0: mil·límetres en 30 minuts i també es podran acumular més de 200 al Montsià i al Baix Ebre.
1: 3CAT Info.
0: Bona nit, us informa Agustí Serrat. Junts rebutja els decrets d'habitatge del govern espanyol i els farà caure aquest divendres al Congrés. Després d'una reunió de la cúpula, el partit havia exigit a la Moncloa que retirés els textos per refer-los, però l'executiu espanyol s'hi ha negat. Pels de Carles Puigdemont, les normes inclouen mesures contraproduents i no serveixen per blindar les persones vulnerables dels desnonaments. Barcelona, Jordi Corbalan.
2: Junts per Catalunya tombarà els reials decrets d'habitatge aquest divendres al ple del Congrés i el govern de Pedro Sánchez no el retira i el Consell de Ministres aprova immediatament un nou text. L'executiva juntaire ho ha decidit aquesta mateixa nit per unanimitat i s'ha compromès a votar només el decret antidesnonaments si es reformula. A través d'un comunicat, els de Puigdemont asseguren que el text actual no atura els fons voltor, que podran continuar adquirint pisos i desnonant inquilins vulnerables, ni tampoc es garanteix que l'administració assumeixi els pagaments als petits propietaris per aturar els desnonaments de persones vulnerables. Per això, Junts planteja que el govern espanyol deixi sense efecte el ple d'aquest divendres retirant la votació dels decrets de l'ordre del dia i que el Consell de Ministres aprovi els pròxims dies un nou decret antidesnonaments negociat que es torni a portar al Congrés.
0: Doncs bé, el govern espanyol manté la votació dels decrets per aquest divendres, malgrat el no anticipat de Junts. Ho ha afirmat la número 2 del Ministeri d'Habitatge, Leire Iglesias.
3: Lo más conveniente no es retirar el decreto, creo que lo más conveniente es someter el decreto a votación y seguir reconociendo los derechos de los ciudadanos y las ciudadanas. Creo que de aquí a mañana todavía Junts puede pensar que lo mejor es que podamos continuar con la tramitación y el desarrollo de este proyecto.
0: Els de Pedro Sánchez defensen que les mesures són el resultat de mesos de feina i de consens i desafien els juntaires a posicionar-se al Congrés al costat del PP i Vox. Madrid, Paula Brujats.
4: El govern espanyol diu que no es pensa fer enrere i anuncia que no retirarà els decrets de la votació. El ple està previst per les 11 i el que diu la Moncloa a aquesta hora és que Junts per Catalunya s'haurà de retratar. Recorden que s'ha treballat durant tots aquests mesos per encaixar les reclamacions de tots els grups per intentar resoldre la crisi de l'habitatge i diuen que s'havia arribat a un consens per respondre a les necessitats de la gent, que agradés a tots els grups que havien donat suport a l'investidura de Sánchez. Ara mateix la Moncloa el que diu és que ha arribat l'hora que Junts, el Partit Popular i Vox, a qui posen el mateix sac, es retratin i demostrin si estan amb la ciutadania o si estan amb els especuladors.
0: Davant la decisió de Junts, la ministra de Sanitat, Mònica García, ha dit en una piulada a la xarxa X que hi ha dues maneres de fer política, la de fotre la vida a la gent o la de posar solucions que millorin la seva vida. I els primers, diu, no els pot sortir gratis. També la xarxa X, els comuns, han acusat Junts de votar en contra de milions de catalans i posar-se al costat del PP i Vox, i diuen que si voten contra el dret a l'habitatge serà una vergonya que quedarà per a la història. També el sindicat de llogateres demana a Junts que rectifiqui, tot i que l'objectiu continua sent pressionar perquè els decrets aprovats pel govern espanyol tirin endavant. El sindicat de llogateres ja apunta una vaga general per forçar canvis estructurals en les polítiques d'habitatge. Barcelona, Clàudia Serra.
5: Crits de vergonya quan el sindicat de llogateres ha anunciat a l'assemblea que s'estava fent aquest dijous a la nit a Plaça Catalunya el rebuig de Junts als decrets. La indignació al carrer va en augment i les entitats en defensa de l'habitatge demanen una vaga general. Enric Aragonès és portaveu del sindicat de llogateres.
6: Si demà tomba aquests decrets, haurà d'assumir les conseqüències d'haver fet caure un mecanisme que avui mateix ja ha començat a aturar desnonaments.
5: A Plaça Catalunya es mantenen un centenar de tendes de campanya. Algunes persones s'han sumat a l'acampada aquest mateix dijous. Molts són joves, com l'Helena i la Marina.
7: Doncs ahir a la tarda vam decidir venir cap aquí. Ens hem muntat la motxilla avui a la tarda i hem vingut cap aquí, hem muntat la tenda i ara ens asseurem a sopar, perquè crec que ha arribat a un punt de crisi absoluta el tema de l'habitatge.
8: O sigui, treballo en una immobiliària i la situació és insostenible com a persona que està de cara al carrer i que viu constantment el «Ei, teniu pisos de lloguer, teniu pisos de lloguer» i veure que tampoc hi ha cap alternativa.
5: Aquest dijous a la tarda la plaça Sant Jaume també ha quedat pràcticament plena per acollir una cassolada reivindicativa per l'habitatge.
0: I mentrestant el Parlament ha rebutjat la proposta estrella de Salvador Illa per fer front a aquesta crisi de l'habitatge, però l'ha salvat de la reprovació a mig mandat, al debat de política general. Els comuns s'han desmarcat de la proposta de compra conjunta de pisos entre un particular i la Generalitat, però tot i això, el govern ha deixat clar que la tirarà igualment endavant. Parlament, Albert Prat.
1: Un any després, Salvador Illa s'ha tornat a entrebancar amb la gran

0: Comesa que ha portat el debat més important del curs polític. Només Esquerra ha votat a favor de la compra conjunta i amb l'abstenció dels comuns el president s'ha endut un altre revés del Parlament. El diputat David Cid l'advertia.
1: No donarem suport a cap més anunci del govern en habitatge fins que no compleixin el que tenen pactat amb nosaltres i el que han de fer per resoldre la crisi de l'habitatge a aquest país.
0: Però després del debat, la portaveu del govern, Sílvia Paneque, deia que no es faran enrere.
2: El govern té la legitimitat, els mecanismes de poder-la desplegar i, per tant, la desenvoluparà i l'aplicarà.
0: Ara bé, els comuns no han deixat el president del tot penjat perquè al costat dels republicans han evitat que sortís reprovat pel Parlament tal com proposava Junts. També ha tirat endavant la idea d'Esquerra per estudiar quins impostos es podrien tocar. I una de les poques propostes que han acceptat tots els grups és que revisin les alertes de protecció civil als telèfons mòbils.
3: 3Cat Info, ràdio d'informació 24 hores.
4: L'alerta pel risc de pluja torrencial a les Terres de l'Ebre s'allarga fins aquest divendres al migdia. Protecció Civil demana extremar la prudència i evitar desplaçaments innecessaris en les pròximes hores a la Terra Alta, al Baix Ebre, la Ribera d'Ebre, al Montsià i al Baix Camp. De moment no hi ha incidències destacades, el telèfon d'emergències ha rebut més de 150 trucades i els bombers han fet una vuitantena de sortides, però cap de greu. Imma Soler, sotsdirectora de Protecció Civil, recordava al Catalunya Nit els principals consells davant d'aquesta situació.
5: Sobretot que si tenen que fer desplaçaments tinguin moltíssima precaució, que vagin per vies principals, que no facin el desplaçament si no és necessari, si el poden aplaçar per algun altre moment, que sobretot no vagin a zones inundables, que vigilin amb les lleres, que poden tenir creixements ràpids, intensos.
4: El perill és que es puguin arribar a acumular fins a 200 litres per metre quadrat en 24 hores. Alguns ajuntaments han decidit tancar equipaments municipals i escoles aquest dijous a la tarda i també aquest divendres. Amposta, Jordi Barranca.
6: Durant l'última fase d'aquest dijous ha plogut amb força, sobretot a l'interior del Baix Ebre. Parlem de punts com ara Tortosa. De fet, la capital ebrenca per aquest divendres ha suspès, recordem-ho, tota l'activitat en instal·lacions i equipaments municipals. Això va des de l'atenció al propi ajuntament fins als gimnasos i també les escoles que són de la seva competència, és a dir, escoles de música i també les dues llars d'infants públiques que té la ciutat. Mentrestant, mentre arriba la que es preveu que sigui la part més intensa de les pluges, alguns ajuntaments ja de la franja litoral, com és el cas de Deltebre, a la mateixa comarca del Baix Ebre, han pres mesures preventives. Lluís Soler és l'alcalde.
7: Abans de migdia hem decretat les diferents mesures d'emergència per tal de que aquesta tarda de dijous se suspenguessin les classes educatives i també el que seria tota l'activitat als equipaments municipals.
6: De fet, la zona de Riumar i també l'illa de Buda, al municipi veí de Sant Jaume d'Enveja, han estat els punts on primer ha plogut amb més intensitat. D'altra banda, els veïns de les zones més crítiques, com podria ser Alcanar Platja, al municipi d'Alcanar, al Montsià, s'han afanyat a protegir les cases i fins i tot a autoevacuar-se, tal com ens destacava Didac Pla.
8: Tots els veïns ja s'han protegit una miqueta, han ficat les seues tanques, les seues valles i les seues proteccions i se n'han anat a casa de familiars ja.
6: Durant els últims dies el que també s'ha fet és netejar la llera de rieres i barrancs que normalment baixen secs i també d'embornals per poder absorbir tota l'aigua que es preveu durant les properes hores.
4: En declaracions al Catalunya Nit, l'alcaldessa de Tortosa, Mar Lleixar, reconeixia que les ciutats no estan preparades per episodis de pluges torrencials. És per això que demana repensar l'urbanisme dels municipis.
9: Perquè són intensius de pluja tan elevades en tan poca estona que fa que qualsevol sistema que tinguem i que fins ara era els habituals i que funcionaven correctament ara desborden. Si això se manté en el temps, realment la situació és molt desesperant i això sí que ha de fer repensar l'urbanisme de les nostres ciutats.
4: A Castelló també hi ha activada l'alerta vermella. Les pluges ja han deixat registres de 100 litres per metre quadrat en alguns punts, tot i que de moment no hi ha tampoc incidències greus. Renfe ha suspès aquest dijous el servei de Rodalies, mitjana i llarga distància i continuarà suspès aquest divendres al matí. Castelló, Marta García.
10: La situació segueix inestable i canviant, però es manté el perill en la zona de Castelló per a esta nit de dijous i ja la matinada d'este divendres, després que en Eslida, per exemple, a la Plana Baixa, s'han registrat 130 litres per metre quadrat. Ho explica Catalunya Informació Vicent Ibáñez, president d'Avamet, l'Associació Valenciana de Meteorologia.
11: Per aquesta matinada i fins al migdia de demà, esperem més precipitacions persistents. Han acumulat molt important especialment en el litoral i prelitoral, que poden superar inclús els 200 litres per metre quadrat.
10: Del Baix Maestrat preocupa també que se puguen inundar barrancs i rieres i el focus se centra també sobre la Safor i la Vall d'Albaida, comarques del sud de València. Es manté el nivell roig fins al matí de divendres, quan se farà una nova reunió per valorar la situació. En esta ocasió, les alert sí que ha arribat amb molta antelació. A les 10 del matí de dijous, per exemple, en la zona de Castelló. I això ha fet que molt

0: este dijous i que ha provocat malestar i queixes dels usuaris per la poca anticipació i les poques alternatives. I s'han suspès també les classes en un centenar de localitats que afecten gairebé 360.000 estudiants.
1: El temps.
2: Bé, doncs per saber com evolucionarà aquest episodi de pluges, és moment ara d'escoltar la previsió meteorològica de la Gemma Puig.
3: Matinada complicada, ruixats, pluges intenses, localment torrencials, activats aquests avisos de nivell 5 sobre 6 del Servei Meteorològic de Catalunya, Montsià, Baix Ebre, Terra Alta, Ribera d'Ebre i també el Baix Camp, pluges que poden superar els 40 litres en mitja hora, allargant-se ben bé fins al migdia, per tant, molta precaució, matinada i primera hora, però també fins al migdia, amb aquestes precipitacions intenses i, a més, amb aquesta acumulació, sobretot cap a l'extrem sud, cap al Baix Ebre i al Montsià. En aquest episodi es poden superar els 200 litres per metre quadrat. De cara al matí de divendres tindrem un matí una miqueta més fresc, amb algunes boires matinals, algunes clarianes o bandes de núvols prims cap a les comarques del nord-est, comarques gironines, que queden força al marge de la inestabilitat, i a la tarda, a part dels ruixats que podran tornar a fregar la mateixa línia de la costa, tindrem també alguns ruixats irregulars cap a comarques interiors. També les temperatures màximes quedaran més baixes i al cap de setmana mantindrem la inestabilitat.
1: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
2: Més qüestions. Les formacions independentistes remarquen que el conflicte polític no s'ha acabat en el 9è aniversari del referèndum. En una piulada, Carles Puigdemont ha dit que l'1 d'octubre va ser un exemple de democràcia i civisme, mentre que el president del Parlament, el juntaire Josep Rull, ha afirmat que l'amnistia no és el punt final de res.
4: L'aplicació sense reserves de la llei d'amnistia no resol la qüestió de fons i que n'haurem de tornar a parlar a fons i amb conseqüències.
2: Des d'Esquerra, Oriol Junqueras ha cridat novament a ampliar la base per poder contrarrestar la resposta de l'Estat.
5: Necessitem desesperadament construir consensos molt amplis, a base de consens intern, perquè haurem de compensar que la contrapart està disposada a utilitzar eines no democràtiques.
2: I la CUP també n'ha dit de seva. Sentim la diputada Pilar Castillejo.
6: Continua sent una data que cal que reivindiquem, no només per recordar-la, sinó també per aprendre què és el que va funcionar i què no.
2: Les associacions independentistes han commemorat aquests 9 anys de l'1 d'octubre amb manifestacions arreu del país. La de Barcelona ha plegat unes 600 persones, segons la Guàrdia Urbana, que han recordat la violència policial d'aquella jornada i ha acabat amb aldarulls i la crema d'alguns contenidors. Barcelona, Ricard Luque i Alba Barbosa.
7: Després de la manifestació, diversos grups de joves s'han dispersat al voltant de la plaça Urquinaona i han mogut contenidors al mig dels carrers Trafalgar, Aribau, Ronda Sant Pere i Pau Claris i han calat foc. Els Mossos els han dispersat amb les furgonetes sense fer ús, segons un comunicat de la policia catalana de les defenses. La manifestació ha començat a plaça Urquinaona i ha acabat davant la comissaria de la policia espanyola a Via Laietana. La convocaven l'ANC i els CDRs per reivindicar l'1 d'octubre i denunciar la repressió policial. Ho recordaven el Joaquim i l'Elisenda.
8: Va ser un assalt, una repressió molt gran, perquè no fèiem res de mal.
9: No van arribar a fer el que havien dit que farien, que és proclamar la independència, i per tant hi ha també, doncs, d'alguna manera, un sentit de frustració.
7: Alguns manifestants portaven impreses fotografies de les càrregues als col·legis electorals, una imatge que el Martí i el Frank tenen present, tot i que fa 9 anys eren nens.
10: Venim a defensar que fa 9 anys vam votar i vam guanyar de forma democràtica i, per tant, doncs, venim a preguntar-nos què estem fent aquí, doncs, encara en un estat que no ens deixa marxar.
11: Jo estic aquí perquè fa 9 anys en tenia 10, estava als col·legis electorals i no podia veure com picaven i com feien mal a la meva gent.
7: L'ANC ha llegit un manifest al final de la manifestació on s'ha recordat l'organització civil d'aquell dia i que el conflicte polític es manté obert.
2: El president del Tribunal Constitucional adverteix al Suprem que a partir de dimarts tindrà una sentència molt clara que l'obligarà a amnistiar Puigdemont, Junqueras i els consellers del govern de l'1 d'octubre. Cándido Conde Pumpido ha redactat la sentència a favor d'aplicar l'oblit judicial a l'exconsellera Dolors Bassa, que votarà al ple del Constitucional el 6 d'octubre.
12: El propio Tribunal Supremo, pues, ha manifestado que tendrían en consideración la doctrina del Tribunal Constitucional. Por lo tanto, nosotros queremos establecer una doctrina clara y precisa.
2: El Constitucional sosté que amnistiar la malversació és de sentit comú i retreu als jutges Llarena i Marchena que hagin fet interpretacions rocambolesques de la llei per negar-se a aplicar-la. i finalment serà

0: Aquest divendres, quan quedi vist per sentència el judici del cas de Roger Espanyol. Els quatre policies acusats sostenen davant el tribunal que van complir els protocols i que l'ús de pilotes de goma estava justificat. L'escopeter ha assegurat que no hi va haver intenció de ferir-lo. Ni la fiscalia, que demana l'absolució, ni les acusacions, que demanen 13 anys de presó, han modificat les seves peticions en els escrits finals. Audiència de Barcelona, Miquel Jarque.
1: Segons el relat dels policies nacionals, que han contestat totes les parts, a l'1 d'octubre es va viure al carrer Sardenya una violència extrema i l'ús de les bales de goma era necessari. Això ho ha explicat l'escopeter acusat.
2: Lanzaban objetos, había piedras, adoquines, algún palo que otro también vi, había lanzamientos.
1: Precisament en els escrits finals, l'advocat de Roger Espanyol, Benet Salellas, ha qüestionat els testimonis aportats per la defensa i la fiscalia. I és que les imatges de les càmeres GoPro dels policies nacionals que ho podrien acreditar no s'han trobat.
3: La policia ens confirma que tenia càmeres, però la part que ens interessa en la investigació ha desaparegut. No sabem, a dia d'avui, si és que van deixar de gravar, si és que es va acabar la bateria, si és que es va acabar la memòria o si és que s'han extraviat. Però el que és curiós és que hi havia càmeres de la Policia Nacional i que els fets que són objecte de judici simplement s'han perdut.
1: Les advocades d'Irídia i Òmnium han denunciat abús policial aquest divendres. Fiscalia i defenses presentaran els seus escrits i s'oferirà als policies acusats un últim torn de paraula.
0: I encara en plana judicial, el pare del nadó maltractat a Barcelona diu que no és conscient d'haver-li fet mal. L'home ha declarat aquest dijous a petició pròpia davant del tribunal que l'investiga a ell i a la mare del nadó per maltractaments i agressió sexual. En una declaració de 2 hores i mitja, el pare ha suggerit una possible negligència, com agafar-lo massa fort, per explicar les lesions, que diu que van ser involuntàries per part d'ell o de la mare del nen. El nadó, de 6 setmanes, va ingressar a l'UCI de l'Hospital Vall d'Hebron al març amb greus lesions i els pares van entrar a la presó provisional. La mare, infermera del mateix hospital, va quedar en llibertat amb càrrecs. El pare continua empresonat i el nadó viu amb una família d'acollida.
4: 3Cat Info.
0: Això que se'n diu són les protestes dels estudiants de França que continuen en peu de guerra en una nova jornada de mobilitzacions per reclamar més recursos que ha acabat amb gairebé 2.000 detinguts. El govern ha reunit un gabinet de crisi arran de la tensió que s'ha viscut en alguns punts del país. París, Isabel Galí.
5: 900 incidents davant els instituts de França, una protesta creixent per una millora de l'educació que ha estat reprimida amb càrregues policials i que ha deixat algunes imatges impactants, com l'incendi d'un institut o d'un camió de bombers, però també ha generat reivindicacions. A l'illa, els estudiants s'han manifestat acompanyats dels adults. Marine Molens és professora d'institut i Mathieu Roche, el pare dels Soans, de 16 anys.
6: Són adults en construcció. Si l'únic missatge que enviem als joves que es pregunten pel seu futur és llançar los gasos lacrimògens, és trist.
7: Hi ha diners per l'exèrcit, hi ha diners per exonerar les grans empreses de pagar els impostos, però no hi ha diners per l'educació nacional.
5: El pressupost presentat avui pel govern suprimeix més de 1.500 places de professors, però contempla un augment de 800 milions d'euros. En conjunt, però, preveu retallades de més de 43.000 milions d'euros, un missatge dirigit als mercats. França fa els deures per reduir el seu deute públic. La prima de risc encara és la més alta de la zona euro.
4: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.

0: El Teatre Lliure recupera l'obra Bobetó i a la necessitat d'una illa, que només es va poder veure en una sola funció el 2020, quan va esclatar la pandèmia. Un conte sobre l'amistat, la lleialtat i l'amor al teatre a través d'un grup d'amics que viatgen a l'illa més remota del món, Marta Vives.
1: Si la pandèmia ens va fer més imprescindibles les illes particulars, en el món d'avui l'esperança és més necessària que mai. Sergi Pompermayer és un dels autors d'aquesta obra.
2: La pèrdua de llibertats, bàsicament, no? Que és el que ara mateix és el que està a l'ordre del dia, no? Aquests governs d'extrema dreta que cada cop estan més presents a la nostra vida i manant a determinats països, no?

0: Aleshores, aquí és on hem treballat més en aquest tema de ja no és tant la por a una pandèmia, no? O el que ens pot suposar això, sinó que arrel d'aquestes pandèmies, d'aquesta política de la por que fa tants anys que se'ns està inculcant, hi hagi un canvi de règim que ens porti amb un món distòpic.
1: I per això aquesta distopia que es projecta en el 2030 a través d'un grup d'amics que emprenen un viatge al lloc més recòndit del planeta, allà on tot és possible, per tornar a redescobrir-se i recuperar les ganes i la il·lusió de fer teatre. Hi ha la matèria dels somnis, la por a les pandèmies, les frustracions, els desitjos i la bellesa, en ve baixa i en ve alta. Ells són veritat i són amics. Ficció i realitat, però sobretot la necessitat d'encomanar-se i de reivindicar l'amistat i la comunitat.
2: Esports. Moment ara de repassar l'actualitat esportiva amb en Sergi Andreu.
3: La UEFA ha explicat aquest dijous que ha rebut diversos documents enviats pel Reial Madrid referents al cas Negreira i ha anunciat que els tindrà en compte com a part de la seva investigació. El Reial Madrid, per la seva banda, ha emès un comunicat en què diu que espera que la investigació avanci amb la màxima celeritat fins a la seva completa conclusió. El Barça recorda en un altre comunicat que la investigació de la UEFA es manté oberta des del 2023 i assenyala que l'organisme europeu no ha fet de moment cap requeriment al club blaugrana. Aquesta notícia arriba la mateixa setmana que un jutge de Madrid ha citat el president del Madrid, Florentino Pérez, i el Futbol Club Barcelona pel dia 25 de novembre a un acte de conciliació per les insinuacions de Pérez sobre aquest afer. Segons fonts del Barça, si el president del Madrid no s'hi presenta o no es retracta de les acusacions que va fer, el club blaugrana presentarà una querella criminal. En clau esportiva, el davanter brasiler del Barça, Rafinha, ja és a Barcelona i ha arribat aquest dijous procedent d'Austràlia després d'abandonar la concentració brasilera per unes molèsties a la cuixa dreta. El jugador passarà aquest divendres més proves mèdiques. Aquest dijous s'han disputat els primers partits de la tercera jornada de la UEFA Nations League. Destaquen l'Alemanya 2, Sèrbia 0, Ter Stegen no ha jugat. Grècia 2, Països Baixos 2. La selecció de Xavi Hernández, que perdia 2-0, ha tornat a empatar in extremis amb un gol als últims minuts, com ja va passar contra Alemanya. I Dinamarca 2, Portugal 4. João Cancelo, el blaugrana, ha estat titular i ha fet el primer gol. En aquest partit no ha jugat Cristiano Ronaldo. Recordem que el veterà jugador portuguès ha abandonat la concentració de la seva selecció, empipat amb l'entrenador Jorge Jesus. Dissabte serà el torn de la selecció espanyola, que jugarà contra la República Txeca a Oviedo.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: El president de la Federació Catalana de Futbol, Joan Soteras, no descarta tornar a presentar-se a la presidència de l'organisme.
5: Quan toqui fer eleccions, es faran eleccions. Ni abans ni després, quan toqui. I que en presentar-me jo, bueno, jo ja he dit altres vegades que no em vull tornar a presentar, però dic que avui dic que al millor no es pot descartar.
3: Soteras ho ha plantejat en la presentació de la nova samarreta de la selecció catalana, que recupera les quatre barres. El president de la federació ha reconegut que busquen un rival per enfrontar-se a la selecció femenina a finals de novembre. D'altra banda, l'entrenador del Girona, Quique Álvarez, ha passat aquest dijous pel Tot Costa. El tècnic reconeix que té una bona plantilla, però que cal demostrar-ho a la gespa.
6: A nivell de pressupost i a nivell de tot, sí, no? Al final això ho hem de demostrar. Està molt bé donant un paper i sobretot a nivell pressupostari, que no em puc amagar, que és una de les millors plantilles, ara pues, hem de ser capaços de demostrar-ho al camp, no? I una competició que a vegades això no et dona l'èxit, no? I també és veritat que si fas les coses bé amb millors jugadors, possiblement és més fàcil guanyar partits.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: El Barça d'handbol ha perdut de forma clara i contundent la final del Mundial de Clubs davant del Veszprém hongarès, entrenat per l'extècnic blaugrana Xavi Pascual i liderat per un altre exblaugrana, Nielsen, que ha estat, de fet, el millor jugador del partit. El resultat final, 33-42. A la Lliga Sobal, el Conca ha demanat l'ajornament del partit que han de jugar dissabte contra el Granollers al Palau Olímpic, perquè l'equip manxec argumenta falta d'efectius. Bona part de la seva plantilla, diuen,

està afectada per una incidència sanitària. En bàsquet, aquest dijous s'ha començat a disputar la tercera jornada de l'Eurolliga amb aquests partits. Hapoel de Tel Aviv 102, Madrid 98. Tercera derrota dels blancs en tres partits a l'Eurolliga. Estrella Roja 77, Efes 72, Bologna 96, Olympiacos 94 i París 82, Žalgiris 78. El Barça jugarà aquest divendres. Ho farà a la pista del Besiktas d'Istanbul a les 7 de la tarda.

0: A aquesta hora repassem les principals informacions que us estem explicant, com que Junts tombarà els decrets d'habitatge del govern espanyol al Congrés. Els de Carles Puigdemont han instat la Moncloa a retirar els textos i redactar-ne de nous si volen el seu suport, però l'executiu espanyol ja ha dit que no farà marxa enrere i que mantindrà la votació d'aquest divendres. I també s'allarga fins aquest divendres al migdia l'alerta per pluges torrencials a les Terres de l'Ebre. De moment, els bombers han fet una vuitantena de serveis, però cap de gravetat. La previsió és que es puguin arribar a acumular fins a 200 litres per metre quadrat en 24 hores. De seguida us explicarem que als Estats Units la dona que han intentat executar sense èxit dues vegades es troba en estat crític en un hospital de Tennessee. Les autoritats estan investigant què ha passat i els advocats de la dona han demanat que se li commuti la pena de mort. El govern espanyol no concreta a partir de quan l'alta velocitat entre Barcelona i Madrid podrà recuperar la durada habitual del trajecte, que s'ha incrementat 25 minuts des dels accidents d'Ademuz i Gelida. El secretari d'Estat de Transports, José Antonio Santano, sí que assegura que l'any que ve ha de significar un punt d'inflexió a Rodalies, amb la finalització d'obres com el desdoblament de l'R3 i també per la incorporació dels nous trens. I dels més de 23.000 rescats que els bombers han fet en els últims 15 anys, només se n'han reclamat el cost en 17 casos. Les reclamacions es fan en incidents que són imprudències flagrants o si el rescat era innecessari. Des dels bombers expliquen que, malgrat el que es pugui pensar, els rescats associats a imprudències són excepcionals. Els esports que destaquem, Sergi.
1: Que el Barça d'handbol ha perdut la final del Mundial de Clubs davant del Veszprém hongarès per 33-42 i que la UEFA afirma que ha rebut del Real Madrid nous documents sobre el cas Negreira que els tindran en compte en la seva investigació.
0: I el temps, ara ho dèiem, molta precaució fins divendres al matí. Els ruixats es reactivaran al sud i s'aniran estenent cap al Camp de Tarragona. Pluges torrencials de més de 40 litres en 30 minuts i també es poden acumular més de 200 litres al Montsià i al Baix Ebre. Junts rebutja els decrets d'habitatge del govern espanyol i els farà caure aquest divendres al Congrés. Després d'una reunió de la cúpula, el partit havia exigit a la Moncloa que retirés els textos per refer-los, però l'executiu espanyol s'hi ha negat. Pels de Carles Puigdemont, les normes inclouen mesures contraproduents i no serveixen per blindar les persones vulnerables dels desnonaments. Barcelona, Jordi Corbalan.
2: Junts per Catalunya tombarà els reials decrets d'habitatge aquest divendres al ple del Congrés i el govern de Pedro Sánchez no el retira i el Consell de Ministres aprova immediatament un nou text. L'executiva juntaire ho ha decidit aquesta mateixa nit per unanimitat i s'ha compromès a votar només el decret antidesnonaments si es reformula. A través d'un comunicat, els de Puigdemont asseguren que el text actual no atura els fons voltor, que podran continuar adquirint pisos i desnonant inquilins vulnerables. Ni tampoc es garanteix que l'administració assumeixi els pagaments als petits propietaris per aturar els desnonaments de persones vulnerables. Per això, Junts planteja que el govern espanyol deixi sense efecte el ple d'aquest divendres retirant la votació dels decrets de l'ordre del dia i que el Consell de Ministres aprovi els pròxims dies un nou decret antidesnonaments negociat que es torni a portar al Congrés.
0: El govern espanyol, però, manté la votació dels decrets per aquest divendres, malgrat el no anticipat de Junts. Ho ha afirmat la número 2 del Ministeri d'Habitatge, Leire Iglesias.
3: Lo más conveniente no es retirar el decreto, creo que lo más conveniente es someter el decreto a votación y seguir reconociendo los derechos de los ciudadanos y las ciudadanas. Creo que de aquí a mañana todavía...

0: puede pensar que lo mejor es que podamos continuar con la tramitación y el desarrollo de este proyecto.
1: Els de Pedro Sánchez defensen que les mesures són el resultat de mesos de feina i de consens i desafien els juntaires a posicionar-se al Congrés al costat del PP i Vox. Madrid, Paula Brujats.
2: El govern espanyol diu que no es pensa fer enrere i anuncia que no retirarà els decrets de la votació. El ple està previst per les 11 i el que diu la Moncloa a aquesta hora és que Junts per Catalunya s'haurà de retratar. Recorden que s'ha treballat durant tots aquests mesos per encaixar les reclamacions de tots els grups per intentar resoldre la crisi de l'habitatge i diuen que s'havia arribat a un consens per respondre a les necessitats de la gent, que agradés a tots els grups que havien donat suport a la investidura de Sánchez. Ara mateix la Moncloa el que diu és que ha arribat l'hora que Junts, el Partit Popular i Vox, a qui posen el mateix sac, es retratin i demostrin si estan amb la ciutadania o si estan amb els especuladors.
1: El sindicat de llogateres també demana a Junts que rectifiqui, tot i que l'objectiu continua sent pressionar perquè els decrets aprovats pel govern espanyol tirin endavant. El sindicat ja apunta a una vaga general per forçar canvis estructurals en les polítiques d'habitatge. Barcelona, Clàudia Serra.
3: Crits de vergonya quan el sindicat de llogateres ha anunciat a l'assemblea que s'estava fent aquest dijous a la nit a Plaça Catalunya el rebuig de Junts als decrets. La indignació al carrer va en augment i les entitats en defensa de l'habitatge demanen una vaga general. Enric Aragonès és portaveu del sindicat de llogateres.
4: Si demà tomba aquests decrets, haurà d'assumir les conseqüències d'haver fet caure un mecanisme que avui mateix ja ha començat a aturar desnonaments.
3: A Plaça Catalunya es mantenen un centenar de tendes de campanya. Algunes persones s'han sumat a l'acampada aquest mateix dijous. Molts són joves, com l'Helena i la Marina.
5: Doncs ahir a la tarda vam decidir venir cap aquí. Ens hem muntat la motxilla avui a la tarda i hem vingut cap aquí, hem muntat la tenda i ara ens asseurem a sopar, perquè crec que ha arribat a un punt de crisi absoluta el tema de l'habitatge.
6: O sigui, treballo en una immobiliària i la situació és insostenible com a persona aquesta de cara al carrer que viu constantment el «Ei, teniu pisos de lloguer, teniu pisos de lloguer» i veure que tampoc hi ha cap alternativa.
3: Aquest dijous a la tarda la plaça Sant Jaume també ha quedat pràcticament plena per acollir una cassolada reivindicativa per l'habitatge.
1: 3CAT Info. L'altre tema destacat que us estem explicant és que l'alerta pel risc de pluja torrencial a les Terres de l'Ebre s'allarga fins aquest divendres al migdia. Protecció Civil demana extremar la prudència i evitar desplaçaments innecessaris en les pròximes hores a la Terra Alta, al Baix Ebre, la Ribera d'Ebre, al Montsià i al Baix Camp. De moment no hi ha incidències destacades. El telèfon d'emergències ha rebut més de 150 trucades i els bombers han fet una vuitantena de sortides, però cap de greu. Imma Soler, sotsdirectora de Protecció Civil, recordava al Catalunya Nit els principals consells davant d'aquesta situació.
7: Sobretot que si tenen que fer desplaçaments tinguin moltíssima precaució, que vagin per vies principals, que no facin el desplaçament si no és necessari, si el poden aplaçar per algun altre moment, que sobretot no vagin a zones inundables, que vigilin amb les lleres, que poden tenir creixements ràpids, intensos.
1: El perill és que es puguin arribar a acumular fins a 200 litres per metre quadrat en 24 hores. Alguns ajuntaments han decidit tancar equipaments municipals i escoles aquest dijous a la tarda i també aquest divendres. En posta, Jordi Barranca.
8: Durant l'última fase d'aquest dijous ha plogut amb força, sobretot a l'interior del Baix Ebre. Parlem de punts com ara Tortosa. De fet, la capital ebrenca per aquest divendres ha suspès, recordem-ho, tota l'activitat en instal·lacions i equipaments municipals. Això va des de l'atenció al propi ajuntament fins als gimnasos i també les escoles que són de la seva competència, és a dir, escoles de música i també les dues llars d'infants públiques que té la ciutat. Mentrestant, mentre arriba la que es preveu que sigui la part més intensa de les pluges, alguns ajuntaments ja de la franja litoral, com és el cas de Deltebre, a la mateixa comarca del Baix Ebre, han pres mesures preventives. Lluís Soler és l'alcalde.
9: Abans de migdia hem decretat les diferents mesures d'emergència per tal de que aquesta tarda de dijous se suspenguessin les classes educatives i també el que seria tota l'activitat als equipaments municipals.
8: De fet, la zona de Riumar i també l'illa de Buda, el municipi veí de Sant Jaume d'Enveja, han estat els punts on primer ha plogut amb més intensitat. D'altra banda, els veïns de les zones més crítiques, com podria ser Alcanar Platja, al municipi d'Alcanar, al Montsià, s'han afanyat a protegir les cases i fins i tot a autoevacuar-se, tal com ens destacava Didac Pla.
10: Tots els veïns ja s'han protegit una miqueta, han ficat les seues tanques, les seues valles i les seues proteccions i se n'han anat a casa de familiars ja.
8: Durant els últims dies el que també s'ha fet és netejar la llera de rieres i barrancs que normalment baixen secs i també d'embornals per poder absorbir tota l'aigua que es preveu durant les properes hores.
1: En declaracions al Catalunya Nit, l'alcaldessa de Tortosa, Marc Lleixart, reconeix

0: anuncia que les ciutats no estan preparades per episodis de pluges torrencials. És per això que demana repensar l'urbanisme dels municipis.
1: Perquè són intensitats de pluja tan elevades en tan poca estona que fa que qualsevol sistema que tinguem i que fins ara era els habituals i que funcionaven correctament, ara desborden. Si això se manté en el temps, realment la situació és molt desesperant i això sí que ha de fer repensar l'urbanisme de les nostres ciutats.
2: 3Cat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: Als Estats Units, la dona que han intentat executar sense èxit dues vegades es troba en estat crític en un hospital de Tennessee. La condemnada, Krista Pike, portava 30 anys al corredor de la mort, però les injeccions que havien d'acabar amb la seva vida no han funcionat i han convertit el procés en una tortura. Les autoritats estan investigant les causes i els advocats de la dona han demanat que se li commuti la pena de mort. Washington, Oriol Serra.
3: El cas de Krista Pike, la condemnada a mort a qui li van aplicar dues vegades la dosi d'injecció letal sense que arribés a morir, ha provocat un daltabaix al sistema penal nord-americà, si més no a l'estat de Tennessee, on el seu governador ja ha dit que totes les execucions queden aturades fins que s'hagi aclarit el que ha passat. De moment, els experts apunten a una errada en l'administració intravenosa de la substància letal, cosa que ja havia passat fa tot just un mes també contra un altre condemnat a Tennessee. El cas és que no hi ha personal mèdic disposat a fer aquesta feina i l'acaben fent funcionaris de presons. Els testimonis que han presenciat l'execució fallida, com és el cas de periodistes especialitzats, s'han mostrat consternats. Catherine Sweeney ho ha cobert per a l'emissora local WPLN.
4: Diria que he assistit a 5 execucions a Tennessee i res del que ha passat avui ha estat en absolut normal. La demora del tribunal només ha estat la punta de l'iceberg. Quan hem entrat, ens han fet esperar almenys una hora, cosa que és molt inusual. Normalment en 10 o 15 minuts el procediment es posa en marxa.
3: La pena de mort compta amb el suport majoritari de la societat nord-americana, si bé hi ha hagut un descens els darrers anys. A les proximitats de la presó de Nashville hi predominaven veus com la de Kelly Herring.
5: I believe in capital punishment.
6: Crec en la pena capital. Alguns crims són tan horribles que la pena de mort és l'únic càstig.
3: Krista Pike és la primera dona a qui s'ha executat, en aquest cas intentat executar, a l'estat de Tennessee en 200 anys. Recordem que les execucions de dones representen l'1% del total des del 1976. Pike està en estat crític i si acaba morint serà la 30a execució d'aquest any als Estats Units.
0: Més coses, el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, insisteix en la tesi d'una acció terrorista darrere l'intent d'un segrest d'un vol ahir amb destinació a Israel. Els Emirats Àrabs Units, d'on havia sortit el vol, també investiguen aquesta hipòtesi. De moment, la ruta que connectava el país amb Dubai està suspesa. Jerusalem, Jordi Brascó.
7: Israel ha començat a compartir informació sobre el copilot que hauria intentat estavellar l'avió de Fly Dubai. El mateix Netanyahu ha estat l'encarregat de fer-ho. Assegura que és un radical islamista d'Oman i que volia dur a terme un atemptat suïcida.
8: Sembla que va ser doctrinat. Crec que és massa d'hora per dir si tenia connexions amb l'Iran o amb algú altre, però ho podrem dir de manera segura d'aquí uns dies.
7: Continuen havent-hi encara moltes incògnites al voltant de l'incident, com ara saber com el copilot va aconseguir colar l'arma dins de la cabina. A Israel, però, l'atenció mediàtica està centrada en els passatgers que es van convertir en herois inesperats, el lampista que va reduir l'atacant o el dentista que va atendre el capità apunyalat. Tots han estat rebuts per Benjamin Netanyahu i el president Isaac Herzog els ha proposat pel Premi a l'Heroisme Civil.
0: I a Gaza, aquest dijous, s'ha celebrat un funeral multitudinari per les víctimes que portaven més de 3 anys sota la runa d'edificis bombardejats per Israel. Han enterrat fins a 105 persones, una tercera part menors d'edat, que van ser assassinades en un atac que el govern de Netanyahu va justificar dient que l'objectiu era un túnel utilitzat pels milicians de Hamas en resposta als atacs del 7 d'octubre. Encara en plana internacional, el president rus Vladimir Putin alerta que podria utilitzar armes atòmiques en cas d'un conflicte directe amb l'OTAN. Per això ha fet una crida a evitar escenaris catastròfics on la humanitat es trobi a la vora de l'extinció, Moscou, Cristina Solías.
9: El líder del Kremlin nega que estigui amenaçant ningú, però justifica que es veu obligat a respondre a les declaracions dels líders occidentals de preparar-se per una possible guerra amb Rússia el 2029 o 2030. Segons Putin, com que els exèrcits europeus són molt més grans que el rus en conjunt, el principal avantatge rus són les armes estratègiques que, assegura, no té ningú més, i admet que en el context actual no pot descartar haver-ne de fer ús.
10: Podem estar segurs

0: Aquestes armes no s'utilitzaran mai? Doncs és clar que no. Tots coneixem la famosa dita: si una arma està penjada en algun lloc de la paret al principi d'una actuació, està destinada a disparar-se al final. Ho hem de tenir en compte i evitar-ho.
1: El president rus també considera que les fàbriques de països europeus que produeixen armes per a Ucraïna poden arribar a ser objectius legítims. Un dels arguments és que, sense el suport tècnic europeu, Kyiv no podria haver atacat amb èxit les refineries i els magatzems d'empreses civils en territori rus.
2: I la policia antiterrorista del Regne Unit ha detingut un ciutadà de doble nacionalitat iraniana i britànica relacionat amb l'incident de la base aèria de Fairford diumenge passat. Aquestes instal·lacions les fan servir als Estats Units en la guerra contra l'Iran. Londres, Quim Olivares.
3: El detingut té 27 anys, viu a Londres i és sospitós de preparar actes terroristes, segons la policia. També interroguen un britànic de 26 anys i han fet escorcolls en dos habitatges en relació amb els fets en aquesta base militar. Diumenge ja van detenir 5 persones, totes britàniques, quan els van trobar a prop de la base amb 3 furgonetes, però els van deixar en llibertat sota fiança. La policia va admetre que no duien explosius als vehicles, però sí gasolina. De fet, fins ara les autoritats no han explicat què volien fer aquests 5 homes. Reconeixen que les circumstàncies de l'afer són molt complexes i que segueixen diverses línies d'investigació. El primer ministre Andy Burnham va dir dimecres que la República Islàmica de l'Iran hi podria haver jugat un paper. Les autoritats iranianes ho neguen.
4: El temps.
2: Amb la Gemma Puig.
5: Matinada complicada, ruixats, pluges intenses, localment torrencials, activats aquests avisos de nivell 5 sobre 6 del Servei Meteorològic de Catalunya, Montsià, Baix Ebre, Terra Alta, Ribera d'Ebre i també el Baix Camp, pluges que poden superar els 40 litres en mitja hora, allargant-se ben bé fins al migdia, per tant, molta precaució, matinada i primera hora, però també fins al migdia, amb aquestes precipitacions intenses. I, a més, amb aquesta acumulació, sobretot cap a l'extrem sud, cap al Baix Ebre i al Montsià. En aquest episodi es poden superar els 200 litres per metre quadrat. De cara al matí de divendres tindrem un matí una miqueta més fresc, amb algunes boires matinals, algunes clarianes o bandes de núvols prims cap a les comarques del nord-est, comarques gironines, que queden força al marge de la inestabilitat, i a la tarda, a part dels ruixats que podran tornar a fregar la mateixa línia de la costa, tindrem també alguns ruixats irregulars cap a comarques interiors. També les temperatures màximes quedaran més baixes i al cap de setmana mantindrem la inestabilitat.
4: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
2: Més qüestions. Dels més de 23.000 rescats que els bombers han fet en els últims 15 anys, només s'han reclamat els costos en 17 casos. La suma de tots aquests expedients puja a prop de 72.000 euros, dels quals se n'han recuperat 11.000, només un 15%. Els rescats dels bombers, per norma, no es cobren. Només es reclamen els costos quan es generen per imprudències flagrants o si es demanen sense que siguin necessaris. Montse Poblet.
6: Dels 17 rescats que s'han reclamat, 4 han estat per falses alarmes d'incendis en habitatges, un per rescatar un vehicle que volia travessar el Segre i pràcticament tota la resta per accidents de muntanya. L'últim rescat pel qual s'ha obert expedient és el de 2 excursionistes que es van perdre al Moixeró. Malgrat que era març i que la previsió del temps era dolenta, van pujar 2.000 metres i només portaven roba lleugera. El rescat pel qual el reclamen 14.000 euros va mobilitzar 5 unitats del GRAE i un helicòpter amb 13 professionals. Oriol Vilalta, cap dels grups d'actuacions especials dels bombers, subratlla que, malgrat el que es pugui pensar, els rescats associats a imprudències com aquesta o a un mal ús del recurs públic són excepcionals.
7: Som una societat molt més responsable del que ens pensem. Nosaltres analitzem cada setmana tots els rescats que hi ha i no ens trobem imprudències, que la gent tendeix a pensar de dir ha sigut una imprudència, s'ha de pagar, etc. No?
6: De vegades, la por al cobrament del rescat fa que la gent triï a demanar ajuda i això acaba complicant els operatius. Els bombers insisteixen que és important no esperar-se a alertar si es considera que s'està en perill.
2: El govern espanyol no concreta a partir de quan l'alta velocitat entre Barcelona i Madrid podrà recuperar la durada habitual del trajecte, que s'ha incrementat en 25 minuts des dels accidents d'Ademuz i Gelida. El secretari d'Estat de Transports, José Antonio Santano, considera que seria imprudent posar una data. Ho ha dit en una conversa que ha mantingut amb la presidenta del Cercle d'Economia, Teresa García Milà.
8: No me he enterado de cuándo voy a poder ir a Madrid a 2:37.
9: Bueno, es que no sé si sería prudente dar una cifra,
8: no se puede.
9: No me atrevo a darlo, no. Porque además creo que sería una... Sí quiero decir que somos conscientes de que entre Madrid y Calatayud hay que renovar la vía, que Adif está terminando el proyecto y que es una obra que podremos lanzar el año que viene.
2: Més explícit ha estat Centenó a l'hora de concretar els canvis que trobarà l'usuari de Rodalies a partir de l'any que ve.
9: Però sí que les digo que el 2027 tiene que ser un punto de inflexión clarísimo. ¿Por qué? Porque terminaremos obras importantes como el desdoblamiento de la R3 y algunas más, porque vamos a conectar con el aeropuerto y sobre todo porque vamos a incorporar nuevo material que debe dar más fiabilidad y sobre todo más capacidad a la red.
2: L'any que ve també s'acabarà d'instal·lar l'ample internacional al corredor mediterrani entre Castelló i Tarragona i abans de final d'aquest any es posaran en servei els trams Castellbisbal-Martorell que permetrà portar en tren els cotxes de la SEAT cap a França. Més qüestions, la DGT farà algunes excepcions amb la nova regulació dels semàfors en taronja intermitent mentre creuen els vianants. El nou reglament de la Direcció General de Trànsit diu que si el vianant té el semàfor en verd, el vehicle sempre l'haurà de tenir vermell. I això havia provocat crítiques d'alguns ajuntaments, com el cas de Barcelona. En declaracions de 3Cat Info, el director de la DGT, Pere Navarro, diu que estudiaran les peticions dels ajuntaments.
10: Però que avui mateix he signat ja la instrucció que diu, escolti'm, excepcionalment, amb un informe tècnic que diu que els inconvenients superen els avantatges i que el qual justificaria d'alguna manera el continuar amb aquest sistema.
2: L'Ajuntament de Barcelona calcula que hi ha 1.550 cruïlles on el taronja intermitent conviu amb el verd per a vianants.
4: 3Cat Info.
2: La campanya de vacunació de la grip i la Covid a Catalunya arrenca dilluns que ve. Un any més es farà de manera esglaonada i amb l'objectiu d'incrementar les taxes de cobertura en persones més grans de 60 anys i en nens de fins a 5 anys. El secretari de Salut Pública, Esteve Fernández, ha explicat que s'espera que aquest any la grip arribarà més tard perquè l'any passat es va avançar.
11: Esperem una campanya semblant en el temps, no a l'anterior, sinó a l'anterior. I sobre la virulència del virus, sabem que és un cladocà, el coneixem, i l'any passat va ser molt infecciós, però va tenir moltes... No va variar pràcticament l'impacte en hospitalitzacions i ingressos en UCI.
2: Com cada any els primers de vacunar-se seran les persones que viuen en residències, els més grans de 80 anys, les embarassades, els infants i el personal sanitari. I a partir del 26 d'octubre s'obrirà a la resta de col·lectius amb cita prèvia. La gent gran de Girona denuncia que les discriminacions per edat, l'edatisme, estan normalitzat a la societat, a les institucions i a l'atenció sanitària. Ho han dit en un acte unitari pel Dia Internacional de les Persones Grans que s'ha fet aquest dijous. Girona, Pau Petrolí.
12: Dolors Kerr, secretària del Consell de la Gent Gran de Girona, descriu una situació d'edatisme habitual.
13: Quan tu vas al metge, que això jo ho he viscut, i el metge, en lloc de dirigir-se a mi, es dirigeix a la meva filla, perquè la meva filla ho entendrà millor que jo, no?
12: Kerr denuncia diferents tipus d'edatisme, l'autoinfligit, el social, l'institucional, i avisa que moltes vegades prové de dins de casa, com la situació que explica Martí Vallès, exalcalde de Cassà de la Selva.
14: Deixeu-me que jo decideixi com em gasto els meus diners. Ja sé que sóc gran, ja sé que m'ho dieu amb carinyo i tal, però, per favor, deixeu-me que decideixis, que arriba un moment que et sents amb una sobreprotecció que et fa mal.
12: Martí Basart, assistent a l'acte, anima tothom a reaccionar.
15: Ens hem d'acostumar a dir-ho en aquell moment. Li has d'explicar, perquè serà l'única manera que lograrem que això es vagi rectificant amb el temps.
12: Basart reconeix que a vegades la gent gran també és edatista amb els joves, per això és un problema, diuen, que afecta a tota la societat.
4: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
2: La pel·lícula que Woody Allen rodarà a Madrid serà una comèdia diplomàtica. El cineasta nord-americà ha presentat aquest dijous el projecte, que encara no té títol, envoltat de les màximes autoritats polítiques de la ciutat i de la comunitat autònoma a Madrid, Dani Sanz de Aja.
16: Isabel Díaz Ayuso i José Luis Martínez Almeida treien pit perquè a partir de dilluns Woody Allen passarà 6 setmanes rodant a Madrid. Els seus governs han posat 3 milions d'euros perquè el director, de 90 anys, posa el nom de la ciutat al títol de la pel·lícula i tregui en pantalla la seva millor cara, un Madrid idíl·lic de grans avingudes arbrades i edificis clàssics del qual Allen es declara enamorat i que contrasta amb el Madrid que acampa per l'habitatge que el cineasta reconeix que ignora.
17: I have no wisdom. No tinc saviesa sobre temes socials o polítics. Sempre he tractat relacions entre persones i temes existencials. Entenc que hi dóva un problema del qual no m'he assabentat.
16: I com ja va fer a Barcelona o a Sant Sebastià, Allen també compta amb talent local, com és l'actor català Peter Vives.
18: I la meva rèplica està aquí, em va donar la notícia que ens havien agafat i va ser d'aquests càstings que fas sense realment creure que serà una realitat i que t'agafaran.
16: Conegut pel seu paper a La Riera, aquí interpreta un diplomàtic que es veu embolicat en una comèdia romàntica ubicada a la capital espanyola, únics detalls que Woody Allen ha donat de la seva pel·lícula número 51.
2: L'escriptor francès Eric Bouillard publica Els desesperats, on explica els orígens del poder als Estats Units a través de la figura de Billy el nen. El premi

0: Concours per l'ordre del dia narra la història de la vida d'aquest personatge que va morir amb 21 anys i, a través d'ell, ha dit, parla del violent naixement del poder nord-americà. Bouillard ha explicat a Barcelona que va investigar la història de Billy el Nen, el lloc on va viure a Nova York, la mort de la seva mare i els seus primers robatoris. I també ha assenyalat que de seguida va veure que Billy no era un personatge aïllat i es va adonar que la història dels Estats Units es podia explicar a través d'un petit rodamón.
1: L'un d'entre eux est avocat à Santa Fe.
2: Un d'ells és advocat a Santa Fe. La seva família posseeix encara el despatx d'advocats més gran de Santa Fe i serà senador a Washington. I veiem que Billy no és una petita figura aïllada, sinó que és la història americana que s'està construint al més alt nivell, a Washington. I em vaig dir, podríem intentar fer passar tota la història americana a través de l'ànima d'un petit rodamón?
1: A través de l'ànima d'un petit vagabond.
0: L'escriptor ha afegit que relaciona la violència de l'ICE amb els orígens de la policia nord-americana. Esports. A aquesta hora repassem l'actualitat esportiva amb en Sergi Andreu.
3: El davanter brasiler del Barça, Rafinha, ja és a Barcelona i ha arribat aquest dijous procedent d'Austràlia després d'abandonar la concentració brasilera per unes molèsties a la cuixa dreta que es va fer en l'últim partit. El jugador passarà aquest divendres més proves mèdiques per saber l'abast d'una possible lesió. D'altra banda, la UEFA ha explicat aquest dijous que ha rebut diversos documents enviats pel Madrid referents al cas Negreira i ha anunciat que els tindrà en compte com a part de la seva investigació. El Madrid, per la seva banda, ha emès un comunicat en què diu que espera que la investigació avanci amb la màxima celeritat fins a la seva completa conclusió. El Barça n'ha fet un altre de comunicat on diu que la investigació de la UEFA es manté oberta des del 2023 i que en aquest sentit no hi ha cap novetat. Aquest dijous s'han disputat els primers partits de la tercera jornada de la UEFA Nations League. Destaquem aquests tres resultats: Alemanya 2, Sèrbia 0, Ter Stegen no ha jugat, Grècia 2, Països Baixos 2, la selecció de Xavi Hernández, que perdia 2-0, ha tornat a empatar in extremis amb un gol en els últims minuts, i Dinamarca 2, Portugal 4. João Cancelo ha estat titular i ha fet el primer gol. Aquest partit no l'ha jugat Cristiano Ronaldo. Recordem que el veterà jugador ha abandonat la concentració de la selecció portuguesa empipat amb el seu entrenador, Jorge Jesus, per no fer-lo jugar dimarts i avisar-lo poc que tampoc ho faria contra Dinamarca. També està enfadat amb el president de la Federació Portuguesa. La selecció espanyola jugarà dissabte contra la República Txeca a Oviedo. Ha parlat aquest dijous de Lamine Yamal el jugador de la selecció espanyola, Víctor Muñoz.
4: No, la verdad que intento aprender mucho de él. Es un buen amigo mío que está conmigo en el día a día. Compartimos muchos momentos juntos y la verdad que el poder tener esa competencia, el poder verlo entrenar cada día, que es todo un privilegio para mí y ya no solo de él, sino el poder aprender de todos los jugadores del equipo. La verdad que eso para mi día a día me ayuda mucho.
3: I el president de la Federació Catalana de Futbol, Joan Soteras, no descarta tornar-se a presentar a la presidència de l'organisme.
5: Quan toqui fer eleccions, es faran eleccions, ni abans ni després, quan toqui. I que en presentar-me jo, bueno, jo ja he dit altres vegades que no em vull tornar a presentar, però dic que avui dic que el millor no es pot descartar.
3: Soteras ho ha plantejat en la presentació de la nova samarreta de la selecció catalana que recupera les quatre barres. El president de la Catalana ha reconegut també que busquen un rival per enfrontar-se a la selecció femenina a finals de novembre.
6: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: Tanquem la carpeta futbol. El Barça d'handbol ha perdut de forma clara i contundent la final del Mundial de Clubs davant del Veszprém hongarès, entrenat per l'exblaugrana Xavi Pascual i liderat per un altre exblaugrana, el porter Nilsen, que ha estat el millor jugador del partit. El resultat final, 33-42. En bàsquet, aquest dijous s'ha començat a disputar la tercera jornada de l'Eurolliga, amb els primers partits, on destaca una nova derrota del Madrid, la tercera derrota dels blancs en tres partits a l'Eurolliga. Han perdut a la pista del Hapoel Tel Aviv 102-98. El Barça juga aquest divendres a la pista del Besiktas d'Istanbul a les 7 de la tarda. Sentim Sekulic, el tècnic blaugrana.
7: El Besiktas ha millorat la plantilla respecte de la temporada passada i han afegit talent i qualitat. Juguen amb molta intensitat i energia, especialment a casa. En l'últim partit, a més, van llançar de 3 amb un percentatge molt alt. Per tant, aquestes són les coses que hem de controlar i hem d'entendre el que ens espera en aquest pavelló.
3: En motor, aquest divendres es fan ja els entrenaments del Gran Premi del Japó de motociclisme. Marc Márquez se situa a 12.

0: Junts tombarà els decrets d'habitatge del govern espanyol al Congrés. Els de Carles Puigdemont han instat la Moncloa a retirar els textos i redactar-ne de nous si volen el seu suport, però l'executiu espanyol ja ha dit que no farà marxa enrere i que mantindrà la votació d'aquest divendres. El sindicat de llogateres demana a Junts que rectifiqui i que doni suport als decrets. El sindicat creu que cal una vaga general per forçar canvis estructurals en les polítiques d'habitatge. El Parlament tomba la proposta de Salvador Illa perquè els particulars puguin comprar pisos conjuntament amb la Generalitat. Era la iniciativa central en habitatge que el president havia portat al debat de política general i que el govern assegura que impulsarà igualment. Esquerra i els comuns, però, han salvat el cap de l'executiu de sortir reprovat del ple. S'allarga fins aquest divendres al migdia l'alerta per pluges torrencials a les Terres de l'Ebre. De moment, els bombers han fet una vuitantena de serveis, cap de gravetat. La previsió és que es puguin arribar a acumular fins a 200 litres per metre quadrat en 24 hores. Partits i entitats independentistes aprofiten el 9è aniversari del referèndum de l'1 d'octubre per reivindicar que el conflicte continua. Després de la protesta convocada per l'ANC a Barcelona, alguns manifestants han cremat contenidors i s'han enfrontat a la policia. Gairebé 2.000 detinguts és el balanç d'una nova jornada de mobilitzacions dels estudiants a França, que ha deixat imatges insòlites com l'incendi d'un institut o d'un camió de bombers i més de 900 incidents davant dels centres educatius. La protesta coincideix amb la presentació d'un esborrany de pressupostos que suposaria una retallada milionària. Julio Manrique recupera el muntatge Bouvetoya, la necessitat d'una illa que només es va poder veure una vegada el 2020 a causa de la pandèmia, amb una reescriptura actualitzada que es fixa en les pors actuals, com l'auge de l'extrema dreta. Ivan Benet, Mireia Xalà, Cristina Genovat i Andrew Tarbet protagonitzen aquesta història que es pot veure al Teatre Lliure fins al 25 d'octubre.
1: Esports. La UEFA afirma en un comunicat que han rebut del Reial Madrid nous documents sobre el cas Negreira que els tindran en compte en la seva investigació. El Barça recorda que aquesta investigació està en suspens des de fa 3 anys. El davanter brasiler del Barça, Rafinha, ja és a Barcelona. El jugador passarà aquest divendres proves mèdiques per saber l'abast exacte de les seves molèsties a la cuixa dreta. I el Barça d'handbol ha perdut la final del Mundial de Clubs davant del Veszprém hongarès per 33-42.
0: I per acabar el temps, ho deia, amb molta precaució aquesta matinada fins divendres al migdia. Els ruixats es reactivaran al sud i s'aniran estenent cap al Camp de Tarragona. Pluges torrencials de més de 40 mil·límetres en 30 minuts i també es podran acumular més de 200 al Montsià i al Baix Ebre.
2: 3Cat Info.
0: Bona nit, us informa Agustí Serrat. Junts rebutja els decrets d'habitatge del govern espanyol i els farà caure aquest divendres al Congrés. Després d'una reunió de la cúpula, el partit havia exigit a la Moncloa que retirés els textos per refer-los, però l'executiu espanyol s'hi ha negat. Pels de Carles Puigdemont, les normes inclouen mesures contraproduents i no serveixen per blindar les persones vulnerables dels desnonaments. Barcelona, Jordi Corbalan.
3: Junts per Catalunya tombarà els reials decrets d'habitatge aquest divendres al ple del Congrés i el

0: El govern de Pedro Sánchez no el retira i el Consell de Ministres aprova immediatament un nou text. L'executiva juntaire ho ha decidit aquesta mateixa nit per unanimitat i s'ha compromès a votar només el decret antidesnonaments si es reformula. A través d'un comunicat, els de Puigdemont asseguren que el text actual no atura els fons voltor, que podran continuar adquirint pisos i desnonant inquilins vulnerables. Ni tampoc es garanteix que l'administració assumeixi els pagaments als petits propietaris per aturar els desnonaments de persones vulnerables. Per això, Junts planteja que el govern espanyol deixi sense efecte el ple d'aquest divendres retirant la votació dels decrets de l'ordre del dia i que el Consell de Ministres aprovi els pròxims dies un nou decret antidesnonaments negociat que es torni a portar al Congrés.
1: Doncs bé, el govern espanyol manté la votació dels decrets per aquest divendres, malgrat el no anticipat de Junts. Ho ha afirmat la número 2 del Ministeri d'Habitatge, Leire Iglesias.
2: Lo más conveniente no es retirar el decreto, creo que lo más conveniente es someter el decreto a votación y seguir reconociendo los derechos de los ciudadanos y las ciudadanas. Creo que de aquí a mañana todavía Junts puede pensar que lo mejor es que podamos continuar con la tramitación y el desarrollo de este proyecto.
1: Els de Pedro Sánchez defensen que les mesures són el resultat de mesos de feina i de consens i desafien els juntaires a posicionar-se al Congrés al costat del PP i Vox. Madrid, Paula Brujats.
3: El govern espanyol diu que no es pensa fer enrere i anuncia que no retirarà els decrets de la votació. El ple està previst per les 11 i el que diu la Moncloa a aquesta hora és que Junts per Catalunya s'haurà de retratar. Recorden que s'ha treballat durant tots aquests mesos per encaixar les reclamacions de tots els grups per intentar resoldre la crisi de l'habitatge i diuen que s'havia arribat a un consens per respondre a les necessitats de la gent, que agradés a tots els grups que havien donat suport a la investidura de Sánchez. Ara mateix la Moncloa el que diu és que ha arribat l'hora que Junts, el Partit Popular i Vox, a qui posen el mateix sac, es retratin i demostrin si estan amb la ciutadania o si estan amb els especuladors.
1: Davant la decisió de Junts, la ministra de Sanitat, Mònica García, ha dit en una piulada a la xarxa X que hi ha dues maneres de fer política, la de fotre la vida a la gent o la de posar solucions que millorin la seva vida. I els primers, diu, no els pot sortir gratis. També la xarxa X, els comuns, han acusat Junts de votar en contra de milions de catalans i posar-se al costat del PP i Vox, i diuen que si voten contra el dret a l'habitatge serà una vergonya que quedarà per a la història. També el sindicat de llogateres demana a Junts que rectifiqui. Tot i que l'objectiu continua sent pressionar perquè els decrets aprovats pel govern espanyol tirin endavant, el sindicat de llogateres ja apunta una vaga general per forçar canvis estructurals en les polítiques d'habitatge. Barcelona, Clàudia Serra.
4: Crits de vergonya quan el sindicat de llogateres ha anunciat a l'assemblea que s'estava fent aquest dijous a la nit a Plaça Catalunya el rebuig de Junts als decrets. La indignació al carrer va en augment i les entitats en defensa de l'habitatge demanen una vaga general. Enric Aragonès és portaveu del sindicat de llogateres.
5: Si demà tomba aquests decrets, haurà d'assumir les conseqüències d'haver fet caure un mecanisme que avui mateix ja ha començat a aturar desnonaments.
4: A Plaça Catalunya es mantenen un centenar de tendes de campanya. Algunes persones s'han sumat a l'acampada aquest mateix dijous. Molts són joves, com l'Helena i la Marina.
6: Doncs ahir a la tarda vam decidir venir cap aquí. Ens hem muntat la motxilla avui a la tarda i hem vingut cap aquí, hem muntat la tenda i ara ens asseurem a sopar, perquè crec que ha arribat a un punt de crisi absoluta el tema de l'habitatge.
7: O sigui, treballo en una immobiliària i la situació és insostenible com a persona que està de cara al carrer i que viu constantment el «Ei, teniu pisos de lloguer, teniu pisos de lloguer» i veure que tampoc hi ha cap alternativa.
4: Aquest dijous a la tarda la plaça Sant Jaume també ha quedat pràcticament plena per acollir una cassolada reivindicativa per l'habitatge.
1: I mentrestant el Parlament ha rebutjat la proposta estrella de Salvador Illa per fer front a aquesta crisi de l'habitatge, però l'ha salvat de la reprovació a mig mandat, al debat de política general. Els comuns s'han desmarcat de la proposta de compra conjunta de pisos entre un particular i la Generalitat, però tot i això, el govern ha deixat clar que la tirarà igualment endavant. Parlament, Albert Prat.
8: Un any després, Salvador Illa s'ha tornat a entrebancar amb la gran promesa que ha portat el debat més important del curs polític. Només Esquerra ha votat a favor de la compra conjunta i amb l'abstenció dels comuns el president s'ha endut un altre revés del Parlament. El diputat David Cid l'advertia.
9: No donarem suport a cap més anunci del govern en habitatge fins que no compleixin el que tenen pactat amb nosaltres i el que han de fer per resoldre la crisi de l'habitatge a aquest país.
8: Però després del debat, la portaveu del govern, Sílvia Paneque, deia que no es faran enrere.
10: El govern té la legitimitat, els mecanismes de poder-la desplegar i, per tant, la desenvoluparà i l'aplicarà.
8: Ara bé, els comuns no han deixat el president del tot penjat perquè al costat dels republicans han evitat que sortís reprovat pel Parlament tal com proposava Junts. També ha tirat endavant la idea d'Esquerra per estudiar

0: quins impostos es podrien tocar. I una de les poques propostes que han acceptat tots els grups és que revisin les alertes de protecció civil als telèfons mòbils.
1: 3Cat Info. Ràdio d'informació 24 hores.
2: L'alerta pel risc de pluja torrencial a les Terres de l'Ebre s'allarga fins aquest divendres al migdia. Protecció Civil demana extremar la prudència i evitar desplaçaments innecessaris en les pròximes hores a la Terra Alta, el Baix Ebre, la Ribera d'Ebre, el Montsià i el Baix Camp. De moment no hi ha incidències destacades, el telèfon d'emergències ha rebut més de 150 trucades i els bombers han fet una vuitantena de sortides, però cap de greu. Imma Soler, sotsdirectora de Protecció Civil, recordava al Catalunya Nit els principals consells davant d'aquesta situació.
3: Sobretot que si tenen que fer desplaçaments tinguin moltíssima precaució, que vagin per vies principals, que no facin el desplaçament si no és necessari, si el poden aplaçar per algun altre moment, que sobretot no vagin a zones inundables, que vigilin amb les lleres, que poden tenir creixements ràpids, intensos.
2: El perill és que es puguin arribar a acumular fins a 200 litres per metre quadrat en 24 hores. Alguns ajuntaments han decidit tancar equipaments municipals i escoles aquest dijous a la tarda i també aquest divendres. Amposta, Jordi Barranca.
4: Durant l'última fase d'aquest dijous ha plogut amb força, sobretot a l'interior del Baix Ebre. Parlem de punts com ara Tortosa. De fet, la capital ebrenca per aquest divendres ha suspès, recordem-ho, tota l'activitat en instal·lacions i equipaments municipals. Això va des de l'atenció al propi ajuntament fins als gimnasos i també les escoles que són de la seva competència, és a dir, escoles de música i també les dues llars d'infants públiques que té la ciutat. Mentrestant, mentre arriba la que es preveu que sigui la part més intensa de les pluges, alguns ajuntaments ja de la franja litoral, com és el cas de Deltebre, a la mateixa comarca del Baix Ebre, han pres mesures preventives. Lluís Soler és l'alcalde.
5: Abans de migdia hem decretat les diferents mesures d'emergència per tal de que aquesta tarda de dijous se suspenguessin les classes educatives i també el que seria tota l'activitat als equipaments municipals.
4: De fet, la zona de Riumar i també l'illa de Buda, al municipi veí de Sant Jaume d'Enveja, han estat els punts on primer ha plogut amb més intensitat. D'altra banda, els veïns de les zones més crítiques, com podria ser el Canà Platja, al municipi del Canà, al Montsià, s'han afanyat a protegir les cases i fins i tot a autoevacuar-se, tal com ens destacava Didac Pla.
6: Tots els veïns ja s'han protegit una miqueta, han ficat les seues tanques, les seues valles i les seues proteccions i se n'han anat a casa de familiars ja.
4: Durant els últims dies el que també s'ha fet és netejar la llera de rieres i barrancs que normalment baixen secs i també d'embornals per poder absorbir tota l'aigua que es preveu durant les properes hores.
2: En declaracions al Catalunya Nit, l'alcaldessa de Tortosa, Mar Lleixar, reconeixia que les ciutats no estan preparades per episodis de pluges torrencials. És per això que demana repensar l'urbanisme dels municipis.
7: Perquè són intensius de pluja tan elevades en tan poca estona que fa que qualsevol sistema que tinguem i que fins ara era els habituals i que funcionaven correctament ara desborden. Si això se manté en el temps, realment la situació és molt desesperant i això sí que ha de fer repensar l'urbanisme de les nostres ciutats.
2: A Castelló també hi ha activada l'alerta vermella. Les pluges ja han deixat registres de 100 litres per metre quadrat en alguns punts, tot i que de moment no hi ha tampoc incidències greus. Renfe ha suspès aquest dijous el servei de Rodalies, mitjana i llarga distància i continuarà suspès aquest divendres al matí. Castelló, Marta García.
8: La situació segueix inestable i canviant, però es manté el perill en la zona de Castelló per a esta nit de dijous i ja la matinada d'este divendres, després que en Eslida, per exemple, a la Plana Baixa, s'han registrat 130 litres per metre quadrat. Ho explica Catalunya Informació Vicent Ibáñez, president de BAMET, l'Associació Valenciana de Meteorologia.
9: Per aquesta matinada i fins al migdia de demà, esperem més precipitacions persistents, en acumulats molt important, especialment en el litoral i prelitoral, que poden superar inclús els 200 litres per metre quadrat.
8: Del Baix Maestrat preocupa també que se puguen inundar barrancs i rieres i el focus se centra també sobre la Safor i la Vall d'Albaida, comarques del sud de València. Es manté el nivell roig fins al matí de divendres, quan se farà una nova reunió per valorar la situació. En esta ocasió, l'alert sí que ha arribat amb molta antelació. A les 10 del matí de dijous, per exemple, en la zona de Castelló. I això ha fet que molta gent ja no s'hagi mogut. Juan Carlos Valderrama és el conseller d'Emergències.
10: Ha habido una reducción de la circulación de aproximadamente más del 60% de la reducción del tráfico.
8: Unes emergències que només han hagut de fer 19 intervencions relacionades amb el temporal. On sí que hi ha hagut més incidències és en els trens. Renfe manté la suspensió per a este divendres de tot el servei de Rodalies de mitjana distància i també de llarg recorregut fins a Catalunya. Una suspensió començada.

este dijous i que ha provocat malestar i queixes dels usuaris per la poca anticipació i les poques alternatives. I s'han suspès també les classes en un centenar de localitats que afecten gairebé 360.000 estudiants.

0: Montsià, Baix Ebre, Terra Alta, Ribera d'Ebre i també el Baix Camp, pluges que poden superar els 40 litres en mitja hora, allargant-se ben bé fins al migdia, per tant, molta precaució, matinada i primera hora, però també fins al migdia, amb aquestes precipitacions intenses, i a més, amb aquesta acumulació, sobretot cap a l'extrem sud, cap al Baix Ebre i al Montsià. En aquest episodi es poden superar els 200 litres per metre quadrat. De cara al matí de divendres tindrem un matí una miqueta més fresc, amb algunes boires matinals, algunes clarianes o bandes de núvols prims cap a les comarques del nord-est, comarques gironines, que queden força al marge de la inestabilitat, i a la tarda, a part dels ruixats que podran tornar a fregar la mateixa línia de la costa, tindrem també alguns ruixats irregulars cap a comarques interiors. També les temperatures màximes quedaran més baixes i al cap de setmana mantindrem la inestabilitat.
1: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
2: Més qüestions. Les formacions independentistes remarquen que el conflicte polític no s'ha acabat en el 9è aniversari del referèndum. En una piulada, Carles Puigdemont ha dit que l'1 d'octubre va ser un exemple de democràcia i civisme, mentre que el president del Parlament, el juntaire Josep Rull, ha afirmat que l'amnistia no és el punt final de res.
3: L'aplicació sense reserves de la llei d'amnistia no resol la qüestió de fons i que n'haurem de tornar a parlar a fons i amb conseqüències.
2: Des d'Esquerra, Oriol Junqueras ha cridat novament a ampliar la base per poder contrarrestar la resposta de l'Estat.
4: Necessitem desesperadament construir consensos molt amplis, a base de consens intern, perquè haurem de compensar que la contrapart està disposada a utilitzar eines no democràtiques.
2: I la CUP també n'habita de seva. Sentim la diputada Pilar Castillejo.
5: Continua sent una data que cal que reivindiquem, no només per recordar-la, sinó també per aprendre què és el que va funcionar i què no.
2: Les associacions independentistes han commemorat aquests 9 anys de l'1 d'octubre amb manifestacions arreu del país. La de Barcelona ha plegat unes 600 persones, segons la Guàrdia Urbana, que han recordat la violència policial d'aquella jornada i ha acabat amb aldarulls i la crema d'alguns contenidors. Barcelona, Ricard Luque i Alba Barbosa.
6: Després de la manifestació, diversos grups de joves s'han dispersat al voltant de la plaça Urquinaona i han mogut contenidors al mig dels carrers Trafalgar, Aribau, Ronda Sant Pere i Pau Claris i han calat foc. Els Mossos els han dispersat amb les furgonetes sense fer ús, segons un comunicat de la policia catalana de les defenses. La manifestació ha començat a plaça Urquinaona i ha acabat davant la comissaria de la policia espanyola a Via Laietana. La convocaven l'ANC i els CDRs per reivindicar l'1 d'octubre i denunciar la repressió policial. Ho recordaven el Joaquim i l'Elisenda.
7: Va ser un assalt, una repressió molt gran, perquè no fèiem res de mal.
8: No van arribar a fer el que havien dit que farien, que és proclamar la independència, i per tant hi ha també, doncs, d'alguna manera, un sentit de frustració.
6: Alguns manifestants portaven impreses fotografies de les càrregues als col·legis electorals, una imatge que el Martí i el Franc tenen present, tot i que fa 9 anys eren nens.
9: Venim a defensar que fa 9 anys vam votar i vam guanyar de forma democràtica i, per tant, doncs, venim a preguntar-nos què estem fent aquí, doncs, encara en un estat que no ens deixa marxar.
10: Jo estic aquí perquè fa 9 anys en tenia 10, estava als col·legis electorals i no podia veure com picaven i com feien mal a la meva gent.
6: L'ANC ha llegit un manifest al final de la manifestació on s'ha recordat l'organització civil d'aquell dia i que el conflicte polític es manté obert.
2: El president del Tribunal Constitucional adverteix al Suprem que a partir de dimarts tindrà una sentència molt clara que l'obligarà a amnistiar Puigdemont, Junqueras i els consellers del govern de l'1 d'octubre. Cándido Conde Pumpido ha redactat la sentència a favor d'aplicar l'oblit judicial a l'exconsellera Dolors Bassa, que votarà al ple del Constitucional el 6 d'octubre.
11: El propio Tribunal Supremo pues, ha manifestado que tendría en consideración la doctrina del Tribunal Constitucional, por lo tanto nosotros queremos establecer una doctrina clara y precisa.
2: El Constitucional sosté que amnistiar la malversació és de sentit comú i retreu als jutges Llarena i Marchena que hagin fet interpretacions rocambolesques de la llei per negar-se a aplicar-la. I finalment serà aquest divendres quan quedi vist per sentència el judici del cas de Roger Espanyol. Els quatre policies acusats sostenen davant el tribunal que van complir els protocols i que l'ús de pilotes de goma estava justificat. L'escopeter ha assegurat que no hi va haver intenció de ferir-lo. Ni la fiscalia, que demana l'absolució, ni les acusacions, que demanen 13 anys de presó, han modificat les seves peticions en els escrits finals. Audiència de Barcelona, Miquel Jarque.
12: Segons el relat dels policies nacionals, que han contestat totes les parts, a l'1 d'octubre es va viure al carrer Sardenya una violència extrema i l'ús de les bales de goma era necessari. Això ho explica

0: Picat l'escopeter acusat.
1: Lanzaban objetos, había piedras, adoquines, algún palo que otro también vi, había lanzamientos.
0: Precisament en els escrits finals, l'advocat de Roger Español, Benet Salellas, ha qüestionat els testimonis aportats per la defensa i la fiscalia, i és que les imatges de les càmeres GoPro dels policies nacionals que ho podrien acreditar no s'han trobat.
2: La policia ens confirma que tenia càmeres, però la part que ens interessa en la investigació ha desaparegut. No sabem, a dia d'avui, si és que van deixar de gravar, si és que es va acabar la bateria, si és que es va acabar la memòria o si és que s'han extraviat. Però el que és curiós és que hi havia càmeres de la Policia Nacional i que els fets que són objecte de judici simplement s'han perdut.
0: Les advocades d'Irídia i Òmnium han denunciat abús policial aquest divendres. Fiscalia i defenses presentaran els seus escrits i s'oferirà als policies acusats un últim torn de paraula.
3: I encara en plana judicial, el pare del nadó maltractat a Barcelona diu que no és conscient d'haver-li fet mal. L'home ha declarat aquest dijous a petició pròpia davant del tribunal que l'investiga a ell i a la mare del nadó per maltractaments i agressió sexual. En una declaració de 2 hores i mitja, el pare ha suggerit una possible negligència, com agafar-lo massa fort, per explicar les lesions, que diu que van ser involuntàries per part d'ell o de la mare del nen. El nadó, de 6 setmanes, va ingressar a l'UCI de l'Hospital Vall d'Hebron al març amb greus lesions i els pares van entrar a la presó provisional. La mare, infermera del mateix hospital, va quedar en llibertat amb càrrecs. El pare continua empresonat i el nadó viu amb una família d'acollida.
4: 3Cat Info.
3: Això que se'n diu són les protestes dels estudiants de França que continuen en peu de guerra en una nova jornada de mobilitzacions per reclamar més recursos que ha acabat amb gairebé 2.000 detinguts. El govern ha reunit un gabinet de crisi arran de la tensió que s'ha viscut en alguns punts del país. París, Isabel Galí.
5: 900 incidents davant els instituts de França, una protesta creixent per una millora de l'educació que ha estat reprimida amb càrregues policials i que ha deixat algunes imatges impactants, com l'incendi d'un institut o d'un camió de bombers, però també ha generat reivindicacions. A l'illa, els estudiants s'han manifestat acompanyats dels adults. Marine Molens és professora d'institut i Mathieu Roche, el pare dels Soans, de 16 anys.
6: Són adults en construcció. Si l'únic missatge que enviem als joves que es pregunten pel seu futur és llançar los gasos lacrimògens, és trist.
7: Hi ha diners per l'exèrcit, hi ha diners per exonerar les grans empreses de pagar els impostos, però no hi ha diners per l'educació nacional.
5: El pressupost presentat avui pel govern suprimeix més de 1.500 places de professors, però contempla un augment de 800 milions d'euros. En conjunt, però, preveu retallades de més de 43.000 milions d'euros, un missatge dirigit als mercats. França fa els deures per reduir el seu deute públic. La prima de risc encara és la més alta de la zona euro.
4: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.

0: El Teatre Lliure recupera l'obra Bobetó i a la necessitat d'una illa, que només es va poder veure en una sola funció el 2020, quan va esclatar la pandèmia. Un conte sobre l'amistat, la lleialtat i l'amor al teatre a través d'un grup d'amics que viatgen a l'illa més remota del món, Marta Vives.
1: Si la pandèmia ens va fer més imprescindibles les illes particulars, en el món d'avui l'esperança és més necessària que mai. Sergi Pompermayer és un dels autors d'aquesta obra.
2: La pèrdua de llibertats, bàsicament, no? Que és el que ara mateix és el que està a l'ordre del dia, no? Aquests governs d'extrema dreta que cada cop estan més presents a la nostra vida i manant a determinats països, no? Aleshores, aquí és on hem treballat més en aquest tema de ja no és tant la por a una pandèmia, no? O el que ens pot suposar això, sinó que arrel d'aquestes pandèmies, d'aquesta política de la por que fa tants anys que se'ns està inculcant, hi hagi un canvi de règim que ens porti en un món distòpic.
1: I per això aquesta distopia que es projecta en el 2030 a través d'un grup d'amics que emprenen un viatge al lloc més recòndit del planeta, allà on tot és possible, per tornar a redescobrir-se i recuperar les ganes i la il·lusió de fer teatre. Hi ha la

0: La matèria dels somnis, la por a les pandèmies, les frustracions, els desitjos i la bellesa, en ve baixa i en ve alta. Ells són veritat i són amics. Ficció i realitat, però sobretot la necessitat d'encomanar-se i de reivindicar l'amistat i la comunitat.
1: Esports. Moment ara de repassar l'actualitat esportiva amb en Sergi Andreu.
2: La UEFA ha explicat aquest dijous que ha rebut diversos documents enviats pel Real Madrid referents al cas Negreira i ha anunciat que els tindrà en compte com a part de la seva investigació. El Real Madrid, per la seva banda, ha emès un comunicat en què diu que espera que la investigació avanci amb la màxima celeritat fins a la seva completa conclusió. El Barça recorda en un altre comunicat que la investigació de la UEFA es manté oberta des del 2023 i assenyala que l'organisme europeu no ha fet de moment cap requeriment al club blaugrana. Aquesta notícia arriba la mateixa setmana que un jutge de Madrid ha citat el president del Madrid, Florentino Pérez, i el Futbol Club Barcelona pel dia 25 de novembre a un acte de conciliació per les insinuacions de Pérez sobre aquest afer. Segons fonts del Barça, si el president del Madrid no s'hi presenta o no es retracta de les acusacions que va fer, el club blaugrana presentarà una querella criminal. En clau esportiva, el davanter brasiler del Barça, Rafinha, ja és a Barcelona i ha arribat aquest dijous procedent d'Austràlia després d'abandonar la concentració brasilera per unes molèsties a la cuixa dreta. El jugador passarà aquest divendres més proves mèdiques. Aquest dijous s'han disputat els primers partits de la tercera jornada de la UEFA Nations League. Destaquen l'Alemanya 2, Sèrbia 0, Ter Stegen no ha jugat. Grècia 2, Països Baixos 2. La selecció de Xavi Hernández, que perdia 2-0, ha tornat a empatar in extremis amb un gol en els últims minuts, com ja va passar contra Alemanya. I Dinamarca 2, Portugal 4. João Cancelo, el blaugrana, ha estat titular i ha fet el primer gol. En aquest partit no ha jugat Cristiano Ronaldo. Recordem que el veterà jugador portuguès ha abandonat la concentració de la seva selecció, empipat amb l'entrenador Jorge Jesus. Dissabte serà el torn de la selecció espanyola, que jugarà contra la República Txeca a Oviedo.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: El president de la Federació Catalana de Futbol, Joan Soteras, no descarta tornar a presentar-se a la presidència de l'organisme.
4: Quan toqui fer eleccions, es faran eleccions. Ni abans ni després, quan toqui. I que en presentar-me jo, bueno, jo ja he dit altres vegades que no em vull tornar a presentar, però dic que avui dic que el millor no es pot descartar.
2: Soteras ho ha plantejat en la presentació de la nova samarreta de la selecció catalana, que recupera les quatre barres. El president de la federació ha reconegut que busquen un rival per enfrontar-se a la selecció femenina a finals de novembre. D'altra banda, l'entrenador del Girona, Quique Álvarez, ha passat aquest dijous pel tot costa. El tècnic reconeix que té una bona plantilla, però que cal demostrar-ho a la gespa.
5: A nivell de pressupost i a nivell de tot, sí, no? Al final això ho hem de demostrar. Està molt bé donant un paper i sobretot a nivell pressupostari, que no em puc amagar, que és una de les millors plantilles, ara pues, hem de ser capaços de demostrar-ho al camp, no? I una competició que a vegades això no et dona l'èxit, no? I també és veritat que si fas les coses bé amb millors jugadors, possiblement és més fàcil guanyar partits.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: El Barça d'handbol ha perdut de forma clara i contundent la final del Mundial de Clubs davant del Veszprém hongarès, entrenat per l'extècnic blaugrana Xavi Pascual i liderat per un altre exblaugrana, Nilsen, que ha estat, de fet, el millor jugador del partit. El resultat final, 33-42. A la Lliga Sobal, el Conca ha demanat l'ajornament del partit que han de jugar dissabte contra el Granollers al Palau Olímpic perquè l'equip manxec argumenta falta d'efectius. Bona part de la seva plantilla, diuen, està afectada per una incidència sanitària. En bàsquet, aquest dijous s'ha començat a disputar la tercera jornada de l'Eurolliga amb aquests partits. Hapoel de Tel Aviv 102, Madrid 98. Tercera derrota dels blancs en tres partits a l'Eurolliga. Estrella Roja 77, Efes 72, Bologna 96, Olympiacos 94 i París 82, Žalgiris 78. El Barça jugarà aquest divendres. Ho farà a la pista del Besiktas d'Istanbul a les 7 de la tarda.

0: A aquesta hora repassem les principals informacions que us estem explicant, com que Junts tombarà els decrets d'habitatge del govern espanyol al Congrés. Els de Carles Puigdemont han instat la Moncloa a retirar els textos i redactar-ne de nous si volen el seu suport, però l'executiu espanyol ja ha dit que no farà marxa enrere i que mantindrà la votació d'aquest divendres. I també s'allarga fins aquest divendres al migdia l'alerta per pluges torrencials a les Terres de l'Ebre. De moment, els bombers han fet una vuitantena de serveis, però cap de gravetat. La previsió és que es puguin arribar a acumular fins a 200 litres per metre quadrat en 24 hores. De seguida us explicarem que als Estats Units la dona que han intentat executar sense èxit dues vegades es troba en estat crític en un hospital de Tennessee. Les autoritats estan investigant què ha passat i els advocats de la dona han demanat que se li commuti la pena de mort. El govern espanyol no concreta a partir de quan l'alta velocitat entre Barcelona i Madrid podrà recuperar la durada habitual del trajecte, que s'ha incrementat 25 minuts des dels accidents d'Ademuz i Gelida. El secretari d'Estat de Transports, José Antonio Santano, sí que assegura que l'any que ve ha de significar un punt d'inflexió a Rodalies, amb la finalització d'obres com el desdoblament de l'R3 i també per la incorporació dels nous trens. I dels més de 23.000 rescats que els bombers han fet en els últims 15 anys, només se n'han reclamat el cost en 17 casos. Les reclamacions es fan en incidents que són imprudències flagrants o si el rescat era innecessari. Des dels bombers expliquen que, malgrat el que es pugui pensar, els rescats associats a imprudències són excepcionals. Els esports que destaquem, Sergi.
1: Que el Barça d'handbol ha perdut la final del Mundial de Clubs davant del Veszprém hongarès per 33-42 i que la UEFA afirma que ha rebut del Real Madrid nous documents sobre el cas Negreira i que els tindran en compte en la seva investigació.
0: I al temps, ara ho dèiem, amb molta precaució fins divendres al matí. Els ruixats es reactivaran al sud i s'aniran estenent cap al Camp de Tarragona. Pluges torrencials de més de 40 litres en 30 minuts i també es poden acumular més de 200 litres al Montsià i al Baix Ebre. Junts rebutja els decrets d'habitatge del govern espanyol i els farà caure aquest divendres al Congrés. Després d'una reunió de la cúpula, el partit havia exigit a la Moncloa que retirés els textos per refer-los, però l'executiu espanyol s'hi ha negat. Pels de Carles Puigdemont, les normes inclouen mesures contraproduents i no serveixen per blindar les persones vulnerables dels desnonaments. Barcelona, Jordi Corbalán.
2: Junts per Catalunya tombarà els reials decrets d'habitatge aquest divendres al ple del Congrés i el govern de Pedro Sánchez no el retira i el Consell de Ministres aprova immediatament un nou text. L'executiva juntaire ho ha decidit aquesta mateixa nit per unanimitat i s'ha compromès a votar només el decret antidesnonaments si es reformula. A través d'un comunicat, els de Puigdemont asseguren que el text actual no atura els fons voltor, que podran continuar adquirint pisos i desnonant inquilins vulnerables. Ni tampoc es garanteix que l'administració assumeixi els pagaments als petits propietaris per aturar els desnonaments de persones vulnerables. Per això, Junts planteja que el govern espanyol deixi sense efecte el ple d'aquest divendres retirant la votació dels decrets de l'ordre del dia i que el Consell de Ministres aprovi els pròxims dies un nou decret antidesnonaments negociat que es torni a portar al Congrés.
0: El govern espanyol, però, manté la votació dels decrets per aquest divendres, malgrat el no anticipat de Junts, ho ha afirmat la número 2 del Ministeri d'Habitatge, Leire Iglesias.
3: Lo más conveniente no es retirar el decreto, creo que lo más conveniente es someter el decreto a votación y seguir reconociendo los derechos de los ciudadanos y las ciudadanas. Creo que de aquí a mañana todavía Junts puede pensar que lo mejor es que podamos continuar con la tramitación y el desarrollo de este proyecto.
0: Els de Pedro Sánchez defensen que les mesures són el resultat de mesos de feina i de consens i desafien els juntaires a posicionar-se al Congrés al costat del PP i Vox. Madrid, Paula Brujats.
4: El govern espanyol diu que no es pensa fer enrere i anuncia que no retirarà els decrets de la votació. El ple està previst per les 11 i el que diu la Moncloa a aquesta hora és que Junts per Catalunya s'haurà de retratar. Recorden que s'ha treballat durant tots aquests mesos per encaixar les reclamacions de tots els grups, per intentar resoldre la crisi de l'habitatge i

0: Diuen que s'havia arribat a un consens per respondre a les necessitats de la gent, que agradés a tots els grups que havien donat suport a la investidura de Sánchez. Ara mateix la Moncloa el que diu és que ha arribat l'hora que Junts, el Partit Popular i Vox, a qui posen el mateix sac, es retratin i demostrin si estan amb la ciutadania o si estan amb els especuladors.
1: El sindicat de llogateres també demana a Junts que rectifiqui, tot i que l'objectiu continua sent pressionar perquè els decrets aprovats pel govern espanyol tirin endavant. El sindicat ja apunta a una vaga general per forçar canvis estructurals en les polítiques d'habitatge. Barcelona, Clàudia Serra.
2: Crits de vergonya quan el sindicat de llogateres ha anunciat a l'assemblea que s'estava fent aquest dijous a la nit a Plaça Catalunya el rebuig de Junts als decrets. La indignació al carrer va en augment i les entitats en defensa de l'habitatge demanen una vaga general. Enric Aragonès és portaveu del sindicat de llogateres.
3: Si demà tomba aquests decrets, haurà d'assumir les conseqüències d'haver fet caure un mecanisme que avui mateix ja ha començat a aturar desnonaments.
2: A Plaça Catalunya es mantenen un centenar de tendes de campanya. Algunes persones s'han sumat a l'acampada aquest mateix dijous. Molts són joves, com l'Helena i la Marina.
4: Doncs ahir a la tarda vam decidir venir cap aquí. Ens hem muntat la motxilla avui a la tarda i hem vingut cap aquí, hem muntat la tenda i ara ens asseurem a sopar, perquè crec que ha arribat a un punt de crisi absoluta el tema de l'habitatge.
5: O sigui, treballo en una immobiliària i la situació és insostenible com a persona aquesta de cara al carrer que viu constantment el «Ei, teniu pisos de lloguer, teniu pisos de lloguer» i veure que tampoc hi ha cap alternativa.
2: Aquest dijous a la tarda la plaça Sant Jaume també ha quedat pràcticament plena per acollir una cassolada reivindicativa per l'habitatge.
1: 3CAT Info. L'altre tema destacat que us estem explicant és que l'alerta pel risc de pluja torrencial a les Terres de l'Ebre s'allarga fins aquest divendres al migdia. Protecció Civil demana extremar la prudència i evitar desplaçaments innecessaris en les pròximes hores a la Terra Alta, el Baix Ebre, la Ribera d'Ebre, el Montsià i el Baix Camp. De moment no hi ha incidències destacades. El telèfon d'emergències ha rebut més de 150 trucades i els bombers han fet una vuitantena de sortides, però cap de greu. Imma Soler, sotsdirectora de Protecció Civil, recordava al Catalunya Nit els principals consells davant d'aquesta situació.
6: Sobretot que si tenen que fer desplaçaments tinguin moltíssima precaució, que vagin per vies principals, que no facin el desplaçament si no és necessari, si el poden aplaçar per algun altre moment, que sobretot no vagin a zones inundables, que vigilin amb les lleres, que poden tenir creixements ràpids, intensos.
1: El perill és que es puguin arribar a acumular fins a 200 litres per metre quadrat en 24 hores. Alguns ajuntaments han decidit tancar equipaments municipals i escoles aquest dijous a la tarda i també aquest divendres. En posta, Jordi Barranca.
7: Durant l'última fase d'aquest dijous ha plogut amb força, sobretot a l'interior del Baix Ebre. Parlem de punts com ara Tortosa. De fet, la capital ebrenca per aquest divendres ha suspès, recordem-ho, tota l'activitat en instal·lacions i equipaments municipals. Això va des de l'atenció al propi ajuntament fins als gimnasos i també les escoles que són de la seva competència, és a dir, escoles de música i també les dues llars d'infants públiques que té la ciutat. Mentrestant, mentre arriba la que es preveu que sigui la part més intensa de les pluges, alguns ajuntaments ja de la franja litoral, com és el cas de Deltebre, a la mateixa comarca del Baix Ebre, han pres mesures preventives. Lluís Soler és l'alcalde.
8: Abans de migdia hem decretat les diferents mesures d'emergència per tal de que aquesta tarda de dijous se suspenguessin les classes educatives i també el que seria tota l'activitat als equipaments municipals.
7: De fet, la zona de Riumar i també l'illa de Buda, al municipi veí de Sant Jaume d'Enveja, han estat els punts on primer ha plogut amb més intensitat. D'altra banda, els veïns de les zones més crítiques, com podria ser Alcanar Platja, al municipi d'Alcanar, al Montsià, s'han afanyat a protegir les cases i fins i tot a autoevacuar-se, tal com ens destacava Didac Pla.
9: Tots els veïns ja s'han protegit una miqueta, han ficat les seues tanques, les seues valles i les seues proteccions i se n'han anat a casa de familiars ja.
7: Durant els últims dies el que també s'ha fet és netejar la llera de rieres i barrancs que normalment baixen secs i també d'embornals per poder absorbir tota l'aigua que es preveu durant les properes hores.
1: En declaracions a la Catalunya Nit, l'alcaldessa de Tortosa, Marc Lleixà, reconeixia que les ciutats no estan preparades per episodis de pluges torrencials. És per això que demana repensar l'urbanisme dels municipis.
10: Perquè són intensitats de pluja tan elevades en tan poca estona que fa que qualsevol sistema que tinguem i que fins ara era els habituals i que funcionaven correctament, ara desborden. Si això se manté en el temps, realment la situació és molt desesperant. I això sí que ha de fer repensar l'urbanisme de les nostres ciutats. 3CAT Info.
11: cada hora

0: Tota l'actualitat al moment.
1: Als Estats Units, la dona que han intentat executar sense èxit dues vegades es troba en estat crític en un hospital de Tennessee. La condemnada, Krista Pike, portava 30 anys al corredor de la mort, però les injeccions que havien d'acabar amb la seva vida no han funcionat i han convertit el procés en una tortura. Les autoritats estan investigant les causes i els advocats de la dona han demanat que se li commuti la pena de mort. Washington, Oriol Serra.
2: El cas de Krista Pike, la condemnada a mort a qui li van aplicar dues vegades la dosi d'injecció letal sense que arribés a morir, ha provocat un daltabaix al sistema penal nord-americà, si més no a l'estat de Tennessee, on el seu governador ja ha dit que totes les execucions queden aturades fins que s'hagi aclarit el que ha passat. De moment, els experts apunten a una errada en l'administració intravenosa de la substància letal, cosa que ja havia passat fa tot just un mes també contra un altre condemnat a Tennessee. El cas és que no hi ha personal mèdic disposat a fer aquesta feina i l'acaben fent funcionaris de presons. Els testimonis que han presenciat l'execució fallida, com és el cas de periodistes especialitzats, s'han mostrat consternats. Catherine Sweeney ho ha cobert per a l'emissora local WPLN.
3: Diria que he assistit a 5 execucions a Tennessee i res del que ha passat avui ha estat en absolut normal. La demora del tribunal només ha estat la punta de l'iceberg. Quan hem entrat, ens han fet esperar almenys una hora, cosa que és molt inusual. Normalment en 10 o 15 minuts el procediment es posa en marxa.
2: La pena de mort compta amb el suport majoritari de la societat nord-americana, si bé hi ha hagut un descens els darrers anys. A les proximitats de la presó de Nashville hi predominaven veus com la de Kelly Herring.
4: I believe in capital punishment.
5: Crec en la pena capital. Alguns crims són tan horribles que la pena de mort és l'únic càstig.
2: Krista Pike és la primera dona a qui s'ha executat, en aquest cas intentat executar, a l'estat de Tennessee en 200 anys. Recordem que les execucions de dones representen l'1% del total des del 1976. Pike està en estat crític i si acaba morint serà la 30a execució d'aquest any als Estats Units.
1: Més coses, el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, insisteix en la tesi d'una acció terrorista darrere l'intent d'un segrest d'un vol ahir amb destinació a Israel. Els Emirats Àrabs Units, d'on havia sortit el vol, també investiguen aquesta hipòtesi. De moment, la ruta que connectava el país amb Dubai està suspesa. Jerusalem, Jordi Brascó.
6: Israel ha començat a compartir informació sobre el copilot que hauria intentat estavellar l'avió de Fly Dubai. El mateix Netanyahu ha estat l'encarregat de fer-ho. Assegura que és un radical islamista d'Oman i que volia dur a terme un atemptat suïcida.
7: Sembla que va ser doctrinat. Crec que és massa d'hora per dir si tenia connexions amb l'Iran o amb algú altre, però ho podrem dir de manera segura d'aquí uns dies.
6: Continuen havent-hi encara moltes incògnites al voltant de l'incident, com ara saber com el copilot va aconseguir colar l'arma dins de la cabina. A Israel, però, l'atenció mediàtica està centrada en els passatgers que es van convertir en herois inesperats, el lampista que va reduir l'atacant o el dentista que va atendre el capità apunyalat. Tots han estat rebuts per Benjamin Netanyahu i el president Isaac Herzog els ha proposat pel Premi a l'Heroisme Civil.
1: I a Gaza, aquest dijous s'ha celebrat un funeral multitudinari per les víctimes que portaven més de 3 anys sota la runa d'edificis bombardejats per Israel. Han enterrat fins a 105 persones, una tercera part menors d'edat, que van ser assassinades en un atac que el govern de Netanyahu va justificar dient que l'objectiu era un túnel utilitzat pels milicians de Hamas en resposta als atacs del 7 d'octubre. Encara en plan internacional, el president rus Vladimir Putin alerta que podria utilitzar armes atòmiques en cas d'un conflicte directe amb l'OTAN. Per això ha fet una crida a evitar escenaris catastròfics on la humanitat es trobi a la vora de l'extinció. Moscou, Cristina Solies.
8: El líder del Kremlin nega que estigui amenaçant ningú, però justifica que es veu obligat a respondre a les declaracions dels líders occidentals de preparar-se per una possible guerra amb Rússia el 2029 o 2030. Segons Putin, com que els exèrcits europeus són molt més grans que el rus en conjunt, el principal avantatge rus són les armes estratègiques que, assegura, no té ningú més, i admet que en el context actual no pot descartar haver-ne de feus.
9: Podem estar segurs que aquestes armes no s'utilitzaran mai? Doncs esclar que no. Tots coneixem la famosa dita: si una arma està penjada en algun lloc de la paret al principi d'una actuació, està destinada a disparar-se al final. Ho hem de tenir en compte i evitar-ho.
8: El president rus també considera que les fàbriques de països europeus que produeixen armes per a Ucraïna poden arribar a ser objectius legítims. Un dels arguments és que, sense el suport tècnic europeu, Kiev no podria haver atacat amb èxit la refineria i els magatzems d'empreses civils en territori rus.
1: I la policia antiterrorista del Regne Unit ha detingut un ciutadà de doble nacionalitat iraniana i britànica

0: Blanca relacionat amb l'incident de la base aèria de Fairford diumenge passat. Aquestes instal·lacions les fan servir als Estats Units en la guerra contra l'Iran. Londres, Quim Olivares.
1: El detingut té 27 anys, viu a Londres i és sospitós de preparar actes terroristes, segons la policia. També interroguen un britànic de 26 anys i han fet escorcolls en dos habitatges en relació amb els fets en aquesta base militar. Diumenge ja van detenir 5 persones, totes britàniques, quan els van trobar a prop de la base amb 3 furgonetes, però els van deixar en llibertat sota fiança. La policia va admetre que no duien explosius als vehicles, però sí gasolina. De fet, fins ara les autoritats no han explicat què volien fer aquests 5 homes. Reconeixen que les circumstàncies de l'afer són molt complexes i que segueixen diverses línies d'investigació. El primer ministre Andy Burnham va dir dimecres que la República Islàmica de l'Iran hi podria haver jugat un paper. Les autoritats iranianes ho neguen.
0: El temps. Amb la Gemma Puig.
2: Matinada complicada, ruixats, pluges intenses, localment torrencials, activats aquests avisos de nivell 5 sobre 6 del Servei Meteorològic de Catalunya, Montsià, Baix Ebre, Terra Alta, Ribera d'Ebre i també el Baix Camp, pluges que poden superar els 40 litres en mitja hora, allargant-se ben bé fins al migdia, per tant, molta precaució, matinada i primera hora, però també fins al migdia amb aquestes precipitacions intenses i, a més, amb aquesta acumulació, sobretot cap a l'extrem sud, cap al Baix Ebre i al Montsià. En aquest episodi es poden superar els 200 litres per metre quadrat. De cara al matí de divendres tindrem un matí una miqueta més fresc, amb algunes boires matinals, algunes clarianes o bandes de núvols prims cap a les comarques del nord-est, comarques gironines, que queden força al marge de la inestabilitat, i a la tarda, a part dels ruixats que podran tornar a fregar la mateixa línia de la costa, tindrem també alguns ruixats irregulars cap a comarques interiors. També les temperatures màximes quedaran més baixes i al cap de setmana mantindrem la inestabilitat.
3: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: Més qüestions. Dels més de 23.000 rescats que els bombers han fet en els últims 15 anys, només s'han reclamat els costos en 17 casos. La suma de tots aquests expedients puja a prop de 72.000 euros, dels quals se n'han recuperat 11.000, només un 15%. Els rescats dels bombers, per norma, no es cobren. Només es reclamen els costos quan es generen per imprudències flagrants o si es demanen sense que siguin necessaris. Montse Poblet.
4: Dels 17 rescats que s'han reclamat, 4 han estat per falses alarmes d'incendis en habitatges, un per rescatar un vehicle que volia travessar el Segre i pràcticament tota la resta per accidents de muntanya. L'últim rescat pel qual s'ha obert expedient és el de 2 excursionistes que es van perdre al Moixeró. Malgrat que era març i que la previsió del temps era dolenta, van pujar 2.000 metres i només portaven roba lleugera. El rescat pel qual el reclamen 14.000 euros va mobilitzar 5 unitats del GRAE i un helicòpter amb 13 a professionals. Oriol Vilalta, cap dels grups d'actuacions especials dels bombers, subratlla que, malgrat el que es pugui pensar, els rescats associats a imprudències com aquesta o a un mal ús del recurs públic són excepcionals.
5: Som una societat molt més responsable del que ens pensem. Nosaltres analitzem cada setmana tots els rescats que hi ha i no ens trobem imprudències, que la gent tendeix a pensar de dir ha sigut una imprudència, s'ha de pagar, etc. No?
4: De vegades, la por al cobrament del rescat fa que la gent triï a demanar ajuda i això acaba complicant els operatius. Els bombers insisteixen que és important no esperar-se a alertar si es considera que s'està en perill.
0: El govern espanyol no concreta a partir de quan l'alta velocitat entre Barcelona i Madrid podrà recuperar la durada habitual del trajecte, que s'ha incrementat en 25 minuts des dels accidents d'Ademuz i Gelida. El secretari d'Estat de Transports, José Antonio Santano, considera que seria imprudent posar una data. Ho ha dit en una conversa que ha mantingut amb la presidenta del Cercle d'Economia, Teresa García Milà.
6: No me he enterado de cuándo voy a poder ir a Madrid a 2 horas y 37 minutos.
7: Bueno, es que no sé si sería prudente dar una
6: cifra, no se puede.
7: No me atrevo a darlo, porque además creo que sería una... Sí quiero decir que somos conscientes de que entre Madrid y Calatayud hay que renovar la vía, que Adif está terminando el proyecto y que es una obra que podremos lanzar el año que viene.
0: Més explícit ha estat Santano a l'hora de concretar els canvis que trobarà l'usuari de Rodalies a partir de l'any que ve.
7: Pero sí que les digo que el 2027 tiene que ser un punto de inflexión clarísimo. ¿Por qué? Porque terminaremos obras importantes como el desdoblamiento de la R3 y algunas más, porque vamos a conectar con el aeropuerto y sobre todo porque vamos a incorporar nuevo material que debe dar más fiabilidad y sobre todo más capacidad a la red.
0: L'any que ve també s'acabarà d'instal·lar l'ample internacional al corredor mediterrani entre Castelló i Tarragona i abans de final d'aquest any es posarà en servei els trams Castellbisbal-Martorell que permetrà portar en tren els cotxes de la SEAT cap a França. Més qüestions, la DGT farà algunes excepcions amb la nova regulació dels semàfors en Taronja.

0: intermitent mentre creuen els vianants. El nou reglament de la Direcció General de Trànsit diu que si el vianant té el semàfor en verd, el vehicle sempre l'haurà de tenir vermell. I això havia provocat crítiques d'alguns ajuntaments, com el cas de Barcelona. En declaracions de 3Cat Info, el director de la DGT, Pere Navarro, diu que estudiaran les peticions dels ajuntaments.
1: Però que avui mateix hi ha signat ja la instrucció que diu, escolti'm, excepcionalment, amb un informe tècnic que diu que els inconvenients superen els avantatges i que el qual justificaria d'alguna manera el continuar amb aquest sistema.
0: L'Ajuntament de Barcelona calcula que hi ha 1.550 cruïlles on el taronja intermitent conviu amb el verd per a vianants.
2: 3Cat Info.
0: La campanya de vacunació de la grip i la Covid a Catalunya arrenca dilluns que ve. Un any més es farà de manera esglaonada i amb l'objectiu d'incrementar les taxes de cobertura en persones més grans de 60 anys i en nens de fins a 5 anys. El secretari de Salut Pública, Esteve Fernández, ha explicat que s'espera que aquest any la grip arribarà més tard perquè l'any passat es va avançar.
3: Esperem una campanya semblant en el temps, no a l'anterior, sinó a l'anterior. I sobre la virulència del virus, sabem que és un cladocà, el coneixem, i l'any passat va ser molt infecciós, però va tenir moltes... No va variar pràcticament l'impacte en hospitalitzacions i ingressos en UCI.
0: Com cada any, els primers de vacunar-se seran les persones que viuen en residències, els més grans de 80 anys, les embarassades, els infants i el personal sanitari. I a partir del 26 d'octubre s'obrirà a la resta de col·lectius amb cita prèvia. I la gent gran de Girona denuncia que les discriminacions per edat, l'edatisme, estan normalitzat a la societat, a les institucions i a l'atenció sanitària. Ho han dit en un acte unitari pel Dia Internacional de les Persones Grans que s'ha fet aquest dijous. Girona, Pau Petrolí.
4: Dolors Kerr, secretària del Consell de la Gent Gran de Girona, descriu una situació d'edatisme habitual.
5: Quan tu vas al metge, que això jo ho he viscut, i el metge, en lloc de dirigir-se a mi, es dirigeix a la meva filla, perquè la meva filla ho entendrà millor que jo, no?
4: Kerr denuncia diferents tipus d'edatisme, l'autoinfligit, el social, l'institucional, i avisa que moltes vegades prové de dins de casa, com la situació que explica Martí Vallès, exalcalde de Cassà de la Selva.
6: Deixeu-me que jo decideixi com em gasto els meus diners. Ja sé que sóc gran, ja sé que m'ho dieu amb carinyo i tal, però, per favor, deixeu-me que decideixis, que arriba un moment que et sents amb una sobreprotecció que et fa mal.
4: Martí Besart, assistent a l'acte, anima tothom a reaccionar.
7: Ens hem d'acostumar a dir-ho en aquell moment. Li has d'explicar, perquè serà l'única manera que lograrem que això es vagi rectificant amb el temps.
4: Besart reconeix que a vegades la gent gran també és edatista amb els joves, per això és un problema, diuen, que afecta a tota la societat.
2: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: La pel·lícula que Woody Allen rodarà a Madrid serà una comèdia diplomàtica. El cineasta nord-americà ha presentat aquest dijous el projecte, que encara no té títol, envoltat de les màximes autoritats polítiques de la ciutat i de la comunitat autònoma a Madrid, Dani Sáenz de Aja.
8: Isabel Díaz Ayuso i José Luis Martínez Almeida treien pit perquè a partir de dilluns Woody Allen passarà 6 setmanes rodant a Madrid. Els seus governs han posat 3 milions d'euros perquè el director, de 90 anys, posa el nom de la ciutat al títol de la pel·lícula i tregui en pantalla la seva millor cara, un Madrid idíl·lic de grans avingudes arbrades i edificis clàssics del qual Allen es declara enamorat i que contrasta amb el Madrid que acampa per l'habitatge que el cineasta reconeix que ignora.
9: I have no wisdom.
10: No tinc saviesa sobre temes socials o polítics. Sempre he tractat relacions entre persones i temes existencials. Entenc que hi dóva un problema del qual no m'he assabentat.
8: I com ja va fer a Barcelona o a Sant Sebastià, Allen també compta amb talent local, com és l'actor català Peter Vives.
11: I la meva repre que està aquí em va donar la notícia que ens havien agafat i va ser d'aquests càstings que fas sense realment creure que serà una realitat i que t'agafaran.
8: Conegut pel seu paper a La Riera, aquí interpreta un diplomàtic que es veu embolicat en una comèdia romàntica ubicada a la capital espanyola, únics detalls que Woody Allen ha donat de la seva pel·lícula número 51.
0: L'escriptor francès Eric Bouillard publica Els Desesperats, on explica els orígens del poder als Estats Units a través de la figura de Billy el Nen. El Premi Goncourt per l'Ordre del Dia narra la història de la vida d'aquest personatge que va morir amb 21 anys i, a través d'ell, ha dit, parla del violent naixement del poder nord-americà. Bouillard ha explicat a Barcelona que va investigar la història de Billy el Nen, el lloc on va viure a Nova York, la mort de la seva mare i els seus primers robatoris. I també ha assenyalat que de seguida va veure que Billy no era un personatge aïllat i es va adonar que la història dels Estats Units es podia explicar a través d'un petit rodamont.
12: Un d'ells és advocat a Santa Fe. La seva família posseeix encara el despatx d'advocats més gran de Santa Fe i serà senador a Washington. I veiem que Billy no és una petita figura aïllada, sinó que és la història americana.

0: que s'està construint al més alt nivell, a Washington. I em vaig dir, podríem intentar fer passar tota la història americana a través de l'ànima d'un petit rodamón?
1: L'escriptor ha afegit que relaciona la violència de l'ICE amb els orígens de la policia nord-americana.
2: Esports.
1: A aquesta hora repassem l'actualitat esportiva amb en Sergi Andreu.
3: El davanter brasiler del Barça, Rafinha, ja és a Barcelona i ha arribat aquest dijous procedent d'Austràlia després d'abandonar la concentració brasilera per unes molèsties a la cuixa dreta que es va fer en l'últim partit. El jugador passarà aquest divendres més proves mèdiques per saber l'abast d'una possible lesió. D'altra banda, la UEFA ha explicat aquest dijous que ha rebut diversos documents enviats pel Madrid referents al cas Negreira i ha anunciat que els tindrà en compte com a part de la seva investigació. El Madrid, per la seva banda, ha emès un comunicat en què diu que espera que la investigació avanci amb la màxima celeritat fins a la seva completa conclusió. El Barça n'ha fet un altre de comunicat on diu que la investigació de la UEFA es manté oberta des del 2023 i que en aquest sentit no hi ha cap novetat. Aquest dijous s'han disputat els primers partits de la tercera jornada de la UEFA Nations League. Destaquem aquests tres resultats: Alemanya 2, Sèrbia 0, Ter Stegen no ha jugat, Grècia 2, Països Baixos 2, la selecció de Xavi Hernández, que perdia 2-0, ha tornat a empatar in extremis amb un gol en els últims minuts, i Dinamarca 2, Portugal 4. João Cancelo ha estat titular i ha fet el primer gol. Aquest partit no l'ha jugat Cristiano Ronaldo. Recordem que el veterà jugador ha abandonat la concentració de la selecció portuguesa empipat amb el seu entrenador, Jorge Jesus, per no fer-lo jugar dimarts i avisar-lo poc que tampoc ho faria contra Dinamarca. També està enfadat amb el president de la Federació Portuguesa. La selecció espanyola jugarà dissabte contra la República Txeca a Oviedo. Ha parlat aquest dijous de Lamine Yamal el jugador de la selecció espanyola, Víctor Muñoz.
4: No, la verdad que intento aprender mucho de él. Es un buen amigo mío que está conmigo en el día a día. Compartimos muchos momentos juntos y la verdad que el poder tener esa competencia, el poder verlo entrenar cada día, que es todo un privilegio para mí y ya no solo de él, sino el poder aprender de todos los jugadores del equipo. La verdad que eso para mi día a día me ayuda mucho.
3: I el president de la Federació Catalana de Futbol, Joan Soteras, no descarta tornar-se a presentar a la presidència de l'organisme.
5: Quan toqui fer eleccions, es faran eleccions. Ni abans ni després, quan toqui. I que en presentar-me jo, bueno, jo ja he dit altres vegades que no em vull tornar a presentar, però dic que avui dic que el millor no es pot descartar.
3: Soteras ho ha plantejat en la presentació de la nova samarreta de la selecció catalana que recupera les quatre barres. El president de la Catalana ha reconegut també que busquen un rival per enfrontar-se a la selecció femenina a finals de novembre.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: Tanquem la carpeta futbol. El Barça d'en Bol ha perdut de forma clara i contundent la final del Mundial de Clubs davant del Veszprém hongarès, entrenat per l'exblaugrana Xavi Pascual i liderat per un altre exblaugrana, el porter Nilsen, que ha estat el millor jugador del partit. El resultat final, 33-42. En bàsquet, aquest dijous s'ha començat a disputar la tercera jornada de l'Eurolliga, amb els primers partits, on destaca una nova derrota del Madrid, la tercera derrota dels blancs en tres partits a l'Eurolliga. Han perdut a la pista del Hapoel Tel Aviv 102-98. El Barça juga aquest divendres a la pista del Besiktas d'Istanbul a les 7 de la tarda. Sentim Sekulic, el tècnic blaugrana.
6: El Besiktas ha millorat la plantilla respecte de la temporada passada i han afegit talent i qualitat. Juguen amb molta intensitat i energia, especialment a casa. En l'últim partit, a més, van llançar de 3 amb un percentatge molt alt. Per tant, aquestes són les coses que hem de controlar i hem d'entendre el que ens espera en aquest pavelló.
3: El motor aquest divendres es fan ja els entrenaments del Gran Premi del Japó de motociclisme. Marc Márquez se situa a 12 punts de Jorge Martín i intentarà recuperar el lideratge. L'objectiu del pilot de Cervera és sumar els 37 punts entre dissabte i diumenge.
7: Sabes que circuitos vas a sufrir más, otros menos, circuitos que lo vas a salvar mejor, otros peor. Pero bueno, este año tampoco me imaginaba ganar en Breno y gané. Entonces veremos durante el fin de semana dónde estamos y nuestra faena es sacar el máximo puntos. Esto significa estar lo más cerca posible del 37. No hay secreto de aquí a final de temporada.
3: I Mireia Benito es baixa d'última hora als europeus del ciclisme de Ljubljana.

0: Junts tombarà els decrets d'habitatge del govern espanyol al Congrés. Els de Carles Puigdemont han instat la Moncloa a retirar els textos i redactar-ne de nous si volen el seu suport, però l'executiu espanyol ja ha dit que no farà marxa enrere i que mantindrà la votació d'aquest divendres. El sindicat de llogateres demana a Junts que rectifiqui i que doni suport als decrets. El sindicat creu que cal una vaga general per forçar canvis estructurals en les polítiques d'habitatge. El Parlament tomba la proposta de Salvador Illa perquè els particulars puguin comprar pisos conjuntament amb la Generalitat. Era la iniciativa central en habitatge que el president havia portat al debat de política general i que el govern assegura que impulsarà igualment. Esquerra i els comuns, però, han salvat el cap de l'executiu de sortir reprovat del ple. S'allarga fins aquest divendres al migdia l'alerta per pluges torrencials a les Terres de l'Ebre. De moment, els bombers han fet una vuitantena de serveis, cap de gravetat. La previsió és que es puguin arribar a acumular fins a 200 litres per metre quadrat en 24 hores. Partits i entitats independentistes aprofiten el 9è aniversari del referèndum de l'1 d'octubre per reivindicar que el conflicte continua. Després de la protesta convocada per l'ANC a Barcelona, alguns manifestants han cremat contenidors i s'han enfrontat a la policia. Gairebé 2.000 detinguts és el balanç d'una nova jornada de mobilitzacions dels estudiants a França, que ha deixat imatges insòlites com l'incendi d'un institut o d'un camió de bombers i més de 900 incidents davant dels centres educatius. La protesta coincideix amb la presentació d'un esborrany de pressupostos que suposaria una retallada milionària. Julio Manrique recupera el muntatge Bouvetoya, la necessitat d'una illa que només es va poder veure una vegada el 2020 a causa de la pandèmia, amb una reescriptura actualitzada que es fixa en les pors actuals, com l'auge de l'extrema dreta. Ivan Benet, Mireia Xalà, Cristina Genovat i Andrew Tarbet protagonitzen aquesta història que es pot veure al Teatre Lliure fins al 25 d'octubre.
1: Esports. La UEFA afirma en un comunicat que han rebut del Reial Madrid nous documents sobre el cas Negreira que els tindran en compte en la seva investigació. El Barça recorda que aquesta investigació està en suspens des de fa 3 anys. El davanter brasiler del Barça, Rafinha, ja és a Barcelona. El jugador passarà aquest divendres proves mèdiques per saber l'abast exacte de les seves molèsties a la cuixa dreta. I el Barça d'handbol ha perdut la final del Mundial de Clubs davant del Veszprém hongarès per 33-42.
0: I per acabar el temps, ho deia, amb molta precaució aquesta matinada fins divendres al migdia. Els ruixats es reactivaran al sud i s'aniran estenent cap al Camp de Tarragona. Pluges torrencials de més de 40 mil·límetres en 30 minuts i també es podran acumular més de 200 al Montsià i al Baix Ebre.
2: 3CAT Info.
0: Bona nit, us informa Agustí Serrat. Junts rebutja els decrets d'habitatge del govern espanyol i els farà caure aquest divendres al Congrés. Després d'una reunió de la cúpula, el partit havia exigit a la Moncloa que retirés els textos per refer-los, però l'executiu espanyol s'hi ha negat. Pels de Carles Puigdemont, les normes inclouen mesures contraproduents i no serveixen per blindar les persones vulnerables dels desnonaments. Barcelona, Jordi Corbalán.
3: Junts per Catalunya tombarà els reials decrets d'habitatge aquest divendres al ple del Congrés i el govern de Pedro Sánchez no el retira i el Consell de Ministres aprova immediatament un nou text. L'executiva juntaire ho ha decidit aquesta mateixa nit per unanimitat i s'ha compromès a votar només el decret antidesnonaments si es reformula. A través d'un comunicat, els de Puigdemont asseguren que el text actual no atura els fons voltor, que podran continuar adquirint pisos i desnonant inquilins vulnerables. Ni tampoc es garanteix que l'administració assumeixi els pagaments als petits propietaris per aturar els desnonaments de persones vulnerables. Per això, Junts planteja que el govern espanyol deixi sense efecte el ple d'aquest divendres retirant la votació dels decrets de l'ordre del dia.

0: dia i que el Consell de Ministres aprovi els pròxims dies un nou decret antidesnonaments negociat que es torni a portar al Congrés.
1: Doncs bé, el govern espanyol manté la votació dels decrets per aquest divendres, malgrat el no anticipat de Junts. Ho ha afirmat la número 2 del Ministeri d'Habitatge, Leire Iglesias.
2: Lo más conveniente no es retirar el decreto, creo que lo más conveniente es someter el decreto a votación y seguir reconociendo los derechos de los ciudadanos y las ciudadanas. Creo que de aquí a mañana todavía Junts puede pensar que lo mejor es que podamos continuar con la tramitación y el desarrollo de este proyecto.
1: Els de Pedro Sánchez defensen que les mesures són el resultat de mesos de feina i de consens i desafien els juntaires a posicionar-se al Congrés al costat del PP i Vox. Madrid, Paula Brujats.
3: El govern espanyol diu que no es pensa fer enrere i anuncia que no retirarà els decrets de la votació. El ple està previst per les 11 i el que diu la Moncloa a aquesta hora és que Junts per Catalunya s'haurà de retratar. Recorden que s'ha treballat durant tots aquests mesos per encaixar les reclamacions de tots els grups per intentar resoldre la crisi de l'habitatge i diuen que s'havia arribat a un consens per respondre a les necessitats de la gent, que agradés a tots els grups que havien donat suport a l'investidura de Sánchez. Ara mateix la Moncloa el que diu és que ha arribat l'hora que Junts, el Partit Popular i Vox, a qui posen el mateix sac, es retratin i demostrin si estan amb la ciutadania o si estan amb els especuladors.
1: Davant la decisió de Junts, la ministra de Sanitat, Mònica García, ha dit en una piulada a la xarxa X que hi ha dues maneres de fer política, la de fotre la vida a la gent o la de posar solucions que millorin la seva vida. I els primers, diu, no els pot sortir gratis. També la xarxa X, els comuns, han acusat Junts de votar en contra de milions de catalans i posar-se al costat del PP i Vox, i diuen que si voten contra el dret a l'habitatge serà una vergonya que quedarà per a la història. També el sindicat de llogateres demana a Junts que rectifiqui. Tot i que l'objectiu continua sent pressionar perquè els decrets aprovats pel govern espanyol tirin endavant, el sindicat de llogateres ja apunta una vaga general per forçar canvis estructurals en les polítiques d'habitatge. Barcelona, Clàudia Serra.
4: Crits de vergonya quan el sindicat de llogateres ha anunciat a l'assemblea que s'estava fent aquest dijous a la nit a Plaça Catalunya el rebuig de Junts als decrets. La indignació al carrer va en augment i les entitats en defensa de l'habitatge demanen una vaga general. Enric Aragonès és portaveu del sindicat de llogateres.
5: Si demà tomba aquests decrets, haurà d'assumir les conseqüències d'haver fet caure un mecanisme que avui mateix ja ha començat a aturar desnonaments.
4: A Plaça Catalunya es mantenen un centenar de tendes de campanya. Algunes persones s'han sumat a l'acampada aquest mateix dijous. Molts són joves, com l'Helena i la Marina.
6: Doncs ahir a la tarda vam decidir venir cap aquí. Ens hem muntat la motxilla avui a la tarda i hem vingut cap aquí, hem muntat la tenda i ara ens asseurem a sopar, perquè crec que ha arribat a un punt de crisi absoluta el tema de l'habitatge.
7: O sigui, treballo en una immobiliària i la situació és insostenible com a persona aquesta de cara al carrer que viu constantment el «Ei, teniu pisos de lloguer, teniu pisos de lloguer» i veure que tampoc hi ha cap alternativa.
4: Aquest dijous a la tarda la plaça Sant Jaume també ha quedat pràcticament plena per acollir una cassolada reivindicativa per l'habitatge.
1: I mentrestant el Parlament ha rebutjat la proposta estrella de Salvador Illa per fer front a aquesta crisi de l'habitatge, però l'ha salvat de la reprovació a mig mandat, al debat de política general. Els comuns s'han desmarcat de la proposta de compra conjunta de pisos entre un particular i la Generalitat, però tot i això, el govern ha deixat clar que la tirarà igualment endavant. Parlament, Albert Prat.
8: Un any després, Salvador Illa s'ha tornat a entrebancar amb la gran promesa que ha portat el debat més important del curs polític. Només Esquerra ha votat a favor de la compra conjunta i amb l'abstenció dels comuns el president s'ha endut un altre revés del Parlament. El diputat David Cid l'advertia.
9: No donarem suport a cap més anunci del govern en habitatge fins que no compleixin el que tenen pactat amb nosaltres i el que han de fer per resoldre la crisi de l'habitatge a aquest país.
8: Però després del debat, la portaveu del govern, Sílvia Paneque, deia que no es faran enrere.
10: El govern té la legitimitat, els mecanismes de poder-la desplegar i, per tant, la desenvoluparà i l'aplicarà.
8: Ara bé, els comuns no han deixat el president del tot penjat perquè al costat dels republicans han evitat que sortís reprovat pel Parlament tal com proposava Junts. També ha tirat endavant la idea d'Esquerra per estudiar quins impostos es podrien tocar. I una de les poques propostes que han acceptat tots els grups és que revisin les alertes de protecció civil als telèfons mòbils.
11: 3CAT Info, ràdio d'informació 24 hores.
1: L'alerta pel risc de pluja torrencial a les Terres de l'Ebre s'allarga fins aquest divendres al migdia. Protecció Civil demana extremar la prudència i evitar desplaçaments innecessaris en les pròximes hores a la Terra Alta, el Baix Ebre, la Ribera d'Ebre, el Montsià i el Baix Camp. De moment no hi ha incidències destacades, el telèfon d'emergències ha rebut més de 150 trucades i els bombers han fet una vuitantena de sortides.

0: sortides, però cap de greu. Imma Soler, sotsdirectora de Protecció Civil, recordava al Catalunya Nit els principals consells davant d'aquesta situació.
1: Sobretot que si tenen que fer desplaçaments, tinguin moltíssima precaució, que vagin per vies principals, que no facin el desplaçament si no és necessari, si el poden aplaçar per algun altre moment, que sobretot no vagin a zones inundables, que vigilin amb les lleres, que poden tenir creixements ràpids, intensos.
0: El perill és que es puguin arribar a acumular fins a 200 litres per metre quadrat en 24 hores. Alguns ajuntaments han decidit tancar equipaments municipals i escoles aquest dijous a la tarda i també aquest divendres. Amposta, Jordi Barranca.
2: Durant l'última fase d'aquest dijous ha plogut amb força, sobretot a l'interior del Baix Ebre. Parlem de punts com ara Tortosa. De fet, la capital ebrenca per aquest divendres ha suspès, recordem-ho, tota l'activitat en instal·lacions i equipaments municipals. Això va des de l'atenció al propi ajuntament fins als gimnasos i també les escoles que són de la seva competència, és a dir, escoles de música i també les dues llars d'infants públiques que té la ciutat. Mentrestant, mentre arriba la que es preveu que sigui la part més intensa de les pluges, alguns ajuntaments ja de la franja litoral, com és el cas de Deltebre, a la mateixa comarca del Baix Ebre, han pres mesures preventives. Lluís Soler és l'alcalde.
3: Abans de migdia hem decretat les diferents mesures d'emergència per tal de que aquesta tarda de dijous se suspenguessin les classes educatives i també el que seria tota l'activitat als equipaments municipals.
2: De fet, la zona de Riumar i també l'illa de Buda, al municipi veí de Sant Jaume d'Enveja, han estat els punts on primer ha plogut amb més intensitat. D'altra banda, els veïns de les zones més crítiques, com podria ser Alcanar Platja, al municipi d'Alcanar, al Montsià, s'han afanyat a protegir les cases i fins i tot a autoevacuar-se, tal com ens destacava Didac Pla.
4: Tots els veïns ja s'han protegit una miqueta, han ficat les seues tanques, les seues valles i les seues proteccions i se n'han anat a casa de familiars ja.
2: Durant els últims dies el que també s'ha fet és netejar la llera de rieres i barrancs que normalment baixen secs i també d'embornals per poder absorbir tota l'aigua que es preveu durant les properes hores.
0: En declaracions al Catalunya Nit, l'alcaldessa de Tortosa, Mar Lleixar, reconeixia que les ciutats no estan preparades per episodis de pluges torrencials. És per això que demana repensar l'urbanisme dels municipis.
5: Perquè són intensius necessitats de pluja tan elevades en tan poca estona que fa que qualsevol sistema que tinguem i que fins ara era els habituals i que funcionaven correctament, ara desborden. Si això se manté en el temps, realment la situació és molt desesperant i això sí que ha de fer repensar l'urbanisme de les nostres ciutats.
0: A Castelló també hi ha activada l'alerta vermella. Les pluges ja han deixat registres de 100 litres per metre quadrat en alguns punts, tot i que de moment no hi ha tampoc incidències greus. Renfe ha suspès aquest dijous el servei de Rodalies, mitjana i llarga distància i continuarà suspès aquest divendres al matí. Castelló, Marta García.
6: La situació segueix inestable i canviant, però es manté el perill en la zona de Castelló per a esta nit de dijous i ja la matinada d'este divendres, després que en Eslida, per exemple, a la Plana Baixa, s'han registrat 130 litres per metre quadrat. Ho explica Catalunya Informació Vicent Ibáñez, president d'Avamet, l'Associació Valenciana de Meteorologia.
7: Per aquesta matinada i fins al migdia de demà, esperem més precipitacions persistents, amb acumulats molt importants, especialment en el litoral i prelitoral, que poden superar inclús els 200 litres per metre quadrat.
6: Del Baix Maestrat preocupa també que se puguen inundar barrancs i rieres i el focus se centra també sobre la Safor i la Vall d'Albaida, comarques del sud de València. Es manté el nivell roig fins al matí de divendres, quan se farà una nova reunió per valorar la situació. En esta ocasió, les alert sí que ha arribat amb molta antelació. A les 10 del matí de dijous, per exemple, en la zona de Castelló. I això ha fet que molta gent ja no s'hagi mogut. Juan Carlos Valderrama és el conseller d'Emergències.
8: Ha habido una reducción de la circulación de aproximadamente más del 60% de la reducción del tráfico.
6: Unes emergències que només han hagut de fer 19 intervencions relacionades amb el temporal. On sí que hi ha hagut més incidències és en els trens. Renfe manté la suspensió per a este divendres de tot el servei de Rodalies de mitjana distància i també de llarg recorregut fins a Catalunya. Una suspensió començada este dijous i que ha provocat malestar i queixes dels usuaris per la poca anticipació i les poques alternatives. I s'han suspès també les classes en un centenar de localitats que afecten gairebé 360.000 estudiants.
9: El temps.
0: Bé, doncs per saber com evolucionarà aquest episodi de pluges, és moment ara d'escoltar la previsió meteorològica de la Gemma Puig.
9: Matinada complicada, ruixats, pluges intenses, localment torrencials, activats aquests avisos de nivell 5 sobre 6 del Servei Meteorològic de Catalunya,

Montsià, Baix Ebre, Terra Alta, Ribera d'Ebre i també el Baix Camp, pluges que poden superar els 40 litres en mitja hora, allargant-se ben bé fins al migdia, per tant, molta precaució, matinada i prima.

0: que queden força al marge de la inestabilitat, i a la tarda, a part dels ruixats que podran tornar a fregar la mateixa línia de la costa, tindrem també alguns ruixats irregulars cap a comarques interiors. També les temperatures màximes quedaran més baixes i al cap de setmana mantindrem la inestabilitat.
1: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
2: Més qüestions. Les formacions independentistes remarquen que el conflicte polític no s'ha acabat en el 9è aniversari del referèndum. En una piulada, Carles Puigdemont ha dit que l'1 d'octubre va ser un exemple de democràcia i civisme, mentre que el president del Parlament, el juntaire Josep Rull, ha afirmat que l'amnistia no és el punt final de res.
3: L'aplicació sense reserves de la llei d'amnistia no resol la qüestió de fons i que n'haurem de tornar a parlar a fons i amb conseqüències.
2: Des d'Esquerra, Oriol Junqueras ha cridat novament a ampliar la base per poder contrarrestar la resposta de l'Estat.
4: Necessitem desesperadament construir consensos molt amplis, a base de consens intern, perquè haurem de compensar que la contrapart està disposada a utilitzar eines no democràtiques.
2: I la CUP també n'ha dit de seva. Sentim la diputada Pilar Castillejo.
5: Continua sent una data que cal que reivindiquem, no només per recordar-la, sinó també per aprendre què és el que va funcionar i què no.
2: Les associacions independentistes han commemorat aquests 9 anys de l'1 d'octubre amb manifestacions arreu del país. La de Barcelona ha plegat unes 600 persones, segons la Guàrdia Urbana, que han recordat la violència policial d'aquella jornada i ha acabat amb aldarulls i la crema d'alguns contenidors. Barcelona, Ricard Luque i Alba Barbosa.
6: Després de la manifestació, diversos grups de joves s'han dispersat al voltant de la plaça Urquinaona i han mogut contenidors al mig dels carrers Trafalgar, Aribau, Ronda Sant Pere i Pau Claris i han calat foc. Els Mossos els han dispersat amb les furgonetes sense fer ús, segons un comunicat de la policia catalana de les defenses. La manifestació ha començat a plaça Urquinaona i ha acabat davant la comissaria de la policia espanyola a Via Laietana. La convocaven l'ANC i els CDRs per reivindicar l'1 d'octubre i denunciar la repressió policial. Ho recordaven el Joaquim i l'Elisenda.
7: Va ser un assalt, una repressió molt gran, perquè no fèiem res de mal.
8: No van arribar a fer el que havien dit que farien, que és proclamar la independència, i per tant hi ha també, doncs, d'alguna manera, un sentit de frustració.
6: Alguns manifestants portaven impreses fotografies de les càrregues als col·legis electorals, una imatge que el Martí i el Frank tenen present, tot i que fa 9 anys eren nens.
9: Venim a defensar que fa 9 anys vam votar i vam guanyar de forma democràtica i, per tant, doncs, venim a preguntar-nos què estem fent aquí, doncs, encara en un estat que no ens deixa marxar.
10: Jo estic aquí perquè fa 9 anys en tenia 10, estava als col·legis electorals i no podia veure com picaven i com feien mal a la meva gent.
6: L'ANC ha llegit un manifest al final de la manifestació on s'ha recordat l'organització civil d'aquell dia i que el conflicte polític es manté obert.
2: El president del Tribunal Constitucional adverteix al Suprem que a partir de dimarts tindrà una sentència molt clara que l'obligarà a amnistiar Puigdemont, Junqueras i els consellers del govern de l'1 d'octubre. Cándido Conde Pumpido ha redactat la sentència a favor d'aplicar l'oblit judicial a l'exconsellera Dolors Bassa, que votarà al ple del Constitucional el 6 d'octubre.
11: El propio Tribunal Supremo pues, ha manifestado que tendrían en consideración la doctrina del Tribunal Constitucional, por lo tanto nosotros queremos establecer una doctrina clara y precisa.
2: El Constitucional sosté que amnistiar la malversació és de sentit comú i retreu als jutges Llarena i Marchena que hagin fet interpretacions rocambolesques de la llei per negar-se a aplicar-la. I finalment serà aquest divendres quan quedi vist per sentència el judici del cas de Roger Espanyol. Els quatre policies acusats sostenen davant el tribunal que van complir els protocols i que l'ús de pilotes de goma estava justificat. L'escopeter ha assegurat que no hi va haver intenció de ferir-lo. Ni la fiscalia, que demana l'absolució, ni les acusacions, que demanen 13 anys de presó, han modificat les seves peticions en els escrits finals. Audiència de Barcelona, Miquel Jarque.
12: Segons el relat dels policies nacionals, que han contestat totes les parts, a l'1 d'octubre es va viure al carrer Sardenya una violència extrema i l'ús de les bales de goma era necessari. Això ho ha explicat l'escopeter acusat.
13: Lanzaban objetos, había piedras, adoquines, algún palo que otro también vi, había lanzamientos.
12: Precisament en els escrits finals, l'advocat de Roger Espanyol, Benet Salellas, ha qüestionat els testimonis aportats per la defensa i la fiscalia, i és que les imatges de les càmeres GoPro dels policies nacionals que ho podrien acreditar no s'han trobat.
14: La policia ens confirma que tenia càmeres, però la part que ens interessa en la investigació ha desaparegut. No sabem, a dia d'avui, si és que van deixar de gravar, si és que es va acabar la bateria, si és que es va acabar la memòria o si és que s'han extraït.

0: aviat. Però el que és curiós és que hi havia càmeres de la Policia Nacional i que els fets que són objecte de judici simplement s'han perdut.
1: Les advocades d'Irídia i Òmnium han denunciat abús policial aquest divendres. Fiscalia i defenses presentaran els seus escrits i s'oferirà als policies acusats un últim torn de paraula.
2: I encara en plana judicial, el pare del nadó maltractat a Barcelona diu que no és conscient d'haver-li fet mal. L'home ha declarat aquest dijous a petició pròpia davant del tribunal que l'investiga a ell i a la mare del nadó per maltractaments i agressió sexual. En una declaració de 2 hores i mitja, el pare ha suggerit una possible negligència, com agafar-lo massa fort, per explicar les lesions, que diu que van ser involuntàries per part d'ell o de la mare del nen. El nadó, de 6 setmanes, va ingressar a l'UCI de l'Hospital Vall d'Hebron al març amb greus lesions i els pares van entrar a la presó provisional. La mare, infermera del mateix hospital, va quedar en llibertat amb càrrecs. El pare continua empresonat i el nadó viu amb una família d'acollida.
3: 3Cat Info.
2: Això que se'n diu són les protestes dels estudiants de França que continuen en peu de guerra en una nova jornada de mobilitzacions per reclamar més recursos que ha acabat amb gairebé 2.000 detinguts. El govern ha reunit un gabinet de crisi arran de la tensió que s'ha viscut en alguns punts del país. París, Isabel Galí.
4: 900 incidents davant els instituts de França, una protesta creixent per una millora de l'educació que ha estat reprimida amb càrregues policials i que ha deixat algunes imatges impactants, com l'incendi d'un institut o d'un camió de bombers, però també ha generat reivindicacions. A l'illa, els estudiants s'han manifestat acompanyats dels adults. Marine Molens és professora d'institut i Mathieu Roche, el pare dels Soans, de 16 anys.
5: Són adults en construcció. Si l'únic missatge que enviem als joves que es pregunten pel seu futur és llançar los gasos lacrimògens, és trist.
6: Hi ha diners per l'exèrcit, hi ha diners per exonerar les grans empreses de pagar els impostos, però no hi ha diners per l'educació nacional.
4: El pressupost presentat avui pel govern suprimeix més de 1.500 places de professors, però contempla un augment de 800 milions d'euros. En conjunt, però, preveu retallades de més de 43.000 milions d'euros, un missatge dirigit als mercats. França fa els deures per reduir el seu deute públic. La prima de risc encara és la més alta de la zona euro.
3: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.

0: El Teatre Lliure recupera l'obra Bobetó i a la necessitat d'una illa, que només es va poder veure en una sola funció el 2020, quan va esclatar la pandèmia. Un conte sobre l'amistat, la lleialtat i l'amor al teatre a través d'un grup d'amics que viatgen a l'illa més remota del món, Marta Vives.
1: Si la pandèmia ens va fer més imprescindibles les illes particulars, en el món d'avui l'esperança és més necessària que mai. Sergi Pompermayer és un dels autors d'aquesta obra.
2: La pèrdua de llibertats, bàsicament, no? Que és el que ara mateix és el que està a l'ordre del dia. No? Aquests governs d'extrema dreta que cada cop estan més presents a la nostra vida i manant a determinats països. No? Aleshores, aquí és on hem treballat més en aquest tema de ja no és tant la por a una pandèmia, no? O el que ens pot suposar això, sinó que arrel d'aquestes pandèmies, d'aquesta política de la por que fa tants anys que se'ns està inculcant, hi hagi un canvi de règim que ens porti amb un món distòpic.
1: I per això aquesta distopia que es projecta en el 2030 a través d'un grup d'amics que emprenen un viatge al lloc més recòndit del planeta, allà on tot és possible, per tornar a redescobrir-se i recuperar les ganes i la il·lusió de fer teatre. Hi ha la matèria dels somnis, la por a les pandèmies, les frustracions, els desitjos i la bellesa, en ve baixa i en ve alta. Ells són veritat i són amics. Ficció i realitat, però sobretot la necessitat d'encomanar-se i de reivindicar l'amistat i la comunitat.
0: Esports. Moment ara de repassar l'actualitat esportiva amb en Sergi Andreu.
3: La UEFA ha explicat aquest dijous que ha rebut diversos documents enviats pel Real Madrid referents al cas Negreira i ha anunciat que els tindrà

0: en compte com a part de la seva investigació. El Real Madrid, per la seva banda, emet un comunicat en què diu que espera que la investigació avanci amb la màxima celeritat fins a la seva completa conclusió. El Barça recorda en un altre comunicat que la investigació de la UEFA es manté oberta des del 2023 i assenyala que l'organisme europeu no ha fet de moment cap requeriment al club blaugrana. Aquesta notícia arriba la mateixa setmana que un jutge de Madrid ha citat el president del Madrid, Florentino Pérez, i el Futbol Club Barcelona pel dia 25 de novembre a un acte de conciliació per les insinuacions de Pérez sobre aquest afer. Segons fonts del Barça, si el president del Madrid no s'hi presenta o no es retracta de les acusacions que va fer, el club blaugrana presentarà una querella criminal. En clau esportiva, el davanter brasiler del Barça, Rafinha, ja és a Barcelona i ha arribat aquest dijous procedent d'Austràlia després d'abandonar la concentració brasilera per unes molèsties a la cuixa dreta. El jugador passarà aquest divendres més proves mèdiques. Aquest dijous s'han disputat els primers partits de la tercera jornada de la UEFA Nations League. Destaquen l'Alemanya 2, Sèrbia 0, Ter Stegen no ha jugat. Grècia 2, Països Baixos 2. La selecció de Xavi Hernández, que perdia 2-0, ha tornat a empatar in extremis amb un gol als últims minuts, com ja va passar contra Alemanya. I Dinamarca 2, Portugal 4. João Cancelo, el blaugrana, ha estat titular i ha fet el primer gol. En aquest partit no ha jugat Cristiano Ronaldo. Recordem que el veterà jugador portuguès ha abandonat la concentració de la seva selecció, empipat amb l'entrenador Jorge Jesus. Dissabte serà el torn de la selecció espanyola, que jugarà contra la República Txeca a Oviedo.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: El president de la Federació Catalana de Futbol, Joan Soteras, no descarta tornar a presentar-se a la presidència de l'organisme.
2: Quan toqui fer eleccions, es faran eleccions. Ni abans ni després, quan toqui. I que en presentar-me jo... Bueno, jo ja he dit altres vegades que no em vull tornar a presentar, però dic que avui dic que el millor no es pot descartar.
0: Soteras ho ha plantejat en la presentació de la nova samarreta de la selecció catalana, que recupera les quatre barres. El president de la federació ha reconegut que busquen un rival per enfrontar-se a la selecció femenina a finals de novembre. D'altra banda, l'entrenador del Girona, Quique Álvarez, ha passat aquest dijous pel Tot Costa. El tècnic reconeix que té una bona plantilla, però que cal demostrar-ho a la gespa.
3: A nivell de pressupost i a nivell de tot, sí, no? Al final això ho hem de demostrar. Està molt bé donant un paper i sobretot a nivell pressupostari, que no em puc amagar, que és una de les millors plantilles, ara pues, hem de ser capaços de demostrar-ho al camp, no? I una competició que a vegades això no et dona l'èxit, no? I també és veritat que si fas les coses bé amb millors jugadors, possiblement és més fàcil guanyar partits.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: El Barça d'handbol ha perdut de forma clara i contundent la final del Mundial de Clubs davant del Veszprém hongarès, entrenat per l'extècnic blaugrana Xavi Pascual i liderat per un altre exblaugrana, Nielsen, que ha estat, de fet, el millor jugador del partit. El resultat final, 33-42. A la Lliga Sobal, el Conca ha demanat l'ajornament del partit que han de jugar dissabte contra el Granollers al Palau Olímpic, perquè l'equip manxec argumenta falta d'efectius. Bona part de la seva plantilla, diuen, està afectada per una incidència sanitària. En bàsquet, aquest dijous s'ha començat a disputar la tercera jornada de l'Eurolliga amb aquests partits. Hapoel de Tel Aviv 102, Madrid 98. Tercera derrota dels blancs en tres partits a l'Eurolliga. Estrella Roja 77, Efes 72, Bologna 96, Olympiacos 94 i París 82, Žalgiris 78. El Barça jugarà aquest divendres. Ho farà a la pista del Besiktas d'Istanbul a les 7 de la tarda.

0: explicant com que Junts tombarà els decrets d'habitatge del govern espanyol al Congrés. Els de Carles Puigdemont han instat la Moncloa a retirar els textos i redactar-ne de nous si volen el seu suport, però l'executiu espanyol ja ha dit que no farà marxa enrere i que mantindrà la votació d'aquest divendres. I també s'allarga fins aquest divendres al migdia l'alerta per pluges torrencials a les Terres de l'Ebre. De moment, els bombers han fet una vuitantena de serveis, però cap de gravetat. La previsió és que es puguin arribar a acumular fins a 200 litres per metre quadrat en 24 hores. De seguida us explicarem que als Estats Units la dona que han intentat executar sense èxit dues vegades es troba en estat crític en un hospital de Tennessee. Les autoritats estan investigant què ha passat i els advocats de la dona han demanat que se li commuti la pena de mort. El govern espanyol no concreta a partir de quan l'alta velocitat entre Barcelona i Madrid podrà recuperar la durada habitual del trajecte, que s'ha incrementat 25 minuts des dels accidents d'Adamuz i Gelida. El secretari d'Estat de Transports, José Antonio Santano, sí que assegura que l'any que ve ha de significar un punt d'inflexió a Rodalies, amb la finalització d'obres com el desdoblament de l'R3 i també per la incorporació dels nous trens. I dels més de 23.000 rescats que els bombers han fet en els últims 15 anys, només se n'han reclamat el cost en 17 casos. Les reclamacions es fan en incidents que són imprudències flagrants o si el rescat era innecessari. Des dels bombers expliquen que, malgrat el que es pugui pensar, els rescats associats a imprudències són excepcionals. Els esports, que destaquem, Sergi?
1: Que el Barça d'handbol ha perdut la final del Mundial de Clubs davant del Veszprém hongarès per 33-42 i que la UEFA afirma que ha rebut del Real Madrid nous documents sobre el cas Negreira que els tindran en compte en la seva investigació.
0: I el temps, ara ho deia, amb molta precaució fins divendres al matí. Els ossets es reactivaran al sud i s'aniran estenent cap al Camp de Tarragona. Pluges torrencials de més de 40 litres en 30 minuts i també es poden acumular més de 200 litres al Montsià i al Baix Ebre. Junts rebutja els decrets d'habitatge del govern espanyol i els farà caure aquest divendres al Congrés. Després d'una reunió de la cúpula, el partit havia exigit a la Moncloa que retirés els textos per refer-los, però l'executiu espanyol s'hi ha negat. Pels de Carles Puigdemont, les normes inclouen mesures contraproduents i no serveixen per blindar les persones vulnerables dels desnonaments. Barcelona, Jordi Corbalan.
2: Junts per Catalunya tombarà els reials decrets d'habitatge aquest divendres al ple del Congrés i el govern de Pedro Sánchez no el retira i el Consell de Ministres aprova immediatament un nou text. L'executiva juntaire ho ha decidit aquesta mateixa nit per unanimitat i s'ha compromès a votar només el decret antidesnonaments si es reformula. A través d'un comunicat, els de Puigdemont asseguren que el text actual no atura els fons voltor, que podran continuar adquirint pisos i desnonant inquilins vulnerables. Ni tampoc es garanteix que l'administració assumeixi els pagaments als petits propietaris per aturar els desnonaments de persones vulnerables. Per això, Junts planteja que el govern espanyol deixi sense efecte el ple d'aquest divendres retirant la votació dels decrets de l'ordre del dia i que el Consell de Ministres aprovi els pròxims dies un nou decret antidesnonaments negociat que es torni a portar al Congrés.
0: El govern espanyol, però, manté la votació dels decrets per aquest divendres, malgrat el no anticipat de Junts, ho ha afirmat la número 2 del Ministeri d'Habitatge, Leire Iglesias.
3: Lo más conveniente no es retirar el decreto, creo que lo más conveniente es someter el decreto a votación y seguir reconociendo los derechos de los ciudadanos y las ciudadanas. Creo que de aquí a mañana todavía Junts puede pensar que lo mejor es que podamos continuar con la tramitación y el desarrollo de este proyecto.
0: Els de Pedro Sánchez defensen que les mesures són el resultat de mesos de feina i de consens i desafien els juntaires a posicionar-se al Congrés al costat del PP i Vox. Madrid, Paula Brujats.
4: El govern espanyol diu que no es pensa fer enrere i anuncia que no retirarà els decrets de la votació. El ple està previst per les 11 i el que diu la Moncloa a aquesta hora és que Junts per Catalunya s'haurà de retratar. Recorden que s'ha treballat durant tots aquests mesos per encaixar les reclamacions de tots els grups per intentar resoldre la crisi de l'habitatge i diuen que s'havia arribat a un consens per respondre a les necessitats de la gent, que agradés a tots els grups que havien donat suport a la investidura de Sánchez. Ara mateix la Moncloa el que diu és que ha arribat l'hora que Junts, el Partit Popular i Vox, a qui posen el mateix sac, es retratin i demostrin si estan amb la ciutadania o si estan amb els especuladors.
0: El sindicat de llogateres també demana a Junts que rectifiqui, tot i que l'objectiu continua sent pressionar perquè els decrets aprovats pel govern espanyol tirin endavant. El sindicat ja apunta a una vaga general per forçar canvis estructurals en les polítiques d'habitatge. Barcelona, Clàudia Serra.
5: Crits de vergonya quan el sindicat de llogateres ha anunciat a l'assemblea que s'estava fent aquest dijous a la nit a Plaça Catalunya el rebuig de Junts als decrets. La indignació al carrer va en augment i les entitats en defensa de l'habitatge demanen una vaga general. Enric Aragonès és portaveu del sindicat de llogateres.
6: Si demà tomba aquests decrets, haurà d'assumir les conseqüències d'haver fet caure un mecanisme que avui mateix ja ha començat a aturar desnonaments.
5: A Plaça Catalunya es mantenen un centenar de tendes de campanya. Algunes persones s'han sumat a l'acampada aquest mateix dijous. Molts són joves, com l'Helena i la Marina.
7: Doncs ahir a la tarda vam decidir venir cap aquí. Ens hem muntat la motxilla avui a la tarda i hem vingut cap aquí, hem muntat la tenda i ara ens asseurem a sopar, perquè crec que ha arribat a un punt de crisi absoluta el tema de l'habitatge.
8: O sigui, treballo en una immobiliària i la situació és insostenible com a persona aquesta de cara al carrer que viu constantment el «Ei, teniu pisos de lloguer, teniu pisos de lloguer» i veure que tampoc hi ha cap alternativa.
5: Aquest dijous a la tarda la plaça Sant Jaume també ha quedat pràcticament plena per acollir una cassolada reivindicativa per l'habitatge.
9: 3CAT Info.
0: L'altre tema destacat que us estem explicant és que l'alerta pel risc de pluja torrencial a les Terres de l'Ebre s'allarga fins aquest divendres al migdia. Protecció Civil demana extremar la prudència i evitar desplaçaments innecessaris en les pròximes hores a la Terra Alta, el Baix Ebre, la Ribera d'Ebre, el Montsià i el Baix Camp. De moment no hi ha incidències destacades. El telèfon d'emergències ha rebut més de 150 trucades i els bombers han fet una vuitantena de sortides, però cap de greu. Imma Soler, sotsdirectora de Protecció Civil, recordava al Catalunya Nit els principals consells davant d'aquesta situació.
10: Sobretot que si tenen que fer desplaçaments tinguin moltíssima precaució, que vagin per vies principals, que no facin el desplaçament si no és necessari, si el poden aplaçar per algun altre moment, que sobretot no vagin a zones inundables, que vigilin amb les lleres, que poden tenir creixements ràpids, intensos.
0: El perill és que es puguin arribar a acumular fins a 200 litres per metre quadrat en 24 hores. Alguns ajuntaments han decidit tancar equipaments municipals i escoles aquest dijous a la tarda i també aquest divendres. En posta, Jordi Barranca.
11: Durant l'última fase d'aquest dijous ha plogut amb força, sobretot a l'interior del Baix Ebre. Parlem de punts com ara Tortosa. De fet, la capital ebrenca per aquest divendres ha suspès, recordem-ho, tota l'activitat en instal·lacions i equipaments municipals. Això va des de l'atenció al propi ajuntament fins als gimnasos i també les escoles que són de la seva competència, és a dir, escoles de música i també les dues llars d'infants públiques que té la ciutat. Mentrestant, mentre arriba la que es preveu que sigui la part més intensa de les pluges, alguns ajuntaments ja de la franja litoral, com és el cas de Deltebre, a la mateixa comarca del Baix Ebre, han pres mesures preventives. Lluís Soler és l'alcalde.
12: Abans de migdia hem decretat les diferents mesures d'emergència per tal de que aquesta tarda de dijous se suspenguessin les classes educatives i també el que seria tota l'activitat als equipaments municipals.
11: De fet, la zona de Riumar i també l'illa de Buda, al municipi veí de Sant Jaume d'Enveja, han estat els punts on primer ha plogut amb més intensitat. D'altra banda, els veïns de les zones més crítiques, com podria ser Alcanar Platja, al municipi d'Alcanar, al Montsià, s'han afanyat a protegir les cases i fins i tot a autoevacuar-se, tal com ens destacava Didac Pla.
13: Tots els veïns ja s'han protegit una miqueta, han ficat les seues tanques, les seues valles i les seues proteccions i se n'han anat a casa de familiars ja.
11: Durant els últims dies el que també s'ha fet és netejar la llera de rieres i barrancs que normalment baixen secs i també d'embornals per poder absorbir tota l'aigua que es preveu durant les properes hores.
0: En declaracions al Catalunya Nit, l'alcaldessa de Tortosa, Marc Lleixà, reconeixia que les ciutats no estan preparades per episodis de pluges torrencials. És per això que demana repensar l'urbanisme dels municipis.
14: Perquè són intensitats de pluja tan elevades en tan poca estona que fa que qualsevol sistema que tinguem i que fins ara era els habituals i que funcionaven correctament, ara desborden. Si això se manté el temps, realment la situació és molt desesperant. I això sí que ha de fer repensar l'urbanisme de les nostres ciutats.
9: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: Als Estats Units, la dona que han intentat executar sense èxit dues vegades es troba en estat crític en un hospital de Tennessee. La condemnada, Krista Pike, portava 30 anys al corredor de la mort, però les injeccions que havien d'acabar amb la seva vida no han funcionat i han convertit el procés en una tortura. Les autoritats estan investigant les causes i els advocats de la dona han demanat que se li commuti la pena de mort. Washington, Oriol Serra.
15: El cas de Krista Pike, la condemnada a mort a qui li van aplicar dues vegades la dosi d'injecció letal sense que arribés a morir, ha provocat un daltabaix al sistema penal nord-americà, si més no a l'estat de Tennessee, on el seu governador ja ha dit que totes les execucions queden aturades fins que s'hagi aclarit el que ha passat. De moment, els experts apunten a una errada en l'administració intravenosa de la substància letal, cosa que ja havia passat fa tot just un mes també contra un altre condemnat a Tennessee. El cas és que no hi ha personal mèdic disposat a fer aquesta feina i l'acaben fent funcionaris de presons. Els testimonis que han presenciat l'execució fallida, com és el cas de periodistes especialitzats, s'han mostrat consternats. Catherine Sweeney ho ha cobert per a l'emissora local WPLN.
16: Diria que he assistit a 5 execucions a Tennessee i res del que ha passat avui ha estat en absolut normal. La demora del tribunal només ha estat la punta de l'iceberg. Quan hem entrat, ens han fet esperar almenys una hora, cosa que és molt inusual. Normalment en 10 o 15 minuts el procediment es posa en marxa.
15: La pena de mort compta amb el suport majoritari de la societat nord-americana, si bé hi ha hagut un descens els darrers anys. A les proximitats de la presó de Nashville hi predominaven veus com la de Kelly Herring.
17: I believe in capital punishment.
18: Crec en la pena capital. Alguns crims són tan horribles que la pena de mort és l'únic càstig.
15: Krista Pike és la primera dona a qui s'ha executat, en aquest cas intentat executar, a l'estat de Tennessee en 200 anys. Recordem que les execucions de dones representen l'1% del total des del 1976. Pike està en estat crític i si acaba morint serà la 30a execució d'aquest any als Estats Units.
0: Més coses, el primer ministre israelià Benjamin Netanyahu insisteix en la tesi d'una acció terrorista darrere l'intent d'un segrest d'un vol ahir amb destinació a Israel. Els Emirats Àrabs Units, d'on havia sortit el vol, també investiguen aquesta hipòtesi. De moment, la ruta que connectava el país amb Dubai està suspesa. Jerusalem, Jordi Brascó.
19: Israel ha començat a compartir informació sobre el copilot que hauria intentat estavellar l'avió de Fly Dubai. El mateix Netanyahu ha estat l'encarregat de fer-ho. Assegura que és un radical islamista d'Oman i que volia dur a terme un atemptat suïcida.
20: Sembla que va ser doctrinat. Crec que és massa d'hora per dir si tenia connexions amb l'Iran o amb algú altre, però ho podrem dir de manera segura d'aquí uns dies.
19: Continuen havent-hi encara moltes incògnites al voltant de l'incident, com ara saber com el copilot va aconseguir colar l'arma dins de la cabina. A Israel, però, l'atenció mediàtica està centrada en els passatgers que es van convertir en herois inesperats, el lampista que va reduir l'atacant o el dentista que va atendre el capità apunyalat. Tots han estat rebuts per Benjamin Netanyahu i el president Isaac Herzog els ha proposat pel Premi a l'Heroisme Civil.
0: I a Gaza, aquest dijous s'ha celebrat un funeral multitudinari per les víctimes que portaven més de 3 anys sota la runa d'edificis bombardejats per Israel. Han enterrat fins a 105 persones, una tercera part menors d'edat, que van ser assassinades en un atac que el govern de Netanyahu va justificar dient que l'objectiu era un túnel utilitzat pels milicians de Hamas en resposta als atacs del 7 d'octubre. Encara en plana internacional, el president rus Vladimir Putin alerta que podria utilitzar armes atòmiques en cas d'un conflicte directe amb l'OTAN. Per això ha fet una crida a evitar escenaris catastròfics on la humanitat es trobi a la vora de l'extinció. Moscou, Cristina Solies.
21: El líder del Kremlin nega que estigui amenaçant ningú, però justifica que es veu obligat a respondre a les declaracions dels líders occidentals de preparar-se per una possible guerra amb Rússia el 2029 o 2030. Segons Putin, com que els exèrcits europeus són molt més grans que el rus en conjunt, el principal avantatge rus són les armes estratègiques que, assegura, no té ningú més, i admet que en el context actual no pot descartar haver-ne de feus.
22: Podem estar segurs que aquestes armes no s'utilitzaran mai? Doncs esclar que no. Tots coneixem la famosa dita: si una arma està penjada en algun lloc de la paret al principi d'una actuació, està destinada a disparar-se al final. Ho hem de tenir en compte i evitar-ho.
21: El president rus també considera que les fàbriques de països europeus que produeixen armes per a Ucraïna poden arribar a ser objectius legítims. Un dels arguments és que, sense el suport tècnic europeu, Kiev no podria haver atacat amb èxit les refineries i els magatzems d'empreses civils en territori rus.
0: I la policia antiterrorista del Regne Unit ha detingut un ciutadà de doble nacionalitat iraniana i britànica relacionat amb l'incident de la base aèria de Fairford diumenge passat. Aquestes instal·lacions les fan servir als Estats Units en la guerra contra l'Iran. Londres, Quim Olivares.
23: El detingut té 27 anys, viu a Londres i és sospitós de preparar actes terroristes, segons la policia. També interroguen un britànic de 26 anys i han fet escorcolls en dos habitatges en relació amb els fets en aquesta base militar. Diumenge ja van detenir 5 persones persones, totes britàniques, quan els van trobar a prop de la base amb tres furgonetes, però els van deixar en llibertat sota fiança. La policia va admetre que no duien explosius als vehicles, però sí gasolina. De fet, fins ara les autoritats no han explicat què volien fer aquests cinc homes. Reconeixen que les circumstàncies de l'afer són molt complexes i que segueixen diverses línies d'investigació. El primer ministre Andy Burnham va dir dimecres que la República Islàmica de l'Iran hi podria haver jugat un paper. Les autoritats iranianes ho neguen.
1: El temps.
0: Amb la Gemma Puig.
2: Matinada complicada, ruixats, pluges intenses, localment torrencials, activats aquests avisos de nivell 5 sobre 6 del Servei Meteorològic de Catalunya, Montsià, Baix Ebre, Terra Alta, Ribera d'Ebre i també el Baix Camp, pluges que poden superar els 40 litres en mitja hora, allargant-se ben bé fins al migdia, per tant, molta precaució, matinada i primera hora, però també fins al migdia, amb aquestes precipitacions intenses i, a més, amb aquesta acumulació, sobretot cap a l'extrem sud, cap al Baix Ebre i al Montsià. En aquest episodi es poden superar els 200 litres per metre quadrat. De cara al matí de divendres tindrem un matí una miqueta més fresc, amb algunes boires matinals, algunes clarianes o bandes de núvols prims cap a les comarques del nord-est, comarques gironines, que queden força al marge de la inestabilitat, i a la tarda, a part dels ruixats que podran tornar a fregar la mateixa línia de la costa, tindrem també alguns ruixats irregulars cap a comarques interiors. També les temperatures màximes quedaran més baixes i al cap de setmana mantindrem la inestabilitat.
1: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: Més qüestions. Dels més de 23.000 rescats que els bombers han fet en els últims 15 anys, només s'han reclamat els costos en 17 casos. La suma de tots aquests expedients puja a prop de 72.000 euros, dels quals se n'han recuperat 11.000, només un 15%. Els rescats dels bombers, per norma, no es cobren. Només es reclamen els costos quan es generen per imprudències flagrants o si es demanen sense que siguin necessaris. Montse Poblet.
3: Dels 17 rescats que s'han reclamat, 4 han estat per falses alarmes d'incendis en habitatges, un per rescatar un vehicle que volia travessar el Segre i pràcticament tota la resta per accidents de muntanya. L'últim rescat pel qual s'ha obert expedient és el de dos excursionistes que es van perdre al Moixeró. Malgrat que era març i que la previsió del temps era dolenta, van pujar 2.000 metres i només portaven roba lleugera. El rescat pel qual el reclamen 14.000 euros va mobilitzar 5 unitats del GRAE i un helicòpter amb 13 professionals. Oriol Vilalta, cap dels grups d'actuacions especials dels bombers, subratlla que, malgrat el que es pugui pensar, els rescats associats a imprudències com aquesta o a un mal ús del recurs públic són excepcionals.
4: Som una societat molt més responsable del que ens pensem. Nosaltres analitzem cada setmana tots els rescats que hi ha i no ens trobem imprudències, que la gent tendeix a pensar de dir ha sigut una imprudència, s'ha de pagar, etc. No?
3: De vegades, la por al cobrament del rescat fa que la gent triï a demanar ajuda i això acaba complicant els operatius. Els bombers insisteixen que és important no esperar-se a alertar si es considera que s'està en perill.
0: El govern espanyol no concreta a partir de quan l'alta velocitat entre Barcelona i Madrid podrà recuperar la durada habitual del trajecte, que s'ha incrementat en 25 minuts des dels accidents d'Adamut i Gelida. El secretari d'Estat de Transports, José Antonio Santano, considera que seria imprudent posar una data. Ho ha dit en una conversa que ha mantingut amb la presidenta del Cercle d'Economia, Teresa García Milà.
24: No me he enterado de cuándo voy a poder ir a Madrid a 2:37.
25: Bueno, es que no sé si sería prudente dar una
24: cifra, no se puede.
25: No me atrevo a darlo, no. Porque además creo que sería una... Sí quiero decir que somos conscientes de que entre Madrid y Calatayud hay que renovar la vía, que Adif está terminando el proyecto y que es una obra que podremos lanzar el año que viene.
0: Més explícit ha estat Santano a l'hora de concretar els canvis que trobarà l'usuari de Rodalies a partir de l'any que ve.
25: Pero sí que les digo que el 2027 tiene que ser un punto de inflexión clarísimo. ¿Por qué? Porque terminaremos obras importantes como el desdoblamiento de la R3 y algunas más, porque vamos a conectar con el aeropuerto y sobre todo porque vamos a incorporar nuevo material que debe dar más fiabilidad y sobre todo más capacidad a la red.
0: L'any que ve també s'acabarà d'instal·lar l'ample internacional al corredor mediterrani entre Castelló i Tarragona i abans de final d'aquest any es posaran en servei els trams Castellbisbal-Martorell que permetrà portar en tren els cotxes de la SEAT cap a França. Més qüestions, la DGT farà algunes excepcions amb la nova regulació dels semàfors en taronja intermitent mentre creuen els vianants. El nou reglament de la Direcció General de Trànsit diu que si el vianant té el semàfor en verd, el vehicle sempre l'haurà de tenir vermell. i això havia provocat crítiques d'alguns ajuntaments, com el cas de Barcelona. En declaracions de 3Cat Info, el director de la DGT, Pere Navarro, diu que estudiaran les peticions dels ajuntaments.
5: Penso que avui mateix he signat ja la instrucció que diu, escolti'm, excepcionalment, amb un informe tècnic que diu que els inconvenients superen els avantatges i que el qual justificaria d'alguna manera el continuar amb aquest sistema.
0: L'Ajuntament de Barcelona calcula que hi ha 1.550 cruïlles on el taronja intermitent conviu.

0: amb Albert per a vianants.
1: 3CAT Info.
0: La campanya de vacunació de la grip i la Covid a Catalunya arrenca dilluns que ve. Un any més es farà de manera esglaonada i amb l'objectiu d'incrementar les taxes de cobertura en persones més grans de 60 anys i en nens de fins a 5 anys. El secretari de Salut Pública, Esteve Fernández, ha explicat que s'espera que aquest any la grip arribarà més tard perquè l'any passat es va avançar.
2: Esperem una campanya semblant en el temps, no a l'anterior, sinó a l'anterior. I sobre la virulència del virus, sabem que és un cladocà, el coneixem, i l'any passat va ser molt infecciós, però va tenir moltes... No va variar pràcticament l'impacte en hospitalitzacions i ingressos en UCI.
0: Com cada any els primers de vacunar-se seran les persones que viuen en residències, els més grans de 80 anys, les embarassades, els infants i el personal sanitari. I a partir del 26 d'octubre s'obrirà a la resta de col·lectius amb cita prèvia. La gent gran de Girona denuncia que les discriminacions per edat, l'edatisme, estan normalitzats a la societat, a les institucions i a l'atenció sanitària. Ho han dit en un acte unitari pel Dia Internacional de les Persones Grans que s'ha fet aquest dijous. Girona, Pau Petrolí.
3: Dolors Kerr, secretària del Consell de la Gent Gran de Girona, descriu una situació d'edatisme habitual.
4: Quan tu vas al metge, que això jo ho he viscut, i el metge, en lloc de dirigir-se a mi, es dirigeix a la meva filla, perquè la meva filla ho entendrà millor que jo, no?
3: Kerr denuncia diferents tipus d'edatisme, l'autoinfligit, el social, l'institucional, i avisa que moltes vegades prové de dins de casa, com la situació que explica Martí Vallès, exalcalde de Cassà de la Selva.
5: Deixeu-me que jo decideixi com em gasto els meus diners. Ja sé que sóc gran, ja sé que m'ho dieu amb carinyo i tal, però, per favor, deixeu-me que decideixis, que arriba un moment que et sents amb una sobreprotecció que et fa mal.
3: Martí Basart, assistent a l'acte, anima tothom a reaccionar.
6: Ens hem d'acostumar a dir-ho en aquell moment. Li has d'explicar, perquè serà l'única manera que lograrem que això es vagi rectificant amb el temps.
3: Basart reconeix que a vegades la gent gran també és edatista amb els joves, per això és un problema, diuen, que afecta a tota la societat.
1: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3CAT Info.
0: La pel·lícula que Woody Allen rodarà a Madrid serà una comèdia diplomàtica. El cineasta nord-americà ha presentat aquest dijous el projecte, que encara no té títol, envoltat de les màximes autoritats polítiques de la ciutat i de la comunitat autònoma a Madrid, Dani Sanz de Aja.
7: Isabel Díaz Ayuso i José Luis Martínez Almeida treien pit perquè a partir de dilluns Woody Allen passarà 6 setmanes rodant a Madrid. Els seus governs han posat 3 milions d'euros perquè el director, de 90 anys, posa el nom de la ciutat al títol de la pel·lícula i tregui en pantalla la seua millor cara, un Madrid idíl·lic de grans avingudes arbrades i edificis clàssics del qual Allen es declara enamorat i que contrasta amb el Madrid que acampa per l'habitatge que el cineasta reconeix que ignora.
8: I have no wisdom.
9: No tinc saviesa sobre temes socials o polítics. Sempre he tractat relacions entre persones i temes existencials. Entenc que hi dóva un problema del qual no m'he assabentat.
7: I com ja va fer a Barcelona o a Sant Sebastià, Allen també compta amb talent local, com és l'actor català Peter Vives.
10: I la meva rèplica que està aquí em va donar la notícia que ens havien agafat i va ser d'aquests càstings que fas sense realment creure que serà una realitat i que t'agafaran.
7: Conegut pel seu paper a La Riera, aquí interpreta un diplomàtic que es veu embolicat en una comèdia romàntica ubicada a la capital espanyola, únics detalls que Woody Allen ha donat de la seva pel·lícula número 51.
0: L'escriptor francès Eric Bouillard publica Els Desesperats, on explica els orígens del poder als Estats Units a través de la figura de Billy el Nen. El Premi Goncourt per l'Ordre del Dia narra la història de la vida d'aquest personatge que va morir amb 21 anys i a través d'ell, ha dit, parla del violent naixement del poder nord-americà. Bouillard ha explicat a Barcelona que va investigar la història de Billy el Nen, el lloc on va viure a Nova York, la mort de la seva mare i els seus primers robatoris. I també ha assenyalat que de seguida va veure que Billy no era un personatge aïllat i es va adonar que la història dels Estats Units es podia explicar a través d'un petit rodamont.
11: Un d'ells és advocat a Santa Fe. La seva família posseeix encara el despatx d'advocats més gran de Santa Fe i serà senador a Washington. I veiem que Billy no és una petita figura aïllada, sinó que és la història americana que s'està construint al més alt nivell, a Washington. I em vaig dir, podríem intentar fer passar tota la història americana a través de l'ànima d'un petit rodamont?
0: L'escriptor ha afegit que relaciona la violència de l'ICE amb els orígens de la policia nord-americana.
1: Esports.
0: A aquesta hora repassem l'actualitat esportiva amb en Sergi Andreu.
12: El davanter brasiler del Barça, Rafinha, ja és a Barcelona i ha arribat aquest dijous procedent d'Austràlia després d'abandonar la concentració brasilera.

0: era per unes molèsties a la cuixa dreta que es va fer en l'últim partit. El jugador passarà aquest divendres més proves mèdiques per saber l'abast d'una possible lesió. D'altra banda, la UEFA ha explicat aquest dijous que ha rebut diversos documents enviats pel Madrid referents al cas Negreira i ha anunciat que els tindrà en compte com a part de la seva investigació. El Madrid, per la seva banda, ha emès un comunicat en què diu que espera que la investigació avanci amb la màxima celeritat fins a la seva completa conclusió. El Barça n'ha fet un altre de comunicat on diu que la investigació de la UEFA es manté oberta des del 2023 i que en aquest sentit no hi ha cap novetat. Aquest dijous s'han disputat els primers partits de la tercera jornada de la UEFA Nations League. Destaquem aquests tres resultats: Alemanya 2, Sèrbia 0, Ter Stegen no ha jugat, Grècia 2, Països Baixos 2, la selecció de Xavi Hernández, que perdia 2-0, ha tornat a empatar in extremis amb un gol en els últims minuts, i Dinamarca 2, Portugal 4. João Cancelo ha estat titular i ha fet el primer gol. Aquest partit no l'ha jugat Cristiano Ronaldo. Recordem que el veterà jugador ha abandonat la concentració de la selecció portuguesa empipat amb el seu entrenador, Jorge Jesus, per no fer-lo jugar dimarts i avisar-lo poc que tampoc ho faria contra Dinamarca. També està enfadat amb el president de la Federació Portuguesa. La selecció espanyola jugarà dissabte contra la República Txeca a Oviedo. Ha parlat aquest dijous de Lamine Yamal el jugador de la selecció espanyola, Víctor Muñoz.
1: No, la verdad que intento aprender mucho de él. Es un buen amigo mío que está conmigo en el día a día. Compartimos muchos momentos juntos y la verdad que el poder tener esa competencia, el poder verlo entrenar cada día, que es todo un privilegio para mí, y ya no solo de él, sino el poder aprender de todos los jugadores del equipo. La verdad que eso para mi día a día me ayuda mucho.
0: I el president de la Federació Catalana de Futbol, Joan Soteras, no descarta tornar-se a presentar a la presidència de l'organisme.
2: Quan toqui fer eleccions, es faran eleccions, ni abans ni després, quan toqui. I que en presentar-me jo, bueno, jo ja he dit altres vegades que no em vull tornar a presentar, però dic que avui dic que el millor no es pot descartar.
0: Soteras ho ha plantejat en la presentació de la nova samarreta de la selecció catalana, que recupera les quatre barres. El president de la Catalana ha reconegut també que busquen un rival per enfrontar-se a la selecció femenina a finals de novembre.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Tanquem la carpeta futbol. El Barça d'handbol ha perdut de forma clara i contundent la final del Mundial de Clubs davant del Veszprém hongarès, entrenat per l'exblaugrana Xavi Pascual i liderat per un altre exblaugrana, el porter Nilsen, que ha estat el millor jugador del partit. El resultat final, 33-42. En bàsquet, aquest dijous s'ha començat a disputar la tercera jornada de l'Eurolliga, amb els primers partits, on destaca una nova derrota del Madrid, la tercera derrota dels blancs en tres partits a l'Eurolliga. Han perdut a la pista del Hapoel Tel Aviv 102-98. El Barça juga aquest divendres a la pista del Besiktas d'Istanbul a les 7 de la tarda. Sentim Sekulic, el tècnic blaugrana.
4: El Besiktas ha millorat la plantilla respecte de la temporada passada i han afegit talent i qualitat. Juguen amb molta intensitat i energia, especialment a casa. En l'últim partit, a més, van llançar de 3 amb un percentatge molt alt. Per tant, aquestes són les coses que hem de controlar i hem d'entendre el que ens espera en aquest pavelló.
0: El motor aquest divendres es fan ja els entrenaments del Gran Premi del Japó de motociclisme. Marc Márquez se situa a 12 punts de Jorge Martín i intentarà recuperar el lideratge. L'objectiu del pilot de Cervera és sumar els 37 punts entre dissabte i diumenge.
5: Sabes que circuitos vas a sufrir más, otros menos, circuitos que lo vas a salvar mejor, otros peor. Pero bueno, este año tampoco me imaginaba ganar en Breno y gané. Veremos durante el fin de semana dónde estamos y nuestra faena es sacar el máximo puntos. Esto significa estar lo más cerca posible del 37. No hay secreto de aquí a final de temporada.
0: I Mireia Benito es baixa d'última hora als europeus del ciclisme de Ljubljana, Eslovènia. La ciclista penedesenca arrossega un virus des del Mundial de Montreal.
3: 3CAT Info.

0: Junts tombarà els decrets d'habitatge del govern espanyol al Congrés. Els de Carles Puigdemont han instat la Moncloa a retirar els textos i redactar-ne de nous si volen el seu suport, però l'executiu espanyol ja ha dit que no farà marxa enrere i que mantindrà la votació d'aquest divendres. El sindicat de llogateres demana a Junts que rectifiqui i que doni suport als decrets. El sindicat creu que cal una vaga general per forçar canvis estructurals en les polítiques d'habitatge. El Parlament tomba la proposta de Salvador Illa perquè els particulars puguin comprar pisos conjuntament amb la Generalitat. Era la iniciativa central en habitatge que el president havia portat al debat de política general i que el govern assegura que impulsarà igualment. Esquerra i els comuns, però, han salvat el cap de l'executiu de sortir reprovat del ple. S'allarga fins aquest divendres al migdia l'alerta per pluges torrencials a les Terres de l'Ebre. De moment, els bombers han fet una vuitantena de serveis, cap de gravetat. La previsió és que es puguin arribar a acumular fins a 200 litres per metre quadrat en 24 hores. Partits i entitats independentistes aprofiten el 9è aniversari del referèndum de l'1 d'octubre per reivindicar que el conflicte continua. Després de la protesta convocada per l'ANC a Barcelona, alguns manifestants han cremat contenidors i s'han enfrontat a la policia. Gairebé 2.000 detinguts és el balanç d'una nova jornada de mobilitzacions dels estudiants a França, que ha deixat imatges insòlites com l'incendi d'un institut o d'un camió de bombers i més de 900 incidents davant dels centres educatius. La protesta coincideix amb la presentació d'un esborrany de pressupostos que suposaria una retallada milionària. Julio Manrique recupera el muntatge Bubetoia, la necessitat d'una illa que només es va poder veure una vegada el 2020 a causa de la pandèmia, amb una reescriptura actualitzada que es fixa en les pors actuals, com l'auge de l'extrema dreta. Ivan Benet, Mireia Xalà, Cristina Genovat i Andrew Tarbet protagonitzen aquesta història que es pot veure al Teatre Lliure fins al 25 d'octubre.
1: Esports. La UEFA afirma en un comunicat que han rebut del Reial Madrid nous documents sobre el cas Negreira que els tindran en compte en la seva investigació. El Barça recorda que aquesta investigació està en suspens des de fa 3 anys. El davanter brasiler del Barça, Rafinha, ja és a Barcelona. El jugador passarà aquest divendres proves mèdiques per saber l'abast exacte de les seves molèsties a la cuixa dreta. I el Barça d'handbol ha perdut la final del Mundial de Clubs davant del Veszprém hongarès per 33-42.
0: I per acabar el temps, ho deia, amb molta precaució aquesta matinada fins divendres al migdia. Els ruixats es reactivaran al sud i s'aniran estenent cap al Camp de Tarragona. Pluges torrencials de més de 40 mil·límetres en 30 minuts i també es podran acumular més de 200 al Montsià i al Baix Ebre.
2: 3CAT Info.
0: Bona nit, us informa Agustí Serrat. Junts rebutja els decrets d'habitatge del govern espanyol i els farà caure aquest divendres al Congrés. Després d'una reunió de la cúpula, el partit havia exigit a la Moncloa que retirés els textos per refer-los, però l'executiu espanyol s'hi ha negat. Pels de Carles Puigdemont, les normes inclouen mesures contraproduents i no serveixen per blindar les persones vulnerables dels desnonaments. Barcelona, Jordi Corbalan.
3: Junts per Catalunya tombarà els reials decrets d'habitatge aquest divendres al ple del Congrés i el govern de Pedro Sánchez no el retira i el Consell de Ministres aprova immediatament un nou text. L'executiva juntaire ho ha decidit aquesta mateixa nit per unanimitat i s'ha compromès a votar només el decret antidesnonaments si es reformula. A través d'un comunicat, els de Puigdemont asseguren que el text actual no atura els fons voltor, que podran continuar adquirint pisos i desnonant inquilins vulnerables, ni tampoc es garanteix que l'administració assumeixi els pagaments als petits propietaris per aturar els desnonaments de persones vulnerables. Per això, Junts planteja que el govern espanyol deixi sense efecte el ple d'aquest divendres retirant la votació dels decrets de l'ordre del dia i que el Consell de Ministres aprovi els pròxims dies un nou decret antidesnonaments negociat que es torni a portar al Congrés.
0: Doncs bé, el govern espanyol manté la votació dels decrets per aquest divendres, malgrat el no anticipat de Junts. Ho ha afirmat la número 2 del Ministeri d'Habitatge, Leire Iglesias.
4: Lo más conveniente no es retirar el decreto, creo que lo más conveniente es someter el decreto a votación y seguir reconociendo los derechos de los ciudadanos y las ciudadanas. Creo que de aquí a mañana todavía Junts puede pensar que lo mejor es que podamos continuar con la tramitación y el desarrollo de este decreto.
0: Els de Pedro Sánchez defensa

0: en què les mesures són el resultat de mesos de feina i de consens i desafien els juntaires a posicionar-se al Congrés al costat del PP i Vox. Madrid, Paula Brujats.
1: El govern espanyol diu que no es pensa fer enrere i anuncia que no retirarà els decrets de la votació del ple està previst per les 11 i el que diu la Moncloa a aquesta hora és que Junts per Catalunya s'haurà de retratar. Recorden que s'ha treballat durant tots aquests mesos per encaixar les reclamacions de tots els grups per intentar resoldre la crisi de l'habitatge i diuen que s'havia arribat a un consens per respondre a les necessitats de la gent, que agradés a tots els grups que havien donat suport a la investidura de Sánchez. Ara mateix la Moncloa el que diu és que ha arribat l'hora que Junts, el Partit Popular i Vox, a qui posen el mateix sac, es retratin i demostrin si estan amb la ciutadania o si estan amb els especuladors.
0: Davant la decisió de Junts, la ministra de Sanitat, Mònica García, ha dit en una piulada a la xarxa X que hi ha dues maneres de fer política, la de fotre la vida a la gent o la de posar solucions que millorin la seva vida. I els primers, diu, no els pot sortir gratis. També la xarxa X, els comuns, han acusat Junts de votar en contra de milions de catalans i posar-se al costat del PP i Vox, i diuen que si voten contra el dret a l'habitatge serà una vergonya que quedarà per a la història. També el sindicat de llogateres demana a Junts que rectifiqui, tot i que l'objectiu continua sent pressionar perquè els decrets aprovats pel govern espanyol tirin endavant, el sindicat de llogateres ja apunta una vaga general per forçar canvis estructurals en les polítiques d'habitatge. Barcelona, Clàudia Serra.
2: Crits de vergonya quan el sindicat de llogateres ha anunciat a l'assemblea que s'estava fent aquest dijous a la nit a Plaça Catalunya el rebuig de Junts als decrets. La indignació al carrer va en augment i les entitats en defensa de l'habitatge demanen una vaga general. Enric Aragonès és portaveu del sindicat de llogateres.
3: Si demà tomba aquests decrets, haurà d'assumir les conseqüències d'haver fet caure un mecanisme que avui mateix ja ha començat a aturar desnonaments.
2: A Plaça Catalunya es mantenen un centenar de tendes de campanya. Algunes persones s'han sumat a l'acampada aquest mateix dijous. Molts són joves, com l'Helena i la Marina.
4: Doncs ahir a la tarda vam decidir venir cap aquí. Ens hem muntat la motxilla avui a la tarda i hem vingut cap aquí, hem muntat la tenda i ara ens asseurem a sopar, perquè crec que ha arribat a un punt de crisi absoluta el tema de l'habitatge.
5: O sigui, treballo en una immobiliària i la situació és insostenible com a persona aquesta de cara al carrer que viu constantment el «Ei, teniu pisos de lloguer, teniu pisos de lloguer» i veure que tampoc hi ha cap alternativa.
2: Aquest dijous a la tarda la plaça Sant Jaume també ha quedat pràcticament plena per acollir una cassolada reivindicativa per l'habitatge.
0: I mentrestant el Parlament ha rebutjat la proposta estrella de Salvador Illa per fer front a aquesta crisi de l'habitatge, però l'ha salvat de la reprovació a mig mandat, al debat de política general. Els comuns s'han desmarcat de la proposta de compra conjunta de pisos entre un particular i la Generalitat, però tot i això, el govern ha deixat clar que la tirarà igualment endavant. Parlament, Albert Prat.
6: Un any després, Salvador Illa s'ha tornat a entrebancar amb la gran promesa que ha portat el debat més important del curs polític. Només Esquerra ha votat a favor de la compra conjunta i amb l'abstenció dels comuns el president s'ha endut un altre revés del Parlament. El diputat David Cid l'advertia.
7: No donarem suport a cap més anunci del govern en habitatge fins que no compleixin el que tenen pactat amb nosaltres i el que han de fer per resoldre la crisi de l'habitatge a aquest país.
6: Però després del debat, la portaveu del govern, Sílvia Paneque, deia que no es faran enrere.
8: El govern té la legitimitat, els mecanismes de poder-la desplegar i, per tant, la desenvoluparà i l'aplicarà.
6: Ara bé, els comuns no han deixat el president del tot penjat perquè al costat dels republicans han evitat que sortís reprovat pel Parlament tal com proposava Junts. També ha tirat endavant la idea d'Esquerra per estudiar quins impostos es podrien tocar. I una de les poques propostes que han acceptat tots els grups és que revisin les alertes de protecció civil als telèfons mòbils.
9: 3Cat Info, ràdio d'informació 24 hores.
0: L'alerta pel risc de pluja torrencial a les Terres de l'Ebre s'allarga fins aquest divendres al migdia. Protecció Civil demana extremar la prudència i evitar desplaçaments innecessaris en les pròximes hores a la Terra Alta, el Baix Ebre, la Ribera d'Ebre, el Montsià i el Baix Camp. De moment no hi ha incidències destacades, el telèfon d'emergències ha rebut més de 150 trucades i els bombers han fet una vuitantena de sortides, però cap de greu. Imma Soler, sotsdirectora de Protecció Civil, recordava al Catalunya Nit els principals consells davant d'aquesta situació.
10: Sobretot que si tenen que fer desplaçaments tinguin moltíssima precaució, que vagin per vies principals, que no facin el desplaçament si no és necessari, si el poden aplaçar per algun altre moment, que sobretot no vagin a zones inundables, que vigilin amb les lleres, que poden tenir creixements ràpids, intensos.
0: El perill és que es puguin arribar a acumular fins a 200 litres per metre quadrat en 24 hores. Alguns ajuntaments han decidit tancar equipaments municipals i escoles aquest dijous a la tarda i també aquest

0: Divendres, Amposta, Jordi Barranca.
1: Durant l'última fase d'aquest dijous ha plogut amb força, sobretot a l'interior del Baix Ebre. Parlem de punts com ara Tortosa. De fet, la capital ebrenca per aquest divendres ha suspès, recordem-ho, tota l'activitat en instal·lacions i equipaments municipals. Això va des de l'atenció al propi ajuntament fins als gimnasos i també les escoles que són de la seva competència, és a dir, escoles de música i també les dues llars d'infants públiques que té la ciutat. Mentrestant, mentre arriba la que es preveu que sigui la part més intensa de les pluges, alguns ajuntaments ja de la franja litoral, com és el cas de Deltebre, a la mateixa comarca del Baix Ebre, han pres mesures preventives. Lluís Soler és l'alcalde.
2: Abans de migdia hem decretat les diferents mesures d'emergència per tal de que aquesta tarda de dijous se suspenguessin les classes educatives i també el que seria tota l'activitat als equipaments municipals.
1: De fet, la zona de Riumar i també l'illa de Buda, el municipi veí de Sant Jaume d'Enveja, han estat els punts on primer ha plogut amb més intensitat. D'altra banda, els veïns de les zones més crítiques, com podria ser Alcanar Platja, al municipi d'Alcanar, al Montsià, s'han afanyat a protegir les cases i fins i tot a autoevacuar-se, tal com ens destacava Didac Pla.
3: Tots els veïns ja s'han protegit una miqueta, han ficat les seues tanques, les seues valles i les seues proteccions i se n'han anat a casa de familiars ja.
1: Durant els últims dies el que també s'ha fet és netejar la llera de rieres i barrancs que normalment baixen secs i també d'embornals per poder absorbir tota l'aigua que es preveu durant les properes hores.
0: En declaracions al Catalunya Nit, l'alcaldessa de Tortosa, Mar Lleixar, reconeixia que les ciutats no estan preparades per episodis de pluges torrencials. És per això que demana repensar l'urbanisme dels municipis.
4: Perquè són intensius de pluja tan elevades en tan poca estona que fa que qualsevol sistema que tinguem i que fins ara era els habituals i que funcionaven correctament ara desborden. Si això se manté en el temps, realment la situació és molt desesperant i això sí que ha de fer repensar l'urbanisme de les nostres ciutats.
0: A Castelló també hi ha activada l'alerta vermella. Les pluges ja han deixat registres de 100 litres per metre quadrat en alguns punts, tot i que de moment no hi ha tampoc incidències greus. Renfe ha suspès aquest dijous el servei de Rodalies, mitjana i llarga distància, i continuarà suspès aquest divendres al matí. Castelló, Marta García.
5: La situació segueix inestable i canviant, però es manté el perill en la zona de Castelló per a esta nit de dijous i ja la matinada d'este divendres, després que en Eslida, per exemple, a la Plana Baixa, s'han registrat 130 litres per metre quadrat. Ho explica Catalunya Informació Vicent Ibáñez, president de BAMET, l'Associació Valenciana de Meteorologia.
6: Per aquesta matinada i fins al migdia de demà, esperem més precipitacions persistents, en acumulats molt important, especialment en el litoral i prelitoral, que poden superar inclús els 200 litres per metre quadrat.
5: Del Baix Maestrat preocupa també que se puguen inundar barrancs i rieres i el focus se centra també sobre la Safor i la Vall d'Albaida, comarques del sud de València. Es manté el nivell roig fins al matí de divendres, quan se farà una nova reunió per valorar la situació. En esta ocasió, l'alert sí que ha arribat amb molta antelació. A les 10 del matí de dijous, per exemple, en la zona de Castelló. I això ha fet que molta gent ja no s'hagi mogut. Juan Carlos Valderrama és el conseller d'Emergències.
7: Ha habido una reducción de la circulación de aproximadamente más del 60% de la reducción del tráfico.
5: Unes emergències que només han hagut de fer 19 intervencions relacionades amb el temporal. On sí que hi ha hagut més incidències és en els trens. Renfe manté la suspensió per a este divendres de tot el servei de Rodalies de mitjana distància i també de llarg recorregut fins a Catalunya. Una suspensió començada este dijous i que ha provocat malestar i queixes dels usuaris per la poca anticipació i les poques alternatives. I s'han suspès també les classes en un centenar de localitats que afecten gairebé 360.000 estudiants.
0: El temps. Bé, doncs, per saber com evolucionarà aquest episodi de pluges, és moment ara d'escoltar la previsió meteorològica de la Gemma Puig.
8: Matinada complicada, ruixats, pluges intenses, localment torrencials, activats aquests avisos de nivell 5 sobre 6 del Servei Meteorològic de Catalunya, Montsià, Baix Ebre, Terra Alta, Ribera d'Ebre i també el Baix Camp, pluges que poden superar els 40 litres en mitja hora, allargant-se ben bé fins al migdia, per tant, molta precaució, matinada i primera hora, però també fins al migdia, amb aquestes precipitacions intenses i, a més, amb aquesta acumulació, sobretot cap a l'extrem sud, cap al Baix Ebre i al Montsià. En aquest episodi es poden superar els 200 litres per metre quadrat. De cara al matí de divendres tindrem un matí una miqueta més fresc, amb algunes boires matinals, algunes clarianes o bandes de núvols prims cap a les comarques del nord-est, comarques gironines.

queden força al marge de la inestabilitat, i a la tarda, a part dels ruixats que podran tornar a fregar la mateixa línia de la costa, tindrem també alguns ruixats irregulars cap a comarques interiors. També les temperatures màximes quedaran més baixes.

0: Puigdemont ha dit que l'1 d'octubre va ser un exemple de democràcia i civisme, mentre que el president del Parlament, el juntaire Josep Rull, ha afirmat que l'amnistia no és el punt final de res.
1: L'aplicació sense reserves de la llei d'amnistia no resol la qüestió de fons i que n'haurem de tornar a parlar a fons i amb conseqüències.
0: Des d'Esquerra, Oriol Junqueras ha cridat novament a ampliar la base per poder contrarrestar la resposta de l'Estat.
2: Necessitem desesperadament construir consensos molt amplis, a base de consens intern, perquè haurem de compensar que la contrapart està disposada a utilitzar eines no democràtiques.
0: I la CUP també n'habita de seva. Sentim la diputada Pilar Castillejo.
3: Continua sent una data que cal que reivindiquem, no només per recordar-la, sinó també per aprendre què és el que va funcionar i què no.
0: Les associacions independentistes han commemorat aquests 9 anys de l'1 d'octubre amb manifestacions arreu del país. La de Barcelona ha plegat unes 600 persones, segons la Guàrdia Urbana, que han recordat la violència policial d'aquella jornada i ha acabat amb aldarulls i la crema d'alguns contenidors. Barcelona, Ricard Luque i Alba Barbosa.
4: Després de la manifestació, diversos grups de joves s'han dispersat al voltant de la plaça Urquinaona i han mogut contenidors al mig dels carrers Trafalgar, Aribau, Ronda Sant Pere i Pau Claris i han calat foc. Els Mossos els han dispersat amb les furgonetes sense fer ús, segons un comunicat de la policia catalana de les defenses. La manifestació ha començat a plaça Urquinaona i ha acabat davant la comissaria de la policia espanyola a Via Laietana. La convocaven l'ANC i els CDRs per reivindicar l'1 d'octubre i denunciar la repressió policial. Ho recordaven el Joaquim i l'Elisenda.
5: Va ser un assalt, una repressió molt gran, perquè no fèiem res de mal.
6: No van arribar a fer el que havien dit que farien, que és proclamar la independència, i per tant hi ha també, doncs, d'alguna manera, un sentit de frustració.
4: Alguns manifestants portaven impreses fotografies de les càrregues als col·legis electorals, una imatge que el Martí i el Frank tenen present, tot i que fa 9 anys eren nens.
7: Venim a defensar que fa 9 anys vam votar i vam guanyar de forma democràtica i, per tant, doncs, venim a preguntar-nos què estem fent aquí, doncs, encara en un estat que no ens deixa marxar.
8: Jo estic aquí perquè fa 9 anys en tenia 10, estava als col·legis electorals i no podia veure com picaven i com feien mal a la meva gent.
4: L'ANC ha llegit un manifest al final de la manifestació on s'ha recordat l'organització civil d'aquell dia i que el conflicte polític es manté obert.
0: El president del Tribunal Constitucional adverteix al Suprem que a partir de dimarts tindrà una sentència molt clara que l'obligarà a amnistiar Puigdemont, Junqueras i els consellers del govern de l'1 d'octubre. Cándido Conde Pumpido ha redactat la sentència a favor d'aplicar l'oblit judicial a l'exconsellera Dolors Bassa, que votarà al ple del Constitucional el 6 d'octubre.
9: El propio Tribunal Supremo, pues, ha manifestado que tendría en consideración la doctrina del Tribunal Constitucional, por lo tanto nosotros queremos establecer una doctrina clara y precisa.
0: El Constitucional sosté que amnistiar la malversació és de sentit comú i retreu als jutges Llarena i Marchena que hagin fet interpretacions rocambolesques de la llei per negar-se a aplicar-la. I finalment serà aquest divendres quan quedi vist per sentència el judici del cas de Roger Espanyol. Els 4 policies acusats sostenen davant el tribunal que van complir els protocols i que l'ús de pilotes de goma estava justificat. L'escopeter ha assegurat que no hi va haver intenció de ferir-lo. Ni la fiscalia, que demana l'absolució, ni les acusacions, que demanen 13 anys de presó, han modificat les seves peticions en els escrits finals. Audiència de Barcelona, Miquel Jarque.
10: Segons el relat dels policies nacionals, que han contestat totes les parts, a l'1 d'octubre es va viure al carrer Sardenya una violència extrema i l'ús de les bales de goma era necessari. Això ho ha explicat l'escopeter acusat.
11: Lanzaban objetos, había piedras, adoquines, algún palo que otro también vi, había lanzamientos.
10: Precisament en els escrits finals, l'advocat de Roger Espanyol, Benet Salellas, ha qüestionat els testimonis aportats per la defensa i la fiscalia. I és que les imatges de les càmeres GoPro dels policies nacionals que ho podrien acreditar no s'han trobat.
12: La policia ens confirma que tenia càmeres, però la part que ens interessa en la investigació ha desaparegut. No sabem, a dia d'avui, si és que van deixar de gravar, si és que es va acabar la bateria, si és que es va acabar la memòria o si és que s'han extraviat. Però el que és curiós és que hi havia càmeres de la Policia Nacional i que els fets que són objecte de judici simplement s'han perdut.
10: Les advocades d'Irídia i Òmnium han denunciat abús policial aquest divendres. Fiscalia i defenses presentaran els seus escrits i s'oferirà als policies acusats un últim torn de paraula.
0: I encara en plana judicial, el pare del nadó maltractat a Barcelona diu que no és conscient d'haver-li fet mal. L'home ha declarat aquest dijous a petició pròpia davant del tribunal que l'investiga a ell i a la mare del nadó per maltractaments i agressió sexual. En una declaració de 2 hores i mitja, el pare ha suggerit una possible negligència

com agafar-lo massa fort per explicar les lesions, que diu que van ser involuntàries per part d'ell o de la mare del nen. El nadó de 6 setmanes va ingressar a l'UCI de l'Hospital Vall d'Hebron al març amb greus lesions i els pares van entrar a la presó provisional. La mare, infermera del mateix hospital, va quedar en llibertat amb càrrecs. El pare continua empresonat i el nadó viu amb una família d'acollida.

0: Això que sentiu són les protestes dels estudiants de França que continuen en peu de guerra en una nova jornada de mobilitzacions per reclamar més recursos que ha acabat amb gairebé 2.000 detinguts. El govern ha reunit un gabinet de crisi arran de la tensió que s'ha viscut en alguns punts del país. París, Isabel Galí.
1: 900 incidents davant els instituts de França, una protesta creixent per una millora de l'educació que ha estat reprimida amb càrregues policials i que ha deixat algunes imatges impactants, com l'incendi d'un institut o d'un camió de bombers, però també ha generat reivindicacions. A l'illa, els estudiants s'han manifestat acompanyats dels adults. Marine Molens és professora d'institut i Mathieu Roche, el pare dels Soans, de 16 anys.
2: Són adults en construcció. Si l'únic missatge que enviem als joves que es pregunten pel seu futur és llançar els gasos lacrimògens, és trist.
3: Hi ha diners per l'exèrcit, hi ha diners per exonerar les grans empreses de pagar els impostos, però no hi ha diners per l'educació nacional.
1: El pressupost presentat avui pel govern suprimeix més de 1.500 places de professors, però contempla un augment de 800 milions d'euros. En conjunt, però, preveu retallades de més de 43.000 milions d'euros, un missatge dirigit als mercats. França fa els deures per reduir el seu deute públic. La prima de risc encara és la més alta de la zona euro.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.

0: El Teatre Lliure recupera l'obra Bobetó i a la necessitat d'una illa, que només es va poder veure en una sola funció el 2020, quan va esclatar la pandèmia. Un conte sobre l'amistat, la lleialtat i l'amor al teatre a través d'un grup d'amics que viatgen a l'illa més remota del món, Marta Vives.
1: Si la pandèmia ens va fer més imprescindibles les illes particulars, en el món d'avui l'esperança és més necessària que mai. Sergi Pompermayer és un dels autors d'aquesta obra.
2: La pèrdua de llibertats, bàsicament, no? Que és el que ara mateix és el que està a l'ordre del dia. No? Aquests governs d'extrema dreta que cada cop estan més presents a la nostra vida i manant a determinats països. No? Aleshores, aquí és on hem treballat més en aquest tema de ja no és tant la por a una pandèmia, no? O el que ens pot suposar això, sinó que arrel d'aquestes pandèmies, d'aquesta política de la por que fa tants anys que se'ns està inculcant, hi hagi un canvi de règim que ens porti en un món distòpic.
1: I per això aquesta distopia que es projecta en el 2030 a través d'un grup d'amics que emprenen un viatge al lloc més recòndit del planeta, allà on tot és possible, per tornar a redescobrir-se i recuperar les ganes i la il·lusió de fer teatre. Hi ha la matèria dels somnis, la por a les pandèmies, les frustracions, els desitjos, i la bellesa, en ve baixa i en ve alta. Ells són veritat i són amics. Ficció i realitat, però sobretot la necessitat d'encomanar-se i de reivindicar l'amistat i la comunitat.
0: Esports. Moment ara de repassar l'actualitat esportiva amb en Sergi Andreu.
3: La UEFA ha explicat aquest dijous que ha rebut diversos documents enviats pel Real Madrid referents al cas Negreira i ha anunciat que els tindrà en compte com a part de la seva investigació. El Real Madrid, per la seva banda, ha emès un comunicat en què diu que espera que la investigació avanci amb la màxima celeritat fins a la seva completa conclusió. El Barça recorda en un altre comunicat que la investigació de la UEFA es manté oberta des del 2023 i assenyala que l'organisme europeu no ha fet de moment cap requeriment al club blaugrana. Aquesta notícia arriba la mateixa setmana que un jutge de Madrid ha citat el president del Madrid, Florentino Pérez, i el Futbol Club Barcelona pel dia 25 de novembre a un acte de conciliació per les insinuacions de Pérez sobre aquest afer. Segons fonts del Barça, si el president del Madrid no s'hi presenta o no es retracta de les acusacions que va fer, el club blaugrana presentarà una querella criminal. En clau esportiva, el davanter brasiler del Barça, Rafinha, ja és a Barcelona i ha arribat aquest dijous procedent d'Austràlia després d'abandonar la concentració brasilera per unes molèsties a la cuixa dreta. El jugador passarà aquest divendres més proves mèdiques. Aquest dijous s'han disputat els primers partits de la tercera jornada de la UEFA Nations League. Destaquen l'Alemanya 2, Sèrbia 0, Ter Stegen no ha jugat, Grècia 2, Països Baixos 2, la selecció de Xavi Hernández, que perdia 2-0, ha tornat a empatar in extremis amb un gol en els últims minuts, com ja va passar contra Alemanya. I Dinamarca 2, Portugal 4. João Cancelo, el blaugrana, ha estat titular i ha fet el primer gol. En aquest partit no ha jugat Cristiano Ronaldo. Recordem que el veterà jugador portuguès ha abandonat la concentració de la seva selecció, empipat amb l'entrenador Jorge Jesus. Dissabte serà el torn de la selecció espanyola, que jugarà contra la República Txeca a Oviedo.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: El president de la Federació Catalana de Futbol, Joan Soteras, no descarta tornar a presentar-se a la presidència de l'organisme.
5: Quan toqui fer eleccions, es faran eleccions. Ni abans ni després, quan toqui. I que en presentar-me jo, bueno, jo ja he dit altres vegades que no em vull tornar a presentar, però dic que avui dic que el millor no es pot descartar.
3: Soteras ho ha plantejat en la presentació de la nova samarreta de la selecció catalana, que recupera les quatre barres. El president de la federació ha reconegut que busquen un rival per enfrontar-se a la selecció femenina a finals de novembre. D'altra banda, l'entrenador del Girona, Quique Álvarez, ha passat aquest dijous pel tot costa. El tècnic reconeix que té una bona plantilla, però que cal demostrar-ho a la gespa.
6: A nivell de pressupost i a nivell de tot, sí, no? Al final això ho hem de demostrar. Està molt bé donant un paper i sobretot a nivell pressupostari, que no em puc amagar que és una de les millors plantilles, ara pues, hem de ser capaços de demostrar-ho al camp, no? I una competició que a vegades això no et dona l'èxit, no? I també és veritat que si fas les coses bé amb millors jugadors, possiblement és més fàcil guanyar partits.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: El Barça d'handbol ha perdut de forma clara i contundent la final del Mundial de Clubs davant del Veszprém hongarès, entrenat per l'extècnic blaugrana Xavi Pascual i liderat per un altre exblaugrana, Nielsen, que ha estat, de fet, el millor jugador del partit. El resultat final, 33-42. A la Lliga Sobal, el Conca ha demanat l'ajornament del partit que han de jugar dissabte contra el Granollers al Palau Olímpic perquè l'equip manxec argumenta falta d'efectius. Bona part de la seva plantilla, diuen, està afectada per una incidència sanitària. En bàsquet, aquest dijous s'ha començat a disputar la tercera jornada de l'Eurolliga amb aquests partits. Hapoel de Tel Aviv 102, Madrid 98. Tercera derrota dels blancs en tres partits a l'Eurolliga. Estrella Roja 77, Efes 72, Bologna 96, Olympiacos 94 i París 82, Žalgiris 78. El Barça jugarà aquest divendres. Ho farà a la pista del Besiktas d'Istanbul a les 7 de la tarda.

0: A aquesta hora repassem les principals informacions que us estem explicant, com que Junts tombarà els decrets d'habitatge del govern espanyol al Congrés. Els de Carles Puigdemont han instat la Moncloa a retirar els textos i redactar-ne de nous si volen el seu suport, però l'executiu espanyol ja ha dit que no farà marxa enrere i que mantindrà la votació d'aquest divendres. I també s'allarga fins aquest divendres al migdia l'alerta per pluges torrencials a les Terres de l'Ebre. De moment, els bombers han fet una vuitantena de serveis, però cap de gravetat. La previsió és que es puguin arribar a acumular fins a 200 litres per metre quadrat en 24 hores. De seguida us explicarem que als Estats Units la dona que han intentat executar sense èxit dues vegades es troba en estat crític en un hospital de Tennessee. Les autoritats estan investigant què ha passat i els advocats de la dona han demanat que se li commuti la pena de mort. El govern espanyol no concreta a partir de quan l'alta velocitat entre Barcelona i Madrid podrà recuperar la durada habitual del trajecte, que s'ha incrementat 25 minuts des dels accidents d'Adamuz i Gelida. El secretari d'Estat de Transports, José Antonio Santano, sí que assegura que l'any que ve ha de significar un punt d'inflexió a Rodalies, amb la finalització d'obres com el desdoblament de l'R3 i també per la incorporació dels nous trens. I dels més de 23.000 rescats que els bombers han fet en els últims 15 anys, només se n'han reclamat el cost en 17 casos. Les reclamacions es fan en incidents que són imprudències flagrants o si el rescat era innecessari. Des dels bombers expliquen que, malgrat el que es pugui pensar, els rescats associats a imprudències són excepcionals. Els esports, que destaquem, Sergi?
1: Que el Barça d'handbol ha perdut la final del Mundial de Clubs davant del Veszprém hongarès per 33-42 i que la UEFA afirma que ha rebut del Real Madrid nous documents sobre el cas Negreira que els tindran en compte en la seva investigació.
0: I al temps, ara ho dèiem, molta precaució fins divendres al matí. Els ruixats es reactivaran al sud i s'aniran estenent cap al Camp de Tarragona. Pluges torrencials de més de 40 litres en 30 minuts i també es poden acumular més de 200 litres al Montsià i al Baix Ebre. Junts rebutja els decrets d'habitatge del govern espanyol i els farà caure aquest divendres al Congrés. Després d'una reunió de la cúpula, el partit havia exigit a la Moncloa que retirés els textos per refer-los, però l'executiu espanyol s'hi ha negat. Pels de Carles Puigdemont, les normes inclouen mesures contraproduents i no serveixen per blindar les persones vulnerables dels desnonaments. Barcelona, Jordi Corbalan.
2: Junts per Catalunya tombarà els reials decrets d'habitatge aquest divendres al ple del Congrés i el govern de Pedro Sánchez no el retira i el Consell de Ministres aprova immediatament un nou text. L'executiva juntaire ho ha decidit aquesta mateixa nit per unanimitat i s'ha compromès a votar només el decret antidesnonaments si es reformula. A través d'un comunicat, els de Puigdemont asseguren que el text actual no atura els fons voltor, que podran continuar adquirint pisos i desnonant inquilins vulnerables. Ni tampoc es garanteix que l'administració assumeixi els pagaments als petits propietaris per aturar els desnonaments de persones vulnerables. Per això, Junts planteja que el govern espanyol deixi sense efecte el ple d'aquest divendres retirant la votació dels decrets de l'ordre del dia i que el Consell de Ministres aprovi els pròxims dies un nou decret antidesnonaments negociat que es torni a portar al Congrés.
0: El govern espanyol, però, manté la votació dels decrets per aquest divendres, malgrat el no anticipat de Junts. Ho ha afirmat la número 2 del Ministeri d'Habitatge, Leire Iglesias.
3: Lo más conveniente no es retirar el decreto, creo que lo más conveniente es someter el decreto a votación y seguir reconociendo los derechos de los ciudadanos y las ciudadanas. Creo que de aquí a mañana todavía Junts puede pensar que lo mejor es que podamos continuar con la tramitación y el desarrollo de este proyecto.
0: Els de Pedro Sánchez defensen que les mesures són el resultat de mesos de feina i de consens i desafien els juntaires a posicionar-se al Congrés al costat del PP i Vox. Madrid, Paula Brujats.
4: El govern espanyol diu que no es pensa fer enrere i anuncia que no retirarà els decrets de la votació. El ple està previst per les 11 i el que diu la Moncloa a aquesta hora és que Junts per Catalunya s'haurà de retratar. Recorden que s'ha treballat durant tots aquests mesos per encaixar les reclamacions de tots els grups per intentar resoldre la crisi de l'habitatge i diuen que s'havia arribat a un consens per respondre a les necessitats de la gent, que agradés a tots els grups que havien donat suport a la investidura de Sánchez. Ara mateix la Moncloa el que diu és que ha arribat l'hora que Junts, el Partit Popular i Vox, a qui posen el mateix sac, es retratin i demostrin si estan amb la ciutadania o si estan amb els especuladors.
0: El sindicat de llogateres també demana a Junts que rectifiqui, tot i que l'objectiu continua sent pressionar perquè els decrets aprovats pel govern espanyol tirin endavant. El sindicat ja apunta a una vaga general per forçar canvis estructurals en les polítiques d'habitatge. Barcelona, Clàudia Serra.
5: Crits de vergonya quan el sindicat de llogateres ha anunciat a l'assemblea que s'estava fent aquest dijous a la nit a Plaça Catalunya el rebuig de Junts als decrets. La indignació al carrer va en augment i les entitats en defensa de l'habitatge demanen una vaga general. Enric Aragonès és portaveu del sindicat de llogateres.
6: Si demà tomba aquests decrets, haurà d'assumir les conseqüències d'haver fet caure un mecanisme que avui mateix ja ha començat a aturar desnonaments.
5: A Plaça Catalunya es mantenen un centenar de tendes de campanya. Algunes persones s'han sumat a l'acampada aquest mateix dijous. Molts són joves, com l'Helena i la Marina.
7: Doncs ahir a la tarda vam decidir venir cap aquí. Ens hem muntat la motxilla avui a la tarda i hem vingut cap aquí, hem muntat la tenda i ara ens asseurem a sopar, perquè crec que ha arribat a un punt de crisi absoluta el tema de l'habitatge.
8: O sigui, treballo en una immobiliària i la situació és insostenible com a persona aquesta de cara al carrer que viu constantment el «Ei, teniu pisos de lloguer, teniu pisos de lloguer» i veure que tampoc hi ha cap alternativa.
5: Aquest dijous a la tarda la plaça Sant Jaume també ha quedat pràcticament plena per acollir una cassolada reivindicativa per l'habitatge.
9: 3CAT Info.
0: L'altre tema destacat que us estem explicant és que l'alerta pel risc de pluja torrencial a les Terres de l'Ebre s'allarga fins aquest divendres al migdia. Protecció Civil demana extremar la prudència i evitar desplaçaments innecessaris en les pròximes hores a la Terra Alta, al Baix Ebre, la Ribera d'Ebre, al Montsià i al Baix Camp. De moment no hi ha incidències destacades. El telèfon d'emergències ha rebut més de 150 trucades i els bombers han fet una vuitantena de sortides, però cap de greu. Imma Soler, sotsdirectora de Protecció Civil, recordava al Catalunya Nit els principals consells davant d'aquesta situació.
10: Sobretot que si tenen que fer desplaçaments tinguin moltíssima precaució, que vagin per vies principals, que no facin el desplaçament si no és necessari, si el poden aplaçar per algun altre moment, que sobretot no vagin a zones inundables, que vigilin amb les lleres, que poden tenir creixements ràpids, intensos.
0: El perill és que es puguin arribar a acumular fins a 200 litres per metre quadrat en 24 hores. Alguns ajuntaments han decidit tancar equipaments municipals i escoles aquest dijous a la tarda i també aquest divendres. En posta, Jordi Barranca.
11: Durant l'última fase d'aquest dijous ha plogut amb força, sobretot a l'interior del Baix Ebre. Parlem de punts com ara Tortosa. De fet, la capital ebrenca per aquest divendres ha suspès, recordem-ho, tota l'activitat en instal·lacions i equipaments municipals. Això va des de l'atenció al propi ajuntament fins als gimnasos i també les escoles que són de la seva competència, és a dir, escoles de música i també les dues llars d'infants públiques que té la ciutat. Mentrestant, mentre arriba la que es preveu que sigui la part més intensa de les pluges, alguns ajuntaments ja de la franja litoral, com és el cas de Deltebre, a la mateixa comarca del Baix Ebre, han pres mesures preventives. Lluís Soler és l'alcalde.
12: Abans de migdia hem decretat les diferents mesures d'emergència per tal de que aquesta tarda de dijous se suspenguessin les classes educatives i també el que seria tota l'activitat als equipaments municipals.
11: De fet, la zona de Riumar i també l'illa de Buda, el municipi veí de Sant Jaume d'Enveja, han estat els punts on primer ha plogut amb més intensitat. D'altra banda, els veïns de les zones més crítiques, com podria ser Alcanar Platja, al municipi d'Alcanar, al Montsià, s'han afanyat a protegir les cases i fins i tot a autoevacuar-se, tal com ens destacava Didac Pla.
13: Tots els veïns ja s'han protegit una miqueta, han ficat les seues tanques, les seues valles i les seues proteccions i se n'han anat a casa de familiars ja.
11: Durant els últims dies el que també s'ha fet és netejar la llera de rieres i barrancs que normalment baixen secs i també d'embornals per poder absorbir tota l'aigua que es preveu durant les properes hores.
0: En declaracions al Catalunya Nit, l'alcaldessa de Tortosa, Mar Lleixà, reconeixia que les ciutats no estan preparades per episodis de pluges torrencials. És per això que demana repensar l'urbanisme dels municipis.
14: Perquè són intensitats de pluja tan elevades en tan poca estona que fa que qualsevol sistema que tinguem i que fins ara era els habituals i que funcionaven correctament, ara desborden. Si això se manté en el temps, realment la situació és molt desesperant. I això sí que ha de fer repensar l'urbanisme de les nostres ciutats.
9: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: Als Estats Units, la dona que han intentat executar sense èxit dues vegades es troba en estat crític en un hospital de Tennessee. La condemnada, Krista Pike, portava 30 anys al corredor de la mort, però les injeccions que havien d'acabar amb la seva vida no han funcionat i han convertit el procés en una tortura. Les autoritats estan investigant les causes i els advocats de la dona han demanat que se li commuti la pena de mort. Washington, Oriol Serra.
15: El cas de Krista Pike, la condemnada a mort a qui li van aplicar dues vegades la dosi d'injecció letal sense que arribés a morir, ha provocat un daltabaix al sistema penal nord-americà, si més no a l'estat de Tennessee, on el seu governador ja ha dit que totes les execucions queden aturades fins que s'hagi aclarit el que ha passat. De moment, els experts apunten a una errada en l'administració intravenosa de la substància letal, cosa que ja havia passat fa tot just un mes també contra un altre condemnat a Tennessee. El cas és que no hi ha personal mèdic disposat a fer aquesta feina i l'acaben fent funcionaris de presons. Els testimonis que han presenciat l'execució fallida, com és el cas de periodistes especialitzats, s'han mostrat consternats. Catherine Sweeney ho ha cobert per a l'emissora local WPLN.
16: Diria que he assistit a 5 execucions a Tennessee i res del que ha passat avui ha estat en absolut normal. La demora del tribunal només ha estat la punta de l'iceberg. Quan hem entrat, ens han fet esperar almenys una hora, cosa que és molt inusual. Normalment en 10 o 15 minuts el procediment es posa en marxa.
15: La pena de mort compta amb el suport majoritari de la societat nord-americana, si bé hi ha hagut un descens els darrers anys. A les proximitats de la presó de Nashville hi predominaven veus com la de Kelly Herring.
17: I believe in capital punishment.
18: Crec en la pena capital. Alguns crims són tan horribles que la pena de mort és l'únic càstig.
15: Krista Pike és la primera dona a qui s'ha executat, en aquest cas intentat executar, a l'estat de Tennessee en 200 anys. Recordem que les execucions de dones representen l'1% del total des del 1976. Pike està en estat crític i, si acaba morint, serà la 30a execució d'aquest any als Estats Units.
0: Més coses, el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, insisteix en la tesi d'una acció terrorista darrere l'intent d'un segrest d'un vol ahir amb destinació a Israel. Els Emirats Àrabs Units, d'on havia sortit el vol, també investiguen aquesta hipòtesi. De moment, la ruta que connectava el país amb Dubai està suspesa. Jerusalem, Jordi Brascó.
19: Israel ha començat a compartir informació sobre el copilot que hauria intentat estavellar l'avió de Fly Dubai. El mateix Netanyahu ha estat l'encarregat de fer-ho. Assegura que és un radical islamista d'Oman i que volia dur a terme un atemptat suïcida.
20: Sembla que va ser doctrinat. Crec que és massa d'hora per dir si tenia connexions amb l'Iran o amb algú altre, però ho podrem dir de manera segura d'aquí uns dies.
19: Continuen havent-hi encara moltes incògnites al voltant de l'incident, com ara saber com el copilot va aconseguir colar l'arma dins de la cabina. A Israel, però, l'atenció mediàtica està centrada en els passatgers que es van convertir en herois inesperats, el lampista que va reduir l'atacant o el dentista que va atendre el capità apunyalat. Tots han estat rebuts per Benjamin Netanyahu i el president Isaac Herzog els ha proposat pel Premi a l'Heroisme Civil.
0: I a Gaza, aquest dijous, s'ha celebrat un funeral multitudinari per les víctimes que portaven més de 3 anys sota la runa d'edificis bombardejats per Israel. Han enterrat fins a 105 persones, una tercera part menors d'edat, que van ser assassinades en un atac que el govern de Netanyahu va justificar dient que l'objectiu era un túnel utilitzat pels milicians de Hamas en resposta als atacs del 7 d'octubre. Encara en plana internacional, el president rus Vladimir Putin alerta que podria utilitzar armes atòmiques en cas d'un conflicte directe amb l'OTAN. Per això ha fet una crida a evitar escenaris catastròfics on la humanitat es trobi a la vora de l'extinció. Moscou, Cristina Solies.
21: El líder del Kremlin nega que estigui amenaçant ningú, però justifica que es veu obligat a respondre a les declaracions dels líders occidentals de preparar-se per una possible guerra amb Rússia el 2029 o 2030. Segons Putin, com que els exèrcits europeus són molt més grans que el rus en conjunt, el principal avantatge rus són les armes estratègiques que, assegura, no té ningú més, i admet que en el context actual no pot descartar haver-ne de feus.
22: Podem estar segurs que aquestes armes no s'utilitzaran mai? Doncs esclar que no. Tots coneixem la famosa dita: si una arma està penjada en algun lloc de la paret al principi d'una actuació, està destinada a disparar-se al final. Ho hem de tenir en compte i evitar-ho.
21: El president rus també considera que les fàbriques de països europeus que produeixen armes per a Ucraïna poden arribar a ser objectius legítims. Un dels arguments és que, sense el suport tècnic europeu, Kiev no podria haver atacat amb èxit les refineries i els magatzems d'empreses civils en territori rus.
0: I la policia antiterrorista del Regne Unit ha detingut un ciutadà de doble nacionalitat iraniana i britànica relacionat amb l'incident de la base aèria de Fairford diumenge passat. Aquestes instal·lacions les fan servir als Estats Units en la guerra contra l'Iran. Londres, Quim Olivares.
1: El detingut té 27 anys, viu a Londres i és sospitós de preparar actes terroristes, segons la policia. També interroguen un britànic de 26 anys i han fet escorcolls en dos habitatges en relació amb els fets en aquesta base militar. Diumenge ja van detenir 5 persones, totes britàniques, quan els van trobar a prop de la base amb 3 furgonetes, però els van deixar en llibertat sota fiança. La policia va admetre que no duien explosius als vehicles, però sí gasolina. De fet, fins ara les autoritats no han explicat què volien fer aquests 5 homes. Reconeixen que les circumstàncies de l'afer són molt complexes i que segueixen diverses línies d'investigació. El primer ministre Andy Burnham va dir dimecres que la República Islàmica de l'Iran hi podria haver jugat un paper. Les autoritats iranianes ho neguen.
9: El temps.
0: Amb la Gemma Puig.
2: Matinada complicada, ruixats, pluges intenses, localment torrencials, activats aquests avisos de nivell 5 sobre 6 del Servei Meteorològic de Catalunya, Montsià, Baix Ebre, Terra Alta, Ribera d'Ebre i també el Baix.

0: Baix camp, pluges que poden superar els 40 litres en mitja hora, allargant-se ben bé fins al migdia, per tant, molta precaució, matinada i primera hora, però també fins al migdia, amb aquestes precipitacions intenses i, a més, amb aquesta acumulació, sobretot cap a l'extrem sud, cap al Baix Ebre i al Montsià. En aquest episodi es poden superar els 200 litres per metre quadrat. De cara al matí de divendres tindrem un matí una miqueta més fresc, amb algunes boires matinals, algunes clarianes o bandes de núvols prims cap a les comarques del nord-est, comarques gironines, que queden força al marge de la inestabilitat, i a la tarda, a part dels ruixats que podran tornar a fregar la mateixa línia de la costa, tindrem també alguns ruixats irregulars cap a comarques interiors. També les temperatures màximes quedaran més baixes i al cap de setmana mantindrem la inestabilitat.
1: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
2: Més qüestions. Dels més de 23.000 rescats que els bombers han fet en els últims 15 anys, només s'han reclamat els costos en 17 casos. La suma de tots aquests expedients puja a prop de 72.000 euros, dels quals se n'han recuperat 11.000, només un 15%. Els rescats dels bombers, per norma, no es cobren. Només es reclamen els costos quan es generen per imprudències flagrants o si es demanen sense que siguin necessaris. Montse Poblet.
3: Dels 17 rescats que s'han reclamat, 4 han estat per falses alarmes d'incendis en habitatges, un per rescatar un vehicle que volia travessar el Segre i pràcticament tota la resta per accidents de muntanya. L'últim rescat pel qual s'ha obert expedient és el de dos excursionistes que es van perdre al Moixeró. Malgrat que era març i que la previsió del temps era dolenta, van pujar 2.000 metres i només portaven roba lleugera. El rescat pel qual el reclamen 14.000 euros va mobilitzar 5 unitats del GRAE i un helicòpter amb 13 a professionals. Oriol Vilalta, cap dels grups d'actuacions especials dels bombers, subratlla que, malgrat el que es pugui pensar, els rescats associats a imprudències com aquesta o a un mal ús del recurs públic són excepcionals.
4: Som una societat molt més responsable del que ens pensem. Nosaltres analitzem cada setmana tots els rescats que hi ha i no ens trobem imprudències, que la gent tendeix a pensar de dir ha sigut una imprudència, s'ha de pagar, etc. No?
3: De vegades, la por al cobrament del rescat fa que la gent triï a demanar ajuda i això acaba complicant els operatius. Els bombers insisteixen que és important no esperar-se a alertar si es considera que s'està en perill.
2: El govern espanyol no concreta a partir de quan l'alta velocitat entre Barcelona i Madrid podrà recuperar la durada habitual del trajecte, que s'ha incrementat en 25 minuts des dels accidents d'Ademuz i Gelida. El secretari d'Estat de Transports, José Antonio Santano, considera que seria imprudent posar una data. Ho ha dit en una conversa que ha mantingut amb la presidenta del Cercle d'Economia, Teresa García Milà.
5: No me he enterado de cuándo voy a poder ir a Madrid a 2:37.
6: Bueno, es que no sé si sería prudente dar una
5: cifra, no se puede.
6: No me atrevo a darlo, porque además creo que sería una... Sí quiero decir que somos conscientes de que entre Madrid y Calatayud hay que renovar la vía, que Adif está terminando el proyecto y que es una obra que podremos lanzar el año que viene.
2: Més explícit ha estat Santano a l'hora de concretar els canvis que trobarà l'usuari de Rodalies a partir de l'any que ve.
6: Pero sí que les digo que el 2027 tiene que ser un punto de inflexión clarísimo. ¿Por qué? Porque terminaremos obras importantes como el desdoblamiento de la R3 y algunas más, porque vamos a conectar con el aeropuerto y sobre todo porque vamos a incorporar nuevo material que debe dar más fiabilidad y sobre todo más capacidad a la red.
2: L'any que ve també s'acabarà d'instal·lar l'ample internacional al corredor mediterrani entre Castelló i Tarragona i abans de final d'aquest any es posaran en servei els trams Castellbisbal-Martorell que permetrà portar en tren els cotxes de la SEAT cap a França. Més qüestions, la DGT farà algunes excepcions amb la nova regulació dels semàfors en taronja intermitent mentre creuen els vianants. El nou reglament de la Direcció General de Trànsit diu que si el vianant té el semàfor en verd, el vehicle sempre l'haurà de tenir vermell. I això havia provocat crítiques d'alguns ajuntaments, com el cas de Barcelona. En declaracions a 3Cat Info, el director de la DGT, Pere Navarro, diu que estudiaran les peticions dels ajuntaments.
7: Però que avui mateix hi ha signat ja la instrucció que diu, escolti'm, excepcionalment, amb un informe tècnic que diu que els inconvenients superen els avantatges i que el qual justificaria d'alguna manera el continuar amb aquest sistema.
2: L'Ajuntament de Barcelona calcula que hi ha 1.550 cruïlles on el taronja intermitent conviu amb el verd per a vianants.
1: 3Cat Info.
2: La campanya de vacunació de la grip i la Covid a Catalunya arrenca dilluns que ve. Un any més es farà de manera esglaonada i amb l'objectiu d'incrementar les taxes de cobertura en persones més grans de 60 anys i en nens de fins a 5 anys. El secretari de Salut Pública, Esteve Fernández, ha explicat que s'espera que aquest any la grip arribarà més tard perquè l'any passat es va avançar.
8: Esperem una campanya semblant en el temps, no a l'anterior, sinó a l'anterior. I sobre la virulència del virus, sabem que és un cladocà, el coneixem, i l'any passat va ser molt infecciós, però va tenir moltes... no va variar pràcticament l'impacte en hospitalitzacions i ingressos en UCI.
2: Com cada any, els primers de vacunar-se seran les persones que viuen en residències, els més grans de 80 anys, les embarassades, els infants i el personal sanitari. I a partir del 26 d'octubre s'obrirà a la resta de col·lectius amb cita prèvia. La gent gran de Girona denuncia que les discriminacions per edat, l'edatisme, estan normalitzats a la societat, a les institucions i a l'atenció sanitària. Ho han dit en un acte unitari pel Dia Internacional de les Persones Grans que s'ha fet aquest dijous. Girona, Pau Petrolí.
9: Dolors Kerr, secretària del Consell de la Gent Gran de Girona, descriu una situació d'edatisme habitual.
10: Quan tu vas al metge, que això jo ho he viscut, i el metge, en lloc de dirigir-se a mi, es dirigeix a la meva filla, perquè la meva filla ho entendrà millor que jo, no?
9: Kerr denuncia diferents tipus d'edatisme, l'autoinfligit, el social, l'institucional, i avisa que moltes vegades prové de dins de casa, com la situació que explica Martí Vallès, exalcalde de Cassà de la Selva.
11: Deixeu-me que jo decideixi com em gasto els meus diners. Ja sé que sóc gran, ja sé que m'ho dieu amb carinyo i tal, però, per favor, deixeu-me que decideixis, que arriba un moment que et sents amb una sobreprotecció que et fa mal.
9: Martí Basart, assistent a l'acte, anima tothom a reaccionar.
12: Ens hem d'acostumar a dir-ho en aquell moment. Li has d'explicar, perquè serà l'única manera que lograrem que això es vagi rectificant amb el temps.
9: Basart reconeix que a vegades la gent gran també és edatista amb els joves, per això és un problema, diuen, que afecta a tota la societat.
1: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
2: La pel·lícula que Woody Allen rodarà a Madrid serà una comèdia diplomàtica. El cineasta nord-americà ha presentat aquest dijous el projecte, que encara no té títol, envoltat de les màximes autoritats polítiques de la ciutat i de la comunitat autònoma a Madrid, Dani Sáenz de Aja.
13: Isabel Díaz Ayuso i José Luis Martínez Almeida treien pit perquè a partir de dilluns Woody Allen passarà 6 setmanes rodant a Madrid. Els seus governs han posat 3 milions d'euros perquè el director, de 90 anys, posa el nom de la ciutat al títol de la pel·lícula i tregui en pantalla la seua millor cara, un Madrid idíl·lic de grans avingudes arbrades i edificis clàssics del qual Allen es declara enamorat i que contrasta amb el Madrid que acampa per l'habitatge que el cineasta reconeix que ignora.
14: I have no wisdom.
15: No tinc saviesa sobre temes socials o polítics. Sempre he tractat relacions entre persones i temes existencials. Entenc que hi deu un problema del qual no m'he assabentat.
13: I com ja va fer a Barcelona o a Sant Sebastià, Allen també compta amb talent local, com és l'actor català Peter Vives.
16: I la meva rèplica que està aquí em va donar la notícia que ens havien agafat i va ser d'aquests càstings que fas sense realment creure que serà una realitat i que t'agafaran.
13: Conegut pel seu paper a La Riera, aquí interpreta un diplomàtic que es veu embolicat en una comèdia romàntica ubicada a la capital espanyola, únics detalls que Woody Allen ha donat de la seva pel·lícula número 51.
2: L'escriptor francès Eric Bouillard publica Els Desesperats, on explica els orígens del poder als Estats Units a través de la figura de Billy el Nen. El Premi Goncourt per l'Ordre del Dia narra la història de la vida d'aquest personatge que va morir amb 21 anys i a través d'ell, ha dit, parla del violent naixement del poder nord-americà. Bouillard ha explicat a Barcelona que va investigar la història de Billy el Nen, el lloc on va viure a Nova York, la mort de la seva mare i els seus primers robatoris. I també ha assenyalat que de seguida va veure que Billy no era un personatge aïllat i es va adonar que la història dels Estats Units es podia explicar a través d'un petit rodamont.
17: Un d'ells és advocat a Santa Fe. La seva família posseeix encara el despatx d'advocats més gran de Santa Fe i serà senador a Washington. I veiem que Billy no és una petita figura aïllada, sinó que és la història americana que s'està construint al més alt nivell, a Washington. I em vaig dir, podríem intentar fer passar tota la història americana a través de l'ànima d'un petit rodamont?
2: L'escriptor ha afegit que relaciona la violència de l'ICE amb els orígens de la policia nord-americana.
1: Esports.
2: A aquesta hora repassem l'actualitat esportiva amb en Sergi Andreu.
18: El davanter brasiler del Barça, Rafinha, ja és a Barcelona i ha arribat aquest dijous procedent d'Austràlia després d'abandonar la concentració brasilera per unes molèsties a la cuixa dreta que es va fer en l'últim partit. El jugador passarà aquest divendres més proves mèdiques per saber l'abast d'una possible lesió. D'altra banda, la UEFA ha explicat aquest dijous que ha rebut diversos documents enviats pel Madrid referents al cas Negreira i ha anunciat que els tindrà en compte com a part de la seva investigació. El Madrid, per la seva banda, ha emès un comunicat en què diu que espera que la investigació avanci amb la màxima celeritat fins a la seva completa conclusió. El Barça n'ha fet un altre de comunicat on diu que la investigació de la UEFA es manté oberta des del 2023 i que en aquest sentit no hi ha cap novetat. Aquest dijous s'han disputat els primers partits de la tercera jornada de la UEFA Nations League. Destaquem aquests tres resultats: Alemanya 2, Sèrbia 0, Ter Stegen no ha jugat, Grècia 2, Països Baixos 2, la selecció de Xavi Hernández, que perdia 2-0, ha tornat a empatar in extremis amb un gol en els últims minuts, i Dinamarca 2, Portugal 4. João Cancelo ha estat titular i ha fet el primer gol. Aquest partit no l'ha jugat Cristiano Ronaldo. Recordem que el veterà jugador ha abandonat la concentració de la selecció portuguesa empipat amb el seu entrenador, Jorge Jesus, per no fer-lo jugar dimarts i avisar-lo poc que tampoc ho faria contra Dinamarca. També està enfadat amb el president de la Federació Portuguesa. La selecció espanyola jugarà dissabte contra la República Txeca a Oviedo. Ha parlat aquest dijous de Lamine Yamal el jugador de la selecció espanyola, Víctor Muñoz.
19: No, la verdad que intento aprender mucho de él. Es un buen amigo mío que está conmigo en el día a día. Compartimos muchos momentos juntos y la verdad que el poder tener esa competencia, el poder verlo entrenar cada día, que es todo un privilegio para mí, y ya no solo de él, sino el poder aprender de todos los jugadores del equipo. La verdad que eso para mi día a día me ayuda mucho.
18: I el president de la Federació Catalana de Futbol, Joan Soteras, no descarta tornar-se a presentar a la presidència de l'organisme.
20: Quan toqui fer eleccions, es faran eleccions, ni abans ni després, quan toqui. I que en presentar-me jo, bueno, jo ja he dit altres vegades que no em vull tornar a presentar, però dic que avui dic que el millor no es pot descartar.
18: Soteras ho ha plantejat en la presentació de la nova samarreta de la selecció catalana, que recupera les quatre barres. El president de la Catalana ha reconegut també que busquen un rival per enfrontar-se a la selecció femenina a finals de novembre.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
18: Tanquem la carpeta futbol. El Barça d'handbol ha perdut de forma clara i contundent la final del Mundial de Clubs davant del Veszprém hongarès, entrenat per l'exblaugrana Xavi Pascual i liderat per un altre exblaugrana, el porter Nilsen, que ha estat el millor jugador del partit. El resultat final, 33-42. En bàsquet, aquest dijous s'ha començat a disputar la tercera jornada de l'Eurolliga, amb els primers partits, on destaca una nova derrota del Madrid, la tercera derrota dels blancs en tres partits a l'Eurolliga. Han perdut a la pista del Hapoel Tel Aviv 102-98. El Barça juga aquest divendres a la pista del Besiktas d'Istanbul a les 7 de la tarda. Sentim Sekulic, el tècnic blaugrana.
21: El Besiktas ha millorat la plantilla respecte de la temporada passada i han afegit talent i qualitat. Juguen amb molta intensitat i energia, especialment a casa. En l'últim partit, a més, van llançar de 3 amb un percentatge molt alt. Per tant, aquestes són les coses que hem de controlar i hem d'entendre el que ens espera en aquest pavelló.
18: El motor aquest divendres es fan ja els entrenaments del Gran Premi del Japó de motociclisme. Marc Márquez se situa a 12 punts de Jorge Martín i intentarà recuperar el lideratge. L'objectiu del pilot de Cervera és sumar els 37 punts entre dissabte i diumenge.
22: Sabes que circuitos vas a sufrir más, otros menos, circuitos que lo vas a salvar mejor, otros peor. Pero bueno, este año tampoco me imaginaba ganar en Breno y gané. Entonces veremos durante el fin de semana dónde estamos y nuestra faena es sacar el máximo puntos. Esto significa estar lo más cerca posible del 37. No hay secreto de aquí a final de temporada.
18: I Mireia Benito es baixa d'última hora als europeus del ciclisme de Ljubljana, Eslovènia. La ciclista penedesenca arrossega un virus des del Mundial de Montreal.
1: 3CAT Info.
23: Senyores i senyors, bon dia. Són les 6. Comença el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.

0: Ha plogut molt aquesta nit, atenció, perquè continua plovent també i ho seguirà fent al sud del país. Eloi Cordomí, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Hem vist imatges ja de carrers convertits en rieres a Tortosa i també a Santa Bàrbara. On ha plogut més, per això, fins ara?
1: Mira, a Tortosa tenim la dada de 147 litres per metre quadrat, a Mas de Barberà han caigut 150 i dades no oficials ens parlen que a Santa Bàrbara podrien haver passat dels 200 litres per metre quadrat, a més de les registres a la Plana Alta o a la zona del Maestrat, que superen ja els 150 litres per metre quadrat.
0: I com ha de ser les properes hores, Eloi?
1: Mira, el que estem veient en aquests moments del radar meteorològic és que torna a intensificar-se la precipitació. És a dir, hem tingut una primera tongada de pluja molt forta durant la nit i primeres hores de la matinada, que ha deixat aquests registres que comentàvem. Després, ara fa una estona, havia disminuït una mica la intensitat, però ara torna a augmentar, especialment cap a la zona de l'interior del Montsià. Aquí tenim pluges molt fortes ara, probablement torrencials, i es preveu que durant aquest matí la pluja quedi estancada en aquest sector, entre el nord de Castelló i, sobretot, també aquí a les Terres de l'Ebre. Baix Ebre i especialment la zona del Montsià, la pluja podria acumular molts litres per metre quadrat, amb una lleugera tendència, aquesta branca de precipitació, aquestes tempestes més fortes, anar pujant cap al nord. Per tant, mig matí i migdia, no descartem que puguin arribar algunes pluges també torrencials en alguns llocs, per exemple, del Camp de Tarragona. Ara mateix la pluja arriba a Tarragona, però és molt més fina i també tenim alguns ruixats, per exemple, en alguns llocs del Pallars Jussà.
0: Anem a saludar aquesta hora Xavier Mas Ramon, que és cap de Guàrdia de Protecció Civil. Xavier, què tal? Bon dia.
2: Hola, bon dia. Aquí, concentrat, fent el seguiment.
0: Hi ha algun lloc on hi hagi més incidències que un altre?
2: Bueno, els llocs on s'han concentrat les incidències durant aquesta nit, la zona de Tortosa, la zona de Santa Bàrbara, són els principals llocs on s'estan concentrant les incidències. Però totes han sigut incidències lleus i sense rellevància.
0: Per recordar-ho i per insistir-hi, ara mateix quines són les comarques que hi ha màxim perill? És a dir, 6 sobre 6.
2: El Montsià i el Baix Ebre són les dues comarques on tenim aquest 6 sobre 6 i on, de moment, per sort, les precipitacions han disminuït. Hem tingut precipitacions intenses sobretot en dos moments de la nit, a les 10 i mitja i a la 1 de la matinada. Ara la precipitació ha disminuït i també ho han fet també el nombre d'incidències que teníem. I es preveu per això que en les properes hores es torni a intensificar la precipitació. Per tant, demanem encara que hi hagi màxima prudència a l'hora de circular i que es mantingui la població informada abans de sortir de casa, que eviti al màxim els desplaçaments i que s'informi si ho ha de fer.
0: Ahir es va enviar un alert a les comarques del sud. Se'n podrien enviar més aquest matí?
2: És possible, ho tenim preparat perquè farem el seguiment de la situació i en cas de que veiem que aquestes precipitacions s'intensifiquen i que poden tenir, poden provocar inundacions o el desbordament d'alguns barrancs i rieres, tornaríem a enviar un alert per demanar a la població que limiti els seus desplaçaments i que estigui a dins dels edificis.
0: Clar, aquesta nit també s'informava que hi havia 4.300 usuaris al Baix Ebre que s'havien quedat sense llum. Ara mateix la llum ja l'han recuperat?
2: Ara mateix han recuperat pràcticament tots la llum. Tenim 1.200 abonats sense llum, que s'espera que aquest matí, amb les primeres hores del dia, es vagi recuperant el servei.
0: Molta precaució i recordeu que també per si hi ha alguna urgència, alguna emergència, hi ha el telèfon del 112. Per consultes, no. Per emergències, el número és el 112. Xavier Mas Ramon, cap de Guàrdia de Protecció Civil. Seguim en contacte. Gràcies.
2: Moltes gràcies a vosaltres. Bon dia.
0: La idea és que ara mateix està caient força pluja. Al Montsià, Baix Ebre, sí. Especial atenció i també atenció al que pugui passar en aquestes properes hores, perquè si es concentra aquesta pluja és quan es poden complir les previsions que feies ahir.
1: Sí. Pensa que ara ja el terreny està moll, està saturat d'aigua, per tant, ara qualsevol pluja que tinguem provocarà ràpidament una crescuda dels rius i torrents. I això és el que temem que pot estar passant en aquests moments o que passarà als immediats minuts, a les immediates hores. De moment, ara, a la zona del Montsià, que és on estem veient aquesta intensificació de la precipitació, durant molta estona aquesta matinada hem vist cors més verds, grocs, al radar meteorològic, ara torna a ser vermells, per tant, insistim en aquesta precaució.
0: Fins ara, Eloi, gràcies.
1: Fins ara.
0: Com dèiem, un dels llocs on ha plogut més és a Santa Bàrbara. I això que sona com un riu és fa unes hores a un carrer d'aquest municipi del Montsià. Allà hi tenim el Jordi Barranca. Jordi, bon dia.
3: Hola, Ricard, molt bon dia. Sí, aquí el poble es va despertant. De moment, poca gent hem vist pel carrer després d'aquesta tromba d'aigua que va caure ahir i que ara sentíem. La zona del carrer Major i els laterals van ser els que van baixar amb molta aigua. Concretament, aquest so correspon a un d'aquests carrers. Ens hem trobat a veïnes com la Pietat. Ella és una de les forneres d'aquí de Santa Bàrbara, que ja estava desperta, ja estava a la botiga, i en relatava així com com ha viscut ella particularment aquestes últimes hores.
4: Sí, el carrer de sempre, el que passa que últimament doncs estan agafant més carrers, ¿vale? Per aquí també ha baixat bastant, per aquí a Sant Rafel, també mos ha entrat aigua, i arriba un punt que t'acostumes una mica ja, m'entens? Vull dir, ja veiem que és cada any.
3: Com molts dels altres veïns d'aquí de Santa Bàrbara, també van posar barreres per evitar que l'aigua hi entrés, fet que no han evitat. Els carrers ara per ara estan tranquils, però sí que es veuen les restes vegetals i el fang que ha arrossegat l'aigua durant aquestes últimes hores, i sí que durant aquests minuts s'està notant aquest augment de la intensitat de la pluja.
0: Gràcies, Jordi. Les pluges també han deixat afectacions al transport. L'eix de l'Ebre, la C12, està tallat, en aquest cas, en dos punts, a l'altura de Tortosa, i també la carretera que va de Mas de Barberans a Santa Bàrbara. A l'AP7, a l'altura de Freginals, hi ha un carril tallat en sentit sud. I els trens suspesos a l'Euromet, l'Intercity, que comuniquen, recordem, Catalunya amb el País Valencià, i també afectacions a la mitja distància des d'aquella zona cap al sud del país. Perquè el País Valencià també estan, recordem-ho, en alerta màxima. Castelló de la Plana, Marta García, bon dia.
5: Bon dia, doncs una alerta màxima que se manté de moment. Ha seguit plovent durant la nit, però ha sigut tranquil. Ara mateix localitzades les pluges en el litoral de Castelló, de Peníscola en amunt. Esta matinada s'han activat preemergències hidrològiques en el Baix Maestrat i el Millars, zones que preocupaven per possibles inundacions de barrancs, però de moment no consten problemes destacats. De fet, poques actuacions importants dels bombers i fins a nit emergències només havia registrat 19 intervencions. L'episodi de pluges fins al moment ha deixat acumulats importants en l'interior nord de Castelló, com ara explicava l'Oriol Cordomí, al Maestrat i Plana Baixa també, Renfe, que manté la suspensió dels serveis de Rodalies, la mitjana distància i el llarg recorregut fins a Catalunya, és alerts a ir ja de matí, empreses que van enviar treballadors cap a casa i el trànsit, que es va reduir en un 60%, segons explicava la DGT, i avui a les 9 del matí nova reunió per valorar la situació.
0: Gràcies, Marta García, des de Castelló de la Plana. Fins ara.
5: Fins ara.
0: I més enllà del temps, també, l'altra notícia també del dia és l'habitatge. Si no hi ha sorpresa d'última hora, que no n'hi haurà, els dos decrets es tombaran avui al Congrés amb el no de Junts.
6: Soc l'Enric, del Sindicat de Llogateres. He demanat la paraula per compartir una informació que acabem de saber. Junts per Catalunya acaba d'anunciar que demà votarà en contra de tots dos decrets.
7: Parit!
0: Aquest era el moment en què Enric Aragonès, del Sindicat de Llogateres, informava a l'acampada de Plaça Catalunya del resultat de la votació de l'executiva de Junts. Junts, després d'ahir la nit, ha reclamat a la Moncloa retirar els decrets per tornar-los a fer, però el mateix Pedro Sánchez ha respost a les xarxes assegurant que no farà un pas enrere i que Junts, Partit Popular i Vox, diu, han d'escollir si estan amb la majoria social o els especuladors. En temps d'àgora parlarem amb porteus dels diferents partits i també a partir de les 11, quan comenci el ple, arrencarem un especial al matí de Catalunya Ràdio i a partir de les 11 per seguir aquest debat que pot marcar la recta final d'aquesta legislatura. I també seguirem la concentració que el Sindicat de Llogateres ja han convocat davant del Congrés. Clàudia Serra, bon dia.
8: Bon dia. La indignació entre les entitats en defensa de l'habitatge va en augment i el Sindicat de Llogateres ja apunta a una vaga general per forçar canvis.
0: Doncs això i moltes altres coses avui al matí de Catalunya Ràdio. Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya.
9: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
0: I atenció als barrancs, ens diuen, en aquest cas el Montsià, també el Baix Ebre, perquè el terreny està saturat d'aigua i les noves pluges que estan caient ara mateix podrien provocar crescudes molt més ràpides del que hem vist fins ara. Per tant, molta precaució ara mateix als barrancs. Comencem a aquesta hora el repàs a l'actualitat amb Francesc Soler. Bon dia.
10: Bon dia, Ricard.
0: Sílvia Solanes, bon dia.
11: Bon dia.
0: Ens actualitzem. I més enllà de la previsió del temps, que ara seguirem ampliant, Junts per Catalunya rebutjarà els dos decrets, com dèiem, d'habitatge, que aquest matí el govern espanyol sotmetrà a votació al Congrés. Si Pedro Sánchez no el retira, el substitueix per uns altres nous textos negociats, Junts, com dèiem, votarà que no.
10: La decisió s'ha pres fa poques hores aquesta nit en una reunió telemàtica que ha acabat, doncs, amb el previsible rebuig al decret que estableix la pròrroga automàtica dels contractes de lloguer, però també del primer decret que el govern espanyol havia negociat amb els seus aliats parlamentaris i que, per tant, tenia més possibilitats de ser aprovat.
1: L'executiva juntaire ho ha decidit aquesta nit per unanimitat i s'ha compromès a votar només el decret antidesnonaments si es reformula. A través d'un comunicat, els de Puigdemont asseguren que el text actual no aturaria els fons voltor que podrien continuar adquirint pisos i desnonant inquilins vulnerables, ni tampoc garanteix que l'administració assumeixi els pagaments als petits propietaris per aturar els desnonaments de persones amb pocs recursos. Per això, Junts planteja que el govern espanyol retiri la votació dels decrets de l'ordre del dia del ple d'avui i que negociï un nou decret antidesnonaments perquè l'aprovi el Consell de Ministres. Jordi Corbalan per al Matí de Catalunya Ràdio.
0: I ja hi ha resposta del govern espanyol a la negativa de Junts de no donar suport a aquests dos decrets si no el retira i negocia un nou text. El govern espanyol no retirarà els decrets de la votació avui al Congrés dels Diputats.
7: La Moncloa carrega contra els de Puigdemont. Diuen que ha arribat l'hora que es retractin votant al costat del PP i Vox i contra de les solucions per la crisi de l'habitatge.
11: El govern espanyol va al xoc, repta Junts a tombar el paquet de mesures i no cedir diran a la seva pressió, mantenen la votació per aquest migdia enmig d'una enorme tensió. Fins i tot Pedro Sánchez ha aparcat la treva amb Junts per Catalunya i en un missatge a les xarxes socials diu que ha arribat l'hora de la veritat, que Junts ha de triar si està amb el PP, Vox i els especuladors o si està amb els llogaters, i avisa que tombar els decrets el retratarà davant generacions senceres. La ministra Mònica García de Sumar va més enllà i avisa que Junts no li pot sortir gratis tombar els decrets. Sumar es planteja demanar avui la votació nominal i a peu dret per retratar tots els diputats, mentre el sindicat de llogaters crida tothom a manifestar-se aquest matí a les portes del Congrés. Des de Madrid, Paula Brujats, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I una reacció més. En aquest cas, del sindicat de llogateres demana a Junts que rectifiqui i doni suport als decrets aprovats al govern espanyol i apunta a una vaga general per forçar canvis en les polítiques d'habitatge. Clàudia Serra.
8: Pel portaveu del sindicat, Enric Aragonès, la decisió de Junts és greu.
12: Si demà tomba aquests decrets, haurà d'assumir les conseqüències d'haver fet caure un mecanisme que avui mateix ja ha començat a aturar desnonaments.
8: Tot i que l'objectiu continua sent pressionar per aconseguir l'aprovació dels decrets, el sindicat de llogateres ja apunta a una vaga general per forçar canvis estructurals en les polítiques d'habitatge. Clàudia Serra Domènech, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I per la seva banda, els contraris de les mesures del govern espanyol sobre habitatge, el president de la patronal espanyola carrega contra els decrets.
10: Antonio Garamendi acusa l'executiu espanyol d'haver eludit la seva responsabilitat en aquesta matèria i adverteix que les mesures que planteja dinamiten la propietat privada.
13: La responsabilidad de aportar soluciones al grave problema de acceso a la vivienda es de la administración. La realidad es que algunos creen y van de Robin Hood y no son conscientes que realmente más bien representan al sheriff de Nottingham.
10: Garamendi considera que intentar tirar endavant aquests decrets de manera precipitada dona una imatge vergonyosa del país.
0: En el cas del Congrés dels Diputats, com dèiem, ara hi ha un bloqueig polític molt evident i també veurem quines són les conseqüències. Avui seguirem en un especial a partir de les 11 el que hi passi al Congrés dels Diputats. I el Parlament rebutja la proposta estrella de Salvador Illa per fer front a la crisi de l'habitatge, però el salva de la reprovació a mig mandat en el debat de política general.
7: Els comuns s'han desmarcat de la compra conjunta de pisos entre un particular i la Generalitat, però tot i així, el govern ja ha deixat clar que la tirarà igualment endavant.
0: Parlament, Albert Prat.
14: El govern xoca amb el seu principal aliat en temes d'habitatge i per segon any consecutiu Salvador Illa es torna a entrebancar amb el gran anunci del debat de política general. Els comuns van deixar que el Parlament rebutgés la compra conjunta de pisos.
15: No donarem suport a cap més anunci del govern en habitatge fins que no compleixin el que tenen pactat amb nosaltres.
14: Però el govern fa com si res perquè les votacions d'aquest debat no els impedeixen de res.
16: El govern té la legitimitat, els mecanismes de poder-la desplegar i per tant la desenvoluparà i l'aplicarà.
14: Ara bé, els comuns no van deixar el president del tot penjat i al costat d'Esquerra van evitar que Salvador Illa sortís reprovat per la seva gestió tal com proposava Junts. Albert Prat, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Mentrestant, us expliquem que dos agents de la Guàrdia Civil han resultat ferits aquest dijous a la nit després d'un intercanvi de trets al barri de Camp Parellada, Terrassa.
10: Segons ha pogut saber 3Cat Info, els guàrdies civils de Paisà perseguint un grup de lladres especialitzats a saltar camions de mercaderies en àrees de servei. Unes imatges de l'intercanvi de trets s'han difós a través de les xarxes socials. S'hi veu com un dels agents cau a terra i els delinqüents l'agredeixen amb pals mentre li pregunten si és policia. La Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos d'Esquadra s'ha fet càrrec de la investigació, que continua oberta.
0: I a tot això, el pare del nadó maltractat a Barcelona diu que no és conscient d'haver-li fet mal.
7: L'home ha declarat aquest dijous a petició pròpia davant del tribunal que l'investiga ell i la mare del nadó per maltractaments i agressió sexual. En una declaració de 2 hores i mitja, el pare ha suggerit una possible negligència, com agafar-lo massa fort per explicar les lesions, que diu que van ser involuntàries per part d'ell o de la mare del nen. El nadó de 6 setmanes va ingressar a l'UCI de la Vall d'Hebron al març amb greus lesions i els pares van entrar a presó provisional. La mare, infermera del mateix hospital, va quedar en llibertat amb càrrecs. El pare continua empresonat i el nadó viu amb una família d'acollida.
0: I Vladimir Putin reitera la seva amenaça nuclear sobre Europa.
10: El president rus adverteix que no és només una intimidació, sinó una resposta a l'eventual intent d'annexionar-se l'enclavament de Kaliningrad o qualsevol atac contra territori rus.
0: Moscou, Cristina Solies.
17: Segons Putin, no és una amenaça, sinó una resposta a les declaracions dels líders europeus de preparar-se per una possible guerra amb Rússia a finals d'aquesta dècada. Avisa que una escalada mai és unilateral i admet que en el context actual no pot descartar haver de fer servir el seu arsenal nuclear.
18: Tots coneixem la famosa dita: si una arma està penjada en algun lloc de la paret al principi d'una actuació, està destinada a disparar-se al final. Ho hem de tenir en compte i evitar-ho.
17: El president

0: d'un institut o d'un camió de bombers.
1: Els estudiants estan en peu de guerra per reclamar més recursos, coincidint amb la presentació d'un esborrany de pressupostos que suposaria una retallada milionària. El ministre d'Economia, Roland Lescure, defensava la credibilitat dels comptes.
0: París, Isabel Galí.
2: Un estalvi de 43.000 milions d'euros pel 2027. Els pressupostos presentats pel govern francès volen convèncer els mercats financers que França fa els deures i serà capaç d'eixugar el deute públic.
3: La signatura de la França. La credibilitat financera de França és sòlida. Som forts en els sectors energètic, tecnològic i financer. Tenim els bancs més sòlids de la zona euro que estan extremadament ben capitalitzats.
2: Ara passaran a ser debatuts a l'Assemblea Nacional i si no troben el consens d'una majoria, el primer ministre Sebastián Lecornu no descarta fer-los aprovar per decret. Des de París, Isabel Galí, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I encara algun apunt més. Finalment serà avui quan quedarà vist per sentència el judici del cas Roger Espanyol.
4: Els quatre policies acusats sostenen davant el tribunal que van complir els protocols i que l'ús de pilotes de goma estava justificat. L'escopeter ha assegurat que no hi va haver intenció de ferir-lo.
0: I el president del Tribunal Constitucional adverteix al Suprem que a partir de dimarts tindrà una sentència molt clara, diu que l'obligarà a amnistiar Puigdemont, Junqueras i els consellers del govern de l'1 d'octubre.
1: Cándido Conde Pumpido ha redactat la sentència a favor d'aplicar l'oblit judicial a l'exconsellera Dolors Bassa, que votarà el ple del Constitucional el 6 d'octubre.
5: El propio Tribunal Supremo pues, ha manifestado que tendrían en consideración la doctrina del Tribunal Constitucional, por lo tanto nosotros queremos establecer una doctrina clara y precisa.
1: El Constitucional sosté que amnistiar la malversació és de sentit comú i retreu als jutges Llarena i Marchena que hagin fet interpretacions recambolesques de la llei per negar-se a aplicar-la.
0: I als Estats Units, les autoritats de Tennessee investiguen què va fallar en aquest intent d'execució de la primera dona en dos segles en aquest estat.
4: La injecció amb el fàrmac legal no va funcionar i va convertir el procés en una tortura. La condemnada es trobava ingressada a l'hospital i la seva situació és ara mateix crítica.
0: N'informa des dels Estats Units Oriol Serra.
6: Christa Pike, la dona de 50 anys que ha sobreviscut a una doble injecció letal a la presó de Nashville, continua ingressada en estat crític. Pike va ser condemnada a mort per l'assassinat d'una companya de formació fa 30 anys i ha estat la primera dona executada a Tennessee en 200 anys. Entre els testimonis que han presenciat la seva agonia hi ha periodistes especialitzats com la Catherine Sweeney. They went through
7: two rounds. Li han administrat dues injeccions i encara respirava. Tot era molt accidentat. En un moment donat ha aixecat el cap i ha mirat al seu voltant i ha dit que hi havia un punt que li cremava i li feia mal i ha preguntat si això era normal. Res ha estat normal. He cobert totes les execucions l'any passat i no hem vist mai res igual.
6: Des de Washington, Oriol Serra, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I ara anem als esports, Robert Prat.
8: El Madrid envia nous documents a la UEFA sobre el cas Negreira perquè es pugui avançar en la investigació. El Barça recorda que no li han fet cap requeriment. El tècnic del Girona, Quique Álvarez, diu al tot costa que han de demostrar que tenen una de les millors plantilles de segona divisió. Derrota del Barça a la final del Mundial de Clubs, 33-42 davant el Vesprem, a l'Eurolliga de bàsquet a partir de les 7, Besiktas Barça, amb transmissió al web i l'app de Catalunya Ràdio.
9: Al matí de Catalunya Ràdio.
10: Jota de cors a partir de demà. Si entres a la barra amb cara de caramelat.
0: I ara tres titulars de cultura amb tres cançons, Marta Viana.
11: Molt bon dia, la primera que sona és Jota de cors de Lluqui Valverde, perquè avui finalment treu el disc sencer, es diu A la Catalana, i és el primer àlbum en solitari del saxofonista de la Ludwig Band. El pròxim concert que farà serà el 12 de novembre a la sala Upload de Barcelona.
0: La segona.

Qui també treu música nova és Art de Bogotà, un dels referents del panorama indie espanyol. Acabem de publicar el disc Manufactures del Club de la Gente Sola i per primer cop, per cert, el publiquen en format casset.

I acabem parlant de Vetusta Morla, perquè tornen a actuar després d'una pausa de 2 anys i per tornar han triat Barcelona com a primera parada i actuen aquesta nit al Palau Sant Jordi. El concert és a

0: Tot això avui, que és divendres 2 d'octubre del 2026. I a les últimes hores a Catalunya ha nascut el Far, amb 3 quilos 25 grams a casa seva, a la malla Osona. Començar una nova vida sempre és una bona notícia. Benvinguts a la vida i enhorabona a la família.
1: Avui, al matí de Catalunya Ràdio...
2: Quarts de nou, connectarem amb Maria del Mar Bonet per parlar amb ella dels 50 anys del mític concert a l'Olímpia de París, que rememorarà amb una actuació al mateix escenari l'11 d'octubre.
3: A partir de les 9 ens fixarem en tot el que passarà avui al Congrés, amb la votació dels 2 decrets d'habitatge aprovats pel govern espanyol. En parlarem amb els representants dels partits.
2: I a les 11 fins a la 1 ho analitzarem amb una tertúlia especial amb Pau Llonc, David Madí, Alicia Puig, Marta Monforte i Jofre Llombart. També parlarem amb el codirector de l'Institut de Recerca Urbana de Barcelona Hidra, Jaime Palomera, i amb la professora de Dret Civil a la Universitat de Barcelona, Chantal Moll de Alba.
3: Des de les 6 i fins a la 1, escoltes el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
0: En un dia posarem especial atenció al temps. En aquests moments la pluja torna a augmentar d'intensitat al Montsià. Eloi, bon dia.
4: Sí, pluja que torna a tenir un caràcter torrencial i a moltes poblacions del Montsià. Així que cal extremar la precaució, el terreny està saturat d'aigua, per tant, les rieres, els torrents poden créixer d'una manera molt més ràpida que no pas ho feia, per exemple, al començament de la matinada. Hi ha un gran sistema convectiu, un gran sistema de tempestes que ocupa tot el golf de València, arriba a Eivissa, les Balears, i arriba també a ocupar totes les Terres de l'Ebre i el sud del Camp de Tarragona. I d'aquest sistema de tempestes, les tempestes més fortes són les que ara mateix tenim sobre les Terres de l'Ebre. Es preveu que durant aquest matí quedin estancades en aquest sector, Baix Ebre, Montsià i a tot estirar comarques pròximes, amb una lleugera tendència a anar tirant cap al nord. Això vol dir que també, de cara a mig matí i migdia, alguna d'aquestes pluges fortes podria arribar en punts del camp de Tarragona, on s'esperen pluges que localment podrien ser torrencials. Estem parlant d'acumulacions que poden superar els 50-100 litres per metre quadrat, a més dels que ja han caigut, que recordem que són 147 a Tortosa, 154 a Mas de Barberans, també a la zona del Maestrat o de la Plana Alta hi ha hagut quantitats de precipitació de més de 150 litres per metre quadrat. I atenció al cap de setmana, perquè no disminueix la inestabilitat. Que creiem que aquesta nit matinada, demà al matí, es poden formar noves tempestes sobre el mar, en alguns moments poden tocar terra al litoral, amb més probabilitat també a les Terres de l'Ebre. Demà a la tarda les tempestes tornen a arribar a moltes comarques de la meitat nord, aquí ja una mica més moderades. I de cara a diumenge, alguns models ens indiquen que a la meitat sud de Catalunya les pluges podrien tornar a ser abundants. D'altres models indiquen que podria retirar-se la precipitació, així que caldrà seguir l'evolució del pronòstic.
0: Gràcies, Eloi. Fins ara. Ara seguim actualitzant, ho seguim actualitzant minut a minut avui al matí de Catalunya Ràdio. I pel que fa a la mobilitat i les carreteres, Maria Fernández Noguera.
5: Bon dia. Doncs situació complicada a les Terres de l'Ebre, amb diverses vies tallades. La C12 a l'eix de l'Ebre està tallat a Tortosa en tots dos sentits. També està tallat la T1025 entre Mas de Barberans i Santa Bàrbara. També la T331 a Mas d'Enverge i la TV-341 a Mas de Barberans. A les comarques de Barcelona, mentrestant, ja hi comença a haver algunes retencions, sobretot a la Ronda Litoral en sentit Llobregat i a la 2 d'entrada a Barcelona. I pel que fa al transport públic, recordem que Renfe manté suspesos els serveis de llarga distància Euromet Intercity, que connecten Catalunya amb el País Valencià, i també els mitjana distància que surten de Tortosa i Vinaròs cap al País Valencià.
0: Ara són les 6:25. I activem el satèl·lit des de Londres. Quim Olivares, good morning.
6: Good morning.
0: A Buenos Aires hi tenim Joan Biosca, buenos días.
7: Hola, què tal, Ricard? Buenos días.
0: Des de Pequín, Francesc Canals, bon dia, ni hao.
8: Ni hao.
0: I a Madrid saludem la Paula Brujats, bon dia.
9: Bon dia, què tal?
0: Comencem pel Regne Unit, on tothom parla de l'alliberament, abans d'hora, de centenars de reclusos per fer lloc a les presons. Quim?
10: Sí, és el pla del govern per reduir l'amuntegament de presoners a Anglaterra i Gales. Els que tenen condemnes de fins a 19 mesos de presó poden optar a la sortida anticipada sempre que n'hagin complert un terç. Se'ls sometrà a controls com ara polseres telemàtiques. Volen alliberar esglaonadament 4.500 reclusos fins al juny del 2027. Inicialment n'havien de ser 6.000, però el primer ministre, Andy Burnham, va excloure els condemnats per violació, delictes sexuals, homicidi, etc. És una solució d'emergència. El sistema penitenciari està al 98% de la seva capacitat.
0: A l'Amèrica del Sud, tensió entre Xile i l'Argentina per les Illes Malvines. Mentre el govern Milei eleva el to per la sobirania que reclama, des de Xile volen ser encara més proveïdors comercials d'aquest arxipèlag sota bandera britànica amb una ruta marítima. Joan.
7: Sí, l'arribada de nous avions F-16 comprats per l'Argentina i Dinamarca ha fet escalar la tensió entre els dos països veïns. En plena crisi per la sobirania de les Malvines, Xile va ser un gran aliat dels britànics en la guerra de 1982 entre el Regne Unit i l'Argentina i ara vol ser també un gran proveïdor comercial de les illes via la ciutat austral de Punta Arenas, amb un buc permanent que porti productes frescos i mercaderies a les Illes Malvines. El problema és que ha de navegar per aigües argentines i podria ser frenat per l'armada argentina, alerten i estan preocupats des de Xile.
0: I a Corea del Sud hi ha un restaurant que es diu, atenció, Xi Jinping. Es diu igual que el president de la Xina. El propietari volia honorar-lo, diu, amb un excel·lent restaurant xinès, però des de la Xina no es veia bé l'ús de la figura de l'unipotent líder i creixien també les amenaces, Francesc.
6: I si Ricard ara s'ha passat els fets, Seul ha llançat ordres de detenció per als quatre xinesos que assenyala com a autors dels actes vandàlics contra el restaurant Xi Jinping. Tapats amb màscares i barrets van entrar a l'establiment de matinada, van ruixar-ho tot, dins i també la façana, amb laques i pintura. Alhora haurien escampat pesticides sobre els aliments. Van passar breument per on s'allotjaven i van marxar de seguida des de l'aeroport internacional de Seul cap a la Xina. Al llarg braç de la intimidació xinesa, el govern sud-coreà dubta que Pequín cooperi en l'extradició i el propietari es planteja ara canviar el nom del restaurant.
0: I de Rodalies de Catalunya a la Serra de Madrid, els lladres de coure han deixat a les fosques diversos municipis madrilenys després d'una onada de robatoris, Paula.
8: Sí, disfressats d'operaris i simulant que treballen en una obra o per alguna companyia elèctrica, els lladres han robat quilòmetres de cables de coure des de la Serra Madrilenya fins a Toledo, més de 10 municipis afectats. Madrid és també objectiu dels lladres de coure. Aquí no han fet aturar trens, però sí que han deixat centenars de veïns a les fosques. La Guàrdia Civil els busca mentre els ajuntaments, la majoria, sense assegurança per robatoris d'aquest tipus, paguen factures de milers d'euros per restablir el cablejat.
0: El Madrid torna a atacar el Barça pel cas de Greira.
9: La UEFA ha rebut diversos documents enviats pel Club Blanc referents a aquest cas i ha anunciat que els tindrà en compte com a part de la seva investigació. El Real Madrid espera que la investigació avanci amb celeritat i el Barça recorda en un altre comunicat que aquesta investigació es manté oberta des del 2023 i assenyala que l'organisme europeu no ha fet de moment cap requeriment al Futbol Club Barcelona.
0: I el tècnic del Girona, Quique Álvarez, reconeix que té una de les millors plantilles de segona divisió.
9: Álvarez, però, recorda que ho han de demostrar. Són declaracions al Tot Costa de Catalunya Ràdio.
11: No em puc amagar que és una de les millors plantilles. Ara doncs, hem de ser capaços de demostrar-ho al camp, no? I una competició que a vegades això no et dona l'èxit, no? I...
9: Derrota del Barça a la final del Mundial de Clubs, 33-42 davant el Vespre, a l'Eurolliga de bàsquet a les 7, Besiktas Barça, transmissió al web i l'app de Catalunya Ràdio i a la Nations League, avui França, Itàlia i Bèlgica, Turquia, a partir de 3:15.

0: Són 6:45. Comença el dia a Catalunya Ràdio. El sol sortirà avui a Colera, a l'Alt Empordà, a 6:45 del matí.
1: I es pondrà a les 7:27 del vespre. Per tant, aquí el dia durarà 11:43.
0: Les temperatures a aquesta hora?
2: A Cabrils, 21 graus, a Gimenells, 18, i a Banyoles, 18, també.
0: I pel que fa al temps, atenció a les tempestes que estan reactivant-se a aquesta hora, Eloi Cordomí.
3: Bon dia. Sí, ja hem tingut pluges de més de 150 litres per metre quadrat al Montsià i en aquests moments torna a caure pluja torrencial. La precipitació quedarà estancada aquest matí a les Terres de l'Ebre i amb una lleugera tendència a anar pujant. Això vol dir que també podria arribar a l'extrem sud del Camp de Tarragona. Pluja molt intensa en qualsevol moment del matí.
0: De seguida ho ampliarem amb l'Eloi Cordomí. Com tenim ara mateix les carreteres i el transport públic a primera hora del matí? Maria Fernández Noguera.
4: Pel que fa al trànsit a les Terres de l'Ebre, hi ha diverses vies tallades a causa dels aiguats. Són la C-12 a Tortosa, la T-331 entre Mas de Barberans i Santa Bàrbara, també en dos punts entre Freginals i Tortosa, i també la TV-341 a Mas de Barberans. Mentrestant, a Barcelona hi ha les retencions habituals d'aquesta hora a les rondes i també als accessos a la ciutat. I pel que fa al transport públic, recordem que Renfe manté suspesos els serveis de llarga distància i de mitjana distància de Catalunya cap al País Valencià.
0: Tot això avui, que és divendres 2 d'octubre del 2026, i aquests seran els 5 noms del dia. El primer, Santa Bàrbara.
1: Registres no oficials situen aquesta població del Montsià com el municipi amb més precipitació acumulada, més de 200 litres, que han convertit carrers en torrents

0: tot i que no hi ha constància de danys. Hi ha 9 municipis del Montsià i també el Baix Ebre que han suspès classes i han tancat equipaments municipals i la mobilitat, com sentíem ara, està força afectada. Protecció Civil no descarta l'enviament d'un nou SAlert.
1: El segon, Congrés.
2: Junts tombarà els decrets d'habitatge que s'hi han de convalidar avui. Els de Puigdemont insten el govern espanyol a retirar-los i refer-los de nou si volen el seu suport. Però des de la Moncloa ja han dit que no faran marxa enrere i que mantindran la votació.
1: El tercer, Parlament.
0: Ha rebutjat la proposta estrella de Salvador Illa per fer front a la crisi de l'habitatge. La compra conjunta de pisos entre un particular i la Generalitat, els comuns, se n'han desmarcat al debat de política general, però el govern deixa clar que la tiraran endavant igualment.
1: El quart, tiroteig.
2: Dos guardes civils han estat ferits aquesta nit en un tiroteig a Terrassa. Els agents perseguien una banda presumptament dedicada a saltar camions de mercaderies al barri de Can Parellada. Els Mossos han obert una investigació.
1: I el cinquè nom del dia és Vladimir Putin.
0: Que reitera la seva amenaça nuclear sobre Europa, insisteix que no és només una intimidació, sinó una resposta a l'eventual intent d'annexionar-se a l'enclavament de Kaliningrad o qualsevol atac contra territori rus. El líder del Kremlin subratlla, però, que no té intenció d'atacar primer.
1: Fem un cop d'ull també a la matinada. Què ens deixa a Brussel·les, Pol?
3: Pendents d'una nova vaga al transport aeri, en aquest cas, els tripulants de cabina d'EasyJet a Portugal. Durarà 5 dies i afectarà prop de 450 vols que ja han estat cancel·lats.
1: I amb què ha anat a dormir als Estats Units?
3: Doncs, novetats sobre el cas de Lindsay Clancy, que és la mare jutjada a Massachusetts per haver matat els seus 3 fills. El jutge ha rebutjat declarar-la no culpable, després que el judici es considerés nul perquè el jurat popular no va ser capaç d'arribar a un acord. El jutge descarta així la petició de la defensa i alega que la fiscalia va presentar prou proves perquè un jurat racional li atribuís càrrecs d'assassinat.
1: I amb què dinaran avui a la Xina?
3: Amb noves tensions amb Taiwan, la Guàrdia Costera ha fet servir canons d'aigua per expulsar un pesquer xinès que era a prop de les Illes Prates, al mar meridional de la Xina, un territori administrat per Taipei i que reclama Pequín. Segons les autoritats taiwaneses, el vaixell havia entrat 50 quilòmetres en aigües restringides.
1: Repassem ara les portades de la premsa. Marc Jurado, bon dia.
4: Bon dia.
1: Avui amb el mateix subjecte a totes les portades. Junts.
4: Sí, tant a les de Barcelona com a les de Madrid. La Vanguardia, Junts, tomba els decrets i demana a l'executiu que el refaci. El periòdico Junts rebutja els dos decrets d'habitatge i n'exigeix la retirada. Diari Ara, Junts decideix fer caure els decrets antidesnonaments. A Madrid, El País, també Junts rebutja els decrets malgrat el clam dels carrers i La Razó, Junts rebutja els dos decrets i Sánchez perd, diuen, al Congrés i al carrer. Altres temes de portada, l'Ara explica la pressió per suspendre l'asil en casos com el de Ceuta, gran foto de portada amb centenars de tendes a la platja, i El Mundo titula que els Reis aniran després de la Hispanitat sense trucar a Mohamed VI. I per acabar, llegim el periòdico que Barcelona haurà de modificar fins a 1.500 semàfors per complir la nova normativa i que el pare del nadó maltractat, que està empresonat, diu que no recorda haver-li fet cap mal.
1: I a la premsa comarcal, Ara García, bon dia.
5: Bon dia.
1: I llegim que Josep Maria Estela tornarà a ser el cap dels Mossos d'Esquadra a Lleida.
5: Ho serà a partir de mitjans d'aquest mes d'octubre, segons ha pogut saber el Segre, i d'aquesta manera el comissari lleidatà, que aquests darrers 2 anys ja ha estat a la cúpula dels Mossos, tornarà a ser el màxim responsable policial del cos de la plana de Lleida. Rellevarà el comissari Josep Codina, pendent de nou destí. Estela va ser cap dels Mossos a Ponent entre l'octubre del 2022 i el novembre del 24. Anteriorment va haver sigut cap del cos a Catalunya en substitució de Trapero. El diari de Girona avui diu que els càmpings de la demarcació baten el rècord de viatgers, però registren menys pernoctacions. Els establiments han rebut prop de 409.000 persones a l'agost, això és un 6,3 més que fa un any, mentre que les nits contractades disminueixen un 5%. I el diari de Tarragona destaca que el mercat municipal de Vilaseca tancarà aquest 2026 després de 40 anys obert. Les dues parades que hi queden acaben la concessió al novembre i l'Ajuntament no les renovarà. El futur de l'edifici encara no està decidit.
1: I en esports, el Madrid torna a atacar el Barça pel cas Negreira. Robert.
6: Envien nous documents a la UEFA sobre aquest cas perquè es pugui avançar en la investigació. El Barça recorda que no li han fet cap requeriment. El tècnic del Girona, Quique Álvarez, diu al Tot Costa de Catalunya Ràdio que han de demostrar que tenen una de les millors plantilles de la segona divisió, mentre que hi ha derrota del Barça a la final del Mundial de Clubs d'Handbol davant el Vesprem, 33-42. A l'Eurolliga de Bàsquet a les 7, Besiktas Barça, transmissió al web i l'app de Catalunya Ràdio.
1: Ara són les 6:36, queden 32 dies per les midterm, les eleccions de mig mandat dels Estats Units, i cada dia a aquesta hora hi fem un cop d'ull amb Bernat Adeu. Bon dia, Bernat.
7: Good morning, Catalunya. Mentre les elites de Washington intenten centrar la campanya en l'impacte de la intel·ligència artificial, els ciutadans americans es preocupen per coses més mundanes com ara l'estat de les seves infraestructures. D'això en parlava ahir Peter Hessler al New Yorker, en un reportatge fantàstic sobre la carretera 550. Aquesta mítica via, coneguda popularment com la Million Dollar Highway, recorre

0: a les muntanyes del sud-oest de Colorado i és molt visitada per turistes que volen conduir per penya-segats de centenars de metres. Tot i això, la carretera és molt perillosa, té centenars de morts a la història dels seus barrancs i està exposada a esllavissades constants. Però, com explica Hessler, els conductors que hi transiten estan tan acostumats al perill que ja s'han oblidat de reivindicar-ne la millora. Això podria ser la metàfora d'un país que s'ha centrat tant en la responsabilitat individual que ara li costa reivindicar la seguretat de tots.
1: El matí de Catalunya Ràdio. El pot especial d'Euromillones de 130 milions ja té guanyador. Un pot on hi caben moltes coses. Rialles, abraçades, amics, compartir, descobrir, somiar. I el pròxim pot serà per tu. El divendres 2 d'octubre amb Euromillones, pot de 28 milions d'euros. I a més del pot, el millón que tant sí com no toca a Espanya. Euromillones, no hi ha res més gran.
2: Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
3: D'aprofitar la força de l'aigua per generar energia al 1922... a aprofitar els residus orgànics per generar gas verd al 2026. Més de 180 anys buscant altres energies més sostenibles cada dia. Naturgy. Cada dia. Every day.
1: El matí de Catalunya Ràdio.
4: 6:45 del matí.
5: Informa't al matí de Catalunya Ràdio.
4: Catalunya es desperta un dia més pendent del cel.
6: A Tortosa hi han caigut 147 litres i dades no oficials apunten que Santa Bàrbara, al Montsià, podrien haver passat els 200 litres. Que Mama Ramon és cap de Guàrdia de Protecció Civil fa una estona al matí de Catalunya Ràdio.
7: Farem el seguiment de la situació i en cas de que veiem que aquestes precipitacions s'intensifiquen i que poden tenir, doncs, poden provocar, doncs, inundacions o el desbordament d'alguns barrancs i rieres, tornaríem a enviar unes d'alert per demanar a la població, doncs, que limiti els seus desplaçaments i que estigui a dintre dels edificis.
6: De fet, el Montsià i el Baix Ebre segueixen a màxima alerta. Hi ha 9 municipis d'aquestes comarques que han suspès classes i han tancat equipaments municipals.
4: Com dèiem, un dels llocs on més ha plogut és Santa Bàrbara, al Montsià. Anem cap allà, Jordi Barranca, bon dia.
8: Hola, Francesc, bon dia. Sí, mira, durant aquesta última estona la pluja ha anat en augment i ara és més intensa del que ho era abans a les 6 del matí. Aquí a Santa Bàrbara, la part central del poble la travessa literalment de nord a sud un barranc, el barranc del Palós, que és el que sempre s'inunda i el que sempre baixa amb aigua, que sembla un riu cada cop que hi ha pluges torrencials. Aquesta darrera nit ha passat el mateix i aleshores la carretera principal, que també travessa el municipi, està tallada en la seva part central, que és precisament per on passa aquest barranc. De fet, voluntaris de Protecció Civil Municipal estan vigilant que no passin vehicles. Hem parlat amb el cap de Protecció Civil d'aquí de Santa Bàrbara i ens comentava això.
9: Ara ja no baixa, però està previst que torni a baixar d'aquí unes hores. Si mires aquí al fons, està ple de roques, de pedres, de brossa, que els cotxes no poden circular. Hi ha alguna carretera que està oberta i llavors, hasta que no se valori tot, els danys no s'obrirà el que és la carretera.
8: Un poble de Santa Bàrbara, aquí al Montsià, que es desperta encara amb les imatges de la riuada que va travessar el poble de fa tot just unes hores. Hem pogut també comprovar com moltes de les cases, sobretot de la part per on normalment baixa l'aigua, tenen fustes i barreres per intentar, si més no, que l'aigua no entri als seus habitatges.
4: Aquesta és la situació ara mateix a Santa Bàrbara, al Montsià. Gràcies, Jordi. I, Sílvia, les pluges també han deixat afectacions al transport.
6: Sí, l'eix de l'Ebre, la C-12, per exemple, està tallat en dos punts a l'altura de Tortosa i també la carretera que va de Mas de Barberans a Santa Bàrbara. A l'AP-7, a l'altura de Freginals, hi ha un carril tallat en sentit sud i els trens, els Euromeds o Intercity, que comuniquen Catalunya amb el País Valencià, estan suspesos. És que també estan en màxima alerta al nord del País Valencià.
4: L'altre tema del dia és, evidentment, l'habitatge. Junts votarà en contra dels decrets d'habitatge del govern espanyol. És notícia d'aquesta nit i reacció d'ara mateix del president de la Generalitat, que en un missatge a la xarxa social X diu: una decisió incomprensible i irresponsable, Junts ha de rectificar. Diu el president de la Generalitat: no es pot dir que es defensa Catalunya mentre es bloquegen mesures per garantir el dret a l'habitatge. I acaba: defensar Catalunya és defensar la seva gent. Junts Junts, PP i Vox fan exactament el contrari. Però dèiem que aquesta decisió s'ha pres aquesta nit en una reunió telemàtica de l'executiva del Juntaire, Sílvia.
6: Això mateix, i després d'una reunió de la cúpula, el partit exigeix a la Moncloa que refaci el text per prohibir els desnonaments de persones vulnerables i vetar la compra de pisos a fons d'inversió, si és que vol el seu suport. El sindicat de llogateres demana a Junts que rectifiqui i apunta una vaga general per forçar canvis estructurals en polítiques d'habitatge. Són declaracions de la portaveu Carme Arcarasso al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio.
10: Cal seguir mobilitzats i per això anem cap a una vaga general, precisament per intentar desbloquejar els canvis estructurals necessaris per resoldre la crisi de l'habitatge, que ni tan sols el Partit Socialista està disposat a fer ara mateix, que se'ls haurà d'empènyer.
4: I ja hi ha resposta, com dèiem, del govern espanyol a la negativa de Junts a no donar suport als dos decrets si no els retira i negocia un nou text.
6: Si el govern espanyol es nega a retirar-los, a la votació d'avui al Congrés, a Moncloa carrega contra els de Puigdemont i diuen que arriba l'hora que Junts quedi retratat al costat del PP i Vox votant en contra de solucions per la crisi de l'habitatge.
4: Notícia destacada també de les últimes hores. A Terrassa, dos agents de la Guàrdia Civil han quedat ferits aquesta nit passada després d'un intercanvi de trets al barri de Can Parellada d'aquesta població del Vallès.
6: Sí, segons han pogut saber aquesta mesura, els guàrdies civils de Paisà perseguien un grup de lladres especialitzats a assaltar camions de mercaderies en àrees de servei. Unes imatges de l'intercanvi de trets que s'han difós a través de les xarxes. Si veu com un dels agents cau a terra i els delinqüents l'agredeixen amb pals mentre li pregunten si és policia. La divisió d'investigació dels Mossos s'ha fet càrrec de la investigació, que continua oberta.
4: Més notícies. El govern espanyol no concreta a partir de quan l'alta velocitat entre Barcelona i Madrid podrà recuperar la durada habitual del trajecte, que s'ha incrementat 25 minuts des dels accidents d'Adamuz i Gelida.
6: El secretari d'Estat de Transports, José Antonio Santano, considera que seria imprudent posar una data. Ho ha dit en una conversa que ha mantingut amb la presidenta del Cercle d'Economia, Teresa García Milà.
11: No me he enterado de cuándo voy a poder ir a Madrid a 2 horas y 37 minutos.
12: Bueno, es que no sé si sería prudente dar una
11: cifra, no se puede.
12: No me atrevo a darlo, no. Porque además creo que sería una... Sí quiero decir que somos conscientes de que entre Madrid y Calatayud hay que renovar la vía, que Adif está terminando el proyecto y que es una obra que podremos lanzar el año que viene.
6: Santano sí que assegura que l'any que ve ha de significar un punt d'inflexió a Rodalies amb la finalització d'obres com el desdoblament de l'R3 i la incorporació de nous trens.
4: I aquest estiu els rius europeus han tingut els cabals més baixos dels últims 30 anys.
6: Més de la meitat dels que continuen en el continent han estat exposats a un estrès tèrmic molt intens i les temperatures de l'aire i del mar han estat rècords, segons el Servei de Canvi Climàtic de Copernicus.
4: I a la crònica cultural, avui, el grup de rock nord-americà Evanescence.
13: Va fer vibrar el públic de Badalona, on va presentar el disc Santuari. Feia 20 anys que no feien un concert a Catalunya fora d'un festival.
4: Badalona, Marc Ruiz.
14: La banda liderada per Amy Lee ha conquerit l'Olímpic Arena de Badalona amb columnes de foc, audiovisuals, amb aspecte de videojoc i un so perfecte. El metal d'Evanescence és gòtic, simfònic, melòdic, industrial i enganxa, perquè Lee sap tocar la tecla. Han interpretat gairebé totes les cançons del nou disc Sanctuary i també han rescatat clàssics com Call Me When You're Sober, que ja va sonar al concert de fa 20 anys, la inevitable Bring Me to Life o les balades de piano Lithium i My Immortal. La veu d'Amy Lee és com una espasa de doble tall. D'una banda fa melodies de mezzo-soprano i de l'altra et fereix quan menys t'ho esperes i el públic l'adora quan ho fa. Marc Ruiz, pel matí de Catalunya Ràdio.
4: I aquest cap de setmana celebra una nova edició dels Petits Camaleons al Festival de Música per a Nens i Famílies. I tiraria enrere el temps.
13: Dissabte hi actua Miqui Núñez, també a l'Osa, amb Bauca, el Poni Pissador, els Amics de les Arts i Triquell, mentre que diumenge serà el torn del Petit de Caleril, Sidoní, Pol Bordes o la Colla Pirata. El festival enguany arriba als 15 anys d'història. Albert Puig n'és el director.
15: L'edició d'aquest 2026 de Petits Camaleons és una edició molt especial, perquè fem 15 anys d'història d'un festival que va començar amb una filosofia molt clara d'apostar per conviure amb la música en família, i realment hem mantingut aquesta mateixa filosofia al llarg dels anys, amb un festival que ha anat creixent, amb un festival que té una resposta del públic espectacular.
4: I per acabar, Rosalia. Perquè rebrà el Premi Billboard al Saló de la Fama 2026 per la seva trajectòria.
13: Sí, l'anunci el van fer ahir la cadena Telemundo i Billboard. L'organització va destacar Rosalía com una de les artistes més distintives i influents de la música global i va recordar que el seu últim àlbum, Lux, va aconseguir 5 números 1 a les llistes de Billboard. Rosalía rebrà el guardó durant la gala d'aquests premis que se celebraran el 22 d'octubre a Miami.
4: Passa un minut de 3:45 del matí. Molt atents al temps, sobretot pel que fa a l'evolució de la situació al sud del país. En aquests moments tornem a tenir pluja torrencial a les

0: Terres de l'Ebre. Eloi Cordomí, bon dia.
1: Bon dia. Sí, s'està intensificant, eh? Ja fa estona que anem seguint aquest gran sistema convectiu, un gran sistema de tempestes d'una gran extensió. Ocupa tot el golf de València, arriba a Eivissa, arriba també a les Terres de l'Ebre, sud del Camp de Tarragona, i la part que està deixant precipitacions més abundants es troba estancada sobre les Terres de l'Ebre. La idea és que vagi avançant lleugerament cap al nord, però molt a poc, per tant les pluges podrien continuar sent molt abundants al Montsià i al Baix Ebre. Recordem que ja han tingut precipitacions de fins a 147 litres per metre quadrat a Tortosa, a Mas de Barberà en 154, litres per metre quadrat. Santa Bàrbara, una estació no oficial, arriba a 200, arriba a superar els 200 litres per metre quadrat, i aquestes pluges que cauen ara es podrien sumar a aquestes quantitats que ja han estat torrencials. De fet, es preveu que els rius puguin créixer, rius, barrancs, torrents, puguin créixer amb molta facilitat les pròximes hores. Compte perquè al voltant del migdia també aquestes pluges podrien arribar al sud del Camp de Tarragona, entre mig matí i migdia, i també tenim algunes pluges ara mateix que cauen en alguns sectors, per exemple, de l'Alt Pirineu i el Prepirineu de Lleida. Aquí són molt més moderades. Demà dissabte es manté la pluja sobre el mar i en alguns punts a tocar terra, a les Terres de l'Ebre, al litoral i prelitoral de Barcelona i de Tarragona. Després, a la tarda, arriba a la meitat nord de Catalunya i diumenge alguns models ens indica que la meitat sud podria continuar plovent amb força.
0: I pel que fa a la mobilitat, Maria Fernández Noguera.
2: Pel que fa al trànsit, situació complicada a les Terres de l'Ebre. Hi ha diverses vies tallades a causa dels aiguats. Són les C12, l'eix de l'Ebre, entre Tortosa i Roquetes. També tres carreteres locals i comarcals. La T1025 entre Mas de Barberans i Santa Bàrbara. La T331 en dos punts entre Freginals i Tortosa. I la TV-3421 entre Mas de Barberans i Roquetes. Mentrestant, a Barcelona hi ha retencions a totes dues rondes en sentit Llobregat, també a la B23 a l'altura de Sant Vicenç dels Horts, en tots dos sentits. I pel que fa al transport públic, recordem que Renfe manté suspesos els serveis de llarga i mitjana distància de Catalunya cap al País Valencià.
3: Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
4: Avui hem rebut el missatge de Tanit Pinyol. És mestre i ha treballat des del 2007 a l'administració pública. Des d'aleshores ha cotitzat, però ho ha fet a través de Mufase. Fa uns mesos va demanar una excedència per anar a treballar a l'escola concertada i ara ha hagut de demanar la baixa. El problema és que no ha arribat als 180 dies cotitzats al règim general i, per tant, no té dret a cobrar cap prestació.
5: M'està generant molta angoixa aquest fet, el fet de que tampoc estic bé amb la patologia que tinc com per tornar a treballar, en el que genera i implica a nivell de llar de no poder sostenir el que és el lloguer, no poder sostenir i fer-me càrrec de la meva filla.
3: Per fer-nos arribar queixes i denúncies, envieu una foto o vídeo i 30 segons amb una nota de veu al 636 36 06 09. 636 36 06 09.
6: Bon dia, com esteu a aquesta hora al matí? Fem un cop d'ull als mercats. Les borses europees han estrenat el trimestre amb fortes caigudes. El petroli torna a superar els $100 al barril. L'IBEX encadena la quarta sessió consecutiva de descensos i ha perdut un 2,17% fins als 19.000 punts. Als Estats Units, els dos principals índexs bursaris, el Dow Jones i el Nasdaq, han tancat pràcticament plans. A l'Àsia, amb el nou repunt del preu del petroli, la borsa de Hong Kong cau prop d'un 3%. Estàs escoltant el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
7: De perdre la veu a Xambala a perdre la por al nou passatge El Carnicero de Penitents. De veure volar el Comte Draco a volar a Coco Piloto. Veniu a viure el Halloween per tothom a PortAventura World, on tothom es posa d'acord. Hoteu més entrades amb fins a un 15% de descompte. Consulta les condicions a la web.
8: Aquest 12 d'octubre el pots celebrar ballant salsa, tango, cúmbia, flamenc, bachata. O si ho prefereixes, ballant merengue, xotis, sardanes, jota, candombe, o cueca, o muñeira, o joropo, o saia. Perquè tenim una de les cultures més riques del món. Aquest 12 d'octubre celebra-la amb els 15 milions d'un dècim del sorteig extraordinari del Dia de la Hispanitat de Loteria Nacional. Si et toca, ho ballaràs tot i més. I tant! Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
9: Quan a Aldi costa tan poc comprar fruita i verdura fresquíssima i d'aquí et sents...
10: Increïble.
9: Platòric.
10: Patata.
9: Eh?
10: L'oferta a dir... Aquesta setmana els 5 quilos de patates a 0,75 al quilo.
9: I el pit de pollastre pack familiar a 5,49 al quilo. Aldi.
10: Que poc que costa comprar bé.
11: El matí de Catalunya Ràdio.
0: 9 minuts i les 7 del matí.

0: Aquesta hora us expliquem que serà notícia arreu del país. Comencem a les comarques de Lleida. Júlia Albacar, bon dia.
1: Bon dia.
0: A Barcelona, Marc Jurado, bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: Tarragona, Ricard Buigas, bon dia.
3: Hola, bon dia.
0: I Girona, Maria Rovira, bon dia.
4: Hola, bon dia.
0: Avui que estem pendents del cel, comencem a Lleida, on després de les pluges de les darreres hores avui parlarà la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre. Està previst que faci balanç de l'any hidrològic, Júlia.
1: Així és, a 9:15 parlarà el cap de l'Oficina de Planificació Hidrològica per fer un balanç de l'any 2025-2026, marcat per la irregularitat, amb una sequera pronunciada aquest estiu, però venint d'un hivern especialment plujós. Això a l'inici d'un cap de setmana amb moltes propostes culturals a la demarcació. De cinema, per exemple, destaquem dos cites, el Galacticat a Tàrrega i el Fic d'Age a la Noguera, en clau musical el Musiquem a Lleida, i si el que ens agrada és l'aviació, a l'aeroport d'Alguaire, nova edició de la fira Lleida Air Challenge.
0: A Barcelona, Marc, encara que avui parlem de pluja, es fa balanç d'incendis.
2: Sí, la consellera Parlon farà balanç de la campanya de foc d'aquest 2026, ara que oficialment ja ha acabat la temporada d'incendis. També avui hi ha previst a Barcelona la visita del secretari de Transports, José Antonio Santano, i la consellera de Territori, Sílvia Paniquer, al centre de control de DIF, que és a l'estació de França de Barcelona. Veurem quins detalls es fan públics després d'aquesta visita. Serà cap a les 12, també a mig matí, per cert, es fa a Barcelona l'acte d'obertura de l'any judicial.
0: Més coses avui declaren els primers més testimonis del cas Inipro, que investiga el suposat desviament de 275.000 euros de fons públics en benefici del PSC de Tarragona fa 13 anys, Ricard.
3: Doncs sí, aquest matí podrem sentir els primers testimonis d'aquest cas en què l'exalcalde socialista de Tarragona, Josep Félix Ballesteros, és el principal acusat al costat de 8 persones més. S'enfronten a penes que van dels 2 als 13 anys de presó. Avui també s'han de resoldre les al·legacions que van presentar les parts durant la sessió de les qüestions prèvies del judici. Aquest és un aspecte important, eh? Totes les defenses van demanar la nul·litat de la majoria de prova recollida, sobretot la del disc dur de l'Institut Municipal de Serveis Socials, on els investigadors van trobar correus electrònics que impliquen diversos acusats. Per tant, la decisió del jutge pot determinar l'evolució del judici.
0: I a Girona avui s'ha convocat una manifestació coincidint amb l'inici del judici pel crim masclista en què va morir Carla Fernández fa 3 anys, un cas que va commocionar la ciutat i va provocar diferents mobilitzacions, Maria.
5: Sí, serà una concentració davant l'audiència de Girona de suport a la família de la noia de 27 anys, assassinada el juliol del 2023 al barri de Sant Narcís, i es fa coincidint amb l'obertura del judici amb tria del jurat popular. L'exparella de la víctima s'asseurà al banc dels acusats i la fiscalia reclama per ell presó permanent revisable per assassinat i 15 anys més per agressió sexual i robatori. La mare de la Carla ha liderat una mobilització per donar veu a les dones víctimes de feminicidis i les seves famílies amb la creació de l'associació Ama Feminicidios per teixir una xarxa de suport arreu de l'Estat.
0: Doncs així tenim el país quan falten 6 minuts per les 7 del matí. I els esports, Robert Prat.
6: El Madrid hi torna enviant nous documents a la UEFA sobre el cas Negreira perquè es pugui avançar en la investigació. El Barça recorda que no li han fet cap requeriment. El tècnic del Girona, Quique Álvarez, diu al tot costa que han de demostrar que tenen una de les millors plantilles de la segona divisió. Derrota del Barça a la final del Mundial de Clubs d'handbol, 33-42 davant el Vespre. Hi ha l'Euroliga de bàsquet a les 7. Besiktas Barça, transmissió al web i l'app de Catalunya Ràdio.
0: Ara el comentari esportiu amb Laia Tudel.
7: No falla. Cada aturada de seleccions amb un Barça en ratxa surt Negreira. El Madrid s'esforça en engreixar el relat que els títols del Barça són per haver comprat els àrbitres, però és una denúncia que té difícil recorregut. Una altra cosa és que el que va fer el Barça fos èticament reprovable, però el Madrid no busca això. Florentino vol fer creure que el Barça s'ha beneficiat d'ajudes arbitrals. És cert que el comunicat de la UEFA confirmant que el comitè d'ètica es mirarà aquests 50.000 documents enviats pel Madrid dona una mica d'aire a Florentino, però poc. Perquè en realitat ni la UEFA ha reobert la investigació ni l'ha accelerat. Des del Barça transmeten tranquil·litat. De fet, Joan Laporta acaba de passar 2 dies a Copenhagen amb Schäferin i les relacions entre Barça i UEFA, un cop abandonada la Superliga, són més bones que mai.
0: Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio.
8: El Matí de Catalunya Ràdio. Catalunya nit. Un informatiu en profunditat.
9: Busquem sempre qui més en sap
8: per resoldre els interrogants del dia.
9: Com sempre, amb la força dels serveis informatius de Catalunya Ràdio.
8: Catalunya nit. De 9 del vespre a 11 de la nit. Amb Manel Elias i Agnès Marquès.
9: Ens allunyem de les estridències.
8: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
0: Go. I quan falten 4 minuts per les 7, el més destacat a la televisió, Mariola Cubells. Avui sobre la presentació ahir a Madrid de la nova pel·lícula de Woody Allen.
4: El pitjor que vaig veure ahir a televisió, les imatges de Woody Allen amb l'alcalde de Madrid i la presidenta Ayuso anunciant la nova pel·li que rodarà a la capital de l'estat, subvencionada, clar. Notícia, per cert, amb la que Telemadrid, per supost, va obrir els informatius. I per què ha sigut el pitjor? Per l'estampa, per el que suposa i per aquesta frase del cineasta quan paren preguntar-li per les protestes a Sol. Jo faig un cine apolític.
0: I a la recomanació del dia i amb motiu del concert d'aquest vespre d'homenatge als 50 anys del disc Bèstia d'Oriol Tramvia, la Carlota Freixenet ens recomana el llibre Ni Juan Carlos ni Sofia, Oriol Tramvia, d'Agustí Pons.
10: Llegir biografies de músics sempre és interessant, però quan a més aquests músics encara són vius, normalment és que han fet alguna cosa molt especial. Avui voldria recomanar-vos Ni Juan Carlos ni Sofia, Oriol Tramvia. Per què? Doncs perquè aquesta nit hi ha el concert d'homenatge a l'Oriol Tramvia i als 50 anys de la publicació del Bèstia, el seu disc més bèstia. Aquesta biografia, que a més l'ha escrit l'Agustí Pons, que és el seu germà, és una de les maneres d'entendre un músic i un artista que ens ha fet com som a Catalunya. No us el perdeu, ni el llibre ni el concert.
0: I ahir què van dir els altres, Jubany?
11: Ahir a les emissores de Madrid seguien carregant contra els decrets per l'habitatge impulsats des del govern espanyol.
12: Y vaya basura de decretos. Hay que estar muy ciego, hay que ser muy cortoplacista, hay que ser muy extremista, hay que ser muy inútil.
11: A l'emissora de Jiménez Los Santos fins i tot han rebatejat l'acampada a Sol.
13: Así nos va. En el asentamiento ilegal de Sol, la situación se ha...
11: I aquí a Catalunya Ràdio, els matiners van tenir un problemet de res amb els diaris. Coses del directe.
14: Principal de l'habitatge, la falta d'oferta.
15: A veure, anem a parar maquinàries perquè estem llegint els articles d'opinió d'ahir. Tenim els articles d'opinió d'avui. Un momentet,
16: aquí hi ha hagut una fuita.
15: No passa absolutament res i expliquem-ho.
11: A partir de 11:15 sentirem què diuen els altres avui.
0: Gràcies, Joan.

0: bon dia.
1: Bon dia.
0: Quina cançó ens despertes avui?
1: Avui reculem uns anys enrere i ho fem amb No Scrubs del trio de noies TLC. I és que tal dia com avui, un 2 d'octubre, però de l'any 2001, es va emetre als Estats Units el primer episodi de l'aclamada comèdia mèdica Scrubs. Va ser per la NBC i va tenir 9 temporades. Combinava l'humor surrealista del treball hospitalari a través de la perspectiva del seu carismàtic protagonista, el doctor John Michael Dorian, personatge interpretat per Zach Braff.

0: Què tal? Com esteu? Benvinguts a un nou matí de Catalunya Ràdio. Màxima alerta avui al sud del país. Ha plogut molt aquesta nit i fa una bona estona que tenim una tempesta intensa estancada a les Terres de l'Ebre. Eloi Cordomí, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Tenim acumulats ara ja mateix que superen els 150 litres o fins i tot 200 litres per metre quadrat.
1: Gairebé freguen els 200 litres per metre quadrat a Mas de Barberans, amb dades de fa pocs minuts. Per tant, amb la pluja que s'està intensificant a aquesta hora entre el Montsià i el Baix Ebre, de ben segur doncs, que ja estarem superant aquestes xifres de 200 litres per metre quadrat. Molta precaució doncs, en aquest sentit, perquè les precipitacions creiem que durant les pròximes hores quedaran estancades en aquest sector. Sobretot Baix Ebre i Montsià, però amb una lleugera tendència a anar avançant cap al nord, a velocitat molt baixa. Això vol dir que les precipitacions poden acumular molts litres sobre el mateix lloc. Podrien arribar també al sud del Camp de Tarragona durant aquest matí i a tot estirar al migdia.
0: I molta precaució, per tant, doncs, per aquesta acumulació d'aigua.

0: Aigua, que seguirem repassant avui al matí de Catalunya Ràdio. Tornem a saludar a aquesta hora Xavier Masramon, cap de Guàrdia de Protecció Civil. Xavier, què tal? Bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Fa una hora parlava amb vostè, ens deia que totes les incidències eren lleus. Ara mateix continuem així?
1: Ara mateix s'està reactivant les precipitacions a la zona del Montsià i el Baix Ebre, especialment per exemple, a la zona de l'Ulldecona, i estem fent el seguiment amb bombers, que té un dispositiu desplegat a la zona, per seguir a minut a minut aquestes afectacions que es puguin produir i poder valorar si fa falta prendre mesures de protecció de la població.
0: Parlàvem del Montsià i del Baix Ebre. Ara mateix on hem de posar l'alerta?
1: Sí, correcte. És el Montsià i el Baix Ebre i principalment a la zona del Montsià ara mateix, que és on s'estan reactivant les precipitacions més importants. Portem acumulats ja gairebé 200 litres. El Servei Meteorològic de Catalunya ens ha enviat ara una altra nova alerta perquè es poden superar de nou els 90 litres en les properes 3 hores i portem gairebé més en tot el període de les últimes 24 hores acumulats pràcticament més de 200 litres, no? Mm-hmm.
0: Ens deia també que no descartava enviar més noves alertes als telèfons mòbils. Ara mateix hi ha alguna novetat sobre això?
1: Ara mateix estem valorant si enviem una nova alerta al matí per amb aquestes noves precipitacions que estan entrant i les incidències que tenim, si enviem una alerta al matí per recordar a la gent que eviti els desplaçaments i sobretot que no baixi a soterranis, no travessi a barrancs, rius i rieres, que són les zones que estem veient que estan més afectades.
0: Xavier Masramon, cap de Guàrdia de Protecció Civil. Gràcies i fins després. Que vagi bé.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Segons dades del Meteocat, per situar-nos, un dels llocs on més ha plogut és a Mas de Barberans, al Montsià. Entre ahir i avui ja hi han caigut prop d'aquests 200 litres. Daniela Lleixà és alcaldessa de Mas de Barberans. Daniela, què tal? Bon dia.
2: Hola, bon dia, si podem dir bon dia.
0: Quina és la situació? Què és el que veu, alcaldessa?
2: Pues, bueno, ara mateix, com dia el company de Protecció Civil, està plovent moltíssim. S'ha reactivat. A les 4 del matí hem tingut una hora de treva. Però, bueno, ja veieu, des d'ahir per la tarda, aquí va començar a ploure cap a última hora de la tarda i portem uns 200 litres ja acumulats.
0: Li consta alguna afectació, algun veí que hagi passat alguna cosa que l'hagi trucat, que s'hagi posat en contacte amb vostè?
2: No. No. Tenim els problemes que nosaltres tenim és a les vies de comunicació del municipi en els pobles veïns. El nostre poble, per orografia, l'aigua drena i no s'acumula. Llavors, tot el problema important és els barrancs que travessen les carreteres i que les fan inviables totalment. Mm.
0: Avui al seu municipi recordem també que les escoles estaran tancades. Quina recomanació vol fer, alcaldessa, als veïns que l'estiguin escoltant?
2: Bueno, nosaltres ahir ja vam activar el Duprocim, el govern va enviar és alert i alert és per fort aiguats, no? Estem tots molt avisats, el que passa que no es van decretar tancaments de centres educatius i ho vam fer nosaltres en decret d'alcaldia. I bueno, la població, ells ho saben, estan acostumbrats que quan plou d'aquestes maneres la gent ha d'estar tranquil·la a casa i no hem d'anar a explorar res perquè els barrancs són molt perillosos.
0: Daniela Lleixà és alcaldessa de Mas de Barberans. Gràcies per les recomanacions i molta prudència.
2: Gràcies, bon dia.
0: Un dels municipis veïns de Mas de Barberans és Santa Bàrbara. I això que sona, que sembla un riu, és de fa unes hores, és un carrer d'aquest municipi. Unes pluges pol que han deixat diverses afectacions també a la mobilitat o als serveis.
3: Sí, ahir al vespre, 9 municipis, ara ens ho deia l'alcaldessa de Mas de Barberans, 9 municipis van anunciar que suspenien avui classes, són el Montsià, a part de Mas de Barberans, Alcanar, Amposta, Freginals, La Ràpita, Mas d'Enverge i Santa Bàrbara, i el Baix Ebre, Deltebre i Tortosa. Fa uns minuts, més d'un miler d'abonats seguien sense llum al Baix Ebre, durant la nit han arribat a ser 4.300, i els trens suspesos als Euromet o als Intercity que comuniquen Catalunya i el País Valencià. També afectacions a la mitjana distància des d'aquella zona cap al sud.
0: I les pluges provoquen també problemes i talls en algunes carreteres del sud. Equip Viari, Mireia Sala, bon dia.
4: Bon dia, doncs sí, hi ha 5 carreteres tallades per inundació de la calçada. La més important és la C12 entre Tortosa i Roquetes. També hi ha altres vies locals tallades a Mas de Barberans, Santa Bàrbara, Freginals i Mas d'Enverge. A banda de la tempesta, a Montblanc està tallada la TV-7044 per un camió avariat i els accessos a Barcelona hi ha les retencions habituals a aquesta hora per entrar pel nus de la Trinitat i per la B23 i la 2.
0: I una última connexió, al País Valencià també estan en estat d'alerta màxima. Castelló de la Plana, Marta García, bon dia.
5: Bon dia, i ho estarà com a mínim fins a les 9 del matí, que és quan està prevista la nova reunió per valorar la situació. Nit més tranquil·la del que s'esperaven, sobretot pel que fa a quantitats, perquè ha acabat estant tot molt més marítim dins de la Mediterrània que no del que s'esperava. Fins ara, l'acumulat més important, el 150

0: de 4 litres per metre quadrat d'Aina, la Plana Baixa. I fins al moment, 27 intervencions d'emergències, però de poca importància. Bàsicament, buidatges d'aigua en carrers i garatges, danys en instal·lacions elèctriques o algun desperfecte per fortes ratxes de vent. Se mantenen els problemes en Renfe, manté la suspensió de Rodalies, la mitjana distància i la llarga distància fins a Catalunya. Els alerts des de primera hora del matí d'ahir van fer que reduguera el trànsit en un 60% i aproximadament 360.000 alumnes se queden sense classes avui.
1: Gràcies, Marta Garcia. Avui a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio, Laura Aznar, Jordi Cominal, Marc Bataller i Toni Bolaño. Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya.
2: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
1: Anirem seguint minut a minut el que vagi passant a les pluges. Línies obertes al 9-3-0-7-4-7-4, si algú vol posar-se en contacte amb nosaltres i explicar-nos també com està afectant la pluja en el seu dia a dia. 9-3-0-7-4-7-4. Per exemple, nosaltres també avui amb un ampli desplegament informatiu i tenim a Santa Bàrbara el Jordi Barranca. Jordi, bon dia. Hola, Jordi. Doncs no, no tenim el Jordi, de seguida connectarem. Són les 7 i 8. Repassem el que cal saber a banda dels aiguats d'aquest divendres 2 d'octubre, un divendres on l'habitatge també serà un dels protagonistes del dia. Sílvia Solanes, Francesc Soler, bon dia.
3: Bon dia.
1: Tombarà.
3: Junts per Catalunya, que votarà en contra dels decrets d'habitatge al ple del Congrés i el govern de Pedro Sánchez no els retira i aprova un nou text negociat. La decisió va arribar a un quart d'11 de la nit després d'una reunió d'urgència a l'executiva.
1: Jordi Corbalan.
4: L'executiva juntaire ho ha decidit aquesta nit per unanimitat i s'ha compromès a votar només el decret antidesnonaments si es reformula. A través d'un comunicat, els de Puigdemont asseguren que el text actual no aturaria els fons voltor que podrien continuar adquirint pisos i desnonant inquilins vulnerables, ni tampoc garanteix que l'administració assumeixi els pagaments als petits propietaris per aturar els desnonaments de persones amb pocs recursos. Per això, Junts planteja que el govern espanyol retiri la votació dels decrets de l'ordre del dia del ple d'avui i que negociï un nou decret antidesnonaments perquè l'aprovi el Consell de Ministres. Jordi Corbalan per al Matí de Catalunya Ràdio.
1: Incomprensible i irresponsable.
5: És com ha qualificat la decisió de Junts Salvador Illa en una piulada que ha fet fa poca estona. Diu que han de rectificar i que no es pot dir que es defensa Catalunya mentre es bloquegen mesures per garantir el dret a l'habitatge. Defensar Catalunya és defensar la seva gent i que Junts, PP i Vox fan exactament el contrari.
1: No retirarà.
6: El govern espanyol es planta davant de Junts i mantindrà els decrets de la votació d'avui al Congrés. La Moncloa vol que quedin retratats al costat del PP i Vox, votant en contra de solucions per la crisi de l'habitatge.
1: Madrid, Paula Brujats.
7: El govern espanyol va al xoc, repta Junts a tombar el paquet de mesures i no cediran a la seva pressió, mantenen la votació per aquest migdia enmig d'una enorme tensió. Fins i tot Pedro Sánchez ha aparcat la treva amb Junts per Catalunya i en un missatge a les xarxes socials diu que ha arribat l'hora de la veritat, que Junts ha de triar si està amb el PP, Vox i els especuladors o si està amb els llogaters, i avisa que tombar els decrets el retratarà davant generacions senceres. La ministra Mònica García de Sumar va més enllà i avisa que Junts no li pot sortir gratis tombar els decrets. Sumar es planteja demanar avui la votació nominal i a peu dret per retratar tots els diputats, mentre el sindicat de llogaters crida tothom a manifestar-se aquest matí a les portes del Congrés. Des de Madrid, Paula Brujats, pel Matí de Catalunya Ràdio.
1: Sindicat de llogateres.
3: Demana Junts que rectifiqui. Enric Aragonès és portaveu del sindicat.
8: Junts per Catalunya encara té unes hores per rectificar, perquè aquesta és una decisió molt greu. Si demà tomba aquests decrets, haurà d'assumir les conseqüències d'haver fet caure un mecanisme que avui mateix ja ha començat a aturar desnonaments.
5: A l'altra cara de la moneda, la COE carrega contra els decrets. El seu president, Antonio Garamendi, adverteix que les mesures que planteja dinamiten la propietat privada.
9: La responsabilidad de aportar soluciones al grave problema de acceso a la vivienda es de la administración. La realidad es que algunos creen y van de Robin Hood y no son conscientes que realmente más bien representan al sheriff de Nottingham.
6: I considera que intentar tirar endavant aquests decrets de manera precipitada dona una imatge vergonyosa.
1: No la compra conjunta de pisos.
3: Els comuns han rebutjat al Parlament la proposta estrella de Salvador Illa per fer front a la crisi de l'habitatge que va anunciar el debat de política general. El govern ha deixat clar, però, que la tirarà endavant igualment. Sí que els comuns han salvat de l'executiu de la reprovació mig mandat.
1: Parlament, Albert Prat.
10: El govern xoca amb el seu principal aliat en temes d'habitatge i per segon any consecutiu Salvador Illa es torna a entrebancar amb el gran anunci del debat de política general. Els comuns van deixar que el Parlament rebutgés la compra conjunta de pisos.
11: No donarem suport a cap més anunci del govern en habitatge fins que no compleixin el que tenen pactat amb nosaltres.
10: Però el govern fa com si res perquè les votacions d'aquest debat no els impedeixen de res.
12: El govern té la legitimitat, els mecanismes de poder-la desplegar i, per tant, la desenvoluparà i l'aplicarà.
10: Ara bé, els comuns no van deixar el president del tot penjat i al costat d'Esquerra van evitar que Salvador Illa sortís reprovat per la seva gestió, tal com proposava Junts. Albert Prat, pel Matí de Catalunya Ràdio.
1: I aquesta hora, atenció, 7 i 11, envien un NES Alert important al Baix Ebre i al Montsià. Diu que cal evitar desplaçaments, que no s'ho surti a l'exterior, que no es vagi a buscar el cotxe ni es baixi a soterranis. Si us arriba l'aigua, diu, pugeu a plantes superiors i, si sou a l'exterior, refugieu-vos en un lloc segur. Seguiu les instruccions de les autoritats i també dels mitjans públics com Catalunya Ràdio. En aquest cas, en risc també, recordeu que teniu un telèfon d'emergències que és el 112, només en cas d'incidència i de risc. I en aquests moments, recordar també que consten 1.230 abonats sense llum als municipis de Deltebre i Roquetes a causa de la pluja. Més coses que us expliquem avui al Matí de Catalunya Ràdio. Atenció a aquest tiroteig.
5: A Terrassa, al barri de Can Parellada, dos agents de la Guàrdia Civil de Paisà van quedar ferits ahir a la nit després d'un intercanvi de trets, segons ha pogut saber aquesta emissora, perseguint un grup de lladres especialitzats a assaltar camions de mercaderies en àrees de servei.
6: Unes imatges de l'intercanvi de trets s'han difós a través de les xarxes socials. S'hi veu com un dels agents cau a terra i els delinqüents l'agredeixen amb pals mentre li pregunten si és policia. La Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos d'Esquadra ho investiga.
1: I no n'és conscient.
3: El pare del nadó maltractat a Barcelona diu que no és conscient d'haver-li fet mal. Sí que va suggerir una possible negligència, com agafar-lo massa fort. L'home va declarar ahir petició pròpia davant el tribunal que l'investiga ell i a la mare per maltractaments i agressió sexual.
5: El nadó de 6 setmanes va ingressar a l'UCI de l'Hospital Vall d'Hebron al març amb greus lesions i els pares van entrar a presó provisional. La mare infermera del mateix hospital va quedar en llibertat amb càrrecs. El nadó viu amb una família d'acollida.
1: Excepcions.
6: Les que farà la DGT farà amb la nova regulació dels semàfors en groc intermitent per als cotxes mentre creuen els vianants. Pere Navarro, director de la DGT, a aquesta emissora.
13: Avui mateix he signat ja la instrucció que diu, escolti'm, excepcionalment, amb un informe tècnic que diu que els inconvenients superen els avantatges i que el qual justificaria d'alguna manera el continuar amb aquest sistema.
3: Barcelona és un dels municipis que s'havia queixat. L'Ajuntament calcula que hi ha 1.500 cruïlles on el groc intermitent conviu amb el verd per a vianants.
1: I arrenca dilluns.
5: La campanya de vacunació de la grip i la Covid a Catalunya. Els primers a vacunar seran les persones que viuen a residències, els més grans de 80 anys, les embarassades, els infants i el personal sanitari. A partir del 26 d'octubre s'obrirà a la resta de col·lectius.
1: I pel que fa als esports, Robert Prat, bon dia.
14: Bon dia.
1: Ataquen.
14: El Madrid envia nous documents a la UEFA sobre el cas Negreira i demana que es resolgui ràpid. Des del Barça insisteixen que no han fet cap requeriment al club blaugrana.
1: S'ho han de guanyar.
14: El Girona, que té una de les millors plantilles de la segona divisió, això diu el tècnic Quique Álvarez, que avisa que falta demostrar-ho al camp. Declaracions al tot costa.
15: No em puc amagar, que és una de les millors plantilles. Ara pues, hem de ser capaços de demostrar-ho al camp, no? I una competició que a vegades això no et dona l'èxit, no?
14: Derrota del Barça a la final del Mundial de Clubs, 33-42 davant el Vespre, a l'Euroliga de bàsquet a les 7, Besiktas que és Barça, transmissió al web i l'app de Catalunya Ràdio.
1: 10 segons seran un quart de 8 del matí, anem ara cap al quiosc.
16: Doncs des del quiosc del costat de la ràdio, ara mateix 20 graus de temperatura i les portades d'avui, tant les de Catalunya com les de Madrid, tenen un clar protagonista i és Junts. La Vanguardia, per exemple, titula que Junts tomba els decrets i demana a l'executiu que el refaci. L'Ara explica que Junts decideix fer caure el decret antidesnonaments, mentre que La Razón, per exemple, titula que Junts rebutja els dos decrets i que Sánchez perd al Congrés i al carrer. L'altre protagonista d'avui el trobem al País, perquè el diari entrevista en exclusiva a Volodymyr Zelensky, el president ucraïnès, que ha donat l'entrevista des d'una escola bombardejada, explica que Putin no tem els europeus ni es veu afectat per les sancions imposades.
2: El Matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell. Arriba Robots, una exposició amb 70 robots diferents per descobrir l'evolució i les aplicacions de la robòtica.
17: Des dels autòmats de Leonardo da Vinci fins als humanoides del futur.
2: Explora i viu la tecnologia al Museu Nacional de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya a Terrassa.
17: Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
2: Informa't al Matí de Catalunya Ràdio, Barcelona.
11: Com anem? Bon dia. Passa un minut d'un quart de vuit. Us informa Marc Curador per les comarques de Barcelona. Tenim 15 graus a Berga, 19 a Granollers i 22 a la capital. Carreteres, Mireia Sala.
18: Retencions a la ronda de dalt del nus de la Trinitat a Horta i a la ronda del litoral de Bac de Roda, Ciutat Vella, en sentit Llobregat. Cua també a la B23 i la 2 al Baix Llobregat i a la C58 al Vallès.
11: Els grups municipals de Junts, Barcelona en Comú i Esquerra forcen la convocatòria d'un ple extraordinari per exigir al govern municipal que resolgui el conflicte laboral de les biblioteques.
19: En un comunicat, els tres grups denuncien la falta de voluntat de diàleg de l'executiu del PSC i reclamen que reprenguin les negociacions amb el

0: i mig més que aquest any, amb més recursos per neteja, espai públic, polítiques socials i equipaments.
1: Entre les principals partides hi ha 14 milions per residus i neteja viària, així com inversions en equipaments esportius, escoles i manteniment de l'espai públic.
2: L'Hospital de Bellvitge és líder estatal en implantació de cors artificials.
0: 11 cors artificials al 2025, la xifra més alta d'Espanya, i va fer 31 transplantaments cardíacs, el màxim de Catalunya.
1: Des del 1992, el centre ha implantat prop d'un centenar d'aquests dispositius que poden servir tant com a pont fins al transplantament com a tractament definitiu. Ho llegim a la premsa del Baix.
2: I al Baix és l'Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada prepara un projecte de transformació del carrer Manresa. És una de les principals entrades.
0: La iniciativa busca millorar l'espai públic i adaptar-lo a les necessitats actuals dels veïns.
1: De fet, la intervenció per fer el vial més accessible als vianants es portarà a terme després de completar la renovació del carrer Gori.
2: I cultura. Maneres d'escapar-se és el lema d'aquest any del Festival de Fotografia Analògica Revela't, que torna aquest cap de setmana a Vilassar de Dalt, Marta Vallès.
3: La pluja ha fet endarrerir l'obertura del festival, que es farà dissabte. Més de 20 exposicions de fotografia analògica contemporània. Què no ens podem perdre? Pep Mínguez, director del Revela't.
4: Castropret és un dels grans fotògrafs espanyols i ha accedit a passar de lo que és un llibre a l'exposició. Exteriors hi ha una de Philip Smith. És un fotògraf de Letònia i hi ha unes fotografies de gran format que són brutals.
3: El més especial, el cap de setmana del 16 al 18 d'aquest mes. Des de Vilassar de Dalt, Marta Vallès, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: I música amb Su.
5: Tant de bo que jo fos més com tu i coneguis
2: dins
5: la vida.
2: Dins del cicle directes Estrella d'Am 150 aquest vespre a Ludegas. Passen 4 minuts d'un quart de 8. Esteu escoltant el matí de Catalunya Ràdio.
6: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
7: Bon dia. En el sorteig de mi dia de l'11 d'ahir, la data guanyadora va ser...
8: El 19 de desembre del 1936.
7: I el número de la sort, el...
8: 4.
7: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que avui, com cada divendres, tens un pot milionari en el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
9: En este oficio llevo 30, 32 años trabajando ya.
10: Mi padre es electricista y lo hemos tenido en casa siempre.
9: Empecé a comprar en Ograma por la comodidad y rapidez.
10: Valoro tanto el stock como el precio.
11: Buena atención al cliente y si tienes una duda te soluciona.
12: 20 anys creixent amb els que fan créixer aquest ofici. Gràcies, professionals. 20 anys construint junts. Obramat.
13: El matí de Catalunya Ràdio.
14: Els embotits Ral d'Avinyó t'acompanyen cada matí amb un bon esmorzar i et conviden a escoltar La cara B del temps.
15: Ara mateix molt preocupats pel temps que està caient al Montsià i al Baix Ebre. Eloi Cordomí, bon dia.
16: Bon dia, sí. Anem fent el seguiment d'aquestes tempestes que estan quedant estàtiques en aquest sector. De fet, de tot el gran sistema convectiu que tenim al Mediterrani, que ocupa tot el Golf de València, arriba fins a les Balears, a Eivissa, i arriba fins a les Terres de l'Ebre, on hi ha les tempestes més fortes, és precisament aquí, les Terres de l'Ebre. I hi ha una dada que ens estem fixant, és la de les de Mas de Barberans. Ahir van caure 95 litres, ahir bàsicament a la nit, i aquesta matinada n'han caigut 123 i molts d'ells han caigut aquestes últimes hores, aquests últims minuts. Per tant, ja en portem més de 220. Clar, hem de pensar que el barranc de... Vaja, al costat de Santa Bàrbara hi ha tot de barrancs. Santa Bàrbara està al peu dels ports, per tant, allà acumula l'aigua de molts barrancs que baixen i queden concentrats al barranc de Lledó, que passa entre diferents camins, carreteres, que passen entre Santa Bàrbara i Lledó. Per tant, tots aquests camins poden quedar inundats les pròximes hores per aquesta aigua que deu baixar en aquests moments a tota velocitat, perquè ara mateix la intensitat de precipitació és molt intensa. I també una miqueta més al sud neix un altre barranc, que és el barranc de Palós, que en aquest cas passa per Santa Bàrbara. Aquí també tenim registres que, tot i que no són oficials, en aquests moments ja ens parlarien de quantitats de precipitació de 250 litres per metre quadrat. Santa Bàrbara és una zona molt més plana, per tant, doncs, l'aigua pot provocar més problemes pel que fa a les inundacions, i de fet això és el que hem vist aquesta matinada.
15: 250,
16: insistim,
15: ja,
16: eh? Demanar... 250 és un registre no oficial, és a dir, l'oficial sí. Ara mateix estaria 220 a Mas de Barberans. Mm. però aquestes dades de pluviòmetres que tenen persones particulars, doncs ja ens parlen d'aquestes quantitats que, vaja, són fiables. Uh-huh. Llavors, insistim ara en la precaució, perquè el terreny està saturat d'aigua, es preveu molta pluja encara els pròxims minuts, les pròximes hores, potser 50, potser 100 litres més, i això voldria dir, doncs, que ràpidament es pot convertir en una crescuda d'un riu, d'algun torrent en aquest sector. Baix Ebre, Montsià, però compte perquè avança molt lentament cap al nord i podria arribar també

0: del sud del Camp de Tarragona.
1: Els sons del matí.
2: I es preveu que durant aquest matí la pluja quedi estancada entre el nord de Castelló i sobretot les Terres de l'Ebre. Baix Ebre i especialment la zona de Montsià.
3: La zona del carrer Major i els laterals van ser els que van baixar amb molta aigua.
4: Sí, sí, no, el carrer de sempre, el que passa que últimament estan agafant més carrers per aquí a Sant Rafel.
5: Castelló de la Plana, Marta García.
6: Esta matinada s'han activat preemergències hidrològiques en el Baix Maestrat i el Millars, zones que preocupaven per possibles inundacions de barrancs, però de moment no consten problemes de destacats.
7: Junts per Catalunya votarà en contra de tots dos decrets.
8: Marín!
5: Aquests són els sons del matí, ara les paraules, les xifres i les imatges del dia. Comencem amb tres paraules del dia. Francesc Soler, retratar.
9: En sentit figurat, descriure exactament o mostrar com és realment algú per mitjà d'actes, paraules o trets. El govern espanyol vol que avui al Congrés els partits que no donin suport als seus dos decrets d'habitatge quedin retratats. I això va pel PP, per Vox i per Junts. Pel govern espanyol han de decidir si volen sortir la foto al costat de la ciutadania o al costat dels especuladors. El que pot quedar retratada també aquest matí a la Cambra Baixa Espanyola és la legislatura.
5: Tiroteig.
9: Sèrie de trets d'arma de foc que es produeixen de manera seguida o continuada. Si us pregunteu quants trets calen per considerar que hi ha hagut un tiroteig, doncs es veu que no hi ha un mínim numèric per aplicar aquest terme. És a dir, que un sol tret ja pot considerar-se un tiroteig, encara que sol reservar-se per més d'un tret o un intercanvi de trets com el que hi ha hagut aquesta nit a Terrassa entre un grup de lladres i la Guàrdia Civil. Dos agents han quedat ferits.
5: Punt de no retorn.
9: Moment o llindar crític a partir del qual una situació o procés canvia de manera irreversible i ja no és possible tornar a l'estat inicial. Vladimir Putin diu que pot arribar de forma inesperada, com si no anés amb ell o com si hagués d'arribar de forma inexorable, per generació espontània, mentre reitera l'amenaça nuclear a Europa. Aquesta amenaça del punt de no retorn cada dia és més present, ja sigui per una IA poderosa i embogida, pel risc d'atac nuclear o senzillament perquè quedarem fregits pel canvi climàtic.
5: I ara les xifres del dia amb Lara García. La primera xifra és 20.
10: A partir de l'abril del 2027, les capses d'antibiòtics seran de 20 unitats. D'aquí 6 mesos desapareixeran de manera definitiva les capses de 30 pastilles i l'objectiu és que quan s'acabi el tractament no s'obrin pastilles i així no s'hi pugui recórrer al pacient en un altre moment sense indicacions mèdiques. Cada any a Espanya moren 3.000 persones per resistència dels bacteris als antibiòtics.
5: 1,2 milions.
10: Són les persones que pateixen símptomes greus durant la menopausa. El 75% tenen sufocacions intenses. Són dades de la Societat Catalana d'Obstetrícia i Ginecologia de l'Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya.
5: 87%.
10: És el percentatge de les morts en atropellaments que són culpa del conductor. En aquests casos, els vianants havien comès cap infracció i només en el 13% dels casos no van respectar el semàfor. Són conclusions d'un estudi elaborat per l'Observatori Nacional de Seguretat Viària.
5: I ara el veig tres imatges amb Sílvia Solanes. A la primera imatge hi veig una doble foto de les tres xemeneies, amb com un busca les diferències, s'hi veu l'esquelet d'un edifici i davant una paret. I aquí és on hi ha la pista, perquè en una fotografia és plena de grafitis, sense cap espai lliure, i en l'altra imatge, la mateixa paret està completament blanca.
11: Ho trobem a La Vanguardia, que explica que l'Ajuntament de Barcelona va decidir posar punt final a una de les meques del grafiti barceloní, les Tres Xemeneies. Afegeix que han netejat més de 200.000 metres quadrats de façanes en 8 mesos i que aquesta política espanta els grafiters. Prova d'això, diu, és que cada vegada els serveis de neteja es troben amb menys façanes pintades.
5: A la segona imatge hi veig quatre trossos de pa de barra tallats, no en llesca, sinó com fos, com si fossin petits entrepans oberts pel mig, una terrina d'humus, d'aquests de plàstic que trobes fàcilment al supermercat, i un ganivet de cuina d'una mida mitjana, no de pelar patates, sinó que podria servir per tallar verdures, per exemple.
11: Sí, és una imatge que corre per les xarxes i que veiem a diaris digitals, i és que és la foto que ha agafat de referència l'Ajuntament de Madrid com a prova, diuen, del perill de l'acampada de la Puerta del Sol. I és basant-se en aquesta foto del pal humus i el ganivet de cuina que l'alcalde ha demanat una intervenció immediata i avisa de mesures judicials.
5: I la tercera imatge del dia, atenció, convertir Oxford Street en un carrer per vianants. Londres, Quim Olivares, què hi veiem?
12: Ahir dijous l'Enigmarius feia.
5: No, aquest no és en Quim Olivares, ara sí, Quim. Hola, Quim. No tenim en Quim. Doncs si no tenim en Quim, ara sí.
0: Estressant d'autobusos, taxis, bicicletes, moltes assalten els semàfors, tricicles turístics decorats amb mal gust i algun cotxe privat. I les voreres estan plenes a vessar de persones que van a comprar amunt i avall i que també s'assalten la majoria de semàfors. El 26 d'octubre, a l'inici de la campanya de Nadal, es pacificarà parcialment aquesta artèria comercial. Per l'alcalde, el laborista Sadiq Khan, això portarà beneficis mediambientals.

0: Els. El canvi obligarà a desviar el trànsit pels carrers al nord d'Oxford Street, que no estan gaire contents amb l'alcalde.
1: La Selva, la marca del bon pernil, t'ofereix l'Enigmàrius.
2: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
3: Ahir dijous l'Enigmàrius feia: acoloris la roba de la bandera amb destresa. I la resposta era: encebés. Encebar la roba vol dir remullar-la amb sabes per fixar-ne i avivar-ne els colors. I la destresa la demostraria qui encebés. Acabem la setmana una mica lluny, a Suècia. Membre d'una dinastia de califes a mans del pop suec, de 7 lletres. Membres d'una dinastia de califes a mans del pop suec, 7 lletres.
2: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades.
4: I ara, per arribar al punt de 7:45, sapiguem per què avui pot ser un bon dia amb Regina Rodríguez Sirvent.
5: Avui la Clariana preveurà que farà fred. Obrirà l'armari i trobarà una jaqueta que fa 6 anys que buscava i es posarà extremadament contenta. No per la jaqueta en si, sinó perquè també preveurà el desig. Posarà la mà a la butxaca i palparà amb els ulls tancats. Bingo! La targeta del restaurant amb els millors carbonara de la història que mai més va saber trobar era allà. I després d'això, recordarà que també és el seu aniversari, però que potser ja no li cal cap més regal.

0: Són 8:15.
1: Ja ho diuen, de mica en mica s'omple la pica. Per a cada situació et saps un refrany. Però saps també que quan compres un producte nou té una garantia mínima de 3 anys per possibles defectes de fabricació? A l'Agència Catalana del Consum t'ajudem a conèixer els teus drets perquè te'ls sàpigues tan bé com els refranys que fas servir cada dia. Troben més informació a consum.gencat.cat. Els teus drets de memòria. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: El matí de Catalunya Ràdio.
0: Són 8:15 i ara mateix molta precaució, sobretot al Baix Ebre i al Montsià. Ens despertem amb 12 graus a Das, 21 a Cabrils, 20 a Tarragona, el dia en què entrevistarem també portaveus de diferents grups parlamentaris per valorar el no de Junts dels decrets d'habitatge. Però què hem de saber del dia d'avui i molt especialment del que està passant pel que fa a les pluges? Francesc Soler, Silvia Solana, Robert Prat, bon dia.
3: Bon dia.
4: Que Protecció Civil ha enviat fa pocs minuts un nou SAlert al Baix Ebre i al Montsià. Es demana evitar desplaçaments, no sortir a l'exterior i no baixar als soterranis i en cap cas apropar-se a barrancs o intentar creuar rius o rieres.
3: Fa força estona que hi ha una tempesta estancada a l'extrem sud del país amb acumulacions de 200 litres per metre quadrat en alguns punts del Montsià o el Baix Ebre.
4: A les 11 comença el ple del Congrés on, si no hi ha novetats d'última hora, es tombaran els dos decret sobre habitatge després que Junts s'hi hagi posicionat en contra.
3: La Moncloa no accepta la petició dels de Puigdemont de tornar a redactar els textos i manté les votacions previstes per avui. El president Salvador Illa ho acaba de qualificar d'incomprensible i irresponsable.
4: Un Illa que ha vist com els comuns al Parlament han rebutjat la seva proposta estrella, el debat de política general, la compra conjunta de pisos entre particulars i la Generalitat.
3: I dos guàrdies civils han estat ferits aquesta nit en un tiroteig a Terrassa. Els agents que anaven de paisà perseguien una banda que suposadament assaltava camions de mercaderies.
5: En esports, el Madrid envia nous documents a la UEFA sobre el cas Negreira perquè es pugui avançar en la investigació. El Barça recorda que no li han fet cap requeriment. Derrota del Barça a la final del Mundial de Clubs d'handbol, 33-42 davant el Vesprem.
0: I pel que fa als aiguats a les Terres de l'Ebre, no paren de sumar litres ara mateix. Eloi Cordomí, bon dia.
6: Bon dia. Sí, se sumen 220 litres a Mas de Barberans, a Tortosa 150, més de 140 en altres punts de la Plana Alta i el Baix Maestrat. El terreny està saturat d'aigua i els torrents poden créixer amb molta rapidesa a les pròximes hores. I és que les pluges han quedat estancades entre el Baix Ebre i el Montsià, però van avançant molt lentament cap al nord i, per tant, durant el matí i migdia també podrien descarregar fort al sud del Cap de Tarragona. El cap de setmana es manté la inestabilitat amb tempestes fortes sobre el mar, al litoral i en altres llocs de Catalunya.
0: Ara mateix també informen que del Tebre més de 450 abonats estan sense llum. Seguirem també aquesta incidència. Mobilitat també a aquesta hora amb trens suprimits a causa d'aquest temporal. Maria Fernández, bon dia.
7: Bon dia, sí. Renfe ha suprimit la circulació dels serveis de llarga distància Euromed Intercity que connecten Catalunya amb el País Valencià i tampoc circularan aquest matí els trens de mitjana distància que van de Tortosa i Vinaròs cap al País Valencià. D'altra banda, el primer tren del dia de l'R16 de Tortosa cap a Barcelona va una hora i mitja tard, una hora i mitja, ens diu Renfe, però que en aquest cas és un retard puntual per una qüestió operativa.
0: I a les carreteres hi ha 5 carreteres tallades al sud de Catalunya per inundació de la calçada Mireia Sala.
8: Sí, la més important és la C12, entre Tortosa i Roquetes. També hi ha altres vies locals tallades a Mas de Barberans, Santa Bàrbara, Freginals, Galera, La Sénia i Mas d'Enverge. A banda de la tempesta, a Montblanc està tallada la TV-7044 per un camió avariat i els accessos a Barcelona hi ha cua a les dues rondes en sentit Llobregat, a la B23 a Molins i la C58 a Sant Quirze.
0: I avui atenció també perquè ens fixarem en els articles i també en les portades dels diaris. Marc Jurado, bon dia.
9: Bon dia. Avui amb el mateix subjecte a totes les portades, Ricard, la paraula és Junts. En destaquem tres. La Vanguardia, Junts tomba els decrets i demana a l'executiu que el refaci. Diari Ara, Junts decideix fer caure el decret antidesnonaments i La Razón, Junts rebutja els dos decrets i Sánchez perd el Congrés i el carrer. Altres temes de portada. El País entrevistat, Volodymyr Zelensky, és la gran foto de portada. El president d'Ucraïna assegura que Vladimir Putin no tem els europeus i ni es veu afectat per les sancions. I per acabar, llegim el periòdico que Barcelona haurà de modificar fins a 1.500 semàfors per complir la nova normativa.
0: És curiós avui mirar la premsa com es posiciona, diguéssim, amb el que ha passat amb l'habitatge i amb la posició de Junts, i també curiosa la lectura que en fa La Vanguardia. És significatiu, si més no. Avui a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio tindrem Laura Aznar, Jordi Cominal, Marc Bataller i Toni Bolaño. Són 7:34. I obrim aquesta hora a la redacció del matí. Comencem per les opinions destacades. Pol Forada, bon dia.
10: Bon dia.
0: Avui opinions enfrontades als diaris sobre els decrets d'habitatge.
10: Per exemple, l'editorial del País que diu que el rebuig de Junts compromet una oportunitat per començar a donar resposta per fi a la crisi de l'habitatge. O a l'Avantguardia, el director Jordi Juan avisa de la derrota de Pedro Sánchez que pot tenir seqüeles.
0: Jordi Juan, eh?
10: Jordi Juan, el director de l'Avantguardia.
0: Sí, sí, Jordi Juan avisa de la derrota...
10: Diu, paradoxes de la política espanyola. Just pocs dies abans que el Tribunal Constitucional permeti la tornada de Carles Puigdemont, el seu partit pot provocar, sense voler-ho, que es posi punt i final a la legislatura. El Mundo, el Federico Jiménez Los Santos, va molt més enllà i assegura que Sánchez roba les seves cases a 2,4 milions d'espanyols. Són els propietaris que tenen pisos llogats i que hauran de prorrogar el contracte 2 anys als seus inquilins si tira endavant el decret. A l'Ara, l'Antoni Bassas diu que els llogaters tenen por de ser desnonats, els propietaris de la seva inseguretat jurídica i els polítics de seure a negociar res perquè queda tou. I al periòdico, el periodista Joan Canyete Veil exposa que la política ha d'actuar, però no amb dos decrets oportunistes i matussers en el seu redactat.
0: I afegim-hi el que ha llegit avui a la premsa l'escriptora Llucia Ramis.
11: Gairebé la meitat de les persones d'entre 30 i 44 anys viuen de lloguer, publica el Nació. A més, hi ha el doble d'arrendataris d'entre 45 i 64 anys que el 2013. I, per contra, els que viuen en un habitatge de propietat han baixat del 74 al 67%. D'altra banda, l'informe Vides Futures recull que el lloguer està portant més rotació residencial. En aquest sentit, el 2021, només el 36% de la població de l'Estat vivia el mateix habitatge que 10 anys abans. Això és pràcticament la meitat que els anys 90, que ho feia un 70%. El document apunta que aquesta tendència anirà més.
2: El matí de Catalunya Ràdio.
12: Aquest 12 d'octubre el pots celebrar ballant salsa, tango, cúmbia, flamenc, bachata, o si ho prefereixes ballant merengue, xotis, sardanes, jota, candombe, o cueca, o muñeira, o joropo, o saia. Perquè tenim una de les cultures més riques del món. Aquest 12 d'octubre celebra amb els 15 milions d'un dècim del sorteig extraordinari del Dia de la Hispanitat de Loteria Nacional. Si et toca, ho ballaràs tot i més. I tant! Loteria se't recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
13: Estàs tot el dia amb el mòbil i no has vist aquest descompte? Obre ara l'app de MediaMarkt. Perquè només del 30 de setembre al 3 d'octubre i només a la nostra app et donem un 15% de descompte en la millor tecnologia. I si encara no la tens, descarrega-te-la i gaudeix de tots els avantatges d'unir-te a mi MediaMarkt.
14: Aquest anunci dura 20 segons. Durant els propers 18 mirarem de convèncer-te que vinguis a descobrir les ofertes increïbles del Jeep Freedom Days. I en tenim prou amb una frase. No comences a pagar quotes fins al 2027. Ja està dit. Només fins al 31 d'octubre. Amb finançament amb Stellantis Finance. Entra a Jeep.es.
15: Quin relax el jacuzzi. Perdó, quan n'he de sortir?
16: Quan vulgui.
15: Que bé. Però, i si m'hi vull quedar moltíssim més temps?
16: Tot el temps que vulgui.
15: I totes les bombolles que vulgui?
16: Totes les bombolles que vulgui.
15: I tot el relax que vulgui?
16: Vostè és la guanyadora de l'Eurojackpot, no? Doncs tot el relax que vulgui.
17: Amb pots de fins a 120 milions d'euros, les coses bones duren forever. No et quedis sense Eurojackpot de l'11. Aquest divendres, per només 2 euros, pot de 106 milions. Milionari forever.
18: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
19: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat.
20: Impossible concentrar-se amb els Lion Days. Gaudeix dels Lion Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma amb lliurament immediat. Només fins a final de mes.
21: El pot especial d'Euromillones de 130 milions ja té guanyador. Un pot on hi caben moltes coses. Rialles, abraçades, amics, compartir, descobrir, somiar... I el pròxim pot serà per tu. El divendres 2 d'octubre amb Euromillones, pot de 28 milions d'euros. I a més del pot, el millón que tant sí com no toca a Espanya. Euromillones, no hi ha res més gran.
22: Loteria se't recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
2: Catalunya Ràdio.
0: Són les 7:38, repassem altres notícies que hem trobat a la premsa digital i comarcal amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. Quin és el supermercat més car de Catalunya?
4: El Supercor, segons els càlculs de l'OCU, omplir la nevera durant tot l'any en aquest establiment té un cost de 643 euros al mes, completen el podi, el supermercat del Corte Inglés i l'Hipercor. A l'altra banda, el supermercat on és més barat fer la compra és el Family Cash, que només té un local a Tarragona i un Amposta. Ho recull el Nació Digital.
0: Quina compra ens ha sorprès a Wallapop?
1: Una peladora d'ametlles de fa un segle. Era de Torregrossa, al Pla d'Urgell. Ara el comprador la restaurarà i li donarà una segona vida a les mudanyes de Prades a l'empresa agrícola La Solana, al Baix Camp. Explica la història. El Segre diu que els compradors d'una casa la van trobar dins i van decidir posar-la a Wallapop. El cert és que cada cop n'hi ha menys.
0: I què ens descobreix el Regió 7?
4: El secret de les pastilles Joanola. L'empresa en fàbrica Sant Quirze del Vallès fa 120 anys i aprofitant aquest aniversari doncs ha obert les portes. El diari explica que més aviat sembla que hi facin pizzas. Fa 30 anys que Joanola és de la farmacèutica italiana Angelini, però el seu origen és en una farmàcia del barri de Gràcia de Barcelona el 1906 amb un invent de Manuel Joanola Reixac.
0: I ara els destacats en internacional i economia amb Pol Forada i Lara Garcia.
3: En plana internacional, Donald Trump augmenta la pressió sobre Europa en un intent de baixar els preus dels carburants abans de les eleccions de mig mandat el mes de novembre. Reuters anuncia que Washington amenaça Alemanya i França que si no alliberen reserves de dièsel per ajudar a contenir l'escalada de preus dels carburants, s'enfrontaran a un veto dels Estats Units a les exportacions d'aquest carburant. A França, el govern està atrapat en una mobilització estudiantil que se li ha estat descontrolant. Segons Le Monde, el ministre d'Educació rebrà avui les associacions d'estudiants de secundària i de pares i mares d'alumnes després de 10 dies de manifestacions a les portes dels centres educatius. I el Corriere della Sera, Itàlia, diu que s'obre oficialment la cursa pels pressupostos del 2027, un camí que es presenta complicat en un context marcat per la crisi energètica.
5: I avui els titulars de premsa econòmica tornen a pilotar al voltant de l'habitatge i l'economista assegura que el govern espanyol oblida la llei del sòl encallada des de fa 4 anys. Segons el mitjà, aquesta llei és la solució a la crisi de l'habitatge perquè desencalla el problema de la manca de sòl edificable. Mentre l'executiu concentra la seva política residencial en noves mesures sobre el mercat del lloguer, el gran problema que condiciona la creació d'oferta continua pendent, lamenta el diari. Expansió en un dia més en contra dels decrets de l'habitatge publica que els juristes qualifiquen el text que vota avui al Congrés de demencial en contenir conceptes jurídics indeterminats, cosa que podria generar, segons el diari, una onada de litigis, tot i que el mateix Expansió matisa que això no passarà perquè, diu, els decrets estan destinats al fracàs. I l'ON Economia destaca que directius i executius de Volotea s'han apujat el sou en ple declivi de l'aerolínia. L'aerolínia rescatada amb diners públics en la pandèmia perdia diners abans i en perd després. Acaba de sol·licitar el preconcurs de creditors.
0: I a la premsa esportiva destaquen els nous atacs del Madrid pel cas Negreira. Robert Prat.
23: El diari Esport recorda que no hi ha cap nou expedient contra el Barça i veu aquesta iniciativa del Madrid i de Florentino com fum. Joan Baells afegeix que el nou Madrid de Florentino ha passat de ser un club senyor a agafar el paper de víctima i avisa que amb el pas del temps Florentino pot consumar un ridícul majúscul. Sí,

0: destaca que són 50.000 folis els que ha enviat al Madrid, però que no s'ha obert cap expedient nou. L'Esportiu parla del comodí Negreira amb un Madrid que demana pressa a la UEFA per tapar les seves misèries. Des de Madrid els titulars són tan grans que no hi caben. Portada tot drap del Marca. El Madrid posa urgència a la UEFA perquè sancioni el Barça. El diari AS diu és la mateixa UEFA qui reactiva el cas Negreira. El periòdico parla de Cristiano Ronaldo com la caiguda d'un mite que ha traït el seu llegat de compromís, talent i passió, i que Portugal continua convulsa pel trist final que està escrivint el millor esportista del país amb un epíleg pèssim impropi d'una llegenda que demostra immaduresa. Carme Barceló afegeix que Cristiano és el jo i només jo. La Vanguardia apunta al final de Cristiano, dient Joan Golobar recorda que pertany a un equip significa estar disposat a celebrar victòries en què un no ho ocupa el centre de la fotografia i el país el remata i diu que es punxa el globus Cristiano.
1: Yo pienso que puedo ser rico, puedo ser guapo, puedo ser un gran jugador. Las personas tienen envidia de mí. No tengo otra explicación.
2: I acabem el repàs de la premsa amb les altres notícies curioses del dia amb Xavi Canalies i Gerard Jubany. Bon dia.
3: Bon dia.
2: Atenció, perquè roben dos camions d'Nvidia pensant-se que havien capturat un tresor de xips d'IA, però estaven plens de sorra.
4: Ha passat a Califòrnia i ho recull el Mundo. Nvidia és una empresa especialitzada en IA. És per això que els lladres van decidir assaltar uns camions pensant-se que dins hi trobarien material caríssim que s'utilitza per desenvolupar i alimentar els sistemes d'intel·ligència artificial. Però el botí que va resultar ser un autèntic fiasco, quan van obrir les portes dels camions es van trobar amb 9 tones de sorra.
2: Detenen en una operació contra el narcotràfic el responsable de l'equip antidroga de la Guàrdia Civil de Segòvia.
5: Miguel Ángel Barbero, el responsable de l'equip contra la delinqüència organitzada i antidroga de la Guàrdia Civil de Segòvia, ha estat detingut amb 3 persones més en una operació que relaciona amb el tràfic d'estupefaents. Fa 9 anys el van arrestar pel mateix motiu. Està investigat per diversos delictes, pertinença a banda criminal organitzada, suborn, revelació de secrets i omissió del deure de perseguir la delinqüència.
2: No, m'estava imaginant la conversa entre el seu cap i l'agent Barbero. Segur que tiene lo de la droga, lo tengo controlado. Fernandisco recorda els seus inicis a la ràdio amb 12 anys, escalfava els cigalons dels locutors.
4: Sí, en una entrevista a la cadena SER, el locutor ha explicat que va començar el món de la ràdio quan els discos de vinil i el fum del tabac complien els estudis de so. Els seus inicis van ser a Ràdio Miramar i ha explicat que la seva feina era escalfar els cigalons dels locutors que treballaven a les 8 del matí. Per fer-ho, utilitzava un càmping gas que hi havia a l'estudi. Recorda que van ser matins molt foscos, sobretot per la falta de llum de la redacció.
2: Canalies, qui fa anys avui?
5: Felicitem el cantant Sting, el compositor i cantant en fa 75, també la cantant Romina Power, que bufa 75 espelmes, i acabem l'actriu Maribel Verdú, que en fa 56.
2: I Sant Oral?
5: Mira, avui és el dia dels Sant Àngels de la Guarda, també.
2: Sant Àngel?
5: Sant Àngel?
2: Avui sí.
5: No m'ho diguis! Va. Les felicitats al nostre Àngel de la Guarda.
2: Angelina també, no? Suposo.
5: Suposo que també. I també és la Mare de Déu de l'Acadèmia i, a més de tot això, suma-li que és Sant Sadurní.
2: I acabem el repàs a la premsa en el quiosc vintage amb Albert Om.
6: La xarxa de concessionaris Ford de Catalunya us ofereix aquest espai.
7: Tal dia com avui, de fa 50 anys.
8: 2 d'octubre de 1976. Atenció, s'apuja el salari mínim interprofessional fins a les 11.400 pessetes mensuals, el que ara serien 68 euros i mig. Tot i l'increment, la conflictivitat laboral ara fa 50 anys era molt alta. Aturades al sector tèxtil, al metal·lúrgic, vaga correus, vaga als controladors aeris i la que més afecta els ciutadans, vaga als forns de pa, que deixa imatges de postguerra amb llargues cues i persones que acaparen tot el pa que poden. Ara fa 50 anys, reunió important a París entre membres de l'Assemblea de Catalunya i el president a l'exili, Josep Tarradellas. Havien de definir una estratègia de com recuperar la Generalitat i quin paper hi havia de tenir Tarradellas. Acabo amb el Corte Inglés, que anunciava als diaris que aquella tarda Antonio Machín signaria discos al seu centre de la Diagonal. Que han passat 50 anys en dona fer l'anunci quan defineix Machín com el popular cantante de color.
9: El Pla Auto Plus et sembla una bona ajuda? Doncs suma-hi 4.500 euros més. Sí, 4.500 euros més de Ford per estrenar el teu Kuga híbrid endollable. 4.500 euros més. Però afanya't, només fins a final de mes. A la xarxa Ford de Catalunya. El matí de Catalunya Ràdio.
2: Ara són les 7:47. De seguida ampliem la previsió del temps. S'està afectant ara molt la pluja. Atenció, perquè Protecció Civil ha enviat un nou és alert al Baix Ebre i al Montsià.
3: Demana evitar desplaçaments, no sortir a l'exterior i no baixar als soterranis i en cap cas acostar-se a barrancs o intentar creuar rius o rieres. Hi ha acumulacions de 200 litres per metre quadrat a alguns punts d'aquestes comarques. Daniela Lleixà, alcaldessa de Mas de Barberà, fa una estona al matí de Catalunya Ràdio.
10: Els problemes que nosaltres tenim és a les vies de comunicació del municipi en els pobles veïns. El nostre poble, per orografia, l'aigua drena i no s'acumula. Llavors, tot el problema important és els barrancs que travessen les carreteres i que les fan inviables.
3: Ara mateix hi ha 9 municipis amb classes i equipaments tancats i el nord del País Valencià també està en alerta.
2: Junts tombarà els dos decrets sobre habitatge avui al Congrés.
11: A les 11 comença el ple. La Moncloa no accepta la petició dels de Puigdemont de tornar a redactar els textos i manté les votacions previstes per avui. El president Salvador Illa acaba de qualificar d'incomprensible i irresponsable.
2: Per cert, que farem un especial també al matí de Catalunya Ràdio, un especial per seguir les pluges a partir de les 8 del matí i un altre especial a partir de les 11 per seguir tot el que hi passi al Congrés dels Diputats en una matèria tan urgent com l'habitatge. I ferits, atenció, 2 guàrdies civils de paisà en un tiroteig a Terrassa?
3: Els agents sí, perseguint una banda que suposadament assaltava camions de mercaderies.
2: Rosalia, per cert, és premi Billboard Saló de la Fama.
11: L'anunci el va fer la cadena Telemundo i Billboard. L'organització va destacar de Rosalia com una de les artistes més distintives i influents de la música global. Rebrà el guardó durant la gala dels Premis Billboard que se celebrarà el 22 d'octubre a Miami.
2: És un dia d'estar connectats a la Ràdio Nacional i Pública de Catalunya per seguir la previsió meteorològica minut a minut. Molta afectació ara mateix al Montsià i al Baix Ebre. Al Deltebre, més de 450 abonats estan sense llum i, per tant, també és un dia d'estar connectats als serveis públics de Catalunya Ràdio per informar-vos. És un moment de molta precaució, sobretot al sud del país. Al sud hi ha altres zones del país que avui també farem un cop d'ull. Ronda de connexions des de Lleida, Estela Bussons, bon dia.
12: Hola, bon dia.
2: Barcelona, Marc Jurado, bon dia.
13: Bon dia.
2: Tarragona, Clara Echevarria, bon dia.
14: Hola, bon dia.
2: I des de Girona, Fèlix Martín, bon dia.
15: Bon dia.
2: En aquest context que dèiem de pluges i també de rius que al sud del país baixen ben plens, des de Lleida seguirem també aquest balanç de l'any hidrològic que aquest matí es fa a la Confederació Hidrològica de l'Ebre. Estela.
12: Sí, ha estat un any marcat per la irregularitat. Ara hi ha aiguats a la part baixa de la conca, però hem tingut un estiu molt sec després d'un hivern especialment plujós. Això ha garantit les campanyes de reg perquè els pantans han aguantat. Veurem què explica 9:45 al cap de l'Oficina de Planificació Hidrològica de l'organisme. I aquesta tarda, 6:45, Lleida s'assuma a les mobilitzacions per l'habitatge. La plataforma d'afectats per la hipoteca ha convocat una concentració davant la seu del PSC, un acte en què preveuen donar veu a persones afectades per aquesta crisi i en què posaran de relleu xifres com els més de 2.000 desnonaments que s'han fet a les comarques de Lleida en els darrers 5 anys o els màxims històrics en execucions hipotecàries, 231 en el primer semestre d'aquest any.
2: Ara mateix a Tortosa està plovent molt. Atenció, hi ha carreteres tallades, hi ha un parell de cases també que estan desallotjades, ens informen, i ara veurem també què és el que acaba passant. Hi ha el centre de comandament de bombers al pavelló Remolins. Recordem que els centres educatius i municipals estan tancats. I a Barcelona, Marc, hi haurà valoració de la consellera Parlon en roda de premsa, per cert, aquí a pocs minuts també en directe, al matí de Catalunya Ràdio, per valorar les incidències que es puguin produir arran d'aquests aiguats, i també farà balanç d'incendis.
13: Exacte, la consellera Parlon farà balanç de la campanya de focs d'aquest 2026. Ara que oficialment, Ricard, ja ha acabat la temporada d'incendis. També avui hi ha prevista a Barcelona la visita del secretari de Transports, José Antonio Santano, i la consellera de Territori, Sílvia Paniquer, al centre de control de DIF, que és a l'estació de França de Barcelona. Veurem quins detalls es fan públics després d'aquesta visita. Serà cap a les 12 i també, just a aquella hora, per cert, es fa a Barcelona l'acte d'obertura de l'any judicial.
2: I acabem també parlant de violència masclista, tant a les comarques de Tarragona com les de Girona. D'una banda, l'acusat de matar la seva exparella a Calafell, al Baix Penedès, ha declarat que la va colpejar amb una pedra per defensar-se d'ella, Clara?
14: Sí, l'home ha explicat que ella va pegar-li amb un pal i va agafar un ganivet del menjador i que aleshores ell la va colpejar. Ha assegurat, però, que no ho volia fer. La fiscalia demana 22 anys de presó per un delicte d'assassinat amb traïdoria. D'altra banda, les portes del concurs de Castells de Tarragona. Recordem un precedent que va tenir lloc a Barcelona l'any 1902 per les festes de la Mercè. Es tracta del concurs regional de xiquets de Valls entre la Colla Vella i la Nova de Valls. L'acte va tenir un caràcter anecdòtic, que res tenia a veure amb el concurs que es va fer 30 anys després a Tarragona. Per cert, que aquella competició la va guanyar la Colla Vella, que es va endur un premi de 150 pessetes.
2: I el crim d'una noia a casa seva fa 3 anys a Girona arriba avui a judici. El seu excompany va reconèixer els fets i han convocat una manifestació davant de l'audiència, Fèlix.
15: Sí, aquest matí triaran el jurat del judici, han convocat una concentració de suport de la família de la Carla Fernández, que van matar el juliol del 2023. L'exparella de la víctima s'asseurà al banc dels acusats i la fiscalia li reclama presó permanent revisable per assassinat. La mare de la Carla ha liderat una mobilització per donar veu a les dones víctimes de feminicidis i les seves famílies amb la creació d'una associació anomenada AMMA, AMMA Feminicidios, per teixir una xarxa de suport arreu de l'Estat.
7: Estabanell, per un aquí millor, us ofereix el temps.
2: Anem a fer un repàs a com està ara mateix la situació. Com dèiem, ara mateix torna a ploure molt i especial atenció a Tortosa, a la Icordomí.
16: Bon dia, sí, tot el Baix Ebre, tot el Montsià, especialment el Baix Ebre és la novetat perquè les precipitacions són molt intenses en aquests moments, també arriben, per exemple, a la mateixa capital, a Tortosa, i al Montsià doncs, també van acumulant-se pluges. Destacàvem fa una estona aquesta dada de Mas de Barberans de 220 litres per metre quadrat, ens acaba arribar la dada d'Alcanar, són 193 litres per metre quadrat que han caigut, i 100 dels quals han caigut només l'última hora, 100 litres en una hora. Estem parlant també de pluges de 150 litres a Tortosa i en altres llocs, per exemple, de la Plana Alta, del Baix Maestrat, ja superen els 150 litres per metre quadrat. De tot aquest sistema convectiu que hi ha a gran escala, a tot el Golf de València, Terres de l'Ebre, arriba fins a les Balears, on tenim les pluges més fortes, ara mateix és a les Terres de l'Ebre, i es preveu que quedin aquí estancades durant bona part del matí, amb una lleugera tendència en avançant cap al nord, això vol dir que també podrien afectar el Camp de Tarragona. Està plovent també en altres llocs de Catalunya, per exemple al Camp de Tarragona o en altres llocs de les comarques de Lleida, de moment ho fa de manera més moderada, però compte perquè al migdia, mig matí, migdia, també alguna d'aquestes pluges torrencials podria arribar al sud del Camp de Tarragona. I el cap de setmana no fa net. Sí que no tindrem aquesta inestabilitat tan marcada, però es manté la possibilitat de ruixats i tempestes fortes sobre el mar, poden arribar al litoral i en especial poden arribar a les Terres de l'Ebre, això durant la nit, matí, i a les tardes és probable que, sobretot dissabte, tinguem ruixats irregulars a moltes comarques també de l'interior.
2: Gràcies, Eloi. Fins ara. I pel que fa al trànsit s'ha tallat també una altra carretera per la pluja a les Terres de l'Ebre i ja n'hi ha 6 detallades, Mireia Sala.
17: Sí, són totes les carreteres locals que hi ha al sud de Tortosa i que passen per Mas de Barberans, Santa Bàrbara, Freginals, La Sénia, Mas d'Enverge, Alcanar i Ull de Cona. També està tallada la C-12 entre Tortosa i Roquetes.
18: Busques pagar fins a un 20% menys a la teva factura? Amb Estabanell tens llum 100% renovable, fibra ràpida i mòbil 5G en una sola companyia. Vine a Estabanell i estalvia. Truca al 900-828-494 i descobreix el teu estalvi. Estabanell, per un aquí millor.
19: Aquest dissabte 3 d'octubre, la cultura popular torna a omplir l'entorn de la Sagrada Família. De 11:15 del matí a les 2 de la tarda, vine a gaudir dels falcons, gegants i esbarts en una festa oberta a tothom. Serà una mostra de la diversitat del patrimoni festiu del país. Més informació a sagradafamilia2026.org.
7: El matí de Catalunya Ràdio.
2: I ara al matí toca repassar el preu de les coses. Avui, quant costa una hora de cangur?
20: Independentment del territori, el preu d'una hora de cangur oscil·la entre els 10 i els 15 euros l'hora. A Barcelona, al barri de Can Baró, la Ivet paga 10 euros l'hora per un cangur per al seu fill de 19 mesos. En total, la família se n'hi gasta uns 1.600 mensuals.
21: Per 3 hores al dia, 5 dies a la setmana, i ens ha demanat 10 euros l'hora. Quan demanes una cangur per hores esporàdiques, el preu pot pujar. I si fas un contracte per 40 hores, el preu hora que rep la cangur és menys, però acostumes a donar la data a la Seguretat Social i llavors a la família ja li costa uns 1.600 euros al mes.
20: L'Ariadna viu a Mataró i és mare soltera d'una nena de 7 anys que també necessita cangur.
22: L'ajuda d'una cangur em costa 15 euros l'hora per unes 15 hores a la setmana.
20: A Barcelona, al barri del Congrés, l'Eva també paga 10 euros l'hora. Una coneguda assegura que a l'hora de triar cangur la seva prioritat no ha estat el preu, sinó comptar amb una persona de confiança.
23: Només s'ha de recollir la meva filla de l'escola i portar-la a música. No vaig fer cap estudi de mercat, només volia algú de confiança i vaig pensar que li pagaria l'hora sencera, tot i que estigui només amb la meva filla a mitja hora, perquè a vegades la necessito més d'una tarda i vull que estigui contenta.
20: Hi ha ciutats que ofereixen un servei municipal de cangur. Barcelona, per exemple, té el Pla Concilia, que ofereix canguratge gratuït per nens d'entre 1 i 12 anys en 15 punts de Barcelona. Un altre municipi és Igualada, que té cangur públic per a infants des de les 16 setmanes fins a 6è de primària.

0: És gratuït i funciona en diversos equipaments municipals.
1: I més enllà d'aquestes despeses del dia a dia, on van a parar els impostos? Avui divendres, què costa canviar l'enllumenat d'una escola? Ot Serra, bon dia.
2: Bon dia. A l'escola Joan Casas, a Sant Antoni de Vilamajor, cal canviar el sistema d'enllumenat. S'haurà de renovar la instal·lació de tot un edifici amb tecnologia LED. Primer amb el desmuntatge dels equips existents i després posant-hi els nous. El valor estimat del contracte és de 73.475 euros, que equivaldria a 11 euros per habitant.
1: Hi ha 2 minuts per arribar al punt de les 8 del matí. A les xarxes que trobem, que s'ha fet més viral, Elisenda Pineda, bon dia.
3: Bon dia, Ricard. El passat 27 de setembre, els Estopa van compartir un vídeo a xarxes per anunciar que està a punt de passar alguna cosa molt important. I veiem una persona encaputxada amb una careta blanca que grafiteja en una paret la lletra E envoltada d'un cercle vermell. El vídeo acaba amb la veu dels germans Muñoz dient tic-tac, tic-tac. Doncs bé, ara han aconseguit més de 20.000 visualitzacions amb un altre vídeo on expliquen com van enregistrar aquest tic-tac. Escolteu.
4: Jo soy tic, tu eres tac, jo prefiero tac. Pues si tú vas a hacer el tic, yo luego te respondo como un martillo pilón.
5: ¿Yo quería hacer tac?
4: Sí. Sí. Bueno, ¿haces tú el tic?
5: Hago yo el tic.
4: Hago yo el tac.
5: Venga, ¿vale?
4: Yo el tac.
5: ¡Yo hago el tic!
4: Y yo el tac. Venga. Yo soy tic, tú eres tic.
5: ¡Yo soy tic!
4: Yo soy tac.
5: Ya va, que hago la puta.
4: Ya va, pues vale. Tic, tac. Tic, tac.
3: Sort que al final es van posar d'acord, Ricard, i va quedar clar qui havia de fer el tic i qui el tac, eh? No m'agradaria que aquestes alçades de la pel·lícula en José i en David es brallessin, haguessin d'anar al racó de pensar i s'haguessin de demanar perdó amb un petonet a la galta i una abraçada, eh?
1: Gràcies, Elisenda.
3: A tu.

aquesta la dediquem una cançó per arribar al punt de les 8 del matí. Aquesta dedicatòria va per als serveis d'emergència que en dies com avui han de treballar sense descans. Els qui posen el cos i la pell quan els temps es desborda i quan la resta busquem refugi. Gràcies i bon dia, Catalunya.

0: Les 8, bon dia. Continua plovent amb intensitat al sud del país. En municipis com Tortosa o Santa Bàrbara s'han acumulat quantitats superiors als 150 litres per metre quadrat. Protecció Civil allarga l'alerta fins al migdia i demana màxima prudència davant la possible crescuda de rius i rieres. Quina afectació està tenint tot plegat a la mobilitat? Equip Viari 3CAT Info.
1: Hi ha 6 carreteres tallades per inundacions. La més important és la C12 entre Tortosa i Roquetes. A més, estan tallades totes les carreteres locals que hi ha al sud de Tortosa i que passen per Mas de Barberans, Santa Bàrbara, Freginals, la Sénia, Mas d'Enverge, Alcanar i Ulldecona. Les pluges també han fet suspendre els trens coneixen Catalunya i el País Valencià.
0: Junts tombarà els decrets d'habitatge que s'han de convalidar avui al Congrés. Els de Carles Puigdemont insten la Moncloa a retirar-los i redactar-los de nou si volen el seu suport, però l'executiu espanyol ja ha dit que no farà marxa enrere i que mantindrà la votació. El Parlament rebutja la proposta estrella de Salvador Illa per fer front a la crisi de l'habitatge, la compra conjunta de pisos entre un particular i la Generalitat. Els comuns se n'han desmarcat al debat de política general, però el govern deixa clar que la tirarà endavant igualment. Els socis d'Illa l'han salvat, però de la reprovació a mig mandat. 2 agents de la Guàrdia Civil han resultat ferits aquesta nit en un tiroteig del barri de Camp Parellada a Terrassa. Els agents perseguien una banda suposadament dedicada a assaltar camions de mercaderies. Els Mossos s'han fet càrrec de la investigació, que continua oberta. Avui ha de quedar vist per a sentència el judici del cas Roger Espanyol. Els 4 policies acusats asseguren que van complir els protocols i que l'ús de les pilotes de goma estava justificat, mentre que l'escopeter que va disparar afirma que no tenia intenció de ferir Espanyol. Creix la tensió a França amb uns estudiants en peu de guerra per reclamar més recursos. Les mobilitzacions arreu del país deixen uns 2.000 detinguts i prop d'1 miler d'incidents greus, com l'incendi d'un institut.

0: conductor d'un camió de bombers. El govern espanyol no posa data a la recuperació de la durada habitual dels viatges d'alta velocitat entre Barcelona i Madrid, que han augmentat en gairebé mitja hora des del gener pels accidents d'Adamuz i Gelida. Pel secretari d'Estat de Transports, José Antonio Santano, posar una data seria imprudent. I el Teatre Lliure recupera Bobeto i a la necessitat d'una illa, una obra que només es va poder representar una vegada el 2020 quan va esclatar la pandèmia. Ara torna als escenaris amb una història d'amistat, lleialtat i amor al teatre a través d'un grup d'amics que viatgen fins a l'illa més remota del món.
1: Esports.
2: El Real Madrid envia nous documents a la UEFA sobre el cas Negreira perquè avancin en la investigació. El Barça recorda que aquesta investigació està en suspens des de fa 3 anys. El davanter brasiler del Barça, Rafinha, passarà avui més proves mèdiques per saber l'abast exacte de les molèsties a la cuixa dreta. Mentre que el Barça de bàsquet visita el Beşiktaş a les 7 del vespre en partit de la tercera jornada de l'Eurolliga. Derrota del Barça d'handbol ahir a la final del Mundial de Clubs davant el Vespre hongarès per 33-42.
0: El temporal de pluges i tempestes intenses i molt abundants seguirà descarregant el sud del país i a la tarda es desplaçarà amb menys força cap al Camp de Tarragona, al sud de Barcelona i la Catalunya central. Es poden acumular més de 100 litres en 24 hores al Montsià, Baix Ebre, Baix Camp i sud de la Ribera d'Ebre.
1: 3CAT Info.
0: Bon dia, ara passant 3 minuts i mig de les 8 del matí. Soc el Marc Teixidor Valls i us acompanyaré repassant l'actualitat fins al punt de les 9. Bon dia.
1: 3CAT Info. Ràdio d'informació 24 hores.
0: Màxima alerta a les Terres de l'Ebre per les pluges intenses que ja han deixat registres de 200 litres per metre quadrat en algunes poblacions, com Mas de Barberans. El Montsià i el Baix Ebre són les dues comarques més afectades pels aiguats. Els bombers han fet una setantena de sortides aquesta nit, principalment per baixos inundats i problemes elèctrics. Des de Protecció Civil han enviat fa poca estona un nou es alert a la zona, ja que preveuen que les tempestes s'estanquin a les Terres de l'Ebre. Anem en directe al Departament d'Interior. Mar Riera, bon dia.
3: Molt bon dia, doncs aquí tot a punt perquè en el Centre de Comunicacions d'Emergències compareguin els responsables màxims del Servei Meteorològic de Catalunya i també de Protecció Civil. Si us sembla, sentim en directe la directora del Servei Meteorològic de Catalunya, Sarai Sarroca, que ja és aquí a la sala per donar l'última hora de les principals incidències que hi ha hagut aquesta nit a les Terres de l'Ebre pels forts aiguats. Com sentíem, hi ha hagut una setantena de sortides, principalment per baixos inundats i incidències elèctriques, així com problemes de mobilitat. Aquest matí s'ha enviat un es alert a la zona demanant, sobretot, evitar fer desplaçaments i buscar zones altes en cas d'acumulació d'aigua. Sembla que ja compareixen a aquesta hora. Si us sembla, el sentim en directe.
4: De fet, des de mitjanit més o menys, la pluja s'ha intensificat molt, especialment al Montsià i al Baix Ebre. Tenim registres, que els que jo us comentaré ara són registres oficials de les estacions del Servei Meteorològic de Catalunya i són de Mas de Barberans 149 litres per metre quadrat, dels quals 47 han caigut només en mitja hora. A les cases d'Alcanar, 87 litres per metre quadrat, dels quals també 47,7 han caigut en 30 minuts. Al Dover, 86 litres per metre quadrat, a Ulldecona, 66. Estem parlant de quantitats molt significatives que encara s'han de seguir incrementant durant les properes hores. De fet, tenim tots els avisos del Servei Meteorològic de Catalunya activats amb el color vermell, amb el llindar de 5 de 6, el de 30 minuts i el de 6 de 6 de grau màxim de perill, tant el d'acumulació com el de 3 hores. Sobretot a la zona del Baix Ebre i del Montsià. Això no vol dir que no només plogui en aquesta zona. Aquí és on les intensitats seran més acusades i on fins i tot es podran acumular més de 200 litres en metre quadrat en fins i tot menys de 24 hores. També esperem que segueixi plovent a bona part de les comarques de Ponent i també del Camp de Tarragona. Aquestes precipitacions també podran ser intenses, però de caràcter molt més local. En canvi, a la zona del Baix Ebre i del Montsià, les precipitacions seran força continuades ben bé fins a les 2 de la tarda, que fins llavors haurem d'estar molt alerta i fer un seguiment molt acurat de tot el que va passant a nivell meteorològic. També destacar-vos que al llarg de la tarda Esperem que la pluja a les Terres de l'Ebre desapareixi de forma momentània. Això no vol dir que deixi de ploure a tot arreu, només a l'Ebre. Seguirà plovent en altres punts, especialment a la meitat nord del país. I aquestes precipitacions de l'Ebre es tornaran a reactivar de cara al vespre. De fet, aquest vespre, altre cop a les Terres de l'Ebre, hi podrà ploure amb certa intensitat, també durant la nit i demà al matí. De cara a demà a la tarda, aquestes precipitacions de l'Ebre tornaran a desaparèixer i quedaran precipitacions més inconexes, sobretot al litoral. També diumenge esperem algunes precipitacions, també inconexes al litoral, però de cara a diumenge els models meteorològics encara no acaben d'afinar, hi ha força incertesa i, per tant, de moment apunta cap a la costa de Tarragona i la costa central diumenge, però això ho anirem matisant. De moment ens quedem que avui tots els avisos del Servei Meteorològic estan activats amb el perill més alt que tenim, el de 6 de 6, i especialment amb intensitats destacades de caràcter torrencial de 40 mil·límetres en 30 minuts i registres que podran ser superiors als 200 mil·límetres en 24 hores o fins i tot una mica menys. Imma, quan vulguis.
5: Gràcies. Agafa el torn de paraula.
6: En l'àmbit de protecció civil, com sabeu, seguim amb el pla Inuncat en alerta, hem anat fent seguiment durant tota la nit i, evidentment, des d'ahir, de les incidències que hi havia i de les circumstàncies que s'anaven produint. Amb aquestes pluges, que momentàniament en alguns moments de la nit han estat molt intenses, ho hem anat, com us dic, seguint. Hi ha els bombers en el territori, les policies locals, Mossos d'Esquadra, que van doncs, fent també aquest control i aquest seguiment de quines són les circumstàncies i, evidentment, doncs, atenent aquells avisos que corresponen. Bombers han tingut més d'una setantena de serveis. Aquests serveis han estat, sobretot, d'esgotament d'aigua, de treure aigua de baixos, de zones que s'anegaven, també d'algun element estructural, d'alguna incidència que han tingut. No tenim coneixement de que hi hagi hagut cap circumstància greu per la vida de les persones. I el que també tenim en aquests moments és també una afectació per el que fa al subministrament de llum. L'última dada que jo tenia d'ara que estava en el CECAT és que encara quedaven 1.200 abonats entre Roquetes i Deltebre, bàsicament, sense subministrament de llum. Al llarg de la nit havien sigut fins a més de 5.000, 6.000, però han anat rebaixant, estan atenent aquestes incidències en el territori i tan bon punt doncs, es pugui restablir des de les empreses operadores, doncs així es farà, no? Què està succeint en aquests moments? El que està passant en aquests moments és que aquesta pluja, que cau intensament, cau en el territori que ja està xupat i el que està passant és que això està escorrent-se. Es fa una escorrentia que va baixant doncs, evidentment pels camins de l'aigua, va baixant pels rierols, per les rambles, pels carrers, que l'orografia permet doncs, que aquesta aigua vagi que fan el seu camí i vagi marxant cap a mar, i en alguns casos, doncs, evidentment, travessa carrers, travessa carreteres, travessa camins. Hem de vigilar amb això. Què demanem? Molta vigilància, utilitzar vies principals, camins, zones que puguin tenir iguals, zones que puguin tenir punts baixos que puguin quedar negats, sobretot aquells que estan propers a rius, rieres, a barrancs. Per què? Perquè estan acumulant-se l'aigua amb totes aquestes hores que portem de pluja i, per tant, són llocs a vigilar. Si algú, en algun moment d'aquests, que té una intensitat forta en la zona on està, li entra aigua a casa, doncs el que recordem sempre, pujar a pisos superiors, esperar-se'n allà, si no es pot o hi ha incidències, contactar ràpidament amb el 112 per tal de que pugui tenir l'assistència dels operatius. Més coses que estem fent. El Servei d'Emergències Mèdiques ens ha comentat que ha tingut fins a una vintena d'afectacions. D'aquestes, només una persona ha tingut que ser traslladada amb estat menys greu. Ells segueixen, evidentment, com la resta dels operatius en la zona, també treballant amb tot allò que calgui. També, això que us deia ara, que hi ha afectacions a moltes carreteres, destaco la C12 a Tortosa, la TV-3421 entre Roquetes i Mas de Barberans, la T1025 entre Mas de Barberans i Santa Bàrbara, T331 entre Santa Bàrbara i Vinallops, i també entre Ulldecona i Vilallops. És possible, perquè ara també estàvem tenint afectacions, que en algun moment tingui que ser tallada l'AP7. L'AP7, per exemple, ara entre l'Aldea i Ulldecona ens comentaven que hi havia alguna dificultat. Per tant, evidentment, els serveis de Mossos d'Esquadra, policies locals, Servei Català de Trànsit estan darrere del tema i aquells punts on veuen que cal, doncs, fan aquests talls de pas per la seguretat de les persones. Demanem a tothom, sobretot, que obeeixi aquests talls. Si es posen aquests talls és per algun motiu, i el motiu és perquè es veu un risc per les persones i per aquest motiu es tallen aquests camins, aquestes carreteres. Demanem per la seguretat d'un mateix que tothom doncs, estigui molt amatent, molt alerta, d'on puguin haver-hi aquestes senyalitzacions i que, evidentment, les obeeixi. Nosaltres també estem acompanyant en el CECAT de Creu Roja. Creu Roja ha començat amb nosaltres a fer tot un dispositiu per si en algun moment donat hi hagués algú que perquè entri aigua a casa seva o perquè tingui alguna dificultat, doncs tingui que anar en algun altre espai mentre dura aquest període i, per tant, doncs ja tenim aquest operatiu. Ells tenen allà ja preparat un camió amb 300 kits per si fos necessari refugiar en algun punt a persones, doncs tenir llits, taules, cadires, material, tenir també aigua, tenir menjar per poder-los doncs, oferir. Tot això ho tenim preparat, esperem no tenir-ho que fer servir, evidentment, però com que la zona doncs, pot presentar dificultats de mobilitat, doncs ja tenim tot això preparat des d'ahir també i continuem treballant. Continuarem avui tot el dia mirant aquesta evolució de la meteorologia i els efectes que tinguin al territori. Dius que fa molt poca estona, a les 7 del matí, hem enviat un ESALER a les comarques de Montsià i Baix Ebre, disculpeu que se me'n va el nom de la comarca, Montsià i Baix Ebre, i ja l'hem enviat sobretot per demanar això, que la gent no es mogui, que no vagin amunt i avall perquè està d'aquesta manera en aquests moments els camins, perquè els desplaçaments poden resultar perillosos, per això que us comentava, perquè l'aigua doncs, està envaint algunes calçades i per tant doncs, pot ser perillós, i el que demanàvem era aquesta prudència, aquesta precaució de no tenir mobilitat en aquests moments per tal de poder esperar que això doncs, vagi afluixant una mica i, com dèiem, doncs, aquesta escorrentia vagi marxant i no vagi afectant a la vida de les persones. L'hem enviat per aquest dematí, hem demanat aquesta actuació en el que és el Baix Ebre i el Montsià. Ja sabeu que també teníem les altres comarques del Delta avisades, també fins al el que és Montsià, Baix Ebre, Ribera d'Ebre i Baix Camp. Aquestes ja ahir les havíem avisat, demanant també aquesta precaució, i aquest dematí el que hem fet ha sigut insistir en aquest tema. Sí? Perfecte. Doncs per meva part res més.
7: Sí, només algunes precisions. Bon dia. Llavors, entenc que les alertes al Montsià i Baix Ebre és la segona alerta que reben aquestes dues comarques en concret, i que aquest és l'indret més preocupant a aquesta hora fins a les 2 de la tarda, només per precisar el...
6: Ho hem d'anar seguint. En aquests moments, on veiem que l'impacte és més destacable és en aquestes dues, al Montsià i Baix Ebre. Seguirem les previsions del Servei Meteorològic, anirem mirant com això es va manifestant en el territori. Sabeu que nosaltres també, el que us deia ara, seguim les trucades del 112, el que està passant en el territori. Tenim aquests operatius també, Mossos d'Esquadra, policies locals, bombers sobretot, que estem en contacte permanent amb ells i anem veient com va evolucionant, i tot això doncs, ens dona la idea de quines són els puntualment les incidències que van passant i quina valoració tenim. Al llarg de la nit ho hem estat fent, i al llarg de la nit hi ha hagut algun moment també destacable. El que era la nit, i durant la nit no hi ha mobilitat i per tant doncs, no hem vist la necessitat de fer més avisos. Però al dematí ja, quan ja sí que ja ha començat a haver-hi mobilitat, sí que ja hem vist que això podia ser més perillós, i per aquest motiu doncs, hem demanat aquesta mesura d'autoprotecció per part de la ciutadania, que era doncs, no posar-se en aquests moments en el risc aquest que podem tenir a l'exterior.
7: I la decisió de tallar l'AP7 es podria prendre
6: sí.
7: Al llarg de la propera hora?
6: Sí, si es veu la necessitat, ara ho estaven, ho van seguint. I aquells punts, evidentment, que no sigui segura la conducció, doncs ja sabeu que estan els operatius, el Servei Català de Trànsit, Mossos d'Esquadra, les policies locals, per fer aquests talls que es considerin necessaris per garantir la seguretat de la viabilitat.
8: Sobre les sortides que heu fet del SEM, bueno, que comentaves sí. Del SEM, no sé si ens pots explicar una mica què ha passat amb aquest menys greu.
6: No ho conec. No tenia informació. Sé que han fet una vintena, però no tenim el detall. Sabem que és menys greu, que no és una qüestió de vida, però no tinc el detall. Disculpeu-me.
9: Més preguntes? No?
8: Doncs fins aquí la compareixença d'Imma Soler, i la responsable també, Sarai Sarroca, del Servei Meteorològic de Catalunya. Com sentíem, sobretot preocupa la situació al Baix Ebre i al Montsià. Demanen sobretot evitar desplaçaments i no descarten fins i tot fer talls a l'AP7 uh-huh. si veuen que l'acumulació d'aigua complica molt la circulació dels vehicles.
0: És l'última hora que ens arriba des del Departament d'Interior amb la compareixença del Servei Meteorològic de Catalunya i de Protecció Civil, que ens ha ajudat i que ens ha servit la Mar Riera amb el suport tècnic d'en Josep Forns. Gràcies, Mar, bon dia.
8: Bon dia.
0: Coneguem sobre el terreny quina és la situació i anem a un dels punts on l'aigua ha impactat amb més força i durant més estona, que és Santa Bàrbara, al Montsià. Jordi Barranca.
10: A partir de les 6 del matí ha tornat a ploure amb més intensitat i ara plou molt. De fet, passaven pocs minuts d'un quart de 8 del matí quan hem rebut el missatge a través del sistema S-Alert. Els veïns del municipi tornen a afrontar avui novament la represa de les pluges quan fa tot just unes hores hi havia

0: i és el que provoca aquestes imatges recurrents. Per evitar riscos, s'ha tallat un tram de la carretera T331Z, que és per on passa aquest barranc.
1: Però està previst que torni a baixar d'aquí unes hores. Si mires el fondo, està ple de roques, de pedres, de brossa, que els cotxes no poden circular. Hi ha alguna, també hi ha alguna traviera que està oberta, i llavors, hasta que no se valori tot, els danys no s'obrirà el que és la carretera.
0: Així, de fet, ens ho explicava el cap de Protecció Civil del municipi fa tot just una estona, un barranc per on passa, recordem-ho, tota l'aigua que baixa de més amunt, en aquest cas, del municipi del Mas de Barberans.
2: Doncs coneguem quines són les afectacions més enllà del que explicaven ara des de Protecció Civil a la xarxa viària. Connectem amb l'equip viari. Mireia Sala, bon dia.
3: Bon dia, Marc. Ara mateix hi ha 6 carreteres tallades per inundació. La més important és la C12, que està tallada a Amposta i entre Tortosa i Roquetes. A més, estan tallades totes les carreteres locals que hi ha al sud de Tortosa i que passen, per exemple, per Mas de Barberans, Santa Bàrbara, Freginals, La Sénia, Mas d'Enverge, Alcanar i Ulldecona. I atenció a l'hora de circular per la P7 en aquesta zona, sobretot entre l'Aldea i Ulldecona. Protecció Civil podria tallar també aquesta P7 en aquest tram si la situació es complica. Les pluges també han fet suspendre els trens que uneixen Catalunya i el País Valencià. I pel que fa a la circulació, als accessos a Barcelona, hi ha cua als punts habituals, sobretot a les dues rondes en sentit Llobregat, a la B23 a Molins i a la C58 a Sant Quirze.
2: Gràcies, Mireia. Fins ara.
3: Fins ara.
2: Són les 8 i 19 minuts, seguim amb el repàs de l'actualitat.
4: 3CAT Info.
2: Pendents de la previsió meteorològica de les seves afectacions, també estem pendents del que passi avui a Madrid, al Congrés dels Diputats, després que Junts hagi anunciat que tombarà els reials decrets al ple si el govern de Pedro Sánchez no el retira i aprova un nou text negociat que els de Puigdemont estarien disposats a votar. Jordi Corbalán.
5: L'executiva juntaire ho ha decidit aquesta nit per unanimitat i s'ha compromès a votar només el decret antidesnonaments si es reformula. A través d'un comunicat, els de Puigdemont asseguren que el text actual no aturaria els fons voltor que podrien continuar adquirint pisos i desnonant inquilins vulnerables, ni tampoc garanteix que l'administració assumeixi els pagaments als petits propietaris per aturar els desnonaments de persones amb pocs recursos. Per això, Junts planteja que el govern espanyol retiri la votació dels decrets de l'ordre del dia del ple d'avui i que negociï un nou decret antidesnonaments perquè l'aprovi el Consell de Ministres.
2: El govern espanyol s'ha plantat davant de Junts i no retirarà aquests decrets. La Moncloa carrega contra els de Puigdemont, diu que ha arribat l'hora que es retractin votant al costat de PP i Vox en contra de les solucions per la crisi de l'habitatge a Madrid. Paula Brujats.
6: El govern espanyol va al xoc, repta Junts a tombar el paquet de mesures i no cediran a la seva pressió. Mantenen la votació per aquest migdia enmig d'una enorme tensió. Fins i tot Pedro Sánchez ha aparcat la treva amb Junts per Catalunya i en un missatge a les xarxes socials diu que ha arribat l'hora de la veritat, que Junts ha de triar si està amb el PP, Vox i els especuladors o si està amb els llogaters, i avisa que tombar els decrets el retratarà davant generacions senceres. La ministra Mònica García de Sumar va més enllà i avisa que Junts no li pot sortir gratis tombar els decrets. Sumar es planteja demanar avui la votació nominal i a peu dret per retratar tots els diputats, mentre el sindicat de llogaters crida tothom a manifestar-se aquest matí a les portes del Congrés.
2: El president de la Generalitat ha qualificat d'incomprensible i irresponsable la decisió de Junts en un escrit a la xarxa X. Salvador Illa afegeix que Junts ha de rectificar i que no es pot dir que es defensa Catalunya mentre es bloquegen mesures per garantir el dret a l'habitatge. Sosté que defensar Catalunya és defensar la seva gent i que Junts, PP i Vox fan exactament al contrari. El sindicat de llogateres també demana a Junts que rectifiqui. Tot i que l'objectiu continua sent pressionar perquè els decrets aprovats pel govern espanyol tirin endavant, el sindicat de llogateres ja apunta a una vaga general per forçar canvis estructurals en les polítiques d'habitatge. Enric Aragonès n'és el portaveu.
7: Si tomba aquests decrets, haurà d'assumir les conseqüències d'haver fet caure un mecanisme que ja ha començat a aturar desnonaments.
2: I encara en clau política, el Parlament rebutja la proposta estrella de Salvador Illa per fer front a la crisi de l'habitatge, però el salva de la reprovació a mig mandat. Ho feia en el debat de política general que va acabar ahir. Els comuns s'han desmarcat de la compra conjunta de pisos entre un particular i la Generalitat, però tot i així el govern ja ha deixat clar que la tirarà endavant. Igualment, Parlament, Albert Prat.
8: El govern xoca amb el seu principal aliat en temes d'habitatge i per segon any consecutiu Salvador Illa es torna a entrebancar amb el gran anunci del debat de política general. Els comuns van deixar que el Parlament rebutgés la compra conjunta de pisos.
9: No donar farem suport a cap més anunci del govern en habitatge fins que no compleixin el que tenen pactat amb nosaltres.
8: Però el govern fa com si res perquè les votacions d'aquest debat no els impedeixen de res.
10: El govern té la legitimitat, els mecanismes de poder-la desplegar i, per tant, la desenvoluparà i l'aplicarà.
8: Ara bé, els comuns no van deixar el president del tot penjat i al costat d'Esquerra van evitar que Salvador Illa sortís reprovat per la seva gestió, tal com proposava Junts.
11: 3CAT Info.
2: Dos agents de la Guàrdia Civil han resultat ferits aquest dijous a la nit després d'un intercanvi de trets al barri de Can Barallada de Terrassa. Segons ha

0: Saber tres catínfols, guàrdies civils de paisà perseguien un grup de lladres especialitzats a assaltar camions de mercaderies en àrees de servei. Unes imatges de l'intercanvi de trets s'han difós a través de les xarxes socials. S'hi veu com un dels agents cau a terra i un dels delinqüents els colpegen mentre li pregunten si és policia. La Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos d'Esquadra s'ha fet càrrec de la investigació, que continua oberta.
1: Quin relax al jacuzzi. Perdó, quan n'he de sortir?
2: Quan vulgui.
1: Que bé. Però i si m'hi vull quedar moltíssim més temps?
2: Tot el temps que vulgui.
1: I totes les bombolles que vulgui?
2: Totes les bombolles que vulgui.
1: I tot el relax que vulgui?
2: Vostè és la guanyadora de l'Eurojackpot, no? Doncs tot el relax que vulgui.
3: Amb pots de fins a 120 milions d'euros, les coses bones duren forever. No et quedis sense Eurojackpot de l'11. Aquest divendres, per només 2 euros, pot de 106 milions. Milionari forever.
4: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
5: Descobreix un carrer, un jardí, un concert i un museu amb una sola passejada. Vine al Viu Montjuïc el 3 i 4 d'octubre i trobaràs natura i cultura a un pam de distància. Consulta en totes les activitats a barcelona.cat/Viu Montjuïc. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
6: Així és que vostès m'han vingut a veure.
7: Quim Masferrer reestrena el seu exitós espectacle Temps, una comèdia que ens parla de la mort, però sobretot de la vida. I tu, què faries si et diguessin que et queden només 90 minuts de vida? El Teatre Borràs. Més informació i venda d'entrades a balanyanviu.com.
8: Tresca Info.
0: 5 minuts i arribarem a 9:15 del matí.
8: Esports.
0: Ricard Isidro, bon dia.
9: Bon dia, Marc.
10: Data Planning, l'agència de mitjans més en forma, t'ofereix els esports.
9: El Real Madrid ha enviat més documentació a la UEFA sobre el cas Negreira. En un comunicat, el Club Blanc diu que ho ha fet perquè la investigació pugui avançar més. Una investigació que, segons el Barça, està en suspens des del 2023 i que l'organisme europeu no ha fet, de moment, cap requeriment al Club Blaugrana. Aquesta notícia arriba la mateixa setmana que un jutge de Madrid ha citat el president del Club Blanc, Florentino Pérez, i el del Futbol Club Barcelona el 25 de novembre per un acte de conciliació per les insinuacions de Florentino sobre aquest afer. Segons fonts del Barça, si el president del Madrid no s'hi presenta o no es retracta de les acusacions que va fer, el club presentarà una querella criminal.
8: 3CAT Info.
9: El davanter brasiler del Barça, Rafinha, passarà avui més proves mèdiques per saber l'abast de les molèsties que té a la cuixa dreta. Recordem que aquest cap de setmana tampoc hi haurà futbol a la primera divisió pels compromisos de seleccions. Avui, de fet, es juguen més partits de la Lliga de les Nacions de la UEFA, destacant el França i Itàlia a 8:45 amb la presència del jugador del Barça Koundé amb els francesos. També es disputa el Bèlgica-Turquia. Jugats ahir, Grècia 2, Països Baixos 2, la selecció de Xavi Hernández perdia per 2-0 i Dinamarca 2, Portugal 4. El blaugrana Cancelo va ser titular i va marcar el primer dels portuguesos. Demà juga la selecció espanyola, serà contra la República Txeca a Oviedo. No hi ha futbol a la primera divisió, però segueix endavant la de segona. Demà jugarà el Sabadell, que rebrà l'Andorra, i diumenge ho farà el Girona, que s'enfrontarà al Mallorca a Montilivi. L'entrenador del conjunt gironí, Quique Álvarez, en declaracions al programa Tot Costa de Catalunya Ràdio, reconeix que té una bona plantilla, però que cal demostrar-ho a la gespa.
11: A nivell de pressupost i a nivell de tot, sí, no? Al final això ho hem de demostrar. Està molt bé donant un paper i sobretot a nivell pressupostari, que no em puc amagar, que és una de les millors plantilles, ara pues, hem de ser capaços de demostrar-ho al camp, no? I una competició que a vegades això no et dona l'èxit, no? I també és veritat que si fas les coses bé amb millors jugadors, possiblement és més fàcil guanyar partits.
9: L'Espanyol, per la seva banda, aprofita aquesta aturada pels compromisos internacionals per jugar avui al migdia, a les 12, un amistós contra l'Ipswich Town anglès a l'RCD Stadium. El partit serà a porta tancada. I afegir que el president de la Federació Catalana de Futbol, Joan Soteras, no descarta tornar-se a presentar a la presidència de l'organisme.
12: Quan toqui fer eleccions, es faran eleccions. Ni abans ni després, quan toqui. I que en presentar-me jo... Bueno, jo ja he dit altres vegades que no em vull tornar a presentar, però dic que avui dic que el millor no es pot descartar.
9: Soteras ho ha plantejat en la presentació de la nova samarreta de la selecció catalana, que recupera les quatre barres.
8: 3CAT Info. L'activitat esportiva a fons.
9: En motor, tenim en marxa la segona sessió d'entrenaments del Gran Premi del Japó de MotoGP. Damià Aguilar, bon dia.
13: Bon dia, de matí.

0: Nada Marc Márquez ha estat el més ràpid del primer entrenament lliure. Ara l'activitat del practice s'ha aturat pocs minuts per una bandera vermella derivada de l'Aprilia del japonès Ogura, que ha trencat el motor. No sabem si era un motor amb molts quilòmetres o un motor en rodatge. El fet és important perquè voldria dir que Aprilia posaria en alerta tots dos equips. I es nota que ja nou asfalt al circuit de Motegi, faltant 43 minuts d'aquesta sessió del practice. Marco Bezzecchi està rodant al capdavant a menys d'un segon del rècord absolut de la pista, seguit per Pedro Acosta i Marc Márquez. Jorge Martín, de moment, encara agafant el ritme, més endarrerit, 16a posició.
1: Moltes gràcies, Damià. Recordem que aquest cap de setmana també hi ha gran premi de Fórmula 1 a Malàisia, a la primera sessió d'entrenaments, disputat aquesta matinada, millor temps per Max Verstappen. D'altra banda, derrota contundent del Barça d'en Bol ahir a la final del Mundial de Clubs d'Egipte davant el Vesprem hongarès per 33-42. Carlos Ortega és l'entrenador del Barça.
2: La verdad que ha sido una derrota muy dura, ¿no? Me deja muy mal sabor de boca. Creo que hemos sido peor en todas las facetas. Hemos hecho un esfuerzo grande para ir, ¿no?, para acercarnos al marcador en el primer tiempo. Perdiendo de dos y balón para ponernos a uno. Y lo hemos desperdiciado ahí. Y luego yo creo que entonces ha habido poco partido.
1: El Barça de bàsquet, per la seva banda, visita a les 7 del vespre el Besiktas d'Istanbul en la tercera jornada de l'Eurolliga, mentre que en futbol sala avui juga el CatGas Energia Santa Coloma contra el Sala 10 de Saragossa en la quarta jornada de Lliga. Diumenge al migdia el Barça visitarà el Noia Gallec. Qui Mireia Benito es baixa d'última hora per als europeus de ciclisme de Ljubljana a Eslovènia, que comencen avui. La ciclista penedesenca arrossega un virus des del Mundial de Montreal.
3: Fa 25 anys naixia Data Planning, una agència de mitjans impulsada en la proximitat, la professionalitat i la passió per la feina ben feta. Data Planning, 25 anys connectant marques i audiències. Vols que t'ajudem a accelerar els resultats de la teva empresa? Data Planning, 25 anys impulsant les marques cap a l'èxit. Ens veiem. Data Planning.

0: Dos quarts de nou del matí, sou a 3 Cat Info, cop d'ull als temes més destacats a aquesta hora d'aquest divendres 2 d'octubre, començant per la situació meteorològica. El Meteocat alerta que les pluges intenses es mantindran les pròximes hores a les Terres de l'Ebre i Montsià, on es poden arribar a acumular fins a 200 litres per metre quadrat. Diferents municipis, de fet, ja recullen ara precipitacions d'uns 150 litres. El Pla Inuncat es manté en alerta davant la previsió que apunta que, de cara al vespre, es pugui reactivar l'episodi en aquests mateixos punts. Però coneguem quina és l'afectació a aquesta hora a les pluges que cauen al sud del país. Equip viari, endavant.
1: A aquesta hora hi ha 7 carreteres tallades per inundacions. La més important és la Nacional 340 entre el Canà i Amposta, i també la C12, que està tallada a Amposta i entre Tortosa i Roquetes. A més, estan tallades totes les carreteres locals que hi ha al sud de Tortosa. I atenció a l'hora de circular per l'AP7 en aquesta zona, sobretot entre l'Aldea i Ulldecona. Protecció Civil podria tallar també l'AP7 en aquest tram si la situació es complica. Les pluges també han fet suspendre la circulació de trens de l'R16 entre l'Ametlla de Mar i Tortosa, i tots els trens coneixen Catalunya i el País Valencià.
0: Ho repassarem tot els propers minuts. També parlarem del Congrés dels Diputats. Junts tombarà els decrets d'habitatge que s'han de convalidar avui a la Cambra Espanyola, els que de Carles Puigdemont insten la Moncloa a retirar-los i redactar-los de nou si volen el seu suport, però l'executiu espanyol ja ha dit que no farà marxa enrere i que mantindrà la votació. Del món ens arriba una situació caòtica al Brasil. 3 dies abans de la primera volta de les eleccions presidencials, el canal de televisió Globo ha hagut de suspendre l'últim debat electoral de la campanya perquè el president Lula da Silva no s'hi ha presentat, i davant d'aquesta absència el seu líder rival, Flavio Bolsonaro, fill de l'expresident Jair Bolsonaro, ha renunciat a participar-hi. I a casa nostra tornarem, perquè està prohibit temporalment el bany i els esports aquàtics a l'embassament de la Torrassa, a les Valls d'Àneu, per la proliferació de cianobacteris. Ho explicarem. I a la Cerdanya, la preocupació pel tall de la carretera nacional 260 des de fa mesos. No hi ha data per a la reobertura.
2: Esports.
0: Arribaran quan faltin 5 minuts per les 9. Ricard, amb quins temes sobre la taula?
3: Mira, d'una banda, que el Real Madrid ha enviat nous documents a la UEFA sobre el cas Negreira perquè avancin en la investigació. Però el Barça recorda que aquesta investigació està en suspens des de fa 3 anys. I en l'àmbit merament esportiu, el Barça de bàsquet visita avui el Besiktas a les 7 en partit de la tercera jornada de l'Eurolliga, mentre que el Barça d'handbol va perdre ahir de forma clara la final del Mundial de Clubs davant el Vespre Mongarès per 33-42.
0: 20 minuts mal comptats i el Ricard amb els esports i el temps. El temporal de pluges i tempestes intenses i molt abundant seguirà descarregant el sud del país, i a la tarda es desplaçarà amb menys força cap al Camp de Tarragona, al sud de Barcelona, i la Catalunya central. Es poden acumular més de 100

0: litres en 24 hores al Montsià, Baix Ebre, Baix Camp i sud de la Ribera d'Ebre. Ara passen 3 minuts de 8:45 del matí. Protecció Civil manté l'alerta de l'Inuncat davant una previsió meteorològica que apunta al manteniment de pluges intenses a les pròximes hores, bàsicament al sud del país, a les Terres de l'Ebre i al Montsià. En alguns municipis ja han recollit més de 150 litres per metre quadrat. S'insisteix en la recomanació a evitar rius, rieres i barrancs davant la possible acumulació d'aigua. L'episodi pot tornar a afectar la mateixa zona aquest vespre. Coneguem-ne l'última hora des del Centre de Coordinació de Protecció Civil. Allà hi tenim la Mar Riera amb el suport tècnic d'en Josep Forns. Mar, bon dia.
1: Bon dia, doncs ara mateix Protecció Civil ens acaba d'informar que enviaran, o ja han enviat, no ho sabem, un és alert novament al Baix Ebre i al Montsià demanant el confinament de la gent per possibles inundacions i aquest estancament, com dèieu, de les pluges. Recomanen no sortir a l'exterior i pujar a plantes superiors si en el cas d'inundació. Per tant, situació de risc aquest matí, on es demana sobretot màxima prudència perquè s'estan acumulant registres importants en aquestes dues comarques de l'Ebre i seguirà plovent, com explica Sarai Sarroca, directora del Meteocat.
2: De fet, tenim tots els avisos del Servei Meteorològic de Catalunya activats amb el color vermell. El llindar de 5 de 6, el de 30 minuts, i el de 6 de 6, grau màxim de perill, tant el d'acumulació com el de 3 hores. Sobretot a la zona del Baix Ebre i del Montsià.
1: Els bombers han fet de moment una setantena de serveis per baixos inundats i problemes elèctrics. Hi ha uns 1.200 abonats sense llum de Roquetes i també de Deltebre. A més, el SEM ha hagut d'atendre una vintena de persones, una d'elles en estat menys greu, ens diuen. A més, hi ha molts problemes de mobilitat, diverses carreteres tallades i Protecció Civil no descarta tallar fins i tot la P7. Sentim Imma Soler, sotsdirectora de Protecció Civil.
3: És possible, perquè ara també estàvem tenint afectacions, que en algun moment tingui que ser tallada la AP7. La AP7, per exemple, ara entre l'Aldea i Ulldecona ens comentaven que hi havia alguna dificultat. Per tant, evidentment, els serveis de Mossos d'Esquadra, policies locals, Servei Català de Trànsit estan darrere del tema i aquells punts on veuen que cal, doncs, fan aquests talls de pas per la seguretat de les persones.
1: De manera preventiva, Protecció Civil té activat un camió de Creu Roja a la zona amb 300 kits de menjar i aigua per si cal atendre persones que hagin de marxar de casa seva per acumulació d'aigua. Al telèfon d'emergència 112 ja atès des d'ahir 250 trucades, un centenar aquesta nit, i a les 12 és previst una nova compareixença aquí al SECOM per donar l'última hora de la situació d'aquestes pluges.
0: És l'última hora que tenim ara a 8:45 de 9 del matí amb la Mar Riera, amb el suport tècnic del Josep Forns. Gràcies, bon dia.
1: Bon dia.
0: En declaracions al matí de Catalunya Ràdio, la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha insistit a demanar prudència en la mobilitat al sud del país després de les pluges intenses que hi ha hagut i que es mantindran. Parlon apunta que caldrà mantenir l'alerta al cap de setmana.
4: Tindrem una situació d'inestabilitat amb les properes hores fins ben bé al migdia, però també és veritat que durant el cap de setmana anirà plovent, d'acord amb la predicció, i l'acumulació d'aigua doncs farà que haguem d'estar molt amatents. El missatge a la ciutadania és molta prudència, evitar els desplaçaments en aquestes primeres hores, i estar atents tant a la predicció meteorològica com als consells i recomanacions i instruccions que estem donant des de l'àmbit de protecció civil.
0: Això pel que fa a Catalunya, al País Valencià, el temporal també afecta part del territori, especialment les comarques del nord. Es manté la màxima alerta en algunes zones, des de Castelló de la Plana, Marta García.
5: I ho estarà així a nivell roig com a mínim fins a que es faci la reunió prevista per a este matí per tal de valorar la situació. Més tranquil·la de l'esperat la nit pel que fa a quantitats, perquè ha acabat sent molt més marítima la tempesta del que deien els models, segons ens informen des de Bamet, l'Associació Valenciana de Meteorologia. Les previsions apunten fins a les 12 del migdia aproximadament amb aquest temporal, ara mateix situat en el litoral nord de Castelló i, com vos dèiem, dins mateix de la mar Mediterrània. Fins ara el major acumulat són estos 154 litres per metre quadrat d'Ain, a la Plana Baixa. Durant la matinada s'han activat preemergències hidrològiques en el Baix Maestrat i el Millars. Juan Carlos Valderrama és el conseller d'Emergències.
6: La possibilitat de que algun cauce o barranco pueda ser haya una lluvia importante y puedan verse afectados rambras, barrancos.
5: De moment no consten incidents destacats. Fins al moment, 27 intervencions d'emergències de poca importància. Bàsicament són buidatges d'aigua en carrers i garatges.

0: danys en instal·lacions elèctriques o algun desperfecte per fortes ratxes de vent. A nivell logístic, seguiran els problemes en Renfe, perquè se manté la suspensió del servei de Rodalies, la mitjana distància amb eixida i arribada a València i també la llarga distància pel que fa a les connexions amb Catalunya. Els SLRs es van enviar ahir a primera hora del matí i això va reduir el trànsit fins a un 60%, molta menys mobilitat. Per tant, segons dades de la DGT, i aproximadament 360.000 alumnes es queden avui sense classe.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: Passant 8 minuts de 8:45 del matí, Junts per Catalunya tombarà avui els reials decrets d'habitatge al ple del Congrés si el govern de Pedro Sánchez no el retira i aprova un nou text negociat que els de Puigdemont estarien disposats a votar, Jordi Corbalan.
3: L'executiva juntaire ho ha decidit aquesta nit per unanimitat i s'ha compromès a votar només el decret antidesnonaments si es reformula. A través d'un comunicat, els de Puigdemont asseguren que el text actual no aturaria els fons voltor que podrien continuar adquirint pisos i desnonant inquilins vulnerables, ni tampoc garanteix que l'administració assumeixi els pagaments als petits propietaris per aturar els desnonaments de persones amb pocs recursos. Per això, Junts planteja que el govern espanyol retiri la votació dels decrets de l'ordre del dia del ple d'avui i que negociï un nou decret antidesnonaments perquè l'aprovi el Consell de Ministres.
2: El govern espanyol s'ha plantat davant de Junts i no retirarà els decrets. La Moncloa carrega contra els de Puigdemont. Diuen que ha arribat l'hora que es retractin, votant al costat de PP i Vox en contra de les solucions per la crisi de l'habitatge a Madrid. Paula Brujats.
4: El govern espanyol va al xoc, repta Junts a tombar el paquet de mesures i no cediran a la seva pressió. Mantenen la votació per aquest migdia enmig d'una enorme tensió. Fins i tot Pedro Sánchez ha aparcat la treva amb Junts per Catalunya i en un missatge a les xarxes socials diu que ha arribat l'hora de la veritat, que Junts ha de triar si està amb el PP, Vox i els especuladors, o si està amb els llogaters, i avisa que tombar els decrets el retratarà davant generacions senceres. La ministra Mònica García de Sumar va més enllà i avisa que Junts no li pot sortir gratis tombar els decrets. Sumar es planteja demanar avui la votació nominal i a peu dret per retratar tots els diputats, mentre el sindicat de llogaters crida tothom a manifestar-se aquest matí a les portes del Congrés.
2: El president Salvador Illa ha qualificat d'incomprensible i irresponsable la decisió de Junts en un escrit a la xarxa X. El president de la Generalitat afegeix que Junts ha de rectificar i que no es pot dir que es defensa Catalunya mentre es bloquegen mesures per garantir el dret a l'habitatge. Sosté que defensar Catalunya és defensar les seves gent i que Junts, PP i Vox fan exactament el contrari. L'acampada també es manté a plaça Catalunya de Barcelona. La xifra de participants s'ha doblat respecte als que s'hi van estar el primer dia. Seguiran atentament la sessió d'avui al Congrés mentre preparen un cap de setmana de noves mobilitzacions i mantenen a l'horitzó la convocatòria d'una vaga general. Des de plaça Catalunya, Anna Escura.
5: Passi el que passi avui al Congrés, els acampats de plaça Catalunya no tenen cap intenció de marxar d'aquí. Són molts més dels que eren el primer dia, segurament més del doble, i estan molt més organitzats. La Maria Roger Obanell l'hem trobat al punt Lila.
6: Volem defensar la classe obrera, la lluita de la classe obrera, la lluita per l'habitatge, la lluita per una educació pública, per una sanitat de qualitat, per les biblioteques que també estan demanant ara unes condicions millors, per als bombers que també estan en una situació de precarietat. Al final és lluita de la classe obrera per als drets fonamentals que hauríem de tenir tots i totes per poder formar part d'una societat que suposadament és democràtica i tots hem vist i se'ns ha demostrat que no ho és.
5: Passi el que passi avui, diu, la seva lluita continuarà i, com ja es va demanar ahir, fa una crida a la vaga general.
6: La vaga general la volem ja, s'estan convocant ja els dies, només heu de mirar les xarxes socials, per veure quins dies són, on es convoquen. Volem a tothom a les vagues generals, siguin de la classe que sigui, perquè crec que molts interessats que es pensen que per no ser classe obrera això no els hi afecta, van molt encaminats i si no ho han vist encara ja ho veuran.
5: I recorda que la majoria de persones que són aquí han vingut a títol individual i estan molt vinculades a les lluites socials.
2: El president de la patronal espanyola carrega contra els decrets de l'habitatge. Antonio Garamendi acusa l'executiu espanyol d'haver eludit la seva responsabilitat en aquesta matèria i adverteix que les mesures que planteja dinamiten la propietat privada.
7: La responsabilidad de aportar soluciones al grave problema de acceso a la vivienda es de la administración. La realidad es que algunos creen y van de Robin Hood y no son conscientes que realmente más bien representan al sheriff de Nottingham.
2: Garamendi considera que intentar tirar endavant aquests decrets de forma precipitada donen una imatge vergonyosa del país.
1: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
2: 3 minuts i arribarem a 9:45 del matí. Avui quedarà vist per a sentència el judici del cas de Roger Espanyol amb els escrits finals de la Fiscalia i les defenses. Els quatre policies acusats sostenen davant el tribunal que van complir els protocols i que l'ús de pilotes de goma estava justificat. Audiència de Barcelona, Miquel Jarque.
8: Segons el relat que ahir van fer els policies nacionals, que van contestar totes les parts,

0: L'1 d'octubre, al carrer Sardenya, es va viure una violència extrema i l'ús de les bales de goma va ser absolutament necessari. Així ho explicava l'escopeter acusat.
1: Quina actitud tenien?
2: Pues lanzaban objetos, había piedras, adoquines, algún palo que otro también vi, había lanzamientos.
0: En els escrits finals, l'advocat de Roger Español, Benet Salellas, va qüestionar ahir els testimonis aportats per la defensa i la fiscalia. I és que les imatges de les càmeres GoPro dels policies nacionals que ho podrien acreditar no s'han trobat.
1: La policia ens confirma que tenia càmeres, però la part que ens interessa en la investigació ha desaparegut. No sabem, a dia d'avui, si és que van deixar de gravar, si és que es va acabar la bateria, si és que es va acabar la memòria o si és que s'han extraviat. Però el que és curiós és que hi havia càmeres de la Policia Nacional i que els fets que són objecte de judici simplement s'han perdut.
0: Avui la Fiscalia i les defenses presenten els seus escrits i s'ofereix als policies acusats d'un últim torn de paraula.
3: 3CAT Info.
4: Benjamin Netanyahu, el primer ministre israelià, assegura que darrere l'intent de segrest d'un vol de Fly Dubai amb destinació a Israel hi ha una acció terrorista, una hipòtesi que també investiguen ara des dels Emirats Àrabs Units, d'on procedia el vol. La ruta que connecta els dos països està suspesa i alguns dels vols previstos per repatriar els israelians afectats s'han suspès. Jerusalem, Jordi Bresco.
5: Israel apunta definitivament al jihadisme per explicar les causes rere l'intent d'estavellar un avió de Fly Dubai per part del copilot. Netanyahu assegura que l'home volia dur a terme un atemptat suïcida.
6: Sembla que va ser doctrinat. Crec que és massa d'hora per dir si tenia connexions amb l'Iran o amb algú altre, però ho podrem dir de manera segura d'aquí uns dies.
5: El protagonisme aquestes últimes hores, però, està sent pels passatgers que es van convertir en herois inesperats evitant la desgràcia. Tots han visitat Netanyahu i el president Isaac Herzog els ha proposat pel Premi a l'Heroisme Civil. L'orgull pàtria a Israel està pels núvols.
4: I suspès l'últim debat electoral de les presidencials del Brasil, ni el president Lula da Silva ni el seu principal rival, Flavio Bolsonaro, hi han participat i la cadena de televisió Globo l'ha hagut de cancel·lar. Tot i això, només a 3 dies de la primera volta de les eleccions. Buenos Aires, Joan Biosca.
7: Ni Lula da Silva ni Flavio Bolsonaro s'han presentat al darrer debat televisiu. Primer ha estat Lula qui ha declinat de participar perquè, segons afirmava, no creu en el format televisiu, i després el fill de l'expresident conservador del Brasil es retirava del debat televisiu perquè assegurava la justícia electoral no li ha permès mostrar el faristol buit deixat per Lula en aquest debat. Aquesta ha estat una de les diverses ingerències de la justícia electoral en una campanya plena de denúncies mútues entre els dos candidats que promet unes eleccions diumenge polaritzades i d'altíssim voltatge, amb un gairebé empat entre tots dos candidats i on la balança la decantaran, segons els analistes, els indecisos.
4: Passa pràcticament un minut de 8:45 del matí. Pendents de la previsió meteorològica i també de les seves afectacions a la xarxa viària catalana, coneguem-ne l'última hora des de l'equip viari. Mireia Sala, bon dia. No sentim la Mireia Sala. Mireia, bon dia. No? Doncs el que fem és actualitzar la previsió meteorològica i intentem recuperar aquesta connexió.
3: El temps.
4: Néstor Gómez.
8: El temps de cara a les pròximes hores venen dominades per les pluges, els ruixats i les pluges que poden ser encara torrencials cap a les Terres de l'Ebre. A Mas de Barberans ja han superat els 200 litres per metre quadrat i encara poden sumar algun litre més. Val a dir que continuarem parlant de pluges intenses, localment torrencials, durant el matí a les Terres de l'Ebre i al Camp de Tarragona. En aquestes contrades és on s'espera que pugui ploure més de 40 litres per metre quadrat en només mitja hora. A la resta del país temps una miqueta més tranquil, amb alguns ruixats cap al Pirineu Occidental, cap al Pallars Jussà, Alta Ribagorça, i el temps més tranquil sense cap mena de dubte cap a les comarques de Girona, amb el cel variable o amb núvols que aniran en augment. Aquesta tarda les pluges es traslladen cap a l'àrea de la costa central. Pot caure algun ruixat intens i ruixats també més dispersos, de caràcter moderat, a l'àrea del Pirineu i del Prepirineu. Tot això avui amb unes temperatures que baixen respecte a ahir. No arribarem enlloc als 30 graus i a les portes d'un cap de setmana amb matins més o menys estables, però a les tardes insegures, sobretot al Pirineu.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre. Catalunya al dia.

0: Com és habitual, a aquesta hora, 3CAT Info, 8:45 del matí. Fem un cop d'ull a les diferents informacions que ens arriben dels de diferents punts del país i que a partir de la 1 al Catalunya al dia amb l'Estel Batet us ampliarem. La DGT farà algunes excepcions amb la nova regulació dels semàfors en groc intermitent mentre creuen els vianants. El nou reglament de la Direcció General de Trànsit diu que si el vianant té el semàfor en verd, el vehicle sempre l'haurà de tenir vermell, i això havia provocat crítiques d'alguns ajuntaments, com és el cas de Barcelona. En declaracions a 3CAT Info, el director de la DGT, Pere Navarro, diu que estudiaran les peticions dels ajuntaments.
1: Però avui mateix he signat ja la instrucció que diu, escolti'm, excepcionalment, amb un informe tècnic que diu que els inconvenients superen els avantatges i que el qual justificaria d'alguna manera el continuar amb aquest sistema.
0: L'Ajuntament de Barcelona calcula que hi ha 1.550 cruïlles on el groc intermitent conviu amb el verd per a vianants. Saltem a Girona. Concentració convocada aquest matí davant de l'Audiència de Girona coincidirà amb l'inici del judici pel crim masclista de Carla Fernández fa 3 anys. Un cas que va commocionar la ciutat i va provocar diferents mobilitzacions, Maria Rovira.
2: S'ha convocat per donar suport a la família de la noia de 27 anys assassinada el juliol del 2023 al barri de Sant Narcís de Girona. Es fa sota el lema "No hi som totes, ens falta la Carla", coincidint amb l'obertura del judici amb la tria del jurat avui. Hi participaran també familiars d'altres casos de feminicidis. L'exparella de la víctima s'asseurà al banc dels acusats i la Fiscalia reclama per ell presó permanent revisable per assassinat i 15 anys més per agressió sexual i robatori. La mare de la Carla ha liderat, des que van passar els fets, una mobilització per donar veu a les dones víctimes de feminicidis i les seves famílies, i ha creat l'associació Amma Feminicidios per teixir una xarxa de suport arreu de l'Estat. De fet, el juliol passat ja es va fer també un acte per recordar la Carla en el tercer aniversari de la seva mort, organitzat conjuntament per la seva mare, l'Ajuntament de Girona, i l'Associació Servei de Suport al Dol de Girona. Des de Girona, Maria Rovira, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I el pare del nadó maltractat a Barcelona diu que no és conscient d'haver-li fet mal. L'home ha declarat aquest dijous a petició pròpia davant del tribunal que l'investiga ell i la mare del nadó per maltractaments i agressió sexual. En una declaració de 2 hores i mitja, el pare ha suggerit una possible negligència, com agafar-lo massa fort per explicar les lesions, que diu que van ser involuntàries per part d'ell o de la mare del nen. El nadó de 6 setmanes va ingressar a la UCI de l'Hospital Vall d'Hebron al març amb greus lesions i els pares van entrar a presó provisional. La mare, infermera del mateix hospital, va quedar en llibertat amb càrrecs. El pare continua empresonat i el nadó viu amb una família d'acollida.
3: Catalunya al dia.
0: Prohibit temporalment el bany i la pràctica d'esports aquàtics a l'embassament de la Torrassa a les Valls d'Àneu, al Pallars Sobirà. La mesura també afecta activitats com el caiac o el paddle surf després que Salut Pública hi hagi detectat una proliferació del cianobacteris, les anomenades algues blau verdoses, que en determinades condicions poden produir toxines. Corresponsal al Pallars Sobirà, Pau Rovira.
4: La prohibició l'ha comunicat la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre als ajuntaments de les Valls d'Àneu com a mesura preventiva. També es recomana evitar qualsevol contacte amb l'aigua i impedir que els animals hi beguin o s'hi banyin, ja que el color de les aigües indica un problema, ho explica l'alcalde de l'Alt Àneu, Josep Miquel Rossell.
5: Hi ha algun problema amb les aigües perquè s'està fotent de color marró el llac. Perquè si passes pel costat i ho veus, està el llac de color... L'any passat ja es va ficar verdós, però aquest any ja s'està ficant de color marró ja. Una mala qualitat de les aigües, brutal.
4: El problema es va detectar a mitjans de setembre, quan es va observar un creixement ràpid i descontrolat de fitoplàncton. Les analítiques posteriors van confirmar la presència de cianobacteris, unes algues que poden arribar a produir substàncies tòxiques. Com que a la Torrassa hi ha una zona habilitada per al bany, la setmana passada Salut Pública va recollir una nova mostra per comprovar la concentració de microcistines, aquestes toxines que més habitualment es poden alliberar a través d'aquests organismes. Ara s'estan esperant els resultats definitius d'aquesta analítica. Fins que no se'n coneguin els resultats i es determinin les actuacions que cal aplicar, doncs es manté la prohibició del bany i de les activitats recreatives com el caiac o el paddle surf en aquest embassament.
0: Ens movem pel Pirineu, anem fins a la Cerdanya, on hi ha preocupació per un tall a la carretera nacional 260, l'Eix Pirinenc. Fa mesos que hi ha un carril tallat per problemes detectats en un viaducte i els vehicles han de passar per la carretera antiga, en mal estat. Per ara, no hi ha data de reobertura. Vallver de Cerdanya, Joaquim Albalate.
6: Des del maig, els vehicles que circulen a l'altura de Sant Martí dels Castells, entre Vallver i Martinet, en sentit la Seu, s'han de desviar pel traçat antic de la carretera, estret i ple de sots. Tot mentre s'avalua l'estat d'un pont. José Crespín és el subdelegat del govern espanyol Espanyol a Lleida.
3: Estem portant a terme tasques de manteniment i conservació de l'estructura del viaducte, tant pel que fa a les pilones com el que fa referència al tablero. És cert que en alguna medició va sortir una petita anomalia i llavors vam decidir desviar el trànsit per l'antiga carretera per poder fer les catis i les medicions pertinents per garantir la màxima seguretat d'aquest viaducte.
6: Des de la carretera no es veu cap moviment en les obres, però segons Crespin s'estan fent les proves per saber com cal actuar i per això no hi ha previsió de reobertura.
3: Amb el resultat d'aquestes medicions ja determinarem si requeriran petites actuacions o en canvi caldrà alguna reforma més estructural i més àmplia.
6: Als veïns els preocupa el mal estat de la carretera antiga també pel risc d'accidents, sobretot ara amb l'arribada del fred i les pluges. Segons el RAC, el pas de l'N260 per Martinet, per on cada dia circulen 6.000 vehicles, és el tram més perillós de l'Alt Pirineu.
7: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: Maneres d'escapar-se. Aquest és el lema d'aquest any del Festival de Fotografia Analògica Revela't, que torna aquest cap de setmana. Vilassar de Dalt, Marta Vallès.
8: La pluja ha fet endarrerir l'obertura del festival, que es farà dissabte. Més de 20 exposicions de fotografia analògica contemporània. Què no ens podem perdre? Pep Mínguez, director del Revela't.
9: Castopret és un dels grans fotògrafs espanyols i ha accedit a passar de lo que és un llibre a l'exposició. Exteriors hi ha una de Philip Smith. És un fotògraf de Letònia i hi ha unes fotografies de gran format que són brutals.
8: El més especial, el cap de setmana del 16 al 18 d'aquest mes.
0: Tot plegat ho ampliaran a partir de la 1, com dèiem, el Cat al Dia a 3Cat Info amb l'Estel Batet.
7: Catalunya al Dia, l'informatiu diari de 3Cat Info amb les notícies de les nostres comarques. T'expliquem el que passa aquí, al teu voltant, al costat de casa. Catalunya al Dia. De tu a tu, amb confiança, amb rigor, amb complicitat. Catalunya al Dia, de dilluns a divendres, d'una a dues del migdia, a 3Cat Info, amb Estel Batet Carles.
10: I som i t'escoltem.
0: 5 minuts i seran les 9.
7: Esports.
0: Ricard Isidro, bon dia.
11: Bon dia, Marc. El Real Madrid ha enviat més documentació a la UEFA sobre el cas Negreira. En un comunicat, el Club Blanc diu que ho ha fet perquè la investigació pugui avançar més ràpid. Una investigació que, segons el Barça, està en suspens des del 2023 i en la qual l'organisme europeu no ha fet, de moment, cap requeriment. Aquesta notícia arriba la mateixa setmana que un jutge de Madrid ha citat el president del Real Madrid, Florentino Pérez, i el del Futbol Club Barcelona, Joan Laporta, el 25 de novembre per un acte de conciliació per les insinuacions de Florentino sobre aquest afer. Segons fonts del Barça, si el president del Madrid no s'hi presenta o no es retracta de les acusacions que va fer, el club presentarà una querella criminal.
7: 3Cat Info.
11: El davanter brasiler del Barça, Rafinha, passarà avui més proves mèdiques per saber l'abast de les molèsties que té a la cuixa dreta. Recordem que aquest cap de setmana tampoc hi haurà futbol a la primera divisió pels compromisos de seleccions. Avui es juguen més partits a la Lliga de les Nacions de la UEFA. Destaca el França-Itàlia a 9:15 amb la presència de Koundé del Barça a les files franceses. També avui es juga el Bèlgica-Turquia. Jugats ahir, Grècia 2, Països Baixos 2, la selecció neerlandesa, entrenada pel terrassenc Xavi Hernández, perdia per 2-0, i Dinamarca 2, Portugal 4. El jugador del Barça, Cancelo, va ser titular i va marcar el primer gol dels portuguesos. Demà jugarà la selecció espanyola, serà contra la República Txeca a Oviedo. L'Espanyol, per la seva banda, aprofita aquesta aturada pels compromisos de seleccions per jugar avui al migdia, a les 12, un amistós contra l'Ipswich Town anglès a l'RCD Stadium, un partit que serà a porta tancada. No hi ha futbol a la primera divisió, però sí que n'hi haurà a la segona divisió. Demà jugarà el Sabadell, que rebrà l'Andorra, i diumenge ho farà el Girona, que s'enfrontarà al Mallorca a Montilivi. L'entrenador del conjunt gironí, Quique Álvarez, en declaracions al programa Tot Costa de Catalunya Ràdio, reconeix que té una bona plantilla, però que cal demostrar-ho a la gespa.
12: A nivell de pressupost i a nivell de tot, sí, no? Al final això ho hem de demostrar. Està molt bé donant un paper i sobretot a nivell pressupostari, que no em puc amagar que és una de les millors plantilles, ara pues, hem de ser capaços de demostrar-ho al camp, no? I una competició que a vegades això no et dona l'èxit, no? I també és veritat que si fas les coses bé amb millors jugadors, possiblement és més fàcil guanyar partits.
7: 3CAT Info. Tota la informació esportiva.
11: En motor tenim en marxa la segona sessió d'entrenaments del Gran Premi del Japó de motociclisme. Damià Aguilar, bon dia.
10: Bon dia, és el moment decisiu d'aquesta primera jornada de divendres. Tots els pilots en pista amb el pneumàtic tou per atacar el millor temps. Recordeu, els 10 primers que passen directament a la Q2 i la resta que hauran de fer la repesca. Tenim Fermín Aldeguer amb Ducati marcant el millor temps i al darrere Pedro Acosta, Marc Márquez, Jorge Martín i Marco Bezzecchi. Per tant, els millors de la classificació ara mateix lluitant per acabar el dia com a millor pilot de la graella. Un Marc Márquez que ha estat el més ràpid en el matí i que té l'objectiu aquest cap de setmana d'atacar el Gran Premi del Japó per intentar eixugar aquests 12 punts respecte a Jorge Martín i mirar de defensar-se després al Gran Premi d'Indonèsia. Marc Márquez ara mateix completant una volta que li dona la primera posició, 43-1. Això està molt a prop del rècord absolut d'aquesta pista. Falten encara 13 minuts per la bandera de quadres.
11: Moltes gràcies, Damià. Recordem que aquest cap de setmana també hi ha Gran Premi de Fórmula 1 a Malàisia a la primera sessió d'entrenaments. Millor temps per Max Verstappen.
7: 3CAT Info.
11: Derrota contundent del Barça d'handbol a la final del Mundial de Clubs d'Egipte davant el Vesprem hongarès per 33-42. Carlos Ortega, l'entrenador blaugrana, reconeixia els errors.
13: Creo que nuestra defensa no está ni mucho menos al nivel que suele estar. Y luego las pérdidas de balón nos han condenado a contraataque de ellos de primera oleada, ¿no? Y eso ha sido muy decisivo. Nada, hay que analizar y levantarse lo antes posible porque esto sigue y el sábado viene otro partido, ¿no?
11: El Barça de bàsquet, per la seva banda, visita a les 7 del vespre el Besiktas Istanbul en la tercera jornada de l'Euroliga. Alexander Sekulic és el tècnic blaugrana.
14: El Besiktas ha millorat la plantilla respecte de la temporada passada i han afegit talent i qualitat. Juguen amb molta intensitat i energia, especialment a casa. En l'últim partit, a més, van llançar de 3 amb un percentatge molt alt. Per tant, aquestes són les coses que hem de controlar i hem d'entendre el que ens espera en aquest pavelló.
11: I en futbol sala, avui juga el CatGas Energia Santa Coloma contra el Sala 10 de Saragossa en la quarta jornada de Lliga. Diumenge al migdia, el Barça visitarà el Noia Gallec.

0: A punt les 9 del matí. Protecció Civil envia una alerta demanant el confinament de la població al Baix Ebre i al Montsià pel risc d'inundacions i continuen caient pluges intenses i la situació continuarà així en les pròximes hores. Diversos municipis ja acumulen més de 150 litres per metre quadrat. Les precipitacions també tenen afectació directa a la mobilitat. Anem a l'equip viari. Mireia Sala, bon dia.
1: Bon dia. No es pot circular pel Baix Ebre i el Montsià perquè estan confinats i a més estan tallades per inundació de la calçada 8 carreteres, entre elles les vies principals, la Nacional 340 entre Alcanar i Amposta i també la C12 a Amposta i entre Tortosa i Roquetes. Les pluges també han fet suspendre la circulació de trens entre Tarragona i Tortosa i tots els trens que uneixen Catalunya i el País Valencià.
0: Junts tombarà els decrets d'habitatge que s'han de convalidar avui al Congrés. Els de Carles Puigdemont insten la Moncloa a retirar-los i redactar-los de nou si volen el seu suport, però l'executiu espanyol ja ha dit que no farà marxa enrere i que mantindrà la votació. El Parlament rebutja la proposta estrella de Salvador Illa per fer front a la crisi de l'habitatge en la compra conjunta de pisos entre un particular i la Generalitat. Els comuns se n'han desmarcat al debat de política general, però el govern deixa clar que la tirarà endavant de totes maneres. Els socis d'Illa l'han salvat, però de la reprovació a mig mandat. Els Mossos han detingut tres persones en relació amb el tiroteig que hi va haver ahir al vespre en ple carrer al barri de Can Perellada de Terrassa, on van quedar ferits dos agents de la Guàrdia Civil que anaven de paisà. Els dos agents ferits estan fora de perill. Avui ha de quedar vist per sentència el judici del cas Roger Espanyol. Els quatre policies acusats asseguren que van complir els protocols i que l'ús de les pilotes de goma estava justificat. Prohibit temporalment el bany i els esports aquàtics a l'embassament de la Torrassa a les Valls d'Àneu per la proliferació de cianobacteris. A Salut Pública n'ha detectat la presència i ara analitza l'aigua per comprovar si hi ha toxines. També recomana evitar qualsevol contacte amb l'aigua. El Teatre Lliure recupera Bubetoia, la necessitat d'una illa, una obra que només es va poder representar una vegada el 2020, quan va esclatar la pandèmia. Ara torna als escenaris amb una història d'amistat, lleialtat i amor al teatre a través d'un grup d'amics que viatgen fins a l'illa més remota del món.
2: Esports.
0: Ricard Isidro, bon dia.
3: Bon dia, Carme. El Real Madrid envia nous documents a la UEFA sobre el cas Negreira perquè avancin en la investigació. El Barça recorda que aquesta investigació està en suspens des de fa 3 anys. El davanter brasiler del Barça, Rafinha, passarà avui més proves mèdiques per saber l'abast exacte de les molèsties a la cuixa dreta, mentre que el Barça de bàsquet visita el Beşiktaş d'Istanbul a les 7 en partit de la tercera jornada de l'Eurolliga. En canvi, derrota del Barça d'handbol a la final del Mundial de Clubs davant el Vesper Mungarès per 33-42.
0: I el temps, us ho estem explicant, el temporal de pluges i tempestes intenses i molt abundants seguirà descarregant al sud del país i a la tarda es desplaçarà amb menys força cap al camp de Tarragona, al sud de Barcelona i la Catalunya central. Es poden acumular més de 100 litres en 24 hores al Montsià, Baix Ebre, Baix Camp i al sud de la Ribera d'Ebre.
2: Trescat Info.
0: 9 i 4 minuts, us informa Carme Clèries. Bon dia a tothom, benvinguts. Doncs venim a la seu del Departament d'Interior. Protecció Civil envia un segon SLR aquest matí a les comarques del Montsià i el Baix Ebre per demanar a la població que es confini a casa davant del risc molt alt d'inundacions. Les últimes hores, les pluges intenses que estan caient a aquestes dues comarques estan deixant registres de prop de 200 litres per metre quadrat i l'aigua s'està acumulant. El Pla Inuncat ha passat aquest matí d'alerta a emergència. Mar Riera, bon dia.
4: Molt bon dia. En aquest nou SLR es demana el confinament, com dèieu, en aquestes dues comarques, no sortir a l'exterior i pujar a plantes superiors si hi ha inundacions a casa. I és que temen que la situació empitjori per l'aigua ja acumulada aquesta nit i la que seguirà caient a la zona amb una tempesta més estàtica sobre aquestes comarques fins al migdia ben bé. Sarai Sarroca és la directora del Meteocat.
5: De fet, tenim tots els avisos del Servei Meteorològic de Catalunya activats amb el color vermell. El llindar de 5 de 6, el de 30 minuts, i el de 6 de 6, grau màxim de perill, tant el d'acumulació com el de 3 hores. Sobretot a la zona del Baix Ebre i del Montsià.
4: De moment, els bombers de la Generalitat han fet una setantena de sortides, cap de greu, principalment per baixos inundats i problemes elèctrics, i alguns amonats sense llum, i molts talls de mobilitat. No es descarta més, fins i tot, tallar la P7. Imma Soler és la sotsdirectora de Protecció Civil.
6: És possible, perquè ara també estàvem tenint afectacions, que en algun moment tingui que ser tallada la P7. La P7, per exemple, ara, entre l'Aldea i Ulldecona, ens comentaven que hi havia alguna dificultat. Per tant, evidentment, els serveis de Mossos d'Esquadra, policies locals, Servei Català de Trànsit estan darrere del tema, i aquells punts on veuen que cal, doncs, fan aquests talls de pas per la seguretat de les persones.
4: El telèfon d'emergència 112 ja ha rebut prop de 300 trucades des d'ahir per aquest episodi de fortes pluges, i el SEM també ha atès des d'ahir una vintena de persones. De manera preventiva, Protecció Civil ha activat un camió de la Creu Roja a la zona amb 300 kits d'aigua i menjar per si cal atendre algú que hagi de marxar de casa seva, i a les 12 d'aquest migdia es farà una nova compareixença aquí al Centre de Comunicació d'Emergències.
0: Estarem pendents, Marc. Gràcies. Bon dia.
4: Molt bon dia.
0: Com sentíem, el Montsià és una de les comarques que continuen sota fortes precipitacions i l'aigua acumulada supera els 150 litres per metre quadrat a diferents municipis. A Santa Bàrbara, des de primera hora, han tornat les tempestes i preocupa molt la situació en punts com el barranc del Pelús. A Santa Bàrbara hi tenim en Jordi Barranca.
7: Els veïns del municipi tornen a afrontar avui novament la represa de les pluges, quan fa tot just unes hores hi havia carrers que semblaven rius.
8: Per la nit ja vam veure natos, ja vam, quan vam tancar la tenda ja vam preparar tot el que posem aquí perquè intentar que no entri el màxim possible, mantes, pesos, però sí, va començar a ploure i ja està, ja no ha parat tota la nit, tota la nit. Entonces, el que fem és vigilar, no podem fer res més.
7: El problema aquí a Santa Bàrbara és el barranc del Pelós, que literalment travessa el poble i és el que provoca aquestes imatges recurrents. Per evitar riscos, s'ha tallat un tram de la carretera T331Z, que és per on passa aquest barranc.
9: Però està previst que torni a baixar d'aquí unes hores. Si mires aquí al fons, està ple de roques, de pedres, de brossa, que els cotxes no poden circular. Hi ha alguna carretera que està oberta, i llavors, hasta que no se valori tot, els danys no s'obrirà el que és la carretera.
7: Així, de fet, ens ho explicava el cap de Protecció Civil del municipi fa tot just una estona, un barranc per on passa, recordem-ho, tota l'aigua que baixa de més amunt, en aquest cas, del municipi del Mas de Barberans.
0: I al País Valencià el temporal també afecta part del territori, especialment les comarques del nord. Es manté la màxima alerta en algunes zones. Castelló de la Plana, Marta García.
10: I ho estarà així a nivell roig com a mínim fins a que es faci la reunió prevista per a este matí per tal de valorar la situació. Més tranquil·la de l'esperat la nit pel que fa a quantitats, perquè ha acabat sent molt més marítima la tempesta del que deien els models, segons ens informen des de Bamet, l'Associació Valenciana de Meteorologia. Les previsions apunten fins a les 12 del migdia aproximadament amb este temporal, ara mateix situat en el litoral nord de Castelló i, com vos dèiem, dins mateix de la mar Mediterrània. Fins ara el major acumulat són estos 154 litres per metre quadrat d'Ain, a la Plana Baixa. Durant la matinada s'han activat preemergències hidrològiques en el Baix Maestrat i el Millars. Juan Carlos Valderrama és el conseller d'Emergències.
11: La possibilitat de que algun cauce o barranco pueda ser, haya una lluvia importante y puedan verse afectados rambras, barrancos.
10: De moment no consten incidents destacats. Fins al moment, 27 intervencions d'emergències de poca importància. Bàsicament són buidatges d'aigua en carrers i garatges, danys en instal·lacions elèctriques o algun desperfecte per fortes ratxes de vent. A nivell logístic, seguiran els problemes en Renfe, perquè se manté la suspensió del servei de Rodalies, la mitjana distància amb eixida i arribada a València i també la llarga distància pel que fa a les connexions amb Catalunya. Els alerts es van enviar ahir a primera hora del matí i això va reduir el trànsit fins a un 60%, molta menys mobilitat. Per tant, segons dades de la DGT, i aproximadament 360.000 alumnes es queden avui sense classe.
2: Tresca Info. Del 5 al 10 d'octubre, Lleida és la capital de la literatura catalana. Torna a Sant Miquel de les Lletres.
12: Mig centenar d'activitats, diàlegs literaris, mercat del llibre, narració oral i poesia pels carrers.
2: 6 dies per viure les lletres.
12: Organitza la Fundació Horitzons 2050.
2: Programa complet a horitzons2050.org.
13: Descobreix un carrer, un jardí, un concert i un museu amb una sola passejada. Vine al Viu Montjuïc el 3 i 4 d'octubre i trobaràs natura i cultura a un pam de distància. Consulta en totes les activitats a barcelona.cat/Viu Montjuïc. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
14: Esca.info.
0: 9 i 10 minuts, les tempestes comparteixen avui protagonisme amb aquesta qüestió, i és que Junts per Catalunya tombarà els reials decrets d'habitatge al ple del Congrés si el govern de Pedro Sánchez no el retire i aprove un nou text negociat. De fet, Junts lliurarà al PSOE una proposta pròpia perquè serveixi de punt de partida. Asseguren que el que plantegen és tècnicament solvent, que actua amb contundència contra els fons voltor i protegeix totes les famílies i avança cap a una solució real i capaç de plegar un ampli suport parlamentari. Jordi Corbalán.
15: L'executiva juntaire ho ha decidit aquesta nit per unanimitat i s'ha compromès a votar només el decret antidesnonaments si es reformula. A través d'un comunicat, els de Puigdemont asseguren que el text actual no aturaria els fons voltor que podrien continuar adquirint pisos i desnonant inquilins vulnerables, ni tampoc garanteix que l'administració assumeixi els pagaments als petits propietaris per aturar els desnonaments de persones amb pocs recursos. Per això, Junts planteja que el govern espanyol retiri la votació dels decrets de l'ordre del dia del ple d'avui i que negociï un nou decret antidesnonaments perquè l'aprovi el Consell de Ministres.
0: El govern espanyol es planta davant Junts i no retirarà els decrets de la votació d'avui al Congrés. La Moncloa carrega contra els de Carles Puigdemont i diu que ha arribat l'hora que es retractin, votant al costat del PP i Vox en contra de solucions per la crisi de l'habitatge a Madrid. Paula Brujats.
16: El govern espanyol va al xoc, repta Junts a tombar el paquet de mesures i no cediran a la seva pressió, mantenen la votació per aquest migdia enmig d'una enorme tensió. Fins i tot Pedro Sánchez ha aparcat la treva amb Junts per Catalunya i en un missatge a les xarxes socials diu que ha arribat l'hora de la veritat, que Junts ha de triar si està amb el PP, Vox i els especuladors o si està amb els llogaters, i avisa que tombar els decrets el retratarà davant generacions senceres. La ministra Mònica García de Sumar va més enllà i avisa que Junts no li pot sortir gratis tombar els decrets. Sumar es planteja demanar avui la votació nominal i a peu dret per retratar tots els diputats, mentre el sindicat de llogaters crida tothom a manifestar-se aquest matí a les portes del Congrés.
0: El president de la Generalitat ha qualificat d'incomprensible i irresponsable la decisió de Junts en una escrita a la xarxa X. Salvador Illa afegeix que Junts ha de rectificar i que no es pot dir que es defensarà Catalunya mentre es bloquegen mesures per garantir el dret a l'habitatge. Sosté que defensar Catalunya és defensar la seva gent i que Junts, PP i Vox fan exactament el contrari. I encara es manté l'acampada a Plaça Catalunya. El sindicat de llogateres fa una crida a mobilitzar-se aquest matí davant la seu de Junts per Catalunya-Barcelona.

0: mentre es debaten els decrets d'habitatge a Madrid. A més, mantenen, com dèiem, l'acampada, que ha anat creixent i ja supera el centenar de tendes. A la plaça de Catalunya hi tenim l'Anna Escura.
1: El portaveu del sindicat, Enric Aragonès, ha dit en declaracions al Matí de Catalunya Ràdio que no entenen la postura de Junts.
2: No entenem com pot haver arribat aquest moment. És a dir, un decret que s'ha negociat amb ells, que ha incorporat part de les seves propostes en un moment en què la ciutadania està absolutament mobilitzada, en què partits molt diversos estan dient que votaran a favor d'aquest decret avui, fins i tot el PNB. Sincerament, creiem que aquest decret tiraria endavant.
1: I afirma que la convocatòria de la vaga general és una possibilitat que cada vegada agafa més força.
2: Tot s'ha accelerat i aquests dies les mobilitzacions, espontàniament aquest crit està apareixent per tot arreu. Ja ho hem traslladat als sindicats laborals, que crec que cada cop ho veuen més necessari, i per tant, nosaltres fem una crida a totes aquestes entitats, als sindicats laborals, dels més grans als més petits, al moviment veïnal, a les organitzacions del tercer sector, a tothom que ha donat suport en aquest decret i que està donant suport a aquestes mobilitzacions, a seure'ns junts i a posar-nos a treballar ja per una vaga general.
1: Mentrestant, a plaça Catalunya continua l'acampada. Passi el que passi avui, diuen, no tenen cap intenció de marxar.
0: I el Parlament rebutja la proposta estrella de Salvador Illa per fer front a la crisi de l'habitatge, però el salve de la reprovació a mig mandat en el debat de política general. Els comuns s'han desmarcat de la compra conjunta de pisos entre un particular i la Generalitat, però tot i així, el govern ja ha deixat clar que la tirarà igualment endavant.
3: Tresca Info.
4: Quin relax al jacuzzi. Perdó, quan n'he de sortir?
5: Quan vulgui.
4: Que bé. Però, i si m'hi vull quedar moltíssim més temps?
5: Tot el temps que vulgui.
4: I totes les bombolles que vulgui?
5: Totes les bombolles que vulgui.
4: I tot el relax que vulgui?
5: Vostè és la guanyadora de l'Eurojackpot, no? Doncs tot el relax que vulgui.
6: Amb pots de fins a 120 milions d'euros, les coses bones duren forever. No et quedis sense Eurojackpot de l'11. Aquest divendres, per només 2 euros, pot de 106 milions. Milionari forever.
7: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
8: A casa tenim 4 fills. Més que una família, som com una startup. Molt d'entusiasme, només despeses i un munt de beneficis. Emocionals. El repte de veritat va arribar aquest setembre amb les extraescolars. Vam fer números i allò semblava el pressupost del Barça. Però vam pensar, som un equip. I què fan els equips? Buscar patrocinadors. Vam anar a les botigues del barri amb una proposta. Si ens pagaven la meitat de la quota, posaríem el seu logotip a la roba dels nens. Les botigues van acceptar. Això sí, quan surten de casa, semblen pilots de Fórmula 1.
9: Si ets família nombrosa o monoparental, demana el títol i podràs accedir a beneficis i descomptes. Truca al 012. Davant del dubte, la millor resposta. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
3: Tresca Info.
0: Un quart de deu. Molt atents a la situació del trànsit, avui especialment complicat al sud del país. Equip Viari, Mireia Sala, bon dia.
10: Bon dia, Carme. Doncs sí, no es pot circular pel Baix Ebre ni al Montsià perquè estan confinats, però igualment no es podria perquè estan tallades per inundació de la calçada 9 carreteres, entre elles les vies principals, la carretera nacional 340 entre Alcanar i Amposta, la C12 a Amposta i entre Tortosa i Roquetes i la C42 a Tortosa. També estan tallades totes les carreteres locals al sud de Tortosa. Les pluges també han fet suspendre la circulació de trens a l'R16 entre Tarragona i Tortosa i tots els trens coneixen Catalunya i el País Valencià. Això és tot, renovem dades d'aquí a mitja hora.
3: El temps.
0: Amb el Néstor Gómez.
11: Continuen les pluges descarregant al sud del país amb unes precipitacions que en el cas de Mas de Barberans ja ha superat la xifra dels 200 litres per metre quadrat. Pluges que encara tindran continuïtat de manera intensa localment torrencial al Baix Ebre, la Ribera d'Ebre, Terra Alta i Baix Camp, sobretot durant les properes 2-3 hores aproximadament, amb tendència que aquestes pluges també arribin al llarg del matí cap al Camp de Tarragona. A partir de les hores minvarà l'intensitat. Aquesta tarda serà més tranquil·la, tot i que no desapareixeran les pluges. Continuaran algunes al sud, però sobretot també alguns ruixats més dispersos els que poden caure cap a l'àrea del Pirineu. Avui, el dia més tranquil el trobarem cap a les comarques de Girona. I tot això amb unes temperatures que davallen respecte a la jornada d'ahir. Avui enlloc arribarem a la xifra dels 29 o 30 graus. I tot això a les portes d'un cap de setmana insegur, amb matins que encara podrem aprofitar una miqueta més i unes tardes amb ruixats i algunes tempestes a l'àrea del Pirineu.
3: Tresca Info.
12: Així és que vostès m'han vingut a veure.
13: Quim Masferrer reestrena el seu exitós espectacle Temps, una comèdia que ens parla de la mort, però sobretot de la vida. I tu, què faries si et diguessin que et queden només 90 minuts de vida? El Teatre Borràs. Més informació i venda d'entrades a balanyambio.com.
14: Ara, el Cabatast és l'Escomostra, on l'escomós es troba, del 2 al 4 d'octubre. Tastos, maridatges, música i activitats a Sant Sadurní d'Anoia. Vine a viure la gran cita dels vins escomosos del territori.

0: Marta, la investigació. Els dos agents estan fora de perill. El delegat del govern espanyol a Catalunya ha agraït als serveis d'emergències i als Mossos la seva professionalitat en l'incident a través d'una intervenció a les xarxes socials. Els guàrdies civils de paisà perseguien un grup de persones que podrien ser membres d'un grup de delinqüents especialitzats a assaltar camions de mercaderies en àrees de servei. Avui ha de quedar vist per sentència el judici del cas de Roger Español amb els escrits finals de la Fiscalia i les defenses. Els quatre policies acusats sostenen davant el tribunal que van complir els protocols i que l'ús de pilotes de goma estava justificat, ens ho explica el Miquel Jarque.
1: Segons el relat que ahir van fer els policies nacionals que van contestar totes les parts, a l'1 d'octubre, al carrer Sardenya, es va viure una violència extrema i l'ús de les bales de goma va ser absolutament necessari. Així ho explicava l'escopeter acusat.
2: Quina actitud tenien?
3: Pues lanzaban objetos, había piedras, adoquines, algún palo que otro también vi, había lanzamientos.
1: En els escrits finals, l'advocat de Roger Español, Benet Salellas, va qüestionar ahir els testimonis aportats per la defensa i la fiscalia. I és que les imatges de les càmeres GoPro dels policies nacionals que ho podrien acreditar no s'han trobat.
2: La policia ens confirma que tenia càmeres, però la part que ens interessa en la investigació ha desaparegut. No sabem, a dia d'avui, si és que van deixar de gravar, si és que es va acabar la bateria, si és que es va acabar la memòria o si és que s'han extraviat. Però el que és curiós és que hi havia càmeres de la Policia Nacional i que els fets que són objecte de judici simplement s'han perdut.
1: Avui la Fiscalia i les defenses presenten els seus escrits i s'ofereix als policies acusats d'un últim torn de paraula.
4: 3Cat Info.
0: Prohibit temporalment el bany i la pràctica d'esports aquàtics a l'embassament de la Torrassa, a les Valls d'Àneu, al Pallars Sobirà. La mesura també afecta activitats com el caiac o el padel surf, després que Salut Pública hi hagi detectat una proliferació de cianobacteris, les anomenades algues blau verdoses, que en determinades condicions poden produir toxines. Corresponsal al Pallars Sobirà, Pau Rovira.
5: La prohibició l'ha comunicat la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre als ajuntaments de les Valls d'Àneu com a mesura preventiva. També es recomana evitar qualsevol contacte amb l'aigua i impedir que els animals hi beguin o s'hi banyin, ja que el color de les aigües indica un problema, ho explica l'alcalde de l'Alt Àneu, Josep Miquel Rossell.
6: Hi ha algun problema amb les aigües perquè s'està fotent de color marró el llac. Perquè si passes pel costat i ho veus, està el llac de color... L'any passat ja es va ficar verdós, però aquest any ja s'està ficant de color marró ja. Una mala qualitat de les aigües brutal.
5: El problema es va detectar a mitjans de setembre, quan es va observar un creixement ràpid i descontrolat de fitoplàncton. Les analítiques posteriors van confirmar la presència de cianobacteris, unes algues que poden arribar a produir substàncies tòxiques. Com que a la Torrassa hi ha una zona habilitada per al bany, la setmana passada Salut Pública va recollir una nova mostra per comprovar la concentració de microcistines, aquestes toxines que més habitualment es poden alliberar a través d'aquests organismes. Ara s'estan esperant els resultats definitius d'aquesta analítica. Fins que no se'n coneguin els resultats i es determinin les actuacions que cal aplicar, doncs, es manté la prohibició del bany i de les activitats recreatives com el caiac o el paddle surf en aquest embassament.
0: El Teatre Lliure recupera l'obra Bubetoia, la necessitat d'una illa que només es va poder veure en una sola funció el 2020 quan va esclatar la pandèmia. Un conte sobre l'amistat, la lleialtat i l'amor al teatre a través d'un grup d'amics que viatgen a l'illa més remota del món. Ens ho explica la Marta Vives.
7: Si la pandèmia ens va fer més imprescindibles les illes particulars en el món d'avui, l'esperança és més necessària que mai. Sergi Pompermayer és un dels autors de l'obra.
8: Que arrel d'aquestes pandèmies, d'aquesta política de la por que fa tants anys que se'ns està inculcant, hi hagi un canvi de règim que ens porti amb un món distòpic.
7: I per això aquesta distopia que es projecta en el 2030 a través d'un grup d'amics que emprenen un viatge al lloc més recòndit del planeta, allà on tot és possible, per tornar a redescobrir-se i recuperar les ganes i la il·lusió de fer teatre. Hi ha la matèria prima dels somnis, les frustracions, els desitjos, la veritat i els amics. Ivan Benet.
9: De celebració del teatre, de l'amistat i de la lleialtat també entre amics.
7: 6 anys després, la peça retorna amb un nou significat i amb més força, amb tanta que ja ha exhaurit les entrades per totes les funcions.
0: No ho sé, Woody Allen començarà dilluns que ve a Madrid el rodatge de la seva pel·lícula número 51. Pel director, que ja té 90 anys, la ciutat encaixa amb la història, que serà una comèdia romàntica i amb intriga en una atmosfera diplomàtica amb el català.

0: a Peter Vives com a protagonista.
1: I didn't think of Madrid right away.
2: No vaig pensar en Madrid, en concret, però quan algú va comentar que Madrid hi tenia interès, tot va cristal·litzar perfectament, perquè és una ciutat ideal per a aquesta història.
0: Elena ha presentat el projecte aquest dijous envoltat de les màximes autoritats polítiques de la ciutat i la comunitat autònoma, que aportarà 3 milions d'euros. El títol, que encara no s'ha anunciat, haurà d'incloure el nom de Madrid.
3: 10 minuts per saber què hi ha darrere d'un fenomen social, d'una decisió política, d'un conflicte internacional, d'una història sorprenent. Cada dia t'expliquem un tema d'actualitat en menys de 10 minuts.
4: El Radar, el podcast diari de notícies a 3cat Info, amb Eloi Barrera.
3: Cada dia trobaràs un nou capítol del Radar al web i l'app de 3cat Info, perquè l'escoltis on vulguis i quan vulguis.
4: Esport.
0: Ricard Isidro, bon dia.
5: Bon dia, Carme. El Real Madrid ha enviat més documents a la UEFA sobre el cas Negreira. En un comunicat, el Club Blanc diu que ho ha fet perquè la investigació pugui avançar més ràpid. Una investigació que, segons el Barça, està en suspens des del 2023 i en la qual l'organisme europeu no ha fet, de moment, cap requeriment al Barça. Aquesta notícia arriba la mateixa setmana que un jutge de Madrid ha citat el president del Madrid, Florentino Pérez, i el Futbol Club Barcelona el 25 de novembre per a un acte de conciliació per les insinuacions de Florentino Pérez sobre aquest afer. Segons fonts al Barça, si el president del Madrid no s'hi presenta o no es retracta de les acusacions que va fer, el club presentarà una querella criminal.
4: 3cat Info.
5: El davanter brasiler del Barça, Rafinha, passarà avui més proves mèdiques per saber l'abast de les molèsties que té a la cuixa. Recordem que aquest cap de setmana tampoc hi haurà futbol a la primera divisió pels compromisos de seleccions. Avui, de fet, es juguen més partits de la Lliga de les Nacions, de la UEFA, destacant el França-Itàlia a 3:15, amb la presència del jugador del Barça, Koundé, amb els francesos, i el Bèlgica-Turquia, també a 9:15. Dels partits jugats ahir, destaquem dos resultats. L'empat a 2 dels Països Baixos a Grècia, quan la selecció neerlandesa, amb Xavi Hernández a la banqueta, perdia per 2-0. També es va jugar el Dinamarca 2, Portugal 4, amb el jugador del Barça, Cancelo, que va ser titular i va marcar el primer dels portuguesos. Demà jugarà la selecció espanyola, serà contra la República Txeca a Oviedo. I l'Espanyol, per la seva banda, i aprofitant la temporada per a aquests compromisos de selecció, jugarà avui al migdia a les 12 un amistós contra l'Ipswich Town anglès a l'RCD Stadium. El partit serà a porta tancada. Com diem, no hi ha futbol a la primera divisió, però segueix endavant la segona. I demà jugarà el Sabadell, que rebrà l'Andorra, i diumenge ho farà el Girona, que s'enfrontarà al Mallorca a Montilivi. L'entrenador del conjunt gironí, Quique Álvarez, en declaracions al programa Tot Costa de Catalunya Ràdio, reconeix que té una bona plantilla, però que cal demostrar-ho.
6: A nivell de pressupost i a nivell de tot, sí, no? Al final això ho hem de demostrar. Està molt bé donant un paper i sobretot a nivell pressupostari, que no em puc amagar, que és una de les millors plantilles, ara pues, hem de ser capaços de demostrar-ho al camp, no? I una competició que a vegades això no et dona l'èxit, no? I també és veritat que si fas les coses bé amb millors jugadors, possiblement és més fàcil guanyar partits.
5: Hem d'afegir que el president de la Federació Catalana de Futbol, Joan Soteres, no descarta tornar-se a presentar a la presidència de l'organisme.
7: Quan toqui fer eleccions, es faran eleccions. Ni abans ni després, quan toqui. I que en presentar-me jo, bueno, jo ja he dit altres vegades que no em vull tornar a presentar, però dic que avui dic que al millor no es pot descartar.
5: Soteres ho ha plantejat en la presentació de la nova samarreta de la selecció catalana, que recupera les quatre barres.
4: 3cat Info. L'activitat esportiva a fons.
5: I en motors, ja ha finalitzat la segona sessió d'entrenaments del Gran Premi del Japó de motociclisme. Damià Aguilar, bon dia.
8: Bon dia. Àlex Márquez lidera la graella de MotoGP al final de la primera jornada del Gran Premi del Japó amb nou rècord de pista. Al darrere, just Pedro Acosta, Marc Márquez i Marco Bezzecchi, amb el líder Jorge Martín en vuitena posició. Han superat també el primer tall del cap de setmana Bastianini, Dijan, Antonio Quartararo, Moreira i Zarco. I entre altres, hauran de fer repesca els catalans Maverick Viñales i Alec Rins, més els Aprilias, Ogura, Raúl Fernández i els Ducatis, Aldeguer i Peco Bagnaia. La pròxima matinada, a pocs minuts per les 4, la classificació.
5: Gràcies, Damià. Recordem, també a motor, que aquest cap de setmana hi ha el Gran Premi de Fórmula 1 a Malàisia i a la primera sessió d'entrenaments el millor temps ha estat per Max Verstappen.
4: 3cat Info.
5: Derrota contundent del Barça d'handbol a la final del Mundial

0: de clubs d'Egipte davant el vespre hongarès per 33-42. Carlos Ortega, l'entrenador blaugrana, reconeixia problemes en defensa.
1: Creo que nuestra defensa no está ni mucho menos al nivel que suele estar. Y luego las pérdidas de balón nos han condenado a contraataque de ellos de primera oleada, ¿no? Y eso ha sido muy decisivo. Nada, hay que analizar y levantarse lo antes posible porque esto sigue y el sábado viene otro partido, ¿no? Pero desde luego, sin paños calientes, una derrota muy dolorosa, ¿no?
0: El Barça de bàsquet, per la seva banda, visita avui a les 7 del vespre el Besiktas d'Istanbul en partit de la tercera jornada de l'Euroliga. També afegir que en futbol sala avui juga el CatGas Energia Santa Coloma contra el Sala 10 de Saragossa en partit de la quarta jornada de Lliga i diumenge al migdia el Barça visitarà el Noia Gallec. Afegir que Mireia Benito és baixa d'última hora als europeus de ciclisme de Ljubljana a Eslovènia que comencen avui. La ciclista penedesenca arrossega un virus des del Mundial de Montreal. D'altra banda, Pablo Ablasi és dubte seriós, segons ha pogut confirmar Catalunya Informació. Encara té dolor a les costelles per la caiguda del Mundial i, a més, segueix afectada per un virus que arrossega també des del Canadà.

0: dos quarts de deu del matí repassa les principals informacions del dia fins a aquesta hora. Protecció Civil envia una alerta demanant el confinament de la població al Baix Ebre i al Montsià pel risc d'inundacions. I continuen caient pluges intenses i la situació es mantindrà les pròximes hores. Diversos municipis ja acumulen més de 150 litres per metre quadrat. Veiem quina afectació té aquesta pluja, la mobilitat en aquesta zona. Mireia, bon dia.
1: Bon dia, Carme. Hi ha 9 carreteres tallades al sud de Catalunya per inundació de la calçada. Entre elles, les vies principals Nacional 340 entre Alcanar i Amposta, C12 a Amposta i entre Tortosa i Roquetes i C42 a Tortosa, però igualment no es pot circular perquè s'ha confinat al Baix Ebre i al Montsià. Les pluges també han fet suspendre la circulació de trens a l'R16 entre Tarragona i Tortosa i tots els trens que connecten Catalunya amb el País Valencià.
0: Junts tombarà els decrets d'habitatge que s'han de convalidar avui al Congrés. Els de Carles Puigdemont insten la Moncloa a retirar-los i redactar-los de nou si volen el seu suport, però l'executiu espanyol ja ha dit que no farà marxa enrere i que mantindrà la votació. De fet, Junts lliurarà al PSOE una proposta pròpia perquè serveixi de punt de partida. A partir d'ara també us explicarem que els països de la Unió Europea es reuneixen a Brussel·les després de la pressió dels Estats Units perquè alliberin reserves de dièsel i l'amenaça de Trump d'aturar-ne les exportacions. Els 27 busquen donar una resposta conjunta davant l'increment de preus d'aquest carburant que s'enfila a màxims històrics. Prop de 400 centres educatius francesos tanquen les portes avui amb previsió de nous aldarulls, com els d'ahir, que van acabar amb uns 2.000 detinguts. El ministre d'Economia es reuneix amb associacions d'estudiants i pares que rebutgen les retallades previstes en els pressupostos. I pel que fa al cinema, la nova pel·lícula de Tom Cruise, Diger, en què l'actor s'allunya dels seus papers més habituals, és l'estrena de la setmana. A les sales també arriba la cinquena estrena de l'any amb Anne Hathaway, que es diu Verity. En esports, que destaquem, Ricard?
2: Doncs que el Real Madrid ha enviat nous documents a la UEFA sobre el cas Negreira perquè avancin en la investigació. El Barça recorda, però, que aquesta investigació està en suspens des de fa 3 anys. El Barça de bàsquet visita el Beşiktaş a les 7 en partit de la tercera jornada de l'Eurolliga i derrota del Barça d'handbol a la final del Mundial de Clubs davant el Vesper hongarès per 33-42.
0: I com us estem explicant, el temporal de pluges i tempestes intenses i molt abundants seguirà descarregant al sud del país i a la tarda es desplaçarà amb menys força cap al camp de Tarragona, al sud de Barcelona i la Catalunya central. Es poden acumular més de 100 litres en 24 hores al Montsià, Baix Ebre, Baix Camp i sud de la Ribera d'Ebre. Dos quarts de deu i tres minuts, Protecció Civil ha enviat un segon alerta aquest matí a les comarques del Montsià i el Baix Ebre per demanar a la població que es confini a casa davant del risc molt alt d'inundacions. En les últimes hores, les pluges intenses que estan caient en aquestes dues comarques estan deixant registres de prop de 200 litres per metre quadrat i l'aigua s'està acumulant. El ple inuncat ha passat aquest matí d'alerta a emergència. Seu del Departament d'Interior, Mar Riera.
3: Molt bon dia. En aquest nou alerta es demana el confinament, com dèieu, en aquestes dues comarques, no sortir a l'exterior i pujar a plantes.

0: superiors si hi ha inundacions a casa. I és que temen que la situació empitjori per l'aigua ja acumulada aquesta nit i la que seguirà caient a la zona amb una tempesta més estàtica sobre aquestes comarques fins al migdia ben bé. Sarai Sarroca és la directora del Meteocat.
1: De fet, tenim tots els avisos del Servei Meteorològic de Catalunya activats amb el color vermell. El llindar de 5 de 6, el de 30 minuts i el de 6 de 6, grau màxim de perill, tant el d'acumulació com el de 3 hores. Sobretot a la zona del Baix Ebre i del Montsià.
0: De moment, els bombers de la Generalitat han fet una setantena de sortides, cap de greu, principalment per baixos inundats i problemes elèctrics, i alguns amonats sense llum, i molts talls de mobilitat. No es descarta més, fins i tot, tallar la P7. Imma Soler, la sotsdirectora de Protecció Civil.
2: És possible, perquè ara també estàvem tenint afectacions, que en algun moment tingui que ser tallada la P7. La P7, per exemple, ara, entre l'Aldea i Ulldecona, ens comentaven que hi havia alguna dificultat. Per tant, evidentment, els serveis de Mossos d'Esquadra, policies locals, Servei Català de Trànsit estan darrere del tema i aquells punts on veuen que cal, doncs, fan aquests talls de pas per la seguretat de les persones.
0: El telèfon d'emergència 112 ja ha rebut prop de 300 trucades des d'ahir per aquest episodi de fortes pluges i el SEM també ha atès des d'ahir una vintena de persones. De manera preventiva, Protecció Civil ha activat un camió de la Creu Roja a la zona amb 300 kits d'aigua i menjar per si cal atendre algú que hagi de marxar de casa seva, i a les 12 d'aquests migdies farà una nova compareixença aquí al Centre de Comunicació d'Emergència.
3: Estarem molt pendents. El Montsià és una de les comarques que continuen sota fortes precipitacions i l'aigua acumulada supera els 150 litres per metre quadrat a diferents municipis. El Departament d'Educació ha suspès les classes a les escoles del Baix Ebre Montsià, Baix Camp i Ribera d'Ebre. A Santa Bàrbara, des de primera hora, han tornat les tempestes i preocupen en especial la situació en punts com el Barranc del Pelós. A Santa Bàrbara hi tenim pendent de tot plegat el Jordi Barranca.
4: Continua plovent aquí ara a Santa Bàrbara, al Montsià, però fa de forma més moderada. Cap a quarts de set, a partir de les 7 del matí, la pluja ha estat molt intensa durant molta estona, la qual cosa ha provocat que novament els carrers d'influència del carrer Major baixin com si fossin autèntics rius. Tot plegat també ha acabat derivant en què s'hagi demanat el confinament de tota la població d'aquesta comarca i també de la veïna Baix Ebre. Pels carrers, a hores d'ara, força tranquil·litat, i tot això després que a primera hora els veïns més matiners s'afanyessin a protegir les seves cases i comerços com bonament podien.
5: Per la nit ja vam veure nosaltres, quan vam tancar la tenda, ja vam preparar tot el que posem aquí perquè intentar que no entri el màxim possible mantes, pesos, però sí, va començar a ploure i ja està, ja no ha parat tota la nit, tota la nit. Entonces, el que fem és vigilar, no podem fer res més.
4: Es dona la circumstància que Santa Bàrbara travessa un barranc al del Pelós amb un carrer per sobre i que normalment baixa sec. Però què passa? Que quan plou amb molta força, com ho ha fet durant aquestes últimes hores i durant aquesta última estona, porta tota l'aigua acumulada des de la zona del Mas de Barberans.
6: Fresca Info.
7: Descobreix un carrer, un jardí, un concert i un museu amb una sola passejada. Vine al Viu Montjuïc el 3 i 4 d'octubre i trobaràs natura i cultura a un pam de distància. Consulta en totes les activitats a barcelona.cat/Viu Montjuïc. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
8: A casa tenim 4 fills. Més que una família, som com una start-up. Molt d'entusiasme, només despeses i un munt de beneficis. Emocionals. El repte de veritat va arribar aquest setembre amb les extraescolars. Vam fer números i allò semblava el pressupost del Barça. Però vam pensar, som un equip. I què fan els equips? Buscar patrocinadors. Vam anar a les botigues del barri amb una proposta. Si ens pagaven la meitat de la quota, posaríem el seu logotip a la roba dels nens. Les botigues van acceptar. Això sí, quan surten de casa, semblen pilots de Fórmula 1.
9: Si ets família nombrosa o monoparental, demana el títol i podràs accedir a beneficis i descomptes. Truca al 012. Davant del dubte, la millor resposta. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
6: Tresca Info.
3: Molt pendents avui també del Congrés, Junts per Catalunya tombarà avui els reials decrets d'habitatge al ple de la Cambra Baixa si el govern de Pedro Sánchez no el retire i aprove un nou text negociat. De fet, Junts lliurarà al PSOE una proposta pròpia perquè serveixi de punt de partida. Asseguren que el que plantegen és tècnicament solvent, que actua amb contundència contra els fons voltor i protegeix totes les famílies i avança cap a una solució real i capaç de plegar un ampli suport parlamentari. Jordi Corbalan.
10: L'executiva juntaire ho ha decidit aquesta nit per unanimitat i s'ha compromès a votar només el decret antidesnonaments

0: si es reformula. A través d'un comunicat, els de Puigdemont asseguren que el text actual no aturaria els fons voltor que podrien continuar adquirint pisos i desnonant inquilins vulnerables, ni tampoc garanteix que l'administració assumeixi els pagaments als petits propietaris per aturar els desnonaments de persones amb pocs recursos. Per això, Junts planteja que el govern espanyol retiri la votació dels decrets de l'ordre del dia del ple d'avui i que negociï un nou decret antidesnonaments perquè l'aprovi el Consell de Ministres.
1: Doncs bé, el govern espanyol es planteja davant Junts i diu que no retirarà els decrets de la votació d'avui al Congrés. La Moncloa carrega contra els de Puigdemont i diuen que ha arribat l'hora que es retratin votant al costat del PP i Vox en contra de solucions per la crisi de l'habitatge. Anem ara a Madrid, Paula Brujats.
2: El govern espanyol va al xoc, repta Junts a tombar el paquet de mesures i no cediran a la seva pressió, mantenen la votació per aquest migdia enmig d'una enorme tensió. Fins i tot Pedro Sánchez ha aparcat la treva amb Junts per Catalunya i en un missatge a les xarxes socials diu que ha arribat l'hora de la veritat, que Junts ha de triar si està amb el PP, Vox i els especuladors o si està amb els llogaters, i avisa que tombar els decrets el retratarà davant generacions senceres. La ministra Mònica García de Sumar va més enllà i avisa que Junts no li pot sortir gratis tombar els decrets. Sumar es planteja demanar avui la votació nominal i a peu dret per retratar tots els diputats, mentre el sindicat de llogaters crida tothom a manifestar-se aquest matí a les portes del Congrés.
1: Per cert, avui està previst el desnonament d'una veïna de Manresa amb un fill menor. Membres de la plataforma d'afectades per la hipoteca i el capitalisme es concentren a aquesta hora davant de l'immoble on viu per poder aturar-lo, per intentar-ho almenys. Aquesta veïna fa anys que reclama poder accedir a un lloguer social, però li ha estat impossible contactar amb el fons voltor propietari del pis. Pel portaveu de la PAC, Bages de Bages, Martí de les Heres, aquest cas és un exemple del que pot passar a partir d'ara.
3: Porta 8 anys negociant un lloguer social, un lloc on poder estar, viure tranquil·lament, poder pagar un lloguer i establir-se amb total tranquil·litat i sense tot el cost psicològic que comporta estar en aquesta situació, parant un desnonament a porta.
1: Es dona el cas que aquesta veïna va ser la primera persona de Manresa en aconseguir un comptador social, una mesura que garanteix el subministrament d'aigua i llum en llars amb persones en situació de vulnerabilitat.
4: 3CAT Info.
1: La manifestació de Barcelona per commemorar ahir el 9è aniversari de l'UO es va acabar amb aldarulls i contenidors cremats a la plaça Urquinaona. Unes 600 persones, segons la Guàrdia Urbana, es van manifestar ahir al centre de la ciutat, convocats per l'ANC i els CDRs per denunciar la repressió policial que es va viure durant les votacions pel referèndum. Ho recordaven el Joaquim i l'Elisenda.
5: Va ser un assalt, una repressió molt gran, perquè no fem res de mal.
6: No van arribar a fer el que havien dit que farien, que és proclamar la independència, i per tant hi ha també, doncs, d'alguna manera, un sentit de frustració.
1: Al final de la manifestació, l'ANC va llegir un manifest recordant que aquell conflicte no està tancat i, posteriorment, un grup de joves van provocar aldarulls. Els Mossos diuen que van aconseguir dispersar-los sense fer ús de les defenses.
4: 3CAT Info. 3CAT Info.
1: Donald Trump pressiona Alemanya i França perquè alliberin reserves estratègiques de petroli a canvi d'evitar que els Estats Units suspenguin les exportacions de dièsel nord-americà a Europa. A aquesta hora, la Comissió Europea es reuneix amb els 27 països de la Unió per discutir què fan mentre el preu dels carburants toque màxim. Brussel·les, Bruno Forteamiras.
7: Són dies de trucades i de contactes al més alt nivell entre les institucions europees i el govern nord-americà. Brussel·les mira de convèncer Donald Trump que deixar de vendre dièsel a Europa perjudicaria totes dues bandes de l'Atlàntic, però a les portes d'unes eleccions de mig mandat i amb els preus dels carburants pels núvols als Estats Units, Trump amenaça de tirar endavant els seus plans si no hi ha un gest per part dels europeus. I aquest gest és que països com Alemanya o França alliberin al mercat una part de les seves reserves de dièsel per aconseguir, diu Washington, que els preus baixin. A la Unió Europea, el dièsel bat màxims històrics i ja frega de mitjana els 2,24 euros per litre a les benzineres. En aquest context, a Brussel·les s'han encès totes les alarmes per l'amenaça de Trump de suspendre'n les exportacions, perquè la meitat de tot el dièsel que la Unió Europea compra a l'exterior prové dels Estats Units.
1: A França, prop de 400 centres educatius estaran tancats avui en previsió d'una altra jornada de protestes que poden tornar-se violentes. Ahir va haver gairebé 2.000 identificats pels aldarulls, com l'incendi d'un institut o d'un camió de bombers. Els estudiants estan en peu de guerra arran de les retallades previstes en l'esborrany de pressupostos. El ministre d'Educació reunirà avui amb associacions d'estudiants i sindicats. El de Justícia es mostra partidari de fer pagar les destrosses als pares. París, Isabel Galí.
8: Un estalvi de 43.000 milions d'euros pel 2027. Els pressupostos

0: Pressupostos presentats pel govern francès volen convèncer els mercats financers que França fa els deures i serà capaç d'eixugar el deute públic.
1: La credibilitat financera de França és sòlida. Som forts en els sectors energètic, tecnològic i financer. Tenim els bancs més sòlids de la zona euro que estan extremadament ben capitalitzats.
0: Ara passaran a ser debatuts a l'Assemblea Nacional i si no troben el consens d'una majoria, el primer ministre Sébastien Lecornu no descarta fer-los aprovar per decret.
2: Del 5 al 10 d'octubre, Lleida és la capital de la literatura catalana. Torna a Sant Miquel de les Lletres.
3: Mig centenar d'activitats, diàlegs literaris, mercat del llibre, narració oral i poesia pels carrers.
2: 6 dies per viure les lletres.
3: Organitza la Fundació Horitzons 2050.
2: Programa complet a horitzons2050.org.
4: Marcos Franz, Pilar Eire, Lluís Soler i Àngel Llàcer a Col·lapse amb Jordi González, dissabte a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
5: 3CAT Info.
6: Pràcticament 3:15 del matí, fem atenció al trànsit, molta avui en especial i també, i molt en especial també, la previsió meteorològica. Equip Viari, Mireia Sala, com estan les coses a les carreteres, especialment al sud del país? Bon dia.
7: Bon dia, Carme. Doncs hi ha 7 carreteres tallades al sud de Catalunya per inundació de la calçada, entre elles les vies principals, Nacional 340 entre Alcanar i Amposta, C12 Amposta i entre Tortosa i Roquetes, i C42 a Tortosa. Igualment, però, no es pot circular perquè s'ha confinat el Baix Ebre i el Montsià. Les pluges també han fet suspendre la circulació de trens a l'R16 entre Tarragona i Tortosa i tots els trens coneixen Catalunya amb el País Valencià. A banda de les tempestes, però, hi ha retencions a la C31 a Badalona, d'entrada a Barcelona per un accident que talla un carril, i a l'A2 està tallada la sortida 580 a Esparreguera en sentit Lleida a causa d'un vehicle avariat. Això és tot. Més informació viària als titulars de les 10.
5: El temps.
6: La crònica és del Néstor Gómez.
8: El temps de cara a les pròximes hores venen dominades per les pluges, els ruixats i les pluges que poden ser encara torrencials cap a les Terres de l'Ebre. A Mas de Barberans ja han superat els 200 litres per metre quadrat i encara poden sumar algun litre més. Val a dir que continuarem parlant de pluges intenses, localment torrencials, durant el matí a les Terres de l'Ebre i al Camp de Tarragona. En aquestes contrades és on s'espera que pugui ploure més de 40 litres per metre quadrat en només mitja hora. A la resta del país, temps una miqueta més tranquil, amb alguns ruixats cap al Pirineu Occidental, cap al Pallars Jussà, Alta Ribagorça, i el temps més tranquil sense cap mena de dubte cap a les comarques de Girona, amb el cel variable o amb núvols que aniran en augment. Aquesta tarda, les pluges es traslladen cap a l'àrea de la costa central. Pot caure algun ruixat intens, i ruixats també més dispersos, de caràcter moderat, a l'àrea del Pirineu i del Prepirineu. Tot això, avui amb unes temperatures que baixen respecte a ahir, no arribarem en lloc als 30 graus i a les portes d'un cap de setmana amb matins més o menys estables, però a les tardes insegures, sobretot al Pirineu.
5: Tresca Info.
9: Ara, el que va tast és l'escomostra, on l'escomós es troba, del 2 al 4 d'octubre. Tastos, maridatges, música i activitats a Sant Sadurní d'Anoia. Vine a viure la gran cita dels vins escomosos del territori. Més informació a turismesantsadurní.cat. Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia, amb el suport de la Diputació de Barcelona.
5: Tresca Info.
6: Més coses. El pare del nadó maltractat a Barcelona diu que no és conscient d'haver-li fet mal. L'home ha declarat aquest dijous a petició pròpia davant del tribunal que l'investigui a ell i a la mare del nadó per maltractaments i agressió sexual. En una declaració de 2 hores i mitja, el pare ha suggerit una possible negligència, com agafar-lo massa fort per a explicar les lesions, que diu que van ser involuntàries per part d'ell o de la mare del nen. El nadó de 6 setmanes va ingressar a l'UCI de l'Hospital Vall d'Hebron al març amb greus lesions i els pares van entrar a presó provisional. La mare, infermera del mateix hospital, va quedar en llibertat amb càrrecs. El pare continua empresonat i el nadó viu amb una família d'acollida. Hi ha preocupació a la Cerdanya per un tall a la carretera nacional 260 a l'Eix Pirinenc. Fa mesos que hi ha un carril tallat pels problemes detectats en un viaducte i els vehicles han de passar per la carretera antiga en mal estat, però ara no hi ha data de reobertura. Bellver de Cerdanya, Joaquim Albalate.
10: Des del maig, els vehicles que circulen a l'altura de Sant Martí dels Castells, entre Bellver i Martinet, han sentit la Seu

0: han de desviar pel traçat antic de la carretera, estret i ple de sots, tot mentre s'avalua l'estat d'un pont. José Crespín és el subdelegat del govern espanyol a Lleida.
1: Estem portant a terme tasques de manteniment i conservació de l'estructura del viaducte, tant pel que fa a les pilones com el que fa referència al tablero. És cert que en alguna medició va sortir una petita anomalia i llavors vam decidir desviar el trànsit per l'antiga carretera per poder fer les catis i les medicions pertinents per garantir la màxima seguretat d'aquest viaducte.
0: Des de la carretera no es veu cap moviment en les obres, però segons Crespín s'estan fent les proves per saber com cal actuar i per això no hi ha previsió de reobertura.
1: Amb el resultat d'aquestes medicions ja determinarem si requeriran petites actuacions o en canvi caldrà alguna reforma més estructural i més àmplia.
0: Als veïns els preocupa el mal estat de la carretera antiga, també pel risc d'accidents, sobretot ara amb l'arribada del fred i les pluges. Segons el RAC, el pas de l'N260 per Martinet, per on cada dia circulen 6.000 vehicles, és el tram més perillós de l'Alt Pirineu.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: Die Hard, la nova pel·lícula de Tom Cruise, és l'estrena de la setmana, però hi ha altres novetats destacades, com la cinquena estrena de l'any amb Anne Hathaway. Repassem totes les novetats a la cartellera amb el Marc Garriga.
4: Mr. President, 55 minutes ago, my company informed me of the explosion on our rig.
5: Alejandro González Iñárritu torna a pecar de megalòman. Digger és un exemple de la suma dels seus excessos visuals, la seva incontinència narrativa i la sobreactuació interpretativa que fomenta. Ara, és innegable que es tracta d'una proposta desbordant, valenta i portentosa. Finalment, brilla en la composició estètica, en el guió punyent i reivindicatiu i en la superba interpretació de Tom Cruise, que és carregosa i exagerada, però perquè el paper li ho reclama. El seu magnat petrolier, a qui li suen les conseqüències pel planeta que tenen les seves nefastes decisions, és histriònic i genial alhora. Digger és la sàtira definitiva contra el canvi climàtic.
6: This is Birdie.
7: Doctors don't think she'll ever walk or talk again.
5: Una altra estrella que torna a treure el cap a la cartellera és Anne Hathaway. Malauradament, Verity, la sombra d'un enganyo, és la seva pitjor proposta de la temporada. Com diu el títol, és tot un engany. Podria ser la comèdia de l'any si no fos que el seu director el que pretenia fer era un thriller eròtic. Però és que ni s'acosta a l'erotisme de 50 ombres d'en Grey, que ja es diu, ni genera cap mena d'intriga més enllà d'un Anne Hathaway fantasmal inquietant. La languidesa de la coprotagonista Dakota Johnson és insufrible i el guió no té ni cap ni peus.
8: German counteroffensive has been going on for 3 days.
5: Lucky Strike, com la marca de tabac, és una pel·lícula que té un protagonista pràcticament absolut, Scott Eastwood, el fill de Clint Eastwood, que aquí es converteix en una mena de llop solitari que lluita per sobreviure en condicions extremes enmig de la batalla de les Ardenes durant la Segona Guerra Mundial. Amb enginy, el director Rod Lurie amaga els pocs recursos de què disposa i manté l'atenció fins al final. És irregular i previsible, sí, però prou sòlida i entretinguda.
9: Hey, any of you fuck with my daughter, okay? Cancer will be the least of your worries.
5: La sorpresa de la setmana és Sunny Dancer, la història d'un grup de joves que es coneixen en un campament d'estiu destinat a nois víctimes del càncer. Evita en tot moment la cursileria i és vitalista sense ser condescendent ni paternalista. És directa, sincera i divertida. I té un repartiment que lidera la magnífica Bella Ramsey, la qüestionada protagonista de la sèrie The Last of Us.
10: Atención, jovencitas y jovencitos. Chuck Berry, Elvis Presley.
5: També s'estrenen La prometedora Narciso, un film polític del Paraguai que no acaba de reeixir, la pel·lícula d'animació alemanya La llegenda de la balena cantaire, que arriba doblada al català, la comèdia espanyola Nuda propietat, amb Susana Baitua i Pepe Villuela, i la història d'una deportada saharaui, Sombra nòmada, molt oportuna.
3: I una altra proposta, la Pedrera acull la primera exposició monogràfica a Barcelona d'Anselm Kiefer, figura clau de l'art contemporani europeu. La mostra obre avui amb més de 70 peces, la gran majoria d'una única col·lecció privada, Montse Mas.
11: aquesta és la primera vegada que es pot veure a l'estat espanyol el conjunt de les seves emblemàtiques vitrines, elaborades amb materials com cendra, plom, plantes seques o roba. I segons el comissari Walter Smerling, també és la primera oportunitat al món d'admirar-les al costat de les seves pintures.
12: The show is extraordinary.
13: L'exposició és extraordinària. Permet endinsar-se en l'univers d'Anselm Kiefer i veure una part de la col·lecció privada del col·leccionista alemany

0: Hans Grote. En Hans va morir fa 5 anys i li hauria encantat ser avui aquí amb nosaltres, ja que és la primera vegada que es veu aquesta combinació de pintures i vitrines, o deixeu-me dir, palaus de vidre.
1: La memòria i la natura són alguns dels temes més recurrents de Kiefer, també en els seus llibres d'autor, presents a la mostra.
0: També produeix llibres de plom, la qual cosa és un fet absolutament paradoxal, perquè el plom pesa molt. Aquí n'hi ha un d'uns 300 quilos. No es pot obrir un llibre de plom, però és un símbol. Si t'eduques o adquireixes coneixement, entens més coses. I qui no vol entendre més coses?
2: You, me, who not?
1: La proposta fins al 24 de gener s'ampliarà a espais com el Palau de la Música, que el 22 d'octubre acollirà un concert del trio Fortuny i la clarinetista Cristina Mateo amb projeccions d'obres del reconegut pintor i escultor alemany.

0: Esport.
1: Ricard Isidro, bon dia.
2: Bon dia, Carme. El Reial Madrid ha enviat més documents a la UEFA sobre el cas Negreira. En un comunicat, el Club Blanc diu que ho ha fet perquè la investigació pugui avançar més. Una investigació que, segons el Barça, està en suspens des del 2023 i en la qual l'organisme europeu no ha fet, de moment, cap requeriment al Barça. Aquesta notícia arriba la mateixa setmana que un jutge de Madrid ha citat el president del Reial Madrid, Florentino Pérez, i el Futbol Club Barcelona el 25 de novembre per un acte de conciliació per les insinuacions de Florentino sobre aquest afer. Segons fons del Barça, si el president del Madrid no s'hi presenta o no es retracta de les acusacions que va fer, presentarà una querella criminal.
0: 3Cat Info.
2: El davanter del Barça, Rafinha, passarà avui més proves mèdiques per saber l'abast de les molèsties que té a la cuixa dreta. Recordem que aquest cap de setmana tampoc hi haurà futbol a la primera divisió pels compromisos de seleccions. Avui, de fet, es juguen més partits de la Lliga de les Nacions de la UEFA. Destaquen el França-Itàlia amb Koundé del Barça amb els francesos. Serà a partir de 8:45 i a la mateixa hora jugarà el Bèlgica-Turquia. Jugats ahir, Grècia 2, Països Baixos 2 i Dinamarca 2, Portugal 4. El jugador del Barça, Cancelo, va ser titular i va marcar el primer gol dels portuguesos. Demà jugarà la selecció espanyola. Serà contra la República Txeca a Oviedo. Mentrestant, l'Espanyol aprofita l'aturada pels compromisos internacionals per jugar avui al migdia a les 12, un amistós contra l'Ipswich Town anglès a l'RCD Stadium. El partit serà a porta tancada. No hi ha futbol a la primera divisió, però segueix, en canvi, la segona, i demà ja jugarà el Sabadell, que rebrà l'Andorra. Diumenge ho farà el Girona, que s'enfrontarà al Mallorca a Montilivi. L'entrenador del club gironí, Quique Álvarez, en declaracions al programa Tot Costa de Catalunya Ràdio, reconeix que té una bona plantilla, però que cal demostrar-ho a la gespa.
3: A nivell de pressupost i a nivell de tot, sí, no? Al final això ho hem de demostrar. Està molt bé donant un paper i sobretot a nivell pressupostari, que no em puc amagar, que és una de les millors plantilles, ara pues, hem de ser capaços de demostrar-ho al camp, no? I una competició que a vegades això no et dona l'èxit, no? I també és veritat que si fas les coses bé amb millors jugadors, possiblement és més fàcil guanyar partits.
2: Hem d'afegir que el president de la Federació Catalana de Futbol, Joan Soteres, no descarta tornar-se a presentar a la presidència de l'organisme.
4: Quan toqui fer eleccions, es faran eleccions, ni abans ni després, quan toqui. I que en presentar-me jo, bueno, jo ja he dit altres vegades que no em vull tornar a presentar, però dic que avui dic que el millor no es pot descartar.
2: Soteres ho va plantejar ahir en la presentació de la nova samarreta de la selecció catalana que recupera les quatre barres.
0: 3Cat Info. Tota la informació esportiva.
2: El Barça de bàsquet visita a les 7 del vespre el Beşiktaş d'Istanbul en partit de la tercera jornada de l'Euroliga. Sobre aquest equip turc en parla Alexander Sekulić, el tècnic blaugrana.
5: El Beşiktaş ha millorat la plantilla respecte de la temporada passada i han afegit talent i qualitat. Juguen amb molta intensitat i energia, especialment a casa. En l'últim partit, a més, van llançar de 3 amb un percentatge molt alt. Per tant, aquestes són les coses que hem de controlar i hem d'entendre el que ens espera en aquest pavelló.
2: També avui es va al València, Panathinaikos, Maccabi i Baskonia Olimpia de Milà. Dels partits jugats ahir, destaca la derrota del Madrid a la pista del Hapoel de Tel Aviv per 102-98, el que suposa la tercera desfeta del conjunt blanc en 3 partits a l'Euroliga. També derrota, en aquest cas, del Barça d'handbol a la final del Mundial de Clubs d'Egipte davant el Vesper Mongarès per 33-42. En Carlos Ortega, l'entrenador blaugrana, feia autocrítica.
6: Creo que nuestra defensa no está ni mucho menos al nivel que suele estar, y luego las pérdidas de balón nos han condenado a contraataque de ellos en primera oleada, ¿no? Y eso ha sido muy decisivo. Nada, hay que analizar y levantarse lo antes posible, porque esto sigue y el sábado viene otro partido, ¿no? Pero de luego, sin paños calientes, una derrota muy dolorosa, ¿no?
2: La Lliga Sobal, d'altra banda, decidirà avui si accepta la petició del Conca d'ajornar el partit que ha de jugar demà a Granollers, corresponent a la quarta jornada. L'equip manxec argumenta falta d'efectius, ja que bona part de la seva plantilla està afectada per una incidència sanitària. En futbol sala, avui juga el CatGas Energia Santa Coloma contra el Sala 10 de Saragossa, en partit de la quarta jornada de Lliga. Diumenge, al migdia, el Barça visitarà el Noia Gallec. En motor, Àlex Márquez ha estat el més ràpid a la primera jornada d'entrenaments del Gran Premi del Japó de motociclisme, de MotoGP. Marc Márquez ha estat tercer. Demà, a partir de les 8 del matí, cursa sprint. Recordem que aquest cap de setmana també hi ha Gran Premi de Fórmula 1 a Malàisia. A la primera sessió d'entrenaments, el millor temps ha estat pel neerlandès Max Verstappen.

0: Són les 10, bon dia. Pedro Sánchez es planteja convocar eleccions espanyoles per a finals de novembre segons fonts del seu entorn consultades per 3cat.info. El president estudia l'avançament electoral en funció de com vagi el debat sobre els decrets d'habitatge d'aquest matí que decauran amb els vots en contra de Junts, PP i Vox. Protecció Civil envia una alerta demanant el confinament de la població al Baix Ebre i al Montsià pel risc d'inundacions i continuen caient pluges intenses i la situació seguirà així en les pròximes hores. Diversos municipis ja acumulen més de 150 litres per metre quadrat. Les precipitacions tenen afectació directa a la mobilitat. Sapiguem quina és l'última hora. Equip viari, endavant.
1: Doncs hi ha 7 carreteres tallades al sud de Catalunya per inundació de la calçada, entre elles la Nacional 340 entre Alcanar i Amposta. En aquesta via hi ha hagut algun vehicle atrapat dins l'aigua i han hagut d'intervenir-hi els bombers. Tallades també la C12 a Amposta i entre Tortosa i Roquetes i la C42 a Tortosa. Les pluges també han fet suspendre la circulació de trens de l'R16 entre Tarragona i Tortosa i tots els trens coneixen Catalunya i el País Valencià.
0: El Parlament rebutja la proposta estrella de Salvador Illa per fer front a la crisi de l'habitatge, la compra conjunta de pisos entre un particular i la Generalitat. Els comuns s'han desmarcat al debat de política general, però el govern deixa clar que la tirarà endavant igualment. Els socis d'Illa l'han salvat, però de la reprovació a mig mandat. Catalunya torna a superar els 4 milions de persones ocupades. Les dades de la Seguretat Social també apunten que al setembre la xifra d'afiliats ha crescut de 38.000 persones, en bona part pel procés de regularització del govern espanyol. Els Mossos d'Esquadra han detingut 3 persones en relació amb el tiroteig que hi va haver ahir al vespre en ple carrer al barri de Can Parellada de Terrassa, on van quedar ferits 2 agents de la Guàrdia Civil. Els 2 agents ferits estan fora de perill. Els països de la Unió Europea es reuneixen a Brussel·les després de la pressió dels Estats Units perquè alliberin reserves de dièsel i l'amenaça de Trump d'aturar-ne les exportacions. Els 27 busquen donar una resposta conjunta davant de l'increment de preus d'aquest carburant que s'enfila a màxims històrics. Prop de 400 centres educatius francesos tanquen les portes avui en previsió de nous aldarulls com els d'ahir, que van acabar amb unes 2.000 persones identificades. El ministre d'Educació es reuneix amb associacions d'estudiants i pares que rebutgen les retallades previstes en els pressupostos. Prohibit temporalment el bany i els esports aquàtics a l'embassament de la Torrassa a les Valls d'Àneu per a la proliferació de cianobacteris. Salut Pública n'ha detectat la presència i ara analitza l'aigua per comprovar si hi ha toxines. També recomana evitar qualsevol contacte amb l'aigua. El Teatre Lliure recupera Boivetona, la necessitat d'una illa, una obra que només es va poder representar una vegada el 2020, quan va esclatar la pandèmia. Ara torna als escenaris amb una història d'amistat, lleialtat i amor al teatre a través d'un grup d'amics que viatgen fins a l'illa més remota del món.
2: Esports.
3: El Real Madrid envia nous documents a la UEFA sobre el cas Negreira perquè avancin en la investigació. El Barça recorda que aquesta investigació està en suspens des de fa 3 anys. El davanter brasiler del Barça, Rafinha, passarà avui més proves mèdiques per saber l'abast exacte de les molèsties a la cuixa dreta. I pel que fa a l'agenda esportiva del dia, el Barça de bàsquet visita el Besiktas a les 7 en partit de la tercera jornada de l'Eurolliga, mentre que en futbol sala el CatGas Energia Santa Coloma juga avui contra el

0: Sala 10 de Saragossa.
1: El temporal de pluges intenses i localment torrencials es mantindrà a les Terres de l'Ebre i avançarà cap al Camp de Tarragona. Cap al migdia arribarà al litoral central. Al Pirineu s'esperen ruixats dispersos durant la tarda. Les temperatures baixaran lleugerament.
2: 3CAT Info.
1: Ara passen 4 minuts de les 10 del matí. Soc el Marc Teixidor Valls i us acompanyaré repassant l'actualitat fins al punt de les 11. Bon dia.
2: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3CAT Info.
1: Estem molt pendents dels aiguats i les pluges que cauen encara a aquesta hora a les Terres de l'Ebre. De seguida hi anirem en directe, però ens demanen pas des de Madrid perquè dirigents socialistes valoren un possible avançament electoral si avui el Congrés dels Diputats tomba amb el vot de Junts els decrets d'habitatge. La ministra Isabel Rodríguez els demana que s'ho repensin i s'abstinguin. Com dèiem, anem a Madrid en directe. Paula Brujats, bon dia.
3: Què tal? Bon dia. Sí, la Moncloa estudia un avançament electoral. L'entorn de Pedro Sánchez no ho descarta i també alguns dirigents socialistes creuen que és el que toca a partir d'avui si Junts tomba els decrets al Congrés. La votació, que es preveu cap al migdia, precipitarà la decisió de Pedro Sánchez d'unes eleccions que podrien ser el 29 de novembre o el 6 de desembre. Ahir deia Pedro Sánchez que ha arribat l'hora de la veritat, que Junts, el PP i Vox es retrataran davant generacions senceres si avui tomben aquests decrets, i la ministra Isabel Rodríguez ha tornat a dir ara mateix que és l'hora de la veritat. Molt indignada, la ministra d'Habitatge amb Junts per Catalunya el reclama que rectifiquin i que es passin com a mínim a l'abstenció.
4: A la hora de la votación, como decía el presidente, va a llegar la hora de la verdad para todos los diputados, para todas las diputadas que tendrán que decirle al pueblo español y al pueblo catalán si están con ellos, si están con la gente o están con los buitres. Esto es todo lo que tengo que decirles, con la esperanza de que cambien de opinión y que se pongan del lado de la gente, no del lado de los buitres, como nos han estado diciendo.
3: Demana Isabel Rodríguez de Junts que rectifiquin. No hi confia gens l'altre soci del govern espanyol, Sumar, encara més crític amb els de Míriam Nogueras. Pablo Bustinduy, ministre de Drets Socials, els assenyala com a culpables.
5: Por supuesto, lo vamos a estar, y además lo vamos a estar con una determinación que es clarísima y que creo que todo el mundo va a reconocer como tal, que es sincera, que es que nuestro programa político tiene un punto esencial por encima de todos los demás, que es el derecho a la vivienda. Lo ha tenido durante toda la legislatura, lo tiene hoy y lo va a tener en adelante hasta que sea una realidad en este país.
3: Suma recorda que la decisió de convocar eleccions és de Pedro Sánchez, però diuen que estan preparats per si cal avançar-les. De fet, diumenge reuniran tots els grups que conformen l'espai a l'esquerra del Partit Socialista i, tot i que encara no han anunciat el candidat, asseguren que estan a punt per si cal votar en les properes setmanes. A Sumar, però també a les files socialistes, hi ha molts dirigents que defensen aquesta hora que és el moment ideal per anar a les urnes, que Pedro Sánchez no pot esperar més i que ara ha d'aprofitar per capitalitzar aquesta indignació social. Aquesta una a favor de l'habitatge, recorden fons socialistes, que també hi ha eleccions als Estats Units, a Israel i a França en les properes setmanes i que pot ser un bon escenari per Pedro Sánchez.
1: És l'última hora que ens arriba des de Madrid. Estarem molt pendents a 3CAT Info del que vagi passant des del Congrés i de tot el que s'han derivi a partir d'aquesta votació. I amb la Paula Brujats ho seguirem en directe. Paula, gràcies, bon dia.
3: Fins ara, bon dia.
1: De fet, Junts manté que retirin els decrets i vol negociar-ne un de nou. De fet, avui lliurarà al PSOE una proposta pròpia perquè serveixi de punt de partida. Asseguren que el que plantegen és tècnicament solvent, que actua amb contundència contra els fons voltors, protegeix totes les famílies i avança cap a una solució real i capaç de desplegar un ampli suport parlamentari. El president de la Generalitat ha qualificat d'incomprensible i irresponsable la decisió de Junts en un escrit a la xarxa X. Salvador Illa afegeix que Junts ha de rectificar i que no es pot dir que es defensa Catalunya mentre es bloquegen mesures per garantir el dret a l'habitatge. Sosté que defensar Catalunya és defensar la seva gent i que Junts, PP i Vox fan exactament el contrari.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Ho dèiem en començar aquest bloc informatiu, molt pendents del que està passant a les Terres de l'Ebre, seguiment del fort episodi de tempestes que des de la nit aquesta matinada està caient a les Terres de l'Ebre amb acumulacions d'aigua per sobre els 150 litres per metre quadrat. Protecció Civil ha demanat el confinament a les comarques del Baix Ebre i el Montsià davant del risc d'inundacions. Anem fins a Tortosa, allà hi ha el Manel Sastre amb el suport tècnic de l'Albert Cors. Manel, bon dia.
0: Hola, bon dia. Sí, som a Tortosa, al centre de comandament que els bombers de la Generalitat han establert aquí al Palau de Firal i de Congressos. Aquí ara plou amb menys intensitat, però la veritat és que s'ha passat una nit molt complicada perquè ha plogut moltíssim i els aiguats han afectat diferents zones de la ciutat. Fins fa un moment no tenien el subministrament elèctric en molts punts també de Tortosa. Ara ha anat retornant en alguns, tal com hem vist quan hem arribat aquí. Ens contaven que hi havia algunes cases desallotjades per la preocupació per les pluges al carrer Montcada i al carrer Cervantes, segons l'Ajuntament de Tortosa, i que també hi havia al nucli de Vinallop algunes cases i baixos inundats. Però són només algunes de les accions, de les coses que han passat aquí a les últimes hores, però perquè ens expliqui quina és la situació, tenim amb nosaltres Oriol Corbella, que és l'inspector dels bombers responsable d'aquest centre de coordinació. Oriol, bon dia.
6: Hola, bon dia.
0: Com ha anat la nit? Quin és el balanç que esteu fent i quines previsions teniu per les pròximes hores?
6: Bueno, ha sigut una nit molt llarga, vam baixar aquí preventivament ja al vespre, doncs, atenent el risc que hi havia i el Meteocat i els límits que hi havia, i també els nostres propis analistes que ens deien, doncs, que hi havia la probabilitat de que aquestes tempestes, doncs, que quedessin molt estàtiques, i al llarg de la nit aquestes tempestes han estat bastant estàtiques, s'han anat movent, però han anat plovent, doncs, tot a tota la zona de Tortosa, Santa Bàrbara, tot el tema a la zona de la Galera, i inicialment aquesta tempesta el que han causat és bàsicament, doncs, petites inundacions, també de baixos, també amb les tempestes d'algun arbre trencat, alguna afectació en vehicle, però cap mena de salvament en una primera instància durant aquesta nit. Llavors, aquest episodi, quan ha arribat ara aquest matí, ja, tal i com de fet havíem previst el Meteocat, hem tingut un descans a primera hora, però després s'ha reactivat aquesta tempesta i hi ha hagut una tempesta que ha afectat sobretot, doncs, tota la zona del Canà. Aquesta tempesta ha caigut molta aigua en poca estona, llavors en aquesta situació sí que han baixat els torrents amb molta força, han arrossegat molts vehicles, hi ha hagut més danys materials, hem hagut de fer un total de 18 salvaments de persones de dintre vehicles, i ara mateix encara estem treballant en la situació.
0: Quina és la zona més complicada? Quina ha estat la zona més complicada aquesta matinada? Ho teniu?
6: La zona més complicada ha estat la d'aquest matí, al Canà. És bàsicament on ha caigut un patac d'aigua, que el fet que tots els torrents que ja estem acostumats també, perquè, doncs, venim en aquestes inundacions recurrentment, doncs, és el que ha arribat també a les carreteres. Ens hem trobat cada cop, doncs, moltes carreteres han resultat tallades i gent ha quedat atrapada. Llavors ha sigut el moment més complicat en què hem tingut, doncs, molts salvaments simultanis de persones que ens trucaven des dels seus vehicles, que els estava entrant l'aigua a l'interior, i llavors el que hem fet és, doncs, anar prioritzant sobretot aquestes situacions per intentar, doncs, que salvar el màxim de gent possible en el mínim temps possible.
0: I ara mateix, les pròximes hores, quina és l'actuació que teniu previst fer o teniu més dependents d'aquestes actuacions per realitzar?
6: Ara mateix de salvaments ja no ens en queda cap pendent, llavors entrem en un altre moment de la priorització en què hem de veure ara, doncs, totes les afectacions, també, doncs, que hi ha baixos, amb vehicles que s'han de retirar a la via pública que ha quedat malmesa i que hem de restablir, doncs, perquè la gent es pugui moure. Doncs, ara, bàsicament, després d'aquesta priorització en què ja han fet els salvaments, doncs, toca, doncs, el restabliment de la normalitat, ajudar els veïns, doncs, a retornar, el buidatge, si els pàrquings han quedat, doncs, anegats, i llavors anirem prioritzant i veient a veure si encara no tenim, si no cau cap patac d'aigua. Tenim la previsió de que això pot durar fins al migdia i estem, doncs, amatents a veure cap on pot anar.
0: Hem vist el radar que anava pujant una mica cap a la zona de l'Ampolla, l'Ametlla. Teniu notícies de que en aquesta zona hagi hagut afectacions ja?
6: No, de moment en aquestes zones no estem tenint cap incidència. És una bona notícia el fet de que vagi canviant, que no sigui estàtic. També és una bona notícia que s'ha difuminat una mica, el nucli no és tan potent. Llavors, però no ens confiem encara, perquè també això ens ha passat aquesta matinada i després s'ha tornat a iniciar. Llavors, estem esperant a la finalització d'aquest episodi que preveuen cap al migdia, moment en què podrem fer anàlisi, doncs, de tot el que ha succeït i de tota la feina pendent que ens queda, doncs, al llarg del dia d'avui i segurament de demà.
0: Gràcies, Oriol Corbella, inspector dels bombers. Bon dia.
6: Moltes gràcies a vosaltres, bon dia.
0: Aquí a Tortosa continuem en aquest centre de coordinació que estan acabant de muntar també els bombers i també els diferents equips d'emergències que situen aquí al centre de coordinació per les accions que fan en tot el Baix Ebre i el Montsià. Quan hem vingut cap aquí, cap a la zona de Tortosa aquest matí, per afegir-nos a l'equip desplegat de Catalunya de 3CAT Info, hem explicat també, hem pogut veure com hi havia molt poc moviment a les carreteres carreteres, també bàsicament perquè hi ha molts talls a les carreteres d'accés de la zona del Baix Ebre i també del Montsià, i a l'interior de Tortosa algunes botigues tancades, d'altres que obrien quan es reprenia també el subministrament elèctric, perquè recordem que aquí hi ha hagut molts problemes també amb el subministrament elèctric.
1: És el que està passant sobre el terreny a les Terres de l'Ebre, Montsià i Baix Ebre, que ens arriba des de Tortosa amb el Manel Sastre i el suport tècnic de l'Albert Cots. Gràcies, bon dia.
0: Bon dia.
1: De fet, Educació ha tancat a les escoles al Baix Ebre, al Montsià i la Ribera d'Ebre i al Baix Camp per les intenses pluges. D'aquest matí, en Protecció Civil ha enviat un segon SOS alert a les comarques afectades, Montsià i Baix Ebre, per demanar el confinament de la població davant del risc molt alt d'inundacions. I el Pla Inuncat ha passat aquest matí d'alerta a emergència. Sapiguem-ne l'última hora des de la seu del Departament d'Interior. Montse Poblet, bon dia, Montse.
7: Bon dia. L'SOS alerta enviat a les 9 del matí anunciant el confinament del Baix Ebre i el Montsià per perill d'inundacions greus en aquestes comarques, demana a la població que es quedi a casa i que, si veuen l'aigua pujar, es refugiïn a les plantes superiors. Imma Soler, sotsdirectora d'emergències, demana extremar la prudència i fer cas en tot moment a les indicacions de Protecció Civil i de les policies locals.
8: Demanem a tothom, sobretot, que obeeixi aquests talls. Si es posen aquests talls és per algun motiu, i el motiu és perquè es veu un risc per les persones, i per aquest motiu es tallen aquests camins, aquestes carreteres. Demanem per la seguretat d'un mateix que tothom, doncs, estigui molt amatent, molt alerta d'on puguin haver-hi aquestes senyalitzacions i que evidentment les obeeixi.
7: A les Terres de l'Ebre ara mateix el nivell de perill és màxim de 6 sobre 6 i l'Inuncat ha passat d'alerta a emergència. Les escoles, com deies, s'han tancat al Montsià i al Baix Ebre, on la població està confinada des de les 9 del matí, però també a la Ribera d'Ebre i al Baix Camp. Segons el departament, ahir al vespre es va parlar amb els alcaldes d'aquestes comarques, que són els que havien d'acabar comunicant als centres si avui havien d'obrir o no. Alguns van donar l'ordre ahir mateix al vespre. Alcanar, Amposta, Barberans, Mas d'Enverge i Santa Bàrbara al Montsià, i a Deltebre i Tortosa al Baix Ebre ja es van suspendre ahir mateix les classes a la tarda. Fins ara els bombers han hagut de fer 70 sortides i els 112 han rebut 300 trucades procedents d'aquesta zona de les Terres de l'Ebre.
1: Montse Poblet, des del Departament d'Interior, gràcies, bon dia.
7: Bon dia.
1: Passem també pel País Valencià. El temporal ha afectat a part d'aquell territori, especialment les comarques del nord. Es manté la màxima alerta en algunes zones, des de Castelló de la Plana. Marta García.
9: I ho estarà així a nivell roig com a mínim fins a que es faci la reunió prevista per a este matí per tal de valorar la situació. Més tranquil·la de l'esperat la nit pel que fa a quantitats, perquè ha acabat sent molt més marítima la tempesta del que deien els models, segons ens informen des de Bamet, l'Associació Valenciana de Meteorologia. Les previsions apunten fins a les 12 del migdia aproximadament amb este temporal, ara mateix situat en el litoral nord de Castelló i, com vos dèiem, dins mateix de la mar Mediterrània. Fins ara el major acumulat són estos 154 litres per metre quadrat d'Ain, a la Plana Baixa. Durant la matinada s'han activat preemergències hidrològiques en el Baix Maestrat i el Millars. Juan Carlos Valderrama és el conseller d'Emergències.
10: La possibilitat de que algun cauce o barranco pueda ser... hay una lluvia importante y pueden verse afectados rambras, barrancos.
9: De moment no consten incidents destacats. Fins al moment, 27 intervencions d'emergències de poca importància. Bàsicament són buidatges d'aigua en carrers i garatges, danys en instal·lacions elèctriques o algun desperfecte per fortes ratxes de vent. A nivell logístic, seguiran els problemes en Renfe, perquè se manté la suspensió del servei de Rodalies, la mitjana distància amb eixida i arribada a València i també la llarga distància pel que fa a les connexions amb Catalunya. Els SOS alerts es van enviar ahir a primera hora del matí i això va reduir el trànsit fins a un 60%, molta menys mobilitat. Per tant, segons dades de la DGT, i aproximadament 360.000 alumnes es queden avui sense classe.
1: Passen dos minuts d'un quart d'onze del matí. A aquesta hora busquem la situació del trànsit, que es veu molt afectada directament per aquests aiguats, sobretot a les Terres de l'Ebre i al sud del país. Mireia Sala, explica'ns com estan les coses.
11: Hola, Marc. Doncs mira, encara hi ha 7 carreteres tallades al sud de Catalunya per inundació de la calçada, entre elles la Nacional 340 entre Alcanar i Amposta. En aquesta via hi ha hagut algun vehicle que ha quedat atrapat dins l'aigua i han hagut d'intervenir-hi els bombers sense que hi hagi danys personals, però. Tallades també la C12 a Amposta i entre Tortosa i Roquetes i la C42 a Tortosa. Igualment, però, recordem, no es pot circular perquè s'ha confinat tot el Baix Ebre i el Montsià. Les pluges també han fet suspendre la circulació de trens a l'R16 entre Tarragona i Tortosa i tots els trens coneixen uneixen Catalunya i el País Valencià. I a banda de les pluges a l'Anoia, a l'A2 està tallada la sortida 580 Esparreguera en sentit Lleida a causa d'un vehicle avariat. Això és tot. Renovem dades a 11:15.
2: El temps.
1: Néstor Gómez.
12: Matí de ruixats intensos, de pluges fins i tot torrencials, les que hem tingut i les que encara queden per caure a punts de les Terres de l'Ebre. Pel que fa a les precipitacions, destaquem Mas de Barberans amb 226 litres per metre quadrat, a les Cases d'Alcanar 209, al Perelló 207 i l'Ametlla de Mar 200 litres per metre quadrat. Pluges que encara ni

0: central. Aquesta tarda, en principi, les pluges continuarien situades al sud, localment intenses, però amb menor probabilitat que les del matí, i sí que s'esperen alguns ruixats cap a l'àrea del Pirineu. Avui, el dia més tranquil el trobem a les comarques de Girona. I tot això amb unes temperatures que es quedaran més curtes que no pas les d'ahir. Amb prou feines, les més altes del dia rondaran la xifra dels 27-28 graus.
1: Protecció Civil alerta de fortes pluges i recomana evitar desplaçaments innecessaris. Pot ser perillós.
2: Segur que no n'hi ha per tant.
3: Amb les pluges, tot pot canviar de cop. Fes cas a les alertes, segueix les indicacions oficials i evita zones inundables. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
4: Descobreix un carrer, un jardí, un concert i un museu amb una sola passejada. Vine al Viu Montjuïc el 3 i 4 d'octubre i trobaràs natura i cultura a un pam de distància. Consulta'n totes les activitats a barcelona.cat/Viu Montjuïc. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
5: Trescat Info.
6: 10 i 20 minuts. Catalunya torna a superar els 4 milions de persones ocupades aquest setembre. S'han registrat 38.000 afiliats més a la Seguretat Social respecte de l'agost, segons les dades del govern espanyol. I el total s'ha situat en 4.300.000 ocupats, un 3,6% més que ara fa un any. És la millor dada en un mes de setembre i la tercera ocasió en què se supera la barrera dels 4 milions, com ja va passar el juny i el juliol. I ha contribuït l'alça d'afiliats estrangers arran de la regularització del govern espanyol. Amb tot, també augmenta lleugerament l'atur. Al setembre es tanca amb unes 600 persones més sense feina. En total hi ha 330.000 desocupats, 8.000 més que el setembre de l'any passat. I Donald Trump pressiona Alemanya i França perquè alliberin reserves estratègiques de petroli a canvi d'evitar que els Estats Units suspenguin les exportacions de dièsel nord-americà a Europa. A aquesta hora la Comissió Europea es reuneix amb els 27 països de la Unió per discutir què fan mentre el preu dels carburants toca màxims. Brussel·les, Bruno Forteamiras.
7: Són dies de trucades i de contactes al més alt nivell entre les institucions europees i el govern nord-americà. Brussel·les mira de convèncer Donald Trump que deixar de vendre dièsel a Europa perjudicaria totes dues bandes de l'Atlàntic, però a les portes d'unes eleccions de mig mandat i amb els preus dels carburants pels núvols als Estats Units, Trump amenaça de tirar endavant els seus plans si no hi ha un gest per part dels europeus. I aquest gest és que països com Alemanya o França alliberin al mercat una part de les seves reserves de dièsel per aconseguir, diu Washington, que els preus baixin. A la Unió Europea, el dièsel bat màxims històrics i ja frega de mitjana els 2,24 euros per litre a les benzineres. En aquest context, a Brussel·les s'han encès totes les alarmes per l'amenaça de Trump de suspendre'n les exportacions, perquè la meitat de tot el dièsel que la Unió Europea compra a l'exterior prové dels Estats Units.
6: Una pausa i passem pel Teatre Lliure.
8: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix. Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
9: I sopem a les millors taules del món.
10: En aquesta terra protegim i acollim.
11: Fem barri i fem pinya.
12: I fem. I no deixem de ser.
13: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast a gim.cat/serveis.
14: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
15: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
16: Si haguéssim de reflectir en un sol els més de 40 milions d'euros en premis que reparteixen els rascats milionaris de l'11, sonaria més o menys així.
17: Visca!
18: M'ho tocà!
19: He guanyat! Que bé!
17: Quina passa!
16: Aquí ho tens. Aquest so és dels guanyadors dels rascats milionaris de l'11, que reparteixen molts milions d'euros en premis, més de 40 milions. Rascats milionaris de l'11, que bé que els surt repartir.
10: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
2: A casa tenim 4 fills. Més que una família, som com una start-up. Molt d'entusiasme, només despeses i un munt de beneficis. Emocionals. El repte de veritat va arribar aquest setembre amb les extraescolars. Vam fer números i allò semblava el pressupost del Barça. Però vam pensar, som un equip. I què fan els equips? Buscar patrocinadors. Vam anar a les botigues del barri amb una proposta. Si ens pagaven la meitat de la quota, posaríem el seu logotip a la roba dels nens. Les botigues van acceptar. Això sí, quan surten de casa, semblen pilots de Fórmula 1.
8: Si ets família nombrosa o monoparental, demana el títol i podràs accedir a beneficis i descomptes. Truca al 012. Davant del dubte, la millor resposta. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.

0: 3cat.info.
1: Ho dèiem, el Teatre Lliure recupera l'obra Boiotà, la necessitat d'una illa que només es va poder veure en una sola funció el 2020, quan va esclatar la pandèmia. Un conte sobre l'amistat, la lleialtat i l'amor al teatre a través d'un grup d'amics que viatgen a l'illa més remota del món, Marta Vives.
2: Si la pandèmia ens va fer més imprescindibles les illes particulars, en el món d'avui l'esperança és més necessària que mai. Sergi Pompermayer és un dels autors de l'obra.
3: Que arrel d'aquestes pandèmies, d'aquesta política de la por que fa tants anys que se'ns està inculcant, hi hagi un canvi de règim que ens porti en un món distòpic.
2: I per això aquesta distopia que es projecta en el 2030 a través d'un grup d'amics que emprenen un viatge al lloc més recòndit del planeta, allà on tot és possible, per tornar a redescobrir-se i recuperar les ganes i la il·lusió de fer teatre. Hi ha la matèria prima dels somnis, les frustracions, els desitjos, la veritat i els amics. Ivan Benet.
4: De celebració del teatre, de l'amistat i de la lleialtat també entre amics.
2: 6 anys després, la peça retorna amb un nou significat i amb més força, amb tanta que ja ha exhaurit les entrades per totes les funcions.
0: Esports.
1: Fins a 11:15, Ricard Isidro, bon dia.
5: Bon dia. El Real Madrid ha enviat més documentació a la UEFA sobre el cas Negreira. En un comunicat, el Club Blanc diu que ho ha fet perquè la investigació pugui avançar. Una investigació que, segons el Barça, està en suspens des del 2023 i en la qual l'organisme europeu no ha fet, de moment, cap requeriment al Barça. Aquesta notícia arriba la mateixa setmana que un jutge de Madrid ha citat el president del Real Madrid, Florentino Pérez, i el Futbol Club Barcelona el 25 de novembre per a un acte de conciliació per les insinuacions de Florentino sobre aquest afer. Segons fons del Barça, si el president del Madrid no s'hi presenta a aquest acte de conciliació o no retracta les acusacions que va fer, el Futbol Club Barcelona presentarà una querella criminal.
0: 3cat Info.
5: El davanter brasiler del Barça, Rafinha, passarà avui més proves mèdiques per saber l'abast de les molèsties que té a la cuixa. Recordem que aquest cap de setmana tampoc hi haurà futbol a la primera divisió pels compromisos de seleccions. De fet, avui es juguen més partits de la Lliga de les Nacions de la UEFA. Destaca el França-Itàlia, que començarà a 9:15 amb la presència de Koundé del Barça a la defensa francesa. Dels partits jugats ahir, destaca l'empat a 2 dels Països Baixos a Grècia i el triomf de Portugal per 2-4 a Dinamarca, amb el blaugrana Cancelo jugant de titular i marcant el primer gol dels portuguesos. Demà jugarà la selecció espanyola, serà contra la República Txeca a Oviedo. L'Espanyol, aprofitant aquesta aturada pels partits de seleccions, jugarà avui al migdia, a les 12, un amistós contra l'Ipswich Town anglès a l'RCD Stadium. El partit serà, però, a porta tancada. No hi ha futbol a la primera divisió, però segueixen davant la segona. Demà jugarà el Sabadell, que rebrà l'Andorra, i diumenge ho farà el Girona, que s'enfrontarà al Mallorca a Montilivi. L'entrenador del conjunt gironí, Quique Álvarez, en declaracions al programa Tot Costa de Catalunya Ràdio, reconeix que té una bona plantilla, però que això cal demostrar-ho a la gespa.
6: Després dels dos primers partits, tot i que el primer a casa jo crec que vam fer un bon partit, bueno, no havíem guanyat, ara hem aconseguit aquesta ratxa, una suma de punts jo crec important. És una bona base per seguir millorant i perquè no hi hagin aquests nervis, no? Però, bueno, s'ha de minar partit com diuen aquells, el partit següent només, i treballar i intentar pues cada cop apropar-nos a el que volem.
5: Afegir, d'altra banda, que el president de la Federació Catalana de Futbol, Joan Soteres, no descarta tornar-se a presentar a la presidència de l'organisme.
7: Quan toqui fer eleccions, es faran eleccions. Ni abans ni després, quan toqui. I que en presentar-me jo, bueno, jo ja he dit altres vegades que no em vull tornar a presentar, però dic que avui dic que el millor no es pot descartar.
0: 3cat Info. L'activitat esportiva a fons.
5: El Barça de bàsquet visita a les 7 del vespre al Beşiktaş d'Istanbul en la tercera jornada de l'Euroliga. Alexander Sekulić és el tècnic blaugrana i es mostra exigent amb els bases.
8: Everything starts with the ball handlers.
9: Tot comença amb els jugadors que porten la pilota, amb els seus bases. Ells generen la majoria dels tirs, tant per als altres com per a ells mateixos. Per tant, com a equip, hem de fer una bona feina limitant els seus bases, impedint que facin el que volen fer i traient-los aquelles coses en què més incideixen. Serà un partit molt exigent per nosaltres.
5: Derrota contundent del Barça d'handbol a la final del Mundial de Clubs d'Egipte davant el Vesprem hongarès per 33-42. Carlos Ortega, l'entrenador blaugrana, reconeixia que la derrota era dura.
10: La verdad que ha sido una derrota muy dura, ¿no? Me deja muy mal sabor de boca. Creo que

0: Senyals horaris 10:15, divendres 2 d'octubre, sintonitzeu 3CAT Info.
1: 3CAT Info.
0: Pedro Sánchez es planteja convocar les eleccions espanyoles per a finals de novembre, segons fonts del seu entorn consultades per 3CAT Info. El president estudia l'avançament electoral en funció de com vagi el debat sobre els decrets d'habitatge d'aquest matí, que decauran amb els vots en contra de Junts, PP i Vox. Ho seguirem en directe a 3CAT Info. També estem pendents de les pluges. Protecció Civil envia una alerta demanant el confinament de la població al Baix Ebre i al Montsià pel risc d'inundacions. I continuen caient pluges intenses i la situació seguirà així en les pròximes hores. Diversos municipis ja acumulen més de 150 litres per metre quadrats. A l'àrea de servei sabrem quines afectacions té això sobre el terreny a la xarxa viària catalana i dels transports públics. Però fins les 11 també us parlarem del cas Roger Espanyol, que avui ha de quedar vist per sentència al judici. Els quatre policies acusats asseguren que van complir els protocols i que l'ús de les pilotes de goma estava justificat, mentre que l'escopeter que va disparar afirma que no tenia intenció de ferir Espanyol. Passarem pel Regne Unit, on han detingut un home de la doble nacionalitat britànica i iraniana en relació amb l'incident a prop d'una base militar que dona suport logístic als Estats Units. I la Pedrera acull la primera exposició monogràfica a Barcelona d'en Sam Kierf, figura clau de l'art contemporani a Europa.
1: Esports.
0: Arribaran quan faltin 5 minuts per les 11, Ricard, amb quins temes?
2: Doncs el Barça de bàsquet, que visita avui el Beşiktaş a les 7 del vespre en partit de la tercera jornada de l'Eurolliga. En futbol, el davanter brasiler Rafinha passarà avui més proves mèdiques per saber l'abast exacte de les molèsties a la cuixa dreta.
0: El temporal de pluges intenses i localment torrencials es mantindrà a les Terres de l'Ebre i avançarà cap al Camp de Tarragona. Cap al migdia arribarà al litoral central. Al Pirineu s'esperen ruixats dispersos durant la tarda. Les temperatures baixaran lleugerament. Ara passen 2 minuts de 10:45 del matí. Dirigents socialistes valoren un possible avançament electoral si avui el Congrés dels Diputats tomba amb el vot de Junts els decrets d'habitatge. La ministra Isabel Rodríguez els demana que s'ho repensin i que s'abstinguin en el debat que ha de començar a partir de les 11. Madrid, Paula Brujats.
3: Si la Moncloa estudia un avançament electoral, l'entorn de Pedro Sánchez no ho descarta i també alguns dirigents socialistes creuen que és el que toca a partir d'avui si Junts tomba els decrets del Congrés. La votació, que es preveu cap al migdia, precipitarà la decisió de Pedro Sánchez d'unes eleccions que podrien ser el 29 de novembre o el 6 de desembre. Ahir deia Pedro Sánchez que ha arribat l'hora de la veritat, que Junts, el PP i Vox es retrataran davant generacions senceres si avui tomben aquests decrets, i la ministra Isabel Rodríguez ha tornat a dir ara mateix que és l'hora de la veritat. Molt indignada la ministra d'Habitatge amb Junts per Catalunya, el reclama que rectifiquin i que es passin com a mínim a l'abstenció.
4: A la hora de la votació, como decía el presidente, va a llegar la hora de la verdad. Para todos los diputados, para todas las diputadas que tendrán que decirle al pueblo español y al pueblo catalán si están con ellos, si están con la gente o están con los buitres. Esto es todo lo que tengo que decirles con la esperanza de que cambien de opinión i que se pongan del lado de la gente.
3: Demana Isabel Rodríguez de Junts que rectifiquin. No hi confia gens l'altre soci del govern espanyol, Sumar, encara més crític amb els de Míriam Nogueras. Pablo Bustinduy, ministre de Drets Socials, els assenyala com a culpables.
5: Que no s'inventen excuses ni jueguitos ahora de no, ahora te propongo y tal y cual, que voten. Y le pondrán su nombre y su apellido a cada desahucio que suceda.
3: Sumar recorda que la decisió de convocar eleccions és de Pedro Sánchez, però diuen que estan preparats per si cal avançar-les. De fet, diumenge reuniran tots els grups que conformen l'espai a l'esquerra del Partit Socialista i, tot i que encara no han anunciat el candidat, asseguren que estan a punt per si cal votar en les properes setmanes. A Sumar, però també les files socialistes, hi ha molts dirigents que defensen a aquesta hora que és el moment ideal per anar a les urnes, que Pedro Sánchez no pot esperar més i que ara ha d'aprofitar per capitalitzar aquesta indignació.

0: qüestió social, aquesta onada a favor de l'habitatge, recorden fons socialistes, que també hi ha eleccions als Estats Units, a Israel i a França en les properes setmanes i que pot ser un bon escenari per Pedro Sánchez.
1: Doncs mentre no arriba aquesta votació, a Manresa, al Bages, s'ha suspès un desnonament previst per aquest matí. Segons la plataforma d'afectats per la hipoteca, el jutjat ha acceptat el recurs que han presentat basat en els nous decrets d'habitatge que, de moment, fins que es produeixi la votació al Congrés, són vigents. L'afectada és la Lucélia, que té un fill menor a càrrec. Demana poder-se quedar al pis, que ara ocupa, pagant un lloguer social.
2: Yo demando un lloguer social, porque con los preus que está es imposible pagar un preu normal. Pero Gramina Homer, que es un gran tenedor, no vols negociar. No. He tentado más la PAC Bages, que llevo con ellos 9 anys, però és impossible. El gran tenedor se nega.
1: Passen 5 minuts a 11:15.
3: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
1: Fem ara un cop d'ull a la situació pel que fa a les pluges. Educació ha tancat les escoles al Baix Ebre, al Montsià, a la Ribera d'Ebre i al Baix Camp per les intenses pluges que afecten des d'ahir al sud del país. De fet, com us dèiem, aquest matí Protecció Civil ha enviat un segon SOS alert a les comarques del Montsià i el Baix Ebre per demanar a la població que es confini a casa davant el risc de molt alt d'inundacions. El Pla Inuncat ha passat aquest matí també d'alerta a emergència. El Montsià, com dèiem, és una de les comarques més afectades que continuen sota fortes precipitacions i l'aigua acumulada supera els 150 litres per metre quadrat en diferents municipis. A Santa Bàrbara, des de primera hora, han tornat les tempestes i preocupa la situació en punts com el barranc del Palós. A Santa Bàrbara hi tenim el Jordi Barranca.
4: Continua plovent aquí ara a Santa Bàrbara, al Montsià, però fa de forma més moderada. Cap a 6:45, a partir de les 7 del matí, la pluja ha estat molt intensa durant molta estona, la qual cosa ha provocat que, novament, els carrers d'influència del carrer Major baixin com si fossin autèntics rius. Tot plegat també ha acabat derivant en què s'hagi demanat el confinament de tota la població d'aquesta comarca i també de la veïna Baix Ebre. Pels carrers, a hores d'ara, força tranquil·litat i tot això després que a primera hora els veïns més matiners s'afanyessin a protegir les seves cases i comerços com bonament podien.
5: Per la nit ja vam veure nosaltres, quan vam tancar la tenda ja vam preparar tot el que posem aquí perquè intentar que no entri el màxim possible, mantes, pesos, però sí, va començar a ploure i ja està, ja no ha parat, tota la nit. Llavors, el que fem és vigilar. No podem fer res més.
4: Es dona la circumstància que Santa Bàrbara travessa un barranc al del Palós amb un carrer per sobre i que normalment baixa sec. Però què passa? Que quan plou amb molta força, com ha fet durant aquestes últimes hores i durant aquesta última estona, porta tota l'aigua acumulada des de la zona del Mas de Barberans.
1: En declaracions al matí de Catalunya Ràdio, la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha insistit a demanar prudència en la mobilitat al sud del país després de les pluges intenses que hi ha hagut i que es mantenen. Parlon apunta que caldrà mantenir l'alerta al cap de setmana, també.
6: Tindrem una situació d'inestabilitat amb les properes hores fins ben bé al migdia, però també és veritat que durant el cap de setmana anirà plovent, d'acord amb la predicció, i l'acumulació d'aigua doncs farà que haguem d'estar molt amatents. El missatge a la ciutadania és molta prudència, evitar els desplaçaments en aquestes primeres hores i estar amatents tant a la predicció meteorològica com als consells i recomanacions i instruccions que estem donant des de l'àmbit de protecció civil.
1: No deixem de parlar de meteorologia. Aquest estiu els rius europeus han tingut els cabals més baixos dels últims 30 anys. Més de la meitat del continent ha estat exposat a un estrès tèrmic molt intens i les temperatures de l'aire i del mar han estat de rècord, segons el Servei de Canvi Climàtic de Copernicus. La calor persistent i excepcional a tota Europa ha fet que aquest estiu sigui el tercer més càlid mai registrat al continent. I si ens fixem només en l'Europa occidental, la situació encara és més extrema. Mai s'havia viscut un estiu amb temperatures tan altes. Aquí la temperatura mitjana ha arribat als 21,7 graus, amb què s'ha superat el rècord del 2003. En parla Carlo Buentempo, responsable del servei.
7: Una gran quantitat del continent ha tingut un estrès tèrmic molt alt i això té un impacte. Cada vegada l'impacte sobre la nostra salut serà més considerable.
1: La sequera en bona part d'Europa ha provocat que rius com el Danubi, el Po o el Loira registressin cabals mínims al juliol i a l'agost. I això té moltes conseqüències, com explica Buentempo.
7: El Danubi, dins la situació, ha arribat a ser dramàtica i ha tingut un impacte important, no només en el transport, en la capacitat de generar pressió per el rec o per les centrals nuclears, la central energètica en general, i és un impacte que... Això afecta molt sector molt diferent.
1: Tot plegat podria acabar convertint el 2026 en l'any més càlid de la història d'Europa.
3: Catalunya al dia. T'expliquem el que passa més a prop teu. De dilluns a divendres a la 1 a 3Cat Info.
1: 6 minuts i arribarem a 3 quarts d'11. Avui quedarà vist per a sentència.

0: Judici del cas de Roger Espanyol amb els escrits finals de la Fiscalia i les defenses. Els quatre policies acusats sostenen davant el tribunal que van complir els protocols i que l'ús de pilotes de goma estava justificat. Audiència de Barcelona, Miquel Jarque.
1: Segons el relat que ahir van fer els policies nacionals que van contestar totes les parts, a l'1 d'octubre, al carrer Sardenya, es va viure una violència extrema i l'ús de les bales de goma va ser absolutament necessari. Així ho explicava l'escopeter acusat.
2: Quina actitud tenien?
3: Pues lanzaban objetos, había piedras, adoquines, algún palo que otro también vi, había lanzamientos.
1: En els escrits finals, l'advocat de Roger Espanyol, Benet Salellas, va qüestionar ahir els testimonis aportats per la defensa i la fiscalia. I és que les imatges de les càmeres GoPro dels policies nacionals que ho podrien acreditar no s'han trobat.
2: La policia ens confirma que tenia càmeres, però la part que ens interessa en la investigació ha desaparegut. No sabem, a dia d'avui, si és que van deixar de gravar, si és que es va acabar la bateria, si és que es va acabar la memòria o si és que s'han extraviat. Però el que és curiós és que hi havia càmeres de la Policia Nacional i que els fets que són objecte de judici simplement s'han perdut.
1: Avui la Fiscalia i les defenses presenten els seus escrits i s'ofereix als policies acusats d'un últim torn de paraula.
4: 3Cat Info.
0: Detingut al Regne Unit un home de doble nacionalitat, britànica i iraniana, en relació amb l'incident a prop d'una base militar que dona suport logístic als Estats Units. El cas encara està ple d'incògnites, però el govern laborista apunta cap a l'Iran. Londres, Quim Olivares.
5: El detingut té 27 anys, viu al centre de Londres i té doble nacionalitat britànica i iraniana. La policia el considera sospitós de preparar un acte terrorista. És la sisena persona detinguda en aquesta investigació que té moltes preguntes sense resposta. Diumenge van detenir 5 britànics que van deixar lliures sota fiança. Se'ls va trobar prop de la base amb 3 furgonetes. A dins, la policia antiterrorista va admetre que no hi havia explosius, però sí gasolina. També reconeix que les circumstàncies de l'afer són molt complexes i que segueixen diverses línies d'investigació. Dimecres, Andy Burnham va dir que hi havia indicis clars de la participació iraniana. Teheran, però, ho nega categòricament.
0: I Vladimir Putin alerta que podria utilitzar armes atòmiques en cas d'un conflicte directe amb l'OTAN. Per això ha fet una crida a evitar escenaris catastròfics on la humanitat es trobi a la vora de l'extinció. Moscou, Cristina Solías.
6: Segons Putin, no és una amenaça, sinó una resposta a les declaracions dels líders europeus de preparar-se per una possible guerra amb Rússia a finals d'aquesta dècada. Avisa que una escalada mai és unilateral i admet que en el context actual no pot descartar haver de fer servir el seu arsenal nuclear.
7: Tots coneixem la famosa dita: si una arma està penjada en algun lloc de la paret al principi d'una actuació, està destinada a disparar-se al final. Ho hem de tenir en compte i evitar-ho.
6: El president rus també creu que les fàbriques europees que produeixen armes per a Ucraïna poden arribar a ser objectius legítims perquè, sense l'ajuda d'aquests països, Kiev no podria haver atacat les refineries i altres empreses en territori rus.
0: Als Estats Units, les autoritats de Tennessee investiguen què va fallar en l'intent d'execució de la primera dona en 2 segles en aquest estat. La injecció amb el fàrmac legal no va funcionar i va convertir el procés en una tortura. La condemnada es troba ingressada a l'hospital i la seva situació és crítica. Washington, Oriol Serra.
8: Krista Pike, la dona de 50 anys que ha sobreviscut a una doble injecció letal a la presó de Nashville, continua ingressada en estat crític. Pike va ser condemnada a mort per l'assassinat d'una companya de formació fa 30 anys i ha estat la primera dona executada a Tennessee en 2 anys. Entre els testimonis que han presenciat la seva agonia hi ha periodistes especialitzats com la Catherine Sweeney. They went through
9: 2 rounds. Li han administrat 2 injeccions i encara respirava. Tot era molt accidentat. En un moment donat ha aixecat el cap i ha mirat al seu voltant i ha dit que hi havia un punt que li cremava i li feia mal. I ha preguntat si això era normal. Res ha estat normal. He cobert totes les execucions l'any passat i no hem vist mai res igual. We haven't seen anything
8: like it. El governador de Tennessee ha suspès totes les execucions fins que no s'aclareixi el que ha passat. Fa tot just un mes, una altra execució es va haver d'aturar perquè els funcionaris no van poder trobar la vena on fer la injecció al condemnat.
4: 3Cat Info.
0: El pare del nadó maltractat a Barcelona diu que no és conscient d'haver-li fet mal. L'home ha declarat aquest dijous a petició pròpia davant del tribunal que l'investiga a ell i a la mare del nadó per maltractaments i agressió sexual. En una declaració de 2 hores i mitja, el pare ha suggerit una possible negligència, com agafar-lo massa fort, per explicar les lesions, que diu que van ser involuntàries per part d'ell o de la mare del nen. El nadó de 6 setmanes va ingressar a l'UCI a l'Hospital Vall d'Hebron al març amb greus lesions i els pares van entrar a presó provisional. La mare, infermera del mateix hospital, va quedar en llibertat amb càrrecs. El pare continua empresonat i el nadó viu amb una família d'acollida.
4: 3Cat Info.
10: Protecció Civil alerta de fortes pluges i recomana evitar desplaçaments innecessaris. Pot ser perillós.
11: Segur que no n'hi ha per tant.

0: Amb les pluges, tot pot canviar de cop. Fes cas a les alertes, segueix les indicacions oficials i evita zones inundables. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
1: Escolta, com és que ja no em mires com abans? O sigui, em mires, però hi ha alguna cosa que ens separa.
2: Podria ser pel cupó del sorteig 11 de l'11 de l'11 que faig servir per tapar-me la cara perquè no em reconeguen si em toca el premi d'11 milions d'euros o un dels 11 premis d'un milió. No ho sé.
1: Deu ser això, sí.
3: Si no vols que et reconeguin perquè t'has fet milionari, vés en compte que arriba un premi d'11 milions i 11 premis d'un milió. Sorteig 11 de l'11 de l'11. El sorteig de l'11 que més premis milionaris dona. Ja a la venda.
1: Et trobo a faltar.
4: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
5: A casa tenim 4 fills. Més que una família, som com una start-up. Molt d'entusiasme, només despeses i un munt de beneficis. Emocionals. El repte de veritat va arribar aquest setembre amb les extraescolars. Vam fer números i allò semblava el pressupost del Barça. Però vam pensar, som un equip. I què fan els equips? Buscar patrocinadors. Vam anar a les botigues del barri amb una proposta. Si ens pagaven la meitat de la quota, posaríem el seu logotip a la roba dels nens. Les botigues van acceptar. Això sí, quan surten de casa, semblen pilots de Fórmula 1.
6: Si ets família nombrosa o monoparental, demana el títol i podràs accedir a beneficis i descomptes. Truca al 012. Davant del dubte, la millor resposta. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
7: 3CAT Info.
8: 3:15 del matí.
7: El temps.
8: Néstor Gómez. Matinada, matí de ruixats intensos, torrencials en alguns casos, i aquesta situació encara es mantindrà durant les pròximes hores, fins i tot també durant la tarda. Pel que fa a les darreres hores, destacam les pluges registrades a les Terres de l'Ebre, on trobem poblacions com l'Ametlla de Mar, el Perelló, les Cases del Canà o Mas de Barberans, que han superat els 200 litres per metre quadrat. En el cas de Mas de Barberans, 226. Plou, i plou amb intensitat a les Terres de l'Ebre, afectant de manera directa el Baix Ebre, Ribera d'Ebre, punts fins i tot al sud del Priorat i al Baix Camp. I s'espera que aquestes pluges puguin arribar a ser intenses també al Camp de Tarragona, el que correspondria tant al Baix Camp com també al Tarragonès i a l'Alt Camp. Unes precipitacions que al llarg del migdia poden arribar fins i tot al litoral de Barcelona. I és que bufen aquests vents de mar cap a terra que arrosseguen les tempestes des del mar cap a la façana costanera. Temps insegur, doncs, aquesta tarda també a les Terres de l'Ebre, on no acabarà de desaparèixer del tot la precipitació i aniran sumant litres als que ja hem mencionat, i destaquem també la tarda una mica insegura al Pirineu amb ruixats que aniran caient aquí i allà. Avui el dia més estable cap a les comarques de Girona, on es presenta un bon sol en alguns punts de les comarques de l'Empordà. I tot això amb unes temperatures que clarament quedaran més curtes que les d'ahir. Les temperatures més altes del dia amb prou feines arribaran a la xifra dels 28 graus.
7: Info.
9: Arriba Robots, una exposició amb 70 robots diferents per descobrir l'evolució i les aplicacions de la robòtica.
10: Des dels autòmats de Leonardo da Vinci fins als humanoides del futur.
9: Explora i viu la tecnologia al Museu Nacional de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya a Terrassa.
10: Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
11: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix. Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
12: I sopem a les millors taules del món.
13: En aquesta terra protegim i acollim.
14: Fem barri i fem pinya.
15: I fem i no deixem de ser.
10: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast a gent.cat/serveis.
16: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
17: Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
7: 3CAT Info.
18: Aula oberta. L'educació del futur amb Sara Cañete.
19: Obrim l'aula per parlar d'avaluació. Visitem l'escola Montnegre, la Batllòria, Sant Celoni, el Vallès Oriental, per conèixer el projecte Com la veig, que funciona des de fa 5 anys. Una proposta on són els alumnes els que avaluen els mestres. L'objectiu de tot plegat és normalitzar l'avaluació, acceptar la crítica constructiva i reflexionar sobre el funcionament de l'escola.
20: Buscàvem sentir la veu de l'alumnat, no? Que és una part que ja ens demanava el departament, i era veure com podíem fer que ells també diguessin la seva sobre nosaltres. Estem tot l'any avaluant-los a ells, però nosaltres també ens hem d'avaluar i hem de veure quines coses podem millorar.
19: És la Laura Navarro i és la cap d'estudis de l'escola. L'objectiu de l'avaluació és saber com se senten els alumnes a classe i què els transmeten als mestres. I participen els estudiants més grans, els de quart a sisè de primària. N'hem parlat amb la Lucía, la Ivet, en Carlos, en Máximo, l'Enrique i la Valeria.
0: Ens pregunten com si tu entens les classes d'aquell professor o professora, si s'entén quan parla, si són divertides o entretingudes.
21: Com et sents amb ells?
22: Si estem bé a l'escola, si ens sentim bé amb els professors o professores.
19: Per l'escola, els alumnes acullen bé la proposta, encara que també els descol·loca.
20: Es posen nerviosos perquè no estan acostumats a avaluar a l'adult. Entre ells i elles sí que ho fan, i a ells i elles mateixes, però a l'adult és com, uau!
19: Sobretot si és la primera vegada.
23: Jo també estava una mica nerviosa i no sabia com avaluar-los per falta de costum.
24: Una mica raro perquè nosaltres sempre ho fèiem al revés.
25: La primera vegada va ser com què he de fer, o sigui, he d'avaluar els professors. I, bueno, ja després, amb el pas del temps, ja em vaig acostumar i vaig prestar més atenció als professors a veure què podien millorar.
19: L'avaluació és anònima i això també ajuda als alumnes a deixar-se anar, encara que, de vegades, els detalls els delaten.
20: Ens hem trobat, potser, amb algun exemple molt concret de l'espineta clavada. D'aquest dia em vas dir això i ara ho faig constar aquí. Però comentaris fora de lloc, potser algun dia, algun una miqueta més puxadet, sí, però la norma no.
19: Els alumnes no coneixen els resultats de l'enquesta. La direcció només en fa retorn als mestres i els serveix com un element més a l'hora de fer balanç del curs i, bàsicament, confirmen coses que ja saben.
20: Que ja és la pròpia mestra que, quan veu el resultat, diu: ui, sí, això ho faig molt, o parlo molt ràpid, o és que començo a explicar i me'n vaig per les branques. I ja és molt procés d'autoreflexió del propi equip de mestres. Mm-hmm.
19: I sovint, a partir d'aquesta avaluació, els alumnes noten el canvi.
26: La nostra mestra al principi no s'entenia molt bé ni els exemples eren tan entenedors com ara. Ara ha canviat molt, posa més exemples i està tot millor.
27: A classes d'anglès teníem una altra mestra que no tenia tanta paciència i cridava més. I llavors, quan vam fer el de avaluar, ho va veure i llavors va començar a tindre més paciència i no sé com s'ho va fer, però va ser més calmada i va tindre més paciència.
19: L'enquesta també pregunta als alumnes per la seva experiència als diferents espais, com el pati, i això també permet detectar si un alumne se sent sol.
20: Tot i ser anònim, comentaris així ja dius: mira, deu ser aquesta persona o deu ser aquesta, i ja ho lligues amb aspectes que has anat treballant o has anat veient. Però, clar, evidentment, són informacions que d'una altra manera potser no ens haguessin trobat, així sí, i ens permet fer un treball a partir d'aquí d'ell. Què està passant? Tenim aquesta persona que no està a gust, que està dient que no té amics, doncs què podem fer?
19: Tot sumat aconsegueix que avaluar sigui una pràctica normalitzada i que els alumnes perdin la por a equivocar-se.
26: Aquest projecte ens serveix perquè, igual que nosaltres aprenem dels nostres tutors, també ells aprenen de nosaltres.
19: Un projecte que dona veu i protagonisme als alumnes i ajuda a reflexionar els mestres i millorar la convivència a l'escola. Amb ells, tanquem l'aula.
18: Aula oberta.

0: De podcast n'hi ha molts. Però només n'hi ha un que t'explica cada dia una notícia a fons, amb el temps que cal i amb les veus expertes de 3Cat Info.
1: El Radar, el podcast diari de notícies a 3Cat Info, amb Eloi Barrera.
0: Cada dia trobaràs un nou capítol del Radar al web i l'app de 3Cat Info, perquè l'escoltis on vulguis i quan vulguis.
1: Els temes del moment, les coses del país i les de fora.
2: Al Catalunya Migdia t'expliquem tot el que està passant.
1: Cada migdia a les dues amb Òscar Fernández.

0: I a partir de les 3,
1: l'espai de reflexió a la tertúlia.
2: L'altre dia li vaig preguntar, dic, és veritat això de que ens acabareu destruint, acabareu amb la humanitat?
3: I em va vindre a dir sí. Tenim un repte davant majúscul que no sabem com afrontar.
2: El més perillós és que escapi el nostre control.
4: I per aquí és on jo crec que s'hauria d'anar al debat.
5: Tot el que passa al Catalunya migdia, de 2 a 4, amb Òscar Fernández.
6: Poc més de 5 minuts i arribarem a les 11 del matí.
5: Esports.
6: Ricard Isidro, bon dia.
7: Bon dia, Marc. Aquest cap de setmana tampoc hi haurà futbol a la primera divisió pels compromisos de seleccions. I fa uns minuts hi ha hagut una trobada oficial d'algunes jugadores del Barça amb els mitjans de comunicació. El motiu, que sí que segueix la Lliga Femenina, i a més ho farà amb un plat fort. Aquest diumenge es disputarà el clàssic Barça-Madrid. Aquesta trobada l'ha seguit a les instal·lacions del Futbol Club Barcelona el Marcos García. Marcos, bon dia.
8: Bon dia, matí d'atenció als mitjans de les jugadores del Futbol Club Barcelona a la prèvia del clàssic de diumenge Barça-Madrid, que es disputarà al Camp Nou. Ha parlat Patrick Guijarro, la capitana. Admet Patrick que hi ha sintonia bona amb el club per la continuïtat del seu contracte que acaba a final de temporada.
9: Estamos en conversaciones, las conversaciones por parte de las dos están yendo muy bien. Espero, y ya sabéis cómo soy, que soy de palabra, espero dentro de poco ojalá poder hablar más de ello. Es verdad que estoy muy centrada en los partidos y en los partidos importantes, pero las conversaciones van muy bien.
8: Patri pondera que el Real Madrid ha fet bones incorporacions aquesta temporada. Les jugadores admeten que el Real Madrid està més a prop d'aquest domini que té el Futbol Club Barcelona i avui s'espera veure com evoluciona l'entrenament d'avui del Barça femení per saber si, per exemple, Vicky López pot entrar a la convocatòria al partit de diumenge.
7: Moltes gràcies, Marcos. No hi ha futbol a la primera divisió masculina. Sí que hi haurà futbol aquest cap de setmana a la femenina amb aquest plat fort clàssic Barça-Madrid. I també segueix endavant la segona divisió masculina. Demà jugarà el Sabadell, que rebrà l'Andorra, i diumenge ho farà el Girona, que s'enfrontarà al Mallorca a Montilivi. L'entrenador del Girona, Quique Álvarez, en declaracions al programa Tot Costa de Catalunya Ràdio, reconeix que té una bona plantilla, però que això cal demostrar-ho a la gespa.
10: A nivell de pressupost i a nivell de tot, sí, no? Al final això ho hem de demostrar. Està molt bé donant un paper i sobretot a nivell pressupostari, que no em puc amagar, que és una de les millors plantilles, ara pues, hem de ser capaços de demostrar-ho al camp, no? I una competició que a vegades això no et dona l'èxit, no? I també és veritat que si fas les coses bé amb millors jugadors, possiblement és més fàcil guanyar partits.
7: Aquest cap de setmana, com diem, no hi ha futbol a la primera divisió pels compromisos de seleccions. De fet, avui es juguen més partits de la Lliga de les Nacions de la UEFA. Destaca el França-Itàlia a 8:45, amb la presència del jugador del Barça, Koundé, a la defensa francesa. Demà jugarà la selecció espanyola, serà contra la República Txeca a Oviedo. I l'Espanyol, per la seva banda, està aprofitant aquesta aturada per jugar avui al migdia a les 12 un amistós contra l'Ipswich Town anglès a l'RCD Stadium. El partit serà a porta tancada.
5: 3CAT Info.
7: Per cert, el Real Madrid ha enviat més documents a la UEFA sobre el cas Negreira. En un comunicat, el Club Blanc diu que ho ha fet perquè la investigació pugui avançar. Una investigació que, segons el Barça, està en suspens des del 2023 i en la qual l'organisme europeu no ha fet, de moment, cap requeriment al Barça. Una notícia que arriba la mateixa setmana que un jutge de Madrid ha citat el president del Real Madrid, Florentino Pérez, i el del Futbol Club Barcelona, Joan Laporta, el 25 de novembre per un acte de conciliació per les insinuacions de Florentino Pérez sobre aquest afer. Segons fonts del Barça, si el president del Madrid no s'hi presenta o no es retracta de les acusacions que va fer, el Barça presentarà una querella criminal. A tot això, afegir que el davanter brasiler del Barça, Rafinha, passarà avui més proves mèdiques per saber l'abast de les molèsties que té a la cuixa dreta.
5: 3CAT Info. Tota la informació esportiva.
7: El Barça de bàsquet visita a les 7 del vespre el Beşiktaş d'Istanbul en partit de la tercera jornada de l'Euroliga. Alexander Sekulić és el tècnic blaugrana.
11: El Beşiktaş ha millorat la plantilla respecte de la temporada passada i han afegit talent i qualitat. Juguen amb molta intensitat i energia, especialment a casa. En l'últim partit, a més, van llançar de 3 amb un percentatge molt alt. Per tant, aquestes són les coses que hem de controlar i hem d'entendre el que ens espera en aquest pavelló.
12: Waiting for us in this arena.
7: També avui es juguen partits Asbel València, Panathinaikos, Maccabi de Tel Aviv, Baskonia, Olimpia de Milà. Dels jugats ahir destaca la derrota del Madrid a la pista del Hapoel per 102-98. Suposa la tercera derrota del conjunt blanc en 3 partits a l'Euroliga. Pel que fa al futbol sala, avui juga el CatGas Energia Santa Coloma contra el Sala 10 de Saragossa, corresponent a la quarta.

0: quarta jornada de Lliga. Diumenge, al migdia, ho farà el Barça, que visitarà el Noia Gallec. I en handbol, derrota contundent del Barça a la final del Mundial de Clubs d'Egipte, ahir davant el vespre hongarès per 33-42. Carlos Ortega, l'entrenador blaugrana, reconeixia els errors.
1: Creo que nuestra defensa no está ni mucho menos al nivel que suele estar. Y luego las pérdidas de balón nos han condenado a contraataque de ellos de primera oleada, ¿no? Y eso ha sido muy decisivo. Nada, hay que analizar y levantarse lo antes posible porque esto sigue y el sábado viene otro partido, ¿no? Pero de luego, sin paños calientes, una derrota muy dolorosa, ¿no?
0: I en motor, Àlex Márquez ha estat el més ràpid a la primera jornada d'entrenaments del Gran Premi del Japó de MotoGP.
2: Especial informatiu amb Ricard Ostrell.
3: Són les 11 del matí i a aquesta hora programació especial a Catalunya Ràdio, al matí de Catalunya Ràdio, una antena conjunta amb el 3Cat Info per seguir el debat i votació dels dos decrets d'habitatge que, si no hi ha un gir d'última hora, es rebutjaran amb els vots de Junts, Partit Popular i Vox. I segons diverses fonts també de la Moncloa, això podria precipitar el final d'aquesta legislatura i portar-nos fins a unes eleccions el 29 de novembre o el 6 de desembre, que és una altra data que ara mateix també està sobre la taula. David Madí, què tal? Bon dia, com estàs?
4: Bon dia.
3: I gràcies també per acompanyar-nos, juntament amb Pau Llong. Bon dia, Pau.
5: Bon dia, com esteu, macos?
3: Contents de retrobar-vos?
5: Home, moltíssim, de veritat, molt enyorat, jo almenys.
4: I tant.
5: El David segur que no, però jo sí.
4: Home, i tant, i tant.
3: Juntament amb Alicia Puig, què tal, Alicia? Bon dia.
6: Molt bon dia.
3: També Marta Bonforte. Marta, hola, bon dia. No tenim, de seguida la saludarem, i Jofre Llombart també, que de seguida s'incorporarà també avui en aquesta àgora especial.
7: Hola, bon dia.
3: Ara sí, Jofre, què tal? Bon dia.
7: Què tal? Bon dia, com esteu?
3: Tindrem diferents experts, diferents veus, per exemple, Jaime Palomera, que ens acompanya, codirector d'Hidra. Què tal, Jaime? Bon dia.
8: Bon dia, com esteu?
9: Muy buenos días.
3: I a tot això, com sentim, comença ara mateix Paula Brujats, aquesta sessió al Congrés dels Diputats.
10: Sí, comença la sessió i deixa una imatge ja del moment significativa. Pedro Sánchez, que ha entrat a l'hemicicle i ha estat ovacionat per tots els diputats del Partit Socialista, tots dempeus aplaudint Pedro Sánchez a l'entrada del ple. En el mateix moment arribaven, Ricard, els 7 diputats de Junts per Catalunya, que no s'han aturat al passadís, que no han fet declaracions. Per tant, Pedro Sánchez, que ha buscat venir al ple, no només a votar, sinó seguint el debat des del principi, aquesta ovació, aquesta imatge de que el govern espanyol, de que Pedro Sánchez ha legislat a favor dels llogaters, en contra de l'especulació, i per tant aquesta voluntat de la Moncloa de retratar avui PP, Junts i Vox, tots diuen al mateix sac si tomben aquests decrets. Qui puja ara a la tribuna és la ministra d'Habitatge, Isabel Rodríguez. Ella serà l'encarregada de defensar el primer decret de mesures, és el decret que conté el gruix principal de les mesures. El segon decret el defensarà Sumar, és el dels lloguers indefinits. Tots dos ara mateix cauran.
11: Un poco de silencio, por favor.
12: Gracias, señora presidenta, señor presidente del Gobierno, colegas del Consejo de Ministros, señores y señoras diputados y diputadas, señorías. Decía Alfredo Pérez Rubalcaba que gobernar en democracia exige escuchar a muchos, respetar a todos y, finalmente, decidir con responsabilidad. Esto es lo que ha hecho el Gobierno durante toda la redacción de este Real Decreto Ley 26-2026 y es también lo que espera de esta Cámara.

0: Señorías, hoy tenemos la oportunidad de decirle a Mari Carmen que su lucha ha servido para que ninguna otra persona sufra lo que ella ha tenido que sufrir. Tenemos la oportunidad de dar un alivio automático a todas las personas que pasan la noche en vela temiendo la siguiente subida del alquiler. Tenemos la oportunidad de dar esperanza a todos los jóvenes, a todas las personas trabajadoras que quieren comprarse una casa, pero que no han podido ahorrar porque la entrada no tenían suficiente, porque están secuestrados en el mercado del alquiler. En definitiva, señorías, hoy tenemos la oportunidad de poner pie en pared a la especulación que nos roba nuestras vidas, a la especulación que roba nuestras ciudades. Les decía, escuchar a muchos, respetar a todos, decidir con responsabilidad. Escuchar a muchos es lo que hemos hecho con esta norma, que es fruto del trabajo de muchos meses, de muchas negociaciones, de días intensos con los grupos parlamentarios que han querido formar parte de las soluciones. Quiero agradecer, política y personalmente, la generosidad que durante todo este tiempo han mostrado los grupos parlamentarios que nos han ayudado a este contenido, a este texto, a esta norma. Y quiero lamentar también la incomparecencia del Partido Popular, que ni en esta, ni en otra, ni en ningún asunto que tiene que ver con el derecho a la vivienda ha estado al lado de la gente a lo largo de toda la legislatura. Señorías del Partido Popular, cuando digo que este es el principal problema de la ciudadanía española, digo que también es el problema de la mayoría de los votantes del Partido Popular. ¿Y qué les proponen ustedes? ¿Una sucesión de chascarrillos, de bromas de mal gusto, cuando la señora Ayuso se burla incluso de Mari Carmen, aún estando en el hospital? ¿Bulos de todo tipo? ¿Insultos a este gobierno? No solo son irrelevantes, señoría. Han decidido ustedes ser la peor derecha de toda Europa. La peor derecha. Hace apenas unas semanas, en el debate del Estado de la Unión Europea, la presidenta de la Comisión de su mismo partido político decía alto y claro que hay que defender el derecho a la vivienda y que hay que regular los abusos del mercado, que hay que perseguir la especulación, dijo ella, como dice nuestra Constitución. ¿Dónde están ustedes? ¿Por qué aún no han asumido que hablamos de un derecho y que hay que combatir la especulación? Señorías del Partido Popular, podrían ser útiles por una vez. Hoy su voto puede ser relevante. Hoy ustedes pueden ser relevantes para España. No lo hagan por nosotros, háganlo por sus votantes. Cuando un fondo buitre compra un edificio entero y pone a todos sus vecinos de patitas en la calle, para hacer pisos turísticos no les preguntan a quién votan. Los ponen a todos, señorías. Si el PP se niega a formar parte del principal problema que hoy tiene la ciudadanía española, si se pone al lado de los buitres, de estos fondos que compran las casas y echan a la gente, ustedes están inhabilitados para gobernar este país. Respetar a todos. Señorías, este de hoy no es un pleno más. Miles de persones estan pendientes de la votació d'esta Cámara.
1: Això està passant a dins del Congrés dels Diputats. Ara ho comentarem també tot plegat en l'anàlisi, però és que fora del Congrés dels Diputats, Dani Sánchez Aja, bon dia.
2: Bon dia, Ricard.
1: Hi ha protesta del sindicat de llogateres.
2: Sí, hi ha la manifestació que sortia de la Puerta del Sol, on, recordem, estan acampats des del passat dissabte, arribat a les portes del Congrés, s'han quedat aquí aturats davant d'un enorme desplegament policial que els impedeix anar més enllà d'una de les entrades més allunyades dels lleons del Congrés, de la façana principal. Els càntics ara es dirigeixen sobretot cap al conjunt del Parlament, també cap al govern progressista, però avui apunten al Parlament com a responsable de girar l'esquena a les demandes de la gent. I com us explicàvem abans, des dels portaveus del sindicat de llogateres apunten que la protesta anirà dirigida a mobilitzar una vaga general. I donen també per acabada la legislatura, perquè diuen que el Parlament, si no pot aprovar els decrets Mari Carmen, no té sentit que continuï esta legislatura.
1: Anem a fer una ronda ràpida primer de valoracions del que ha passat avui, aquestes properes, aquestes últimes hores, però també el que estem vivint ara al Congrés dels Diputats, i després anem a escoltar també les diferents intervencions per entendre també les posicions de cada partit. Abans de res, Jaime Palomera, com a expert, com a codirector d'Hidra, quina fotografia en fas dels dos decrets que avui portaven al Congrés dels Diputats i de la posició final de Junts que ha fet tombar aquesta aprovació?
3: Mm-hmm. El primer decret és un document de 90 pàgines i conté un enorme ventall de mecanismes de política pública, no? Intentarem resumir. He preparat un petit resum, si m'ho permets, perquè puguem fer una... Abans d'entrar en valoracions, que en tinguem la lletra petita del decret. Respecte al primer punt, és el dels desnonaments. Actuar davant de l'emergència, actuar davant dels desnonaments o possibles desnonaments de persones en situació de vulnerabilitat. El que fa la norma és no atura de manera universal els desnonaments, de fet això mai ha estat sobre la taula, sinó que el que fa és aturar els d'aquelles persones que estan en situació vulnerable i sense alternativa habitacional. No s'aturen en cap cas els desnonaments si l'habitatge és d'un petit propietari que tingui un o dos habitatges en propietat. Això és molt important. En aquest cas, és a dir, si una família, hi ha una Mari Carmen en una situació vulnerable a les portes del desnonament, si el propietari té un o dos habitatges, no s'atura. Si l'arrendador té més de dos pisos en propietat, aleshores, quan es frena, hi ha una compensació econòmica. Aquí podrem discutir la lletra petita de com seria aquesta compensació, però l'administració...
1: Que assumiria l'administració.
3: Sí, l'administració, a càrrec del contribuent, li segueix pagant el lloguer al propietari de l'habitatge. Això en el cas dels propietaris que tenen més de dos, però els petits que en tenen un o dos, és igual que la persona en risc habitacional estigui en situació de vulnerabilitat, no s'atura el desnonament. Però el decret també afecta a molta més gent que la que està en situació, diguem-ne, tan límit. A Catalunya, el que plantejava era una protecció que afectaria potencialment a 2,3 milions de catalans, perquè en els pròxims dos anys els seus lloguers es prorrogarien i la pujada interanual que es pot augmentar el preu del lloguer conforme a l'IPC seria com a màxim del 2%. Per tant, hi hauria una protecció per 2,3 milions de llogaters a Catalunya que veurien que any a any la pujada està, diguem-ne, limitada, protegida del cicle inflacionari en el que estem. Una altra mesura molt important, aquesta no és tant d'emergència, és més estructural, consisteix en límits a l'usura de trossejar pisos per poder així apujar els preus i també aprofitar-se de la situació de diguem-ne, desesperació de molta gent que no pot pagar un pis, aleshores ha d'anar a una habitació.
1: Una habitació, sí.
3: Sí. Després també hi ha la mesura controvertida dels límits de la compra especulativa, i dic controvertida perquè tal com està dissenyada era de difícil execució, però està dins del decret. Després també hi havia, normes fiscals, hi ha una mesura que consisteix en posar IVA, que pagui l'IVA per primera vegada la immensa majoria d'allotjaments turístics. Tots aquests pisos...
1: L'IVA turístic.
3: Sí, o sigui, l'IVA... Ara mateix, la immensa majoria d'habitatges que estan al mercat turístic paguen 0% d'IVA. Si vols comprar aigua, has de pagar un 10% d'IVA. Si tens un pis i el poses a l'habitatge al mercat turístic, no el pagues. Es plantejava no un 21%, un 10% com els hotels. Per tant, un petit recàrrec fiscal a aquest negoci. I també hi havia una altra mesura fiscal que era abaixar l'IVA a promotors públics i privats que construeixin habitatge assequible. Això, evidentment, s'hauria de veure els efectes a mig i llarg termini.
1: Però per agilitzar, diguéssim, la construcció de...
3: Clar, que això era una demanda del sector promotor. El sector promotor fa anys que demana baixar impostos, s'ha baixat l'IVA, però a condició que facis habitatge protegit, assequible. I ja per acabar aquest resum, també hi havia ajudes a la compra. És a dir, ajudes per qui vulgui arribar a ser petit propietari algun dia. I sí que és cert que es basava en el model català, que ja el tenim aquí, que són ajudes a la compra a condició que després no pots apujar el preu quan el venguis més enllà de l'IPC. És a dir, no pots especular amb aquell habitatge. L'administració t'ajuda a poder comprar, aval, per l'entrada, però tu després, si un dia el revens, l'has de vendre al preu que vas pagar més IPC. Podem parlar, si voleu, de més mesures, de debò que són moltíssimes les que anaven dins del decret. Dit això, en conjunt, si tu mires tot el ventall, són mesures sobretot d'emergència que responen a demandes molt diferents de la societat, a sectors socials molt diferents, i que, per tant, això fa també que moltes d'elles hi hagi una certa desconnexió, que siguin mesures inconexes, i no parteix d'una visió integral de quin model d'habitatge vols construir pels pròxims 10-15 anys. Però sí que és cert que, si mires cadascuna d'aquestes mesures, en el còmput global hi havia molts sectors socials que en sortirien beneficiats. Dic hi havia perquè potser estic donant per sentat que no tiraran endavant, ja ho veurem. Però en conjunt beneficiava a llogaters, a petits propietaris,

0: a persones que estan intentant estalviar per comprar-se el seu habitatge, a promotors que vulguin fer habitatge assequible, i podríem seguir, però jo crec que això resumeix el conjunt d'actors de la societat que es beneficiaven en major o menor mesura del decret.
1: Tot això està passant ara al Congrés, està debatent això, mentre al carrer el so és un altre, és aquest. Pues aquest és el contrast, eh? Ara mateix al Congrés dels Diputats tenim la ministra d'Habitatge.
2: La intervenció és imprescindible.
1: I al carrer, les portes del Congrés. I entre els diputats només hi ha un tema de conversa, que és aquest.
2: Este país tiene que hacer los deberes. Y digo, tenemos todos que hacer los deberes. Y construir un parque público de
1: vivienda. Són les declaracions de Yolanda Díaz a la cadena SER quan ha estat preguntada per si cal o no avançar eleccions.
3: Esa misión le corresponde al presidente del gobierno. He conversado con él y mi discreción va a ser absoluta sobre esta cuestión.
1: Així estan les coses i les explicarem avui a Catalunya Ràdio. David Madí, què et sembla tot plegat?
4: Bé, estem assistint al teatre d'unes eleccions anticipades. No tinc cap mena de dubte que estem anant en aquest escenari. Si em deixeu fer una mica l'autòpsia des del punt de vista polític, des del punt de vista de les mesures, heu tingut un debat fa una estona molt intens. Crec que ara en el terreny polític, que és on estem, què és el que passa? A veure, aquí el que va passar és... Hi havia un consens general de que l'habitatge és un dels principals problemes que té aquest país, això compartit transversalment, i després del fracàs del primer decret hi ha tota una sèrie de converses que fructifiquen, que van avançant, fins al punt de que l'entesa transversal semblava possible, començant per Junts. Perquè Junts crec que fa uns dies estava convençuda de que això podia tirar endavant, etc. Llavors, què passa? Passa el cas Mari Carmen, que desperta tota la mobilització dels carrers, desperta tota la pressió ciutadana, molt bé, i llavors... particularment el govern i els grups de l'esquerra consideren que amb tot això sobre la taula és el moment d'apretar l'accelerador. I en aquest apretar l'accelerador és on crec que hi ha el derrapatge on estem ara. Val? Perquè plantegen els decrets, hi ha un acord, en aquell moment jo crec que hi ha un acord, plantegen els decrets, amb dos decrets, un que formi part de la part troncal de les coses que hi ha consens i un altre que sigui les coses que no hi ha consens, on és difícil el consens. Hi ha la vocació, això es pot disfressar com vulguis, però la vocació de que un surti i l'altre no surti. Què es troba Junts? Doncs que allò que han acordat en el punt que han acordat, quan els arriba el decret redactat, troben que de tot allò que s'havia parlat, a més se'ls hi posa 3 quilos de Morcella de Podemos i del món aquest. I això és el que provoca la crisi. Llavors prenen una decisió, des del meu punt de vista, errònia, com ara prendran una altra decisió errònia, que són les eleccions, perquè obriran les portes a un resultat previsible. És a dir, si es pensa en aquesta decisió de l'adaptar eleccions sobre la marxa perquè en un moment determinat et creus que hi ha un vector que t'impulsa a sortir del pou, crec que qualsevol expert electoral sap que això difícilment passarà.
1: Dustin Bui deia avui en unes declaracions que es tractaria de convertir aquestes eleccions en unes eleccions en què es vota el dret a l'habitatge sí o el dret a l'habitatge no.
4: Sí, estic d'acord, m'ho ha acompanyat d'un referèndum. Sí. No, des d'aquest punt de vista sí, però el gap que tenen en aquests moments d'enquestes és suficient això per superar-ho? Jo crec que no, però bé, això és la seva decisió. Bé, arribats en aquest punt, decideixen, primer error, en comptes de donar el termini previst de 30 dies perquè hi pugui haver-hi la negociació i que aquells acords que es podien haver vist trasbalsats retornessin, posar-li tota la pressió, a cavall de la pressió del carrer, posar-li tota la pressió i votar divendres. Bueno, i doncs això te la jugues molt.
1: O tot o res.
4: Te la jugues molt.

Molt, perquè a més sembla mentida que a hores d'ara no entenguin quin tipus de gent hi ha junts i quin tipus de relació tenen, no? Perquè la pressió a Junts no els hi...

0: no, que es retiri els decrets i que doni temps a la negociació, que ells ja diuen que estan disposats a votar.
1: Ara mateix la ministra porta 10 minuts parlant de Junts. Tània.
2: Sí, amb una referència directa al partit de Carles Puigdemont, diu que els demana recolzar amb un vot favorable i ha recordat el que ja dèiem abans, ha ensenyat fins i tot el text que el 90% del que els hi va entregar en mà Míriam Nogueras a Pedro Sánchez està incorporant en el decret que avui es vota. De moment, bones paraules, els ha agraït fins i tot el temps que han treballat junts i els hi ha recordat que tothom ha fet renúncies, també al propi govern espanyol, i per tant un missatge encara d'apel·lació perquè Junts no deixi caure aquestes mesures.
3: Para abordar la cuestión de temporada de habitación que, como bien me recuerdan muchos grupos políticos, quedó pendiente en la ley de vivienda. 10 días pusimos a trabajar al Ministerio y a todas las personas que nos acompañaron en ese grupo de trabajo. Han pasado varias iniciativas en esta Cámara que no han salido a la luz y también una ponencia que ya consiguió un apoyo muy mayoritario. Es verdad, y en la honestidad que reclamaba lo comparto con la Cámara y con la ciudadanía, ustedes nunca estuvieron de acuerdo con esta regulación, pero yo he podido compartir con ustedes y hoy quiero compartir con la Cámara y con la opinión pública que en el texto que está publicado en el BOE se recoge una excepción. Y hoy tienen que saber los catalanes y las catalanas que la norma que está en vigor, la norma que impulsa este gobierno y la norma que podría estar apoyando los parlamentarios de Junts no afecta a Cataluña. Existe una cláusula en la que claramente se dice que en el ámbito del derecho civil catalán se puede regular esto y de hecho el gobierno y el Parlament catalán ha hecho una regulación sobre temporada y habitaciones. Se han incluido sus peticiones, señorías. Es cierto que no todas, como todos. Se ha llegado a un equilibrio posible. Y ustedes hoy están siendo protagonistas de esta sesión, de la votación que se va a producir por incomparecencia de esta derecha. Demuestren que en este país y que en Cataluña hay una alternativa a una derecha que es capaz de estar en lo que a la gente importa, que es capaz de cambiar la vida de la gente.
1: Apel·lació directa a Junts per part de la ministra d'Habitatge, i ara mateix a la seu de Junts hi ha una concentració també. Anna Escura?
4: Bon dia. Doncs sí, mira, ara acaben d'arribar el gruix de la gent del sindicat de llogateres. No sé si us sentiu. Bàsicament el que estan cridant, sobretot a part del dret a l'habitatge, és a la demanda, la crida a la vaga general. Fa una estona han posat tanques per tancar el passatge Bofill i des de fa uns minuts també el carrer Marina ja està tallat al trànsit des de l'alçada de València. I ara estan aquí cridant, acaben d'arribar i protestant i amb pancartes i banderes i paraigües, perquè a més s'ha posat a ploure.
1: Aquest és el so a Barcelona, sentien també el so a les portes del Congrés dels Diputats i a dins del Congrés s'està debatent tot plegat. Pau Llong, com ho veus?
5: A veure, jo començaria, abans d'entrar en el tema de Junts, no?, que potser és on hi ha més discrepàncies, evidentment, una menció a la gent del PSOE. O sigui, a veure, a mi em dol la posició del PSOE com un partit que es representa, que ara vol encarnar la voluntat de llogateres i de les classes populars, el PSOE, que porta 8 anys governant Espanya, 11 anys governant a Barcelona, 4 anys governant a Catalunya, el PSOE de la Carme Chacón, que volia accelerar els desnonaments, el PSOE de les Socimis del CTP, o sigui, ara... s'estan col·locant, efectivament estic molt d'acord amb el David, que aquí hi ha una operació preelectoral claríssima, no? Dit això, ara veia un tuit de Junts que volien encarnar la voluntat de la Francisca, no sé si heu vist aquest tuit, no? És a dir, aquesta és l'estratègia de Junts. Junts vol, amb un vot contrari a aquest Real Decret, que en el fons només defensarà els grans propietaris, i ara intentaré explicar per què, però bueno, el Jaime ho ha explicat perfectament, vol encarnar la voluntat i els drets del petit propietari. Aquest és el joc polític de Junts. O sigui, com que dir que el 40% del grup parlamentari de Junts són rendistes, com que dir que aquest Real Decret no perjudica en res els petits propietaris. O sigui, els que som llogaters, propietaris d'un o dos immobles a Catalunya, són més del 80% de la població, si no del 90% de la població. Per tant, clar, tu no et pots oposar a aquesta majoria. Però el que és veritat i és impepinable és que això que el David Madrid ha dit, la morcilla de Podemos, quan tu mires en detall, com ha fet el Jaime, no hi ha morcilla de Podemos en el Real Decret que Junts ha dit que no. Hi havia morcilla de Podemos a l'altre, si vols ens podríem posar d'acord amb això. En l'altre decret, el tema de la renovació automàtica, d'acord? Jo hi estic a favor, com et pots imaginar, però podríem posar-nos d'acord amb que allò era molt difícil que votés Junts. Però el que avui està tombant Junts En què perjudica els petits propietaris, els propietaris d'un o dos habitatges? En absolutament res. Ara, això sí, com que dic el que defenses és a les Socimis, és a BlackRock i tal, queda molt malament, fan un tuit ara dient defensem a la

0: Francisca. Ara defensem la Francisca, que fa molta gràcia aquest tuit. Us convido, sisplau, a que el mireu, perquè és la seva estratègia política. Llavors, vaig concretant, que vosaltres heu parlat molta estona. Deixeu-me 2 minuts més. Es pot dir, per tant, que aquest Real Decret atacava el petit propietari? No es pot dir de cap manera. No, jo me l'he llegit de pe a pa i no hi ha cap mesura que perjudiqui la Francisca. Francisca, estigui tranquil·la a casa. Estigui tranquil·la. Si no, ja li faré un WhatsApp. Enviï'm el seu telèfon i ja li faré un WhatsApp i li explicaré. Ni una mesura. 2. Es pot dir, a més, com diuen, que com que l'oferta està limitada i, per tant, els preus van pujant, no hi ha cap mesura d'aquest Real Decret que no augmenti l'oferta? No es pot dir, tampoc. Oi? Com ha dit el Jaime, hi ha mesures en aquest decret que van per carregar-se aquesta pornogràfica utilització dels lloguers d'habitacions i dels lloguers de temporada, que si un va a Habitaclia o Idealista aquests últims mesos sap perfectament, els que ho hem hagut de fer malauradament, perquè som uns putos llogaters de merda, que és el que som, que el 70-80% són lloguers temporals. Per tant, això aquest decret s'ho carregava, coi. Això no ho generarà un augment d'oferta? O és que desapareixeran aquests pisos? De sobte, els pisos que a Barcelona estan enfocats al mercat turístic, al mercat d'habitacions, al mercat de temporada, apareixeran segurament, no tots, perquè hi haurà una guerra patronal, aquí ja veurem com utilitzen, no per dir, oh, retiro parc, però al final, at the end of the day, que diuen en anglès, apareixeran al mercat de lloguer aquests pisos. Per tant, fins i tot apareixia oferta nova amb aquest Real Decret. Per tant, per què Junts vota en contra d'aquest Real Decret?
1: Jofre.
0: No he acabat, però vale.
1: Aviam. Sí, repartim, que si no, feu més breu no, i després us dono joc.
0: Vale.
2: Vaig molt ràpid. La pregunta, per què Junts vota en contra? Perquè el PSOE no ho vol retirar i negociar? És que hi ha una tercera via que entre el sí i el no, que és ho retiro, ho negocio, després de 9 anys governant el govern espanyol, per cert, dels quals 3 sense la necessitat dels vots de Junts, perquè del 18 al 23 van poder governar només la majoria d'esquerres, ara ve de la setmana que portaria una negociació i fer un decret híbrid. Això em porta a pensar en, efectivament, donar-vos la raó a Pau i David, que estem davant d'una operació preelectoral. Perquè, a més, si la primera reacció és hola, volem retirar, no, que se retraten, aleshores...
1: Sí, perquè recordem que el vot serà a mà alçada,
0: És que si hagués pogut acabar, hagués dit exactament primera, això, Jofre. Sí, tens tota la raó. I saps qui ho està dient, això? Primera... I s'està alineant també amb el David Madí, el Rufián, que acaba de dir on està la pressa. I és veritat, on està la pressa?
2: No. O sigui, ara... En el que se retraten, la pressa i el focus en el que se retraten.
1: Bueno, mira,
2: és a dir,
1: lligat amb això, ara mateix la ministra acaba d'oferir tramitar com a projecte de llei el decret per fer canvis als canvis que vol Junts. Tània.
3: Sí, és una oferta que ha dit ara mateix des de la tribuna fa escassos segons. Isabel Rodríguez li diu a Junts per Catalunya que avui voti que sí, que avui ajudi a treure endavant aquests reials decrets. Recordem, no es poden modificar, que es votin íntegrament. Els ha recordat que ho han negociat en profunditat i després es compromet de manera ràpida a treballar amb la cambra perquè es pugui tramitar com a projecte de llei. Traduïm perquè tothom ho entengui, doncs que això es pugui desplegar com una llei i s'hi puguin incorporar canvis, i aquí és on s'obre doncs atendre les peticions que està fent Junts per Catalunya.
1: Però fixa't, diu primer que votin que sí, no? Primer que votin que sí, després ja...
3: O que s'abstingui. És veritat que els està dient que el recorri infavorablement, recordeu que amb l'aritmètica parlamentària actual, amb una abstenció de Junts seria suficient perquè avui sortissin endavant.
1: Ja, és a dir, si al final Junts no vol això, clar, estàs dient, mira, de moment ho apliquem i després ja negociem.
3: En tot cas, Junts hi veu doncs, que hi ha elements que no funcionen en aquest text. El que li diu la ministra és aprovem això, que ja estava treballat, que el 90% de les vostres propostes hi són, i allò que no us agrada, treballem-ho a futur per poder-ho modificar. Perquè, recordem, el que es vota avui va a missa, és a dir, no, ja està en vigor, ja està al butlletí oficial de l'Estat i, per tant, ja té uns efectes. Veurem quina resposta fa Junts. Recordar doncs, que l'ordre d'intervenció s'ha modificat una mica. Ara ens confirmen que serà de menor a major, és a dir, després de la ministra, que no té temps d'intervenció reglat, pot parlar el que vulgui i quan vulgui. El que passa és que parlarà el grup mixt i d'aquí fins a arribar doncs, al grup majoritari, que és el Partit Popular, acabant amb el socialista.
1: A veure, avui acaba de sentir la ronda, Marta Monforte.
4: Sí, doncs estem en un moment molt interessant de la legislatura perquè, evidentment, per al Partit Socialista i per a Sumar, això ha estat el punt d'inflexió. Però no ha estat perquè ells han volgut així. Ho han fet obligats per unes manifestacions i una acampada a la Porta del Sol que després s'ha estès a 3 ciutats del sindicat de llogaters i de moltíssima gent que està farta, absolutament farta, de la situació que tenen a les seves cases. I jo estic d'acord amb el Pau, el que deia, evidentment el decret no és un decret contra el xicot de propietari, aquests tipus de raonaments que no només diu Junts, que també diu la dreta espanyola. I, evidentment, per a mi és inclús per a una sort de paradoxa que l'1 d'octubre, que és ahir, quan va dir Junts que no estava d'acord en els decrets,

0: faci la decisió o puga provocar la decisió que més l'agradaria a la dreta espanyola en aquest moment, que és que hi hagi eleccions i que pot ser Sánchez, segons les enquestes, tot apunta a això, a aquest escenari, siga fora del govern espanyol. I sé, és l'escenari perfecte per a les dretes espanyoles i per això tant PP com Vox ho estan aplaudint en privat, evidentment en públic no estan dient massa cosa, a excepció de Cayetana Álvarez de Toledo, que sí que ha fet alguna piulada a X, i ho estan celebrant. Jo crec que Junts sí que ha de calibrar això. Bé, els seus votants no sé si estaran a favor o en contra d'aquest decret, especialment si ara ha dit la Isabel Rodríguez que se pot negociar després com a projecte de llei, com ara explicava la Tània, que això és una pràctica parlamentària més o menys habitual i que sol passar en decrets que no estan totalment pactats, però que sí que n'hi ha visos d'acord, però a banda d'això, si realment després es precipita la legislatura, jo crec que Sánchez ara no té altra opció, és a dir, si no és en els decrets, no sé si convocarà avui o el dilluns, però no té, crec, altra opció, i és el que diuen així es passa sobre el Congrés, que això ha de passar en qualsevol moment, perquè la legislatura ja no dona més de sí. Jo crec que Junts no està calibrant ben bé si realment això li surt a compte o no, sobretot en la pressió externa que tenen també d'Aliança i d'altres factors a Catalunya i fora de Catalunya.
1: Ara mateix aleshores, acaba... Digues,
0: acaba, sí, Marta, sí. Digues que em sembla... Això ha acabat ara la Isabel Rodríguez, jo crec sí. Que li toca als grups minoritaris, i la pressió es situarà, evidentment, a PP i Vox, però especialment a Junts, sobretot si tenen l'oportunitat de fer una abstenció crítica, que no sé si passarà o no, jo crec que en aquests moments és un no clar, però si ho fan, evidentment la situació canvia, però si no ho fan, els carrers jo crec que contestaran d'una manera clara, i així Junts jo crec que està en una posició de feblesa màxima, malgrat que a ells li agrada, evidentment, ficar en una posició complexa a Sánchez, però Sánchez jo crec que no va de farol en aquests moments, després ho veurem, me puc equivocar, però la tesi majoritària ara de la gent que hi ha al govern i fora del govern és que si això no és bé, a més van a unes eleccions en un plebiscit, com diu el Bustin Duy, d'habitatge sí o no, que una altra cosa és el que ha fet el PSOE aquesta legislatura, que evidentment jo crec que ha estat molt, molt fluix, no ha fet gran cosa perquè a ells tampoc els ha interessat fins ara ficar aquesta qüestió, però se distribuïssin qüestions com ara Ceuta, casos de corrupció, Begoña Gómez, això serà una qüestió centrada en l'habitatge sí, fons vol torcir o estem en la gent.
1: Us demano brevetat perquè així podem fer un debat més àgil, però ara mateix, Tània, estem sentint ja Àgueda Micó, de Compromís.
2: Sí, és ja el torn de rèplica del grup mix que repartiran els temps, són 12 minuts pel grup, ha acabat ja Isabel Rodríguez amb aplaudiments de la bancada socialista amb una última crida dient que la democràcia es juga avui, que demanen als partits que escoltin a tothom i no només a uns quants i que es respecti i que avui es voti amb responsabilitat. Missatges també d'Isabel Rodríguez des de dins de l'hemicicle. Clar, els manifestants que estan al carrer diu que no els poden fallar i, per tant, mitja hora de discurs d'Isabel Rodríguez amb apel·lacions directes a Junts per Catalunya és determinant si Junts es mou d'aquest no perquè avui, almenys, aquest primer gran paquet de mesures es pugui aprovar.
1: Alicia, no t'he sentit? I així tanquem el primer torn d'intervencions i ara ja obrim també torn perquè sigui un debat més creuat. Alicia.
3: Junts no té cap ganes de negociar res sobre aquest decret perquè no hi ha res en aquest decret que no li sembli bé a Junts de fons. Aquest matí Junts ha publicat una nota de premsa i unes imatges de les seves xarxes que és realment tractar-nos a la ciutadania d'analfabets, com si no fóssim capaços de llegir els decrets, en el que diu que en el decret li falten 6 coses. 6 coses que estan contemplades dins dels decrets. Aturar els desnonaments de fons voltors, limitar la compra d'habitatges de fons voltors, que l'Estat es faci càrrec de llogaters vulnerables, com ens acaba d'explicar el Jaime, protegir el petit propietari, poder desgravar el lloguer de la renta, que això per primera vegada es contempla, un 10%, i ajudes a la compra del primer habitatge, que, com hem dit, serà de 50.000 euros al 0%. Per tant, tot el que reclama Junts a negociar està al decret. Per tant, el que hi ha aquí és, i més en la línia del que deia el David, quan se situa a Junts al punt de mira, la pressió que se li exerceix no el fa moure cap a l'esquerra, l'excita. L'excita saber, i en una idea com que s'està negociant una mica rotllo Catalunya contra Espanya, que s'està negociant contra Santos, amb Santos Cerdán, sobre grans coses, i en el fons estan ara negociant en contra dels catalans, del patiment de molts catalans. I això mostra, jo crec, un desnortament absolut d'aquest partit, que no se sap on va, perjudicant els seus propis votants.
1: Ara us deixo parlar. 11:34. Atenció, perquè més fonts del PSOE diuen a Catalunya Ràdio que ara el tema ja és calibrar si hi ha força o no per anar a eleccions. Paula.
4: Sí, perquè hi ha un debat paral·lel als decrets d'habitatge, que és el debat aquest de les eleccions. Ricard, estem buscant més reaccions i ens arriben ara des de fons socialistes, fons directament d'un ministre del govern espanyol, que

0: El que és important ara mateix és calibrar, com tu deies, si el Partit Socialista té la força per anar a eleccions. Ningú amaga que l'escenari pot ser ideal i per això doncs la Moncloa, que està contemplant ara mateix tots els escenaris, però que el que volen fer és esperar a la votació d'aquest matí, perquè hi ha qui encara confia que Junts es pugui fer enrere, tot i que Junts ja ha dit que no ho farà, però per tant creixen les veus dins el PSOE, hi ha cada cop més dirigents socialistes que li diuen a Sánchez: hem d'anar a les urnes, és el millor moment ara mateix.
1: I ara mateix també a Catalunya, atenció, perquè hi ha una desena de carreteres afectades per aquest temporal que està afectant també el sud del país. Eloi Cordomí?
2: Bon dia. Sí, les precipitacions es van estenent, afecten ja moltes comarques del Camp de Tarragona, del sud de les comarques de Barcelona i amb especial persistència a les Terres de l'Ebre. Ara mateix el nucli de precipitació més intens se situa entre la Ribera d'Ebre, el Baix Camp i el Baix Ebre, en zones molt muntanyoses de 600-700 metres d'altura. Aquí es poden produir una altra vegada barrancades. Recordem que les acumulacions de pluja són importants, de 250 litres per metre quadrat, gairebé l'ametlla de mar. Les cases d'Alcanar superen els 230 litres per metre quadrat, a més d'aquests 220 que ja hem comentat en Mas de Barberans. I el que preveiem és que la precipitació sigui més persistent durant aquesta tarda. De fet, els avisos d'aquest matí, que s'han actualitzat fa poca estona, allarguen l'avís vermell fins a les 8 del vespre a les Terres de l'Ebre. Aquesta tarda també el tindrem activat al Camp de Tarragona fins al migdia aproximadament, fins a les 2 de la tarda. I també l'avís taronja a tota la meitat sud de Catalunya encara durant aquesta tarda. I demà, compte, perquè tenim avisos també de nivell groc i taronja activat en molts trams del litoral, i és que demà s'espera tempestes sobre el mar. Algunes apareixeran i tocaran terra al litoral, potser al prelitoral, i creiem que aquestes tempestes poden ser altra vegada bastant persistents en punts de les Terres de l'Ebre i tornar a acumular més de 50, gairebé 100 litres per metre quadrat de cara a demà, que se sumarien a tots aquests que ja hem comentat. Així que la inestabilitat persisteix encara.
1: I ara mateix, Pau, no sé si t'escolta Junts, perquè es parlaves de la Francisca, sí. Han penjat més correus, de la Cristina, el Pedro, la Maria Assumpció i la Rosa Maria.
3: També hi ha tanta gent, no vull parlar, que tindràs... Jo la Francisca ja...
4: La Francisca, que no agafi segons quins whatsapps, que se't fotran a casa. Sí.
1: Bueno, atenció, perquè al Congrés no hi ha Pedro Sánchez al seu escó, però tampoc Miriam Nogueras. Paula...
0: No, ara mateix tots dos escons buits, ni Nogueras al seu lloc, ni Pedro Sánchez al seu lloc. Quan ha acabat Isabel Rodríguez, tots dos han desaparegut de l'hemicicle. No sabem en quin moment, perquè no hem tingut la realització, però el que veiem a aquesta hora és que no hi són cap dels dos. Tampoc us puc confirmar que a aquesta hora estiguin reunits o estiguin junts, perquè no ho sabem, de seguida ho investigarem. El que, com a mínim, és un fet a aquesta hora és que ni Sánchez ni Nogueras són dins l'hemicicle.
1: Doncs matí de ràdio, matí de Catalunya Ràdio. 3 minuts, ara tornem.
5: Quan dones importància al que t'endús a casa per menjar, busques. Quan busques, vens al Corte Inglés. I quan vens, trobes el salmó ASC la meitat o sencer per tan sols 11,95 euros al quilo i amb 5 euros de regal per peixateria. I per cor, supercor i supermercat al Corte Inglés. Quan compres bé, ho trobes més bo.
6: Ferran Adrià, com està?
7: Bé. Tranquil.
6: Però què us passa, que tots gelats? O què?
8: Escolta, a mi no em cridis, eh?
6: Quants cops t'he salvat el cul, a tu?
7: Si tu i jo hem sigut capaços de fer això, podem fer qualsevol cosa.
9: No crec que em vulguis acompanyar cap allà on vaig.
10: Això no és bo per la cuina catalana.
11: Has de dir alguna cosa, ara mateix.
7: Si el bulli cau, caiem tots.
12: Gènesi, últims capítols. Dilluns a la nit a TV3 i a la plataforma 3Cat.
13: Només fins diumenge al Corte Inglés estalvia't l'IVA en electrònica, electrodomèstics i de tot i més.
14: Amb finançament 100% per clients amb targeta al Corte Inglés.
13: Televisors, mòbils, portàtils, neveres...
14: I electrònica esportiva, tecnosalut, mobles de cuina i bany...
13: Fins al 4 d'octubre per compres superiors a 200 euros. Finançament ofert per financer al Corte Inglés és objecte a la seva aprovació.
14: Consulta les condicions i exclusions al corteinglés.es.
15: El Liceu inaugura temporada Envaïda de Verdi. Una monumental producció de Shirin Nashat i les veus d'Anna Netrebko, Anna Pirozzi i Piotr Betshawa. Del 23 de setembre al 15 d'octubre. Entrades a liceu.cat.
16: Un grup d'amics gaudint de les platges netes. El Roger tornant de la feina amb bici pel carril bici. Aigua que surt de l'aixeta. Autobusos i metros que van i venen. Habitatges públics construint-se. A l'AMB. Fa més de 15 anys que treballem per donar-te la millor normalitat del món. Àrea Metropolitana de Barcelona. Fem el que es dona per fet.
8: Ja hi tornem a ser.
0: Onzena temporada.

0: Temporada del Tot Costa.
1: Por què? Por què?
2: Va, José, que ja veuràs que no n'hi haurà per tant.
0: Nova temporada amb els vells clàssics.
1: No sé si són muy simpáticos. No sé.
3: Tot Costa. De dilluns a divendres de les 7 de la tarda a les 9 del vespre amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
1: Parece que estás hablando de Zidane o de Maradona. No entiendo.
4: La cançó del dia de Catalunya Ràdio amb Sergi Ruiz Serret,
5: Lluqui Valverde i un calidoscopi rumbé.
6: Avui ha sortit el sol de la Florida per pintar-li a cada cosa el seu color. Tot allò que es mou, tot allò que brilla.
5: Ja el tenim aquí, a la catalana, l'esperat primer disc en solitari de Lluqui Valverde. Sí, sí, el saxofonista de la Ludwig Band. I podreu descobrir dins molts Lluquis. Un hereu de la rumba catalana, un altre de molt nocturn, un de molt reivindicatiu amb la crisi de l'habitatge i també un Lluqui molt romàntic, com ens demostra a De tots els colors.

0: La cançó del dia de Catalunya Ràdio amb Sergi Ruiz Serret.
1: Arriba la setmana de la llançaria del Corte Inglés. Ara tens un 25% de descompte en tota la llançaria, pijames i mitges de totes les marques, com Aradim, Triumph, Chantel, Selmarc, Lis Charmel, Simon Perel, Philippe Matignon i moltes més. Només fins al 4 d'octubre, la setmana de la llançaria del Corte Inglés. Consulta les excepcions i condicions a la botiga web i app.
2: Un és ple de sorpreses. L'altre fa música. I el tercer et porta d'excursió a la granja amb en Titó. Són els nous llibres d'en Titó i els fa l'Alà. A jugar amb la pluja, Marrameu Torre Castanyes i Titó, excursió a la granja. Obre'ls i passa-t'ho d'allò més bé. A la venda als punts habituals.
3: Linka. Linka. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio.
4: El Teatre Nacional de Catalunya estrena El Cadell, un mas suspès en la boira, i en ell, generacions de dones carreguen el pes de la casa pairal i l'asfíxia dels hereus, els cadells. Però entre tots ells, una esperança. Es pot canviar el destí? El Cadell, de Josep Maria Miró, del 30 de setembre a l'1 de novembre al TNC. Recomanat per Catalunya Ràdio.
3: Linka't.
5: Linka't.
6: Linka't.
7: Aquest octubre, el cicle Gaudí projecta Balandrau ben salvatge. El debut en la direcció de Fernando Trullols en 137 poblacions catalanes. Una història real, impactant i angoixant que evidencia la resiliència i l'amor com a motors per a la supervivència. Amb un repartiment encapçalat per Álvaro Cervantes, Bruna Cusí i Marc Martínez. Recomanat per Catalunya Ràdio.
6: Linka.
5: Linka.
3: Linka. A Catalunya Ràdio.
6: Catalunya Ràdio.
8: Especial informatiu amb Ricard Ostrell.
9: Aquest és el so ara mateix a les portes del Congrés dels Diputats, a 2:45. Ho estem explicant a Catalunya Ràdio. A dins del Congrés sentim ara mateix Jone Belarra.
10: A olvidar. Cada vez que haya un desahucio, serán ustedes, señorías del Partido Popular, de Vox y de Junts, quienes con sus propias manos estén echando a la gente de su casa. Cada vez que un policía saque a una señora indefensa, cada vez que se desahuce a un niño o una niña, les hacemos totalmente responsables. Y si les queda un poquito de empatía, piensen qué sentirían si fuera su abuela, si fuera su familia, a quien están sacando en una camilla de su casa de toda la vida para vivir en la puta calle. Pero tengan claro que no nos vamos a rendir. Que la gente se siga organizando. El día 6 de octubre, todas a frenar el desahucio de la casica. El 8 de octubre, a impedir el desahucio de Tamara en San Blas. El siguiente intento de desahucio de Daniel en Valencia. En cada desahucio, decenas de personas en la calle, como se fue al desahucio de Mari Carmen. La gente organizada, señorías, está llamando a la huelga general. Y nosotras vamos a estar ahí porque la huelga general es la mejor herramienta que tiene la gente trabajadora de este país para pelear por sus derechos, incluido el derecho a la vivienda. Y al gobierno,

0: otra decepción más, la enésima decepción. Ustedes han traído este decreto porque la gente les ha torcido el brazo. Es así. Y nos contaron esta semana que lo troceaban y lo rebajaban porque así, solo así, Junts lo podía votar. Otra excusa más. Una excusa más. La gente no quiere excusas, señorías. Quiere soluciones. Si de verdad están contra el negocio de la vivienda, si de verdad la señora ministra de Vivienda se ha hecho de Podemos, traigan el Real Decreto Ley de Vivienda ambicioso mes a mes. Muchas gracias.
1: Doncs és Joan Ibelarra al Congrés dels Diputats. Tània, fins ara, què hem sentit?
2: Doncs són les intervencions del grup Mix, aquí doncs, sobretot posicions en favor d'aquests reials decrets, és el primer grup que pren posició, anirem amb un ordre de menys a més, després per tant parlarà el PNB que votarà a favor, Bildu que votarà a favor i després ja serà el torn de Junts. Sabem que Míriam Nogueras és qui defensarà aquest punt, havia marxat de l'hemicicle. Estem avui molt pendents d'aquestes absències o d'aquests moviments, hem vist ja que ha tornat a dins, però atenció perquè qui no hi és Pedro Sánchez, també falten la majoria dels ministres de Sumar. Pedro Sánchez se l'ha vist anant a la zona de govern, per tant, avui hi ha molts moviments aquí a l'hemicicle. Qui encara està assegut és Pablo Bustinduy, és el ministre de Sumar que defensarà el segon decret, el de la pròrroga, diguéssim, automàtica dels lloguers, que ja sabíem també que aquest decauria. Per tant, molta atenció avui al que està passant a dins, al que està passant als passadissos i també al que està passant als carrers, perquè recordem, hi ha concentracions pels voltants del Congrés, molta pressió política i social avui aquí al centre de Madrid.
1: Precisament els passadissos. Paula Brujats, ministres també que ja parlen obertament d'eleccions, s'estan reunint?
3: Els ministres de Sumar reunits ara mateix a la zona de govern, com acaba de dir la Tània, amb Pedro Sánchez, i sent tots menys Pablo Bustinduy, pendents de la sortida, a veure si expliquen quin ha estat el contingut d'aquesta reunió, però Ricard, a aquesta hora et podem explicar que un ministre socialista defensa clarament anar a eleccions. Li hem preguntat fa molt poca estona per WhatsApp com respira el govern espanyol ara mateix, s'ha d'anar a les urnes si avui es tomben aquests dos decrets i quina reflexió estan fent. Resposta rasa i curta d'aquest ministre a Catalunya Ràdio: hem d'anar a eleccions.
1: Això d'una banda, i de l'altra també, ho explicàvem a primera hora del matí, però hem tingut contacte amb diferents empresaris, el mateix Foment, que ens deia que veien molt bé la posició de Junts, i Junts, gent de dins de Junts, de l'estructura directiva del partit, que deia que havien rebut moltes felicitacions per aquesta posició. És a dir, veiem com, ja no per alinear-los, diguéssim, amb Vox i Partit Popular, però sí que, clarament, aquesta posició de Junts està refermant a una certa gent que internament tenia certs dubtes sobre la direcció política de Junts. David.
4: Hi ha una cosa que s'ha de saber, que a vegades costa d'entendre, i si ets una determinada banda et costa molt d'entendre, però quan surt al carrer tot el personal aquest i es dedica a apretar, inclús amb formes que serien molt discutibles des d'un punt de vista democràtic. Quan passa tot això, hi ha un moviment silenciós que se'n va cap a l'altra banda. Per tant, les realitats, és a dir, quan a Junts li diuen ens està felicitant molta gent, segur que hi ha molta gent que els està felicitant, perquè quan es situen les coses en aquest punt, com que aquí no hi ha veritats absolutes,
1: ni,
4: i és un país polièdric i tot, però quan passa una cosa d'aquestes passa exactament pel principi d'Arquímedes, que es desplaça cap a l'altra
5: banda.
4: I això jo crec que també és així, no? Però vaja, si això camina com tot el teatre, va portant pas a pas, a les eleccions.
1: Eleccions i vaga general, també. Eh?
4: Eleccions i vaga general, doncs perfecte. Tot va portant cap aquí. Jo crec que ja serà un error històric que el lamentaran durant molt de temps.
1: Mira, anem cap al carrer. El David parlava d'aquestes protestes. El Congrés dels Diputats. Dani Santiago.
6: Què tal, Ricardo? Les protestes continuen de manera pacífica a les portes del Congrés, centenars de manifestants amb pancartes, i ara m'acompanya Valèria Racu, que és la portaveu del sindicat d'inquilines. Bon dia, Valèria.
7: Bon dia.
6: Us esperàveu que el resultat de la votació sigui el que de moment s'ha anunciat, o teniu esperances que pogués aprovar-se com a mínim un dels dos decrets?
7: Bueno, esto nunca iba de un decreto, ¿no? Entonces tampoco es ninguna sorpresa escuchar que las derechas una vez más se van a posicionar del lado de los rentistas y los especuladores, y que seguimos teniendo un parlamento que se arrodilla sin ningún tipo de vergüenza ante el rentismo y el capital y inversor en inmobiliario, ¿no? Pero bueno, sí que es verdad que va a ser una verdadera vergüenza verlo.

0: passi el que passi, surti el que surti, anem camí la vaga general i anem a posar molta èmfasi en això.
1: Però per tant no us preocupa, aquesta opció?
0: No, o sigui, perdona?
1: Us preocupa aquesta opció?
0: Sí, sí, evidentment ens preocupa, evidentment ens preocupa. Vull dir, si ve, si es consolida l'extrema dreta, de les primeres coses que faran probablement és venir aquí a repartir hòsties, o sigui, llavors, bueno, evidentment és una situació que, que preocupa, però si podem com que sigui un al·licient per fortificar això i fer-nos encara més grans, sobretot, per protegir-nos entre nosaltres.
1: Luana, moltes gràcies. Ricard, doncs ja ho sentiu, molta expectació aquí a Plaça Catalunya pel que pugui passar avui al Congrés i doncs si s'acaben o no convocant eleccions, a veure què passa. També, mentrestant, mentre tot això és en marxa, aquí a Plaça Catalunya no paren d'arribar a veïns de Barcelona que porten menjar i porten també roba a la gent que fa l'acampada. Una d'elles és la Raquel, hem pogut parlar amb ella.
2: Pues portar-los el que puc, el que està al meu abast. Ara les he portat menjar, em pensava que necessitaven fruita, però m'han dit que no, que ja tenen de sobre, i les he demanat el que necessiten. Mitjons, samarretes, chubasqueros, sacs de dormir, mantes, lones, m'han dit que això està una mica fora del meu abast, cordes...
3: Això pel que fa a Plaça Catalunya. I a la seu de Junts, Anna Escura?
4: Bon dia, doncs mira, a crits ara hi ha al voltant d'unes 100-150 persones concentrades aquí, crides en contra de la policia, en contra de Junts, en defensa del dret a l'habitatge, a una vida digna, i sobretot la intenció, i això és el que ens han dit i el que t'ha explicat a tu aquest matí l'Enric Aragonès, i ara ho ha tornat a recordar i a insistir, mobilització constant, vaga general, sobretot una crida a anar molta gent demà a la mani que hi haurà a l'Hospitalet, i sobretot ha anat avisant els ciutadans, els estudiants, els comitès d'empresa, que es vagin preparant, que vagin parlant amb els companys per possibles dates, per demanar si estan tocant d'acord per anar a la vaga, perquè van cap allà i és la intenció.
3: Gràcies, Anna Escura, des de les portes de la seu de Junts. D'aquí a 3 minuts seran les 12, estem seguint el que passa al Congrés dels Diputats. Ara és el torn de Bildu. Tània?
5: Òscar Matute, que només d'agafar la paraula ha dit que no sabia
3: Matute,
5: si... Sí, que no sabia si podria guardar les formes, perquè ha reconegut que està profundament enfadat, cabrejat, ha dit, perquè no han entès els partits de la dreta, PP, Junts i també Vox, ha dit que estem davant d'una situació d'emergència. El que reivindica, doncs, aprovar avui aquestes mesures, que considera que són insuficients i són el punt de partida, diu, per anar fent passos en matèria d'habitatge. Per tant, un discurs també important, el de Bildu, que donarà suport en aquestes mesures i que carrega durament contra els partits que han anunciat el seu vot en contra. Després de Bildu, atenció, perquè ja és el torn de Junts per Catalunya. Míriam Nogueras haurem de veure si agafa el guà o no en el govern espanyol, que els hi demana una abstenció a canvi de tramitar aquest decret com un projecte de llei i incorporar-hi les esmenes, els canvis, les millores que Junts consideri.
3: Doncs ho seguirem. Sentirem a Míriam Nogueras d'aquí a pocs minuts, d'aquí a menys de 7 minuts. Jofre, hem de posar potser també l'accent en el que és el petit propietari, no? Que és el concepte que també Junts defensa, que no quedava prou explícit.
6: Sí, mira, quan parlàveu de cinema, eleccions en forma de plebiscit, que és el que realment vol el PSOE, perquè així es van unes eleccions en què s'oblida de parlar d'immigració, s'oblida de parlar de corrupció, s'oblida de parlar, i aleshores es fa un plebiscit. Dret a l'habitatge sí, dret a l'habitatge no. Com si Junts tingués ganes de fer fora tothom i anar ells personalment a treure les Mari Carmens. Per cert, si de Mari Carmen no se'n pot fer mofa, de Francisca tampoc, perquè si llegiu el correu, la seva situació vital també és molt, molt delicada. El que volia dir és que aquí, això és molt espanyol, hi ha un plebiscit entre especuladors o llogaters. Doncs a Catalunya hi ha un col·lectiu de petits propietaris amb nòmina i pis llogat que no són cap fons voltor i que de la nit al dia li han dit que són rendistes, especuladors i no sé quantes coses més. Doncs aquí hi ha un tercer col·lectiu molt ampli que equival a aquell carril del mig, aquella classe mitjana que no s'alinia ni amb uns ni amb altres, ni amb el model Ayuso ni amb el model Cuba, i que ha vist doncs, que se li vulneraven els seus drets amb aquest decret o que simplement no quedava resolta la seva situació. Aleshores, clar, quan sents a la diputada de Podemos dient cada cop que treguin una persona ens en recordarem dels diputats de Junts, doncs molt bé, cada cop que us robin el mòbil en recordeu-vos d'una diputada de Podemos perquè ells van votar no a la llei de multireincidència. Sé que és demagog, però no he començat jo. Per tant, o centrem el debat en l'emergència habitacional i no en l'emergència electoral del PSOE, o aquí prendrem mal tots, tots. Llogaters, petits propietaris, joves i tothom que vulgui accedir a l'habitatge.
3: Anirem repartint torn de paraula. No patiu que després podreu intervenir tots. David, breument, sisplau, fem-ho breu, que així tenim agilitat en el debat.
7: De fet, aquest decret el que no cobreix, i ja sé que és ara tornar una pantalla enrere, que és sobre les causes d'aquesta crisi que tots estem d'acord que existeix. Val? I aquesta crisi té dos fonaments bàsics. Un dèficit d'oferta, que això s'ha produït arrel de tots aquests anys precisament per les polítiques que s'han implementat des de les esquerres a totes aquestes ciutats, de paralitzar el sòl, de fer construccions difícils, de terminis d'encariment amb impostos, i una segona d'erosió de les classes mitges, d'una erosió sistemàtica. Val? I aquest decret no parla de cap d'aquestes dues coses. Simplement va intentar fer pal·liatius, que en opinió d'uns són pal·liatius que sí que serveixen, i en opinió d'altres són pal·liatius que posen les coses més difícils. Per exemple, una cosa que s'entén fàcilment. Quan tu elimines la possibilitat de que si no et paguen hi hagi desnonament, val? El que li estàs dient en el mercat és de que en la teva selecció de llogaters els has de demanar, has de triar molt millor, amb molts més requisits, amb moltes més garanties, amb molts més avals, i, per tant, amb el que els economistes en diuen externalitats, com una decisió que sona bé acaba tenint conseqüències negatives, doncs aquest és un cas molt clar. És a dir, sobre una cosa que sona bé, el que aconseguiràs és de que si no retires el pis de lloguer, el que aniràs és a uns requeriments molt més alts de garanties, i que, a més, pots generar un mercat negre al voltant d'això.
3: Ara et deixo parlar, Pau, després també et deixo parlar a Jaime, a Alicia i també a Marta Monforte. Però abans, Míriam Nogueras, al Congrés dels Diputats, la sentim.
8: Vostè avui, senyora ministra, ha tingut temps il·limitat per poder defensar al detall els seus enganys. Nosaltres només tindrem 7 minuts per defensar la veritat. Avui hi ha molta gent pendent del que passarà aquí. Sobretot aquella gent que confia en l'esperança que aquest reial decret podrà protegir-la. I nosaltres tenim la responsabilitat de dir la veritat, sigui quin sigui el preu a pagar per fer-ho, senyora ministra. Perquè la gent necessita poder confiar. La gent necessita saber què passa, encara que no sigui allò que voldria escoltar. Enmig de tot aquest soroll existeix la veritat. I la veritat va una miqueta més lenta, però la veritat arriba. I un bon exemple de tot aquest soroll és la piulada que ha fet el president del govern de l'Estat espanyol, el senyor Pedro Sánchez, que diu que això va d'escollir entre la majoria social i els especuladors. I només cal llegir l'article 1.1, l'article 1.4 i l'article 2.1 per saber que els especuladors podran seguir comprant, podran seguir especulant i no es frenaran els desnonaments si s'aprova aquest reial decret. Per tant, una cosa és el titular, senyora ministra, i l'altra és el que recull la llei. I quan parlem d'habitatge, la diferència és massa important com per amagar-la darrere d'un eslògan. Pedro Sánchez, i també el president Illa, que coneix la realitat de Catalunya, i molts de vostès, estan fent el pitjor que pot fer un polític, que és alimentar la mentida, que és alimentar una falsa esperança. Vostès estan fent promeses que sí, que sonen molt bé, però el que es mereix la gent és la veritat. Perquè quan la política queda atrapada pels titulars, pel populisme i pels extrems, la política deixa de ser útil. Senyora ministra, el que calia era començar a rectificar les polítiques que ens han portat a aquesta escalada de preus, no a ser reincidents en elles. Defensar el dret a l'habitatge amb responsabilitat i pensar en aquesta majoria social és fer lleis que funcionin, lleis que solucionin els problemes i no que els agreugin, lleis que protegeixin a totes i cada una de les famílies. Per tant, avui, això va de ser honestos amb la majoria social o seguir alimentant una esperança que tots vostès saben que aquest reial decret o aquests dos reials decrets no recullen. És un moment molt greu. I nosaltres, de veritat, ministre, ens vam creure que vostès posarien per davant poder començar a solucionar el problema, apostant per polítiques que sí que estan funcionant a altres països, per sortir del marc mental que durant masses anys s'ha anat instal·lant i és que estem condemnats a viure en lloguer de manera permanent i de manera precària i que els nostres fills estan condemnats a viure en habitacions. Ens vam creure de veritat, senyora ministra, que estaven vostès disposats a revertir la nefasta tendència dels darrers anys i que s'obria, per tant, una oportunitat per poder enviar un missatge d'esperança a la gent, i és que viure de lloguer en una habitació no ha de ser l'horitzó dels nostres fills. L'horitzó dels nostres fills ha de ser que puguin tenir un habitatge propi i una llar pròpia. Però vostès, senyora ministra, sembla que hi han renunciat. I nosaltres no ho hem fet. I ara, abans d'acabar, els hi explicarem per què. La gent no es mereix qualsevol reial decret. Hem de fer lleis amb el màxim rigor i la màxima solvència. Però sobretot hem de fer lleis que funcionin i que solucionin els problemes. I avui no hi ha cap jurista que signaria aquests reials decrets. Senyora ministra, aquest reial decret permet que els fons segueixin comprant, segueixin especulant i es segueixi desnonant. La proposta que nosaltres li vam presentar, tot això ho frenava. Però el més greu ja no és que vostès no s'hagin atrevit amb els fons, perquè no s'han atrevit. El més greu de tot és que amb qui sí que s'han atrevit és amb milers de famílies que s'esforcen i que aguanten ofegades un cost de la vida cada dia més alt. Ministre, aquests dos reials decrets provocaran l'efecte contrari del que pretenen? Sí. Des de la publicació d'aquests reials decrets, més de 4.000 habitatges han estat retirats del mercat, senyora ministra. Trobar habitatge serà cada dia més complicat. La nostra responsabilitat és generar seguretat, senyora ministra, no inseguretat. I si vostè vol que els preus baixin, però cada vegada hi ha menys pisos disponibles i cada vegada els fons voltor tenen més propietats, perquè aquest reial decret així ho permet, serà impossible que els preus baixin. Si vol protegir a les persones vulnerables, però el que fa vostè és traslladar el cost d'aquesta protecció a una altra família, vostè el que està fent no és resoldre la vulnerabilitat. Vostè el que està fent és traslladar-la. Traslladar la vulnerabilitat a una altra llar. Vostès, PSOE, Sumar, Podemos, governen des de fa 8 anys, amb una majoria suficient per haver començat a revertir el problema. I no només no l'han solucionat, sinó que cada any pugen més els preus, hi ha menys oferta, i des de que governen vostès hi ha hagut més de 200.000 desnonaments. Des de que governen vostè hi ha hagut més de 200.000 desnonaments. A nosaltres no ens fa por el xantatge ideològic dels extrems. Un xantatge que a vostès els ha arrossegat a acceptar un camí que ens allunya del consens. Quan sap vostè perfectament que fa pocs dies estàvem molt a prop d'un acord. I aquest xantatge ideològic dels extrems també ens allunya de ser un país de progrés, un país ric, un país productiu, un país que pugui vetllar per tothom i que no hagi d'escollir si protegeix a unes famílies o en protegeix a unes altres. Un xantatge dels extrems que ens arrossega cap a un país més empobrit, de subsidis, amb sous baixos, condicions de vida cada dia més precàries i amb menys oportunitats. De fet, si avui nosaltres deixéssim o ens deixéssim arrossegar per tot aquest xantatge ideològic dels extrems, molts ciutadans de Catalunya perdrien tota la fe

0: si és que encara en queda alguna, cap als servidors públics. Nosaltres no posarem en risc el país que tantes generacions a Catalunya han ajudat a construir i que estan construint. Nosaltres el que volem, senyora ministra, és un país molt millor pels nostres fills i no un país pitjor. I nosaltres no busquem la derrota de ningú. Nosaltres el que volem és una solució. I ens hem quedat sols perquè el PP, perquè el PSOE, perquè Vox i els seus socis estan més interessats en la campanya electoral que en solucionar els problemes. Avui alguns tenen el seu vídeo. Nosaltres evitem un empitjorament, però la solució continua pendent i vostès hauran de decidir si la volen o no la volen. L'excepcionalitat del problema de l'habitatge ens demana decisions excepcionals. A tots. L'excepcionalitat de l'habitatge ens demana decisions excepcionals a tots. Retirin el Reial Decret, senyora ministra. Seguem a treballar un text que posi solucions reals als problemes. Treballem a porta tancada, sense pensar en els titulars, pensant en la gent. Nosaltres hem fet la feina.
1: Senyora Nogueres, ha d'acabar.
0: I no és una proposta tancada. No és una proposta tancada. Construïm-la entre tots. Duresa amb els fons. Cap família al carrer i cap família sense rebre allò que li correspon.
1: Senyora Nogueres,
0: la gent ho necessita i la gent, senyora ministra, s'ho mereix. Moltes gràcies.
2: Doncs així justifica Míriam Nogueres el no de Junts. Jaime Palomera.
3: Moltes gràcies, senyora Nogueres.
2: Sentim, a veure si podem sentir. Ara sí. Espera't, digues.
4: Sí, hi ha un tema de concepte, no? Perquè ara sembla que el focus del darrer discurs estava en la figura del fons d'inversió. I és cert que la crisi de l'habitatge és una crisi de desigualtat. Aquí n'hem parlat en aquest programa. El que està passant ara mateix és que la societat de petits propietaris se'ns està trencant des de fa temps. Des de la gran crisi de 2008, cada cop és més difícil accedir a una propietat, comprar-te un habitatge que és una font de seguretat i també pot ser una font de llibertat, és cada cop més difícil pels fills i els nets d'aquells que van poder comprar-se una casa amb el seu esforç. I el que està passant des de fa anys és que aquests pisos, aquestes propietats i les rendes que generen s'estan redistribuint cap a dalt. Cada cop hi ha una concentració més ràpida de propietats i de rendes en menys mans. I, per tant, el que està passant és que, de fet, el nombre de petits propietaris s'està reduint poc a poc i que augmenta gent sense res, també.
5: Perdona, petits propietaris? No. Em sembla que estem parlant de que pràcticament és el 90%...
4: Anem a les dades. Sí. A Catalunya hi ha una majoria social que té un habitatge en propietat. Uh-huh. És a dir, que té la seva casa o pagada o està pagant una hipoteca, és al voltant del 70% de la població. Uh-huh. Quan mirem de la població que té propietats o que té alguna propietat, quina part d'aquesta població té també rendes immobiliàries, és a dir, que pot ser algú que ha heretat un pis i l'ha posat en lloguer, o pot ser algú que en té 7 de pisos en lloguer, suposa el 5% de la població adulta. Si mirem des del punt de vista dels declarants, és el 10%. Però si mirem el conjunt de població és un 5%.
5: Per tant, 80% amb els seus números?
4: No. Compte.
5: Petits propietaris?
4: Propietaris que tenen un habitatge, que bàsicament l'habitatge que tenen 70. En propietat és on viuen un 70.
5: Ja 10% que en tenen...
4: Si mirem qui té rendes
6: per l'IRPF,
4: qui té rendes de lloguer del conjunt de la població és un 5%. Ara bé, compte. Es fa un error molt habitualment que és entendre que la teva relació amb la propietat defineix la teva visió del món, la teva ideologia i com votaràs. Això és un error gravíssim i ho explico molt ràpidament.
5: Estic d'acord, sí, evident.
4: El 68% de la població, el 68%, està a favor de limitar o intervenir el mercat de lloguer encara que impliqui una pèrdua de rendibilitat de les propietats. Un 68%. Això inclou, evidentment, tant a propietaris que poden estar cobrant rendes com aquells que viuen de lloguer. Fixeu-vos, de fet, entre els arrendadors, perquè ho tenim segmentat, entre aquells que cobren lloguers, el 56,5% estarien a favor d'intervenir al mercat encara que impliqui una pèrdua de rendibilitat de les seves propietats.
2: Sí.
4: Aquestes dades... I entre els votants de dreta, el 57%, bueno, el càlcul és entre el 55 i el 57, ja PP, Vox, Junts, més del 55, estan a favor d'aquest tipus de mesures. Què està passant?
2: Acabis de sentir Rufián, breument, sisplau, Jaime.
4: Bueno, és perquè s'entengui que s'està fent en aquest país des de fa temps un raonament lògic que és el petit propietari, per definició, és bo, i el gran propietari és dolent, el petit propietari vota a la dreta i el gran propietari... No, això no és així. Això no és així. És a dir, hi ha una part molt important, fins i tot dins d'aquells que cobren rendes immobiliàries, que tenen interessos compartits amb aquells que no tenen res de res en aquest país. És a dir, que hi ha un bloc històric, hi ha una majoria social que està a favor de polítiques diferents, de polítiques per avançar en drets socials. I, en canvi, sembla que quan es legisla es vol fer una diferenciació i es diu, mira, el límit d'anar a 120 per hora només el farem pels grans propietaris. Aquells que són petits propietaris poden circular a la velocitat que vulguin. És el que es fa amb els topalls, amb aquestes mesures, es diu, deixem fora el petit propietari. És un contrasentit. De fet, això ho diu...
2: Breument, sisplau, Jaime.
4: Acabo. Sí. Això ho diuen els representants dels col·legis d'associacions immobiliàries. El que diuen regularment és que el que té un pis heretat o dos i cobra un lloguer, el que vol és estabilitat, amb unes regles clares.
5: Efectivament. Mm.
2: Ara us deixo intervenir amb això que diu el Jaime, però abans sentim Gabriel Rufián, diu que només té ganes de plorar.
6: Lo sabe todo el mundo. Y que según quién le paga... ¿Según qué a según quién? También. Fuera de aquí. Sí. Lo sabe todo el mundo. Entonces ustedes no están aquí optando por una vía ideológica porque ustedes consideran... Esto es mentira. Ustedes están aquí pagando una deuda. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué? ¿A cambio de qué? Y esto es objetivamente denunciable, censurable, que sus intereses particulares puteen a miles de personas. Y ustedes dicen, no, defendemos a los pequeños propietarios. Es mentira. Es que es mentira. Ustedes literalmente, o sea, el 82% de sus votantes, están a favor de estos decretos. El 82%. Y ustedes están defendiendo entre un 0,7, repito, un 0,7 de la población de Cataluña y un 1,2. Entre un 0,7 y un 1,2. Están ustedes defendiendo a 40.000 personas en Cataluña. 40.000. Somos casi 10 millones de personas en Cataluña. ¿Cómo se llaman esas personas que están defendiendo? Yo lo sé, ¿eh? Y la prensa catalana lo sabe también. Ojalá algún día se publique. Ojalá. Porque no hay derecho de lo que están haciendo ustedes hoy aquí. Que el PSOE arrastra los pies y que han tenido que desahuciar a una señora de casi 90 años... para que aquí el PSOE se mueva. Sí, pues sí, muy mal el PSOE, muy mal. Y que PP y Vox son lo que son, sí. Pero ustedes, ¿por qué no? Yo no tengo derecho en mi país a tener a un partido conservador, liberal, con opciones diferentes a las mías, pero decente y humanista, que no esté al servicio de los que más ganan y los que más tienen en mi país. No, yo no tengo derecho a eso. Pues no, no tengo derecho. Les tengo a ustedes. Y yo soy más patriota que ustedes. Soy tan patriota que pido un partido de derechas decente en mi país. Y yo ya sé que aquí la movida ha sido que Nogueras manda. La señora Nogueras manda. La señora Nogueras considera que haciendo de Ayuso le irá bien. Porque a Ayuso le va bien. Ayuso arrasará en Madrid haciendo de anti-Sánchez, anti-PSOE y siendo, en fin, el malismo. Nuestro país es muy diferente. Y la pasada de frenada es histórica, legendaria. Ustedes no están calibrando adecuadamente lo que está pasando hoy aquí. No lo están calibrando. Y yo hoy aquí no les voy a señalar, a denunciar, que es absurdo a mí. Me llegaron... Bueno, En fin, me estoy quedando corto.

0: Mala. O sea, usted, señora Nogueras, es una mala política. No tiene visión. No es consciente. Yo ya sé que usted cree que sí, pero no es consciente de lo que está haciendo. Y se está cargando un partido que es necesario. Es necesario para mi país. Yo le pido, por favor, que vuelva al puyolismo de derechas, conservador, pero que, con el que se podía dialogar. Que deje de imitar a la salvaje de Urriols con financiación de Vox y que deje de imitar a Ayuso, por favor, porque es que en nuestro país no tiene cabida todo eso. Y hoy no ha dicho, con esto ya acabo, hoy no ha dicho eso de visca Catalunya lliure, por lo que sea no lo ha dicho. Más que nada porque hoy su bandera es esta. Esta. No esta. Esta. Y lo ve todo el mundo. A mí hoy me jode tener razón. Porque yo no quiero tener la razón. Y me jode que la gente les vea lo que son. Después de meses y meses y años diciendo lo que son. Yo lo que le digo hoy es que sí, visca Catalunya lliure de vostès, sí. Y una promesa, lo que me quede en política, que para algunos ojalá sea poco, yo me voy a esforzar mucho para que ustedes acaben en el más ostracismo político, que ustedes no cuenten para nada, que mi partido no vuelva a pactar con ustedes para nada, porque yo no quiero una Cataluña con gente que se dedica simplemente a putear a mi pueblo, tenga la bandera que tenga. Muchas gracias.
1: Doncs déu-n'hi-do, la contundència de Gabriel Rufián. Jofre.
2: Bueno, sí, Junts pot haver perdut el nord, però Gabriel Rufián també, déu-n'hi-do, eh? He quedat aclaparat per les paraules que li he dedicat als 150 diputats que sumen PP i Vox. He quedat aclaparadíssim. És ironia, eh? I he quedat també aclaparadíssim amb la defensa de les mesures de vivenda i el per què s'ha de votar sí. S'ha dedicat el 95% de la seva intervenció a atacar la Míriam Nogueras, que imagino tampoc deu estar passant un dia fàcil. I una altra cosa, això últim. En el teu mateix programa, Ricard, l'Oriol Junqueras va dir que tenia moltes ganes d'arribar a pactes de país amb Junts, sobretot, per exemple, amb l'educació, també amb immigració, etc etc. Jo no sé com es pot arribar a pactes de país en clau nacional si una puntal del teu partit el que vol és que estiguin a l'ostracisme. Ho trobo absolutament contradictori. Per tant, o Gabriel Rufián o Oriol Junqueras, que Esquerra decideixi si recomposa ponts amb Junts o bé els vol a l'ostracisme. Però un dels dos no té raó.
1: Té aquesta capacitat que té la fotografia del dia, perquè l'hem vist amb unes claus de casa que ha aparegut, que per cert no ho hem comentat, i també un bitllet de 50, que és la imatge del dia. Pau Llum.
3: A veure, el que volia dir al final de la primera intervenció que ha hagut d'acabar, o sigui, a la línia del que deia el Jaime, recuperem aquestes dades perquè són importants que les masteguem una mica. És a dir, jo tenia unes dades que eren d'un 12% dels declarants d'IRPF, t'ho has dit un 10. És igual, suposem que hi ha entre un 5 i un 7% de la població general que obté rendes immobiliàries a l'IRPF, per tant, un 5 o un 7% de rendistes, d'acord? D'aquests, a més, quin percentatge tenen més de 2 habitatges? Un percentatge baixíssim. És a dir, potser estem parlant de que entre 30.000 i 50.000 persones a Catalunya, 30.000 i 50.000 persones, tenen més de 3 habitatges, 3 o més, i declaren rendes, evidentment, de l'IRPF. Què vull dir amb això? Que Junts està defensant amb aquesta mesura, un cop hem demostrat, per activa i per passiva, tots els que estem aquí, que no hi ha cap mesura en el Real Decret que perjudiqui els petits propietaris, vol dir que està votant a favor de 30 o 50.000 persones, de 650.000 votants que té Junts. O sigui, suposant que els 50.000 fossin tots votants de Junts. És a dir, encara menys, encara pitjor m'ho poses. Potser 10.000 votants de Junts es veurien perjudicats per aquestes mesures. 640.000 no.
1: Pot ser que hi hagin d'aliança que ara potser tornen a Junts.
3: Bueno, però en tot cas no sumaran més tots de 30 o 40.000 persones.
1: Val.
3: Per tant, aquesta idea de posar-se el petit propietari a la boca per defensar el tombar aquesta mesura no té cap sentit i no té cap rigor, digui el que digui la senyora Míriam Nogueras. El que sí és veritat, i en aquesta línia anava la denúncia del Gabriel Rufián, és que el grup parlamentari que té més percentatge de rendes immobiliàries percebudes és Junts per Catalunya. Que el 40% dels seus diputats reben rendes immobiliàries. Però aquest no és el percentatge dels votants de Junts, eh? És el percentatge dels diputats que estan al Parlament. Per tant, aquí hi ha el típic biaix, quan la Míriam Nogueras diu, i això passa molt en política, nois, que és amb qui parles tu. qui són els teus interlocutors quan estàs decidint alguna cosa i t'aplaudeixen les mesures? Oi, és que parlo amb tothom i tothom m'està felicitant. Bueno, Míriam Noguera,

0: Es mira amb qui has parlat aquestes últimes hores. I quins beneficis i quines rendes declaren a final de mes i a l'IRPF. Perquè potser estàs pensant que estàs representant un sector social que t'ha de votar i no et votarà ni el tato. Perquè, efectivament, Junts per Catalunya durant molt de temps s'ha presentat a la societat com un partit socialdemòcrata centrista, coi, que segurament disgustava molt això el senyor David Madí, que està aquí, no? És a dir, no aspirava a representar només fins i tot el sector d'Unió Democràtica, sinó, coi, hi havia gent que es reclamava, insisteixo, com a socialdemòcrates centristes. Com es poden sentir avui aquesta gent quan veuen aquesta votació al Real Decret?
1: Alicia.
2: Hi ha dues coses que volia dir. La primera, jo estic d'acord amb Rufián amb que Junts avui no és conscient de la magnitud del que està votant. Sobretot en una mesura, la prohibició de desnonaments, que no aplicava si tenies un o dos habitatges i t'ho cobria l'Estat si no eres un fons voltor, és una catàstrofe. Jo ho he dit ja en aquest programa altres vegades. A Barcelona, en els últims 3 anys, hem vist un augment del sensellarisme del 40%. Estem creant una societat de desposseïts, de gent que està obligada a viure al carrer. I la moratòria de desnonaments, això t'ho evita. Perquè és impossible pensar que amb un lloguer mitjà de 1.100 euros al mes no hi hagi gent que no li doni per arribar i que, per tant, necessiti una ajuda. Això per una banda. I l'altra banda, tu, Ricard, abans comentaves que des de Foment han felicitat a Junts i hi ha gent que està felicitant a Junts. Cap petit propietari haurà felicitat a Junts perquè aquest decret no perjudicava en res els petits propietaris. Però sí que això ens ensenya una cosa que és una mala senyal, que és qui és l'elita econòmica catalana. Al contrari que el País Basc, el PNB, una dreta que ha votat a favor d'aquest decret i que és una dreta que entén que tu necessites una societat amb una economia industrial...
1: D'un dels dos, sí.
2: Sí, d'un dels dos, perdó, tens raó. Una economia industrial i no especulativa, que l'especulació és dolent per l'economia d'un país, que tu necessites indústria forta i que aquests especuladors se'n vagin.
0: Aquí tenim sindicats forts.
2: I sindicats forts, absolutament. Aquí tenim una elit que s'ha venut a la pura especulació, al turisme, al negoci immobiliari, i per tant, Junts i Foment són els que ens estan aportant a una ruïna econòmica, a una societat de desposseïts on els especuladors són els que millor viuen.
1: Són les 12:27. Ara us deixo parlar, però abans s'ha mig dissolt la reunió que hi havia entre ministres de Sumar i Pedro Sánchez. Sembla que només queda ara mateix Urtasun una dins d'aquesta reunió. Paula Brujats.
3: Soc la Tània Tapia, que avui estem fent aquest tàndem totes dues.
1: Endavant.
3: I el que sabem és que ara hi han entrat alguns ministres de Sumar a dins de l'hemicicle. Han estat, ens diuen, fons presents en aquesta reunió. Fons de Sumar ens diuen que ha estat per intercanviar sensacions, no per prendre decisions. De fet, hem preguntat si aquestes sensacions eren sobre avançament electoral, sí, avançament electoral, no. Ens ho neguen, diuen que han estat parlant d'altres elements. En tot cas, ha tornat a sortir també Yolanda Díaz. Per tant, molts moviments aquí al Congrés dels Diputats. Veiem avui amb aquest Pedro Sánchez, que ha volgut estar al ple, però que està aprofitant per reunir-se amb diferents personalitats. Insistim, ens diuen que Urtasun, el ministre, encara continua reunit, però alguns han sortit i fons de Sumar, ministres presents en aquesta reunió, parlen d'intercanvi de sensacions.
1: I ens falta sentir també la Marta Monforte. Marta.
4: Sí, una cosa que m'ha cridat molt l'atenció del discurs de Rufián ara ha estat la part de lo que me queda en política. Jo crec que ell és conscient de que té una posició marcadament diferent a la que té Junqueras respecte a Junts, i ell ja porta un temps, anys inclús diria al Congrés, però especialment en últims mesos, que no ha donat treva a Junts i que ha estat molt, molt dur. Aquesta intervenció d'avui ha estat, jo crec que, una de les més dures a banda de la que va fer ja fa uns mesos amb el mateix bitllet aquest de 50 euros que després, de fet, va provocar un incident amb un diputat de Junts fora del Congrés, i ell és molt conscient de lo que està dient, de per què ho està dient i de que pot ser ara, és l'última oportunitat que tindrà de fer-ho, perquè no se sap si tornarà al Congrés o no. En un primer moment Junqueras va dir que sí, però aquestes coses no mai se sap fins al final què és el que pot passar. Jo crec que aleshores ell ja està prevenint-se per si en cas no torna i vol llançar aquest missatge de jo havia de dir el que pense, perquè crec que Junts ja no s'està comportant com una dreta catalana o com la dreta catalana a l'ús, sinó que està fent un discurs molt paregut, i ell ho ha repetit ara, i és una cosa que a mi m'han comentat també en privat alguns diputats d'Esquerra Republicana, que és que sembla que Nogueras ja s'està pareixent més a Ayuso que a Pujol, no? Per exemple, i crec que aquest exemple ell ho ha donat ara de manera molt clara. Evidentment, jo crec que ens estem abocant a una situació, i escoltant ara la Nogueras, que jo crec que Sánchez no té un retorn. És a dir, si finalment voten en contra, que és el que sembla a hores d'ara, i tindrem unes hores per esbrinar-lo, però pel que sembla és així, no van acceptar la proposta de pactar-lo després o de que se convoque de convertir-lo en un projecte de llei, doncs jo crec que Sánchez ha de fer alguna cosa, perquè si ara no fa cap tipus de moviment, evidentment jo crec que la gent es decebrà i ell almenys té la base per a fer-ho. Una altra cosa és que Junts intente ara negociar fins al final, intente fer alguna cosa, però així el Congrés, almenys l'ambient, ja crec que és de una mica de fin de cicle, que a més és una qüestió que s'havia instaurat ja, no només des de setembre, sinó de fa ja uns mesos que sabien que la legislatura estava en un punt molt complicat i que si ara Sánchez podia tornar a treure una majoria o que la majoria d'investidura li tornarà a donar uns vots clau, doncs almenys podria aguantar uns mesos més, però ara jo no sé què passarà. Estava parlant un membre de l'equip de Sánchez i em dia, jo no sé ben bé, perquè estem tots una mica esperant què és el que pot passar, però si no convoca eleccions, alguna cosa, algun moviment ha de fer, perquè aquesta jo crec que és la clau de la legislatura i la cruïlla de la legislatura ha estat l'habitatge, i per a d'ells, encara que és cert que el PSOE no ha tingut cap una política de vivenda i d'habitatge aquests anys i que jo crec que s'ha deixat portar per les inèrcies, ISA és la seva base electoral, però recordem que ara mateix Sumar o Front Ampli o el que siga no té candidat per a les eleccions generals, i això també és molt complicat tenint en compte com estan les dretes, que per cert ha hagut un moment, ara crec que sí que han tornat, que tant Feijó com Abascal no hi eren a l'hemicicle, i que potser ells també estan preparant quina pot ser la seva estratègia electoral, perquè ells fan compte de que van a governar després de les eleccions generals. No?
1: Bueno, aquí també el Partit Popular ara podia presentar la moció de censura, si volen, no? Clar.
4: Estaria bé, estaria bé.
1: Veient el que està passant, per responsabilitat el cap de l'oposició havia d'actuar.
4: Doncs
1: però vaja,
4: sí.
1: Seria també una manera de pressionar Junts també cap una altra direcció. Són les 12:32, el PNB que diu que tombar el decret és danyar en aquest cas directament la legislatura. Anem cap a Plaça Catalunya, Lala García.
5: Hola, què tal? Doncs acaben d'arribar dos Mossos d'Esquadra vestits de paisà aquí a l'acampada de Plaça Catalunya. Són Mossos de mediació, tal com han arribat, s'han identificat, han parlat amb la gent que està fent l'acampada, amb els seus portaveus, i el que els han dit, el que els han preguntat és que quines són les accions que faran per les properes hores. Els Mossos, hem parlat amb ells, ens expliquen que necessiten doncs tenir controlades les accions que farà l'acampada, però ens diuen però que de moment no hi ha cap intenció de desallotjar a Plaça Catalunya, que no ho poden fer perquè això és la via pública, i per tant l'ordre de desallotjar aquesta acampada hauria de venir per part de l'Ajuntament de Barcelona, i aleshores, si fos necessari, reforços als Mossos. Insistim que els Mossos d'Esquadra no han rebut cap ordre de l'Ajuntament per desallotjar, que de moment doncs no hi ha aquesta intenció, però sí que la policia doncs vol tenir controlades totes les accions que faci l'acampada durant les properes hores.
1: I ara mateix també hem de parlar amb els sindicats, perquè en tot això hi ha una crida a la vaga general i volem saber també la seva opinió. Xavier Martínez és el secretari de Política Social i portaveu d'UGT Presons a Catalunya. Xavier, què tal? Bon dia.
6: Bon dia. Bueno, el de portaveu d'UGT Presons ja fa molts anys que vaig deixar de fer-ho.
1: Ja m'ho semblava, però...
6: Simplement soc el secretari de Política Social de l'UGT Catalunya.
1: Doncs gràcies per acompanyar-nos. Expliqui'ns quina és la posició del seu sindicat amb el que està passant.
6: Bueno, molt crítica, evidentment, i crítica ens quedem en curs. Jo crec que avui s'ha perdut una oportunitat principal, bàsica i crucial doncs per solucionar molts dels problemes, o el principal problema que té la ciutadania del nostre país.
1: Vostès cridaran a fer una vaga general?
6: Nosaltres estem donant suport absolutament a totes les mobilitzacions que s'estan donant arreu del nostre país i a nivell estatal també, a nivell de tot l'estat. Una vaga general, evidentment, és una decisió que no podem prendre nosaltres des de Catalunya i que s'està debatent doncs, en els òrgans estatals, confederals, i sempre tenint en compte que dins del marc de unitat d'acció que tenim en les comissions obreres, doncs, aquesta decisió, si arriba a produir-se, doncs, es farà emmarcada, doncs, torno a dir, en un nivell general i a nivell estatal.
1: I veient el que està passant, un escenari d'eleccions, creu que vostè què seria el més favorable?
6: Bueno, jo no puc donar una opinió personal ni molt menys. L'opinió de l'organització, que jo crec que també comparteixo clarament, és que ara el que hem de fer veure és com ens desenvolupen doncs, els aconteixements que és el que succeeix avui mateix, quan acabi el ple del Congreso, quines decisions es prenen des del govern estatal, i ha arribat al cas, doncs, debatre internament i decidir quina és la mesura més convenient, torno a repetir, per garantir el dret de la ciutadania més vulnerable, sobretot, que no són

0: I avui també estem pendents del temps que està afectant el sud del país. Eloi Cordomí, bon dia.
1: Bon dia. Sí, però amb tempestes cada vegada més extenses a la meitat sud de Catalunya, que afecten ja el Camp de Tarragona, que afecten molts llocs de les comarques del litoral i prelitoral de Barcelona, i durant tot el matí també hi ha hagut ruixats a les comarques de Lleida. És veritat que ara les precipitacions a les Terres de l'Ebre han disminuït d'intensitat. Hi ha pluja persistent entre el Baix Camp, la Ribera d'Ebre. També es manté doncs, la precipitació al Camp de Tarragona i n'entra de més intensa entre el Baix Llobregat, el Garraf, la zona del Penedès, que aquestes pròximes hores doncs, podria acabar d'intensificar-se. Pensem que tenim encara avisos de nivell vermell i taronja a moltes comarques del litoral i prelitoral de Barcelona i de Tarragona i que es mantindran activats dels vermells fins a les 8 del vespre i els taronges encara demà dissabte. I és que demà s'espera una altra tongada d'inestabilitat amb pluges que poden ser fortes sobre el mar, alguns punts del litoral, potser el prelitoral, i amb més probabilitat a les Terres de l'Ebre es repetiran també quantitats per sobre dels 50 litres per metre quadrat. Avui, de moment, els recomptes de pluja ens situen a l'Ametlla de Mar ja als 265 litres per metre quadrat, al Perelló 225 i a Mas de Barberan 225 litres per metre quadrat. Mas de Barberans.
0: I ho estem comentant tot plegat amb Jaime Palomera, amb Pau Llonga, amb Alicia Puig, amb Marta Monforte, amb Jofre Llombart i David Badí. David i Alicia.
2: Sí, només per rematar l'anàlisi sobre el que ha dit en Rufián, he de dir que ha fet una intervenció absolutament impròpia, d'un macarrisme sense límits, del nivell màquina baja, amb inclús amb un tuf d'amenaça personal a la Míriam Nogueras, cosa que em sembla deplorable i que explica aquest estil de fer del Rufián, explica per què en temps pretèrits tot allò de la unitat s'ho van carregar. Sembla que el camí del Rufián tal, a part de fer el ridícul amb segons quines coses. Bé, dit això, només referir-me a intervencions que posaven numèriques que bàsicament venien a dir anem reduint aquí defensa Junts, que al final defensa els set diputats que tenen dos o tres pisos. Vaja, això és absolutament absurd. Hi ha una cosa que s'ha de tenir molt clara perquè està en el nucli del problema del consens sobre aquestes coses, que és que la vulnerabilitat l'ha d'assumir el propietari. Val? Que això és una tesi que recurrentment impregna multitud d'aquestes propostes. És a dir, tu et trobes amb un inquilí que, pel que sigui, és igual, poden ser mil factors. La vida dona moltes voltes i pot passar qualsevol cosa, una malaltia, un divorci,
3: David, sense això no feina. Hi és el Reial Decret.
2: Perdona, no. Sí.
0: Que diu el Pau, ara, és que hem analitzat els 5 casos de Junts que ha penjat. David, un moment. Aquests 5 casos que ha penjat Junts a X, només n'hi ha un que no estaria cobert pel text dels decrets.
2: El privatitzar la vulnerabilitat és una estafa. Perdó, paguem una mà d'impostos per tenir un estat de dret. I per tenir un estat amb cobertures socials.
3: David, que no quan ho fa això el Reial Decret,
2: sí,
3: que no ho fa.
2: Sí que ho fa,
3: que
2: hi ha molts punts que ho fa.
4: Digue'ns en què.
2: Quan, per exemple, s'estableix el mecanisme que diu si vostè deixo de pagar, li pagarà l'Estat sota unes determinades condicions. Sí. Això, a ulls de tots els propietaris, saben que no passarà. Ho saben perfectament perquè no està establert. Sí. Escolteu, vosaltres que parleu del meravellós miracle de Viena, a Viena, sabeu què passa? A Viena, que quan deixen de pagar dues mensualitats, els fan fora. Dos mensualitats.
4: Bueno, aquí hi ha una. Evidentment, és que existeix.
2: Aquí una, ni parlar-ne.
4: Home, comences aquí, un procés de desnonament i, per tant, pot tardar un temps menor o major.
2: Els desnonaments van de promig a un any.
4: Bueno, igual que els processos judicials. Però tu saps que els processos judicials tenim un problema i és que s'allarga tot molt. Bueno,
2: perdó,
4: mira, una mensualitat...
2: Què vols que pensin aquesta gent? Què vol que pensi aquesta gent?
4: Però què és el que vols tu? Una situació en la qual el llogater només pagui, per tant, a la primera, fora?
2: No, jo aquesta confrontació entre llogater... Perquè hi ha una cosa que no enteneu. Aquesta confrontació entre propietari i llogater i el que lloga és una simbiosi. Que, escolteu, els propietaris que lloguen es volen treure un extra sou. La majoria es volen treure un extra sou.
4: Però si té les rendibilitats més altes del mercat, un 7%, quan li vens et dona un 6%.
2: No volen tenir problemes amb el seu llogater. No volen quedar-se al pis buit per anar-lo a veure a les tardes. No volen fer això. El volen posar en el mercat.
3: Escolta,
4: ningú està dient això. El que t'estem dient és que ara mateix viure de lloguer et col·loca en una posició de major vulnerabilitat. Per exemple, et vaig posar un exemple.
2: I els hipotecats, perquè tu pots tenir els mateixos problemes.
4: Ara mateix, se m'espatlla a mi la caldera, jo no tinc cap mecanisme legal per fer que me la reparin. No puc deixar de pagar, perquè llavors m'enfronto

0: un ordre de desnonament, no puc trucar a un inspector d'habitatge.
1: M'estàs explicant? A mi, si se m'acaba, si se m'espatlla la caldera, que sóc propietari amb una casa hipotecada, em pago la caldera.
0: Bueno, clar, però perquè dius, ets el propietari, per favor,
2: teva,
0: David.
2: No és la diferència? És casa teva, collons.
1: Bueno, però, escolta, aquí hi han acords, perdó, hi han acords entre llogaters, que depèn, n'hi ha uns que els serveis els paga el d'allò, l'altre es paga, hi han acords diferents, hi ha casuística totalment diferent.
0: David, ara mateix viure de lloguer és una situació de risc. Pots estar pagant religiosament 5, 10, 15, 20 anys...
1: Viure, en general, és una situació de risc.
2: No, però els llogaters més.
0: I et poden fer fora. I amb 2 mesos vista has de canviar de col·le als teus fills. O sigui, és una situació de vulnerabilitat. I aquí, aquest decret, l'únic que ens aportava és, amb l'IPC disparat, que hi hagi un topall del 2% i que, farà si ets vulnerable, perquè no et puguin desnonar
3: ahir,
0: de bones a primeres.
3: Ahir, un membre del PP em deia que el que buscava Sánchez era confrontar entre propietaris i llogaters. I no sé si ho busca Sánchez, ho deia el Partit Popular. Però vaja, que...
2: No, és que aquí, aquests arguments del David ja els hem escoltat moltes vegades, ja ens els sabem, eh? I ara, perdoneu, o no sé si l'Alicia havia acabat, perdó.
0: No, segueix, Pau, segueix.
2: No, no sé, en alguna cosa fins i tot hasta podíem estar d'acord, però és que el tema és que avui hem vingut a parlar d'un real decret que no té res a veure amb això que estàs dient. Perquè els que tenien un o dos habitatges es desnonava les persones... Ja parlo en passat perquè entenc que es tombarà. O sigui, aquest real decret que planteja és que fins i tot si tu estàs en una situació de putejament absolut, si el teu propietari només té dos habitatges, només, bueno, dos habitatges, et pot fer fora. Mira, per tant, jo, el real decret garantia això. I deixa'm acabar. I per més de dos habitatges, tres o més habitatges, qui cobria, efectivament, qui compensava econòmicament el propietari, que el compensava. Cap es quedava amb una mà al davant i al darrere era l'Estat. Tu dius, oh, és que no havien quedat clars quins eren els mecanismes de compensació, ja veurem. Bueno, collons, això és una conjectura, perquè no es pot dir que es perjudica els petits propietaris amb aquest real decret. I avui estem parlant d'això, no estem parlant d'una altra cosa.
1: A ulls de qui han de votar i que han analitzat aquest decret, doncs sembla ser que no són de la teva opinió.
2: No,
0: però perquè no té res a veure amb els petits propietaris, David. No té res a veure.
2: Digue la Gamenó, no suporquera, collons. Tu no t'has mirat el real decret, tenim el Jaime Palomera aquí, que se'l deu haver mirat al detall, tenim persones que són juristes i tal, i el que et diuen és això que estàs dient, no, és el que hi ha allà. Llavors, Junts pot anar dient missa. Evidentment, ells, torno a dir-ho, volen encarnar la voluntat general dient que defensen el petit propietari, perquè, collons, queda molt malament dir que defenses a persones que tenen 15 habitatges. I en són conscients.
1: Jo crec que la desgràcia d'aquest moment és que s'ha volgut apartar el turbo i fotre un pressing absolutament suïcida, en comptes de...
2: Podríem estar d'acord amb
0: això. Però que no hi ha res en el decret.
1: Fa 3 dies semblava que estava bé.
0: I el decret era igual, David. El que passa és que Junts ha canviat, ha llegit diferent la situació.
1: El decret
0: era igual. No han afegit res. Expropiació, 200.000 habitatges. No, és un decret que estableix uns mínims. I era igual fa 4 dies. Junts ha canviat la lectura.
3: Doncs... Jofre i Marta, Jofre.
4: No, simplement sobre la caldera. Sabeu quin és el problema, aquest enfrontament entre llogater i propietari? Que moltes vegades no pot pagar la caldera ni el llogater ni el propietari.
0: No és veritat, Jofre, feines... això és mentida. Un segon, és que hem de poder dir... O sigui, el negoci més rendible al mercat, un 7% de rendibilitat que no et donen ni les empreses de l'IBEX, no podem dir que els propietaris no arriben a finals de mes. És que és una fal·làcia.
2: M'he passat un 10, pel que...
4: Jo no dic, no un 7, un 10. Jo no dic que cap propietari s'ho pugui pagar. Jo dic que moltes vegades el propietari no ho pot pagar. I aquí és on intervenia aquest, deixa parlar, aquest decret que el que interpel·lava era l'administració. És a dir, que sigui l'administració la que assumeixi el cost de llogaters vulnerables com passa amb qualsevol altra política social. Si una persona vulnerable no pot pagar, no ho ha d'assumir el petit propietari.
2: És que no ho assumeix amb aquest decret.
4: Donava a l'administració 2 mesos per oferir una alternativa.
2: És que no ho ha d'assumir amb aquest reial decret, Jofre. És que, no, és que si està no defensant una cosa que podríem estar d'acord o no, però no va d'això, reial decret.
4: Però hi ha terminis clars, hi ha pagament directe, hi ha agilitat.
2: Ja, collons, quan un bosc excuses...
4: Cobreix totes les despeses, inclou renda impagada, inclou subministraments...
2: Vale. Llavors, no la teva posició és que si inclou uns mecanismes més clars i verificables de que l'assumpció és pública i per part de l'Estat, Junts votaria que sí en aquest real decret? És la pregunta de fons.
4: Per què creus que han demanat que el retirin?
2: No, no ho sé, t'ho pregunto a tu, que els deus conèixer millor que jo. Tu creus que sí, que aquest és el tema?
4: És que s'ha plantejat en un blanc o en un negre i el titular d'ahir era Junts demana que es retiri per poder-ho negociar més perquè jurídicament i tècnicament i econòmicament aquest decret és un nyap.
0: Jofre, però això no és aclarir-ho, no és negociar-ho. Si el que tu ens dius és que ells necessitaven seguretat de que realment els que tenien més de 2 habitatges se'ls hi pagaria efectivament pagament directe. Això és una trucada amb la ministra i aclarir-ho no és una negociació de llei.
1: En aquest país, quan entres en el laberint burocràtic, t'hi pots morir. t'hi pots morir.
4: Per tant, escolta'm, i una altra cosa, clar. I una altra cosa, sobre els fons voltor, que tothom està d'acord, evidentment, amb els fons voltor i que s'ha d'anar contra els fons voltor.

0: El decret... Jo estic en contra del fons voltor, evidentment. El que volia dir... és a dir, on hi ha un consens? El fons voltor no pot fer fora la Mari Carmen. Aquí hi ha un consens del 70, 80, 90%, i aquí s'inclou Junts, s'inclou el PNB, s'inclou Bildu, s'inclou Adéu i sa mare. Val. No cada, perquè, és a dir, el que vull venir a dir és que ens hem fixat en un decret de si decret sí, decret no, quan tècnicament és un nyap. És un bunyol, aquest decret, des del punt de vista tècnic, burocràtic, de redacció.
1: Això és una excusa, Jofre. Sí. No és un...
0: Però l'excusa es resol en 10 dies. Retiri-ho. Seu-hi a negociar i, aviam, és una excusa. Si després de 46 anys, dels quals 30 ha governat el PSOE, i dels 46 anys que porta l'Ajuntament de Barcelona en funcionament recuperada la democràcia, 43 ja ha estat el PSC... Ara ve de 7 diputats de Junts
2: sí,
0: i d'una setmana de negociar.
3: Sí, jo vull donar-te raó, Jofre,
0: costa tant dir,
3: també, sí, perquè...
0: costa tant dir que és un fons voltor, més enllà de dir que és un fons voltor. Qui decideix que és un fons voltor? La ministra?
2: Sí, sí, és a dir,
0: que perquè això, quan arriba el Suprem, dirà, jo no soc un fons voltor.
2: Parlem 10 dies.
0: Jo soc un banc.
2: I acabem arribant a un acord.
3: I si l'argument és que són mesures d'urgència perquè hi ha patiment social, perquè és veritat, perquè el patiment és duríssim...
0: Ve d'una setmana, Pau?
3: Sí. No, si t'estic donant la raó. El que estic dient és si
0: ara
3: el PSOE...
0: Mateix,
3: si el PSOE, deixa'm, que sembla que t'agradarà el que diré i tot. Si el PSOE vol convocar eleccions, el que està demostrant és que no té cap pressa per solucionar això. Perquè si es convoquen eleccions, fins al novembre-desembre no hi haurà real decret.
0: Exacte.
3: Per tant, si té tanta pressa perquè les mesures siguin efectives, donada la inconsistència de la posició de Junts, que no puc haver-la criticat més, collons, que s'asseguin a la taula i es verifiqui si és veritat que això que estàs dient no és un argument o si són excuses. Perquè el que sospitem alguns, Jofre, és que són excuses. Vale. És el que t'està dient l'Alícia. I crec que són.
4: Mira, però doncs bueno, això és el que hauria de passar.
1: Sobretot el PNB
0: Ricard,
1: també
0: votarà
1: a favor.
0: Ricard, 10 segons. Sí, sí, només necessito 10 segons. Mostra de que això és un nyap. No queda definit que és un fons voltor. No veu que es pot colar una filial immobiliària d'un banc, un gestor d'actius o un fons de capital risc i passar com a no fons voltor i els fons voltor continuen actuant? No queda definit que és un fons voltor en aquest decret. És un nyap, és un nyap. Dos, Junts se la va jugar dient que el primer text de la llei d'amnistia no era vàlid. Li va caure la del 15. I gràcies a això es va incloure després la malversació i el TJUE ha permès fer una sentència que no hi ha cap escletxa. Per tant, els senyors del PSOE, negociant contracorrents, acostumen a vegades a fer nyaps. I tercera i última cosa, sobre el PNB. Ara no pintem el PNB com una ONG de Nicaragua. El PNB es resol molt senzillament. Depenen del PSOE per continuar a tenir la lendecaritza amb el lendecari Pradales. Punt. S'ha acabat el discurs.
1: I Coalició Canària perquè vota a favor, aleshores. És que tampoc té sentit que si la resta de tot l'hemicicle està votant a favor, menys el PP i Vox, d'un decret que és un nyap. Jo també entenc que és cert que s'ha fet amb molta precipitació, que no està ben treballat, la prova clara...
2: Són 30 dies hàbils, no? Entre l'aprovació del decret i la validació tenen 30 dies per negociar.
3: Podríem ser 30
1: dies. Però ja és el que va passar a l'abril. A l'abril va passar això i el van tombar. La pròrroga de l'habitatge que s'incluís en aquest decret i que afecta moltíssima gent a la que li van apujar, a excepció d'algunes comunitats autònomes, el lloguer de manera indiscriminada, perquè no n'hi ha cap tipus de contrapeu per a que això puga passar, és a dir, pots passar de 800 a 1.800 i no n'hi ha cap tipus de problema en què se faci això, doncs això se va tombar avui. I jo entenc que les crítiques com la precipitació que s'ha fet i per què se fa ara, i que evidentment és electoralista i que el PSOE s'està aprofitant de la situació, és que això és cert, i jo crec que no t'ho neguen ni ells en privat, però la qüestió és per què la resta de l'hemicicle sí vota a favor i els únics que voten en contra són la dreta i l'ultradreta espanyola, que a més volen que caiga Sánchez amb totes les conseqüències i governar ells, que és el que segurament passa després de si n'hi ha eleccions, i Junts. Vull dir, per què no acceptar l'argument de negociar després?
3: És que
1: si no, no sé, i el PNB votarà en contra de l'altre decret, perquè no hi està d'acord, evidentment, en que se prorroguen de manera indefinida els lloguers, perquè ideològicament no està a favor, però dir que l'argument siga un nyap i que per això votes en contra, jo crec que això es retrata sobretot en un moment com aquest i que evidentment no deixa als propietaris en una situació com estan pintant-lo ells. Per cert, en un argument ultracopiat del Partit Popular a la interpèrie, perquè a més l'única opció i l'única cosa que defensen en la dreta, almenys l'espanyola, és que això s'arregla tot construint més, que evidentment s'ha de construir més, i amb beneficis fiscals per als propietaris. Doncs això, la gent que vivim de lloguer estem en una situació d'absoluta vulnerabilitat, jo crec.
5: No, per beneficis pels llogaters i pels propietaris.

0: La idea fonamental era desgravació a l'IRPF, a hipotecats i llogaters.
1: S'aixeca, porten... un moment, s'aixeca ara mateix el confinament al sud de Catalunya. A veure, Montse Poblet.
2: Sí, hola. Acaba ara mateix la roda de premsa de la consellera d'Interior. Ens anuncien que en pocs minuts enviaran un SAER alert a les comarques del Baix Ebre i el Montsià per aixecar aquest confinament que ha començat cap a les 9 del matí. Això no vol dir que el perill s'hagi acabat. De fet, s'allarga l'emergència de l'Inuncat fins al vespre, almenys fins les 8 del vespre. Hi ha registres ja de més de 200 litres a molts municipis, 238 a les cases d'Alcanar, 224 al Perelló, 210 a Santa Bàrbara i moltes incidències que han hagut d'atendre els bombers a les Terres de l'Ebre. En concret, 237, 19 de les quals són salvaments i mantenen tot l'operatiu en la zona d'helicòpters, també d'efectius dels bombers per anar resseguint les zones afectades. Ens diuen que els salvaments que, pels quals havien rebut alertes ja estan tots resolts i que ara el que estan fent és revisar estructures d'edificis, branques que han caigut a terra, arbres trencats, etc.
1: Gràcies, Montse. Fins ara.
2: Fins ara.
1: Doncs aquesta és la situació. A partir de les dues, al Catalunya Migdia, també actualitzarem el que ha passat aquest matí al sud de Catalunya. S'aixecaria aquest confinament i hi hauria una SLR que ho anunciaria. I a banda d'això, estem pendents del Congrés dels Diputats, Tania Tàpia, on ara mateix acaba de comparèixer. Així acaba amb aplaudiments Patxi López.
3: Sí, dempeus la bancada socialista reivindicant la ideologia del seu grup en defensa, diu, d'acabar amb l'especulació i els desnonaments retrets als que han votat en contra. És la penúltima intervenció. Queda només parlar al Partit Popular. Pujarà Esther Muñoz en aquest primer decret i després ja serà el torn de la ministra d'Habitatge, Isabel Rodríguez, de respondre totes les intervencions. Recordem, Junts no es mou, es manté en el no, no agafa el govern espanyol que els ha proposat que això es tramiti com a projecte de llei. Fons del partit reconeixen que no ho pensen ni respondre perquè mai arriba a bon port aquesta fórmula i, per tant, continuem com estàvem a primera hora del matí. Si res canvia, doncs serà el moment de tirar per terra aquests decrets. Perdoneu, qui parla per part del Partit Popular, sóc jo la que m'he equivocat, és Juan Bravo.
1: Que ara el sentirem i després, com deies, la ministra i després la votació, que com dèiem serà una a una, la votació, per tant serà
3: no
1: allà.
3: Serà la votació encara, Ricard, perquè són dos decrets els que es fan, per tant es fa el debat del primer decret, es fa el debat del segon decret i després s'ha de votar i com deia sí, serà una a una, es diu el nom de la persona, per sorteig es treu una lletra, comencen per el cognom d'aquella lletra que s'hagi tret i una a un des del seu escó s'han d'aixecar i de viva veu dir què voten.
1: Sentim el partit de l'oposició, el principal partit de l'oposició. En el caso del Partido Popular.
4: Señorías, han pasado más de 8 años desde que está en el gobierno. Este tiempo ha sido suficiente para que se cargue la vivienda en España. También ha sido tiempo suficiente para que las generaciones, una generación entera, esté en pausa. Sí, la pareja que lleva años junta, pero no puede vivir junta. El hijo que no llega porque no hay una habitación para él. El treintañero que sigue viviendo en la misma habitación en la que estudiaba cuando estaba en el colegio, y el joven de 40 años que sigue compartiendo la balda de la nevera. Sí, desde que ustedes llegaron, el precio de la vivienda ha subido un 74%, el precio del alquiler un 45%. El Banco de España les ha dicho que desde el año 2021 el déficit de vivienda es superior a 755.000 viviendas. La emancipación juvenil está en los peores datos históricos. Lo dice el Consejo de la Juventud, el 14,5%. Esos jóvenes tienen que dedicar casi el 100% de su sueldo medio a pagar la vivienda, a pagar el alquiler. ¿Con qué comen? ¿Con qué pagan la luz? ¿Cómo pueden ahorrar para tener en el futuro algo? Pero veo que todo esto a ustedes no les ha hecho actuar. Sin embargo, lo que sucedió la semana pasada sí que les ha hecho actuar. Han decidido actuar e intentar arreglar en 4 días lo que llevan destrozando 8 años. El problema es que nos han traído las mismas políticas que nos han llevado hasta este momento. Piénsenlo, si sus políticas hacen que cada día estemos peor, ¿no es momento de cambiar? ¿No es momento de probar algo nuevo? El problema de vivienda es claro. Hacen falta más viviendas. No más intervencionismo, más viviendas. Sin embargo, este Real Decreto que nos traen

0: ¿qué trae? Más intervencionismo y prácticamente nada para construir vivienda. Pero no es que lo digamos nosotros, es que lo han dicho ustedes en el Real Decreto Ley. Habla de oferta, la necesidad de oferta de vivienda, y lo ponen en el título, pero también en la página 5, en la página 6, en la página 7, en la página 9, en la página 11, en la página 26, en la página 27. Si lo saben, ¿por qué no lo hacen? ¿Por qué no lo hacen? A este Real Decreto Ley se le anticipó un show que pudieron ver todos los españoles. Primero, estaban trabajando en un decreto a contrarreloj. Después ya no era un decreto, eran dos. Después vimos que no había una rueda de prensa, había dos. Una en Moncloa y otra en la vicepresidencia segunda.
1: Quatre minuts serà la una del migdia. Estem sentint el Partit Popular, Juan Bravo, amb David Madí, amb Pau Llonga, amb Alicia Puig, amb Marta Monforte, amb Jofre Llombart i amb Jaime Palomera. Farem una pausa de 3 minuts i a partir de la una resumim tot el que està passant aquí al Congrés dels Diputats, també el que està passant a fora, on hi ha una protesta també important, també a Plaça Catalunya i també a la seu de Junts, on el sindicat de llogateres ha convocat des de primera hora del matí, després del no de Junts a aquests decrets, una protesta i que està continuant aquesta hora a les portes de la seu de Junts a Barcelona en un moment en què Barcelona plou. I plou bastant, i ara també explicarem l'estat de la situació a Plaça Catalunya. Fem una pausa, 3 minuts, i de seguida tornem aquí en aquest especial al Matí de Catalunya Ràdio, la ràdio nacional i pública de Catalunya.
2: De perdre la veu a Xambala a perdre la por al nou passatge El Carnicero de Penitents. De veure volar el Comte Draco a volar a Coco Piloto. Veniu a viure el Halloween per tothom a PortAventura World, on tothom es posa d'acord. Hotel Més Entrades amb fins a un 15% de descompte. Consulta les condicions a la web.
3: Quan dones importància al que t'endús a casa per menjar, busques. Quan busques, repeteixes. Vens al Corte Inglés i quan vens, trobes els sobres de 120 grams de llescats 100% ibèrics Essència Única amb un 2x1 i els pots combinar com vulguis. Hipercor, Supercor i Supermercat al Corte Inglés. Quan compres bé, ho trobes més bo.
4: El pot especial d'Euromillones de 130 milions ja té guanyador. Un pot on hi caben moltes coses. Rialles, abraçades, amics, compartir, descobrir, somiar. I el pròxim pot serà per tu. El divendres 2 d'octubre amb Euromillones, pot de 28 milions d'euros. I a més del pot, el millón que tant sí com no toca a Espanya. Euromillones, no hi ha res més gran.
5: Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
6: Viena, anys 60. Els supervivents de l'Holocaust volen justícia.
7: Kurt Vogel, antic comandament del camp de concentració de Mauthausen.
8: Ell va matar la nostra nena.
6: Però els nazis encara tenen poder.
9: El jurat ha emès el seu veredicte.
10: Ha estat absolt.
6: Ara el fill d'un supervivent vol venjança.
11: És un assassí.
8: Em vols matar o què?
6: La sentència és la gran pel·lícula d'aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
12: Només fins diumenge al Corte Inglés estalvia't l'IVA en electrònica, electrodomèstics i de tot i més.
13: Amb finançament 100% per clients amb targeta al Corte Inglés.
12: Televisors, mòbils, portàtils, neveres...
13: I electrònica esportiva, tecnosalut, mobles de cuina i bany...
12: Fins al 4 d'octubre per compres superiors a 200 euros. Finançament ofert per financer al Corte Inglés és objecte a la seva aprovació.
13: Consulten les condicions i exclusions al corteinglés.es.
14: Ferran Adrià, com està?
15: Bé. Tranquil.
14: Però què us passa, que tots gelats? O què?
16: Escolta, mira, no em cridis, eh?
14: Quants cops t'he salvat el cul, a tu?
15: Si tu i jo hem sigut capaços de fer això, podem fer qualsevol cosa.
17: Jo no crec que em vulguis acompanyar cap allà on vaig.
18: Això no és bo per la cuina catalana.
19: Has de dir alguna cosa, ara mateix.
15: Que si el bulli cau, caiem tots.
6: Gènesi, últims capítols. Dilluns a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
9: Arriba la setmana de la llançaria del Corte Inglés. Ara tens un 25% de descompte en tota la llançaria, pijames i mitges de totes les marques, com Aradim, Triumph, Chantel, Selmarc, Lis Charmel, Simon Perel, Philippe Matignon i moltes més. Només fins al 4 d'octubre, la setmana de la llançaria del Corte Inglés. Consulta les excepcions i condicions a la botiga web i app.

0: Catalunya al dia. Amb Estel Baté.
1: Avui és un dia d'alta tensió informativa amb molts fronts oberts. Un és el Congrés, on es debaten els decrets d'habitatge, que ja se sap que no prosperaran en la votació que s'ha de fer aquest migdia, i a més, plana la possibilitat d'avançar eleccions. A l'antena de Catalunya Ràdio continua el programa especial per seguir-ho com hem estat fent fins ara. L'altre focus informatiu és novament

0: La pluja i una vegada més l'Ebre, que és la zona més castigada pels aiguats de les últimes hores, s'estan acumulant amb allò tan típic de plou sobre mullat, però és que és així. Un dels punts més afectats és el canal Montsià. Els bombers aquí han hagut de fer una vintena de rescats aquí a altres zones de les Terres de l'Ebre i pràcticament tots alhora.
1: Hem tingut doncs, molts salvaments simultanis de persones que ens trucaven des dels seus vehicles que els estava entrant l'aigua a l'interior i llavors el que hem fet és doncs, anar prioritzant per intentar doncs, salvar el màxim de gent possible en el mínim temps possible.
0: A més de baixos i de pàrquings inundats i imatges de nou esfereïdores que ens demostren una vegada més la potència i el poder destructor de l'aigua.
2: Fa rato que intento sortir de casa, saps? No sé si cruzarà, què trobeu? Cruzo o se m'emportarà el cotxe? Hosti, quin animalada, tio. Ja no deu quedar camí.
0: Malgrat el riure nerviós aquest conductor amb aquesta perillosa pregunta i la difícil decisió de creuar sí o no una riera que baixa amb aquest cabal desbocat. Per cert que l'Agència Catalana de l'Aigua ha emès un avís hidrològic per possibles crescudes sobtades en rius i rieres a la Ribera d'Ebre i també al Baix Ebre. Molta precaució, per tant, en aquests punts. I clar, en algunes zones plou des d'ahir al vespre i cada vegada és més perillós. Per exemple, a Santa Bàrbara.
3: Hem passat tota la nit patint perquè el barranquet pues, baixava bastant fort i patint pues, que no entrés a les cases ni fes res de mal.
0: Des d'ahir aquestes comarques, les del Montsià i el Baix Ebre, han sonat diverses vegades els telèfons amb les alert. L'últim fa poca estona és positiu per aixecar el confinament d'aquestes dues comarques, però en anteriors missatges s'ha demanat a la població que no sortís de casa i que refugiés a plantes superiors. A Tortosa, l'Ajuntament i la Creu Roja han habilitat, a més, un pavelló per atendre la gent que, a causa de les inundacions, no pot quedar-se a casa seva. Recopilem dades, avancem en la previsió. Dani Ramírez, bon dia.
4: Bon dia.
0: Quins són els principals registres d'aigua acumulats a aquesta hora?
4: Sí, primer de tot direm que la zona de l'Ebre, que ha estat la zona zero d'aquests aiguats, ara hi ha una pausa. Això és bona notícia. La pluja es reforça entre Tarragona i Barcelona, Garrafa i Llobregat. On més ha plogut? Avui, només avui, des de les 0 hores aquesta matinada, a les cases d'Alcanar s'aproximen els 230 litres per metre quadrat. Això és una dada excepcional. Pensem que en tot el mes d'octubre la mitjana està al voltant de 90. N'han caigut avui, en 13 hores, com aquell que diu, 230. Al voltant de 200 Ulldecona, 185 al Perelló, 132 a Mas de Barberans, 110 a la Ràpita, 102 a l'Aldea, 89 a Amposta. Però cal dir que entre ahir i avui destaquem a l'Ametlla de Mar amb 247 litres.
0: Això és una barbaritat, Dani.
4: Sí, 237 és, com aquell qui diu, 3-4 vegades el que cau en tot el mes d'octubre, que és un... L'octubre és molt plujós a la costa. Uh-huh. I és la meitat d'un any. La meitat del que cau en un any. Impressionant, eh? Bé, el pronòstic ens indica que això va pujant lentament cap al nord, centre de Catalunya, de moment al marge a les comarques de Girona, ho farà al vespre o a la nit, o demà al matí també en aquest sector de Girona, però ara tens a l'àrea de Barcelona 10, 20, 30 litres, poden caure en poca estona, alguna tronada, de moment sembla que han baixat les tempestes, i es manté doncs, aquest avís de pluja intensa. Més de 40 litres en mitja hora, aquest perill existeix, al litoral i prelitoral sud, a punts de la Catalunya central, llocs del nord on poden caure 20 litres en mitja hora i acumulacions que encara les properes hores poden sumar més de 50 litres. Ja creiem que no arribaríem als 100 litres. I compte que, malgrat ja la pausa al sud, entre aquesta nit i demà torna a ploure a l'àrea de l'Ebre. Ja no plouria tant, 50, 80 litres, però plou sobre mullat i n'estarem ben pendents.
0: Molt bé, gràcies, Dani, bon dia.
4: Bon dia, fins ara.
0: I sapiguem també quines són les principals afectacions al trànsit i al transport públic. Mireia Sala, equip viari, bon dia.
5: Bon dia, Estela. Encara hi ha 6 carreteres tallades, entre elles la C12 entre Amposta i Roquetes. Al llarg del matí també ha estat tallada la Nacional 340 entre Alcanar i Amposta i la C42 de Tortosa a l'Aldea, però ja estan obertes. En canvi, estan inundades encara 5 carreteres locals situades al sud de Tortosa. Les pluges també han fet suspendre la circulació de trens a l'R16 entre Tarragona i Tortosa i tots els trens coneixen Catalunya i el País Valencià. A banda de les pluges, dic que al Baix Empordà està tallada la carretera GI-634 a Colomers per un accident.
0: Doncs triple connexió en els pròxims minuts amb la seu de Protecció Civil per actualitzar dades i previsions, també amb Santa Bàrbara, que és el municipi sobre el qual s'ha carnissat aquest episodi de fortes pluges. També intentarem connectar amb l'alcalde de l'Ametlla de Mar i serem a Tortosa, ara de començar d'aquí a poca estona una roda de premsa dels bombers. La seguirem també en directe. De seguida hi anirem.
6: Catalunya al dia.
0: A més, Quim Balaguer, bon dia.
6: Bon dia, Estel.
0: Altres informacions d'aquest divendres 2 d'octubre. A Terrassa hi ha 3 detinguts pel tiroteig d'ahir a la nit, en ple carrer, al barri de Can Parellada.
6: Els Mossos busquen una quarta persona, també relacionada amb aquest tiroteig, en què van quedar ferits 2 agents de la Guàrdia Civil. Perseguien un grup, suposadament delinqüents, especialitzats a assaltar camions de mercaderies en àrees de servei.
0: Serem també en directe a Can Parellada, a Terrassa, amb la nostra corresponsal. Des de la Cerdanya recollirem la indignació dels conductors pel tall d'un carril a la Nacional 260, a l'Eix Pirinenc, que és una via per on cada dia passen 6.000 cotxes.
6: I que ara, des del maig, per les deficiències detectades a un viaducte entre Bellver i Martinet, s'han de desviar per la carretera antiga, que està en molt mal estat. Ho denuncia l'alcaldessa de Montellà i Martinet.
7: A part que hi ha molts forats, tampoc hi ha suficients elements de referència. No hi ha les línies i no saps donar resposta quan un veí t'ho demana i amb tota la raó doncs està preocupat.
0: I no sap què dir als veïns sobre quan s'arreglarà, perquè les previsions són per ara molt incertes. Comença sent menys incert el destí de l'antiga fàbrica de galetes Birba, a Camprodon. Està en desús des de fa gairebé 2 dècades i ara sembla que podria acabar sent un bloc de pisos.
6: Hi ha veïns, però, que qüestionen el projecte, sobretot perquè és un edifici catalogat com a bé cultural d'interès local. L'alcalde justifica el canvi d'usos de la finca.
8: La meitat de l'edifici, aproximadament un 45%, ha de ser protecció oficial.
6: Però Esquerra no li compra l'argument.
9: I al final transforma una història d'un edifici molt emblemàtic pel poble en un edifici per fer-hi pisos.
0: I parlarem de fongs i algues, també. D'una banda, s'ha detectat per primer cop a Catalunya un fong exòtic que ataca els freixes. És un arbre molt extens al Pirineu.
6: L'han detectat a 7 cases. Al Ripollès, el més preocupant és la capacitat de propagació d'aquest fong, que pot arribar a matar l'arbre.
10: Les espores volen molts quilòmetres i encara que tu tinguis un arbre atacat i el vulguis eliminar, aquest arbre segurament s'ha infectat per un altre arbre que venia de més lluny.
0: I a les Valls d'Àneu s'ha prohibit el bany i els esports aquàtics a l'embassament de la Torrassa. També recomana evitar tocar l'aigua, ni persones ni animals.
6: Tot plegat per la presència d'unes algues tòxiques.
11: L'any passat ja es va ficar verdós, però que aquest any ja s'està ficant de color marró ja. Una mala qualitat de les aigües brutal.
0: Quan faltin 6 minuts per les 2 del migdia també tindrem esports. Avui és divendres, comença el gruix a l'activitat esportiva, menys lliga de futbol masculina, encara no, per l'aturada de seleccions. Què explicarem avui, Ricard Isidro?
12: Doncs mira, relacionat amb el futbol de la primera divisió, Rafinha ha passat finalment més proves mèdiques. Aquestes no han detectat cap lesió i només recomanen descans al jugador brasiler del Barça. La segona divisió sí que segueix en marxa. El Girona segueix preparant el seu partit de diumenge contra el Mallorca. Quique Álvarez, l'entrenador dels gironins, deia i al tot costa que és conscient de tenir la millor plantilla, però que ara toca demostrar-ho. A la primera federació, el Nàstic juga també diumenge, en aquest cas al camp del Múrcia. Xisco Campos reconeix que cal millores en defensa després de les 2 últimes derrotes a la Lliga. I en basca, l'Ilerna Lleida rep diumenge el Sant Pablo Burgos a la Lliga CB en el primer duel aquesta temporada al Barris Nord, que justament aquest diumenge compleix 25 anys.
0: Doncs tot això al Catalunya al dia, un programa que fem les 4 delegacions de Catalunya Ràdio amb Quim Balaguer a la sots edició, Aurora Guindo a la producció, Dani Jiménez al control tècnic i avui Andrea Martínez al control central. És la 1:08. Comencem.
13: Catalunya al dia, amb Estel Batet.
0: Doncs és el so de les pluges intenses d'aquest matí a les Terres de l'Ebre. Tornen a fer estralls, sobretot a les comarques del Baix Ebre i el Montsià. S'han registrat més de 200 litres per metre quadrat en algunes localitats com l'Ametlla de Mar o les Cases d'Alcanar. Segons les últimes dades de què disposem, l'Ametlla de Mar 246,9 litres, les Cases d'Alcanar 231,7 o Mas de Barberans al Montsià 226,7.

0: Doncs amb aquest panorama, Protecció Civil ha confinat la població d'aquestes comarques. S'han suspès les classes a hores d'ara, però com ja us avançàvem, s'ha aixecat aquesta mesura perquè la pluja va afluixant. De fet, en Dani Ramírez ens parlava ara d'una pausa aquí a les Terres de l'Ebre, però atenció que hi tornarà a ploure. Els bombers han hagut de fer una vintena de rescats de persones atrapades per l'aigua dins dels seus cotxes. Per tant, a aquesta hora podem anar en primer lloc al Centre de Coordinació dels Bombers a Tortosa. Manel Sastre, bon dia.
1: Hola, molt bon dia.
0: I quina és la situació ara mateix, Manel? Ha estat el més greu de l'episodi? En quin moment?
1: Sí, mira, ara mateix ja no plou.

0: fins i tot hi ha alguna clariana que s'entreveu al cel, però aquí has tingut una matinada, una nit i una matinada molt complicades. Penseu que tot el Baix Ebre i el Montsià hi ha hagut desenes de barrancs desbordats, molts baixos inundats a les zones més baixes i també, com deies, una vintena de rescats, sobretot de conductors que s'han vist atrapats en el seu vehicle mentre intentaven sortir en alguna d'aquestes carreteres que s'han negat molt de pressa, sobretot a la zona d'Alcanar. No s'han de lamentar víctimes. Ho ha explicat l'Oriol Corbella, que és l'inspector dels bombers que està coordinant tot l'operatiu.
1: Sí que han baixat els torrents amb molta força, han arrossegat molts vehicles, hi ha hagut més danys materials, hem hagut de fer un total de 18 salvaments de persones dintre vehicles i ara mateix encara estem treballant en la situació.
0: A Tortosa també hi ha hagut 8 persones desallotjades de 2 immobles que estaven en situacions precàries, en desallotjaments preventius. En total, els bombers han rebut fins a 237 avisos per diferents accions que han hagut de treballar. Hi ha 140 bombers desplegats a tot el territori i 55 vehicles actuant.
2: Manel, no sé quina previsió tenen aquí a partir d'ara. En Dani Ramírez ens parlava de pausa, però que tornaria a ploure. Per tant, com s'estan organitzant?
0: De moment aquí els bombers s'organitzen perquè després dels salvaments que hi ha hagut aquesta matinada, ara és l'hora de donar tot el suport tècnic per revisar els habitatges afectats i també extreure aigua de baixos, de pàrquings i de carreteres. I aquesta és la feina que faran ara.
1: Doncs totes les afectacions, també doncs, que hi ha en baixos, en vehicles que s'han de retirar a la via pública que ha quedat malmesa i que hem de restablir doncs, perquè la gent es pugui moure. Doncs, ara, bàsicament, després d'aquesta priorització en què ja han fet els salvaments, doncs, toca doncs, el restabliment de la normalitat, ajudar els veïns doncs, a retornar, el buidatge si els pàrquings han quedat doncs, anegats.
0: En aquesta tornada a la normalitat, però, fa una estona que s'anunciava que s'aixecaria el confinament. De moment, però, no hem rebut l'ES Alert confirmant aquest extrem. Sí que ens han explicat que s'ha de restringir la mobilitat fins al vespre, que encara estarà actiu l'Inuncat. Aquí s'ha anat recuperant també el subministrament elèctric que aquesta matinada havia deixat a les fosques més de 5.000 cases a tota aquesta zona. No hi ha hagut classe a la majoria d'escoles, a la gran majoria, a la immensa majoria, tot i que els sindicats docents sí que s'han queixat que algunes suspensions dels centres escolars s'han decretat massa tard i algú fins i tot ja hi havia anat. Pendents aquí encara, però del cel, perquè com explicaves, tot i que ara mateix no plou, això pot canviar com ha passat aquesta matinada, que hi ha hagut una treva, però al cap d'una hora ha caigut un altre patac d'aigua.
2: Molt bé, gràcies, Manel. Bon dia.
0: Bon dia.
2: I pendents, doncs, d'aquesta roda de premsa, també que ha de començar d'aquí una estona dels bombers des d'aquí a Tortosa han d'actualitzar dades i, mentrestant, un dels primers llocs on els carrers s'han convertit en rius d'aigua és el municipi de Santa Bàrbara. Això és el Montsià, des de quarts d'11 del matí que no hi plou i, per tant, els veïns aprofiten ara per netejar cases i carrers mentre un altre cop el barranc que travessa el poble és el principal dels mal de caps en aquesta zona. Des de Santa Bàrbara, Jordi Barranca, bon dia.
3: Hola, bon dia. Mira, ara mateix acaba
2: estem
3: de,
2: sentint l'ES Alert.
3: Sí, hola, bon dia. Bueno, primer de tot acaba de sonar ara l'alerta aquesta dels missatges mòbils informant que s'aixeca aquest confinament. I com veieu, aquí no hi plou des de mig matí i ara, per tant, és moment de netejar i de treure literalment la màquina pesada per posar els carrers i les cases el més possible al dia, no fos cas que reprengui durant les properes hores aquestes pluges. Maquinària pesada com ara excavadores. I és que es dona la circumstància que aquí a Santa Bàrbara el barranc del Palós travessa literalment el poble i tant ahir la nit com aquest matí la zona propera al carrer Major, tot això és tot el centre del municipi, s'ha convertit en autèntics rius d'aigua. Els veïns no paren de treure fang com bonament poden.
4: Han passat tota la nit patint perquè el barranquet pues baixava bastant fort i patint pues, que no entrés a les cases ni fes res de mal.
5: Antes baixava, creo que era el barranquet. Baixava, sí, baixaven. Però també el problema que hi ha ara, que es fa el nou cultiu, els finques ja antes se llaurava. I això, el nou cultiu, no aguanta l'aigua.
3: Però també negocis i comerços com, per exemple, alguns bars al carrer Major i també la farmàcia del municipi. És el cas, hem parlat amb les persones responsables d'aquests dos negocis, el Joan Miquel i l'Àngels, i això és el que ens deien.
6: Perquè, clar, tenim la porta tancada de la farmàcia, però han posat un cartell que la gent vingui pel costat. Perquè, clar, la llum va i ve, no mos atrevim a obrir tot, perquè després igual te quedes obert si marxa la llum, saps?
7: L'aigua que ha caigut de les 11 de la nit va començar fort, però en un momentet ja baixava tot el carrer i, bueno... I aquí ho veus, tot l'estanc tot ple d'aigua, la botiga d'aigua, i això ha sigut la primera vegada que mos passa.
3: A partir de mig matí, un cop ha parat de ploure, un grup de voluntaris han ajudat. Els voluntaris també de Protecció Civil Municipal han recorregut carrer per carrer i casa per casa al poble en cas de la cerca de persones que necessitaven ajuda.
8: Ara el que hem fet és anar a pegar una volta per veure com estan pues, totes les cases, com està el poble i tot, i qui té més necessitat. Per exemple, hem trobat una dona al Barranquet que necessita que li traguéssim aigua. Han parlat amb els bomberos per veure si podien posar la bomba, però ens han dit que no, perquè no hi ha una profunditat que necessiten per posar la bomba. Així que ara anem nosaltres.
3: Mentre es manté aquestes crides a la prudència i examinar les precaucions per part de les autoritats responsables.
2: Doncs des de Santa Bàrbara, Jordi Barranca, acabem de poder llegir el missatge que heu rebut. Aquest és alert que ha sonat entre la connexió del Manel Sastre anterior a Tortosa i tu a Santa Bàrbara i que diu s'aixeca el confinament al Baix Ebre i al Montsià, no circuleu fora dels nuclis urbans fins a les 8 del vespre, seguiu les indicacions de les autoritats. Fins a les 8 del vespre perquè hi ha aquest perill també de crescudes sobtades de rius i rieres. Gràcies, Jordi, bon dia.
3: Adéu, bon dia.
2: I un altre dels llocs molt afectats, us ho dèiem just començar, és l'Ametlla de Mar, amb uns registres de 246,9 litres per metre quadrat acumulats fins a 11:15 d'aquest matí. Hem vist algunes imatges de la platja de l'Ametlla, del port de l'Estany, com se'l coneix, on arriba fins i tot un tros de passarel·la. I a aquesta hora podem contactar amb l'Ametlla de Mar. Tenim el seu alcalde, en Jordi Gazeni. Senyor Gazeni, bon dia.
9: Hola, molt bon dia.
2: Quines són les principals incidències que han tingut al seu terme municipal?
9: Bueno, ara estem acabant de repassar, ara que podem també amb els equips de l'Ajuntament, no? Però sobretot carreteres, camins. Pensa que l'Ametlla de Mar és un municipi molt ampli, travessat per bastants barrancs. Hi ha dos barrancs molt llargs, molt importants, que és Santes Creus i l'Estany. L'Estany, un dels que comentàveu, no? Que s'ha emportat un pontet que hi havia, literalment, o sigui, se l'han portat a estar dins de la mar. I el que també doncs, anem molt en compte és això, és l'afectació d'aquestes carreteres, perquè ara mateix no podem cruzar els barrancs, perquè són els llocs on hem de creuar per arribar a segons quins nuclis urbans del municipi. I sobretot és això on hem d'anar més en compte, no? Però el que sí que està clar és que, tret d'algunes zones del casc urbà doncs on hi ha hagut aquestes barrancades, per exemple, el barranc de Galetet, que és el carrer Major, on estos baixos doncs, han quedat molt afectats, el que afectarà més serà sobretot els camins i carreteres secundàries dels trossos del terme municipal, no? Segurament ha estat tot en l'aire, ha plogut amb molta intensitat, aquests barrancs han baixat amb molta força i ara doncs, tot just hem de començar a analitzar per poder reparar-ho amb la major brevetat possible, no? Perquè són vies doncs, que són molt importants per al municipi.
2: És una zona de càmpings, de fet n'hi ha dos de grossos que estan als extrems de la població, també hi ha urbanitzacions, tenen notificades incidències en aquests dos àmbits?
9: Bueno, res, no tenim notificat res que sigui especialment greu, sí que hi ha hagut alguna relliscada, alguna caiguda en algun habitatge doncs, a l'hora de treure aigua en alguns baixos, no? Però creiem, doncs, amb el que se'ns ha notificat sense més importància, s'ha pogut resoldre, però sí, en principi ara el que ens volem, sobretot una vegada l'avís de l'aixecament del confinament, agrair a la gent de la Cala, a la gent del poble, doncs, que majoritàriament han respectat aquest ordre de confinament, que no era fàcil, però que, evidentment, hi havia moltíssima aigua i la gent doncs, s'ha quedat a casa i ara, doncs, a poc, veure com passem en aquest nou estadi doncs d'emergència on s'aixeca el confinament, però també se manté doncs que no circulem fora del nucli urbà, no? I és una mica és això que ara tindrem en compte. I a la vegada doncs, també ja pensant en com entrar els equipaments escolars i esportius que han quedat afectats i que hem d'intentar reparar per a lo més aviat possible, esperant que, o sigui, sempre

0: a la colla d'alcaldies de les Terres de l'Ebre, doncs, que d'alguna manera vam fer pinya per a que amb aquella informació que teníem, doncs, prendre la decisió que més encertada, no? Que era, tot i que era molt tard, també agrair a les direccions dels centres i sobretot a les AFES, diguéssim, a les associacions de pares i mares, doncs, que d'alguna manera també han comprès, doncs, que tot i que era tard, quan se va prendre la decisió, quan teníem la informació adequada per prendre la decisió, i sort que vam fer, doncs, d'anul·lar aquestes classes, igual als centres escolars, com també durant el dia d'avui als centres esportius. No?
1: I potser haguessin agraït tenir-la abans, aquesta informació, per poder actuar amb més previsió.
0: Jo el que... Quan vam tindre aquesta informació vam agafar i vam parlar per tirar avant. Jo penso, doncs, que tot se pot fer millor. Jo crec que sí que hi havia aquesta informació, o almenys jo crec que s'ha de tindre. Nosaltres sí que no la tenim, si no se'ns la comunica, però penso, doncs, que vam reaccionar, doncs, al moment que tocava. Jo penso que s'ha pogut fer bé, perquè tot i que era tard, la gent ha reaccionat molt bé, i penso, doncs, que ha sigut molt important que avui no hagués classe, perquè ens haguéssim trobat amb un problema molt, molt, molt, molt greu.
1: Clar, li dic perquè alguns municipis s'han queixat una mica que s'ha reaccionat tard, no? Que quan han acabat decidint que millor que no hi hagués classes, doncs ja era una hora del matí, doncs que els pares probablement ja havien començat el trajecte per portar la canalla a escola, i doncs com sempre, no? Que hi ha aquest debat de si s'hauria d'haver pres la decisió abans o no.
0: Bueno, ens podem queixar d'aquí, no sé, d'estaments superiors. Jo vull fer-ho al revés, jo vull lloar pues, bueno, la feina i la presa de decisió de les alcaldies, de les diferents alcaldies de les Terres de l'Ebre, que van saber reaccionar abans que fos massa tard, no? I penso, doncs, de que ha donat resultat, perquè imagina't tota la comunitat escolar amb una situació de pluges tan intensa com la que han viscut este matí. Bueno, no hi vull pensar. Penso, doncs, que hem tingut... vam encertar fent-ho, i tot i que, doncs, bueno, vam fer... Era tard, era a partir de les 10 passades de la nit, però tot just quan teníem la certesa de que avui podia passar tot això.
1: És Jordi Gasenis, l'alcalde de l'Ametlla de Mar. Senyor alcalde, el deixem que vagi fent via, perquè m'imagino que se l'acumula la feina a l'hora de fer recompte d'aquestes incidències que han deixat aquests 246 litres per metre quadrat a l'Ametlla de Mar. Que vagi bé. Sort a partir d'ara.
0: Molt bé. Moltes gràcies.
2: Catalunya al dia, amb Estel Batet.
1: De tot això, i quan és la 1:24, la consellera d'Interior, Núria Parlon, demana mantenir la prudència tot i l'aixecament del confinament, perquè es preveu que el temporal s'allargui encara unes quantes hores. Sobre la queixa que ara sentíem alguns alcaldes de l'Ebre, que lamentaven que Educació no hagués pres la decisió de suspendre les classes, Parlon ha traspassat aquesta responsabilitat als ajuntaments, que tenen, diu, més informació sobre el terreny. A recopilar el que ha dit fins ara la consellera d'Interior en directe des de la seu del departament. Montse Poblet, bon dia.
3: Hola, bon dia. Sí, com deies, alguns alcaldes de les Terres de l'Ebre no s'han pres bé que ahir ningú de govern ordenés suspendre les classes, malgrat la previsió de pluges molt intenses i del perill d'inundacions i torrentades. Alguns municipis, com el de Roquetes, van tirar pel dret i les van anul·lar, o també el de l'Ametlla, que acabeu de sentir. Ens ho explicava l'alcalde de Roquetes, Ivan García.
4: Era inconcloent rebre avisos dient que caurien més de 200 litres i no tancar les escoles i evitar al màxim la mobilitat. Per sort, ho van fer-ho quan tocava.
5: Però vau fer el decret vosaltres?
4: Sí, sí, un decret d'alcaldia, perquè des del departament ens va ser impossible contactar-hi, no ens arribava cap informació i al final vam tirar pel dret en decret d'alcaldia.
3: Des del Departament d'Interior ens expliquen que ahir al vespre es va demanar al Departament d'Educació que, si consideraven perillós obrir les escoles, que prenguessin les mesures que consideressin oportunes, però el Departament no ha enviat la instrucció fins aquest matí, quan molts nens ja eren a classe. Malgrat això, la consellera d'Interior, Núria Parlon, defensa que es va actuar correctament.
6: És molt important que no fem decisions exclusives i homogènies per tothom des del CECAT, sinó que les puguem desescalar a la informació que ens dona el territori, i en aquest cas, doncs, crec que en els

0: municipis de, tant de Montsià com de Baix Ebre, ahir ja estaven tancades moltes escoles. Moltes escoles van decidir, d'acord amb aquestes resolucions dels alcaldes i dels ajuntaments, que, com he dit, 53 municipis tenien activat el seu pla de protecció civil, doncs van decidir tancar-les també per avui.
1: Pel que fa a les incidències, en tot l'episodi, només a les Terres de l'Ebre, els bombers han hagut de fer 237 actuacions, 19 de les quals han estat salvaments.
2: Entesos, doncs, gràcies, Montse Poblet. Aquesta és l'última hora des de la seu del Departament d'Interior. Bon dia.
1: Bon dia.
2: Doncs avui, que és un dia d'aiguats al sud del país, però aquella cosa de contrastos, venim d'un estiu extremadament sec que ha portat la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre a declarar la situació de sequera prolongada al Segre i als seus afluents, i també a la conca de la Garona, a la Vall d'Aran. No obstant això, hi ha prou reserves als pantans perquè els regants, de moment, no hagin de patir. Sembla una informació contradictòria, però el país és divers. Lleida, Estela Busomens, bon dia.
3: Hola, molt bon dia.
2: L'organisme de la conca, la conca, la Che, ha fet balanç d'un any hidrològic marcat per aquests contrastos.
3: Sí, sí, i amb aquestes dades, un hivern que va ser un 60% més plujós del que és habitual, en contrast amb un estiu un 60% més sec i molt calorós. Això ha fet que, amb els registres de finals de setembre, el Segre, la Noguera Pallaresa, la Noguera Ribagorçana i també la Garona, com dèiem, entrin en situació de sequera prolongada, en què es demana molta cautela amb l'ús de l'aigua. A més, les reserves als embassaments han anat baixant, el de Rialp va arribar a gairebé a la plena ocupació i ara està a la meitat. Tot i això, el cap d'explotació de la Confederació, Mario Carreras, assegura que de moment la situació no és preocupant.
4: En agosto sí que hubo allí pues algunos episodios de tormenta, las temperaturas también fueron algo más reducidas respecto al resto y la situación de partida es bastante buena. Evidentemente hay que esperar a todo el otoño y a la primavera, pero las expectativas son buenas.
3: Una altra qüestió que han comentat és que la falta de pluges d'aquest estiu també s'ha traduït en problemes de subministrament a alguns pobles del Pirineu, com ara nuclis del Pont de Suero, vam explicar, on s'ha hagut de portar aigua amb cisternes. En aquest sentit, l'organisme de Conca demana als ajuntaments que prioritzin obres per modernitzar la xarxa i evitar fugues.
2: A aquesta hora, el Congrés dels Diputats continua en marxa el debat del decret de l'habitatge.
5: El de Felipe González van ser els que van eliminar la pròrroga forçosa de contractes de lloguer.
2: I aquí Junts ja ha anunciat que hi votarà en contra, al costat del Partit Popular i de Vox. El PSOE i la resta de partits de l'esquerra estan fent les últimes crides a la desesperada. Mentrestant, creix cada cop més la possibilitat, Albert Prat, bon dia.
6: Què tal, bon dia.
2: La possibilitat d'un avançament electoral que seria a finals de novembre.
6: L'entorn de Pedro Sánchez confirma a 3Cat Info que el president espanyol està valorant seriosament convocar les eleccions o bé pel 29 de novembre o pel 6 de desembre si els decrets de l'habitatge acaben fracassant. El no de Junts s'acabarà de concretar d'aquí a poca estona cap a quarts de 3 quan està prevista la votació definitiva.
7: Pedro Sánchez i també el president Illa, que coneix la realitat de Catalunya, i molts de vostès estan fent el pitjor que pot fer un polític, que és alimentar la mentida. És un moment molt greu. No busquem la derrota de ningú. Nosaltres el que volem és una solució.
6: Míriam Nogueras ha ofert als socialistes retirar el decret i redactar-ne un de nou, però la Moncloa ho ha rebutjat. El cap de files d'Esquerra, Gabriel Rufián, ha sortit en tromba contra Junts.
8: Yo me voy a esforzar mucho para que ustedes acaben en el más ostracismo político, que ustedes no cuenten para nada, que mi partido no vuelva a pactar con ustedes para nada, porque yo no quiero una Cataluña con gente que se dedica simplemente a putear a mi pueblo.
6: I ja hi ha ministres que en privat demanen obertament a Sánchez que avanci les eleccions, d'altres dirigents socialistes que sigui més prudent.
2: Gràcies, Albert, bon dia.
6: Bon dia.
2: Això al Congrés, mentrestant a Barcelona. El sindicat de llogateres protesta davant la seu de Junts pel seu rebuig als decrets. Aquí també tot s'encaraja cap a l'organització d'una vaga general pel dret a l'habitatge. Seguint-ho, hi tenim a Barcelona l'Anna Escurà. Anna, bon dia.
9: Hola, molt bon dia. Doncs mira, entre 100 i 150 persones han acudit a la convocatòria del sindicat de llogateres. Crits com no s'entén sense casa, gent sense casa i casa sense gent. I han protestat molt contra la postura de Junts. De fet, han posat altaveus al carrer Marina per poder seguir la intervenció de la Míriam Nogueres. L'han escoltat amb força atenció, tot i que també s'han sentit crits.

0: dits en contra d'ella, de Junts i de Puigdemont. I quan ha acabat, el carrer ha reaccionat així.
1: I cap família sense rebre allò que li correspon. La gent ho necessita i la gent, senyora ministra, s'ho mereix. Moltes gràcies.
0: Amb crits de vergonya, vergonya, ja ho sentiu. Minuts abans, el portaveu del sindicat de llogateres, Enric Aragonès, ha fet una crida a la mobilització constant i a la vaga general.
2: Comencem a organitzar la vaga general. Treballadors i treballadores que esteu al vostre comitè d'empresa, convoqueu reunions i comenceu a parlar per organitzar aquesta vaga. Estudiants, assemblees a les facultats per començar a organitzar aquesta vaga general. A tots els barris, a tot el moviment per l'habitatge. Comencem a treballar per això. Hem d'aturar-ho tot.
0: D'entrada, la primera convocatòria avui a les 7 a la plaça Catalunya. Mentrestant, aquí acaben de desconvocar la concentració. Tot i que, ja ho heu sentit, convoquen i demanen mobilització contínua. Una gran part del grup, a més, fa una estona ja havien marxat cap al Raval per mirar d'aturar un desnonament. I una última dada, la plataforma d'afectats a la hipoteca atén entre 10 i 15 desnonaments cada dia.
3: Molt bé, Anna. M'imagino que suspenen aquesta protesta per la pluja, que sentim perfectament com cau ara de valent a Barcelona, oi?
0: Sí, senyora, jo crec que sí. Ara, mira, de fet, ja estan reobrint el carrer Marina, comencen a passar bicicletes, vehicles encara no. De fet, el trànsit rodat jo crec que encara està... rodat motoritzat, encara està prohibit, però ja comencen a passar i a circular bicicletes per aquí i aquí les carpes que hi havia muntades les estan començant a desmuntar.
3: Molt bé, doncs gràcies, Anna. Bon dia.
0: Bon dia.
3: Doncs això, el mateix dia que a Manresa, al Bages, s'ha suspès fins a nova data el desnonament d'una dona amb un fill menor que estava previst per aquest matí. Precisament, el jutjat ha acceptat el recurs presentat per la plataforma d'afectats per la hipoteca basat en aquests nous decrets d'habitatge que, de moment, fins que no es faci la votació al Congrés aquest matí, són vigents. Aquesta és la quarta vegada que l'afectada s'enfronta a aquesta situació, a aquesta possibilitat de desnonament. Maite Curto.
4: Sí, així és. Ja fa 8 anys que aquesta veïna, la Lucélia, fa aquesta demanda sense resposta.
5: Yo demando un lloguer social, porque con los preus que está es imposible pagar un preu normal. Pero Gramina Homer, que es un gran tenedor, no vols negociar.
4: I el portaveu de la plataforma d'afectades per la hipoteca i el capitalisme del Bages, Martí de les Heres, fa aquesta denúncia.
6: Des de jutjats ja sabien que des de les 7 de la tarda d'ahir ja estava tombat. Aquest sense sentit, aquesta vergonya de model judicial que tenim, és el que ens afrontem i ens veiem abocades dia rere dia a totes les persones que passen per un procés de desnonament.
4: Un centenar de persones s'han concentrat davant de l'habitatge per donar suport a l'afectat.
3: Molt bé, gràcies, Maite. Bon dia.
4: Bon dia.
3: I ahir a la nit, al barri de Can Parellada de Terrassa... És l'intercanvi de trets entre 4 lladres i 2 guàrdies civils. Un dels agents va rebre 4 trets, l'altre, 1. Tots dos estan ingressats a diversos centres hospitalaris, però no estem per la seva vida. Els agents, que anaven de paisà, els perseguien perquè ja fa temps que els sospitosos estaven al seu punt de mira. Els Mossos han pogut detenir 3 dels 4 lladres, mentre aquest matí continuen buscant proves al carrer on hi va haver el tiroteig. Des de Terrassa, lloc dels fets, Marta Vallès, bon dia.
7: Hola, Estel, bon dia.
3: Has pogut esbrinar alguna cosa més del que va passar ahir a la nit?
7: Sí, algun altre detall. La mateixa Guàrdia Civil ha explicat que els dos agents de paisà van detectar el vehicle dels sospitosos a l'àrea de servei de la P7 a la porta de Barcelona. Quan els van voler identificar, els homes van fugir intentant atropellar-los. Els van seguir la pista i el vehicle sospitós es va detectar on estic ara mateix, al barri de Can Parellada de Terrassa. Els guàrdies civils van venir fins a aquest punt i aquí va ser on els homes que s'havien donat a la fuga els hi van disparar. Hi ha un vídeo on es veu, on, el que sentíem al principi, on es veu aquest moment precís que els guàrdies civils diuen que són policies i els homes homes els demanant que s'identifiquin i que els ensenyin la placa. Tot i això, els disparen i als trets els agents també responen amb les seves armes i els dos resulten ferits de bala. El que està més greu, cau a terra després de rebre els 4 impactes i l'altre, que avisa els serveis d'emergència, té temps de fer-ho i també ha rebut un impacte de bala. Els suposats lladres

0: la gent que s'aterra el colpegen i acaben fugint un altre cop. Pels crits que se senten a l'enregistrament, es desprèn que són veïns d'aquest mateix carrer, del carrer Europa. Tot aquest episodi ha sorprès els qui viuen aquí, que diuen que el barri doncs, té les seves coses, però que successos com el d'ahir no l'havien vist mai.
1: A mí no me pilló. Yo estaba aquí en el parque y escuché pa, pa, pa, pa, pa, 20 disparos se escucharon. Es que yo me quedé flipando. Porque digo, cuando bajé, vi todo ya todo el perca. Aquí están los niños jugando todos los días. Hay niños para arriba, para abajo, aquí en el parque. Pues tú imagínate. Tengo uno en el cuerpo malo desde ayer. Es fuerte lo que ha pasado, así muy fuerte. A veces veis una movidilla, pero como si el pistoleo, pues nunca en la vida, vamos. Yo no he visto aquí nunca en la vida, llevo toda la vida aquí viviendo en el barrio.
0: En José viu just al bloc de davant on va passar tot i ho va veure des de la finestra. A la porta de casa seva hi ha una de les bales.
2: Y a vosotros lo que dicen que era policía, que yo desde arriba no sé quién era, si era policía o no. Yo no sé, ahora vienen corriendo, no sé quién eran tampoco, le dieron un palo, no sé qué tenía en la mano, bum, bum, y salieron corriendo para allá y ya no lo he visto más. Después ya apareció la policía, que me este follón, nunca lo he visto. Llevo aquí desde el 75.
3: I Marta, sabem que hi ha tres detinguts. No sé si... És difícil, ja ho sabem. De la investigació se'n sap alguna cosa més?
0: Doncs no, pràcticament res, perquè ho porta la divisió, la DIC, la Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos, i de moment és molt hermètica. Han estat aquí, encara hi són, molts agents, tant dels Mossos com també de la Guàrdia Civil, buscant proves. El carrer està tancat, només hi passen els veïns. Han escorcollat diversos vehicles, entre els quals n'hi ha un que va quedar just enmig del tiroteig, té els vidres trencats, i han estat buscant bales a dins d'aquest vehicle. És d'un veí, no és de cap dels homes que van fugir. Ens confirmen també que hi ha tres detinguts i que buscarien una quarta persona, de qui de moment no se'n sap res.
3: Doncs això és tot el que sabem fins ara d'aquest tiroteig que va haver-hi ahir a la nit al barri de Can Parellada de Terrassa. Gràcies, Marta. Bon dia.
0: Bon dia.

0: Catalunya al dia, amb Estel Batet.
1: Arriba a judici el cas d'una noia de Girona, la Carla Fernández, a qui la seva exparella va matar fa 3 anys. Acusen l'agressor d'assassinat i li demanen presó permanent revisable. La defensa reconeix el crim, però ho considera un homicidi. Per tant, que no havia estat planificat. Coincidint amb la tria del jurat popular, aquest matí s'ha fet una concentració de protesta davant de l'Audiència de Girona, que també ha reunit amics i familiars d'altres víctimes d'altres crims masclistes. Hi ha hagut abraçades, llàgrimes, aplaudiments i també crits de ja n'hi ha prou. Anem, doncs, cap a Girona. Fèlix Martín, és important posar noms i cognoms a les víctimes perquè no siguin un número més d'aquesta xacra, no?
2: Hola, bon dia. Sí, sí, és exactament això. I és el que ha portat també la mare de la Carla, la Blanca Gutiérrez, a crear des de Girona una associació estatal de mares de dones assassinades.
3: Va viure, la van assassinar, se fa el judici, sortirà la sentència, adeu Carla. Bueno, adeu Carla, adeu Judit, adeu Kimberly, adeu Mamen, adeu... totes. I bueno, monto l'associació també per això, per una mica protegir el seu record i que estiguin sempre... Bueno, jo me moriré parlant d'elles i la meva feina serà que no se les oblidi.
2: Això és el que ens deia aquest matí davant de l'Audiència.
1: I com van anar els fets d'aquest crim, Fèlix?
2: Doncs la Carla va ser víctima d'un exnòvio amb qui havia trencat 6 anys abans i que, segons la família, continuava obsessionat amb ella. El 26 de juliol del 2023 la va abordar quan entrava a casa seva al barri de Sant Narcís de Girona, amb caputxa, mascareta i guants. La va agredir, la va lligar, la va escanyar, li va robar i, segons les acusacions, en va abusar. El crim no es va descobrir fins l'endemà. El mateix agressor ho va reconèixer en una primera reconstrucció dels fets, però ara la defensa ho matisa i ho considera no un assassinat, sinó un homicidi. La mare de la Carla, però, confia en el veredicte del jurat.
3: Que per la Carla ja no servirà que li caigui la presó permanent revisable, però jo crec que si van caiguent anys i anys i anys, potser el proper que vulgui agafar una noia del coll s'ho pensa 2 vegades. Girona no és prou gran perquè tornem a conviure tots dos a la ciutat. No el vull, no vull estar viva quan ell surti de la presó, així de clar.
2: Avui han triat el jurat i el judici pel crim de la Carla Fernández a Girona es prolongarà tota la setmana vinent.
1: I avui ha de quedar vist per sentència el judici contra 4 agents de la policia espanyola acusats de buidar un ull a l'activista Roger Espanyol en el marc de les votacions a Barcelona durant el referèndum de l'1 d'octubre del 2017. Maria Núria Rebelle, bon dia.
4: Bon dia. Durant la sessió d'avui les defensa...

0: Defenses dels encausats han presentat els seus informes finals davant del tribunal. Han demanat que s'absolgui els agents perquè asseguren que van actuar fent servir la força necessària i proporcionada a la situació que es vivia, en aquest cas, al centre Ramon Llull, on van passar els fets. Han afirmat que l'ús de les bales de goma prohibides a Catalunya estava justificat. La Fiscalia també demana l'absolució dels encausats. La fiscal ha defensat que el fet que la policia pot fer servir la força, fins i tot provocar lesions greus, si la seva actuació s'ajusta a la normativa i al protocol. Les acusacions sol·liciten fins a 13 anys de presó per cadascun dels quatre policies per un delicte de lesions i un altre de tortura. La sessió a aquesta hora continua. Aquest és l'únic cas de violència policial durant l'UO que ha arribat a judici, ja que en la resta de procediments els jutges han aplicat l'amnistia als policies encausats.
1: La xarxa ferroviària ha patit 39 robatoris de coure aquest setembre i han estat la principal incidència per les línies de rodalies i regionals. Des de principis d'any se n'han produït més de 300. Són 7 vegades més dels que hi havia els anys anteriors a la pandèmia, segons les dades que ha fet públiques el secretari d'Estat de Transports. Barcelona, Jordi Canal.
2: Bon dia. José Antonio Santano assegura que DIF i la Generalitat estan fent esforços per combatre el problema i que demanen a més un enduriment del codi penal i de les condemnes per aquest delicte. Cada vegada que hi ha un robatori de coure, diu, suposa un trasbals en el servei més enllà de l'afectació econòmica, tot i que els robatoris a l'R3, per exemple, suposaran també un sobrecost de 20 milions d'euros. És per això, diu, que no s'acaba de notar una millora del servei.
3: Tenemos un elemento ajeno al servicio que quizá no está dejando ver las mejorías que ya se deberían, que se están produciendo, me refiero al robo de cable, ¿no? Este es un tema que nos preocupa mucho.
2: Santano ha visitat amb la consellera Sílvia Paneque les instal·lacions del Centre de Control de Circulació de DIF, el cervell de la xarxa ferroviària ubicat a l'estació de França de Barcelona. Les pròximes setmanes es traslladarà aquí una part del Centre de Gestió d'Operacions de Rodalies, que és el CLOT ara, per treballar físicament colze a colze i poder millorar la solució d'incidències.

0: Doncs de seguida podrem tornar cap a Tortosa. A aquesta hora ha de comparèixer Albert Castellet, és cap de la regió d'emergències a Tarragona, per actualitzar les xifres sobre l'última hora dels aiguats que han afectat sobretot les Terres de l'Ebre. Podem escoltar-lo en directe.
1: De l'Ebre per les inundacions d'aquesta matinada. Així com a informació general, el servei va molt a millor. Aquesta nit hem tingut una intensitat de pluja forta, fins a 200 litres a diversos indrets, i amb afectacions de crescuda de rieres, afectacions d'inundacions de baixos, gent atrapada en vehicles, etc. Hem fet de l'ordre 185 serveis, d'aquests, quasi 20-19 de salvament de persones en vehicles, que tot i que no hi havia afectació vital, doncs estaven sense poder sortir dels vehicles. A part d'això, serveis de neteja, esgotament, etc., que ha baixat molt la intensitat en aquesta zona. Principalment estaven situats en quatre zones, a la zona d'Ull de Cona, Amposta i Tortosa, són com els tres sectors d'aquí, i després ara la tempesta anava derivant cap a Cambrils, cap a l'Ametlla i Cambrils, on també tenim algunes afectacions ara per ara. Són 150 bombers que estan treballant encara, i 55 vehicles, dels quals dos mitjans aeris, algun mitjà aeri se'ns ha quedat encallat que no podia passar per la tempesta fins aquí. La previsió és que seguim treballant, sobretot en intentar restablir la normalitat i esgotaments de baixos. Sembla que ara de salvaments ja s'està acabant. Pot ser que surti encara alguna cosa cap a Cambrils o cap a la costa més al nord. I també recordar que s'ha aixecat l'ordre de confinament, tot i que es demana moderar o restringir la mobilitat, perquè encara hi ha, tenim molta gent treballant i encara hi ha aigua a molts indrets. L'evolució, doncs, és possible que aquesta nit es pugui reactivar una mica. No sembla un episodi tan potent com aquesta nit passada, però podria ser que aquesta nit vinent tornés a haver-hi una altra caiguda d'aigua important. Per tant, recomanem això, restringir mobilitat i, sobretot, mesures de seguretat de no exposar-se a rieres ni indrets amb aigua.
2: Aquesta nit on podria repetir-se aquests episodis?
1: La veritat és que és difícil de preveure. Torna a ser per aquesta zona, aquí Terra de l'Ebre o costa cap amunt fins a Barcelona, però és imprevisible. De fet, estem esperant les últimes informacions del servei meteorològic, que ens ho acaben d'afinar més, però la veritat és que costa predir exactament on acaba caient.

0: Què?
1: Què
0: No tinc dades exactes, però de fet la zona aquesta de baix i la d'Ulldecona també és la zona que ha tingut més afectacions. Hi ha diversos vehicles on hem rescatat gent de tràilers, de vehicles que tenien bastanta acumulació d'aigua, també gossos, etc. Però la veritat és que sense cap afectació de salut important.
1: La vintena de persones que s'han hagut de rescatar estaven pensant en alguna via que no havien de travessar o...?
0: No tinc detalls. La veritat és que estaven dintre del vehicle en zones que no podien sortir del vehicle i amb acumulacions d'aigua important, i els hem ajudat a sortir. S'han portat a centres d'acolliment, a diferents centres. Sembla ser que alguna persona sí que tenia una lleu hipotèrmia pel fred, però en tot cas res, no, pel que sapiguem ara, cap incidència de risc vital.
2: I sobre els dos edificis que s'han desallotjat aquí a Tortosa i l'altre a Roquetes, una mica quin balanç hi ha sobretot de persones desallotjades?
0: Em sap greu, no tinc les dades. És veritat que a nivell d'afectacions només hi ha hagut aquestes dues, afectacions estructurals, comparat amb l'any passat, que en vam tenir moltes, aquest any són prou poques. Tenim aquí el grup d'avaluació de riscos estructurals, que ho està avaluant, i la veritat és que en poden anar sortint, perquè amb aquestes pluges a vegades surten o surten el dia següent, però per ara només tenim aquestes dues registrades.
3: Si voleu, fem marxar això, el des de Tortosa.
4: Sí. Delegat primer o
3: un mig? No, canviem, només que poses un mig, així ja no cal molt.
5: Doncs sentirem de seguida les explicacions que doni Mar Lleixà, és l'alcaldessa de Tortosa.
6: L'intens episodi de pluges d'esta nit matinada ha fet que tinguéssim afectació en dos edificis al centre nucli històric de la nostra ciutat, en concret al carrer Montcada i també al carrer Cervantes. Un d'estos edificis, este matí, quan ha sigut valorat, s'ha decidit que s'ha de desallotjar tot l'edifici, i ara s'està valorant si aquestes persones desallotjades, que poden ser màxim una vintena, poden anar allotjats en familiars, en cases de familiars, o ja podem i hem d'activar este centre d'acollida que s'ha muntat també al pavelló del temple, conjuntament en Creu Roja i de forma coordinada pels serveis d'emergències. Ara és el que s'està valorant. I en quant a l'altre edifici del carrer Cervantes, han sigut 6 persones que s'han desallotjat esta matinada, algunes d'elles han anat a la casa d'acollida i altres a dispositius hotelers de la ciutat, fent l'acompanyament d'aquestes persones i sobretot insistint en aquest missatge de precaució, de fer cas a la gent, també d'agrair la coordinació en totes les coses d'emergències, però sobretot de precaució, i que també des del municipi ahir a la tarda ja vam fer tancament de tot el que eren equipaments municipals i a la nit, incloent centres educatius, i el que han fet fa unes hores és perllongar este tancament fins a les 12 de la nit. I per tant també d'esta manera entenem que per un costat ajudem a millorar la situació. Ara són els cossos d'emergències que estan treballant coordinadament per veure tots els danys desperfectes, però també per l'altre, per aquest episodi de pluges que no sabem com ens acabarà afectant, sobretot molt amatents en aquest sentit. Sí?
5: Són les explicacions que ha donat l'alcaldessa de Tortosa. Ara sentirem Joan Castó, que és delegat del govern a les Terres de l'Ebre.
7: En principi hi ha hagut una afectació important de pluges durant tota la nit. Sí que ha sigut més un tema d'acumulació que no una gran trompada en pocs minuts, sobretot tota la nit i primeres hores del matí. Jo voldria posar en valor també la col·laboració de tots els alcaldes, no?, en esta previsió que ja vam fer ahir per la tarda, de que estigués dins de les possibilitats tot net i preparat perquè hi haguessin la mínima afectació possible. La veritat és que estem molt lluny del que ens va passar l'any passat, per tant, d'alguna manera, contents que afectacions greus a nivell personal no n'hi ha. És veritat que sembla que la pluja ara ha donat una mica de treva, però com molt bé se mos diu abans, possiblement a la nit se pot repetir sense saber exactament a on i com. Per tant, continuo demanant esta prudència a la que feia referència este matí, esta precaució, esta col·laboració ciutadana en intentar evitar al màxim la mobilitat, en no apropar-nos a zones de barrancs, a zones fondes, ho comentàvem abans, aquestes afectacions que han hagut de vehicles, pues, en algun cas ha sigut així, no? Apropant-se a llocs o intentant passar allò que passa a vegades, no que passo, no que passo, i no passo, i després, pues, això, no? Que la,

0: carreteres és molta aigua i els conductors se poden no veure bé la calçada i sortir fora. Per tant, màxima col·laboració i precaució en este sentit. Per l'altra part, estem treballant ja des de govern, una mica com s'ha fet l'altra vegada, evidentment d'acord en els cossos de seguretat i cossos d'emergències, en algun tema puntual de falta d'accessibilitat. I estic parlant d'algun habitatge, d'alguna granja, com va passar l'any passat, bueno, que estem per això, facilitant l'accés als temes més urgents. De moment s'està fent en la col·laboració del GEPIF, d'Agricultura. Estem també preparats en Forestal Catalana per si fes falta maquinària més pesada i treballant ja, perquè hem estat parlant en els alcaldes i tot i no sé les afectacions de l'any passat, però segurament que molta afectació a nivell rural, a nivell de camins i aquestes coses la tindrem. Per tant, començarem ja a intentar reparar aquestes infraestructures, però això sí, tal com vos dia, donant prioritat a l'accessibilitat a persones i als animals a les granges i també en aquells equipaments municipals que no deixen de ser serveis que els ajuntaments necessiten, com algun alcalde ha comentat, d'accés a algun depòsit d'aigua, alguna cosa d'aquestes. Per tant, prioritzant, però puguem donar cobertura a tot, bueno, hem de seguir una miqueta alerta i per part meva, doncs això, agrair, a part d'agrair-vos a vosaltres, no?, per l'important que és que estéssiu i poguéssim comunicar tot el que necessitem que sàpiga la ciutadania, també esta col·laboració dels alcaldes i alcaldesses, presidents dels consells comarcals, per organitzar, sobretot Montsià i Baix Ebre, aquestes afectacions que hem tingut, i sobretot doncs això, poder anar intentant tornar a la normalitat el més aviat possible i estar preparats per si acaso alguna d'aquestes previsions que encara ens queden la nit que ve i possiblement la propera, ja veurem, doncs poder-les afrontar de la millor manera possible.
1: Bueno, l'afectació de la ropa, hem vist imatges, tampoc és una informació tècnica important, no és l'afectació que va tindre llavors, perquè, claro, d'alguna manera, les converses que hem tingut en alcaldes i això, les neteges que s'estan fent de barrancs i tot això, ha donat resultat. Això no vol dir que l'afectació hagi sigut zero, vull dir, està ple d'aigua, està ple de també a basura que ha baixat en l'aigua, però evidentment no hi ha aquells trencaments que van haver l'any passat. Jo crec que ara, tal com anirem baixant els nivells i fent les operacions de neteja que s'ha haguem de fer, veurem les afectacions estructurals que puguin haver, però en principi sembla que són bastant menors que la darrera vegada.
2: Que no sé si tens dades ara mateix, però si ens podries dir quins han sigut els municipis amb més grau d'afectació.
0: Bé, en principi, jo diria que Tortosa, Roquetes, aquí al Baix Ebre, al Montsià, Santa Bàrbara, segurament que la Galera, no hi ha hagut el que va haure l'any passat, a Godall i altres llocs, han parlat en tots els alcaldes, a la zona d'Alcanar i la Ràpita ha plogut molt, ha hagut afectació, però en cap moment s'ha desbordat a nivells preocupants, per tant, jo en principi... per posar-ho com a exemple, no? Este matí ens hem desplaçat ja directament a Santa Bàrbara, perquè clar que sabíem que havia passat durant la nit, en la intenció de vindre després a Tortosa, però clar, s'ha plogut molt a primeres hores del matí, s'han tallat moltes carreteres i no hem pogut arribar a Tortosa fins ara, no? Per tant, una mica, ja dic, doncs, Tortosa, Roquetes, Santa Bàrbara, Masdenverge, i en menor mesura ja Ulldecona també, però sense anar ja a dimensions grans que siguin preocupants. A nivell de persones, per dir-ho així, afectacions a infraestructures i camins i tot això sí.
1: Ens hem de posar ja...
3: És l'actualització, doncs, que han donat des del delegat del Govern de les Terres de l'Ebre, Joan Castó, a qui sentia mare, també Marc Lleixà, l'alcaldessa de Tortosa, i Albert Castellet, cap de la Regió d'Emergències de Tarragona, fent una mica de balanç de les principals incidències, que afortunadament aquest episodi, si ho han volgut remarcar, no ha tingut afectacions personals. Sí que hi ha gent desallotjada a causa d'aquestes inundacions i s'ha habilitat per això un pavelló a Tortosa amb capacitat per una cinquantena de persones. Continua, però, decretat el tancament fins a la mitjanit d'escoles i equipaments municipals. També molta prudència perquè ja estan avisant que pot haver-hi nous episodis de pluges. També han explicat que de seguida es posaran a treballar per arreglar camins i zones rurals que han quedat molt malmeses per aquestes inundacions. Es prioritzarà l'accessibilitat a granges i masies i, com us dèiem, en començar, s'ha aixecat el confinament del Montsià i el Baix Ebre, però sí que es manté l'alerta de no travessar rieres, no moure's per aquesta zona on hi hagi risc en passos especialment perillosos fins a les 8 del vespre perquè es pot reactivar aquest episodi de pluges.

0: I a 4 minuts haurem arribat a les 2 del migdia.
1: Catalunya al dia, amb Estel Batet.
0: I avui, en comptes de la informació esportiva, seguim repassant altres qüestions de l'actualitat. Més enllà d'aquest episodi de pluges que han afectat novament les Terres de l'Ebre, us parlem ara de la Cerdanya, on hi ha preocupació i indignació pel tall d'un carril a la Nacional 260, l'Eix Pirinenc. Fa més de 4 mesos que els vehicles s'han de desviar per la carretera antiga. Des de Martinet, Joaquim Albalaté, bon dia.
2: Hola, Estel, bon dia.
0: I a més, no hi ha cap previsió que s'arregli aviat, això.
2: Doncs no, perquè el problema és en un viaducte a Sant Martí dels Castells, entre Vallvé i Martinet, i des del maig es desvia el trànsit en sentit la Seu per la carretera antiga. José Crespín és el subdelegat del govern espanyol a Lleida.
3: Estem portant a terme tasques de manteniment i conservació de l'estructura, tant pel que fa a les pilones com el que fa referència al tablero. En alguna medició va sortir una petita anomalia i vam decidir desviar el trànsit per poder fer les catis i les medicions pertinents per garantir la màxima seguretat d'aquest viaducte.
2: Amb els resultats d'aquestes medicions se sabrà quins treballs s'han de fer, però per ara no se sap quan es podrà tornar a la normalitat.
0: Passar per la carretera antiga suposa, a més, un problema.
2: Sí, perquè fa dècades que no es feia servir i, per tant, està en molt mal estat. I els veïns pateixen perquè hi pot haver accidents. Roser Bombardó és l'alcaldessa de Montellà i Martinet.
4: A part que hi ha molts forats, tampoc hi ha suficients elements de referència. No hi ha les línies de final de ferm i a part que està en mal estat i, clar, no saps ni quina solució, ni per quant temps, ni res, i no saps donar resposta quan un veí t'ho demana i amb tota la raó doncs, està preocupat doncs, perquè és que es troben unes condicions molt dolentes.
2: Cada dia passen per aquest punt uns 6.000 vehicles i, segons el RAC, el pas de l'N260 per Martinet és el tram més perillós de tot l'Alt Pirineu.
0: Molt bé, gràcies, Joaquim. Bon dia.
2: Adéu, bon dia.
0: El Ripollès Camprodon celebra aquest cap de setmana la 8a edició de la Fira de la Galeta per posar en valor aquest dolç que es produeix des de finals del segle XIX. Doncs bé, la fira coincideix amb el debat que hi ha al poble sobre l'ús que hauria de tenir l'antiga seu de la coneguda fàbrica de galetes Birba. L'antic edifici es va tancar l'any 2008 perquè es va traslladar la producció a una nau més moderna i ara el propietari vol fer-hi 55 pisos. Girona, Pau Bartrolí, en quin punt estan els tràmits?
5: Bon dia. Doncs la Comissió d'Urbanisme ha acceptat un canvi d'ús i capacitat de ser industrial a residencial. I en l'últim ple de Camprodon s'hi ha donat el vistiplau. El projecte preveu afegir un nou edifici a la fàbrica vella i entre tots dos s'hi construiran aquests 55 pisos. Hi ha veïns que qüestionen el projecte, tenint en compte, per exemple, que aquesta antiga factoria de galetes és un edifici que està catalogat com a bé cultural d'interès local.
0: I com justifiquen, Pau, des de l'Ajuntament, el canvi d'usos d'aquest edifici?
5: Doncs l'alcalde, el socialista Xavier Guitart, en destaca els beneficis. Entre d'altres, el propietari ha de cedir una part del terreny per fer un nou vial per a vianants que unirà dos carrers. També cedirà una part a jardins i dels 55 pisos, gairebé la meitat, hauran de ser de protecció oficial.
6: La meitat de l'edifici, aproximadament un 45%, ha de ser per HPO, de protecció oficial. Això és obligatori, a més ho posa la resolució d'urbanisme. Vull dir que aquest està clar. I l'altre tema és que sí que és cert aquesta famosa cessió d'aquest carrer que ha d'ajuntar el carrer Nou amb l'Avinguda Maristany.
5: Des del grup d'Esquerra Republicana, el regidor Xavier Juncà parla obertament d'un projecte d'especulació urbanística.
7: I al final transforma una història d'un edifici molt emblemàtic pel poble, un edifici per fer-hi pisos.
5: Tot i això, tenint en compte la legalitat dels tràmits i per evitar un litigi judicial amb el propietari, accepten el projecte. No hi ha encara un calendari per començar les obres, Estel.
1: Catalunya al dia.
0: Doncs fins aquí el Catalunya al dia d'avui. Ara us deixem al Catalunya migdia amb tota la informació sobre els decrets d'habitatge.
8: Pedro Sánchez suspesa convocar eleccions arran del fracàs dels decrets d'habitatge. Bon dia, són les dues.
9: Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
8: El no de Junts per Catalunya als decrets d'habitatge, que es concretarà en votacions al Congrés d'aquí a uns minuts, pot precipitar la fi de la legislatura espanyola, Joan Botà.
10: Ha estat un matí molt tens, tant dins com fora del Congrés, amb discursos creuats molt durs entre el PSOE i Junts i també de totes les esquerres, i especialment d'Esquerra Republicana cap als juntaires. En aquest context, Pedro Sánchez, l'únic que pot convocar eleccions, avisa que ha arribat l'hora de la veritat.
8: Anem al Congrés, on encara aquesta hora dura el debat, Paula Brujats i Tània Tàpia.
11: Si es precipita l'opció d'avançar eleccions, ho decidirà, però Pedro Sánchez, després de la votació d'avui al Congrés, si les convoca immediatament, les eleccions serien el 29 de novembre, seria la primera data disponible. Durant el matí ha crescut i molt la pressió sobre el president del govern espanyol per avançar eleccions. Alguns ministres li demanen que no esperi, creuen que és el moment ideal i que es pot capitalitzar la indignació als carrers. D'altres ministres, però, demanen prudència i volen calibrar molt bé abans si tenen el suport necessaris.
12: El debat està ja a la recta final i ningú es mou. La Moncloa no retira els decrets, com demanava Junts. Els de Puigdemont votaran que no als dos textos perquè creuen que les mesures fan més profunda la crisi d'habitatge i faran naufragar totes les mesures unint els seus vots als de PP i Vox. La Moncloa els suplica una abstenció. Diuen que el decret, si cal, es pot millorar més endavant. Sentim Míriam Nogueras i la ministra d'Habitatge, Isabel Rodríguez.
13: Nosaltres no busquem la derrota de ningú. Nosaltres el que volem és una solució.
14: Demuestren que en este país y que en Cataluña hay una alternativa a una derecha que es capaz de estar en lo que a la gente importa.
8: Això passava dins del Congrés. Passa, de fet, perquè encara està durant el debat. A fora del Congrés, els acampats a la Puerta del Sol de Madrid s'han manifestat davant la Cambra Baixa Espanyola en una protesta que, a Barcelona, s'han reproduït fins fa uns minuts davant de la seu de Junts per Catalunya. Madrid, Dani Sáenz de Aja, i Barcelona, Anna Escura.
15: Centenars de persones han recorregut la curta distància que separa la Puerta del Sol d'un Congrés blindat per la policia per denunciar, diuen, la desconnexió dels diputats amb les demandes de la majoria social. Pel Sindicat de Llogateres de Madrid, avui no acaba res. La portaveu Valera Racu avisa que les mobilitzacions pujaran de nivell.
16: Vamos a mantener el pulso, este pulso histórico que le estamos echando primero al gobierno y ahora al Congreso entero. En el horizonte hemos colocado el objetivo de la huelga general.
8: No tenim a punt la connexió amb Barcelona, en tot cas també s'estan reproduint aquestes protestes, primer a la seu de Junts per Catalunya, però ara s'estaven mobilitzant cap a la plaça Catalunya, on també fa dies que hi havia una acampada per protestar, de fet per pressionar perquè s'aprovessin aquests decrets que, insisteixo, poden decaure en els pròxims minuts. Però més enllà d'aquest horitzó d'eleccions anticipades, l'altre gran focus informatiu del dia són els estralls provocats per les pluges a les Terres de l'Ebre.
10: Fa tot just una hora que s'ha aixecat el confinament al Baix Ebre i al Montsià, on diversos observatoris han superat els 200 litres per metre quadrat, alguns, com el de l'Ametlla de mar, de manera molt àmplia. S'han inundat baixos, gratges i carreteres i diversos municipis han suspès les classes, alguns amb la queixa que el govern no hagi ordenat això de manera general.
8: Anem a Amposta, Manel Sastre.
17: Hola, bon dia. Sí, ha estat una matinada i un matí complicats, amb barrancs desbordats, baixos i carreteres inundats i una vintena de rescats de conductors atrapats per l'aigua. No consten, però, afectacions personals. Més de 150 bombers treballen per treure aigua de les zones inundades, mentre ajuntaments i veïns fan balanç de danys i organitzen el que seria la tornada a la normalitat.
8: Bé, doncs en aquest context, avancem, com vam fer ahir, la previsió del temps.
18: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
8: Dani Ramírez, bon dia.
19: Bon dia.
8: Ha de continuar plovent o ja ha passat l'episodi més greu?
19: El plat més fort hauria passat, és a dir, no tornant a caure 200 o 250 litres per metre quadrat, però compte, perquè malgrat hi ha una pausa al sud del país, a les Terres de l'Ebre, que ha estat la zona zero d'aquest gran aiguat, aquesta nit, matinada i demà, pot tornar a ploure fort, potser 50, 70, 80 litres. No creiem que passin de 100. Però, evidentment, pot caure amb intensitat. 20, 30, 40 litres en mitja hora. Es manté aquest avís de pluja intensa del Meteocat. I, per tant, plourà sobre un terreny molt moll i tota l'aigua lliscarà ràpidament cap als barrancs, rieres i rambles de muntanya, serres litorals, prelitorals, cap a mar. De moment, ara plou més a l'àrea de Barcelona, la part central del país. Girona una mica al marge, arribarà aquest vespre i de nit i demà al matí també la pluja, però de moment van caient 10, 20, 15, 30 litres per metre quadrat. No ho fa amb tanta intensitat com ho ha fet amb les tempestes d'aquesta matinada o al matí d'hora cap a la zona de l'Ebre, i per tant el missatge és una mica més de calma. De tota manera, insistim, la propera matinada i demà al matí pot tornar a ploure a la zona de l'Ebre. Pluges que podrien deixar novament més de 40 litres per metre quadrat en 30 minuts. Sembla que diumenge hi hauria una mica de pausa, encara amb algun ruixat matiner a la costa, a la tarda algun ruixat al Pirineu, interior de Girona i Prepirineu, però en principi, tot i que no podem dir que ja ha passat del tot, es pot reproduir algun ruixat. I per últim, comentar que han caigut aquestes quantitats de, entre ahir i avui, de gairebé 250 litres a l'Ametlla de Mar, 231 litres a les Cases d'Alcanar, 227 a Mas de Barberans, i que darrerament això va passant. Des de l'any 21 hi ha hagut 4 aiguats en aquesta zona del Montsià i especialment al canal.
8: Gràcies, Dani, bon dia.
19: Bon dia.
18: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.

0: Catalunya.
1: Les dues notícies del dia, al Congrés i a les Terres de l'Ebre, ens agafen en directe, en un divendres en què ens hem llevat amb un nou tiroteig a Catalunya, en aquest cas a Terrassa.
2: I els Mossos d'Esquadra han detingut tres persones després que ahir dos guàrdies civils de paisà quedessin ferits de bala mentre feien una vigilància a la zona.
1: Més detalls amb Marta Vallès.
3: Bon dia. Els guàrdies civils van voler identificar els sospitosos a l'àrea de servei de la P7 Porta de Barcelona, però els homes van poder fugir. Els van seguir la pista fins aquí, a Camp Parellada, de Terrassa, on els fugitius van ferir els dos agents. Hi ha tres detinguts i es buscaria una quarta persona. Els veïns d'aquest carrer ho van viure així.
4: Yo estaba aquí en el parque y escuché pa, pa, pa, pa, pa, 20 disparos se escucharon. Es que yo me quedé flipando, porque digo, cuando bajé, vi todo ya el torpenca.
1: Faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
5: Bon dia.
1: Bones notícies pels culers. Rafinha no té cap lesió.
5: Així ho han confirmat les proves que li han fet avui a la ciutat esportiva del Barça. Per tant, el brasiler estarà disponible per jugar el pròxim partit de Lliga amb el Getafe. I Patrick Guijarro admet que té bona sintonia amb el club per renovar. Són declaracions a la Blaugrana a la prèvia del clàssic de Lliga de diumenge al Camp Nou.
1: I ens falta saber com tenim la circulació a aquesta hora, Natàlia Ramon.
6: Doncs encara hi ha 6 carreteres tallades per inundació de la calçada. La principal és la C-12 entre Amposta i Roquetes, però també hi ha tallades diverses vies locals al sud de Tortosa. Les pluges també han fet suspendre la circulació de trens de l'R16 entre Tarragona i Tortosa. I a banda de les pluges, hi ha cua a l'AP7 a Cerdanyola en els dos sentits, a la C-58 a Ripollet en direcció a Sabadell i a les dues rondes de Barcelona.
1: Les 2:08. La legislatura espanyola penja d'un fil. Pedro Sánchez es planteja seriosament avançar les eleccions generals a finals de novembre si perd els decrets d'habitatge, i el desenllaç de la votació el sabrem d'aquí a uns minuts aquí al Catalunya Migdia. Al Congrés dels Diputats ja s'ha instal·lat l'escenari electoral després que Junts per Catalunya ha confirmat que votarà que no als dos decrets. I al costat del PP i Vox farà descarrilar les mesures per prohibir els desnonaments de persones vulnerables o per frenar l'augment dels preus de lloguer. Al Congrés dels Diputats hi tenim les nostres companyes Paula Brujats i Tània Tàpia. Bon dia a totes dues.
7: Què tal? Bon dia.
8: Hola. Bon dia.
1: De seguida traiem el calendari per veure les possibles dates d'eleccions, però a hores d'ara, Tània, el ple continua en marxa i el govern espanyol ja té coll avall que Junts no canviarà d'opinió.
7: No, perquè no s'ha mogut res en les darreres hores i Junts continua instal·lat en el no. Hi ha hagut gestos per les dues bandes que no han arribat a bon port. Junts ha entregat aquest matí al PSOE una nova proposta de decret i demana retirar l'actual text, però la Moncloa no cedeix, com a molt ofereix incorporar més endavant els seus canvis. Un guà que no ha recollit Nogueres, que ha insistit que el decret està mal fet. La portaveu de Junts reivindica que actuen amb responsabilitat perquè argumenta el decret no soluciona el problema, l'amplia, diu, i acusa la resta de partits de fer electoralisme.
9: Nosaltres no busquem la derrota de ningú. Nosaltres el que volem és una solució. I ens hem quedat sols perquè el PP, perquè el PSOE, perquè Vox i els seus socis estan més interessats en la campanya electoral que en solucionar els problemes.
7: La ministra d'Habitatge, Isabel Rodríguez, ho està intentant fins a l'últim moment, suplicant una abstenció.
10: Se han incluido sus peticiones, señorías. Es cierto que no todas, como todos. Demuestren que en este país y que en Cataluña hay una alternativa a una derecha que es capaz de estar en lo que a la gente importa.
7: Pressió també per part dels comuns. Sentim Gerardo Pisarello.
11: Direu que defensar Catalunya és votar el que esperen Cerberus, el que esperen els seus interessos immobiliaris, traint el Javier, traint a la Ceja o la memòria de l'Olga que va defensar les urnes l'1 d'octubre. Vergonya!
7: I molt dur també Gabriel Rufián contra Junts. El portaveu d'Esquerra ha acusat Nogueres de voler competir amb Ayuso i Sílvia Oriols i ha dit que Junts s'ha passat de frenada sense calibrar, diu Rufián, les conseqüències del seu vot.
12: Yo me voy a esforzar mucho para que ustedes no cuenten para nada, porque yo no quiero una Cataluña con gente que se dedica simplemente a putear a mi pueblo.
7: El PP avui com a protagonista secundari ha criticat que el decret no amplia el parc d'habitatges. Darreres intervencions ja, la votació es produirà d'aquí a pocs minuts, serà dels dos decrets per separat, per crida, és a dir, un a un els diputats s'hauran de posar dempeus i dir de viva veu què voten. Ho ha demanat així PSOE i Sumar perquè cada partit es retracti.
1: Doncs al llarg del programa estarem molt pendents d'aquesta votació al Congrés dels Diputats, però fora de l'hemicicle ja hi ha dirigents socialistes que creuen que ara és el millor moment per forçar un avançament de les eleccions espanyoles. Paula, ara mateix Pedro Sánchez està valorant dues dates, el 29 de novembre o el 6 de desembre.

0: dependrà de quan s'activi el botó electoral. En tindrem més pistes després d'aquesta votació. Si fracassa, dependrà de com de ràpid vulgui anar Pedro Sánchez. Si convoca avui mateix o aquest cap de setmana, les eleccions serien el diumenge 29 de novembre, però podria anar més enllà que fossin el desembre si la convocatòria no fos tan imminent. Ara mateix la Moncloa no avança cap escenari, però com tu deies, hi ha cada cop més ministres que pressionen Sánchez per anar a les urnes. És el moment ideal, diuen alguns dirigents socialistes. Creuen que es pot capitalitzar la indignació als carrers, però també hi ha ministres que són més prudents, que demanen calibrar bé el moment i els suports que té ara mateix el PSOE, ja que creuen que pot ser un risc anar a les urnes, perdre-les, com apunten totes les enquestes, i regalar la Moncloa al Partit Popular i Vox abans d'hora. Tot això en privat, és el que ens expliquen en privat, perquè en públic hi ha prudència absoluta. Sentim Ángel Víctor Torres, ministre.
1: I el resto de las preguntas, que si esto aboca qué. Miren, yo no estoy con cábalas de qué es lo que debemos hacer si hoy esto no se convalida.
0: I el soci de Pedro Sánchez, Sumar, tot i que encara no tenen cap candidat definit, també diu que està preparat per anar a eleccions anticipades. De fet, el ministre Pablo Bustinduy demanava convertir-les en un plebiscit per l'habitatge.
2: Por supuesto, lo vamos a estar. Nuestro programa político tiene un punto esencial por encima de todos los demás, que es el derecho a la vivienda. Y lo va a tener en adelante hasta que sea una realidad en este país.
0: Tota la pressió sobre Pedro Sánchez i ja sabeu que el president del govern espanyol és imprevisible. El que sabem és que aquest matí Sánchez i els cinc ministres de Sumar s'han reunit al Congrés, han intercanviat sensacions, però Sánchez no els ha traslladat, ens diuen, cap decisió en ferm. Yolanda Díaz i també el president espanyol es van trucar ahir al vespre i Sumar té previst reunir-se diumenge per organitzar tot el seu espai. Això és el que diu Sumar, és el que diu el PSOE, però hi ha altres socis de Pedro Sánchez, com Esquerra i Bildu, que creuen que seria un error anticipar eleccions, una irresponsabilitat, diuen, i demanen a Sánchez que aprofiti els 6 mesos que li queden a la legislatura per solucionar la crisi de l'habitatge.
3: I en aquest ambient és quan es votarà, Paula. Tenim més o menys càlcul de quina hora es pot començar i acabar la votació, perquè recordem que com que és per crida, serà una votació llarga.
0: Una votació llarga, més són dues, calculem uns 50 minuts per cada votació. Com tu deies, es farà per crida, això és un per un, tots els diputats hauran d'anunciar el sentit del seu vot. Segons els nostres càlculs, no són científics perquè això varia i pot anar canviant. El debat acabarà cap a 2:45, és a dir, d'aquí 15-20 minutets, i llavors començarien les votacions. Per tant, el resultat podríem tenir-lo cap a les 4.
3: Doncs, òbviament, ho viurem en directe al Catalunya Migdia o a la tarda de Catalunya Ràdio, perquè avui a Catalunya Ràdio estem molt pendents del que passa al Congrés dels Diputats. Com a prova que tothom dona per fet que els dos decrets decauran en aquesta votació és el president Salvador Illa, que ha estat molt crític amb la decisió de Junts per Catalunya. Fa poca estona, en un col·loqui al Fòrum d'Atoixa, a Galícia, Illa ha dit que està molt decebut.
4: Crec que és un error greu que està fent Junts per Catalunya i m'ha decepcionat profundament. Un partit que jo he conegut en altres temps defensant els interessos dels catalans i les catalanes i que avui no ho fa.
3: Però també es donen per perduts les dues votacions, els dos decrets, fora de l'hemicicle i fora dels partits polítics. Com a exemple, el Sindicat de Llogateres de Madrid, que posa en marxa la maquinària perquè es convoqui una vaga general en favor del dret a l'habitatge. La gent que s'està manifestant avui davant del Congrés dels Diputats a Madrid denuncia la profunda desconnexió, diuen, que hi ha entre la classe política i la societat. Madrid, Dani Sainz de Aja.
5: Bon dia. Ja fa 4 hores que centenars de persones que acampen estos dies a la Puerta del Sol han baixat per la carrera de San Jerónimo fins a arribar a un dels extrems del Congrés, el més a prop que els ha deixat arribar el cordó policial que blinda la cambra baixa. Un Congrés segrestat pel rendisme, canten els manifestants, que assenyalen polítics d'un signe i de l'altre per girar l'esquena a les demandes, diuen, d'una majoria social. Això ens deien en Pablo i la Cristina.
6: Coneixen a Junts, ho suposava que sortiria així. I jo crec que el PSOE ho sabia també.
7: La verdad es que se podía esperar, porque realmente creo que el Congreso está años luz de lo que piensa y lo que necesita la calle. Que hemos tenido un gobierno progresista, se suponía, 8 años, y realmente no ha hecho nada.
5: Fa una setmana que el Sindicat de Llogateres de Madrid va encendre la metxa de les protestes amb el desnonament de la Mari Carmen, una força que ara els empenya a seguir endavant amb les protestes, amb la vista posada a una vaga general, com advertia la seva portaveu, Valeria Racu, en declaracions a Catalunya Ràdio.
8: Hoy vamos a mantener el pulso, este pulso histórico que le estamos echando primero al gobierno y ahora al Congreso entero por la vivienda, y después seguiremos más allá, ¿no? En el horizonte hemos colocado el objetivo de la huelga general.
5: Per ara, el sindicat ha convocat per demà mig centenar de manifestacions a tot l'Estat, mentre que l'acampada de la Puerta del Sol segueix de manera indefinida, malgrat les maniobres del govern autonòmic del PP per forçar el Ministeri de l'Interior a desallotjar-la.
3: Això a Madrid. A Barcelona, el sindicat de llogateres ha protestat fins fa poca estona davant la seu de Junts per Catalunya pel seu rebuig als decrets. Aquí també tot s'encara ja cap a l'organització d'una vaga general. Barcelona, Anna Escura.
9: Bon dia. Entre 100 i 150 persones en referida del sindicat de llogateres s'han concentrat al carrer Marina, al concurs de Junts. Sobre dos quarts de dues, quan la pluja que és força, la concentració i s'ha emplaçat els assistents a l'assemblea d'aquesta tarda a Catalunya.
3: No ens arriben prou netedat el so de l'Anna Escura fent el retrat del que ha passat amb aquestes protestes que s'han produït al davant de la seu de Junts per Catalunya.
10: I cap família sense rebre allò que li correspon.
3: Els crits de fora a fora dels manifestants en contra de Junts per Catalunya, a qui culpabilitzen d'haver fet caure aquests dos decrets d'habitatge. El portaveu del sindicat de llogateres és Enric Aragonès.
11: Comencem a organitzar la vaga general. Treballadors i treballadores que esteu al vostre comitè d'empresa, convoqueu reunions i comenceu a parlar per organitzar aquesta vaga. Estudiants, assemblees a les facultats per començar a organitzar aquesta vaga general. A tots els barris, a tot el moviment per l'habitatge, comencem a treballar per això. Hem d'aturar-ho tot.
3: La protesta que ha començat a la seu de Junts per Catalunya, a les portes de la seu de Junts per Catalunya, després, també produït per la pluja, s'ha desplaçat cap a plaça Catalunya. Ja sabeu que ja fa dies que estan acampats alguns dels membres d'aquesta protesta. A tot això, els sindicats majoritaris ja han anunciat que parlaran amb els moviments socials de cara a promoure mobilitzacions conjuntes, com pot ser una vaga general. I encara sobre això, la presidenta del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Mercè Casso, demana a la classe política concreció i eines sòlides a l'hora de legislar les qüestions relacionades amb l'habitatge. Palau de Justícia, Anna Alfonso, bon dia.
12: Bon dia. La presidenta del TCJ ho ha dit en el marc de l'obertura de l'any judicial que s'ha fet aquest migdia a Barcelona. Ha demanat als polítics una mirada àmplia i justa per garantir el dret a l'habitatge.
13: Parlamentaris, doneu-nos eines sòlides amb capacitat de resposta a les molt diverses situacions amb una mirada àmplia i justa.
12: I ha assegurat que continuaran endavant perquè tots els drets tinguin una resposta.
3: Passen 18 minuts de les dues, som al Catalunya Migdia, estem pendent del que passa al Congrés dels Diputats, on continua el debat del segon dels decrets d'habitatge. Quan comencin les votacions, òbviament, hi connectarem per tal de sentir d'una banda com comencen i especialment el resultat de totes dues votacions, tot i que encara queden ben bé un parell d'hores per conèixer-lo, però ja tot apunta a aquest no després de les intervencions dels portaveus. Però, òbviament, al Catalunya Migdia i a la tarda de Catalunya Ràdio estem pendents de tot el que passa al Congrés dels Diputats. Com també estem pendents de la situació a les Terres de l'Ebre. Les pluges intenses d'aquest matí en aquesta zona han tornat a fer estralls, sobretot a les comarques del Baix Ebre i del Montsià. S'han registrat més de 240 litres per metre quadrat en algunes localitats, com ara l'Ametlla de Mar o les Cases d'Alcanar. Tot i que ara ja s'ha aixecat el confinament, a primera hora del matí, Protecció Civil ha demanat a la població que es quedés a casa i s'han suspès les classes. Els bombers han hagut de fer 237 actuacions, de les quals una vintena de rescats de persones atrapades per l'aigua dins dels seus cotxes. Anem al Centre de Coordinació dels Bombers a Tortosa. Manel Sastre, bon dia.
14: Hola, bon dia. Sí, ara no plou aquí a Tortosa, però aquesta nit i aquest matí han estat força complicats, amb barrancs desbordats, baixos i carreteres inundats i, com deies, una vintena de rescats de conductors que s'han vist atrapats als seus cotxes quan intentaven sortir d'alguna d'aquestes carreteres. A Tortosa també una trentena de veïns de dos edificis els han desallotjat de forma preventiva. Els bombers han rebut uns 240 avisos i encara treballen, de fet, els 140 efectius que hi ha desplegats i 55 vehicles per treure aigua i restablir la normalitat en diferents punts d'aquestes dues comarques, segons explicava el cap de la regió dels bombers a Tarragona, Albert Castellet.
15: Que seguim treballant, sobretot, en intentar restablir la normalitat i esgotaments de baixos. Sembla que ara de salvaments ja s'està acabant. Pot ser que surti encara alguna cosa cap a Cambrils o cap a la costa més al nord. També recordar que s'ha aixecat l'ordre de confinament, tot i que es demana moderar o restringir la mobilitat, perquè encara ja tenim molta gent treballant i encara hi ha aigua a molts indrets.
14: Els aiguats de més de 240 per metre quadrat han provocat molts estralls en infraestructures i als barrancs, però, segons ha explicat el delegat del govern a l'Ebre, Joan Castor, la neteja que s'havia fet en aquests barrancs i en aquestes zones més delicades ha evitat mals pitjors.
16: Les neteges que s'estan fent de barrancs i tot això ha donat resultat. Això no vol dir que l'afectació hagi sigut zero, vull dir, està ple d'aigua, està ple de també hi ha basura que ha baixat en l'aigua, però evidentment no hi ha aquells trencaments que van haver l'any passat. Jo crec que ara, tal com anirem baixant els nivells i fent les operacions de neteja que s'hagin de fer, veurem les afectacions estructurals que puguin haver, però en principi sembla que són bastant menors que la darrera vegada.
14: Ja s'ha anat recuperant la majoria del subministrament elèctric que s'havia perdut aquesta matinada, que les tempestes han deixat prop de 5.000 cases a les fosques. Aquí, però,

0: pels dos decrets de la vivenda i no convocar eleccions perquè no has aprovat quatre pressupostos en quatre anys, que és el veritable escàndol d'aquesta legislatura. Llavors, independentment de que Pedro Sánchez sigui d'esquerra i progressista, que a mi m'encanta, els polítics d'esquerra i progressistes també han de fer les coses bé. I tot això s'ha fet molt, molt, molt malament. I el principal responsable de que això, de que la situació estigui així, ho sento molt, és Pedro Sánchez.
1: Mònica?
2: Jo crec que una mica tot va sobre el previst, no? Divendres passat dèiem, aquest decret és molt difícil d'aprovar. És molt difícil que tots els que van votar per la investidura de Sánchez es posessin d'acord en qüestions tan capdals com les que hi ha en aquest decret, no? És molt difícil, i també sobre el previst, això, que puguin estar d'acord, diguem-ne, Junts, Sumar, el PSOE, el PNB, etc, etc, amb les mateixes qüestions sobre els fons voltor i sobre els petits propietaris. És evident que la vivenda i la crisi de l'habitatge és una crisi brutal a l'estat espanyol i a Catalunya.
0: I en general a Occident.
2: I en general a Occident. Però jo crec que hauríem de ser capaços d'anar una mica més enllà. És a dir, és una crisi de l'habitatge, però és una crisi del benestar, de l'estat del benestar que sempre hem entès que era el nostre, diguem-ne, context comú. Perquè al final és molt greu que una persona que cobra un sou mínim no pugui pagar una vivenda, però és que en ciutats com Barcelona, gent que no cobra un sou mínim també està tenint problemes per trobar un habitatge. O en moltes ciutats de la conurbació de Barcelona això està esdevenint molt difícil. Per tant, crec que la classe política s'ha de plantejar el tema de la vivenda, però s'ha de plantejar que amb els sous que tenim la gent no pot viure, perquè està pujant la vida. I veiem, no?, la inflació com va disparadíssima, però en canvi els sous no
0: però,
2: pugen.
0: Però Mònica, no? Aquest govern ha pujat el salari mínim interprofessional tres vegades. És a dir,
2: sí,
0: hi ha hagut un govern
2: realitat,
0: que s'ha preocupat dels salaris baixos, és a dir, i a més, i això ha d'anar en els actius del govern.
2: Però,
0: és una cosa que el govern espanyol ha fet bé.
2: Però
0: desafiant molta doctrina econòmica que deia que és que això seria una catàstrofe, no ho ha estat,
2: sí,
0: i
2: però,
0: ha funcionat bé i feia falta.
2: Però Marcos, tot va sobre el previst, diguem-ne, quan sabem que hi ha molta gent que té sous de 1.000 euros i escaig nets al mes i no pot viure a Occident, perquè no pot, és a dir, perquè el menjar continua pujant, perquè la vivenda continua pujant i perquè no hi ha manera de poder sobreviure en aquest sentit.
1: I per això aquest és un tema, perdona un segon, Mònica, que tu, Marcos, deia, és frivolitat del govern. Jo no ho tinc tan clar ni molt menys, perquè té una majoria parlamentària de dretes, un govern d'esquerres, però en tot cas, digue'm un país que ho hagi resolt, això. O sigui, a Nova York, que és l'epicentre del capitalisme i on hi ha Wall Street, tenen un alcalde socialista. És increïble. Com a conseqüència de l'enorme crisi de l'habitatge. A Berlín ha guanyat una comunista. A Berlín. On encara no estan vacunats, diguem, de tants anys de dictadura comunista. Òbviament és un partit reformat, democràtic, però, o sigui, els estralls que ha portat aquest enfocament de l'habitatge en què els fons tenen carta blanca per fer grans negocis amb una cosa que tothom necessita per tenir una vida, que aquest és el model a Occident, no és Espanya, doncs no hi ha ningú que hagi sigut capaç de poder-lo aturar. I menys amb un govern progressista de majoria de dretes. Per tant, jo no sé si és de majoria parlamentària de dretes. Jo no sé si és frívol. No sé com es podia fer. El que sí que sé és que ha col·locat un marc electoral completament diferent del que hi havia. O sigui, no sembla que les eleccions vagin sobre Ceuta, sobre la corrupció, sinó sobre l'habitatge, i aquí hi ha un decret que és un programa.
3: Un moment, anem al Congrés dels Diputats, Paula, perquè ja està votant el govern.
4: Està votant ja els ministres que són diputats, ha votat Pedro Sánchez, també Yolanda Díaz, i ara ja estem amb la mesa del Congrés, voten i per tant ja estem al tram final de la votació. No sé si el vot l'ha clavat o no amb els seus càlculs, però...
3: Sí, déu-n'hi-do.
4: Sí? Doncs,
3: però no li diguis molt perquè si no s'ho creu.
4: El que dèiem abans, no hi ha hagut sorpreses amb els vots de Junts per Catalunya, tots 7 diputats han votat que no, també el PP i Vox han votat que no, i ara... Armengol pregunta si ha votat tothom i anunciarà el resultat de la votació.
3: Sentim el resultat, doncs.
5: Vamos a dar el resultado de la votación. Votos emitidos, 350.

0: 30, votos a favor, 172, votos en contra, 178, ninguna abstención. En conseqüència, queda derogado el Real Decreto Ley.
1: Doncs el primer dels dos decrets que es sotmetien a votació ha quedat derogat. No s'aprova el decret, per tant, decau, per tant, queda derogat i s'han complert les expectatives després del que va anunciar ahir Junts per Catalunya. Sapiguem com ha caigut aquesta decisió. Digues, digues, Paula.
2: No, que t'anava a dir, òbviament sense sorpreses, amb els vots que ens esperàvem, i Pedro Sánchez, que el sentíem abans, que ja anticipava aquesta derrota, i que deia Junts, PP i Vox que la història els jutjarà.
1: Ara comença ja la votació del segon, que sí?
2: Sí. Immediatament passem al segon decret. Aquest mai ha tingut opcions de prosperar, també caurà, per tant, el que triguin a votar, segon decret que caurà, i després ja passarem a la sortida del Congrés, que és el que més ens interessarà mateix per veure quins són els propers passos de Sánchez, dels ministres, aquesta tarda o els propers dies.
1: Queden 2 minuts per arribar a 2:15. Doncs ha quedat derogat el primer dels dos decrets que se sotmetien avui a votació. No s'aproven les mesures. I com dèiem, volem saber com ha caigut aquesta decisió en dues concentracions que hi havia ara mateix, una a Madrid, l'altra a Barcelona, pendent del que passava al Congrés dels Diputats. De fet, a la porta mateix del Congrés hi ha una concentració de gent, molts d'ells que estaven a la concentració de la Puerta del Sol. Allà hi tenim la Montse Mir. Montse, bona tarda.
3: Bona tarda.
1: Ja ho saben, que ha quedat derogat aquest primer decret?
3: Sí, sí, ho saben. Suposo que els podeu sentir de fons. Fins fa un moment tothom estava molt callar, tothom assegut al terra esperant que seguim pels mòbils aquesta votació. Ara mateix tothom dret a pancartes en l'aire i continuen creïdant. La paraula que més repeteixen sobretot és vergonya i també, com podeu sentir ara de fons, vaga general.
1: Doncs la crida a vaga general a les portes del Congrés dels Diputats a Madrid. A plaça Catalunya de Barcelona també hi ha una concentració des de fa dies. De fet, durant el matí s'han mogut fins al davant de la seu de Junts per Catalunya. Pendent d'aquesta concentració a Barcelona hi tenim el Joan Garcia. Joan, bona tarda.
4: Bona tarda. Doncs aquí la frase que es coreja és: no s'entén, gent sense casa, casa sense gent, i no són suïcidis, són assassinats, sentiu.
1: Doncs les primeres... Aquí... Digues, digues, Joan.
4: No, no, que aquí, doncs, una vuitantena de gent potser es havia plegat fent pinya sota una carpa per resguardar-se de la pluja, anaven seguint les votacions, i la consigna, doncs, era fer exterioritzar aquesta reacció un cop acabés la votació del primer decret. En aquest quart dia de mobilització que va començar sent espontani i que, mica en mica, es va organitzar.
1: Molt bé, doncs tenim la reacció de les dues concentracions que hi ha ara mateix, una a Madrid i una altra a Barcelona, el que acaba de passar al Congrés dels Diputats, i deia la Paula... Ara es comença a votar el segon decret i després el que passi als passadissos un cop s'acabi la votació i comencem a tenir alguna notícia de què pot passar quan acabin les votacions, perquè seguim al Congrés, però amb la Tània Tàpia. Tània, bona tarda.
5: Què tal? Bona tarda, com esteu?
1: Perquè ja tens convocatòries fins i tot, eh?
5: Sí, per exemple, el Partit Popular Feijóo, que avui no ha intervingut en tot el ple, ho han fet altres diputats que són els que porten els temes d'habitatge, doncs ens han dit que compareixerà aquí en el Congrés dels Diputats a la zona de l'escriptori per fer la valoració del Partit Popular un cop acabi, i també acabem de rebre també una altra de les declaracions que hi haurà posteriors a aquesta votació. Serà Pablo Bustinduy qui farà declaracions quan acabi, doncs, aquest ple. Diuen que l'acompanyarà la vicepresidenta Yolanda Díaz i els ministres també Ernest Urtasun, Mònica García i Rego. Pablo Bustinduy, que ha estat l'encarregat de defensar en el plenari el segon decret, el de les pròrrogues automàtiques, aquest, ho hem estat explicant, no tenia visos de prosperar mai, els ha tingut, però serà la persona encarregada, doncs, de defensar aquesta posició, aquesta derrota per al govern de coalició. Ha estat també molt dur Pablo Bustinduy contra Junts. Diu que fan bandera dels rentistes, dels fons especuladors i que no han pensat en la gent de Catalunya amb aquest vot en contra.
1: Doncs cap a les 4 de la tarda, que és quan calculem que acabarà aquesta votació, potser faltaran uns minuts per a les 4, i ara hi ha convocatòries de Núñez Feijóo, dels ministres de Sumar, tots ells, segur que també compareixen des de la part socialista del govern. Per tant, home, si no és convocatòria d'eleccions, s'hi assembla molt al final d'una legislatura. Passant 2 minuts de 2:15, fem una pausa i de seguida continuem analitzant el que ha passat i el que pot passar a partir d'ara.
6: Catalunya migdia. De ser la primera energètica que crea una fundació amb fins socials el 1992, a haver-hi milions de persones que s'han beneficiat dels nostres programes educatius, socials i mediambientals el 2026. Més de 180 anys fent-te la vida més fàcil cada dia. Naturgy. Cada dia. Everyday. Darrere d'un suc de poma ecològic hi ha molt més del que penses. Aliments ecològics produïts sense adobs ni fitosanitaris de síntesi química, sense conservants ni additius artificials, amb controls que porten seguretat i confiança. Busca l'Eurofulla, garantia de qualitat ecològica. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
7: Grans batutes, grans emocions.
8: Ludovic Morlot, Jordi Savall, Gustavo Dudamel,
7: Adam Fischer, Klaus Makela, Teodor Currencis i molts més.
8: T'esperen grans referents internacionals de la direcció d'orquestra L'Auditori.
7: Entradesauditori.cat.
9: Només fins diumenge, al Corte Inglés, estalvia't l'IVA en electrònic, electrodomèstics i de tot i més.
10: Amb finançament 100% per clients amb targeta al Corte Inglés.
9: Televisors, mòbils, portàtils, neveres...
10: I electrònica esportiva, tecnosalut, mobles de cuina i bany...
9: Fins al 4 d'octubre per compres superiors a 200 euros. Finançament ofert per financiar el Corte Inglés és objecte a la seva aprovació.
10: Consulten les condicions i exclusions al Corte Inglés Pones.
11: No és només un reality.
12: A què hem vingut aquí?
13: A guanyar!
11: Tampoc una cursa més.
12: Fora! Epa, Raquel!
11: És la travessa que posarà els nostres VIPs al límit.
14: Vaig al límit amb tu.
7: La travessa, Expedició Tramuntana. Cada dimarts, nous capítols. En exclusiva a la plataforma 3CAT.
15: Mamma mia. Mamma mia, el musical arriba al Teatre Tívoli amb una nova producció per convertir Barcelona en la gran festa d'Ava. Música i emoció s'uneixen en un espectacle únic on no podràs deixar de cantar i ballar. Compra ja les teves entrades a mamamialmusical.es i uneix-te a la festa de l'any.
16: La Fundació Metalquímia i la Fundació Lluita contra les Infeccions presenten...
17: Mare Mundi, un concert solidari en favor de la recerca contra l'Alzheimer i l'envelliment.
16: Amb la Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya, Bet, Joan Garrido, Mariona Escoda, Samantha, Arjau i la Polifònica de Porreig.
17: Dimarts, 13 d'octubre, a l'Auditori de Barcelona.
18: Estàs tot el dia amb el mòbil i no has vist aquest descompte? Obre ara l'app de MediaMarkt. Perquè només del 30 de setembre al 3 d'octubre i només a la nostra app et donem un 15% de descompte en la millor tecnologia. I si encara no la tens, descarrega-te-la i gaudeix de tots els avantatges d'unir-te a mi MediaMarkt.
7: Més nits tropicals, més sequeres, més nits tòrrides, més escalfament global, més morts climàtiques, més nits roents.
19: Tot Catalunya està que crema.
20: Per primer cop, una generació humana és testimoni d'un canvi de clima.
7: Cada estiu fa més calor que l'anterior.
21: Si no fem els deures, podem tenir temperatures de 4 i 5 graus per sobre de l'actualitat.
7: Com ens hi adaptarem? 30 minuts, morts de calor, a TV3 i a la plataforma 3CAT diumenge a la nit.
22: Hola, tenim 20 segons per recordar-vos que... Ostres, ja n'hem perdut 3 explicant això dels 20 segons. Molt malament. Tornem-hi. Bàsicament volem dir-vos que... Ai, bàsicament sobrava. En resum, que aquest cap de setmana se celebra a Besalú el Liberish Liber, el festival de l'edició independent que desperta més simpaties del país. Perdre-se'l no s'hi val. Aquest cap de setmana Liberish Liber a Besalú.
23: Aquest dissabte 3 d'octubre, la cultura popular torna a omplir l'entorn de la Sagrada Família. De 11:15 del matí a les 2 de la tarda, vine a gaudir dels falcons, gegants i esbarts en una festa oberta a tothom. Serà una mostra de la diversitat del patrimoni festiu del país. Més informació a sagradafamilia2026.org.
24: Hola, volia comprar un Taigo amb sostre panoràmic, càmera de visió posterior, ajuda d'aparcament, llums LED, vidres tintats i keyless.
25: Aquí el tens.
24: Ja?
26: Volkswagen Taigo amb entrega immediata des de 19.900 euros. EBP recomanat a Península i Balears finançant amb Volkswagen Bank fins al 31 d'octubre. Més informació a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya i a Volkswagen.es.
27: Arriba Robots, una exposició amb 70 robots diferents per descobrir l'evolució i les aplicacions de la robòtica.
28: Des dels autòmats de Leonardo da Vinci fins als humanoides del futur.
27: Explora i viu la tecnologia al Museu Nacional de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya a Terrassa.
28: Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
29: Catalunya migdia.
30: Aigua que raja de l'aixeta. Busos que van i venen. Nens jugant al parc. Estudiants entrant i sortint de les biblioteques municipals. Un cel clar i net. A l'AMB, fa més de 15 anys que treballem per donar-te la millor normalitat del món. Àrea Metropolitana de Barcelona. Fem el que es dona per fet.
31: Buena entrada en la Champions de los seminuevos, Ali.
32: Qué ambientazo, mano.
31: Una pasada, todo listo para un gran encuentro en Ocasión Plus. Primer acercamiento, estudia la jugada. Entra en el área, será chiqueado sobre la línea.
32: Qué barbaridad.
31: Increíble, la asistencia ahora tiene que ser clave, ¿eh?
32: Buena venta.
31: Buena venta, buena venta. ¡Ojo! ¡Coche seminuevo para casa!
32: Ven a por más.
31: ¡Venta!
33: Ocasión Plus.
34: Cada setmana, Blai Mercè rep des de l'altre barri un personatge de l'escena musical i cultural catalana.
35: Un món
0: on tothom està de vacances. I sempre hi sonen les teves cançons preferides.

0: matinades de divendres a dissabte, viatgem a l'altre barri, amb Blai Mercè.
1: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
0: Som 3CAT.
2: Passen 8 minuts de 2:15 de la tarda, som al Catalunya Migdia, pendent del que passa al Congrés dels Diputats, amb la Mònica Sabata, el Marcos Lamelas, el Bernat Sorroca i el Pere Rossinyol. Ja s'ha produït la primera de les dues votacions i ha quedat derogat, no s'ha aprovat el primer dels dos decrets, el que tenia algun número de ser aprovat quan es va aprovar en el seu moment al Consell de Ministres, quan podia passar la votació. El segon, que és el que s'està votant a hores d'ara, sentim el que està passant al Congrés dels Diputats.
3: Roberto... Sí.
2: Aquest, des del primer minut, va semblar que estava condemnat al fracàs i que aquest pràcticament en cap moment no va entrar en les travesses que pogués passar la votació. Paula, tenim convocatòries de diverses compareixences. Quan acabi la segona votació, no n'hi haurà de Pedro Sánchez.
4: Exacte, confirmat aquesta hora. Pedro Sánchez no esperarà a la sortida de l'hemicicle, no farà declaracions als mitjans de comunicació. El que ens diuen és que ja ho ha dit tot des de la tribuna, que el que havia de dir aquí ha quedat dit i que si ha de dir alguna cosa més... ja ho dirà des de la Moncloa.
2: Així t'han dit?
4: Si és així,
2: home,
4: és que anticipa eleccions. Això,
2: clar.
4: De moment, insisteixo, la Moncloa no avança cap escenari, tots estan oberts ara mateix i si Sánchez ho fa, s'haurà de veure si ho fa aquesta tarda mateix, si ho fa demà, si deixa passar el cap de setmana i ho fa dilluns, o si finalment no surt perquè opta per no convocar com a mínim eleccions anticipades per ara. És veritat que el discurs que ha fet Sánchez a les 3 al faristol tenia algun missatge que pot fer pensar que té ganes d'anticipar eleccions, perquè el que ha dit a PP, Vox i Junts és que la història els jutjarà abans del que creuen i que la resposta serà més contundent del que pensen. Per tant, aquesta frase d'abans del que creuen, haurem de veure si era un missatge ja anticipant quines són les seves intencions en les properes hores o no anava tan enllà, però sí que ha estat una frase doncs, que no ha passat desapercebuda, ha estat un discurs molt curt però molt contundent contra PP Vox, però també contra Junts per Catalunya, que ha rematat d'aquesta manera. Per tant, no li podrem preguntar a Sánchez ara quan surti per què ho ha dit, o ho intentarem, però no crec que s'aturi. Se'n va directe cap a Moncloa i després ja atents de si hi ha moviments o no al Palau de la Moncloa.
2: Molt bé, doncs això és el que està passant al Congrés dels Diputats i el que passarà al Congrés dels Diputats quan acabi aquesta votació. No hi haurà compareixença de Pedro Sánchez, ja ha parlat al faristol i, per tant, es considera que ja no ha de dir res més al Congrés dels Diputats, i aquesta frase que el Marcos em mira encara perquè el Marcos estava convençut que no hi hauria convocatòria electoral, però aquesta frase de el que hagi de dir ho dirà Moncloa...
5: Home, és que jo no en sé. Jo tot això sempre ho miro amb molta perplexitat. O sigui que no... A micròfon tancat estava preguntant al Bernat si hi havia eleccions, perquè...
2: No, explico una interioritat. Una interioritat dels oients. El Bernat i el Pere Rossinyol estan bastant convençuts que va a eleccions i que no hi ha gaire més sortida. El Marcos, en canvi, era més escèptic sobre el fet que no hi hagi més sortida i, per tant, ell encara estirava la legislatura. Tu, Mònica, no he pillat què deies.
6: És a dir, avui haurien pogut passar dues coses, que s'aprovés el primer decret o no s'aprovés. Si s'hagués aprovat el primer decret, li hauria donat una mica de vidilla a Sánchez, però la justeta, perquè en breu hauria hagut de convocar aprovació dels pressupostos i per cinquena vegada no els hauria aprovat. I aleshores hauria hagut d'anar segurament també a eleccions. Vol dir que més tard o més d'hora, Sánchez convocava eleccions segur. L'any passat en aquestes tertúlies fèiem la hipòtesi del febrer. Segurament serà novembre. Jo aposto a que l'única cosa que pot fer en aquests moments és convocar eleccions. Si ho fa avui, des de Moncloa, ho fa diumenge, quan els de Sumar hagin acabat la seva reunió i ja tinguin candidat, doncs veurem què passarà. Però crec que, i mentre arribava, mentre feia cua, no, us sentia, crec que l'escenari és millor ara que el que hauria pogut tenir fa uns mesos o que el que pugui tenir en un futur. La mobilització al carrer, en definitiva, el pot ajudar. Segurament les mobilitzacions poden créixer cap a davant de partits que se'ls pot intentar assenyalar com a culpables de que aquests decrets hagin caigut, i fer-se seu el tema de l'habitatge, abans quan el Pere m'ha tallat així carinyosament, és el que anava a dir, no? És molt millor que parlin d'ell per habitatge que no pas per corrupció

0: o per Ceuta. I, per tant, Sánchez, que sempre intenta sobreviure tot, ha avaluat, malgrat alguns del seu partit li diuen que no, que en aquests moments té millors cartes que les que pugui tenir a segons on. També caldrà veure què fan els altres partits, perquè inevitablement, diguem-ne, anirem sabent com han anat les discussions a dins dels partits sobre aquests decrets i com estan o no estan de preparats per unes eleccions al mes de novembre.
1: Som a Catalunya Mitja i estem pendent del que passa, per exemple, al Congrés dels Diputats, on Tània Tàpia s'estan escalfant, podríem dir, les compareixences que hi haurà quan acabin les convocatòries, les votacions.
2: Sí, aquí tothom ja està preparant el seu relat posterior en aquesta derrota que tindrà el govern espanyol. Us hem explicat abans que compareixeria el Partit Popular. Doncs bé, abans que sentim Feijóo fent aquestes valoracions fons de la direcció del partit, diuen que han fet el que calia, que estaven satisfets perquè amb el seu vot en contra el que han fet és estalviar un problema a petits propietaris que tenien pisos llogats, i els hem preguntat també sobre com veuen aquest possible avançament electoral que sobrevola aquí al Congrés, i diuen que estan encantats, que estan preparats, que posi data.
1: Molt bé, doncs el PP, que segur està preparat. No sé com s'ho han agafat a mesura que van passant els minuts, les concentracions que hi ha de protesta, una al davant del Congrés dels Diputats, Montse Mir, estan en moviment ara?
3: Sí, mira, els que estaven aquí al Congrés dels Diputats se'n van ara cap a Sol. I aquí què passa? Que hi ha una mica de desconcert, perquè han marxat i ens havien citat en els mitjans a unes declaracions precisament al costat del Congrés dels Diputats. Llavors, aquí hi ha una gran quantitat de mitjans que ho estem seguint i estem intentant decidir si és que hem d'anar cap a Sol o si ens hem de quedar aquí, cosa que ha generat doncs aquest desconcert. Suposo que ara sentiu aquest silenci de fons, i és que tots els manifestants que hi havien aquí se n'han anat ja cap a la Puerta del Sol, on hi eren els altres, on per cert tenen intenció de continuar aquesta acampada. Actes també aquest vespre a les 6 i a les 8, i la manifestació de demà. Ara falta esbrinar aquesta cosa que ens afecta més aviat als mitjans, és a dir, si hem d'anar cap a Sol o ens hem de quedar aquí perquè ens atenguin i ens expliquin les seves reaccions.
1: Això a Madrid. I a Barcelona, a la plaça Catalunya, també hi ha convocatòries per tal de decidir què és el que fan a partir d'ara, Joan Garcia.
4: Sí, aquí la primera reacció ha estat de ràbia i de mobilització permanent, amb crida de diverses consignes a favor del dret a l'habitatge. Ara s'ha emplaçat tothom aquí a les 6 de la tarda. A les 6 de la tarda aquí hi ha d'haver una assemblea per decidir, doncs, a curt termini, doncs, tota l'organització de la manifestació de demà, la participació d'aquest col·lectiu, i més endavant ja aquí tothom parla d'anar creant l'ambient per una vaga general. Per tant, ara, moment d'impàs aquí a la plaça de Catalunya, s'emplaça tothom a les 6 per parlar d'aquest escenari en aquest quart dia de mobilització aquí al centre de Barcelona, que van començar sent espontània, però que mica en mica hem vist com ha anat creixent i s'ha anat organitzant.
1: Molt bé, doncs aquest és l'ambient que hi ha a les dues grans concentracions que hi ha ara mateix, una a Madrid, l'altra a Barcelona, de primer pressió per intentar tirar endavant els decrets, i ara que ja se sap que no s'ha aprovat el primer i que el segon tampoc no s'aprovarà, doncs ja s'està convertint en una protesta en contra de la decisió dels partits i escalfant l'ambient en aquesta actualitat preelectoral, amb eleccions a l'horitzó encara no confirmades, però. Com ho veieu?
5: Jo seguint el fil del que deia la Mònica, no és que sigui un bon moment per Sánchez, és que és el moment menys dolent per convocar eleccions.
0: Sense cap mena de dubte.
5: I, clar, exacte. Llavors, el que ha passat avui, a ell li permet fer una cosa que a Sánchez li agrada molt, que és assenyalar el bloc de la dreta, i en aquest cas és PP, Vox, i també Junts. És a dir, té un enemic al qual fa enfocar tota la crítica i erigir-se ell com a defensor del dret a l'habitatge i capitalitzar tot aquest malestar que veiem als carrers, que haurem de veure si realment té una traducció en una vaga general i quin suport té. Jo crec que la decisió d'avui també és un problema per Junts, perquè al final crec que, per exemple, el PNB ha estat més hàbil, segur que no li agrada gaire aquest decret, però ha prioritzat altres coses i ha decidit sortir de la fotografia amb PP i Vox, i Junts no. I el que comentàvem abans, que el problema de l'habitatge és que no afecta només aquesta gent que està manifestant-se a Sol, és que és un problema que afecta a gent que no té un salari mínim, que té un salari més alt, que té un salari molt digne i que no pot trobar un pis a Barcelona. És a dir, afecta a molta gent, també votants de Junts. Per tant, aquest raonament de no, el rigor legislatiu, vaja, em sembla poc creïble, o els petits propietaris, sí, però crec que no han calibrat bé, no han calibrat

0: calculat bé el cost que els pot suposar haver tombat això i també sortir la fotografia amb la dreta i l'extrema dreta espanyola, perquè al final Pedro Sánchez té molt bona entrada a Catalunya. Pedro Sánchez agrada molt a Catalunya, també agrada als votants de Junts, molt més que Feijóo o Abascal, i si es fa aquest vincle de les eleccions es convoquen perquè vosaltres heu tombat un decret i això dona peu a un govern de PP i Vox, això jo crec que tindrà conseqüències per Junts per Catalunya.
1: I jo crec que el marc sobre el qual es fa unes eleccions és de les coses més importants que hi ha, sempre, no? Es convoquen unes eleccions. De què va aquestes eleccions? Si van, com deia abans la Mònica, no? De corrupció, de no sé... Pues el PSOE està perdut. Si van de l'habitatge, ja sé que porta molt temps governant, però és un problema, diguem, mundial, en què aquesta legislatura ha tingut les mans completament lligades, perquè hi ha una majoria de dretes, com s'ha vist avui mateix en el Congrés, i la realitat és que és un tema fonamental en el que tenen les de guanyar, sobretot perquè el PP i Vox, ja no dic tan Junts, que avui s'ha retratat voluntàriament, però el PP i Vox tenen aquí un track record que diríem esgarrifós. Jo vull recordar, esgarrifós, he dit, no estic exagerant, que a Madrid hi havia un parc d'habitatge públic que van regalar en els fons voltors fa una dècada, quan hi havia l'Anna Botella de presidenta. Regalar.
2: Alcaldessa.
1: O sigui, perdona, sí, d'alcaldessa.
3: Mal vendre,
1: però es podria qualificar de regal, perquè si a mi em deixen comprar els habitatges amb un descompte del 80%, es pot considerar un regal, no? I a més, el parc públic d'habitatge social. O sigui, aquest és el model del Partit Popular. Vox, totalment descol·locat, i per tant el marc, l'establiment del marc, és quasi el més important en unes eleccions. I per això és el que em fa pensar no només el moment d'oportunitat, sinó el moment de poder triar el marc i, diguem-ho clar, la legislatura ha complert el seu paper.
4: De totes maneres, Pere, jo crec que és evident que és, com deia el Bernat, és el menor dels... És el millor dels pitjors escenaris que podia tenir, no? Però també crec que aquests decrets que s'estaven proposant tampoc haguessin resolt els problemes de l'habitatge que hi ha a l'Estat espanyol i a Catalunya i a Occident en general. És a dir, aturar la possibilitat de que els fons voltors no compressin fins a l'any 28 és com pecat a minuta, no? Perquè
1: Són
4: dos anys, vull dir, no, tampoc dona per gaire, no dona pel que dona. Llavors, jo crec que unes eleccions amb l'habitatge de fons també implicarà que hagin de parlar de què fa l'administració pública per fer habitatge social i com, no? Totes les promeses, per exemple, Illa va arribar a govern dient faré 50.000 habitatges i de moment estem com estem, no?
2: Home,
4: per
2: tant, un segon, ja en marxa.
4: Bueno, l'ha posat en marxa,
5: fet,
4: però
5: ha fet molt
4: però tindràs...
5: més Illa en dos anys que Sánchez en vuit.
2: Un moment, anem al Congrés dels Diputats perquè ja està votant la mesa, per tant és a punt de conèixer, Paula, el resultat de la segona votació.
6: Sí, Francina Armengol està a punt d'anunciar el resultat perquè han votat tots els diputats. Si us sembla, l'escoltem com abans, a veure si no hi ha sorpreses i també acaba aquest segon decret.
7: El resultat de la votació és el siguiente. Votos emitidos, 350. Votos a favor, 166. Votos en contra, 184. Ninguna abstención. En conseqüència, queda derogado el Real Decreto Ley. Muchísimas gracias y se levanta la sesión.
6: Doncs s'aixeca la sessió, dues derrotes, Òscar, que poden canviar el futur de Pedro Sánchez, que poden ser el punt i final de la legislatura i que veurem ara ja tota la pressió sobre Sánchez, tot en les seves mans. Sabeu que fa temps que calcula quin és el millor moment per anar a les urnes, si era una derrota pressupostària, si era esgotar fins al final, havia descartat el superdiumenge al maig amb municipals i autonòmiques. Ara, amb aquest nou tema de l'habitatge, pot tenir una nova oportunitat que fins ara no contemplava.
2: Doncs han acabat les dues votacions. Pedro Sánchez sortirà rapidíssim. Hi ha protesta al Congrés dels Diputats, no?
6: Sí, hi ha protesta des de la tribuna a diversos convidats que no et puc dir qui són.
2: Estan llançant pamflets
6: sobre els diputats que van abandonant l'hemicicle. És veritat que entre la votació d'un primer i el segon decret, Francina Armengol ha expulsat...
2: Tenim imatges de Pedro Sánchez que ja està a l'exterior del Congreso dels Diputados, ja l'està esperant al seu cotxe, ja ha pujat el president del govern espanyol al cotxe i, per tant, surt, com ens havies dit, Paula, sense fer declaracions i rapidíssim ja des del pati del al Congrés, que enfila ja la sortida. Per tant, Pedro Sánchez ja és fora, no només de l'hemicicle, sinó de les instal·lacions del Congrés dels Diputats. No sé si tinc la Tània Tàpia en línia, als passadissos del Congrés.
3: Sí. Sí, hola.
2: Sí, digues.
3: Doncs mira, ara acaba de sortir Santiago Abascal. Intentarem posar també, si voleu sentir la seva valoració, perquè ara és moment doncs, de moltes valoracions dels polítics que estan sortint.
2: Endavant.
8: Los alquileres, que ha subido el precio de la vivienda. Este es el gobierno, en definitiva, que ha traicionado a los españoles en todos los aspectos y hace mucho que debían convocarse elecciones, pero no tenemos ninguna confianza.
9: ¿Ha habido más desahucios como el de Mari Carmen, señora Abascal?
8: Señora portavoz, señora Yapar, disculpe. Hay 80.000 españoles amenazados de desahucio en Ceuta, de los que nadie se acuerda. En España hay desahucios hace mucho tiempo y de repente se han puesto en la palestra para tapar la corrupción y la traición de gobierno, sobre todo en Ceuta. Muchas gracias.
3: Doncs Santiago Abascal, que abandona el pati del Congrés, és el moment que us dèiem, que us relatàvem abans, estan sortint per la porta tots els diputats. Estem veient també ara Gabriel Rufián, que s'acosta a la zona que hem habilitat aquí els periodistes per captar les primeres declaracions. Se'n va, s'allunya una mica els micròfons. En 5 segons el podrem sentir en directe. Senyor Rufián, crec que és el moment d'avançar les eleccions?
10: A mi les cuentas no me salen, ya lo he dicho muchas veces. Entiendo la euforia o cierta euforia que puede suponer hoy machacar a la derecha, que todo el mundo vea la maldad en la que se sustenta, sobre todo Junts, pero me parece que no hay nada a la izquierda del PSOE votable. Hay mucha gente de izquierdas en este país que no quiere votar al PSOE y no tiene a quien votar. Yo lo que pido es que se le eche un poco más de cabeza a esto.
3: ¿No es el momento, per tant, d'avançar eleccions?
10: Cabeza fría.
3: Doncs Rufián, que va estar refredant aquesta possible avançament electoral. Soler Massaid, portavoz del gobierno, ¿qué tal? ¿Cree usted que es el momento de avanzar eleccions? No ha respost, a marxes, està muntant a la meva esquerra una altra declaració. Félix Bolaños, en directe. Evita els micròfons. Marxa sense fer valoracions, és veritat que ha parlat Pedro Sánchez, per tant, és difícil que la banda socialista faci més valoracions que les que ha fet el president des de la tribuna en un discurs molt clar en què deia doncs, que el que voti que no condemnarà doncs, el futur del seu partit durant molt de temps. Ara s'estan organitzant algunes altres declaracions, recordem, les havien anunciat el Partit Popular, també els ministres de Sumar, parlaria a Pablo Bustinduy aquí al pati del Congrés, surt també Òscar López, el veiem ara, intentarem posar-li el micro en directe, a veure si vol fer algun tipus de valoracions. Senyor López, ¿cómo valora usted?
11: Gracias, ahora no vamos a hacer declaraciones, gracias.
3: ¿Un momento para avanzar elecciones?
11: Calma. Lo que es un desastre la votación que hemos visto, es un desastre.
3: No sé si heu captat, lo que és un desastre és la votació que hemos visto hoy, és la valoració d'Òscar López en sortir d'aquí del Congrés dels Diputats.
2: Doncs és Tània Tàpia en directe al pati del Congrés, perquè la gent ens entengui, quan se surt de l'hemicicle hi ha un petit passadís que porta a aquest pati on van sortint tots pràcticament allò de manera simultània i per tant els periodistes tenen difícil accedir a les reaccions dels uns i dels altres. Hem pogut sentir Santiago Abascal, Gabriel Rufián, en canvi hem pogut sentir també com els diferents ministres socialistes eviten fer declaracions i ni tan sols s'aturen davant dels micròfons. També hem vist, no sé si ho has pogut veure, Paula Brujats, alguns dins de l'hemicicle, alguns diputats que s'encaraven els uns als altres des de les seves posicions, però escridassant-se els uns als altres.
6: Realment, Òscar, és dels debats més tensos que recordem aquí, amb aquesta pressió i amb aquest clima realment preelectoral. Hi ha hagut retrets entre la bancada del PP i de Vox amb la bancada, sobretot, de Sumar. No sé si s'han arribat encara amb diputats del Partit Socialista, però sí de Sumar. I, per tant, ara, doncs, els diputats que van sortint, he vist que s'aturava Tània, no sé si la tens, a Isabel Rodríguez.
3: No, Isabel Rodríguez no l'hem vist sortir, jo l'he velat sí que estarà, si voleu sentir les seves valoracions en directe.
12: Todos los meses, que caiga y que se vuelva a aprobar al día siguiente. Si se quiere, se puede. El problema es que el PSOE ha demostrado durante toda la legislatura que está del lado de los fondos buitre y de los rentistas y no de la gente. Entonces yo veo mucha campaña electoral.
13: ¿A la izquierda preparada para unas elecciones?
12: Podemos estar listo para estas elecciones o cualquier otra elección que se presente. A mí lo que me parece es que la gente no quiere elecciones, quiere soluciones. Lo que la gente está pidiendo en la acampada es que se frenen los desahucios, que se expropien las viviendas de los fondos buitre, que bajen los alquileres por ley, y eso se hace con el BOE. Ahora mismo el gobierno tiene el BOE. Puede aprobar ese Real Decreto Ley ambicioso y que lo aprueben todos los meses. No han forzado la máquina. Decían que la ley de amnistía era inconstitucional un mes y al mes siguiente lo estaban aprobando porque necesitaban los votos de Junts. Pues que hagan lo mismo, que fuercen lo institucional al máximo porque la gente está al límite y yo creo que quien no puede pagar este pato es la gente.
13: Muy bien,
12: muchas gracias.
3: Doncs a valoracions de Jone Belarra abans d'abandonar el pati del Congrés, demanar al govern tornar-ho a intentar, tornar a portar el Reial Decret una altra vegada.
2: Podem el que vol és que tornin a portar el decret i poder-lo aprovar. Núñez Feijóo, em sembla sentir de fons? M'havia semblat sentir que Núñez Feijóo, reconec que està anunciada una convocatòria.
3: Tenim a Miriam.

0: a la sala d'escriptoris del Congrés dels Diputats. En paral·lel, Tània Tàpia, també Dani Sáenz Viaja, que també està al Congrés dels Diputats, Paula Brujats, han marxat tots els altres diputats de la resta de partits o encara queda algun que faci declaracions?
1: Ara, doncs, estan a punt de fer declaracions, justament, Òscar, els ministres de Sumar, que a diferència dels del Partit Socialista, ells sí que s'aturen. No sé si teniu el so en directe, però comença a parlar Pablo Bustinduy,
0: ministre de Sumar,
1: acompanyat de Mònica García, Cira Rego, Yolanda Díaz i Ernest Urtasun. El sentim.
2: I de Junts, creuen que han votat contra el govern.
0: Tenen un problema amb el micròfon.
2: Ai?
0: Ara li han millorat.
2: Si hoy las derechas del Partido Popular, de Vox y de Junts creen que han derrotado al gobierno, que han votado contra el gobierno, se equivocan gravísimamente. Gravísimamente. Hay un clamor popular que recorre las calles de este país para hacer frente a la crisis de vivienda, que es el principal problema que sufren las clases trabajadoras. Hoy, el Partido Popular, Vox y Junts han actuado conjuntamente como el brazo político del rentismo. Han actuado contra su propio electorado, contra su propia base social. Y lo queremos decir clarísimamente. Pueden decir muy alto la palabra España o la palabra Cataluña. Hoy están sirviendo una única bandera, que es la bandera de la oligarquía rentista, de los fondos buitre y del dinero. Y cada desahucio, cada contrato que se acabe, cada euro de más que tengan que pagar las familias trabajadoras para seguir viviendo en sus casas, llevará los nombres y apellidos de quienes hoy han firmado esta votación patética. Miren, yo quiero dirigir unas palabras hacia el afuera. Quizá nunca antes ha habido una distancia tan sideral entre lo que se ha hablado en esta Cámara y lo que está diciendo la gente ahí fuera. Pero quiero decirles que ninguna resignación, que nadie baje los brazos. Los sindicatos de inquilinas y el movimiento de vivienda ha convocado manifestaciones y movilizaciones mañana a lo largo y ancho del país. Y todos los derechos se han conquistado luchando, organizándose, movilizándose. Y el derecho a la vivienda se va a abrir paso en este país, por encima del bloque político del rentismo. Hoy el Partido Popular, Vox y Junts se han equivocado gravemente, gravemente, y pagarán este error político en las urnas. Especialmente creo que Junts ha tomado una decisión absolutamente incomprensible y desastrosa, que les lleva a la desaparición de su espacio político. La crisis de vivienda va a pasar por encima. Va a pasar por encima del brazo político del rentismo, porque hay una mayoría social de izquierdas, de derechas, que vive en todas las comunidades autónomas, en todas las ciudades del país, que no puede más. Y lo que hoy se votaba eran medidas de sentido común, que afectaban a 8 millones de familias que viven de alquiler en este país, que paralizaban los desahucios para que nunca más veamos una imagen como la que hemos visto estas semanas, que es inaceptable completamente, que cualquier persona de bien, que el sentido común mayoritario de este país no tolera. Hoy han decidido ponerse una vez más del lado de una oligarquía que se está forrando a costa del sueño, de la dignidad y del bienestar de las familias españolas. Pero antes o después, y más pronto que tarde, el derecho a la vivienda se va a abrir paso. Y nosotros, desde luego, vamos a seguir como hemos estado en toda esta legislatura, por tierra, mar y aire, haciendo todo lo que sea necesario hasta que esto, que hoy las derechas han tumbado de manera miserable, sea una realidad y sea ley. Muchas gracias.
0: Doncs és Pablo Bustinduy, és ministre de Sumar i carregant contra la dreta. Com a resum, podríem dir que no hem sentit a la part socialista del govern, no hem sentit al PSOE tampoc, després de la votació. Partit Popular reclama eleccions, Vox reclama eleccions, Sumar carrega contra la dreta i considera que s'han equivocat avui perquè no han votat contra el govern, sinó contra la gent. Podem demana un nou decret, no vol eleccions. Podem, Ione Belarra, demana un nou decret. Esquerra Republicana li demana a Pedro Sánchez que tingui el cap fred, és la frase que ha utilitzat Gabriel Rufián, i Junts per Catalunya també ha posat la pilota a la taulada de Pedro Sánchez amb aquesta frase agafada al vol per la Tània Tàpia de la Míriam Nogueras dient depèn d'ell el que pugui fer. No sé, des de Moncloa, si Dani Sáenz de Aja, des del Congrés, hi ha alguna reacció, perquè hem vist com Pedro Sánchez agafava el cotxe i marxava ràpidament precisament cap a Moncloa, però sabem quins són els plans en el futur immediat de Moncloa? Doncs no tenim el Dani Sáenz de Aja, que em fa l'efecte que ara mateix els plans de Moncloa és tenir el cap fred i esperar, però sense una convocatòria oficial. Garriga, estic ocupant el teu temps.
3: Ja ho veig.
0: Tu mateix, eh?
3: Ja ho veig.
0: Si vols, vaig continuant.
3: No, home, si vols ens hi posem i ens fem el relleu. Ho estem fent tot el dia a Catalunya Ràdio, des del matí amb l'Ostrell, migdia, tarda, no? I ho seguirem fent durant tota la jornada.
0: Sí, sí, estarem pendents de tot el que passa. Deixes acomiadar els convidats que he tingut
3: des
0: de les 3 de la tarda.
3: Per favor, els tens aquí.
0: Pere Rossinyol, la Mònica Sabata, el Marcos Lamelas, el Bernat Sorroca. No sé si us queda alguna cosa per dir.
4: Aquestes eleccions no convenen a ningú. És fascinant. Si anem a eleccions, jo veig...
0: També és veritat que s'havien de produir durant aquesta temporada radiofònica, per entendre's, és a dir, abans de l'estiu. Vull dir que tampoc no agafa molt de sorpresa. No quedaven 3 o 4 anys de legislatura, en quedaven com a molt 7 o 8 mesos. Pere?
5: Jo crec que a Pedro Sánchez sí li convenen i que aprofita, com sempre, el seu olfacte extraordinari amb independència del que pensis d'ell.
6: Jo crec que tothom està fixant el marc. Abascal ha parlat de Ceuta, Feijó ha parlat de la corrupció, Sumar assenyala la dreta... Jo crec que tothom està amb mentalitat electoral.
7: Mònica. Jo crec que anem a eleccions segur. Sánchez és un funambulista que se'n surt bé, per tant no descartem alguna sorpresa al cap de setmana. I jo crec que hi ha una altra cosa interessant, que és que les mobilitzacions creixeran. N'estic bastant convençuda i m'agradarà veure com els governs de cada lloc on es produeixin mobilitzacions responen a aquestes mobilitzacions, perquè Parlon ja ha fet declaracions i Almeida també, no? I per tant veurem de manera diferenciada com es respon a aquestes mobilitzacions.
0: I a tot això, la pilota a la teulada de Moncloa, que Paula Brujats de moment no parla, no sé si tenim alguna pista del que pot dir. Digues.
8: Tenim reacció en fons a la sortida, no hem sentit els ministres socialistes, però sí que a fons de la Moncloa ens diuen que de moment calma, que el que toca ara mateix és analitzar el que acaba de passar al Congrés amb aquests dos decrets tombats, veure quines són les conseqüències d'aquestes dues derrotes d'avui i que ara se centren en buscar solucions per la crisi de l'habitatge. Veurem si creuen que això és per intentar portar un nou decret negociat amb Junts i amb la resta de socis o si és per posar les urnes. Aquesta decisió ja serà de Pedro Sánchez. De moment la Moncloa, que no vol tampoc avançar cap escenari, diuen som on érem aquest matí a les 11 quan ha començat el ple, el resultat el sabíem i s'ha confirmat. Per tant, ara Pedro Sánchez se centrarà a la Moncloa ja a analitzar el que ha passat per prendre les properes decisions.
0: I pels amants dels calendaris, si vol convocar eleccions el 29 de novembre, que és la primera data que corria aquest matí, té 4 dies de finestra per fer-ho. Si espera 4 dies i no convoca, ja no arriba el 29, perquè hi ha tot un període i un estipulat, i per tant, si vol el 29 de novembre, ha de convocar en els pròxims 3-4 dies. Si espera més de 3-4 dies, ja no arriba el 29, i la primera data seria el 6 de desembre. Gràcies a tots 4, i Garriga, t'ho deixo per tu.
3: És una tarda d'alta tensió informativa, una tarda de dubtes, d'incertesa, qui sap si de terratrèmol polític, però sobretot és una tarda de ràdio, una tarda de Catalunya Ràdio, una missió conjunta amb el 3cat Info.

0: Estem molt pendents de què pot passar a les properes hores a Madrid, a les properes hores a la Moncloa, perquè l'alerta d'una possible convocatòria electoral ens va sobrevolant durant tot el dia. En paral·lel tenim el país amb pluges afectant sobretot la part sud, per tant, hi tindrem també un ull posat, però la notícia d'aquesta jornada és el Congrés dels Diputats a Madrid, dos decrets d'habitatge tombats en una votació decisiva on el no de Junts ha precipitat el resultat i podria precipitar també el final de la legislatura. Pedro Sánchez ara cap a la Moncloa per decidir si convoca eleccions. Com deia ara l'Òscar, té molt poc marge per fer-ho si finalment vol que siguin el més aviat possible. Aquesta hora, la Tània Tàpia, des del Congrés dels Diputats. Tània, bona tarda.
1: Què tal? Bona tarda, com esteu?
0: Hem viscut moments de molta tensió, d'atabalament fins i tot. Ara mateix, què ens pots descriure? Què està passant als passadissos del Congrés?
1: Doncs mira, encara no marxa molta gent. És veritat que les primeres espases a tots els ministres socialistes són ja fora. Pedro Sánchez ha marxat, diguéssim, en qüestió de segons, un cop s'ha acabat la votació, ha agafat el cotxe oficial i ha sortit. Per cert, ha sortit per la porta que no és habitual, perquè l'habitual, la que toca a la carrera San Jerónimo, està bloquejada, estava fins fa pocs mesos bloquejada per als manifestants del sindicat de llogateres que reclamaven al Congrés que s'aprovés aquest decret. I ara, encara per aquí, alguns diputats, alguns ministres, sobretot molts assessors, intentant explicar quina lectura s'ha de treure ara d'aquesta derrota del govern espanyol. Recordem, PP, Vox i Partit Popular han votat en contra dels dos decrets d'habitatge, situant doncs aquest possible avançament electoral. Ho deia la Paula fa poca estona. Ara toca calma, analitzar els resultats. Vaig intentar caçar el ministre Ernest Urtasun en directe, a veure si vol parlar amb nosaltres. Què tal, ministre? Com està? Bona tarda.
2: Bé, amb un grau d'indignació molt i molt gran i molt enfadat, perquè avui crec que Partit Popular, Vox i Junts li han donat un cop a la gent que és totalment inacceptable i, per tant, estem molt enfadats, portant molt de temps treballant aquest decret i crec que aquesta coalició que Junts per Catalunya ha decidit fer amb la dreta i l'extrema dreta espanyola contra els interessos de la gent és absolutament acceptable. Estem molt, molt, molt, molt.
1: Quina explicació li troba aquest posicionament de Junts? Perquè l'havien treballat molt, aquest decret.
2: Jo avui només us vull dir una cosa. El dret a l'habitatge s'obrirà pas. Li pesi a qui li pesi. La gent ha sortit al carrer perquè la qüestió de l'habitatge és una sangria social que és absolutament inacceptable. I nosaltres seguirem treballant perquè això surti endavant. I, per tant, l'únic que puc dir avui és que, malgrat aquest cop que Junts per Catalunya ha decidit donar a la majoria social d'aquest país, junt amb PP i Vox, avui, el dret a l'habitatge s'obrirà pas, no hi capi cap dubte.
1: Gràcies. Avançament electoral, sí o no? Ai, aquesta se m'ha quedat l'aire.
0: Aquesta és la pregunta que es fa a tothom. Deixem la Tània pendent de passadissos. D'aquí una estona tornem i ens expliques una mica també les sensacions que heu viscut al llarg de tota la jornada, amb una mica més de calma. Judit Pastor, Marta Montaner, bona tarda.
3: Bona tarda.
0: Una tarda avui una mica diferent, amb un plantejament d'última hora, d'incertesa, i amb moltes veus per escoltar i també moltes preguntes per fer-nos a l'Elisenda Roca. Bona tarda.
4: Bona tarda, sí. Jo venia a fer un cafè tranquil·la, però clar, porto des
0: d'aquest
4: matí... Avui se'ns
0: pot ennuegar el cafè.
4: No, per tot des d'aquest matí, que em sembla que és per prendre's una tila, perquè, clar, quina poca memòria té la gent, no? Això no és una cosa de fa mitja hora. Aquest problema el tenim de fa temps. Recordem, Ana Botella cedint pisos de protecció oficial als fons voltors. Això ve de fa molt de temps i uns i altres tenen poca memòria. Després, el president Sánchez, que efectivament aprofita l'ocasió per, sembla que se'n surti, ja se n'ha sortit dues vegades, del que semblava una, diguem, una mort segura, i no, és com un eufènix que torna a ressorgir, però de tota manera porta dues legislatures governant. Això no és una cosa d'ara, aquest problema fa molt de temps que el tenim. Aleshores, en fi, tinc moltes ganes de seguir escoltant el que diuen uns i altres, perquè és un gran exercici en molts casos, sobretot venint del senyor Feijóo, de cinisme.
0: David Miró, bona tarda.
5: Bona tarda.
0: Company del diari Ara, subdirector, sempre el cridem en ocasions especials, és com,
4: perquè és bo.
0: Com els geos, forces especials.
3: És veritat, sempre que ve el David, sí, és que alguna cosa passa.
0: Sí. Fem baixar l'artilleria pesada. Què està passant ara mateix a la Moncloa?
5: A veure, jo el que puc dir com a periodista és que fins ahir a la nit no havia parlat amb gent socialista de la cúpula i pròxima a la Moncloa que digués que volien eleccions o que pensava que era un bon moment en eleccions.
0: Fins ahir a la nit, fins que
5: transcendeix que Junts tombarà els decrets. O sigui, això havia sigut un tema completament tabú per part del PSOE i a partir d'ahir a la nit la cosa va canviar de forma bastant radical i no sabem que hi ha al cap de Pedro Sánchez, però el que sí que sabem és que tota la escenificació que hem vist avui, tot el to del debat, els missatges que s'han llançat, tota l'escenografia és una escenografia preelectoral. I, per tant, seria lògic acabar que això culminés amb una convocatòria.
0: Estem pendents de saber això. Hi haurà convocatòria electoral? És una resposta que no la té gaire més gent que Pedro Sánchez. Paula Brujats, Catalunya Ràdio, Madrid, com estàs?
6: Què tal, com estem?
0: Bona jornada de feina avui, eh?
6: Sí, una més, però aquestes són divertides.
0: I aquesta té una pregunta sobrevolant-nos. Quan prendrà la decisió el president del govern espanyol?
6: Una pregunta que no et puc respondre, perquè ara mateix només està en el cap de Pedro Sánchez. Sí que et puc dir que quan més se'l pressiona per prendre una decisió, Pedro Sánchez fa tot el contrari. Així ho ha anat demostrant en la seva trajectòria. Però és veritat que en aquestes últimes hores la pressió sobre ell ha crescut moltíssim. Hi ha ministres que ens han dit directament eleccions, no se'n parli més, hem d'anar a eleccions. També n'hi ha d'altres que ens han dit hem d'anar a eleccions, però hem de calibrar bé, no ens podem precipitar. Per tant, entenem que Pedro Sánchez durant el matí ha recollit tots aquests missatges, ara ja és a la Moncloa i a partir d'ara, doncs, el que deia el govern espanyol, calma, analitzar el que ha passat i prendre la decisió. Quan podria anunciar dissolució de les Corts i avançament electoral? Doncs a partir d'ara, en el moment que vulgui. Ho podria fer aquesta tarda, ho podria fer durant el cap de setmana, ho podria fer dilluns, si decideix esperar doncs, que les protestes al carrer creixin i que creixi doncs, tota aquesta pressió social. Podria no fer-ho, també, perquè aquesta és una possibilitat. Ara mateix a Moncloa hi ha gent que descarta anar a un avançament electoral. Podríem dir que estan els ministres dividits, també hi ha divisió dins del Partit Socialista, però que l'entorn més pròxim a Sánchez et creu que pot ser una bona sortida. Si ho anuncies durant aquest cap de setmana, les eleccions podrien ser el 29 de novembre. No seria una mala data per Pedro Sánchez, diuen des del seu entorn, perquè aniria amb el rebuf de la crisi de l'habitatge, aniria també amb tot el tema de l'amnistia, que creuen que els pot beneficiar en una campanya. Penseu que la setmana que ve el Constitucional avala l'amnistia per als exconsellers, per tant creuen que això pot ser un baló d'oxigen també

0: de cara a una campanya i aniria també amb els resultats de les eleccions als Estats Units que podrien jugar a favor de Pedro Sánchez. En resum, portem molt de temps parlant d'eleccions anticipades, hem parlat de moltes dates, de si serien el juliol, si s'allargaria fins l'agost, si Sánchez les faria coincidir amb municipals i autonòmiques de finals de maig, si una derrota pressupostària de final d'any precipitaria aquestes eleccions, i aquesta no l'havíem vist venir fins avui o fins ahir a la nit, de que tota la crisi de l'habitatge pogués obrir aquest escenari que fos més propici per ell.
1: Incertesa aquesta hora, resposta de sí o no. Escoltarem Pedro Sánchez avui?
0: Ara mateix et diria que no.
1: Ara mateix.
0: Però he de seguir preguntant una mica més. Ara mateix et diria que no.
1: Ara mateix Pedro Sánchez no ha de tornar a parlar, per tant, ara mateix no hauríem de saber més coses. Mentrestant, d'aquí sí que podem escoltar la veu, és del líder de l'oposició, el senyor Feijó.
2: Ustedes no han comido.
1: Mira, todo está a punt d'acabar.
2: Como ustedes se pueden imaginar, no hay ningún interés para saber si yo he comido o no. Pero lo que sí soy, creo, es que ustedes la mayoría no han comido. ¿Les parece la última?
1: Està fent una referència a aquella roda de premsa de Pedro Sánchez en plecas.
3: Son las 5 y todavía no he comido.
1: En plecas Ábalos, crec que era.
4: Me gustaría, ha hablado de un millón, pero bueno, me gustaría saber si puede concretar ante los españoles el compromiso de, en un primer mandato de un gobierno Feijóo, cuánta vivienda se podría construir. Un mandato, pongamos, estándar de 4 años.
1: És una pregunta de campanya electoral a Feijóo. Última pregunta en aquesta ronda de compareixences posterior a la jornada de votacions. Tinc en línia també el nostre cap de política, el Raúl Flores. Bona tarda.
5: Què tal? Bona tarda, Francesc.
1: Jornada intensa. Tenim aquí David Miró, l'Elisenda Roca, i també volia escoltar una mica com ho valores, tu que has anat seguint durant tota la temporada aquesta jornada, que ha estat bastant inesperada.
5: Sí, bastant inesperada. Sobretot es va començar a dibuixar ahir al migdia, sobretot quan ja Míriam Nogueras va sortir una mica del to més moderat que havíem estat sentint durant tota la setmana des de Junts per Catalunya sobre aquests decrets que acaben de caure fa molt poca estona al Congrés. I quan vam sentir Nogueras ja sent més crítica i sent més vehement contra aquests decrets, semblava que la cosa es podia torçar. Sánchez encara deia que era raonablement optimista, però finalment ahir la nit qualsevol esperança es esvaeix, i aquí es comença a dibuixar aquest panorama on, des de la gesticulació, els missatges, a tot el llenguatge, comença a dibuixar un clima encara més preelectoral. Sánchez parlava fa una estona des del faristol del Congrés, advertia el PP i Junts que la història el jutjarà abans del que ells creuen. Clar, al final tot està apuntant cap a una decisió que ara ho comentava la Paula Brujats, excel·lent com sempre des de Madrid, que la decisió pot ser aquesta tarda, pot ser el cap de setmana, però sí que és veritat que comença a ser un secret a veus. La decisió només la sap Pedro Sánchez, però és veritat que el seu entorn dibuixa un escenari que és el que podem anar coneixent les properes hores i que ens porta, no inevitablement encara, però sí que comença a estar molt a prop aquesta convocatòria d'eleccions a finals de novembre, principi de desembre, però és un escenari que ara gairebé ja no nega ningú.
1: D'aquí una estona tindrem un expert per parlar d'enquestes, perquè si entrem en període electoral haurem de veure també en quin panorama ens trobem ara mateix a nivell d'intencions de la ciutadania, d'interessos i de tendències. David, no és el primer cap de setmana que Pedro Sánchez es tanca a la Moncloa i ha de prendre una decisió important.
6: No, ell ens té... O sigui, hem de veure que Pedro Sánchez ja tenia al cap un escenari com el d'avui, un momentum, diguem, per avançar les eleccions. O sigui, el pla que inicial que hi havia era que ell presentaria aquesta tardor uns pressupostos molt socials, molt expansius, que es discutirien al Congrés i que tot això conduiria a una votació cap al mes de desembre en què PP, Vox i Junts tombarien els pressupostos. I aquest era el marc en el qual ells treballaven per avançar les eleccions al febrer-març. Per tant, ara el que s'ha trobat és un factor sorpresa que li dona un relat que potser fins i tot és millor, perquè el tema amb uns pressupostos és difícilment pots aconseguir el clima que hi ha ara, no?, al carrer.
1: Espera't un segon, perquè sí. potser podem precisar timings. Quan prendrà la decisió Pedro Sánchez? Li preguntava la Paula Brujats fa 5 minuts. Quan decidirà el president del govern espanyol? Convocarà eleccions? Paula Brujats, bona tarda.
0: Bona tarda, què tal?
1: Per què dius?
0: No, perquè em fa molta gràcia, perquè realment l'expectativa és tanta des d'ahir a la nit.
1: Hem de traslladar l'expectativa als nostres oients.
0: No, és que realment Pedro Sánchez no, suposo que és conscient de l'expectativa que està generant, però el que et puc dir a aquesta hora,
1: atenció,
0: de fons de la Moncloa, és que ni avui, ni demà, ni diumenge, si res canvia, no veurem a Pedro Sánchez

0: Aquesta és la informació oficial que tinc a aquesta hora de la Moncloa, que a partir de dilluns veurem el què. No vol dir que convoqui, però com a mínim allunyem la possibilitat fins passat el cap de setmana.
1: Si veieu focs artificials a la Diagonal, podria ser Òscar Fernández. No ho puc assegurar, però podria ser el nostre cap d'informatius que veu que no perd el cap de setmana del tot. Bé, doncs, Paula, pendents, eh? D'aquí una estona tornem, perquè m'agradaria parlar tant amb tu com amb la Tània una mica, que ens feu un balanç una mica més en fred d'aquesta jornada tan boja que començava, de fet, ahir la nit i que ha acabat ara a mitja tarda. D'aquí una estona parlem.
0: Vale, fins ara, vinga.
1: A veure, David, estàvem amb tu, amb l'Elisenda i amb el Raúl Flores, i t'he tallat bruscament.
2: No, jo deia que Sánchez ha aconseguit ara un momentum que potser fins i tot és millor del que ell preveia. L'únic és que és 3 mesos abans, diguem, no? I per tant, jo crec que jo encara mantinc l'aposta de l'avançament electoral, i crec que fins i tot a ell li va bé aquests dies una mica com de suspens, a veure què passa, perquè llavors el tema és aquest. O sigui, tot el cap de setmana no es prendrà la decisió, però el tema, l'agenda, el paradigma, és aquest. Tindrem dissabte les manifestacions, per tant, jo crec que dilluns també és un bon dia per comparèixer i fer l'anunci. També et diré una cosa, ara em llançaré a la piscina, eh?
1: Vinga, va.
2: Però sabem que a Sánchez li agrada donar sorpreses i traure's conills del no?
0: Del barret.
1: Clar, però
0: sí, barret.
1: Però en aquest punt, què seria una sorpresa?
2: Una sorpresa, però una estratègia, diguem, d'aquelles que a ell li agraden, seria aprovar el decret un altre cop.
1: És a dir, ell pot tornar-ho...
2: Ell pot tornar a convocar el Consell de Ministres, aprovar el decret, i després dissoldre les Corts i
1: clar, llavors aquell decret queda en vigència.
2: Aquell decret queda en vigència durant 30 dies i, per tant, el dia 30, la Diputació Permanent, on hi ha la mateixa majoria que el ple, diguem, s'hauria de reunir i tombar-lo un altre cop. Però seria en campanya electoral.
3: Mira, doncs ho veig plausible.
2: Ara estic fent una
1: Raúl Flores, compres aquesta teoria?
4: Home, anava a dir plausible, jo no m'atreveixo ja a dir plausible amb tot aquest escenari, però al final aquí hi ha una cosa que jo crec que tothom ja dona per segura, no? Que és que al final Sánchez, Sumar, els seus aliats necessitaven amb molta urgència un tema que no fos Ceuta. Duem des de final de l'estiu amb el mar mental que centra el debat polític parlant de Ceuta. Però és que abans de Ceuta estaven parlant de Zapatero i estaven parlant dels casos de corrupció del PSOE. Home, és evident que ara han trobat un marc, un tema, un de què aniran aquestes eleccions, que és molt més proper, no només als interessos del PSOE, sinó al possible benefici de PSOE i de socis, com és l'habitatge. Per tant, com a mínim, el moment és propici. La seqüència del cap de setmana i dilluns és molt propícia, perquè hi ha protestes, i el tema és que la pressió continua sobre Sánchez, i recordem que té fins dimarts per poder convocar el 29 de novembre. Per tant, hi ha 4 dies de coll per un escenari, per un element que, home, sembla difícil de trobar un marc, un tema, en què PSOE i també els seus aliats es puguin sentir tan còmodes. Avui, sentint les intervencions al ple del Congrés, sentint el retret, sobretot cap a Junts, el soci, un dels socis que els va facilitar la investidura ara fa 3 anys, es fa molt difícil pensar que aquesta legislatura pot tenir continuïtat. Ni tan sols quan Junts va trencar les relacions, els acords amb el Partit Socialista, el to era tan crispat com el que se sentia aquest matí. Per tant, hi ha una certa trencadissa, hi ha una certa marcatge de posicions per un moment que és el combat polític, en què tot això els hi farà molta falta.
1: Elisenda, remata amb això, aquesta ronda.
3: Sí, jo no sé si estaran d'acord amb mi, però el que sí estem veient és que ja, com Rufián deia, que no hi té ningú a l'esquerra, sí que hi ha algú a l'esquerra del Partit Socialista, que són Sumar i que són Podemos, sí que hi són. El que passa que donen per descomptat que igual ja quedaran absolutament deixatats, no?, en les properes eleccions. Però crec que des de Madrid, no sé què opinareu vosaltres, no entenen que hi ha molta gent que aplaudeix, sense lligar-los a PP i a Vox, aplaudeix la decisió, el no, que ha fet Junts. És a dir, jo no crec que això tregui vots aquí a Catalunya a Junts.
2: Bueno, aquesta és una altra qüestió, eh?
3: Ah, o sigui, no. Però compte, perquè diuen...
2: Junts és l'únic partit que ha negociat amb el govern i que sí. Ha votat en contra. Aquest és un detall important. Junts havia negociat amb el govern.
3: Efectivament.
2: I bona part del
3: Perdona, decret... hi havia posat propostes.
2: No, no.

0: No, sí, taules sí, sí. Seves, cosa que el PP no ha fet.
1: Propostes que Podemos havia rebutjat de forma clara, clar. Uh-huh. Com, per exemple, les bonificacions fiscals als propietaris, també bonificacions als llogaters.
0: Els llogaters, efectivament.
1: Havien tret, per exemple, els petits propietaris que només tinguessin dos pisos, no tenien llum verda, diguem, per fer desnonaments. O sigui, hi havia l'obligació del pagament de les mensualitats. Hi ha molts elements de Junts en aquest decret. Per això resulta sorprenent. I per això, diguem, han assumit un desgast que jo crec que és més gran que si haguessin dit no d'inici. M'enteneu? Si d'inici haguessin dit que
2: perquè ells... mostres una predisposició.
1: Clar,
2: i després la
1: perquè llavors, i perquè d'alguna manera has creat una expectativa i llavors el, diguem, la frustració és més gran. I ara, justament, jo crec que és injust, però tot està anant contra Junts quan PP i Vox tenen més vots i tenen més pes polític.
2: A veure, Raül.
3: No, clar, sobre el que deia ara el David, és veritat que Junts ara li torna tot amb el seu argumentari, perquè és veritat que s'havien generat unes expectatives en què Junts aquesta vegada sí, perquè altres no, ja no ho havia fet, podia facilitar l'aprovació d'aquests decrets. Però és veritat que en un moment, i amb un tema tan delicat com l'habitatge, la negociació jo crec que també els hi juga a favor. És a dir, l'habitatge, i ho diuen totes les enquestes reiteradament, aquí sé que coincideixen totes i fins i tot el CIS, situen l'habitatge com el tema principal, com la preocupació principal en la majoria de partits. També amb els votants de Junts. Per tant, un no d'inici, jo crec que hauria pogut costar més d'entendre que no pas una negociació, perquè fins i tot ens va sobtar als que anem seguint l'actualitat. És evident que Sou i Junts han parlat per moltes altres qüestions, però és la primera vegada des de la trencadissa que Junts reconeixia obertament converses amb el PSOE, negociacions. Hi havia també un relat i una seqüència des de Junts de negociar i de seguir fins al final, fins al punt que s'han incorporat moltes de les seves propostes en els decrets en el decret principal que s'ha votat fa molt poca estona al Congrés. Per tant, també calia una seqüència i una justificació que avui crec que també ha intentat dir Míriam Nogueras des del faristol. La justificació que, i això és l'argument que han defensat des de bon inici, la desprotecció que, segons ell, el decret no compensa cap als petits propietaris.
2: David Miró, que sé que has de marxar, t'alliberem. Gràcies per acompanyar-nos.
1: Gràcies.
2: Ens veiem a la propera situació d'emergència. Anem cap a Madrid. L'epicentre d'aquesta jornada mig terratrèmol. Sembla que no acabarà d'esclatar del tot el terratrèmol, perquè ens deia la Paula Brugets que la cosa, si passa, passarà dilluns. La cosa és la convocatòria d'eleccions. Però el president del Partit Popular, Núñez Feijóo, ja ha acabat la seva compareixença i la Tània Tàpia ha estat una mica pendent. Tània, què ens en pots dir del que ha dit el, de moment, cap de l'oposició?
4: Doncs mira, el Partit Popular, que estaria per una vegada d'acord amb el govern espanyol, si Sánchez avança eleccions, diu que no s'ho pensi, que posi data, que ell està preparat, i per tant el Partit Popular, que aplaudeixen davant d'aquest possible escenari electoral, diu que Sánchez no se'l creu ningú, diu que ha estat el mateix govern, l'actual, el que ha provocat aquesta crisi d'habitatge, i aquí ja estem en campanya, ha promès en 4 anys construir un milió d'habitatges
2: i
4: generar... un milió, i és que jo també són 4:45 i no he dinat, perdoneu. Construir un milió d'habitatges i generar 600.000 llocs de treball anuals. Per tant, aquí arrenca ja la campanya electoral.
2: Encara està obert el VIPs aquell de Neptuno?
4: El VIPs de Neptuno està obert. Bueno, és que aquí els VIPs i el Rodilla no paren.
2: Això,
4: no?
2: Dic,
4: és una cosa molt madrilenya.
2: Que pots anar al VIPs allà a fer-te un d'aquell sàndwich triangular.
4: Que no has escoltat l'antena de Catalunya Ràdio des del matí.
2: Sí, home,
5: pobre Tània,
2: sí.
5: Si s'escapa el VIPs,
2: això,
5: li passarà algú per davant.
2: No, dic ara 4:45, és una bona hora per anar al VIPs.
4: Hi ha un bar estupendo aquí al Congrés, a la tercera planta, que...
2: Divendres a la tarda obre, també?
4: Ostres, ara m'has mort, però jo diria que sí.
5: I està bé de preu, sí, o no, aquest bar?
2: Home, deu ser baratíssim.
4: Han pujat els preus, i el pitjor no és la pujada de preus, és que han canviat la subcontracta i el menjar no està en boca.
2: Aquest és el problema.
4: Aquest és el problema.
2: Sí. Tània, bé, pendents. T'ho plegué quan hagis de plegar, ens avises per línia interna, vull dir que no et farem...
4: Era per desengreixar una mica el tema.
2: Sí, ens convé, que portem moltes hores. Tània, ànim. Gràcies. Això a dins del Congrés, a les sales de compareixences, però a fora hi tenim la Montse Mir. Montse, bona tarda.
6: Bona tarda.
2: Quina fotografia ens fas dels exteriors del Congrés?
6: Doncs mira, no hi ha cap tanca, pràcticament no hi ha ningú, la policia s'ha afanyat de seguida a treure tota la parafernàlia aquesta que es munta quan hi ha situacions com aquesta, i els acampats han tornat al seu lloc, és a dir, a la Puerta del Sol.

0: Han fet declaracions als sindicats, bàsicament, ras i curt, demà manifestació important, aquesta tarda un parell d'actes a Sol i, sobretot, vaga general. Demanen la vaga general, diuen que s'obre un nou cicle polític des del sindicalisme i del que ha passat avui al Congrés, diuen que està segrestat pels rendistes i fons voltor i li ha tocat el rebre a tothom. L'ultradreta, que crea divisió, els de dretes, culpables directes d'haver arribat en aquesta situació davant d'un govern d'esquerres que és incapaç d'avançar i de protegir la població.
1: Doncs la Montse, mira, ens fa la fotografia de fora del Congrés. Ara deia, aquests indignats, aquesta gent que s'ha manifestat aquests dies a Sol, és on va començar una mica aquest moviment dels últims dies, s'ha replicat, en certa manera, a Plaça Catalunya. Allà també m'imagino que han estat molt pendents durant tota la jornada de què passava al Congreso de los Diputados. Joan García, bona tarda.
2: Bona tarda, Francesc.
1: Quin ambient? Perquè no sé si plou. Ara estem tancats en un estudi que no tenim finestres. Llavors no sé si plou o no plou a Barcelona.
2: Ara no. Ha parat de ploure aquí a l'anar i venir de turistes habitual una tarda de divendres, que miren sorpresos que és tot això de les tendes de campanya muntades al mig de la plaça. També s'ho miren pujats a les baranes els coloms, que els han foragitat del seu espai natural, diguéssim. Però aquí sí, molta expectació. Molta expectació, sobretot al moment de la votació. Ara hi ha un impàs, fins a les 6 de la tarda aquí hi haurà una assemblea, però cap a quarts de quatre un grup d'acampats feien pinya sota una carpa mentre escoltaven les votacions i en saber-se el resultat han esclatat en diverses consignes. Una aquesta. El que ens feia arribar a la Montse Mir, també, vaga sí. general. I després l'emplaçament també a la mobilització permanent.
3: No acceptem ni un no per resposta. No acceptem la derogació d'un decret insuficient. Això no acaba aquí, això continua. Ens quedem per seguir defensant les persones, amb tot el que això implica. Us necessitem a totes aquí.
2: S'ha emplaçat tothom a les 6 de la tarda a una assemblea per debatre el que sentíem, aquesta organització...
1: Les 6 de la tarda
2: d'avui, sí. No, i encara per avui, mira, acabem de rebre un parell de convocatòries més, de dues mobilitzacions a tenir en compte per qui hagi de sortir de Barcelona cap a quarts de 8 s'anuncien talls. Oh. A l'Avinguda Meridiana en Fabra i Puig, per la banda nord, i a la plaça d'Espanya. Convoca la Confederació Sindical per l'Habitatge, que anuncia aquestes dues accions per aquest mateix vespre a Barcelona, 8:15.
1: Doncs bé, tocarà estar al cas a partir del tot costa d'aquestes incidències de mobilitat. Joan, ens hem d'imaginar jornada de transistors, els manifestants acampats amb la ràdio escoltant un per un els vots fins que s'acabava la votació? Era una mica així?
2: Sí. Ha sigut ben bé així. Han connectat una app d'un telèfon a un altaveu i han fet pinya doncs, una cinquantena d'acampats sota la carpa. Aquella hora encara estava plovent de manera insistent i anaven sentint doncs, tots agafats doncs, el nom per nom de cada diputat, com deien sí o com deien no. I al final... Doncs,
1: la ràdio, Joan.
2: Amb diverses... Sí.
1: La ràdio, sempre la ràdio.
2: Com el dia aquell de l'apagada, que vam treure els altaveus al carrer.
1: I tant. Ningú t'ho explicarà millor. Ningú t'ho explicarà millor. Joan García, moltes gràcies.
2: Apa, fins ara.
1: Això a Plaça Catalunya. Però i què passarà ara? I si hi ha eleccions, com pinta el panorama? Jordi Muñoz, bona tarda.
4: Hola, bona tarda.
1: Fem una pausa i aquest senyor ens dirà com pinta el panorama.
5: Mamma Mia, el musical, arriba al Teatre Tívoli amb una nova producció per convertir Barcelona en la gran festa d'Ava. Música i emoció s'uneixen en un espectacle únic on no podràs deixar de cantar i ballar. Compra ja les teves entrades a mamamiaelmusical.es i uneix-te a la festa de l'any.
6: Notícies, vídeos, podcasts, jocs i passatemps, alertes en temps real. Tu tries la manera d'estar al dia. Descarrega ara l'app de 20 Minutos i accedeix gratis a tots els seus continguts. 20 Minutos, més a prop que mai.
7: Darrere la porta de moltes cases s'hi amaga un silenci que ha travessat generacions. Històries de la guerra que ningú no ens ha explicat mai.
8: El silenci heretat. El colpidor llibre d'Eloi Vila sobre la guerra civil. Ara a les llibreries.
9: Marcos Franc, Pilar Eire, Lluís Soler i Àngel Llàcer a Col·lapse amb Jordi González. Dissabte a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
4: Avui

0: La de bojos portar un fill al món.
1: Per mi és de bojos renunciar al que sempre has desitjat. Per això el tindrem, perquè sé que podem.
2: Perquè ara Fiac Assegurances t'oferim la nostra assegurança de salut amb els millors centres i professionals i tots els serveis que necessites amb 2 mesos gratis. Fiac, 5 lletres que donen tranquil·litat.
3: 9 per 3, 27.
4: Següent.
3: Te les vas aprendre amb suor i llàgrimes. Ara les recites sense pensar-hi. Però saps també que tens dret a rebre informació sobre el lloc de procedència dels productes frescos abans de comprar-los? A l'Agència Catalana del Consum t'ajudem a conèixer els teus drets perquè te'ls sàpigues tan bé com les taules de multiplicar. Troben més informació a consum.gencat.cat. Els teus drets de memòria. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
5: Ferran Adrià, com està?
6: Bé, tranquil.
5: Però què us passa, que tots gelats, o què?
7: Escolta, mira, no em cridis, eh?
5: Quants cops t'he salvat el cul, a tu?
6: Si tu i jo hem sigut capaços de fer això, podem fer qualsevol cosa.
8: Jo no crec que em vulguis acompanyar cap allà on vaig.
9: Això no és bo per la cuina catalana.
10: Has de dir alguna cosa, ara mateix.
6: Que si el bulli cau, caiem tots.
11: Gènesi, últims capítols. Dilluns a la nit a TV3 i a la plataforma 3Cat.
12: Estem condemnats a repetir els pecats dels nostres pares? Aquest és el plantejament de l'Alès de l'Eden, el gran clàssic de John Steinbeck. Una història sobre gelosia, amor, culpa i patrons que passen de pares a fills.
13: I believe there are monsters born in this world to human parents.
14: Ja va tenir una adaptació al cinema dirigida per Elia Kazan l'any 1955 i ara és la seva neta, Zoe Kazan, qui dirigeix la nova versió en forma de sèrie.
12: L'actriu Florence Pugh és la gran protagonista de la nova adaptació, interpretant una dona jove enigmàtica i calculadora.
14: En parlarem a fons amb la Marina Porres a La finestra indiscreta.
15: Aquest divendres a mitjanit amb Toni de la Torre.
12: Ara, la tarda, amb Francesc Garriga.
16: Minuts per les 5 de la tarda d'aquesta jornada d'activitat al Congrés dels Diputats a Madrid. No sembla que hagi de ser una jornada d'activitat a la Moncloa, perquè ens comentava la Paula Brujats que serà, com a mínim, dilluns que es manifestarà el president del govern espanyol. Escoltàvem el Raül Flores i l'Elisenda Roca per parlar d'uns possibles comicis. Clar, això ara obre una nova dimensió, que és: què pensen els ciutadans? En quin punt es troben ara mateix? Qui guanyaria unes eleccions si es fessin avui? Això ens agrada molt fer-ho. Qui guanyaria si es votés avui? Qui jugaria avui si fos la final de la Champions? No? Aquestes preguntes que no tenen resposta, però que sí que tenen estudiosos, com el professor de Ciència Política de la UB, el Jordi Muñoz. Bona tarda de nou.
17: Hola, bona tarda.
16: Et deuen preguntar a cada dinar i sopar: escolta'm, com van les enquestes, no? Una mica?
17: Sí, però les enquestes són públiques, diguem. És a dir,
16: les tens molt al cap. I les saps interpretar.
17: Sabem com haurien quedat, o com era probable que quedessin unes eleccions si s'haguessin fet ahir. Si s'haguessin fet avui, ho sabem una mica menys, perquè la conjuntura política és molt volàtil.
16: Clar, això d'avui, a nivell d'eleccions, i sobretot d'enquestes, pot provocar un canvi molt important i que les properes enquestes fetes a partir d'avui ja s'hi noti un efecte?
17: Pot provocar canvis per diversos motius. És evident que la gent, quan va a votar, té en compte, diguem, les propostes dels partits, si els hi agraden més o si els hi agraden menys, però és molt important en quins temes està pensant el votant. No? Tu, quan vas a comprar-te un cotxe, si estàs pensant en l'estètica, triaràs una marca; si estàs pensant en la seguretat, triaràs una altra; en política passa exactament el mateix. Si estem pensant en Ceuta o estem pensant en la corrupció, n'hi ha una part de l'electorat que triarà un cotxe, i si està pensant en l'habitatge o en el salari, en triarà una altra. I sobretot, una cosa que defineix molt les eleccions és qui s'activa i qui es desactiva, que això és la part que, d'una banda, és més complicada per a les enquestes, però és la que determina més els resultats electorals.
16: I un tema com això d'avui activa gent?
17: Clar, potencialment pot activar a un perfil de votant preocupat per l'habitatge, que és sobretot el votant d'esquerres, i portar-lo a votar cap als partits que perceben com a útils per a solucionar aquest problema. Si anem a les eleccions pensant en l'habitatge, això posa en una millor posició als votants d'esquerres, als partits d'esquerres. Vol dir això que automàticament capgirarà del tot el que estaven dient les enquestes fins ara, que era que guanyava la dreta i que l'esquerra tindria el camí aplanat per la Moncloa? Crec que no. És molt complicat.
16: Però totes les enquestes que hem vist, no sé si dir-te dels últims, 3 anys, n'hi havia alguna que no donés majoria absoluta? Potser alguna.
17: Les del CIS. però a banda dels del CIS, les altres, a la suma de PP i Vox, era bastant consistent.

0: existent. La gran majoria de les enquestes...
1: Surten per sobre dels 200 diputats, que és una majoria molt àmplia.
0: Sí, jo tinc la sensació que el de més de 200 diputats és un escenari molt extrem i que realment, a no ser que es fessin les eleccions en una conjuntura superfavorable per a la dreta, era molt improbable que passés. Però la majoria absoluta de més de 175 jo crec que estava prou clara en totes les enquestes.
1: És a dir, si et pregunto allò que em deies tu, si et pregunto què hauria passat si les eleccions haguessin estat ahir, ahir no hi ha gaires dubtes que hi hauria majoria absoluta de dretes.
0: Des del meu punt de vista, no hi ha gaires dubtes.
1: PP més Vox sumarien més dels 180 diputats necessaris.
0: El que passa és que sabem que, primer, diverses coses. Quan a tu et pregunten, tu imagina't que et truca un enquestador i et pregunta a vostè si hi haguessin eleccions avui, a qui votaria. La resposta que tu dones en abstracte és diferent de la resposta que tu dones quan ja n'hi ha unes eleccions convocades, els partits han presentat unes llistes, tenen uns candidats, i et poses en el mood, diguem, de he de votar d'aquí 15 dies o d'aquí 20 dies o d'aquí 30 dies. No? I llavors és quan la gent comença a estar més atenta, perquè de vegades nosaltres, els que ens dediquem a això, a estudiar la política o a explicar la política com vosaltres, pensem que tothom està tan pendent com nosaltres de la política, però en realitat el gruix de la societat té moltes altres preocupacions. I en canvi, quan venen eleccions, la gent està molt més atenta. I per això cristal·litzen moltes opinions que potser no estaven cristal·litzades fins al moment. I per tant, si ara anem a una fase de gran intensitat política, d'alt voltatge, d'una vaga general, de mobilitzacions, de protestes, es convoquen eleccions, tot això entrem en una dimensió, crec, una mica diferent. I aquestes conjuntures són superimportants en política.
1: I aquesta nova conjuntura no aniria en contra de Pedro Sánchez i del Partit Socialista?
0: No, és clar, sobretot si la comparem amb la conjuntura que teníem la setmana passada.
1: El que deia el Raúl Flores, no? Sánchez necessitava passar pàgina de Ceuta...
0: Passar pàgina de Zapatero, passar pàgina de...
1: Que no sé si es pot passar pàgina de tot això, però com a mínim deixar-la una mica més apartada.
2: Però sí que es tapa, eh? És a dir, Zapatero, les joies, les filles, l'empresa de les filles... Va arribar a Ceuta i la gent va deixar de parlar de Zapatero, i era Ceuta, Ceuta, Ceuta... I ara... És veritat que Ceuta ha quedat, evidentment que hi és, però ha quedat bastant soterrada.
1: Però una qüestió com l'habitatge, que afecta pràcticament a tothom...
2: A tothom, a tothom.
1: Això preocupa més la gent d'esquerres que la de dretes, per exemple? Això quan es fan enquestes, els temes de preocupació no són els mateixos per un costat i per l'altre. Però no sé si l'habitatge és comú.
0: L'habitatge... preocupa més en sentit, en termes relatius, perquè la gent de dretes té més preocupació per qüestions com la seguretat, la immigració, o expressa més preocupació.
1: Això, normalment.
0: Per aquests temes, normalment. Però en general és veritat que és un tema que, òbviament, preocupa a tothom. I més aviat les diferències tenen a veure amb la generació, és a dir, preocupa més a la gent més jove que a la gent més gran per raons òbvies. El lloc on vius preocupa més en grans zones urbanes que fora de les grans zones urbanes, per raons obvis també, perquè són el problema de l'habitatge és més greu. Però que preocupi a tothom, independentment de la ideologia, no vol dir que tothom estigui d'acord amb les mateixes receptes o que tothom percebi que els partits són igualment capaços de resoldre el problema. No? Aquí no es tracta només de que et preocupi el tema de l'habitatge, és que estiguis d'acord amb propostes com les que n'hi havia en els decrets que s'han tombat avui en el Congrés, o que tu pensis que els partits que estan més ben preparats per a resoldre el tema de l'habitatge són els partits d'esquerres. És veritat que els partits d'esquerres tenen un avantatge comparatiu respecte als partits de dretes sobre aquests temes, igual que els partits de dretes tenen un avantatge comparatiu sobre els partits d'esquerres amb temes com la seguretat, no? o el control de fronteres. I per tant, d'aquí ve la importància de l'agenda política, d'aquí ve la importància de les campanyes. Moltes vegades es guanyen no convencent els votants de que tu ets el millor i portant-los cap a tu, sinó que es guanyen fent que els votants pensin en el que tu vols que pensin. És el control de l'agenda política.
1: Aquest cap de setmana el PSOE té marge per fer enquestes express per veure si la ciutadania... És a dir, la convocatòria electoral pot dependre que aquest cap de setmana, a nivell intern, el PSOE faci una enquesta, es gasti molts diners, i vinga, anem a veure què ens sortiria per si ens convé dilluns, dimarts, convocar.
0: A veure, és possible, és a dir... Tècnicament avui en dia és molt possible. N'hi ha panels, n'hi ha trackings, n'hi ha sistemes que van donant informació dia a dia als partits que s'ho poden pagar de com estan les coses. Jo no sé, no desconec de si el Partit Socialista té un tracking activat en aquests moments. És possible que sí. El sentit comú diria que...
1: Però això vol dir que cada dia reben dades.
0: Sí, cada dia reben una actualització de les dades i llavors pots anar veient el canvi o la tendència de canvi. Ara, si jo fos l'assessor de Pedro Sánchez,

0: que gràcies a Déu no ho soc.
1: No seria molt emocionant ser assessor de Pedro Sánchez ara per algú com tu?
2: S'hauria quedat sense cabells,
3: és bastant possible, i els té molt bé,
2: però ha fet una pausa dramàtica.
3: Seria molt emocionant, no?
2: S'ha angoixat molt de cop i volta.
3: S'ho ha imaginat.
0: Jo soc de reaccions més lentes, aquest ritme trepidant. No, en tot cas, fora bromes,
3: si jo fos el teu assessor,
0: li diria que s'ho pensés molt abans de prendre decisions mogut per una enquesta d'un cap de setmana. És a dir, això et pot donar pistes, però lo important és el que passaria el dia de les eleccions, i han de passar moltes coses, i per tant, les coses que pugen i ballen, és a dir, és superimportant ser capaços de distingir les petites ondulacions en la superfície del mar de les corrents una mica més de fons o una mica més persistents.
4: Però llavors, tu no veus amb les acampades a Madrid, a Barcelona, a altres llocs, tu no veus que això no és un mar de fons, sinó que ja comença a ser un tsunami?
0: És probable.
4: Vull dir que aguantarà.
0: És probable que això vagi cap aquí. Jo l'únic que dic és que una enquesta d'un cap de setmana no és la informació que necessites. Necessites posar-la en context amb moltes altres variables, i sobretot, crec que en el cas del PSOE o de Pedro Sánchez en aquest moment, és posar-ho en relació amb les alternatives que tens. No? En quina altra conjuntura seria més favorable per a ells anar a eleccions? A mi em costa de veure. Tot i així, també n'hi ha altres alternatives. També podria seguir negociant amb Junts i aconseguir modificar alguna cosa del decret i aprovar o convalidar els decrets en un proper ple, i potser això el posicionaria com una persona que sí que és capaç de portar solucions sobre el tema de l'habitatge.
1: Raül Flores, creus que tindràs un cap de setmana més tranquil del que t'imaginaves fa 6 hores?
5: Home, respiro una mica més tranquil del que m'imaginava fa només una hora.
1: Pobre Raül.
5: T'ho reconec obertament, tot i que la setmana que ve comença intensa.
1: És maca la setmana que ve, eh? Recorda'ns el calendari de la setmana que ve.
5: La setmana que ve, el que sabem ara, perquè ja sabeu que després apareixen 10 coses més, però dilluns probablement la començarem sabent el desenllaç d'aquests nous dies de reflexió de Pedro Sánchez, d'aquest cap de setmana de reflexió de Pedro Sánchez, però és que alerta el que ha de passar dimarts. Dimarts es reuneix el ple del Tribunal Constitucional. Un ple que ja està convocat i un ple que ja sabem què dirà, que és que sentenciarà amb claredat, deia el president del Tribunal, Cándido Conde Pumpido, a favor d'aplicar l'amnistia a l'expresident Carles Puigdemont, a Oriol Junqueras, a la resta d'exconsellers del govern de l'1 d'octubre. La qual cosa aplana, apropa molt, veurem quan, la tornada, per exemple, de Puigdemont, i també la possibilitat que Oriol Junqueras pugui tornar a repetir com a cap de cartell d'Esquerra. Això ha de passar dimarts, i aquí s'obre una dimensió com a mínim de temps desconeguda. Què coneixem de la dimensió? Sabem què dirà el tribunal, que és que hi ha 15 arguments, fins i tot, que són arguments rotunds a favor d'aplicar aquesta amnistia. I sabem també que des del Tribunal Suprem, a l'entorn del mateix jutge Llarena, ja diu que ho acataran i que li faran cas i que aixecaran immediatament l'ordre de detenció, amb la qual cosa podria tornar sense temor a ser detingut. Això només dilluns i dimarts.
1: Imagina't.
5: Després ja veurem.
1: Imagina't la resta. Raül Flores, va, deixa'm tranquil i que gaudeixis el cap de setmana.
4: Bon cap de setmana,
5: gràcies,
4: Raül.
5: Gràcies, vosaltres també. Fins la setmana que ve.
1: Jordi Muñoz, gràcies per venir també a la tarda, donant-nos una mica de pistes de per on pot anar això.
0: Moltes gràcies a vosaltres.
1: Anem a Madrid un moment, va. Anem a Madrid. Per tancar ja amb el Congrés dels Diputats, perquè només hi deu quedar la Paula Brujats. Paula, quedeu tu i qui més?
6: Jo i tots els companys periodistes, que són moltíssims, que tenim feina i en tindrem per estona. Aquí no hi queda ja qui són ministres, diputats, tothom ha desfilat, pensa que és divendres a la tarda, que molts els va agafar contrapeu aquest ple en un divendres, ningú s'ho esperava. De fet,
3: en viernes, diputats, que en viernes?
7: No és gaire habitual, no?, que un divendres a la tarda hi hagi tanta activitat.
6: No hi ha mai ple al Congrés un divendres, excepte ocasions excepcionals com ha estat aquesta, i de fet a molts diputats, clar, això es va anunciar dimarts. Llavors molts havien vingut amb una maleteta per passar el dimarts i el dimecres,
1: donant
6: que eren
1: la volta
6: els dies
1: calçotets
6: assenyalats, i t'he de dir, Garriga, que sí que hi ha hagut diputats que han hagut de rentar roba a l'hotel o a l'hostal on estan allotjats.
7: Ai, pobres,
6: perquè
7: espero
6: no tenien mudes.
7: Que recuperin d'aquest drama.
6: Hi ha hagut gent que ha repetit outfits.
1: Escolta, al Congrés que hi ha metge, que hi ha bar, no hi ha bugaderia?
6: Ah, al Congrés no hi ha bugaderia. Tens raó, perquè doncs és veritat, hi ha bar, hi ha metge, hi ha comissaria, et pots renovar el DNI i el passaport si fa falta.
1: Tinc un amic que es renovava el DNI i el passaport, anava allà, bon dia, vinc a renovar el DNI, sense demanar ni res.
6: Hi ha guarderia, també, pels fills dels diputats.
1: Clar,
6: no,
1: doncs
6: diputats.
1: Una mica de
4: això és el que hauria d'haver-hi.
7: Conciliar moltes feines.
1: Doncs bé, Paula, va, et deixem conciliar una mica, si és que ja acabes, que desconec la teva jornada.
4: Vés a dinar, vés a

0: dinar.
1: Nosaltres, de moment, al Congrés, però clar, el focus ara és a la Moncloa, on tot apunta que no hi haurem d'anar tot el cap de setmana perquè no hi haurà anunci. Això seria ja a partir de dilluns, com a molt tard dimarts, per dissoldre les Corts, si Sánchez vol que es voti el 29 de novembre.
2: Ja ho veurem, això ja ho explicarem.
1: Ja ho veurem.
2: Paula Bruixats, a descansar, gràcies.
1: Una abraçada a tots.
2: I a fora del Congrés, veient com es va repartint tothom en els seus respectius, anava a dir vehicles, no crec, deuen anar més amb transport públic. Montse, mira, no deu quedar ningú ja per aquí.
3: Doncs ara sóc a Sol, he canviat d'ubicació.
2: Ah, estàs a Sol, perdó, si m'ho han dit.
3: Estic
2: que era a Sol.
3: Estic entre el hogar antifascista, la calle de la Passionària i la quadra Federico Lupi.
2: Carai,
3: que són alguns dels noms.
2: Quina ubicació,
3: mira, tu. Mira, en veig una altra, calle de la Guillotina.
2: Escolta, sembla un parc temàtic, això, eh?
3: Exacte, estic aquí en les tendes de campanya d'aquest campament de Sol, on hi ha molta tranquil·litat, no es mou pràcticament ningú, les tendes, la majoria buides, sí que quan passes pel mig hi ha la sensació una mica d'ofec, d'haver-hi molt poc espai, perquè cada vegada arriba més gent i hi ha més tendes, però com dèiem, tothom aquí pendent d'un parell d'actes que han de fer avui, sobretot per preparar aquesta manifestació que es farà demà, que sortirà de quatre llocs diferents de Madrid i que es dirigirà cap a la Cibeles a partir de les 12 del migdia.
2: Des de la calle de la Guillotina, Montse Mir! Muchas gracias! Gràcies, Montse.
3: Adeu.
2: Ai, fem una pausa i rematem amb una mica de Tarda en l'aire, versió política.
1: Vale, vale.
2: Tira.
4: Hay mucho nivel sobre el terreno de juego en ocasión, Bruce, David.
5: Esto promete, Manu.
4: No lo creo. Arranca la transmisión. Comienza Tiki-Taka. Esta es la jugada que puede decidirlo todo. Necesita una oferta ganadora.
5: Huele a compra, Manu.
4: Huele. Va. 24 horas.
5: ¿Con qué facilidad resolvió? Sin complicaciones. Ven a por más.
4: Venga.
6: Un grup d'amics gaudint de les platges netes. El Roger tornant de la feina amb bici pel carril bici. Aigua que surt de l'aixeta. Autobusos i metros que van i venen. Habitatges públics construint-se. A l'AMB, fa més de 15 anys que treballem per donar-te la millor normalitat del món. Àrea Metropolitana de Barcelona. Fem el que es dona per fet.
7: Els convidats de Sílvia Coppolo s'estiren al divan.
8: Els catalans som fills de Grècia, de Roma i de Jerusalem, també. Mm-hmm. Aquestes tres grans cultures que ens han configurat com a poble mediterrani. I aquí tenim l'exemple més clar, que és Empúries.
7: 18a temporada.
9: Benet XVI, per mi, un gran papa, però vull dir, entenc, era un home forçat a ser papa.
7: El divan amb Sílvia Coppolo, aquest diumenge a les 9 del vespre. Ara, la tarda, amb Francesc Garriga.
2: Avui ens ha fotut la tarda en l'aire l'actualitat, Marta, no?
1: I l'entrevista que va concedir ahir Isabel Díaz Ayuso, no?
2: Ah?
0: Ah, que va ser a Can Iker, no?
2: Crec que no ha fet mala audiència.
1: Va ser líder,
2: oh,
1: Garriga. El
2: líder.
1: Pas d'Ayuso pel programa Horizonte a 4, a Iker, com deia l'Elisenda, i també la seva dona, Carmen Porter, va fer un 13,8% de share en aquest Access Prime Time, que és un rècord històric d'aquest programa.
2: Carai, tu.
1: 1.630.000 espectadors, que encara això va pujar més amb l'entrevista en si, que va ser 1.885.000 espectadors i un 15,5% de share.
0: Perquè aquest programa era un programa de coses paranormals.
2: No,
1: això és el que jo tenia entès.
0: Oi?
1: Però ara tu,
2: ja no.
1: Ara tens un forense que opina i tot de gent que jo, de veritat, no, on és l'extraterrestre? Perquè ja no el veig. Per tant, Ayuso va guanyar a El Hormiguero i La Revuelta a Antena 3 i Televisió Espanyola, cosa bastant inèdita.
2: Ayuso guanya Pablo Motos i David Broncano, però no va poder amb el Polònia a Catalunya.
10: Mari Carmen, Mari Carmen.
1: Boníssim.
2: El Polònia és imbatible, Marta?
1: És que el tàndem TN, el Telenotícies, i Polònia és imbatible. Va fer un 18,5% de share amb 303.000 espectadors.
0: Bravo.
1: Líder de la nit. I l'Horizonte amb l'Iker, la Carmen i l'Ayuso es va quedar...
2: Sí,
1: sense la Mari, es va quedar amb un 6,8% i 114.000 espectadors.
2: Fixa't, la meitat d'audiència a Catalunya fa Horizonte que la resta. Bé, no sé si preguntar-te què va dir l'entrevista, però quasi gairebé que em quedaria amb el Polònia.
1: Doncs jo tinc tres talls preparats, Garriga,
2: vinga,
1: si vols els poso.
2: Tira,
1: i si te'ls vols carregar, m'avises, vale?
2: No,
1: ets el director
2: minuts.
1: Del programa.
2: Tira.
1: Primer us volia ensenyar com va entrar al plató d'Horizonte la presidenta de la Comunitat de Madrid.
11: Bueno, lo primero es que Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunitat de Madrid, le ha gustado mucho el plató, y eso, oye, está bien, ¿no?
12: Efectivamente, es lo primero que he dicho. Es impresionante.
11: ¿Por qué te gusta?
12: Pues he estado en muchos, pero es que este es diferente. Este es totalmente diferente porque tiene muchas cosas muy interesantes. Por tanto, no es solo de postín. Es para entretenerse un buen rato.
1: Bé. Sembla d'aquelles que et van ensenyant al pis, saps?
0: Sí, però els hi fan càsting per ser
2: no,
0: tan
2: però m'agrada molt que diu, me gusta mucho, ¿por qué? Porque tiene muchas,
13: muchas cosas. Sí, jo no sé si li va agradar tant el plató com el seu àtic. Però anem al moll de l'os. Què va dir Ayuso a l'entrevista? Jo us porto un petit recull de

0: Les 5, bona tarda. I comencem aquesta hora fent un repàs ràpid a la situació del trànsit i de la mobilitat. Equip Viari, Mariluz García, bona tarda.
1: Hola, bona tarda. Encara queden 4 carreteres del Montsià tallades per les tempestes. De la xarxa principal, la C12 entre Roquetes i Amposta. Cues també a l'AP7 de Santa Perpètua de Mogoda a Barberà del Vallès en sentit sud, de Bellaterra a Barberà en sentit nord. També de Montmeló a Vilanova del Vallès direcció Girona. La C58 entre Terrassa Est i Sant Quirze direcció Barcelona per alguna possible incidència. I ha quedat restablerta la circulació de trens a les Terres de l'Ebre, que estava interrompuda des d'ahir al vespre pels aiguats.
0: Pedro Sánchez valora avançar les eleccions abans que acabi l'any després de l'última derrota al Congrés. El PP, Vox i Junts han tombat els 2 decrets d'habitatge del govern espanyol, mentre que Sánchez els adverteix que la història els jutjarà abans del que s'imaginen. El PP exigeix eleccions i Junts ho deixa en mans del president espanyol. Les fortes pluges que han arribat a superar els 270 litres per metre quadrat fan estralls a les comarques del Montsià i el Baix Ebre. Els bombers han fet fins a 19 rescats de persones atrapades per l'aigua dins dels seus cotxes i més de 200 actuacions per inundacions. A primera hora s'han demanat a la població que no sortís de casa i s'han cancel·lat les classes. El confinament, però, ja s'ha aixecat. Els països del G7 acorden alliberar 100 milions de barrils de les seves reserves per intentar rebaixar els preus dels carburants. L'anunci ha estat celebrat per Donald Trump, que havia posat pressió a Europa perquè prengués la decisió. El barril de Brent baixa i cotitza per sota dels $100. I a França, les protestes dels estudiants de secundària alteren les classes per segon dia i hi ha centenars de centres tancats després de les destrosses i els ferits d'ahir. El govern es reuneix aquesta tarda amb associacions i sindicats d'alumnes per debatre les retallades, però avisa que els responsables pagaran els danys. Unes 150 persones es manifesten contra la violència masclista a Girona el dia que comença el judici pel crim d'una noia a qui la seva exparella va confessar haver matat el juliol de 2023. A fiscal i acusació demanen presó permanent revisable per assassinat. La defensa diu que no ho va planificar i ho qualifica d'homicidi. I detinguts 3 dels 4 sospitosos del tiroteig que va deixar 2 guàrdies civils ferits ahir al barri de Camp Parellada de Terrassa. Els Mossos investiguen les circumstàncies de l'episodi d'una violència poc habitual. Els 2 agents es recuperen en centres hospitalaris, un d'ells va rebre 4 impactes de bala.
2: Esports.
3: Rafinha estarà disponible per jugar al Barça-Getafe del 10 d'octubre al Camp Nou. El davanter brasiler ha passat avui noves proves mèdiques que han determinat que no té cap lesió a la cuixa dreta. Patrick Guijarro admet que té bona sintonia amb el Barça per renovar el contracte. La jugadora blaugrana n'ha parlat a la prèvia del clàssic de la Lliga F de diumenge al Camp Nou. I en bàsquet, el Barça juga avui a l'Eurolliga a les 7. L'equip blaugrana visita la pista del Beşiktaş d'Istanbul en la tercera jornada de la competició europea.
0: I el temps és el segon gran argument informatiu del dia. Les pluges perden una mica de força, si bé es poden reproduir en moltes zones del centre i de Ponent, alhora que s'estenen cap a les comarques de Girona. Poca pluja a la Costa Brava, de nit i matinada poden tornar als aiguats, al sud i les Terres de l'Ebre, però menys intensos.
2: 3CAT Info.
0: Passen ara mateix 4 minuts de les 5 de la tarda, us informa Joan Vilaplana.
2: 3CAT Info. Ràdio d'informació, 24 hores.
0: Comencem. El Congrés ha tombat els 2 decrets d'habitatge amb el vot en contra de Junts, el Partit Popular i Vox. I Pedro Sánchez meditarà aquesta setmana si avança les eleccions a finals de novembre. Ministres del seu govern defensen que és el millor moment per anar a les urnes, però alguns socis com Esquerra i Podem creuen que seria una irresponsabilitat. Anem en directe a Madrid. Allà hi tenim el nostre company Dani Sainz de Aja. Dani, bona tarda.
4: Bona tarda. Acabada la votació, Sánchez ha marxat del Congrés sense dir res. Fons del seu entorn demanen calma i expliquen que el president espanyol es tancarà este cap de setmana a la Moncloa per valorar tots els escenaris amb la possibilitat d'avançar eleccions, com li demanen alguns dels seus ministres. Abans del no de la dreta als dos decrets d'habitatge, Sánchez es llançava este advertiment.
5: Si ustedes están aquí para servir los intereses de unas élites inmobiliarias, que será legítimo, pero que no es, desde luego, el interés de la gente corriente. Hagan lo correcto, porque creo que si no, la historia les juzgará antes de lo que creen y con más contundencia de la que imaginan.
4: Unes paraules que a la Moncloa demanen no agafar al peu de la lletra. Dimarts, com a molt tard, hauria de convocar Sánchez les eleccions si vol que es vote el 29 de novembre, però socis com Esquerra Republicana i Podem ho veuen precipitat. Sentim Gabriel Rufián i Ione Belarra.
6: Cabeza fría. Parece que no hay nada a la izquierda del PSOE votable. Hay mucha gente de izquierdas en este país que no quiere votar al PSOE y no tiene a quien votar. Yo lo que pido es que se le eche un poco más de cabeza a esto.
7: Podemos estar listo para estas elecciones. A mí lo que me parece es que la gente no quiere elecciones, quiere soluciones.
4: Precisament el diumenge Sumar es reuneix per reorganitzar el seu espai encara sense candidat. Ara es bolquen amb les protestes a favor de l'habitatge i en assenyalar Junts com a culpables. Pablo Bustinduy, ministre.
8: Hoy el Partido Popular, Vox y Junts se han equivocado gravemente y pagarán este error político en las urnas. Especialmente creo que Junts ha tomado una decisión absolutamente incomprensible y desastrosa que les lleva a la desaparición de su espacio político. La crisis de vivienda va a pasar por encima.
4: Però des de Junts es polsen la pressió i Míriam Nogueras li traslladava a Pedro Sánchez la pressió per no haver fet el decret que li demanaven.
9: La decisió la té ell.
4: El PP i Vox també hi han votat en contra, celebren l'actitud de Junts i Alberto Núñez Feijóo creu que no hi ha més sortida per Sánchez que convoca eleccions.
10: Tiene la coartada, ponga la fecha, disuelva las cortes, convoque elecciones, que hablen los españoles. Y antes de hacerlo, que tenga el arrojo de salir a la calle.
4: Plaça de banda, Santiago Abascal ha dit que l'objectiu d'avui de Sánchez era tapar la seva corrupció.
0: És en Dani Sainz-Eaja en directe des de Madrid. Gràcies, Dani. Bona tarda.
11: Adéu, bona tarda.
0: I el president de la Generalitat, des d'un col·loqui al Fòrum de Toixa a Galícia, ha criticat la decisió de Junts de votar en contra dels decrets.
12: Crec que és un error greu el que està fent Junts per Catalunya i m'ha decepcionat profundament. Un partit que jo he conegut en altres temps defensant els interessos dels catalans i les catalanes i que avui no ho fa.
0: Per la líder dels comuns, Jéssica Albiach, la posició dels juntaires i la del Partit Popular i Vox els converteix en còmplices de la violència habitacional. I tornem en directe a Madrid. Els acampats a la Puerta del Sol han anat seguint les votacions a les portes del Congrés. A aquesta hora ja han tornat al campament i es preparen per la

0: les pròximes accions de protesta. La més immediata, la manifestació convocada per demà. Intentem a veure si podem anar fins a les concentracions que hi ha a Madrid en directe amb la nostra companya Montse Mir. Montse?
1: Hola, bona tarda.
0: Bona tarda.
1: El sindicat de llogateres assegura que si fa una setmana que mantenen un pols amb el govern, ara és el moment d'intensificar-lo i anar cap a una convocatòria de vaga. Alicia del Río és una de les portaveus del sindicat.
2: Que todo el malestar que no hace sino crecer con decisiones como la que hemos visto hoy en el Congreso debe ser canalizado para ser traducido en mejoras legislativas reales. Y la traducción para eso no es otro camino que una herramienta histórica de la clase trabajadora, la herramienta por la que todos y todas aquí tenemos jornadas laborales, que es la huelga. Caminamos a la huelga general.
1: Diuen que és ara quan comença la legislatura de l'habitatge i que cal un nou cicle polític fet des del carrer. L'actual Congrés no ho pot fer, com explica una altra de les portaveus, Valeria Racu.
3: Espanya entera e incluso el mundo entero puede decir que sí, que España tiene un Congreso secuestrado por los rentistas, que España tiene un Congreso secuestrado por especuladores, inversores extranjeros y fondos putre.
1: A la Puerta del Sol continua la calma, cada cop hi ha més gent i la sensació quan passes pel mig d'aquest campament és d'una certa opressió perquè hi ha poc espai entre les diferents tendes. Aquest vespre s'hi farà un acte per preparar la manifestació de demà que sortirà de quatre llocs diferents, quatre columnes que es dirigiran a Cibeles amb la vaga general com a principal exigència.
0: Montse Mira, en directe des de Madrid. Gràcies, Montse, bona tarda.
1: Adeu.
0: I els concentrats a la plaça Catalunya de Barcelona estan convocats a una assemblea aquesta tarda per decidir si s'impulsa una vaga general després que el Congrés hagi tombat els decrets d'habitatge. Unitat Mòbil a Barcelona, Xavier Cussó i Joan Garcia.
4: Un grup d'acampats han fet pinya mentre escoltaven les votacions en directe i en saber-se el resultat han esclatat amb diverses consignes. Una aquesta. I després, l'emplaçament a la mobilització permanent.
5: No acceptem ni un no per resposta. No acceptem la derogació d'un decret insuficient. Això no acaba aquí, això continua. Ens quedem per seguir defensant les persones, amb tot el que això implica. Us necessitem a totes aquí.
4: S'ha emplaçat tothom a les 6 de la tarda a una assemblea per debatre el que sentíem, l'organització d'una vaga general per l'habitatge. I la Confederació Sindical per l'Habitatge de Catalunya anuncia un parell d'accions per aquest mateix vespre a Barcelona. A 7:45, talls a la plaça d'Espanya i a l'Avinguda Meridiana amb Fabra i Puig.
0: Gràcies, Joan. 3CAT Info. 4 minuts i un quart de 6 de la tarda, canviem de qüestió. Les pluges intenses d'aquest matí a les Terres de l'Ebre han tornat a fer estralls, sobretot a les comarques del Baix Ebre i al Montsià. S'han registrat més de 270 litres per metre quadrat en algunes localitats, com l'Ametlla de Mar o les Cases d'Alcanar. Tot i que ara ja s'ha aixecat el confinament, a primera hora del matí, Protecció Civil ha demanat a la població que es quedés a casa i s'han suspès les classes. Els bombers han hagut de fer 237 actuacions, de les quals una vintena han estat rescats de persones atrapades per l'aigua dins dels seus cotxes. Tortosa, Manel Sastre.
6: Ha estat una matinada i un matí molt complicats aquí al Baix Ebre i al Montsià, amb barrancs desbordats, baixos i carreteres inundades, i una vintena de rescats de conductors atrapats als seus cotxes quan intentaven sortir d'alguna d'aquestes carreteres o camins. A Tortosa, també una trentena de veïns de dos edificis els han desallotjat de forma preventiva. Els bombers han rebut prop de 240 avisos i encara estan treballant amb 140 efectius i 55 vehicles per treure aigua i restablir la normalitat en molts punts, segons explicava el cap de la regió dels bombers de Tarragona, Albert Castellet.
7: Que seguim treballant, sobretot en intentar restablir la normalitat i esgotaments de baixos. Sembla que ara de salvaments ja s'està acabant. Pot ser que surti encara alguna cosa cap a Cambrils o cap a la costa més al nord. També recordar que s'ha aixecat l'ordre de confinament, tot i que es demana moderar o restringir la mobilitat, perquè encara ja tenim molta gent treballant i encara hi ha aigua a molts indrets.
6: Els aiguats de més de 240 litres per metre quadrat que han caigut en molts punts d'aquestes dues comarques han provocat estralls en infraestructures i barrancs, però, segons el delegat del govern a l'Ebre, Joan Castor, la neteja que s'havia fet a les zones més delicades ha evitat mals pitjors.
8: Les neteges que s'estan fent de barrancs i tot això ha donat resultat. Això no vol dir que l'afectació hagi sigut zero, vull dir, està ple d'aigua, està ple de també hi ha basura que ha baixat en l'aigua, però evidentment no hi ha aquells trencaments que van haver l'any passat.

0: Jo crec que ara, tal com anirem baixant els nivells i fent les operacions de neteja que s'hagin de fer, veurem les afectacions estructurals que puguin haver, però en principi sembla que són bastant menors que la darrera vegada.
1: Ja s'ha recuperat la majoria de subministrament elèctric. Aquesta nit havia deixat sense llum unes 5.000 cases, sobretot de l'àrea de Tortosa i de Deltebre. Aquí, però, tothom encara continua amb un ull posat al cel per si les pròximes hores torna a caure algun aiguat com els d'aquesta matinada, sobretot en una zona que ja no engull més aigua.
2: I anem en directe cap a l'Ametlla de Mar, que és un dels llocs que ha patit més els estralls de l'episodi dels aiguats. S'han registrat uns 270 litres per metre quadrat. Allà hi tenim en Ricard Boigues amb el suport tècnic d'en Xavier Espel. Bona tarda, Ricard.
3: Hola, molt bona tarda. Aquest municipi el creuen dos grans barrancs, Santes Creus i l'Estany. A l'Estany l'aigua s'ha endut fins i tot un pont. Al barranc del Galatet, que passa just pel carrer Major, hi ha baixos que han quedat afectats. Mireu, escolteu, aquest és el so de l'aigua que reviscola ara cap al mar. Estem aquí al final del carrer Major. Aquesta matinada l'aigua, evidentment, anava d'una vorera a l'altra. Hem parlat amb la Luana, té una gelateria. L'hem enxampat netejant. Luana, bona tarda.
4: Hola, bona tarda.
3: Escolta'm, estem aquí ara a l'entrada precisament del local i m'explicaves que sí, que avui us ha entrat força aigua, no?
4: Ha entrat força aigua, sí. Ha baixat molt i quan ha parat una miqueta dic, doncs baixo a veure què.
3: Ara que esteu fent tasques de neteja, bàsicament? O...
4: Sí, neteja en profunditat perquè no hi hagin fongs i coses així i, bueno, esperar una mica de precaució i posar una mica d'impediments perquè no torni a entrar molta aigua.
3: Aquí veiem la cinta de la Guàrdia Urbana que diu que aquest carrer encara està tallat. De fet, estem veient com està reviscolant l'aigua, ara amb molt poqueta aigua respecte al que hauria haver caigut aquesta nit, perquè això ha sigut bàsicament aquí, de matinada...
4: Jo trobo que tota la nit ha estat plovent, a ratos molt fort, i per les imatges que he vist al dematí que ens passem així entre el grup, doncs ja he intuït que aigua havia entrat segura al local.
3: Em deies que no havíeu vist mai tanta aigua, però les afectacions aquesta vegada no han sigut tan grans. Per què?
4: Jo trobo que és la vegada que més aigua he vist baixar del barranc, però... Penso que estàvem tots més alertats, ja, pues, desgraciadament, cada vegada passa més i, bueno, pues, posem més mesures, trobo, i ens avisa també l'Ajuntament i d'allò.
3: Molt bé, doncs deixem que continuem les tasques de neteja. Gràcies, bona tarda.
4: Gràcies, bona tarda.
3: Aquí a l'Ametlla de Mar, a l'Ajuntament, la prioritat principal és recuperar la mobilitat i també l'activitat dels equipaments municipals, com per exemple les escoles.
2: Doncs és en Ricard Boigues, amb el suport tècnic d'en Xavier Espel, en directe des de l'Ametlla de Mar per analitzar els estralls que ha causat aquest episodi de pluges i d'aiguats d'avui i amb testimonis en primera persona. Moltes gràcies, Ricard. Bona tarda.
3: Bona tarda.

0: Passa ara mateix un minut d'un quart de sis de la tarda. És moment d'obrir àrea de servei a la sintonia de 3Cat Info. Comencem actualitzant la situació del trànsit. Equip viari, Mariluz García, bona tarda.
1: Hola, bona tarda. Amb algunes noves incidències a l'autovia A7, aturats a l'altura de Reus en direcció Castelló per un accident. Els vehicles són al voral. Tallada des d'aquest migdia l'autovia A14-R2. Aquest és l'enllaç entre l'A14 i l'N230 al terme d'Almenar, al Segrià. I és que aquí han topat un camió i un turisme. Hi ha mort la conductora i única ocupant del cotxe, segons informen des del Servei Català de Trànsit. Encara hi ha quatre carreteres del Montsià tallades per les tempestes. De la xarxa principal és la C12, entre Roquetes i Amposta. També tres carreteres locals, la que van de Galèria a la Sénia, de Roquetes a Mas de Barberans i de Mas de Barberans a Santa Bàrbara. Tornant a l'àrea de Barcelona, aturants a la C58 i la C33 entre Montcada i l'entrada a Barcelona pel Nus de la Trinitat. La mateixa C58 entre Terrassa Est i Sant Quirze, direcció Barcelona, per alguna possible incidència. També aturants a l'AP7 a l'altura de Montornès del Vallès en sentit nord, en direcció Girona. La C-17 a Parets del Vallès cap a Barcelona, C-60 a l'altura d'Argentona, direcció Mataró, la C-59 a l'altura de Mollet del Vallès fins al punt d'enllaç amb la C-17. Els accessos a Barcelona des del Baix Llobregat, autopista B-23. Plugues i l'entrada a Barcelona per la Diagonal. Autovia 2 a l'altura de Cornellà, direcció Lleida. La mateixa B23 a l'altura del Papiol en sentit nord per enllaçar amb l'AP7, sobretot direcció Girona. I a les rondes de Barcelona, cues a la ronda de dalt entre Esplugues i Vallcarca, també de la Vall d'Hebron a Canyelles, sentit Besòs. I també entre Roquetes i Canyelles, direcció Llobregat. Ronda litoral

0: entre passeig de la zona franca i Montjuïc, a l'altura del port, a la Barceloneta, també de Sant Adrià a Santa Coloma, direcció al Nus de Trinitat, a causa d'un accident que talla un carril, i en sentit contrari, aturants des de Poble Nou a la Barceloneta, direcció Llobregat. Per obres, cues a l'autovia A2, a Jorba, direcció Lleida, i la C55 a Sant Vicenç de Castellet, direcció Manresa. El transport públic ha quedat restablert a la circulació de trens a les Terres de l'Ebre, que recordem que estava interrompuda des d'ahir al vespre a causa dels aiguats. Ara els trens circulen fora de l'horari habitual. I el tramvia de Barcelona, la línia T1 del trambaix, funciona amb les freqüències de pas alterades per causes operatives. Més informació d'aquí a un quart d'hora.
1: Gràcies, Mariluz. Bona tarda.
0: Bona tarda.
1: I pel que fa al temps, les pluges perden una mica de força, si bé es poden reproduir a moltes zones del centre i de Ponent, alhora que s'estenen cap a les comarques de Girona, poca pluja però a la Costa Brava, i de nit i matinada poden tornar els aiguats al sud i les Terres de l'Ebre, però menys intensos.
2: Notícies, vídeos, podcasts, jocs i passatemps, alertes en temps real. Tu tries la manera d'estar al dia. Descarrega ara l'app de 20 Minutos i accedeix gratis a tots els seus continguts. 20 Minutos, més a prop que mai.
3: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix. Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
4: I supem a les millors taules del món.
3: En aquesta terra protegim i acollim.
5: Fem barri i fem pinya.
6: I fem. I no deixem de ser.
7: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast a gent.cat/serveis.
8: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
9: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
10: Tresca Info.
1: Passen gairebé 5 minuts d'un quart de 6 de la tarda. Més qüestions. Acord perquè els països del G7 alliberin 100 milions de barrils de reserva per intentar fer baixar el preu dels carburants. Ho ha confirmat aquesta tarda el president francès Emmanuel Macron. Una decisió celebrada pels Estats Units, que havien pressionat Europa perquè ho fes. Mentrestant, el preu del barril de Brent ja va a la baixa i se situa per sota dels 100 dòlars. Anem a Brussel·les, Bruno Fortea.
11: França ha proposat que la Unió Europea aporti la meitat de tots els barrils de dièsel que han pactat alliberar. Això serien 50 milions de barrils i l'altra meitat correria a càrrec d'altres països membres de l'Agència Internacional de l'Energia, segons ha apuntat l'agència Reuters. És el segon cop que els socis d'aquest organisme pacten abocar les seves reserves de petroli des que va esclatar la guerra a l'Orient Mitjà. Aquesta vegada els països europeus ho han acceptat amb la condició que Donald Trump retiri la seva amenaça de tallar les exportacions de dièsel nord-americà a Europa.
1: I a França, jornada d'alta tensió a l'educació, l'endemà d'uns aldarulls amb un balanç greu, destrosses i ferits a centenars, milers d'identificats i la previsió d'un conflicte de més abast. El govern, d'una banda, intenta calmar els ànims amb una reunió amb els estudiants, mentre que de l'altra vol que paguin els danys. Anem a París, Isabel Galí.
12: Els intents del govern per minimitzar el moviment no han funcionat, tot i que hi havia l'ordre de no fer classes a 400 instituts de batxillerat de tot França. A París, Estrasburg, Rennes, Marsella o Tolosa de Llenguadoc, la protesta ha continuat i els enfrontaments amb les forces de l'ordre també. És precisament aquest ús de la força per apaivagar el moviment el que volen denunciar les associacions de pares i alumnes. Aquesta tarda es reuniran amb el ministre de l'Educació, Eduard Jeffré, que els rebrà amb aquest missatge.
13: El que compta ara és aconseguir que els nostres joves no siguin al carrer perquè estan en perill. Això vol dir que tothom s'ha de mobilitzar. Som una comunitat educativa. Per tant, els pares, molt clarament, s'hi han d'implicar i han de dir als seus fills que no hi vagin.
12: El ministre de Justícia fins i tot ha advertit que els responsables pagaran econòmicament el cost de les destrosses. Paraules poc conciliadores. Els estudiants, que han convocat una altra jornada de protesta dimarts que ve, reclamen tenir una educació d'un nivell i una qualitat similar a la que tenien els seus pares.
1: Tornem a Catalunya. Avui ha començat a Girona el judici pel crim d'una noia a qui la seva exparella va matar el juliol de 2023. Fiscal i acusació demanen presó permanent revisable per l'agressor per assassinat. La defensa diu que no ho va planificar i ho qualifica d'homicidi. La mare de la víctima ha creat una associació de famílies afectades per casos de violència masclista i aquest matí ha rebut el suport d'unes 150 persones que s'han concentrat davant l'audiència de Girona. Anem justament cap a Girona, Fèlix Martín.
14: Unes 150 persones han coincidit a dir aquest divendres a Girona que ja n'hi ha prou de crims masclistes. La víctima, Carla Fernández, de 26 anys, va ser víctima d'un exnòvio amb qui havia trencat 6 anys abans i que, segons la família, continuava obsessionat amb

0: ella. La va agredir, la va lligar, la va escanyar, li va robar i, segons les acusacions, també en va abusar. La mare de la noia, Blanca Gutiérrez, confia en el veredicte del jurat.
1: Que per la Carla ja no servirà que li caigui la supermana irrevisable.

0: la setmana vinent.
1: I els Mossos investiguen les circumstàncies del tiroteig d'ahir a la nit al barri de Can Parellada de Terrassa entre dos agents de la Guàrdia Civil i quatre sospitosos. Tres d'ells ja els han pogut detenir mentre continua la recerca del quart. Els dos guàrdies civils continuen ingressats en centres hospitalaris, tot i que no estem per la seva vida. Un d'ells va rebre fins a quatre trets. Terrassa, Marta Vallès.
2: Agents dels Mossos d'Esquadra i de la Guàrdia Civil han estat des de primera hora revisant el carrer Europa d'aquest barri, buscant proves. Hi ha trets a la porta d'edificis, també a cotxes aparcats. Eren dos quarts d'onze de la nit quan hi va haver el tiroteig. Dos agents de la Guàrdia Civil, que anaven de paisà, van voler identificar un grup d'homes a l'àrea de servei de la P7 Porta de Barcelona. El vehicle sospitós es va donar la fuga intentant atropellar els agents. Els van seguir la pista fins aquí, on els sospitosos van obrir foc contra els guàrdies civils i aquests van respondre disparant amb les seves armes. Un vídeo enregistrat per veïns recull el moment. Es veu com un guàrdia civil cau a terra ferit i com els sospitosos el colpegen. Resultat de tot plegat, dos guàrdies civils evacuats a l'hospital, un d'ells amb quatre trets i l'altre amb una ferida de bala. No estem per la seva vida. La Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos porta la investigació, mentre els veïns del carrer encara no s'ho creuen.
3: Yo estaba aquí en el parque y escuché pa, pa, pa, pa, pa, 20 disparos se escucharon. Es que yo me quedé flipando. Estaba aquí todos los niños jugando todos los días. Hay niños para arriba, para abajo, aquí en el parque. Pues tú imagínate, tengo uno en el cuerpo malo desde ayer. Es fuerte lo que ha pasado, así muy fuerte.
4: Yo desde arriba no sé quién era, si era policía o no. Y dos chavales vienen corriendo, no sé quién eran tampoco, le dieron un palo, no sé qué tenía en la mano, bum, bum. I salien corrent per allà i ja no l'he vist més.
2: Tres dels fugitius els van detenir a tocar d'aquest carrer on va passar tot i el quart encara el busquen.
1: Informació esportiva fins dos quarts de sis de la tarda.
5: Esports.
1: Amant Biel Cadilla, bona tarda, Biel.
6: Bona tarda, Joan. Rafinha estarà disponible per jugar el següent partit del Barça, el 10 d'octubre, contra el Getafe al Camp Nou. El davanter brasiler ha passat avui noves proves mèdiques. Li han fet una ressonància magnètica que ha determinat que no té cap lesió a la cuixa dreta. L'examen mèdic sí que ha confirmat l'edema que ja li havien trobat els metges de la selecció del Brasil i que el va obligar a ser substituït per Endrick a la mitja part de l'últim amistós.
5: 3CAT Info.
6: Patrick Guijarro admet que té bona sintonia amb el Barça per renovar el seu contracte que finalitza aquesta temporada. La jugadora blaugrana n'ha parlat a la prèvia del clàssic de la Lliga F de diumenge al Camp Nou.
7: Estamos en conversaciones, las conversaciones por parte de las dos están yendo muy bien. Espero, y ya sabéis cómo soy, que soy de palabra, espero dentro de poco ojalá poder hablar más de ello. Es verdad que estoy muy centrada en los partidos y en los partidos importantes, pero las conversaciones van muy bien.
6: El Barça també té molt avançades les renovacions d'Eva Payor i Esme Brooks. La neerlandesa diu que està molt motivada de cara a aquest clàssic i a les properes hores caldrà veure si Vicky López pot entrar a la convocatòria per aquest clàssic, que podria deixar el Barça amb un marge de 5 punts sobre el Madrid al capdavant de la Lliga F. Demà juga l'Espanyol, ho farà a la Ciutat Esportiva Dani Jarque a les 12 contra l'Alavés, un partit que es podrà veure per Esport 3. Sentim l'entrenadora blanquiblava, Sara Monforte.
8: Pues és un equip molt madur, que no sembla, no? Un nou ascendit. Sí que és veritat que té les coses molt clares. Un equip que molt pràctic, joc directe en molts moments, transita molt ràpid, i és un equip que ens portarà molt al límit en aquest tipus de situacions. Tenim que tenir el partit molt controlat, perquè si no, doncs, bueno, si el porten ja al seu terreny, se'ns pot complicar.
6: El Badalona Women juga al camp del Sevilla també demà a les 12. Aquest cap de setmana tampoc no hi haurà futbol a primera divisió pels compromisos de seleccions. Avui es juguen més partits de la Lliga de les Nacions de la UEFA. Destaquen a 3:15 el França-Itàlia amb Koundé i també a la mateixa hora el Bèlgica-Turquia. Demà juga la selecció espanyola, serà contra la República Txeca. A Oviedo, De La Fuente no podrà comptar amb Ferran Torres, que ha causat baixa per unes molèsties al turmell esquerre. El seu lloc a la concentració l'ha ocupat el davanter del Madrid, Carlos Espí. L'Espanyol, de la seva banda, ha aprofitat aquesta aturada per jugar aquest migdia un amistós contra l'Ipswich Town anglès al DRCD Stadium, un partit a porta tancada en què els blanquiblaus han perdut per 0-1 i que ha servit per veure els primers minuts de Gorosabel. Qui no ha jugat encara és Javi Puado, ja en el tram final de la seva recuperació. No hi ha futbol a primera, però segueix endavant la competició a segona divisió. Demà jugarà el Sabadell, que rebrà l'Andorra a la nova Creu Alta a 6:45. El tècnic arlequinat Ferran Costa ha respost així quan li han preguntat per la seva destitució com a l'entrenador de l'equip andorrà ara fa un parell d'anys.
0: Bé, l'únic diferent aquesta setmana és que he estat amb migranyes, perquè quan hi ha pluges em donen migranyes i em foto un mal al cap de collons.

0: Tota la resta, al final, 3 punts en joc, i la resta doncs, tenim moltes ganes de guanyar com tenim cada setmana.
1: El Girona, per la seva banda, rebrà diumenge al Mallorca.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: En bàsquet, el Barça juga avui a l'Eurolliga a les 7. L'equip blaugrana visita el Beşiktaş d'Istanbul en la tercera jornada de la competició europea. Alexander Sekulić és el tècnic del Barça.
3: Everything starts with the ball handlers.
4: Tot comença amb els jugadors que porten la pilota, amb els seus bases. Ells generen la majoria dels tirs, tant per als altres com per a ells mateixos. Per tant, com a equip, hem de fer una bona feina limitant els seus bases, impedint que facin el que volen fer i traient-los aquelles coses en què més incideixen. Serà un partit molt exigent per nosaltres.
1: També avui a les 8 es veu València, a 8:15 Panathinaikos Maccabi de Tel Aviv i a 8:15 Baskonia Olimpia de Milà. En futbol sala, avui juga el Santa Coloma contra el Sala 10 de Saragossa a 9:15 en la quarta jornada de Lliga. Diumenge al migdia el Barça visitarà el Noia Gallec. I en motor, Edgar Canet ha estat segon en la quarta etapa del Rally del Marroc. El pilot català ha arribat per darrere del seu company d'equip, Daniel Sanders, que li ha pres el liderat quan només queda una etapa.

0: Dos quarts de sis de la tarda, esteu escoltant 3CAT Info. I aquesta hora, cop d'ull ràpid a la situació del trànsit i de la mobilitat. Equip viari, Mariluz García, bona tarda.
1: Hola, bona tarda. Destaquem les cues a l'AP7 de Barberà del Vallès a Santa Perpètua de Mogoda, direcció Girona, per un accident a l'autopista del Maresme, a la C32, entre Sant Pol de Mar i Canet, direcció Barcelona, també a causa d'una topada que talla dos carrils. També complicacions a quatre carreteres del Montsià, tallades pels aiguants, de les quals en destaca la C12 entre Roquetes i Amposta, i també cua a la C58 entre Terrassa Est i Sant Quirze, direcció Barcelona, per alguna possible incidència.
0: Pedro Sánchez valora convocar les eleccions a finals de novembre després de l'última derrota al Congrés. El PP, Vox i Junts han tombat els dos decrets d'habitatge del govern espanyol per prohibir els desnonaments de persones vulnerables. El president espanyol aprofitarà el cap de setmana per reflexionar sobre l'avançament electoral. I les fortes pluges que han arribat a superar els 270 litres per metre quadrat fan estralls a les comarques del Montsià i el Baix Ebre. Els bombers han fet fins a 19 rescats de persones atrapades per l'aigua dins dels seus cotxes i més de 200 actuacions per inundacions. A primera hora s'ha demanat a la població que no sortís de casa i s'han cancel·lat les classes. El confinament, però, ja s'ha aixecat. En aquesta segona part de l'informatiu també parlarem de l'obertura de l'any judicial. La presidenta del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Mercè Casso, demana a la classe política concreció i eines sòlides a l'hora de legislar les qüestions relacionades amb l'habitatge. També anirem a Martinet a la Cerdanya, allà hi ha indignació i preocupació pel tall d'un carril a la Nacional 260, l'Eix Pirinenc, des de fa 4 mesos i no hi ha data per tornar a la normalitat. I abans dels esports podrem sentir una nova edició de l'Espai de Propostes Turístiques per Catalunya, un país per voltar. Avui anirem al Museu del Vidre de Vimbodí, a la Conca de Barberà. I quan faltin 5 minuts per les 6, arribarà la informació esportiva. Amb quin argument destacat, Biel?
2: Doncs mira, que Rafinha està bé. Avui s'ha fet noves proves mèdiques i han determinat que no té cap lesió. Per tant, estarà disponible pel primer partit que ha de jugar al Barça. Barça-Getafe el 10 d'octubre al Camp Nou.
0: I pel que fa al temps, les pluges perden una mica de força, si bé es poden reproduir a moltes zones del centre i de Ponent, alhora que s'estenen cap a les comarques de Girona, poca pluja, però a la Costa Brava. De nit i matinada poden tornar els aiguats al sud i les Terres de l'Ebre, però menys intensos. Com us dèiem, el Congrés ha tombat els dos decrets d'habitatge amb el vot en contra de Junts, el PP i Vox. I Pedro Sánchez meditarà aquesta setmana si avança les eleccions a finals de novembre. Ministres del seu govern defensen que és el millor moment per anar a les urnes, però alguns socis com Esquerra i Podem creuen que seria una irresponsabilitat. Anem a Madrid, Dani Sainz de Aja.
3: Acabada la votació, Sánchez ha marxat del Congrés sense dir res. Fons del seu entorn demanen calma i expressen

0: expliquen que el president espanyol es tancarà este cap de setmana a la Moncloa per valorar tots els escenaris amb la possibilitat d'avançar eleccions, com li demanen alguns dels seus ministres. Abans del no de la dreta als dos decrets d'habitatge, Sánchez es llançava este advertiment.
1: Si ustedes están aquí para servir los intereses de unas élites inmobiliarias, que será legítimo, pero que no es, desde luego, el interés de la gente corriente. Hagan lo correcto, porque creo que si no, la historia les juzgará antes de lo que creen y con más contundencia de la que imaginan.
0: Unes paraules que a la Moncloa demanen no agafar al peu de la lletra dimarts, com a molt tard. Hauria de convocar Sánchez les eleccions si vol que es vote el 29 de novembre, però socis com Esquerra Republicana i Podem ho veuen precipitats. En tinc Gabriel Rufián i Jone Belarra.
2: Cabeza fría. Parece que no hay nada a la izquierda del PSOE votable. Hay mucha gente de izquierdas en este país que no quiere votar al PSOE y no tiene a quien votar. Yo lo que pido es que se le eche un poco más de cabeza a esto.
3: Podemos estar listo para estas elecciones. A mí lo que me parece es que la gente no quiere elecciones, quiere soluciones.
0: Precisament el diumenge Sumar es reunix per reorganitzar el seu espai encara sense candidat. Ara es bolquen amb les protestes a favor de l'habitatge i en assenyalar Junts com a culpables. Pablo Bustinduy, ministre.
4: Hoy el Partido Popular, Vox y Junts se han equivocado gravemente y pagarán este error político en las urnas. Especialmente creo que Junts ha tomado una decisión absolutamente incomprensible y desastrosa que les lleva a la desaparición de su espacio político. La crisis de vivienda va a pasar por encima.
0: Però des de Junts es posen la pressió i Míriam Nogueras li traslladava a Pedro Sánchez la pressió per no haver fet el decret que li demanaven.
5: La decisió la té ell.
0: El PP i Vox també hi han votat en contra, celebren l'actitud de Junts i Alberto Núñez Feijóo creu que no hi ha més sortida per Sánchez que convocar eleccions.
6: Tiene la coartada, ponga la fecha. Disuelva las Cortes, convoque elecciones, que hablen los españoles. Y antes de hacerlo, que tenga el arrojo de salir a la calle.
0: La seva banda, Santiago Abascal, ha dit que l'objectiu d'avui de Sánchez era tapar la seva corrupció.
7: Seguim a Madrid, però anem ara cap a l'acampada a la Puerta del Sol. Allà, els mobilitzats han anat seguint les votacions a les portes del Congrés. A aquesta hora ja han tornat al campament i es preparen per les pròximes accions de protesta. La més immediata, la manifestació convocada per demà, Montse Mir.
8: El sindicat de llogateres assegura que si fa una setmana que mantenen un pols amb el govern, ara és el moment d'intensificar-lo i anar cap a una convocatòria de vaga. Alicia del Río és una de les portaveus del sindicat.
9: Que todo el malestar que no hace sino crecer con decisiones como la que hemos visto hoy en el Congreso debe ser canalizado para ser traducido en mejoras legislativas reales. Y la traducción para eso no es otro camino que una herramienta histórica de la clase trabajadora, la herramienta por la que todos y todas aquí tenemos jornadas laborales, que es la huelga. Caminamos a la huelga general.
8: Diuen que és ara quan comença la legislatura de l'habitatge i que cal un nou cicle polític fet des del carrer. L'actual Congrés no ho pot fer, com explica una altra de les portaveus, Valeria Racu.
10: Espanya entera e incluso el mundo entero puede decir que sí. Que España tiene un Congreso secuestrado por los rentistas. Que España tiene un Congreso secuestrado por especuladores, inversores extranjeros y fondos putre.
8: A la Puerta del Sol continua la calma, cada cop hi ha més gent i la sensació quan passes pel mig d'aquest campament és d'una certa opressió perquè hi ha poc espai entre les diferents tendes. Aquest vespre s'hi farà un acte per preparar la manifestació de demà que sortirà de quatre llocs diferents, quatre columnes que es dirigiran a Cibeles amb la vaga general com a principal exigència.
7: I el president de la Generalitat, des d'un col·loqui al Fòrum de Toixa, a Galícia, ha criticat la decisió de Junts de votar en contra dels decrets.
11: Crec que és un error greu el que està fent Junts per Catalunya i m'ha decepcionat profundament. Un partit que jo he conegut en altres temps defensant els interessos dels catalans i les catalanes i que avui no ho fa.
7: Esquerra Republicana lamenta que després de la votació d'avui s'hagin desaprofitat mesures útils per garantir el dret a l'habitatge. Reconeixen que els decrets eren millorables i assenyalen que la política d'habitatge no es pot convertir en una batalla partidista. També des de Catalunya s'hi ha pronunciat la líder dels comuns, Jéssica Albiach. En una piulada diu que la posició dels juntaires i la del PP i Vox els converteix en còmplices de la violència habitacional.

0: Les de l'Ebre han afectat sobretot les comarques del Baix Ebre i el Montsià. S'han registrat més de 270 litres per metre quadrat en algunes localitats com l'Ametlla de Mar o les cases d'Alcanar. Els bombers han fet fins a 19 rescats de persones atrapades per l'aigua dins del cotxe i més de 200 actuacions per inundacions. Tot i que el confinament ja s'ha aixecat, a primera hora s'ha demanat a la població que no sortís de casa i s'han cancel·lat les classes. L'Ametlla de Mar ha estat el municipi on s'ha acumulat més aigua per metre quadrat durant l'episodi. Allà justament hi tenim en directe en Ricard Boigas amb el suport tècnic de Xavier Espel. Bona tarda, Ricard.
1: Hola, molt bona tarda. Penseu que en aquesta població la creuen dos grans barrancs, Santes Creus i l'Estany. A l'Estany l'aigua s'ha endut fins i tot un pont. El barranc de Galatet, que passa just pel carrer Major, hi ha baixos que han quedat afectats. Hi ha també dos grans càmpings en aquesta població i diverses urbanitzacions. Segons ens ha explicat l'alcalde, no s'han registrat incidències greus. La prioritat ara de l'Ajuntament és recuperar la mobilitat i també l'activitat dels equipaments municipals, com per exemple les escoles. A l'entrada del port hem pogut veure un parell d'embarcacions enfonsades, entre elles una menorquina. Aquí ens han dit que un patró que passava per allà ens ha dit que segurament aquestes embarcacions no havien pogut extreure tota l'aigua que ha caigut aquesta matinada i precisament per això s'han omplert d'aigua i s'han acabat enfonsant. Hem parlat amb un dels veïns de l'Ametlla afectats. Nadir, bona tarda.
2: Bona tarda.
1: Escolta'm, tu com t'ha afectat la pluja que ha caigut a l'Ametlla?
2: Bueno, pues m'he despertat de bon matí, que tenia que fer unes coses del cotxe importants i estava l'aigua que m'arribava fins al genoll quasi. Estava... El meu carrer està inundat fins més de la cera. Al portal mos havia entrat una mica d'aigua també i no rec això.
1: Havies aparcat bé el cotxe, però, amb precaució?
2: Sí, amb precaució estava bé. Mm-hmm.
1: Perquè el que ens estan dient molts veïns és que ha plogut moltíssim, ha baixat molta aigua. Ara m'estaves ensenyant fins i tot imatges que heu enregistrat amb el vídeo precisament aquí davant nostre, al carrer Major, però que no hi ha hagut tanta afectació com altres vegades, no?
2: No, l'última vegada sí que hi va haver tanta afectació, però aquesta tots s'han preparat i no ha passat res dolent. Gràcies a Déu.
1: Molt bé, Nadir, gràcies, bona tarda.
2: Que tingui bona tarda, vinga.
1: A marge de l'Ametlla de Mar, a Tortosa, per exemple, han desallotjat de forma preventiva una trentena de veïns de dos habitatges del nucli antic. A Santa Bàrbara, veïns i comerciants estan retirant aigua de les cases i botigues i també fang del carrer. L'aigua ha baixat amb molta força, sobretot al carrer Major. Ha estat un altre dels punts de l'Ebre on aquesta matinada i aquesta nit ha plogut moltíssim. Hi ha voluntaris a Santa Bàrbara que estan ajudant a bombers i protecció civil. En aquests moments, 140 efectius dels bombers encara estan treballant sobre el terreny per mirar de solucionar el més aviat possible i perquè doncs, aquest territori, al sud del país, recuperi la normalitat el més aviat possible.
0: És en Ricard Boigas amb el suport tècnic de Xavier Espel en directe des de l'Ametlla de Mar per explicar els efectes dels aiguats d'avui. Gràcies, Ricard. Bona tarda.
1: Bona tarda.
0: I avui és un dia de pluges al sud del país, us ho estem explicant, però venim d'un estiu extremadament sec que ha portat la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre a declarar la situació de sequera prolongada al Segre i als seus afluents, i també a la conca de la Garona, a la Vall d'Aran. No obstant això, hi ha prou reserves als pantans perquè els regants, de moment, no hagin de patir. Anem ara a Lleida, Estela Bosoms.
3: L'organisme de Conca ha fet aquest matí balanç d'un any hidrològic molt irregular, amb un hivern que va ser un 60% més plujós del que és habitual, en contrast amb un estiu un 60% més sec i molt calorós. Això ha fet que, amb dades de finals de setembre, el Segre, la Noguera Pallaresa, la Noguera Ribagorçana i també la Garona entrin en situació de sequera prolongada, en què es demana molta cautela amb l'ús de l'aigua. A més, les reserves dels embassaments han anat baixant. El de Rialp va arribar gairebé a la plena ocupació i ara està a la meitat. Tot i això, el cap d'explotació de la Confederació, Mario Carreras, assegura que la situació no és preocupant.
4: En agosto sí que hubo allí pues, algunos episodios de tormenta, las temperaturas también fueron algo más reducidas respecto al resto y la situación de partida es bastante buena. Evidentemente hay que esperar a todo el otoño y a la primavera, però les expectatives són bones.
3: Un estiu molt sec que també s'ha traduït en problemes de subministrament a alguns pobles del Pirineu, com ara nuclis del Pont de Suert, on s'ha hagut de portar aigua amb cisternes. En aquest sentit, l'organisme de Conca demana als ajuntaments que prioritzin obres per modernitzar la xarxa i evitar fugues.
0: 2:03 de la tarda, canviem de qüestió. La presidenta del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Mercè Caso, demana a la classe política concreció i eines sòlides a l'hora de legislar les qüestions relacionades amb l'habitatge. Ho ha dit en l'acte d'obertura de l'any judicial, Ana Alfonso.
5: La presidenta del TCJ ha demanat als polítics amplitud de mires per garantir el dret a l'habitatge.
6: Parlamentaris, doneu-nos eines sòlides amb capacitat de resposta a les molt diverses situacions amb una mirada ampla i justa.
5: Per la seva banda, el fiscal superior de Catalunya, Francisco Bañeres, ha tingut un record per als dos guàrdies civils ferits en un tiroteig ahir a Terrassa i ha qüestionat les penes que pesen sobre l'ús d'armes.
7: La cantidad de armas que parece que nos está invadiendo en manos de muchas de estas bandas y organizaciones criminales merezca, como digo, una reflexión de cara a plantearnos si la respuesta penológica que se da a ese tipo de delitos es lo suficientemente contundente.
5: També ha desitjat una ràpida recuperació als ferits.
0: I un altre punt judicial abans d'obrir una nova àrea de servei a la sintonia de 3Cat Info ha quedat vist per sentència el judici contra 4 agents de la policia espanyola acusats de buidar un ull a l'activista Roger Español durant l'1 d'octubre del 2017. La Fiscalia, en el seu informe final, ha demanat la seva absolució i ha assegurat que la policia pot fer servir la força i provocar lesions greus als ciutadans si s'ajusta a la normativa. Per la fiscal Alexandra Tabernero, l'actuació dels encausats a les portes de l'escola Ramon Llull es va ajustar al protocol i ha defensat que fessin servir bales de goma, malgrat que a Catalunya aquests projectils estan prohibits des del 2013, arran del cas d'Esther Quintana, prohibició a la qual estan sotmesos els Mossos d'Esquadra. Tabernero ha assegurat que els encausats estaven seguint una ordre judicial que demanava que no es fessin votacions durant l'1 d'octubre perquè el referèndum es va declarar no constitucional.
8: Voy a recordar, en idénticos términos a la acusación particular, que la policía efectivamente ostenta el monopolio de la violencia en el Estado. La policía puede usar la fuerza, puede usarla legalmente, puede usarla incluso provocando lesiones graves. Eso sí, esta fuerza será legal en la medida en que se ajuste a la siguiente normativa.
0: Les acusacions sol·liciten fins a 13 anys de presó. Aquest és l'únic cas de violència policial durant l'1 d'octubre que ha arribat a judici, ja que en la resta de procediments els jutges han aplicat l'amnistia als policies encausats. Tres quarts de 6 de la tarda, àrea de servei, comencem actualitzant la situació del trànsit, també de la mobilitat i del transport públic. Connectem amb l'equip viari. Mariluz García, bona tarda.
9: Hola, bona tarda. Encara aturants a la P7 de Barberà del Vallès a Santa Perpètua en direcció Girona a causa d'un accident que talla un carril. En canvi, ja tots els carrils oberts a la C32 Nord, a l'autopista del Maresme, a Canet de Mar, direcció Barcelona, on hi ha hagut una altra topada i ja pràcticament es normalitza la circulació. Queden retencions en aquesta zona entre Pineda de Mar i Calella a la carretera Nacional 2 en totes dues direccions. També cues a la C58 i la C33 entre Montcada i l'entrada a Barcelona pel Nus de la Trinitat. La mateixa C58 entre Terrassa Est i Sant Quirze, direcció Barcelona. C-17 a Parets del Vallès en sentit sud. L'AP-7 a Montornès del Vallès en direcció Girona. La B-23 entre Esplugues i l'entrada a Barcelona per l'Avinguda Diagonal. Autovia 2 a l'altura de Cornellà en direcció Lleida. A causa dels aiguats continuen tallades quatre carreteres del Montsià. De la xarxa principal, la C-12 entre Roquetes i Amposta. També tres carreteres locals, la que va de Galèria a la Sènia, de Roquetes a Mas de Barberans i la que va de Mas de Barberans a Santa Bàrbara. I es manté tallada l'A14R2, que és l'enllaç entre l'N230 i l'A14 al terme del Manà al Segrià, on han topat un camió i un turisme i ha mort la conductora i única ocupant del cotxe. Per obres aturades a l'autovia A2, a Jorba, direcció Lleida, i la C55 a Sant Vicenç de Castellet, direcció Manresa. El transport públic, recordem que aquesta tarda ha quedat restablerta la circulació de trens a les Terres de l'Ebre, que estava interrompuda des d'ahir al vespre a causa dels aiguats. Ara els trens encara circulen amb afectacions. I la línia T1 del trambaix funciona amb freqüències de pas alterades per causes operatives. Més informació d'aquí a un quart d'hora.
0: Gràcies, Mariluz. Fins ara.
9: Fins ara.
0: El temps, Gemma Puig.
10: Continuem encara pendents del temps, tot i que aquestes pluges, aquests ruixats, han anat a la baixa, han anat aquesta no tan intensos com els que hem tingut durant el matí, des d'ahir a la matinada, encara alguns de forma irregular cap a sectors de la Catalunya central, i també tenim ruixats intensos davant del mar, entre el Baix Camp, Baix Ebre i Montsià. Encara poden continuar entrant cap a aquest sector i, a més, doncs, plouria sobre mullat. Dels registres d'avui, destaquem els 227 a les cases d'Alcanar, 188 a l'Ametlla de Mar, 190 al Perelló o 210 a Ulldecona. Però en tot aquest episodi, aquests registres encara són més significatius, fins a 273, per exemple, a l'Ametlla de Mar. Per tant, pluges intenses que també han arribat cap a comarques interiors, temperatures ara mateix un pèl més baixes i mantindrem encara aquesta inestabilitat. De matinada es pot reactivar una mica la precipitació cap al sector de les Terres de l'Ebre, per tant, molta precaució, vespre, nit, tornarien a afectar aquest sector, també cap a comarques interiors, i aquest cap de setmana doncs continuarem una mica amb aquesta mateixa dinàmica de temps insegur. Demà, sobretot al matí, a la façana litoral, cap a la costa central, Camp de Tarragona, fins i tot demà podrien arribar aquests ruixats cap a les comarques de la Costa Brava, i també de forma ruixats que a la tarda afectarien les comarques de l'interior, Pirineu i Prepirineu. Es mantenen activats avisos en aquest sentit del Servei Meteorològic de Catalunya, sí que baixen d'intensitat, però encara estem parlant, sobretot durant el matí i a la costa, d'aquests registres que poden superar els 40 litres per metre quadrat en només mitja hora. De cara a diumenge, encara mantindríem els ruixats a la façana litoral a primera hora del matí, també a la tarda, i amb unes temperatures que durant el cap de setmana no variaran gaire.
11: Marcos Franz, Pilar Eire, Lluís Soler i Àngel Llàcer a Col·lapse amb Jordi González, dissabte a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
12: Un país per voltar. El turisme a 3CAT Info. Amb Fèlix Martín.
13: Avui ens acostem al Museu del Vidre de Vimbodí, a la Conca de Barberà. És un petit espai que recull la memòria d'un ofici artesanal mil·lenari. Aquest cap de setmana, per cert, al poble s'hi fa la 12a edició del Festival Vitrum, amb activitats diverses al voltant de l'artesania del vidre. Hi ha anat ja, però, en Manel Sastre. Manel, què s'hi pot veure?
14: Doncs mira, només entra al museu, que ocupa una casa centenària del centre del poble, ja hi veiem una de les joies de l'espai, els forns i els bancs de treball dels artesans vidriers, que agafem modelant petites peces amb eines ancestrals.
15: Muchas de las herramientas sí que son de hace miles de años. Por ejemplo, la caña de soplar, que es nuestra herramienta básica para introducir el aire dentro de la primera burbuja, introducir el aire dentro de lo que es la pieza, data del siglo I, II después de Cristo. Lo que sí que ha cambiado mucho es todo lo que tiene que ver con la composición y, digamos, la forma del taller, es decir, la combustión que se usa, los hornos, las maneras en las que se realizan las subidas de temperatura y las bajadas de temperatura.
14: Aquest és el ZA, que juntament amb la Laura han vingut fins aquí per treballar, divulgar l'ofici i integrar-se també al poble.
16: Yo soy de Ávila y ZA es segoviana. Las dos por una cosa o por otra. Acabamos estudiando un curso que se realiza en la Real Fábrica de Cristales, que está allí en Segovia. Y llegó un momento en el que vimos que Rafa Abdon, que era el maestro anterior que estaba aquí, estaba montando su nuevo taller. Y entonces pensamos que este taller pues iba a quedar vacío. Y nos informamos, nos gustó bastante cómo funcionaba el taller y nos vinimos para acá. Vivimos aquí en el pueblo.
14: Els forns de vidre de Vimbodí van marcar profundament la vida econòmica i social del poble durant dècades i tot arrenca durant la construcció del monestir de Poblet.
17: El primer contacte que el poble de Vimbodí té amb el vidre és el 1250-1300, quan es construeix el monestir de Poblet.
18: Joan Canela, alcalde de Vimbodí.
17: I allí el vidre vidrier Guillem ja treballa el vidre. Llavors ja ens hem de remuntar al 1902, és on hi ha el forn de vidre, el que és la vida fèrrea, l'estació, que era estació termini, el que és el bosc de Poblet amb la fusta. Això va fer que el vidre de Vimbodí anés agafant molta força.
14: El poble va arribar a tenir 4 forns de vidre on es feien porrons, atrills, garrafes i altres recipients d'ús domèstic, agrícola i també industrial, que es poden veure a la primera planta del museu.
17: A la planta superior comencem el que era el vidre a principis de segle. Hi ha el vidre ornamental, on la Iglesia hi té gran part de protagonisme, el vidre d'ús domèstic. Llavors, això està posat en 3 vitrines. D'aquí pots passar i pots fer un audiovisual on t'explica perfectament tot el que és el vidre i llavors ja baixes el que és l'estrella del museu, on ens ensenyen com fusionen el vidre
14: I per acabar la visita, les explicacions del mestre vidrier, que va agafant vidre incandescent, que més aviat sembla mel, i el transforma en objectes de formes ben diverses, a força de bufar en un llarg tub metàl·lic tal com s'ha fet durant generacions. Tot plegat es fa amb objectius didàctics, però també de conservació.
15: Nosotros lo que tenemos es una cesión pública de uso privativo del ayuntamiento que nos permiten usar lo que es la parte del taller y proporcionar al museo las piezas, una serie de

0: piezas, un mínimo de piezas necesarias para que las vitrinas estén llenas, etcétera. También reproducciones históricas a nivel piezas que se llevan tiempo sin hacerse, intentamos volver a sacarlas para que, digamos, que la identidad objetual de la propia zona y de la propia Conca de Barberá no se pierda y todo ese conocimiento que tenían otros maestros no se vaya perdiendo durante el tiempo.
1: Aconseguim que el poble de Vimbodí continuï sent un referent i, a més, aconseguim que el que és l'ofici del vidrier o vidriera de vidre bufat, que n'hi ha molt pocs, doncs puguin tindre l'oportunitat de treballar i que la gent coneguin un ofici que, si no el potenciem, podria passar que es perdés.
2: Des del 1993, el museu s'ha convertit en un dels espais de referència de Catalunya.
1: Això te dona un coneixement del que és el vidre i que, com diuen, no tot és bufar i fer ampolles.
3: El Museu del Vidre de Vimbodí i el taller està tancat dilluns i dimarts. Podeu consultar els horaris i les activitats que s'hi fan al web museudelvidre.cat.
4: Un país per voltar. Un programa realitzat des dels centres territorials de 3CAT Info.
2: 5 minuts i les 6.
4: Esports.
2: Informació esportiva que ens porta en Biel Cadilla. Biel, bona tarda.
5: Bona tarda, Joan, i bones notícies pel Barça, perquè Rafinha estarà disponible per jugar el següent partit, el 10 d'octubre, contra el Getafe al Camp Nou. El davanter brasiler ha passat avui noves proves mèdiques, li han fet una ressonància magnètica que ha determinat que no té cap lesió a la cuixa dreta. L'examen mèdic sí que ha confirmat l'edema que ja li havien trobat els metges de la selecció del Brasil i que el va obligar a ser substituït per Endrick a la mitja part de l'últim amistós.
4: 3CAT Info.
5: D'altra banda, Patrick Guijarro admet que té bona sintonia amb el Barça per renovar el seu contracte que finalitza aquesta temporada. La jugadora blaugrana n'ha parlat a la prèvia del clàssic de la Lliga F de diumenge al Camp Nou.
6: Estamos en conversaciones, las conversaciones por parte de las dos están yendo muy bien. Espero, y ya sabéis cómo soy, que soy de palabra, espero dentro de poco ojalá poder hablar más de ello. Es verdad que estoy muy centrada en los partidos y en los partidos importantes, pero las conversaciones van muy bien.
5: El Barça també té molt avançades les renovacions d'Eva Payor i Esme Brooks. La neerlandesa diu que està molt motivada de cara al clàssic i per fer la maneta de títols aquesta temporada. Declaracions al Catalunya Migdia Esports de Catalunya Ràdio.
7: Sí, es Barça y sabemos que queremos ganar todos los partidos. Y esto significa ganar los 5 títulos.
5: A les properes hores caldrà veure si Vicky López pot entrar a la convocatòria del Clàssic, que podria deixar el Barça amb un marge de 5 punts sobre el Madrid al capdavant de la Lliga F. Demà juga l'Espanyol, ho farà a la Ciutat Esportiva d'Anijarque a les 12 contra l'Alavés, un partit que es podrà veure per Esport 3. Sentim l'entrenadora blanquiblava, Sara Monforti.
8: Pues és un equip molt madur, que no sembla, no? Un nou ascendit. Sí que és veritat que té les coses molt clares. Un equip que molt pràctic, joc directe en molts moments, transita molt ràpid i és un equip que ens portarà molt al límit en aquest tipus de situacions. Tenim que tenir el partit molt controlat perquè, si no, doncs, bueno, si el porten ja al seu terreny, se'ns pot complicar.
5: I el Badalona Women, de la seva banda, juga al camp del Sevilla també demà a les 12. En bàsquet, el Barça juga avui a l'Eurolliga d'aquí a poc més d'una hora. A les 7, l'equip blaugrana visita el Beşiktaş d'Istanbul en la tercera jornada de la competició europea. Alexander Sekulić és el tècnic del Barça.
9: Everything starts with the ball handlers.
10: Tot comença amb els jugadors que porten la pilota, amb els seus bases. Ells generen la majoria dels tirs, tant per als altres com per a ells mateixos. Per tant, com a equip, hem de fer una bona feina limitant els seus bases, impedint que facin el que volen fer i traient-los aquelles coses en què més incideixen. Serà un partit molt exigent per nosaltres.
9: Game for our guards, yes.
5: També avui a les 8 es ve el València, a 8:15 Panathinaikos, Maccabi de Tel Aviv i a 8:15 Baskonia, Olimpia de Milà.
4: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
5: Tornem al futbol. Aquest cap de setmana tampoc hi haurà futbol a primera divisió pels compromisos de seleccions. Avui es juguen, però, més partits de la Lliga de les Nacions de la UEFA. Destaquen a 8:45 el França-Itàlia amb el Blaugrana Koundé i el Bèlgica-Turquia a la mateixa hora. Demà juga la selecció espanyola, serà contra la República Txeca a Oviedo. De la Fuente no podrà comptar amb Ferran Torres, que ha causat baixa per unes molèsties al turmell esquerre. El seu lloc a la concentració l'ha ocupat el davanter del Madrid, Carlos Espi. L'espanyol, de la seva banda, ha aprofitat aquesta aturada per jugar aquest migdia un amistós contra el Ipswich Town anglès al RCD Stadium, un partit a porta tancada en què els blanquiblaus han perdut per 0-1 i que ha servit per veure els primers minuts de Gorosabel. Qui no ha jugat encara és Javi Puado, ja en el tram final de la recuperació. No hi ha futbol a primera, però segueix endavant la segona divisió. Demà jugarà el Sabadell, que rebrà l'Andorra a la nova Creu Alta, 6:45. El tècnic arlequinat, Ferran Costa, ha respost així quan li han preguntat per la seva destitució com a entrenador de l'equip andorrà ara fa un parell d'anys.
11: Bon, l'únic diferent aquesta setmana és que he estat amb migranyes, perquè quan hi ha pluges em donen migranyes i em foto un mal al cap de collons. Tota la resta, al final, 3 punts en joc, i la resta doncs tenim moltes ganes de guanyar com tenim cada setmana.
5: El Girona, per la seva banda, rebrà diumenge al Mallorca. I en futbol sala, avui juga el Santa Coloma contra el Saragossa, el Salaseu de Saragossa. Serà a 10:15 en la quarta jornada de la Lliga de Futbol Sala. Diumenge al migdia serà el torn del Barça, que visita el Noia Gallec.
4: Rescat Info.
12: Bona tarda, són les 6. Com tenim el trànsit a aquesta hora, equip viari?
13: Doncs amb algunes cues provocades per accidents a la C14, a Ribera d'Urgellet, a l'AP7 entre Barberà del Vallès i Santa Perpètua, direcció Girona, autovia A7 a Reus, direcció Castelló, i l'autovia A2 a Castellbisbal, direcció Lleida, en aquest cas per un vehicle avariat. Recordem que 4 carreteres del Montsià continuen tallades pels aiguats de la xarxa principal, la C12 d'Amposta a Roquetes.
12: Pedro Sánchez Valore convoca les eleccions a finals de novembre després de l'última derrota avui al Congrés. I és que PP, Vox i Junts han tombat els 2 decrets d'habitatge del govern espanyol per prohibir els desnonaments de persones vulnerables. El president espanyol aprofitarà el cap de setmana, diu, per reflexionar sobre un possible avançament electoral. Les fortes pluges que han arribat a superar 270 litres per metre quadrat en alguns casos han fet estralls a les comarques del Montsià i també al Baix Ebre. Els bombers han fet fins a 19 rescats de persones atrapades per l'aigua dins dels seus cotxes i més de 200 actuacions per inundacions. A primera hora s'ha demanat a la població no sortir de casa i s'han cancel·lat algunes classes. El confinament, però, ja s'ha aixecat. Els països del G7 acorden alliberar 100 milions de barrils de les reserves per intentar rebaixar els preus dels carburants. L'anunci ha estat celebrat per Donald Trump, que havia posat pressió a Europa perquè prengués la decisió. El barril de Brent baixa i ara cotitza per sota dels $100. Detinguts 3 dels 4 sospitosos del tiroteig que va deixar 2 guàrdies civils ferits ahir al barri de Camp Parellada, a Terrassa. Els Mossos investiguen les circumstàncies de l'episodi d'una violència poc habitual. Els 2 agents es recuperen en centres hospitalaris. Un d'ells va rebre 4 impactes de bala. Unes 150 persones s'han manifestat en contra de la violència masclista a Girona el dia que ha començat el judici pel crim d'una noia a qui la seva exparella va confessar haver matat el juliol del 2023. Fiscal i acusació demanen presó permanent revisable per assassinat. La defensa diu que no ho va planificar i ho qualifica d'homicidi. La xarxa ferroviària ha patit 39 robatoris de coure aquest setembre, que han provocat 250 hores de retards. Han sigut la principal incidència per les línies de rodalies i regionals. Des de començaments d'any se n'han fet més de 300. La Pedrera Barcelona acull des d'avui la primera exposició monogràfica d'Anselm Kiefer a la ciutat. Per primera vegada a l'Estat s'hi exhibeix el seu emblemàtic conjunt de vitrines acompanyat d'una selecció de les seves pintures.
4: Esports.
5: Rafinha estarà disponible per jugar al Barça-Getafe del 10 d'octubre al Camp Nou. El davanter brasiler ha passat avui noves proves mèdiques que han determinat que no té cap lesió a la cuixa dreta. Patri Guijarro admet que té bona sintonia amb el Barça per renovar el contracte. La jugadora blaugrana n'ha parlat a la prèvia del clàssic de la Lliga F de diumenge al Camp Nou. I en bàsquet, el Barça juga avui a l'Eurolliga a les 7. L'equip blaugrana visita la pista del Besiktas d'Istanbul en la tercera jornada d'aquesta competició europea.
12: Van perdent força les pluges i bé es poden encara reproduir en moltes zones del centre i de Ponent. I es van estenent cap a les comarques de Girona, poques a la Costa Brava. De nit i matinada poden tornar els aiguats al sud i a les Terres de l'Ebre, però ja menys intensos.
4: 3CAT Info.
12: Ara passen 4 minuts de les 6 de la tarda, us parla Jaume Brufau. El Congrés ha tombat els dos decrets d'habitatge amb el vot en contra de Junts, PP i Vox, i en Pedro Sánchez, que meditarà, diu, aquest cap de setmana, si avança les eleccions a finals de novembre o no. Ministres del seu govern defensen que és el millor moment per anar a les urnes, però alguns socis com Esquerra i Podem creuen que seria una irresponsabilitat. Madrid, Dani Sáenz de Aja.
14: Acabada la votació, Sánchez ha marxat del Congrés sense dir res. Fons del seu entorn demanen calma i expliquen que el president espanyol es tancarà este cap de setmana a la Moncloa per valorar tots els escenaris amb la possibilitat d'avançar eleccions, com li demanen alguns dels seus ministres. Abans del no de la dreta als dos decrets d'habitatge, Sánchez es llançava este advertiment.
15: Si ustedes están aquí para servir los intereses de unas élites inmobiliarias, que será legítimo, pero que no es, desde luego, el interés de la gente corriente. Háganlo correcto, porque creo que si no, la historia les juzgará antes de lo que creen y con más contundencia de la que imaginan.
14: Unes paraules que a la Moncloa demanen no agafar al peu de la lletra. Dimarts, com a molt tard, hauria de convocar Sánchez les eleccions si vol que es vote el 29 de novembre, però socis com Esquerra Republicana i Podem ho veuen precipitat. Sentim Gabriel Rufián i Ione Belarra.
16: Cabeza fría. Parece que no hay nada a la izquierda del PSOE votable. Hay mucha gente de izquierdas en este país que no quiere votar al PSOE y no tiene a quien votar. Yo lo que pido es que se le eche un poco más de cabeza a esto.
17: Podemos estar listo para estas elecciones. A mí lo que me parece es que la gente no quiere elecciones, quiere soluciones.
14: Precisament el diumenge Sumar es reunix per reorganitzar el seu espai encara sense candidat. Ara es bolquen amb les protestes a favor de l'habitatge i en assenyalar Junts com a culpables. Pablo Bustinduy, ministre.
18: Hoy el Partido Popular, Vox y Junts se han equivocado gravemente y pagarán este error político en las urnas. Especialmente creo que Junts ha tomado una decisión absolutamente incomprensible y desastrosa que les lleva a la desaparición de su espacio político. La crisis de vivienda va a pasar por encima.
14: Pero desde Junts es posen la presión y Miriam Nogueras li traslladava a Pedro Sánchez la presión per no haver fet el decret que li demanaven.
19: La decisió la té ell.
14: El PP i Vox també hi han votat en contra, celebren l'actitud de Junts i Alberto Núñez Feijóo creu que no hi ha més sortida per Sánchez que convoca eleccions.
20: Tiene la coartada. Ponga la fecha. Disuelva las Cortes, convoque elecciones, que hablen los españoles. Y antes de hacerlo, que tenga el arrojo de salir a la calle.
14: Per la banda, Santiago Abascal ha dit que l'objectiu d'avui de Sánchez era tapar la seva corrupció.
12: El president de la Generalitat, des d'un col·loqui al Fòrum d'Atocha, a Galícia, ha criticat la decisió de Junts de votar en contra dels decrets.
21: Crec que és un error greu el que està fent Junts per Catalunya i m'ha decepcionat profundament. Un partit que jo he conegut en altres temps defensant els interessos dels catalans i les catalanes i que avui no ho fa.
12: Esquerra Republicana ha lamentat que després de la votació d'avui s'hagin desaprofitat, diu, mesures útils per garantir el dret a l'habitatge. Reconeixen que els decrets eren millorables i assenyalen que la política d'habitatge no es pot convertir en una batalla partidista. També des de Catalunya s'hi ha pronunciat la líder dels comuns, Jéssica Albiach. En un escrit a les xarxes socials ha dit que la posició dels juntaires i la del PP i Vox els converteix, textualment escrit, en còmplices de la violència habitacional. Aquesta hora començava a plaça Catalunya de Barcelona una assemblea amb la intenció de fer els preparatius de cara a una convocatòria de vaga general per aquesta situació després del que ha passat avui al Congrés. Ho seguim de prop perquè tenim a un dels periodistes de 3CAT Info, amb un dels tècnics de la casa, en Joan García i en Xavier Cussó. Joan, Xavier, bona tarda.
22: Bona tarda. Una assemblea on hi assisteix la portaveu del sindicat de llogateres, Carme Arcarazo, que ha explicat que un cop derogats els decrets, ara ells ja fan un plantejament de màxims per revertir la crisi de l'habitatge. I d'aquests plantejaments n'ha citat uns quants.
23: Baixades massives de lloguer, contractes indefinits, impost a la riquesa per l'adquisició massiva d'habitatge públic, prohibició efectiva de les compres especulatives, i la idea és que la ciutadania pugui dir la seva i pugui refermar aquesta voluntat que el sindicat té d'anar més enllà.
22: Són plantejaments que el sindicat de llogateres farà les pròximes mobilitzacions també al carrer. Ha explicat que ja han establert contactes també amb els sindicats laborals de cara a donar forma a aquesta vaga general.

0: que és el que s'ha reivindicat des del primer minut aquí entre els acampats a plaça de Catalunya un cop s'han votat els decrets.
1: Joan, heu pogut veure si començava o no aquesta assemblea?
0: S'està organitzant, sí, estan fent com allò que en el, fos el Congrés o el Parlament diríem crides a l'ordre, no? Doncs, o crides a la votació, doncs s'està reclamant, potser ho sentiu de fons, s'està reclamant l'atenció
1: de la gent,
0: de tots els acampats, de tot el personal que participa en aquesta acampada des de dimarts. Avui és el quart dia i hem anat veient com ha anat creixent aquesta mobilització. Van començar una vintena de tendes, ara són ben bé un centenar, un punt d'informació, etc, etc. Vull dir que està tot ja
1: tot a punt,
0: bastant estabilitzat. Sí.
1: Ho anirem seguint, i no només això, més important, explicant. Joan García, Xavier Cuixó, companys tècnics també aquí a la casa, els controls centrals. Gràcies, bona tarda.
0: Bona tarda.
1: Els acampats a la Porta del Sol de Madrid han anat seguint votacions a les portes del Congrés de ben de prop. Ja han tornat al campament ara fa una estona. Es preparaven, també ens explicava la Montse Mir, per les pròximes accions de protesta. La més immediata, la manifestació convocada per demà. Madrid, Montse...
2: El sindicat de llogateres assegura que si fa una setmana que mantenen un pols amb el govern, ara és el moment d'intensificar-lo i anar cap a una convocatòria de vaga. Alicia del Río és una de les portaveus del sindicat.
3: Que todo el malestar que no hace sino crecer con decisiones como la que hemos visto hoy en el Congreso debe ser canalizado para ser traducido en mejoras legislativas reales. Y la traducción para eso no es otro camino que una herramienta histórica de la clase trabajadora, la herramienta por la que todos y todas aquí tenemos jornadas laborales, que es la huelga. Caminamos a la huelga general.
2: Diuen que és ara quan comença la legislatura de l'habitatge i que cal un nou cicle polític fet des del carrer. L'actual Congrés no ho pot fer, com explica una altra de les portaveus, Valeria Racu.
4: Espanya entera e incluso el mundo entero puede decir que sí, que España tiene un Congreso secuestrado por los rentistas, que España tiene un Congreso secuestrado por especuladores, inversores extranjeros y fondos putre.
2: A la Puerta del Sol continua la calma, cada cop hi ha més gent i la sensació quan passes pel mig d'aquest campament és d'una certa opressió perquè hi ha poc espai entre les diferents tendes. Aquest vespre s'hi farà un acte per preparar la manifestació de demà que sortirà de quatre llocs diferents, quatre columnes que es dirigiran a Cibeles amb la vaga general com a principal exigència.
1: També els sindicats majoritaris han anunciat que parlaran amb els moviments socials per promoure aquesta vaga general, però avisen que no és una cosa senzilla. Pepe Álvarez, secretari general de la UGT.
5: Convocar les vagues és fàcil. Fins i tot fer la presentació de la documentació és fàcil. Fer-les és una mica més complicat. I nosaltres, les organitzacions sindicals a Espanya, tenim una tradició que quan convoquem una vaga es fa. I per tant, hem de veure doncs, de quina manera podem arrossegar per poder fer una gran mobilització.
1: Tres minuts i serà un quart de set.
6: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Les pluges intenses que han caigut avui al matí a les Terres de l'Ebre han afectat sobretot les comarques del Baix Ebre i el Montsià. S'han registrat més de 270 litres per metre quadrat en algunes localitats com l'Ametlla de Mar o les cases d'Alcanar. Els bombers han fet fins a 19 rescats de persones atrapades per l'aigua dins del cotxe i més de 200 actuacions per diverses inundacions. Tot i que el confinament ja s'ha aixecat ara fa una estona, a primera hora de la tarda encara es demanava a la població que no sortís de casa i s'han cancel·lat les classes. L'Ametlla de Mar ha sigut el municipi on s'ha acumulat més aigua per metre quadrat durant aquest episodi de pluges, com hem pogut seguir amb en Ricard Boigues, amb una unitat mòbil amb en Xavier Espelt.
7: L'Ametlla de Mar la creuen dos grans barrancs, Santes Creus i l'Estany. A l'Estany l'aigua s'ha endut fins i tot un pont al barranc del Galatet que passa pel carrer Major i a baixos que han quedat força afectats. Hem parlat amb la Luana, té una gelateria en aquest carrer, l'hem enxampat netejant. Ens ha explicat que les afectacions no han estat tan grans com altres vegades quan l'aigua del barranc arrossegava cotxes.
8: Jo trobo que és la vegada que més aigua he vist baixar del barranc, però penso que estàvem tots més alertats, ja, pues, desgraciadament, cada vegada passa més i, bueno, pues, posem més mesures, trobo, i ens avisa també l'Ajuntament i d'allò.
7: Aquí hi ha molts camins i algunes vies afectades, per això la prioritat de l'Ajuntament és recuperar primer la mobilitat i també l'activitat dels equipaments municipals, com per exemple les escoles. Al moll hem vist un parell d'embarcacions enfonsades, petites. Ens han dit que, de fet, segurament estiguin vinculades amb la caiguda intensa d'aigua i que aquestes embarcacions no hagin tingut capacitat per poder treure-les. A Tortosa han desallotjat de forma preventiva una trentena de veïns de dos habitatges del nucli antic, i a Santa Bàrbara veïns i comerciants han estat retirant aigua de cases i botigues i fang del carrer. L'aigua ha baixat amb molta força, sobretot també al carrer Major. Hi ha voluntaris que estan ajudant en aquests moments bombers i protecció civil, com el Kevin.
9: Ara el que han fet és anar a pegar una volta per veure com estan totes les cases, com està el poble i tot, i qui té més necessitat. Per exemple, han trobat una dona al barranquet que necessita que li traguéssim aigua. Han parlat amb els bomberos per veure si podien posar la bomba, però ens han dit que no, perquè no hi ha una profunditat que necessitem per posar la bomba. Així que ara anem nosaltres.
7: Els bombers han fet a prop de 240 actuacions. Una vintena han estat relacionades amb persones que estaven atrapades en cotxes. 140 efectius dels bombers i més d'una cinquantena de vehicles s'han desplegat pel territori per atendre l'emergència.
1: Acord perquè els països del G7 alliberin 100 milions de barrils de reserva per intentar frenar i baixar el preu dels carburants. Ho ha confirmat avui a la tarda el president francès Emmanuel Macron, una decisió celebrada pels Estats Units que havien pressionat Europa perquè ho fes. El preu del barril de Brent, mentrestant, ja va a la baixa i se situa per sota dels 100 dòlars. Brussel·les, Bruno Forté a Miràs.
10: França ha proposat que la Unió Europea aporti la meitat de tots els barrils de dièsel que han pactat alliberar. Això serien 50 milions de barrils, i l'altra meitat correria a càrrec d'altres països membres de l'Agència Internacional de l'Energia, segons ha apuntat l'agència Reuters. És el segon cop que els socis d'aquest organisme pacten abocar les seves reserves de petroli des que va esclatar la guerra a l'Orient Mitjà. Aquesta vegada els països europeus ho han acceptat amb la condició que Donald Trump retiri la seva amenaça de tallar les exportacions de dièsel nord-americà a Europa.
6: 3CAT Info.
1: És un quart de set. Trànsit a aquesta hora. Connexió amb l'equip viari. Mariluz García, bona tarda.
11: Hola, bona tarda. Es normalitza força la situació en les carreteres catalanes, però encara queda alguna complicació provocada per incidències. Hi ha hagut un accident a l'AP7 a l'altura de Santa Perpètua de Mogoda, en sentit nord, en direcció Girona. Els vehicles ja són al voral, queda però lentitud en aquesta zona. I també veiem que ara els vehicles s'aturen a la mateixa AP7 a l'altura de Bellaterra, també en direcció Girona. Compte per si hi ha alguna incidència. Afecta també el lateral, la B30, amb retencions també en aquesta zona. També aturats a la mateixa autopista AP7 entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà, en sentit sud, en direcció Tarragona. També cues a la C58 i la C33 entre Montcada i l'entrada a Barcelona pel nus de la Trinitat. La mateixa C58 a l'altura de Sant Quirze, també direcció Barcelona. La B23 entre Esplugues i l'entrada per la Diagonal. I també a l'altura del Papiol, en sentit nord, en direcció a l'enllaç amb l'autopista AP7. A causa d'un vehicle avariat, aturats a l'autovia 2 a l'altura de Castellbisbal, en direcció Lleida. I pel que fa a les rondes, la ronda a dalt congestionada entre Pedralbes i Vallcarca, també a l'altura de la Vall d'Hebron i d'Horta Canyelles, sentit Besòs. La ronda litoral entre Zona Franca i el Port, també a l'altura de la Barceloneta i de Sant Adrià a Santa Coloma, sentit Besòs, i també a l'altura de Vila Olímpica fins la Barceloneta, direcció Llobregat. Encara quatre carreteres del Montsià afectades pels aiguats. La més destacable, la C12, tallada entre Roquetes i Amposta. També tallades encara tres carreteres locals, la que va de la Sénia a Galèria, de Roquetes a Mas de Barberans i la que enllaça Mas de Barberans amb Santa Bàrbara. A causa d'obres, aturades a l'autovia 2 a Jorba, direcció Lleida, i a la C55 a Sant Vicenç de Castellet, en direcció Manresa. El transport públic sense noves incidències, però s'està normalitzant de forma progressiva la circulació de trens a les Terres de l'Ebre, que ha quedat restablerta aquesta mateixa tarda després dels aiguats que van començar ahir al vespre. Més informació d'aquí a un quart d'hora.
1: Gràcies, Mariluz. Bona tarda.
11: Bona tarda.
6: El temps.
1: La previsió és de la Gemma Puig.
12: Continuem encara en les properes hores pendents de les pluges, tot i que han anat afluixant, no són tan intenses ni tan extenses. Alguns ruixats irregulars ara mateix cap a comarques interiors, cap a la Catalunya central, algun tram fins i tot de la façana litoral, i també un ruixat una miqueta més intens que se situa i es manté fa estona davant del Baix Camp, del Baix Ebre, del Montsant, dins del mar, però que pot entrar a la mateixa línia de la costa. Els registres d'avui més significatius cap a les Terres de l'Ebre, 227 a les Cases d'Alcanar, 190 al Perelló, 188 a l'Ametlla de Mar, però també han caigut 36 litres a Balaguer, Vilanova de Meià 21 o a Viladecans també aquests 19 litres. Durant aquest episodi, entre ahir i avui, de moment ja hem superat àmpliament aquests 200 litres, fins a 200

0: 73 a l'Ametlla de Mar. Aquesta propera nit i matinada es anirà reactivant la inestabilitat altre cop en aquest mateix sector de les Terres de l'Ebre. Per tant, molta, molta precaució. Rius i rieres. També alguns ruixats que es mantindran cap a comarques interiors, de matinada, Catalunya central. I de cara a aquest cap de setmana doncs mantindrem una mica la mateixa situació. Aquests vents humits de mar cap a terra, una mica d'aire fred a les capes més altes i, per tant, mantindrem la inestabilitat. Dissabte al matí, els ruixats resseguiran la façana litoral. Terres de l'Ebre, Camp de Tarragona, Costa Central, però també podran arribar durant el migdia i primera hora de la tarda cap a les comarques gironines. I de cara a la tarda, aquests ruixats, de forma irregular, però podran afectar molts més sectors, del Pirineu, Prepirineu o Catalunya Central. Tot plegat amb unes temperatures que demà quedaran un pèl més curtes a primera hora i al migdia no variaran gaire. Mantindrem aquests valors més alts, tocant els 27-28 graus com a molt. De cara a diumenge, encara mantindrem la inestabilitat durant el matí a la façana litoral, des de l'Ebre fins a l'Empordà, aquests avisos d'intensitat de 20 litres per metre quadrat en mitja hora, per tant, no estem parlant de pluges torrencials, però sí de ruixats irregulars que localment poden ser intensos.
1: Notícies, vídeos, podcasts, jocs i passatemps, alertes en temps real. Tu tries la manera d'estar al dia. Descarrega ara l'app de 20 minutos i accedeix gratis a tots els seus continguts. 20 minutos, més a prop que mai.
2: Tresca Info.
3: Els Mossos d'Esquadra investiguen les circumstàncies del tiroteig que hi va haver ahir a la nit al barri de Camp Parellada de Terrassa entre dos agents de la Guàrdia Civil i quatre sospitosos. Tres d'ells ja els han pogut detenir mentre continua la recerca del quart. Els dos guàrdies civils continuen ingressats en centres hospitalaris, tot i que no estem per la seva vida. Un d'ells va rebre fins a quatre trets. Terrassa, Marta Vallès.
4: Agents dels Mossos d'Esquadra i de la Guàrdia Civil han estat des de primera hora revisant el carrer Europa d'aquest barri, buscant proves. Hi ha trets a la porta d'edificis, també a cotxes aparcats. Eren 10:45 de la nit quan hi va haver el tiroteig. Dos agents de la Guàrdia Civil que anaven de paisà van voler identificar un grup d'homes a l'àrea de servei de la P7 Porta de Barcelona. El vehicle sospitós es va donar la fuga intentant atropellar els agents. Els van seguir la pista fins aquí, on els sospitosos van obrir foc contra els guàrdies civils i aquests van respondre disparant amb les seves armes. Un vídeo enregistrat per veïns recull el moment. Es veu com un guàrdia civil cau a terra ferit i com els sospitosos el colpegen. Resultat de tot plegat, dos guàrdies civils evacuats a l'hospital, un d'ells amb quatre trets i l'altre amb una ferida de bala. No estem per la seva vida. La Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos porta la investigació, mentre els veïns del carrer encara no s'ho creuen.
5: Yo estaba aquí en el parque y escuché pa, pa, pa, pa, pa, 20 disparos se escucharon. Es que yo me quedé flipando. Aquí están los niños jugando todos los días. Hay niños para arriba, para abajo, aquí en el parque. Pues tú imagínate, tengo uno en el cuerpo malo desde ayer. Es fuerte lo que ha pasado, así muy fuerte.
6: Yo desde arriba no sé, quién era, si era policía o no. Y entonces se vienen corriendo, no sé qué eran tampoco, le dieron con un palo, no sé qué tenía en la mano, bum, bum. I salien corrent per allà i ja no l'he vist més.
4: Tres dels fugitius els van detenir a tocar d'aquest carrer on va passar tot i el quart encara el busquen.
3: Avui ha començat a Girona el judici pel crim d'una noia a qui la seva exparella va matar el juliol del 2023. Fiscal i acusació demanen presó permanent revisable per l'agressor per assassinat. La defensa diu que no ho va planificar i ho qualifica d'homicidi. La mare de la noia ha creat una associació de famílies afectades per casos de violència masclista i avui al matí ha rebut el suport d'unes 150 persones que s'han concentrat davant de l'audiència de Girona, Fèlix Martín.
7: Unes 150 persones han coincidit a dir aquest divendres a Girona que ja n'hi ha prou de crims masclistes. La víctima, Carla Fernández, de 26 anys, va ser víctima d'un exnòvio amb qui havia trencat 6 anys abans i que, segons la família, continuava obsessionat amb ella. La va agredir, la va lligar, la va escanyar, li va robar i, segons les acusacions, també en va abusar. La mare de la noia, Blanca Gutiérrez, confia en el veredicte del jurat.
8: Que per la Carla ja no servirà que li caigui la presó permanent revisable. Però jo crec que si van caiguent anys i anys i anys, potser el proper que vulgui agafar una noia del coll s'ho pensa dos vegades. Girona no és prou gran perquè tornem a conviure tots dos a la ciutat. No el vull, no vull estar viva quan ell surti de la presó, així de clar.
7: El mateix agressor ho va reconèixer en una primera reconstrucció dels fets, però ara la defensa ho matisa i ho considera no un assassinat, sinó un homicidi. El judici es prolongarà tota la setmana vinent.
3: La xarxa ferroviària ha patit 39 robatoris de coure aquest setembre, que han provocat 250 hores de retards. Han sigut la principal incidència per les línies de rodalies i de regionals. Des de començaments d'any que se n'han produït més de 300, són 7 vegades més de les que hi havia hagut als anys anteriors a la pandèmia, segons dades que ha fet públiques el secretari d'Estat de Transports. José Antonio Santano assegura que Adif i la Generalitat estan fent esforç

0: se aprecian lo suficiente porque esta es una asignatura pendiente. Nosotros también desde ADIF estamos planteando desde el Ministerio un endurecimiento del Código Penal en este tema porque creemos que hay que tomarse esto muy, muy, muy en serio, ¿no?
1: Avui Santano ha visitat amb la consellera Sílvia Paneque les instal·lacions del Centre de Control de Circulació d'ADIF, el cervell de la xarxa ferroviària, ubicat a l'estació de França de Barcelona. Les pròximes setmanes es traslladarà aquí una part del Centre de Gestió d'Operacions de Rodalies, que és el CLOT, per treballar colze a colze i poder millorar la solució d'incidències.
2: 3CAT Info.
1: Poc més de 5 minuts i seran 6:45.
2: Esports.
1: Biel Cadilla, bona tarda.
3: Bona tarda, Jaume. Bones notícies pel Barça perquè Rafinha estarà disponible per jugar al següent partit dels Blaugrana el 10 d'octubre contra el Getafe al Camp Nou. El davanter brasiler ha passat avui noves proves mèdiques, li han fet una ressonància magnètica i s'ha determinat que no té cap lesió a la cuixa dreta. L'examen mèdic sí que ha confirmat, però, l'edema que ja li havien trobat els metges de la selecció del Brasil i que el va obligar a ser substituït per Endrick a la mitja part de l'últim amistós.
2: 3CAT Info.
3: Patrick Guijarro admet que té bona sintonia amb el Barça per renovar el seu contracte que finalitza aquesta temporada. La jugadora blaugrana n'ha parlat a la prèvia del clàssic de la Lliga F de diumenge al Camp Nou.
4: Estamos en conversaciones, las conversaciones por parte de las dos están yendo muy bien. Espero, y ya sabéis cómo soy, que soy de palabra, espero dentro de poco ojalá poder hablar más de ello. Es verdad que estoy muy centrada en los partidos y en los partidos importantes, pero las conversaciones van muy bien.
3: El Barça també té molt avançades les renovacions d'Eva Payor i Esme Brooks. D'altra banda, Clara Serra Jordi ha parlat del rival en declaracions al Tot Costa de Catalunya Ràdio.
5: Per nosaltres no estan assegurats ni molt menys. Hem de fer un gran treball, la Lliga hem de ser constants i al final sabem que tenim un rival, bueno, a part de que tots els equips ens ho posen difícil, sabem que el Madrid està molt bé, aquest any també ha fet uns grans fitxatges i haurem d'estar a tope contra elles perquè sabem que en qualsevol moment ens poden guanyar també.
3: L'entrevista sencera la podeu sentir a partir de les 7 al Tot Costa. A les properes hores, a més, caldrà veure si Vicky López pot entrar a la convocatòria per aquest clàssic que podria deixar el Barça amb un marge de 5 punts sobre el Madrid al capdavant de la Lliga F. Una Lliga F on demà juga l'Espanyol, ho farà a la Ciutat Esportiva Dani Jarque a les 12 contra l'Alavés, partit que es podrà veure per Esport 3, i el Badalona Women jugarà al camp del Sevilla també demà a les 12. Sentim la davantera de l'equip català, Sheila Guijarro.
6: Vamos a Sevilla, un campo difícil donde es difícil puntuar, pero bueno, creo que el equipo está trabajando bien, que tenemos muchas ganas de volver a sumar de 3 y de, sobre todo irnos al parón con buenas sensaciones.
3: El Badalona viatja sense Vicky ni Itzi, que són baixa per lesió. En bàsquet, el Barça juga avui a l'Eurolliga. D'aquí a poc més de mitja hora, a les 7, l'equip blaugrana visita el Beşiktaş d'Istanbul en la tercera jornada de la competició europea. Alexander Sekulić, tècnic del Barça.
7: El Beşiktaş ha millorat la plantilla respecte de la temporada passada i han afegit talent i qualitat. Juguen amb molta intensitat i energia, especialment a casa. En l'últim partit, a més, van llançar de 3 amb un percentatge molt alt. Per tant, aquestes són les coses que hem de controlar i hem d'entendre el que ens espera en aquest pavelló.
3: Un partit, aquest Beşiktaş-Barça, que podreu seguir a l'exclusiu digital de Catalunya Ràdio del 3CAT. També avui a les 8, Asbel València, a 8:45 Panathinaikos Maccabi de Tel Aviv i a 8:45 Baskonia Olímpia de Milà.
2: L'actualitat esportiva a fons.
3: Tornem al futbol. Aquest cap de setmana tampoc no hi ha futbol a primera pels compromisos de seleccions. Avui es juguen més partits de la Lliga de les Nacions de la UEFA. A 8:45, França-Itàlia, amb el Laurana Condé, i a la mateixa hora Bèlgica-Turquia. Demà jugarà la selecció espanyola contra la República Txeca. A Oviedo, De La Fuente no podrà comptar amb Ferran Torres, que a causa baixa per unes molèsties al turmell esquerre. El seu lloc l'ocupa el davanter del Madrid, Carlos Espí. No hi ha futbol a la primera, però sí a segona. Demà juga el Sabadell, que rep l'Andorra a la nova Creu Alta, 6:45. El tècnic arlequinat Ferran Costa parla de les diferències de joc entre els dos equips.
8: Evidentment som estils diferents, tenim prioritats en el nostre joc diferents, però bueno, els dos volem el mateix, que és guanyar, no? Llavors estem molt centrats en nosaltres. Ells, doncs, si segueixen en la línia de la setmana passada o tornen al seu moment.

0: que ocupa.
1: El Girona, per la seva banda, rebrà diumenge al Mallorca. En futbol sala, avui juga el Santa Coloma contra el Sala 10 de Saragossa a 2:15, en la quarta jornada de Lliga. I en ciclisme, està en marxa l'Europeu de Ljubljana, a Eslovènia. El valencià Héctor Álvarez ha guanyat la prova en ruta sub-23 masculina, en què el corredor de Montbrió del Camp, Mathijs van Berkhove, que competeix en Bèlgica, ha estat setè pel que fa a la resta de participants catalans. Mireia Benito es baixa d'última hora per un virus i Paula Blasi tampoc no podrà competir pel dolor a les costelles després de la caiguda que va patir al Mundial del Canadà.

0: 3Cat Info.
1: Molt bona tarda, són 6:45. A aquesta hora comencem fent molta atenció al trànsit. Equip viari, Mariluz García, bona tarda.
2: Hola, bona tarda. Continua millorant globalment la situació, però queden cues. A l'est del Llobregat, la C-16 a Cercs en direcció Puigcerdà, autovia 2 a Castellbisbal, direcció Lleida, per un vehicle avariat. Encara quatre carreteres del Montsià tallades pels aiguants. Destaquem la C-12 entre Roquetes i Amposta.
1: Notícies destacades a aquesta hora. Pedro Sánchez valora convocar eleccions a finals de novembre després de l'última derrota avui al Congrés. PP, Vox i Junts han tombat els dos decrets d'habitatge que s'hi han portat per prohibir els desnonaments de persones vulnerables. Pedro Sánchez diu que aprofitarà el cap de setmana per reflexionar. Mentrestant, el Sindicat de Llogateres de Madrid i de Barcelona posa ja en marxa la maquinària perquè es convoqui vaga general a favor del dret a l'habitatge. Avui al matí han protestat davant de la seu de Junts i a Madrid s'han fet també mobilització davant del Congrés. Les fortes pluges que han arribat a superar els 250 litres per metre quadrat han fet estralls a les comarques del Montsià i el Baix Ebre. Els bombers han fet fins a 19 rescats de persones atrapades per l'aigua dins dels seus cotxes i més de 200 actuacions per inundacions. Des d'ara fins a arribar a les 7, entre diverses qüestions, us explicarem que les protestes d'estudiants de secundària a França alteren les classes per segona jornada. Hi ha hagut centenars de centres tancats després de destrosses, incendis i ferits d'ahir. El govern es reuneix avui a la tarda amb associacions i sindicats. I Catalunya ha recuperat els 4 milions d'ocupats, en part pel procés de regularització de persones migrants. Al setembre, la xifra d'afiliats ha crescut de 38.000 persones, al millor registre d'aquest mes des que se'n tenen dades. Biel Cadilla, bona tarda.
3: Bona tarda, Jaume.
1: Què destaques en esports a aquesta hora, Biel?
3: Mira, que Rafinha està bé, li han fet avui noves proves mèdiques i estarà disponible pel primer partit de Lliga després de l'aturada contra el Getafe i, d'altra banda, que d'aquí mitja hora juga el Barça de bàsquet a l'Eurolliga, a la pista del Besiktas d'Istanbul.
1: Tarda en què encara plourà una mica de forma intensa i també hi haurà tempestes en moltes zones del centre i el sud, però van perdent intensitat, no seran tan torrencials com les últimes hores i de cara a la nit i matinada cada vegada aniran a menys. El Congrés ha tombat avui els dos decrets d'habitatge amb vot de contra de Junts, del Partit Popular i de Vox, i en Pedro Sánchez, que diu que meditarà aquest cap de setmana si avança eleccions a finals de novembre o no. Ministres del seu govern defensen que és el millor moment per convocar-les, però alguns socis com Esquerra o Podem creuen que seria una irresponsabilitat fer-ho. Més dades des de Madrid, Dani Sáenz de AHA.
4: Acabada la votació, Sánchez ha marxat del Congrés sense dir res. Fons del seu entorn demanen calma i expliquen que el president espanyol es tancarà este cap de setmana a la Moncloa per valorar tots els escenaris amb la possibilitat d'avançar eleccions, com li demanen alguns dels seus ministres. Abans del no de la dreta als dos decrets d'habitatge, Sánchez es llançava este advertiment.
5: Si ustedes están aquí para servir los intereses de unas élites inmobiliarias, que será legítimo, pero que no es, desde luego, el interés de la gente corriente. Háganlo correcto, porque creo que si no, la historia les juzgará antes de lo que creen y con más contundencia de la que imaginan.
4: Unes paraules que a la Moncloa demanen no agafar

0: Al peu de la lletra, dimarts, com a molt tard, hauria de convocar Sánchez les eleccions si vol que es vote el 29 de novembre, però socis com Esquerra Republicana i Podem ho veuen precipitat. Sentim Gabriel Rufián i Jone Belarra.
1: Cabeza fría. Parece que no hay nada a la izquierda del PSOE votable. Hay mucha gente de izquierdas en este país que no quiere votar al PSOE y no tiene a quien votar. Yo lo que pido es que se le eche un poco más de cabeza a esto.
2: Podemos estar listo para estas elecciones. A mí lo que me parece es que la gente no quiere elecciones, quiere soluciones.
0: Precisament el diumenge Sumar es reunix per reorganitzar el seu espai encara sense candidat. Ara es bolquen amb les protestes a favor de l'habitatge i en assenyalar Junts com a culpables. Pablo Bustinduy, ministre.
3: Hoy el Partido Popular, Vox y Junts se han equivocado gravemente y pagarán este error político en las urnas. Especialmente creo que Junts ha tomado una decisión absolutamente incomprensible y desastrosa que les lleva a la desaparición de su espacio político. La crisis de vivienda va a pasar por encima.
0: Però des de Junts es polsen la pressió i Míriam Nogueras li traslladava a Pedro Sánchez la pressió per no haver fet el decret que li demanaven.
4: La decisió la té ell.
0: El PP i Vox també hi han votat en contra, celebren l'actitud de Junts i Alberto Núñez Feijóo creu que no hi ha més sortida per Sánchez que convocar eleccions.
5: Tiene la coartada. Ponga la fecha. Disuelva las Cortes, convoque elecciones, que hablen los españoles. Y antes de hacerlo, que tenga el arrojo de salir a la calle.
0: Plaça de banda, Santiago Abascal ha dit que l'objectiu d'avui de Sánchez era tapar la seva corrupció.
6: Qui també coincideix en el fet que cal avançar eleccions a Espanya són els expresidents Mariano Rajoy i Felipe González. Els exdirigents popular i socialista han coincidit en un fòrum a Pontevedra i han insistit en demanar que es convoquin les eleccions.
7: Todo esto no tiene ningún sentido. Ya hacía mucho tiempo que la única salida a la situación que vivimos aquí es la convocatoria de elecciones. Si no, pues estaremos otros 8 meses más, pues como hasta hoy.
8: Si digo que hay que convocar elecciones, no se convoca. Trump quiere mandar en la Reserva Federal, quiere mandar en los jueces. Estoy hablando de Trump, no de Sánchez.
6: I el president de la Generalitat, Salvador Illa, creu que Junts s'ha equivocat votant en contra dels decrets i que la decisió l'ha decebut. Ho ha valorat des d'un col·loqui al Fòrum de Tocha, a Galícia.
9: Crec que és un error greu el que està fent Junts per Catalunya i m'ha decepcionat profundament. Un partit que jo he conegut en altres temps defensant els interessos dels catalans i les catalanes i que avui no ho fa.
6: A les xarxes, el president del grup parlamentari dels socialistes catalans, Ferran Pedret, ha assenyalat els de Junts per haver-se entregat als lobbies, diu, i al consorci d'EPP i Vox. Esquerra Republicana ha lamentat que després de la votació d'avui s'hagin desaprofitat mesures útils per garantir el dret a l'habitatge. Reconeixen que els decrets eren millorables i assenyalen que la política d'habitatge no es pot convertir en una batalla partidista. També a les xarxes, la líder dels comuns, Jéssica Albiach, ha afirmat que la posició dels juntaires els ha convertit en còmplices de la violència habitacional. Mentrestant, a plaça Catalunya, a Barcelona, en marxa una assemblea amb la intenció de fer els preparatius de cara a una convocatòria de vaga general, després que avui el Congrés hagi tombat aquests decrets d'habitatge. Ho estem seguint amb una unitat mòbil de 3Cat Info, amb en Joan García i en Xavier Cussó.
10: Una assemblea on hi assisteix la portaveu del sindicat de llogateres, Carme Arcarazo, que ha explicat que un cop derogats els decrets, ara ells ja fan un plantejament de màxims per revertir la crisi de l'habitatge. I d'aquests plantejaments n'ha citat uns quants.
11: Baixades massives de lloguer, contractes indefinits, impost a la riquesa per l'adquisició massiva d'habitatge públic, prohibició efectiva de les compres especulatives. I la idea és que la ciutadania pugui dir la seva i pugui refermar aquesta voluntat que el sindicat té d'anar més enllà.
10: Són plantejaments que el sindicat de llogateres farà les pròximes mobilitzacions també al carrer. Ha explicat que ja han establert contactes també amb els sindicats laborals de cara a donar forma a aquesta vaga general, que és el que s'ha reivindicat des del primer minut aquí entre els acampats a plaça de Catalunya un cop s'han votat els decrets.
6: Les persones que estan acampades a la Puerta del Sol a Madrid han anat seguint les votacions a les portes del Congrés. Ja han tornat al campament i es preparaven per les pròximes accions de protesta la més immediata demà, una manifestació. Madrid, Montsemir.
12: El sindicat de llogateres assegura que si fa una setmana que mantenen un pols amb el govern, ara és el moment d'intensificar-lo i anar cap a una convocatòria de vaga. Alicia del Río és una de les portaveus del sindicat.
13: Que todo el malestar que no hace sino crecer con decisiones como la que hemos visto hoy en el Congreso debe ser canalizado para ser traducido en mejoras legislativas reales. Y la traducción para eso no es otro camino que una herramienta histórica de la clase trabajadora.

0: Trabajadora, la herramienta por la que todos y todas aquí tenemos jornadas laborales, que és la huelga. Caminamos a la huelga general.
1: Diuen que és ara quan comença la legislatura de l'habitatge i que cal un nou cicle polític fet des del carrer. L'actual Congrés no ho pot fer, com explica una altra de les portaveus, Valeria Racu.
2: Espanya entera e incluso el mundo entero puede decir que sí. Que España tiene un Congreso secuestrado por los rentistas. Que España tiene un Congreso secuestrado por especuladores, inversores extranjeros y fondos buitre.
1: A la Puerta del Sol continua la calma, cada cop hi ha més gent i la sensació quan passes pel mig d'aquest campament és d'una certa opressió perquè hi ha poc espai entre les diferents tendes. Aquest vespre s'hi farà un acte per preparar la manifestació de demà que sortirà de quatre llocs diferents, quatre columnes que es dirigiran a Cibeles amb la vaga general com a principal exigència.
3: El Ripollès, l'antiga fàbrica de galetes Birba de Camprodon, es transformarà en un edifici de 55 pisos. Un canvi d'usos aprovat per urbanisme que l'Ajuntament també ha acceptat perquè la meitat siguin de protecció oficial. Girona, Pau Bartolí.
4: El projecte preveu afegir un nou edifici a la fàbrica vella de l'Avinguda Maristany, catalogada com a bé cultural d'interès local. L'alcalde, el socialista Xavier Guitart, en destaca els beneficis.
5: La meitat de l'edifici, aproximadament un 45%, ha de ser per HPO, de protecció oficial. Això és obligatori, a més ho posa la resolució d'urbanisme. I també hi ha tota l'entrega dels jardins dels americans, com se li diu, que és tota l'entrega dels jardins, tot el jardí de Can Birba, que dona pel costat del carrer Nou.
4: Des del grup d'Esquerra Republicana ho consideren un projecte d'especulació urbanística i s'han abstingut en el ple, on s'ha aprovat el canvi d'usos. La fàbrica original de galetes Birba va quedar petita i es va tancar. Des del 2008 la producció es fa en unes instal·lacions als afores, que han permès triplicar la producció.
6: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
3: 3 minuts i mig i seran 3 quarts de 7 de la tarda, jornada d'alta tensió a l'educació a França l'endemà d'uns aldarulls greus amb un balanç de destrosses, incendis en centres d'ensenyament i ferits a centenars, milers d'identificats i la previsió que el conflicte pugui anar a més. El govern intenta calmar els ànims amb una reunió avui a la tarda amb els estudiants i els sindicats, mentre que també vol que els implicats en els aldarulls paguin els danys provocats. París, corresponsal Isabel Galí.
7: Voy a recordar en idénticos.
8: Els intents del govern per minimitzar el moviment no han funcionat, tot i que hi havia l'ordre de no fer classes a 400 instituts de batxillerat de tot França. A París, Estrasburg, Rennes, Marsella o Tolosa de Llenguadoc, la protesta ha continuat i els enfrontaments amb les forces de l'ordre també. És precisament aquest ús de la força per apaivagar el moviment el que volen denunciar les associacions de pares i alumnes. Aquesta tarda es reuniran amb el ministre de l'Educació, Eduard Jeffré, que els rebrà amb aquest missatge.
9: El que compta ara és aconseguir que els nostres joves no siguin al carrer perquè estan en perill. Això vol dir que tothom s'ha de mobilitzar. Som una comunitat educativa. Per tant, els pares, molt clarament, s'hi han d'implicar i han de dir als seus fills que no hi vagin.
8: El ministre de Justícia fins i tot ha advertit que els responsables pagaran econòmicament el cost de les destrosses. Paraules poc conciliadores. Els estudiants, que han convocat una altra jornada de protesta dimarts que ve, reclamen tenir una educació d'un nivell i una qualitat similar a la que tenien els seus pares.
3: Catalunya torna a superar els 4 milions de persones ocupades. Al setembre i amb el començament del curs escolar s'han guanyat 38.000 afiliats a la Seguretat Social. És la millor dada en aquest mes des que hi ha registres i la tercera vegada que se supera aquest llindar. Aquestes xifres s'han vist empeses pel procés extraordinari de regularització de migrants. L'increment de l'ocupació s'ha donat en exclusiva a la demarcació de Barcelona perquè a Girona i Tarragona s'han perdut afiliats coincidint amb el final de les vacances i a Lleida amb la fi de la campanya de la fruita. El procés de regularització, però, també comporta un repunt petit de l'atur, perquè a persones que una vegada obtenen els papers s'apunten als serveis públics d'ocupació per intentar trobar feina. A Catalunya, el nombre de persones aturades ha pujat de 600 al setembre i ara n'hi ha 330.000 de registrades. A escala estatal també s'ha seguit el mateix guió, amb un increment del nombre de parats fins als 2.380.000 i amb una xifra rècord d'afiliats amb gairebé 22.400.000 persones. han trobat per primera vegada a Catalunya un fong exòtic que ataca els

0: deixes i que no té cura. L'han detectat a 7 cases al Ripollès. Els experts alerten que el seu impacte al paisatge, ja que aquests arbres es troben sobretot al Pirineu i podrien morir, és molt important. Es busca si hi ha algun exemplar resistent a aquest fong. Girona, Núria Peraire.
1: Els investigadors del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya alerten que el fong prové de l'Àsia, que ha vingut per quedar-se i que es transmet per l'aire. Creuen que ha entrat a Catalunya des del Pirineu francès. Ataca els freixes, uns arbres que es troben sobretot als vorals de carreteres i als terrenys de pastures, perquè les fulles són molt nutritives per al bestiar. I també es troba als boscos de les valls del Ripollès, el Berguedà, la Vall d'Aran o el Pallars. No és una espècie habitual per a l'aprofitament de fusta i, per tant, els experts preveuen que el seu impacte serà sobretot paisatgístic quan es vagi morint. L'investigador del centre, Jonàs Oliva, explica que talar els arbres infectats no és una opció.
2: Aquest és un fong que les espores volen molts quilòmetres, amb el qual, si encara que tu tinguis un arbre atacat i el vulguis eliminar perquè no faci tantes espores, d'alguna manera aquest arbre segurament s'ha infectat per un altre arbre que venia de més lluny.
1: El fong entra per la fulla i després segueix per les branques mentre va agafant un color marró fosc. Amb el temps l'arbre s'asseca i acaba causant la mort. L'empresa pública forestal catalana treballa per trobar exemplars que puguin ser resistents.
0: 6:45. Connexió amb l'equip viari. Trànsit a aquesta hora. Mariluz García, bona tarda.
3: Hola, bona tarda. Es mantenen tallades 4 carreteres de la comarca del Montsià pels aiguats d'ahir i d'avui. Encara la C12 entre Roquetes i Amposta. També 3 carreteres locals. La que va de la Sénia a Galèria, de Roquetes a Mas de Barberans i també de Mas de Barberans a Santa Bàrbara. A més, a la C12 hi ha un tram d'uns 4 quilòmetres entre Tortosa i Roquetes on es fan restriccions puntuals de la velocitat a causa d'aigua a la calçada, segons acaben d'informar des del Servei Català de Trànsit. A la resta, amb complicacions per algunes incidències i també per volum de trànsit, tot i que ja millora força. A la C58, aturats entre Ripollet i Barberà del Vallès, en direcció Sabadell-Terrassa, a causa d'un nou accident que talla un carril a la circulació. També cues a l'autovia 2, a l'altura de Castellbisbal, en direcció Lleida, per un vehicle avariat. Aturats també a l'est del Llobregat, la C16, al llarg d'uns 2 quilòmetres, a l'altura de Cercs, en sentit nord, en direcció Puigcerdà, túnel del Cadí. Ara també es comencen a aturar els vehicles a la C-17 a l'altura d'Aiguafreda en direcció Vic-en-Ripoll. Compte per si hi ha alguna incidència en aquesta zona. A l'àrea de Barcelona, cues habituals d'hora punta a les entrades per la C-58 i la C-33 des de Montcada fins al Nus de la Trinitat. A la C-60 a l'altura d'Argentona en direcció Mataró. I pel que fa a les rondes de Barcelona ja queden poques complicacions, però encara congestionada la ronda a dalt entre Sant Gervasi i Vallcarca, també de la Vall d'Hebron a Canyelles, sentit Besòs, i la ronda litoral entre Zona Franca i Montjuïc i també a l'altura de Sant Adrià, direcció al Nus de la Trinitat, i de Vila Olímpica a la Barceloneta, direcció Llobregat. Per obres, aturats a l'autovia 2 a l'altura de Jorba, en direcció Lleida, una retenció puntual, i també a la C-55 a Sant Vicenç de Castellet en sentit nord, en direcció Manresa. El transport públic es continua normalitzant de forma gradual la circulació de trens a les Terres de l'Ebre, que recordem que ha quedat restablert aquesta mateixa tarda després dels aiguats que van començar ahir al vespre. Més informació de aquí a un quart d'hora.
0: Gràcies, Mariluz. Bona tarda.
3: Fins ara.
4: El temps.
0: Gemma Puig.
5: Continuem encara pendents del temps, tot i que aquestes pluges, aquests ruixats han anat a la baixa, han anat aquesta no tan intensos com els que hem tingut durant el matí, des d'ahir a la matinada, encara alguns de forma irregular cap a sectors de la Catalunya central, i també tenim ruixats intensos davant del mar, entre el Baix Camp, Baix Ebre i Montsià. Encara poden continuar entrant cap a aquest sector i, a més, doncs, plouria sobre mullat. Dels registres d'avui, destaquem els 227 a les cases d'Alcanar, 188 a l'Ametlla de Mar, 190 al Perelló o 210 a Ulldecona, però en tot aquest episodi aquests registres encara són més significatius, fins a 273 per exemple a l'Ametlla de Mar. Per tant, pluges intenses que també han arribat cap a comarques interiors, temperatures ara mateix un pèl més baixes i mantindrem encara aquesta inestabilitat. De matinada es pot reactivar una mica la precipitació cap al sector de les Terres de l'Ebre, per tant, molta precaució, vespre, nit, tornarien a afectar aquest sector, també cap a comarques comarques interiors, i aquest cap de setmana doncs, continuarem una mica amb aquesta mateixa dinàmica de temps insegur. Demà, sobretot al matí, a la façana litoral, cap a la costa central, Camp de Tarragona, fins i tot demà podrien arribar aquests ruixats cap a les comarques de la Costa Brava.

0: i també de forma enruixats que a la tarda afectarien les comarques de l'interior, Pirineu i Prepirineu. Es mantenen activats avisos en aquest sentit del Servei Meteorològic de Catalunya, sí que baixen d'intensitat, però encara estem parlant, sobretot durant el matí i a la costa, d'aquests registres que poden superar els 40 litres per metre quadrat en només mitja hora. De cara a diumenge, encara mantindríem els ruixats a la façana litoral a primera hora del matí, també a la tarda, i amb unes temperatures que durant el cap de setmana no variaran gaire.
1: La Pedrera acull la primera gran exposició a Barcelona d'Anselm Kiefer, figura clau de l'art comparatiu europeu. La mostra obre amb més de 70 peces, la gran majoria d'una única col·lecció privada. És la primera vegada que es pot veure a l'estat espanyol el conjunt de les seves emblemàtiques vitrines, elaborades amb materials com cendra, plom, plantes seques o roba. I segons el comissari Walter Smerling, també és la primera oportunitat al món d'admirar-les al costat de les seves pintures.
2: L'exposició és extraordinària. Permet endinsar-se en l'univers d'Anselm Kiefer i veure una part de la col·lecció privada del col·leccionista alemany Hans Grote. En Hans va morir fa 5 anys i li hauria encantat ser avui aquí amb nosaltres, ja que és la primera vegada que es veu aquesta combinació de pintures i vitrines, o deixeu-me dir, palaus de vidre.
1: La memòria, la natura i la literatura són alguns dels temes més recurrents a l'obra de Kiefer, també en els seus llibres d'autor, presents en aquesta mostra.
2: També produeix llibres de plom, la qual cosa és un fet absolutament paradoxal, perquè el plom pesa molt. Aquí n'hi ha un d'uns 300 quilos. No es pot obrir un llibre de plom, però és un símbol. Si t'eduques o adquireixes coneixement, entens més coses. I qui no vol entendre més coses?
3: You, me, who not?
1: L'exposició es pot visitar a la Pedrera fins al dia 24 de gener. Mostres de fotògrafs com Thomas Duffield o Philip Smith i talles sobre arxius i fotografies oblidats són només algunes de les propostes de la nova edició del Festival Internacional de Fotografia Analògica Contemporània de Vilassar de Dalt. El projecte, que es presenta sota el lema Maneres d'escapar, comença demà i s'allarga fins al dia 18 d'octubre, Montse Pujol.
4: El festival proposa una trentena d'exposicions amb noms nacionals i internacionals i es submergeix en la idea de fugida i evasió en totes les seves formes. El director, Pep Minguez, proposa dues exposicions que assegura que cal veure.
5: Castro Prieto és un dels grans fotògrafs espanyols i ha accedit a passar del que és un llibre a l'exposició Exteriors. Hi ha una de Philip Smith, és un fotògraf de Letònia, i hi ha unes fotografies de gran format que són brutals.
4: I els amants dels Rolling Stones tenen l'oportunitat de veure una exposició amb les fotografies que Francesc Fàbregas va fer el 1976 del concert de la banda a Barcelona.
6: Poder veure per primera vegada una exposició completa amb fotografies meves d'aquell concert de l'any 1976. Podreu trobar fotografies inèdites.
4: El Rebelet Fest també s'hi celebra el Main Weekend, del 16 al 18 d'octubre. En aquesta activitat hi seran presents la majoria dels autors d'aquesta edició. Hi haurà conferències, activitats gratuïtes a l'aire lliure, un gran mercat de fotografia analògica i vermuts musicals. I a Rubí, d'altra banda, es presenta la NU, el 12è Festival Internacional de Fotografia d'aquesta localitat del Vallès. Des d'ahir i fins al 31 d'octubre s'hi poden veure artistes d'Europa, Àsia, Amèrica i Àfrica amb noms com Mariela Sancari, Manel Esclus o al Basari.
1: I música ara. Lluqui Valverde, Johnny Marr o Art de Bogotà protagonitzen algunes de les novetats discogràfiques d'avui que repassem amb Marc Ruiz.

Lluqui Valverde publica avui a La Catalana. És el primer disc en solitari del saxofonista i un dels compositors de la Ludwig Band. Hi ha molta rumba, rock, sons tropicals, però també actitud cabaretera i humor. També hi sobrevola la manera de fer i d'escriure lletres de la Ludwig, esclar. El 17 de setembre va presentar el disc davant del públic al Mercat de Música Viva de Vic i la pròxima oportunitat de veure'l en viu serà el 12 de novembre a la Sala Upload de Barcelona.

0: The Age of Everything és el títol del nou disc de Johnny Marr. Gira al voltant del concepte de la percepció tant del món com de les seves emocions i de les persones que l'envolten. Hi ha cançons com Spin, que sonen a The Changing Man, de Paul Weller, i d'altres com It's Time, que sona molt a Some Girls Are Better Than Others, de la seva antiga banda, The Smiths. Marr sí que reconeix que durant l'elaboració d'aquest àlbum es va deixar influir per Boards of Canada, Fontaine's DC o Gorillaz. Murcians Art de Bogotà són ja una institució en el panorama indie de l'estat espanyol. Acaben de publicar el disc Manufactures del Club de la Gente Sola. És un àlbum conceptual que construeix una narrativa al voltant de la idea d'una fàbrica que fa cors capaços de no experimentar les emocions negatives. La conclusió a la que arriben és que les emocions difícils són necessàries i que cal aprendre a conviure-hi. Per primer cop, per cert, publicaran aquest disc en format caset.
1: 3CAT Info.
2: 4 minuts i mig i seran les 7. Biel Cadilla, bona tarda.
3: Bona tarda, Jaume.
2: Ara amb Biel tenim a punt...
1: Esports.
3: Comencem parlant de bàsquet perquè el Barça juga d'aquí a pocs minuts a l'Eurolliga. Ara a les 7 l'equip blaugrana visita el Beşiktaş d'Istanbul en la tercera jornada d'aquesta competició europea. Escoltem, sentim Alexander Sekulić, el tècnic del Barça.
4: El Beşiktaş ha millorat la plantilla respecte de la temporada passada i han afegit talent i qualitat. Juguen amb molta intensitat i energia, especialment a casa. En l'últim partit, a més, van llançar de 3 amb un percentatge molt alt. Per tant, aquestes són les coses que hem de controlar i hem d'entendre el que ens espera en aquest pavelló.
3: La transmissió d'aquest Beşiktaş Barça la podreu seguir, ja, de fet, a l'exclusiu digital a través de la web i l'app de Catalunya Ràdio i de la plataforma 3CAT. Rafinha estarà disponible per jugar al següent partit del Barça, el 10 d'octubre contra el Getafe al Camp Nou. El davanter brasiler ha passat avui noves proves mèdiques, li han fet una ressonància magnètica que ha determinat que no té cap lesió a la cuixa dreta. L'examen mèdic sí que ha confirmat l'edema que ja li havien trobat els metges de la selecció del Brasil i que el va obligar a ser substituït per Endrick a la mitja part de l'últim amistós. Encara en futbol, Patrick Guijarro admet que té bona sintonia amb el Barça per renovar el seu contracte que finalitza aquesta temporada. La jugadora blaugrana n'ha parlat a la prèvia del clàssic de la Lliga F de diumenge al Camp Nou.
5: Estamos en conversaciones, las conversaciones por parte de las dos están yendo muy bien. Espero, y ya sabéis cómo soy, que soy de palabra, espero dentro de poco ojalá poder hablar más de ello. Es verdad que estoy muy centrada en los partidos y en los partidos importantes, pero las conversaciones van muy bien.
3: El Barça també té molt avançades les renovacions d'Eva Payor i Esme Brooks. Clara Serra Jordi ha parlat de la dificultat de guanyar títols en declaracions al Tot Costa de Catalunya Ràdio.
6: Per nosaltres no estan assegurats, ni molt menys. Hem de fer un gran treball, la Lliga hem de ser constants i al final sabem que tenim un rival, bueno, a part de que tots els equips ens ho posen difícil, sabem que el Madrid està molt bé. Aquest any també ha fet uns grans fitxatges i haurem d'estar a tope contra elles, perquè sabem que en qualsevol moment ens poden guanyar també.
3: L'entrevista sencera la podreu escoltar al Tot Costa a partir de les 7 i la podreu recuperar al web i l'app de Catalunya Ràdio. Vicky López ha tornat als entrenaments i caldrà veure si entra a la convocatòria per aquest clàssic que podria deixar el Barça amb un marge de 5 punts sobre el Madrid al capdavant de la Lliga F.
1: 3CAT Info.
3: La Lliga F, on demà juga l'Espanyol, ho farà a la Ciutat Esportiva Dani Jarque a les 12 contra l'Alavés, partit que es podrà veure per Esport 3, i el Badalona Women jugarà també demà a les 12 al camp del Sevilla. Sentim la davantera de l'equip català, Sheila Guijarro.
7: Vamos a Sevilla, un campo difícil donde es difícil puntuar, pero bueno, creo que el equipo está trabajando bien, que tenemos muchas ganas de volver a sumar de 3 y de, sobre todo irnos al parón con buenas sensaciones.
3: El Badalona visita viatge sense Vicky i Itzi, que són baixa per lesió.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. entendre.
3: Aquest cap de setmana tampoc no hi ha futbol a primera pels compromisos de seleccions. Avui es juguen més partits de la Lliga de les Nacions de la UEFA. A 8:45, França-Itàlia amb el Blaugrana Koundé i Bèlgica-Turquia. Demà jugarà la selecció espanyola contra la República Txeca a Oviedo. De la Fuente no podrà comptar amb Ferran Torres, que ha causat baixa per unes molèsties al turmell esquerre. El seu lloc a la concentració l'ha ocupat el davanter del Madrid, Carlos Espí. Deixem ara el futbol. En futbol sala, avui juga el Santa Coloma contra el Saladeu de Saragossa a 10:15 en la quarta jornada de Lliga. Diumenge al migdia el Barça visita el Noia Gallec. En motor, Edgar Canet ha estat segon en la quarta etapa del Rally del Marroc. El pilot català ha arribat per darrere del seu company d'equip Daniel Sanders, que li ha pres el liderat quan només queda una etapa per acabar la competició. A la general, Canet se situa ara a 1:31 de Sanders. Els cotxes Nani Roma i Àlex Aro en Ford són tercers de la general a 5 minuts del líder, el nord-americà Seth Quintero de Toyota. Etapa guanyada per Matías Ekström i els buguis de sèrie Oriol Mena, copilot de Matías Wollner, agafen el liderat.
1: Trescat Info.
8: Les 7, bona tarda. Comencem aquesta hora fent un cop d'ull ràpid a la situació del trànsit i la mobilitat al país. Equip viari, Mariluz García, bona tarda.
9: Hola, bona tarda. Encara complicacions a l'est del Llobregat, la C-16 a l'altura de Berga i de Cercs en direcció Puigcerdà, la C-58 entre Ripollet i Cerdanyola en direcció Terrassa a causa d'un accident, autovia A2 a Castellbisbal en direcció Lleida a causa d'un vehicle avariat i dues carreteres del Montsià encara tallades pels aiguats, la C-12 entre Amposta i Tortosa i la carretera local que va de Galera a Godall.
8: Pedro Sánchez valora convocar les eleccions a finals de novembre després de l'última derrota al Congrés. El PP, Vox i Junts han tombat els dos decrets d'habitatge del govern espanyol per prohibir els desnonaments de persones vulnerables. El president espanyol aprofitarà el cap de setmana per reflexionar sobre l'avançament electoral. I les fortes pluges que han arribat a superar els 270 litres per metre quadrat fan estralls a les comarques del Montsià i el Baix Ebre. Els bombers han fet fins a 19 rescats de persones atrapades per l'aigua dins dels seus cotxes i més de 200 actuacions per inundacions. A primera hora s'han demanat a la població que no sortís de casa i s'han cancel·lat les classes. El confinament, però, ja s'ha aixecat. A aquesta hora estem pendents de la compareixença de bombers des de Tortosa per actualitzar les afectacions que han tingut aquests aiguats, una compareixença que seguirem en directe a 3Cat Info. I la Unió Europea avisa Donald Trump que el veto a les exportacions de dièsel amb què havia amenaçat el continent minarien la confiança entre els dos socis. Alhora, les autoritats comunitàries es mostren obertes a alliberar reserves de dièsel. Davant d'aquesta expectativa, el barril Brent cotitza per sota dels $100. I a França, les protestes dels estudiants de secundària alteren les classes per segon dia. Hi ha centenars de centres tancats després de les destrosses i els ferits d'ahir. El govern es reuneix aquesta tarda amb associacions i sindicats d'alumnes per debatre les retallades, però avisa que els responsables pagaran els danys. Detinguts 3 dels 4 sospitosos del tiroteig que va deixar dos guàrdies civils ferits ahir al barri de Camparellada de Terrassa. Els Mossos investiguen les circumstàncies de l'episodi d'una violència poc habitual. Els dos agents es recuperen en centres hospitalaris. Un d'ells va rebre 4 impactes de bala. I unes 150 persones es manifesten contra la violència masclista a Girona el dia que comença el judici pel crim d'una noia a qui la seva exparella va confessar haver matat el juliol del 2023. Fiscal i acusació demanen presó permanent revisable per assassinat. La defensa diu que no ho va planificar i ho qualifica d'homicidi.
1: Esports.
3: En joc el Besiktas-Barça a l'Eurolliga. Quan s'ha jugat amb prou feines un minut, el Barça perd un Besiktas 3, Barça 2. Rafinha estarà disponible per jugar al Barça-Getafe del 10 d'octubre al Camp Nou. El davanter brasiler ha passat avui noves proves mèdiques que han descartat cap lesió. I Patrick Guijarro admet que té bona sintonia amb el Barça per renovar el seu contracte. La jugadora blaugrana n'ha parlat de la prèvia del clàssic de la Lliga F, que es jugarà diumenge al Camp Nou.
8: I pel que fa al temps, continuem amb una meteorologia insegura, però amb ruixats més irregulars i no tan intensos. De nit i matinada es poden tornar a reactivar els xàfecs a les Terres de l'Ebre, no tan forts, això sí. Al cap de setmana es manté el risc de pluja intensa, si bé no tant com aquest divendres. Serà més probable que plogui un altre cop a la façana litoral.
1: 3CAT Info.
8: Passen ara mateix 4 minuts de les 7 de la tarda. Us informa Joan Vilaplana.
1: Catalunya al dia. T'expliquem el que passa més a prop teu. De dilluns a divendres a la 1 a 3CAT Info.
8: Comencem. El Congrés ha tombat els dos decrets d'habitatge amb el vot en contra de Junts, el PP i Vox, i Pedro Sánchez meditarà aquest cap de setmana si avança o no les eleccions a finals de novembre. Ministres del seu govern defensen que és el millor moment per anar a les urnes, però alguns socis, com Esquerra i Podem, creuen que seria una irresponsabilitat. Anem a Madrid, Dani Sainz de Aja.
10: Acabada la votació, Sánchez ha marxat del Congrés sense dir res. Fons del seu entorn demanen calma i expliquen que el president espanyol es tancarà este cap de setmana a la Moncloa per valorar tots els escenaris amb la possibilitat d'avançar eleccions, com li demanen alguns dels seus ministres. Abans del no de la dreta als dos decrets d'habitatge, Sánchez es llançava este advertiment.
11: Si ustedes están aquí para servir los intereses de unas élites inmobiliarias, que será legítimo, pero que no es, desde luego, el interés de la gente corriente. Hagan lo correcto, porque creo que si no, la historia les juzgará antes de lo que creen y con más contundencia de la que imaginan.
10: Unes paraules que a la Moncloa demanen no agafar al peu de la lletra. Dimarts, com a molt tard, hauria de convocar Sánchez les eleccions si vol que es vote el 29 de novembre, però socis com Esquerra Republicana i Podem ho veuen precipitat, sentint Gabriel Rufián i Jone Belarra.
12: Cabeza fría. Parece que no hay nada a la izquierda del PSOE votable. Hay mucha gente de izquierdas en este país que no quiere votar al PSOE y no tiene a quien votar. Yo lo que pido es que se le eche un poco más de cabeza a esto.
13: Podemos estar listo para estas elecciones. A mí lo que me parece es que la gente no quiere elecciones, quiere soluciones.
10: Precisament el diumenge Sumar es reunix per reorganitzar el seu espai encara sense candidat. Ara es volquen amb les protestes a favor de l'habitatge i en assenyalar Junts com a culpables. Pablo Bustinduy, ministre.
14: Hoy el Partido Popular, Vox y Junts se han equivocado gravemente y pagarán este error político en las urnas. Especialmente creo que Junts ha tomado una decisión absolutamente incomprensible y desastrosa que les lleva a la desaparición de su espacio político. La crisis de vivienda va a pasar por encima.
10: Però des de Junts es posen la pressió i Míriam Nogueras li traslladava a Pedro Sánchez la pressió per no haver fet el decret que li demanaven.
15: La decisió la té ell.
10: El PP i Vox també hi han votat en contra, celebren l'actitud de Junts i Alberto Núñez Feijóo creu que no hi ha més sortida per Sánchez que convoca eleccions.
16: Tiene la coartada. Ponga la fecha. Disuelva las Cortes, convoque elecciones, que hablen los españoles. Y antes de hacerlo, que tenga el arrojo de salir a la calle.
10: Plaça de banda, Santiago Abascal ha dit que l'objectiu d'avui de Sánchez era tapar la seva corrupció.
8: Qui també coincideix en el fet que cal avançar eleccions a Espanya són els expresidents Mariano Rajoy i Felipe González. Els exdirigents popular i socialista han coincidit en un fòrum a Pontevedra i han insistit a demanar que es convoquin a les urnes.
17: Todo esto no tiene ningún sentido. Ya hacía mucho tiempo que la única salida a la situación que vivimos aquí es la convocatoria de elecciones. Si no, pues estaremos otros 8 meses más, pues como hasta hoy.
18: Si digo que hay que convocar elecciones, no se convoca. Trump quiere mandar en la Reserva Federal, quiere mandar en los jueces. Estoy hablando de Trump, no de Sánchez.
8: I el president de la Generalitat, Salvador Illa, creu que Junts s'equivoca votant en contra dels decrets i que la decisió l'ha decebut. Illa ho ha valorat des d'un col·loqui al Fòrum de Toixa, a Galícia.
19: Crec que és un error greu el que està fent Junts per Catalunya i m'ha decepcionat profundament. Un partit que jo he conegut en altres temps defensant els interessos dels catalans i les catalanes i que avui no ho fa.
8: A les xarxes, el president del grup parlamentari del PSC, Ferran Pedret, assenyala els de Junts per haver-se entregat als lobbies i al consorci, ha dit, de PP i Vox. I Esquerra Republicana lamenta que després de la votació d'avui s'hagin desaprofitat mesures útils per garantir el dret a l'habitatge. Reconeixen que els decrets eren millorables i assenyalen que la política d'habitatge no es pot convertir en una batalla partidista. I en una piulada, la líder dels comuns, Jéssica Albiach, diu que la posició dels juntaires els converteix en còmplices de la violència habitacional. I anem ara en directe a la plaça de Catalunya de Barcelona. Allà està en marxa una assemblea dels concentrats pel dret a l'habitatge. El sindicat de llogateres ha emplaçat els sindicats laborals i tots els sectors a preparar una vaga general. Allà hi tenim els nostres companys Xavier Cussó i Joan García. Joan, bona tarda.
15: Hola, bona tarda. Crida general dels concentrats des de dimarts aquí a Plaça Catalunya anar a la vaga general, un cop vist el que ha passat avui al Congrés. Ho ha expressat així.

0: i el portaveu del sindicat de llogateres, Enric Aragonès.
1: Per tant, hem fet una crida a tothom que ha sortit al carrer aquests dies a posar-se a organitzar aquesta vaga general. Als centres educatius, que es facin assemblees, als llocs de treball, als comitès d'empresa, que es comencin a fer assemblees, a les universitats, que els estudiants convoquin assemblees de facultat i comencin a preparar la vaga, als pobles, a les ciutats, la pagesia, a les associacions de veïns, que tothom es posi a preparar la vaga.
0: Sí, fins ara aquest sindicat diu que s'havia vingut a unes propostes per afavorir el consens. Ara es plantegen defensar-ne unes altres, de màxims, diuen. Les ha anunciat la també portaveu del sindicat de llogateres, Carme Carazo.
2: Baixades massives de lloguer, contractes indefinits, impost a la riquesa per l'adquisició massiva d'habitatge públic, prohibició efectiva de les compres especulatives. I la idea és que la ciutadania pugui dir la seva i pugui refermar aquesta voluntat que el sindicat té d'anar més enllà.
0: El sindicat de llogateres compta poder traure també el sindicalisme laboral cap a organitzar aquesta vaga general.
3: Doncs és en Joan García amb el suport tècnic d'en Xavier Cussó en directe des de la plaça de Catalunya de Barcelona. Gràcies, Joan. Bona tarda.
0: Bona tarda.

0: I marxem ara cap a Tortosa. Aquesta hora els bombers actualitzen la situació de les inundacions provocades pels forts aiguats que han afectat diversos municipis de les Terres de l'Ebre. Les precipitacions han deixat 270 litres per metre quadrat en localitats com l'Ametlla de Mar o les Cases d'Alcanar. Aquest migdia els bombers han explicat que s'han hagut de fer 19 rescats de persones atrapades per l'aigua i que han fet més de 200 actuacions. Ara, però, actualitzaran totes aquestes dades. Anem cap a Tortosa en directe, al centre de comandament que s'hi ha instal·lat. Allà hi tenim els nostres companys Xavier Espelt i Ricard Buigas. Ricard, bona tarda.
1: Bona tarda. Atenció del cap de regió d'emergències de l'Ebre, Albert Castellet. Quina valoració ens podria fer?
2: Doncs estem en aquesta fase ja de recuperació a la normalitat d'aquest incident d'aiguats i pluges intenses que hem tingut. L'evolució és molt bona en el sentit de que, tot i que hem fet diversos salvaments de persones que estaven en risc, en habitatges o en vehicles, no hi ha hagut cap dany personal important, que recordi un parell d'hipotèrmies lleus, però poca cosa més. Per tant, en aquest sentit són bones notícies, tot i que afectacions materials sí que han hagut diverses. Comparat amb l'episodi de l'any passat, ha estat un episodi menor, per exemple, a nivell d'afectacions estructurals, edificis moltes menys que l'any passat. Així i tot, doncs, encara falta feina d'escotament d'aigües, de treure aigua de garatges, de baixos, i de netejar carrers i carreteres, i això encara estarem una bona estona. Hem de vigilar que aquesta nit pot ser que passi un petit episodi de pluges que en principi hauria de ser menor que aquesta nit passada. Tanmateix, hem d'estar atents i per això deixem recursos aquesta nit aquí per si va ser salgo estar a lloc ràpid.
1: Pel que fa a les infraestructures, vostès parlaven aquest migdia de dues afectacions, si no m'equivoco, a Tortosa. Han pogut saber si n'hi ha més o...?
2: N'hi ha un parell més, però no recordo exactament on, totes menors. Les de Tortosa tampoc que siguin molt importants, tot i que s'ha desallotjat a la gent perquè hi havia afectació una mica a la coberta, al sostre.
1: Hi ha alguna raó per la qual l'altra vegada, en l'altre episodi, hi haguessin més afectacions en infraestructures i aquesta vegada no n'hi hagin tingut tantes?
2: L'episodi ha estat diferent. Aquesta vegada és veritat que han arribat a caure fins a 200 litres, però de forma prou regular. L'episodi passat van quedar de forma molt intensa, amb episodis d'intensitat de pluja molt curts i intensos, i va provocar molts més danys. A nivell d'afectacions estructurals, no sé si recordeu l'any passat, però vam tenir moltes, de 30 o 40.
1: En què estan centrant ara, bàsicament, l'atenció?
2: Sobretot és això, és la fase d'aquesta recuperació de la normalitat. Sobretot estem intentant treure aigua de baixos, de garatges, etc. I després també netejar tot el que són carrers, alguna carretera que encara no és hàbil per circular. Doncs tot això ho estem intentant acabar entre avui i possiblement demà encara haguem d'estar treballant aquí.
1: Van desescalant aquest migdia per la banda 140 efectius.
2: Sí, ara ja fa un parell d'hores hem baixat a 120 o així, i ara a la nit hem de valorar, ara quan es faci fosc, retirarem alguns efectius, però encara en deixarem sobre el terreny, o almenys en els parcs propers, uns quants per si hi ha alguna afectació de les pluges del vespre.
1: També tenim al nostre costat Rafael Parades, cap de Protecció Civil a l'Ebre. Bona tarda.
3: Hola, bona tarda.
1: Quina valoració fan?
3: Doncs nosaltres en aquests moments el que estem fent bàsicament és assegurar la prestació

0: dels serveis bàsics a la població. Tenim coneixement que hi ha hagut moltes afectacions en relació al subministrament elèctric, que també pot afectar al subministrament d'aigua, i incidències, força incidències en telefonia. Llavors estem valorant veure de quina manera les companyies poden garantir el servei. També estem pendents ara a les 7:30 esta tarda, hi haurà una nova reunió del Comitè Tècnic de Seguiment del Risc del Pla Inuncat al SECAT. Allí rebrem les informacions del Servei Meteorològic de Catalunya en relació a la possible evolució de la situació meteorològica, i en funció del que ens comuniquin, doncs mirarem si correspon desescalar el pla, treure'l d'emergència i passar alerta, mantenir-nos en alerta, i sobretot molt amatents també, com ha comentat el company, veure si les pluges que ens esperen de cara a demà i el cap de setmana, tenint present que el terra ja està molt humit, doncs ara potser menys quantitat d'aigua pot comportar més escorrentia. Per tant, continuem demanant a la ciutadania, sobretot, que facin cas a les indicacions que els donem, que mirin de ser prudents, que evitin desplaçaments dintre del possible, i intentar també, com ha comentat el company, que no hi hagi danys considerables, que fins ara no els hem tingut, i esperem poder acabar l'episodi així.
1: Per cert, quan vostè començava parlant de talls de llum, de gent que s'havia quedat sense subministrament elèctric, saben ara més o menys quanta gent queda encara sense llum?
0: L'última informació que tenia, que era de mitja tarda, ens parlaven d'uns 3.000 abonats entre les comarques del Montsià i del Baix Ebre. Estem treballant intensament amb les companyies per veure de quina manera es pot restablir, i si no es pot restablir de manera definitiva, doncs mirar si podem aportar generadors o altres tipus d'energia que pugui permetre a la ciutadania tindre aigua, llum i telefonia, sobretot, perquè ens interessa molt que ens puguin comunicar i nosaltres poder-nos comunicar amb ells.
1: Joan Castor, delegat del Govern a l'Ebre, bona tarda.
2: Bona tarda.
1: Quina valoració fan de la coordinació dels cossos?
2: Bé, en principi la coordinació dels cossos, com estem ja acostumbrats, és molt bona. A mi, deixeu-me començar donant les gràcies a tots els cossos de seguretat i d'emergències per tot el treball que han portat a terme. Evidentment també a tots els mitjans de comunicació, que sou imprescindibles per poder traslladar a la ciutadania quina és la situació, i això en aquests moments és molt, molt necessari. I evidentment també, com he dit, als alcaldes i la ciutadania per la seva col·laboració. En aquest moment ens estem centrant molt, com ha dit el responsable de Protecció Civil, a través de la Direcció General de l'energia i de telecomunicacions, en poder restablir aquests serveis tant de subministrament elèctric com de telefonia directament en les companyies, per a veure quan més aviat possible es puguen restablir. Estem treballant també molt en els temes d'accessibilitat. Des de primera hora del matí, quan hem conegut que hi havia algun problema d'accessibilitat a habitatges, sobretot granges i també algun equipament municipal de serveis. Per tant, això és el que estem prioritzant ara, i en mitjans propis Forestal Catalana, GEPIF, el que estem fent és garantint aquesta accessibilitat a habitatges, sobretot, i granges. Ara ens arriba també la situació de que, clar, al fallar el subministrament elèctric, alguna granja comença a tindre problemes també d'aigua. A través de GEPIF també anirem donant servei i intentar que ningú patisca i tinguéssim tots aquests serveis bàsics garantits, i en això continuarem treballant. Jo incidiré una miqueta també en aquesta petició, no, de precaució, sobretot de tota la ciutadania, tot i que estem arribant a la normalitat, però me preocupa també aquest episodi, per petit que sigui, que encara pugui vindre esta nit que ve, o potser la propera, perquè clar, plou sobrebullat. Per tant, no mos confiéssim, estem alerta, continuarem evidentment estant damunt i informant i fent tot el que poguéssim per a retornar a la normalitat, però sobretot per part de la ciutadania molt de sentit comú, molta precaució, fugir de les zones fondes i col·laborar en els cossos de seguretat i d'emergència.
1: I també li volíem preguntar a l'alcaldessa de Tortosa. Bona tarda.
3: Hola, bona tarda.
1: Pel que fa a les persones desallotjades aquest matí a causa de l'aigua, dos edificis, em equivoco, una trentena, una vintena en un i unes 6 o 7 persones en l'altre. On estan? Com estan? Com s'han ubicat?
3: Són una vintena de persones en total entre els dos edificis desallotjats que estan ubicats a equipaments, hotelers, i la resta fins ara s'han reallotjat en edificis de persones familiars o amistats. Sí que teníem este centre d'acollida que s'ha disposat i està preparat per poder acollir estar una cinquantena de persones al pavelló del temple, però fins ara no ha sigut necessari haver de traslladar allí cap persona. I una vegada més també pues, agrair tota la coordinació i sobretot tota la precaució, demanar tota la precaució a la ciutadania i que ara fins ara no tenim, també valorar que no hi tenim cap desgràcia personal, que és l'important, i sobretot estar molt atents a les previsions de les properes hores.
1: O sigui, deia que ara, vull dir, l'espai aquest que s'havia habilitat per poder atendre persones, no hi ha ningú, eh?
3: Ara per ara no tenim a ningú, està preparat, estem tots coordinats, perquè en qualsevol moment que fora necessari tenim la possibilitat d'obrir-lo.
4: A nivell del municipi de Tortosa hi ha alguna afectació de camins o ja teniu valorats alguns danys que siguin remarcables?
3: Bàsicament són alguns camins, camí de Sant Francesc, també tenim sobretot tota l'afectació d'afectats per talls de llum, aigua i telefonia al municipi del Regués, disseminats de Jesús, també de tota la zona de Temple, una part de la zona del barri del Temple i del 13 de gener de Tortosa, i per tant ara molt atents a totes aquesta situació que es pugui restablir, i també fem valoració de camins, sobretot també la zona de Fullola, terme partit entre Perelló però al municipi de Tortosa, i per tant acabar de valorar tots aquests danys que anirem veient ara en les properes hores dies.
1: Doncs és l'atenció dels diversos cossos agents administratius de l'administració pública que estan involucrats en aquesta emergència a Tarragona, i l'atenció als mitjans de comunicació des del centre de comandament ubicat al Palau Firal de Tortosa.
5: Doncs moltes gràcies a en Ricard Buigas i en Xavier Espel, que ens han portat des de Tortosa en directe aquestes entrevistes amb bombers, protecció civil, també amb l'Ajuntament de Tortosa i també amb la delegació de la Generalitat a les Terres de l'Ebre. Gràcies, Ricard. Bona tarda.
1: Bona tarda.
5: Fem un cop d'ull a la situació del trànsit i de la mobilitat. Connectem amb l'equip viari. Mariluz García, bona tarda.
6: Bona tarda. Complicacions per algunes incidències, tot i que globalment millora la situació a les carreteres catalanes. Tallada la carretera N141C a Sant Fructuós de Bages en tots dos sentits a causa d'un accident. També hi ha hagut una altra topada a la C58 al tram de carretera a l'altura de Castellbell i el Vilar en sentit nord en direcció Manresa. Hi ha retencions d'un parell de quilòmetres en aquesta zona. També aturants a la C17 a l'altura de Ceba en direcció Vic-Ripoll, i a l'est del Llobregat la C16 a l'altura de Vic, a l'altura de Cercs, volem dir, en direcció Puigcerdà. Pel que fa a l'àrea de Barcelona, ja només queden aturades a la C58 entre Montcada i Torre Baró en direcció Barcelona, i a la capital catalana la Ronda de Dalt a l'altura de Vallcarca i també d'Horta Canyella sentit Besòs, i la Ronda Litoral a Montjuïc en direcció al Nus de la Trinitat i entre Diagonal Mar i la Barceloneta direcció Llobregat. Per obres, encara aturats a l'autovia 2 a l'altura de Jorba, direcció Lleida. I pels Aiguants, dues carreteres del Montsià es mantenen tallades, la C12 entre Tortosa i Amposta, i també una carretera local, la que va de Galera a Godall. El transport públic es continua normalitzant de forma gradual, la circulació de trens a les Terres de l'Ebre, que recordem que aquesta tarda ha quedat restablerta després dels intensos aiguats. Més informació d'aquí a 25 minuts.
5: Gràcies, Mariluz. Fins després.
6: Bona tarda.
5: El temps, Gemma Puig.
7: Continuem encara en les properes hores pendents de les pluges, tot i que han anat afluixant, no són tan intenses ni tan extenses. Alguns ruixats irregulars ara mateix cap a comarques interiors, cap a la Catalunya central, algun tram fins i tot de la façana litoral, i també un ruixat una miqueta més intens que se situa i es manté fa estona davant del Baix Camp, del Baix Ebre, del Montsant, dins del mar, però que pot entrar a la mateixa línia de la costa. Els registres d'avui més significatius cap a les Terres de l'Ebre: 227 a les Cases d'Alcanar, 190 al Perelló, 188 a l'Ametlla del Mar, però també han caigut 36 litres a Balaguer, Vilanova de Meià 21, o a Viladecans també aquests 19 litres. Durant aquest episodi, entre ahir i avui, de moment ja hem superat àmpliament aquests 200 litres, fins a 273 a l'Ametlla de Mar. Aquesta propera nit i matinada es anirà reactivant la inestabilitat altre cop en aquest mateix sector de les Terres de l'Ebre. Per tant, molta, molta precaució. Rius i rieres. També alguns ruixats que es mantindran cap a comarques interiors, de matinada, Catalunya central. I de cara a aquest cap de setmana, doncs, mantindrem una mica la mateixa situació. Aquests vents humits de mar cap a terra, una mica d'aire fred a les capes més altes, i per tant mantindrem la inestabilitat. Dissabte al matí, els ruixats resseguiran la façana litoral, Terres de l'Ebre, Camp de Tarragona, Costa Central, però també podran arribar durant el migdia i primera hora de la tarda cap a les comarques gironines. I de cara a la tarda, aquests roixans, de forma irregular, però podran afectar molts més sectors, del Pirineu, Prepirineu o Catalunya Central. Tot plegat amb unes temperatures que demà quedaran un pèl més curtes a primera hora i al migdia no variaran gaire. Mantindrem aquests valors més alts, tocant els 27-28 graus com a molt. De cara

Per diumenge encara mantindrem la inestabilitat durant el matí a la façana litoral, des de l'Ebre fins a l'Empordà, aquests avisos d'intensitat de 20 litres per metre quadrat en mitja hora, per tant no estem parlant de pluges torrencials, però sí de ruixats i

0: vespre al Tres Rondes.
1: Tres Rondes. Diumenge de 9 a 10 del vespre, al món dels castells en viu a 3Cat Info.
2: Escolteu-nos i fem pinya.
3: Esports fins al punt horari de 2:15 de 8 de la tarda.
1: Esports.
3: Amb en Biel Cadilla. Biel, bona tarda.
4: Bona tarda, Joan. Tenim en joc el Besiktas-Barça de la tercera jornada de l'Eurolliga, quan s'està a punt d'arribar, quan acaba de començar, de fet, el segon quart d'aquest partit. El Barça guanya de 8, 17 a 15 en aquesta pista d'Istanbul, a Turquia. La transmissió d'aquest Besiktas-Barça la sentim de fons, la podeu seguir a l'exclusiu digital a través del web i l'app de Catalunya Ràdio i de la plataforma 3Cat.
5: De fet, una de les raons per les que deuen haver posat una estona al Juan Núñez és també perquè l'altre dia
6: ja vam arriscar. Preveure, no? Sí, sí.
5: Sí, sí. A veure, bola que juga Wilbeck, in obertura a la cantonada, Virsen de 3. No, però el rebot d'atac, una altra vegada rebot d'atac per ells. Gabriel sota la cistella, molt bé el Barça col·lapsant aquí. Wilbeck, in sol de 3, falla. Home, hi ha hagut empenta de Virsen claríssima sobre Parra.
4: La narració d'Ernest Macià al web i l'app de Catalunya Ràdio d'aquest Besiktas-Barça, que està guanyant el conjunt blaugrana de 8-17-25 quan ha passat un minut d'aquest segon quart. Avui també, en aquesta Eurolliga, a les 8, es vel València, a 1:15 Panathinaikos Maccabi de Tel Aviv i a 2:15 Baskonia Olimpia de Milà. Parlem ara de futbol. Bones notícies pel Barça. Rafinha no té cap lesió i estarà disponible per jugar el següent partit el 10 d'octubre contra el Getafe al Camp Nou. Així ho determinen les proves mèdiques a què s'ha sotmès avui el davanter brasiler. Li han fet una ressonància magnètica que ha confirmat l'edema que ja li havien trobat els metges de la selecció del Brasil i que el va obligar a ser substituït per Endrick a la mitja part de l'últim amistós. Encara en futbol, Patrick Guijarro admet que té bona sintonia amb el Barça per renovar el seu contracte que finalitza aquesta temporada. La jugadora blaugrana n'ha parlat a la prèvia del clàssic de la Lliga F de diumenge al Camp Nou.
7: Estamos en conversaciones, las conversaciones por parte de las dos están yendo muy bien. Espero, y ya sabéis cómo soy, que soy de palabra, espero dentro de poco ojalá poder hablar más de ello. És verdad que estoy muy centrada en los partidos y en los partidos importantes, pero las conversaciones van muy bien.
4: El Barça també té molt avançades les renovacions d'Eva Payor i Esme Brooks. Vicky López ha tornat avui als entrenaments i caldrà veure si entra a la convocatòria del Clàssic, que podria deixar el Barça amb un marge de 5 punts sobre el Madrid al capdavant de la Lliga F. Demà juga l'Espanyol, ho farà a la ciutat esportiva d'Ani Harque a les 12 contra l'Alavés, partit que es podrà veure per Esport 3. Sentim l'entrenadora blanquiblava Sara Monforte.
8: Nosaltres al final el que volem aquí és anar pels rivals, no especular i anar per ells i tindre nosaltres i portar el ritme del partit, no? No vol dir que sigui el ritme del partit en pilota, però sí en ritme i exigint el rival.
4: I també demà a les 12, Sevilla-Badalona Women, les catalanes viatgen sense Vicky i Itzi, que són baixa per lesió.
1: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: Aquest cap de setmana tampoc no hi haurà futbol a la primera divisió masculina pels compromisos de seleccions. Avui es juguen més partits de la Lliga de les Nacions de la UEFA. A 8:15, França-Itàlia amb el Blaugrana Koundé i Bèlgica-Turquia. Demà jugarà la selecció espanyola. Ho farà contra la República Txeca. A Oviedo, De La Fuente no podrà comptar amb Ferran Torres, que ha causat baixa per unes molèsties al turmell esquerre. El seu lloc l'ha ocupat el davanter del Madrid, Carlos Espí. L'Espanyol, de la seva banda, ha aprofitat aquesta aturada per jugar aquest migdia un amistós contra l'Ipswich Town anglès, al RCD Stadium, un partit a porta tancada en què els blanquiblaus han perdut per 0-1 i que ha servit per veure els primers minuts de Gorosabel. Qui no ha jugat encara és Javi Puado, ja en el tram final de la seva recuperació. A segona divisió, demà juga el Sabadell, rebrà l'Andorra a la nova Creu Alta, 6:45. El tècnic arlequinat Ferran Costa parla de les diferències de joc entre els dos equips.
9: Evidentment som estils diferents, tenim prioritats en el nostre joc diferents, però bueno, els dos volem el mateix, que és guanyar, no? Llavors, estem molt centrats en nosaltres. Ells, doncs, si segueixen en la línia de la setmana passada o tornen al seu model, no és algo que ens tingui que ocupar.
4: El Girona, per la seva banda, rebrà diumenge el Mallorca. En futbol sala avui juga el Santa Coloma contra el Saladeu de Saragossa a 10:15 en la quarta jornada de Lliga. Diumenge al migdia el Barça visitarà el Noia Gallec. I en motor, Edgar Canet ha estat segon en la quarta etapa del

0: Rally del Marroc ha arribat per darrere del seu company d'equip Daniel Sanders, que li ha pres el liderat quan només queda una etapa.
1: Dos quarts de vuit del vespre, esteu escoltant 3CAT Info. I a aquesta hora us estem explicant que Pedro Sánchez valora convocar eleccions a finals de novembre després de l'última derrota al Congrés. El PP, Vox i Junts han tombat els dos decrets d'habitatge del govern espanyol per prohibir els desnonaments de persones vulnerables. El president espanyol aprofitarà el cap de setmana per reflexionar sobre l'avançament electoral. Les Terres de l'Ebre comencen a respirar després d'un episodi d'aiguats que han deixat més de 270 litres en alguns municipis. Els bombers continuaran treballant a la zona, traient aigua de baixos i apartaments, però donen per superada la fase més crítica de les inundacions. En total han fet 300 actuacions i han rescatat una vintena de persones atrapades per l'aigua. I en aquesta segona part de l'informatiu també us explicarem que, tot i els episodis freqüents de pluges d'aquesta tardor, venim d'un estiu extremadament sec que ha portat la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre a declarar la situació de sequera prolongada al Segre i als seus afluents, i també a la conca de la Garona, a la Vall d'Aran. De moment, però, els regants no han de patir gràcies a les reserves que hi ha als pantans. I abans de la informació esportiva general, ens centrarem en la informació més destacada dels equips de futbol del país, a l'espai Futbol Català al Dia. Una informació esportiva general que arribarà quan faltin 5 minuts per les 8 de la tarda. Amb quin argument destacat, Biel?
0: Doncs amb el partit que està jugant el Barça de bàsquet ara mateix, partit d'Eurolliga a la pista del Beşiktaş d'Istanbul. Està retallant distàncies l'equip turc i està guanyant ara mateix de 4 el Barça, 26 a 30, quan queden 6 minuts i mig pel descans.
1: I continuem amb temps insegur, però amb ruixats més irregulars i no tan intensos. De nit i matinada es poden tornar a reactivar els xàfecs a les Terres de l'Ebre, però no tan forts. Al cap de setmana es manté el risc de pluja intensa, si bé no tant com aquest divendres, i serà més probable que plogui un altre cop a la façana litoral. Com us dèiem, el Congrés ha tombat els dos decrets d'habitatge amb el vot en contra de Junts, el PP i Vox, i Pedro Sánchez meditarà aquest cap de setmana si avança o no les eleccions a finals de novembre. Ministres del seu govern defensen que és el millor moment per anar a les urnes, però hi ha alguns socis, com Esquerra i Podem, que creuen que seria una irresponsabilitat. Anem a Madrid, Dani Sainz de Aja.
2: Acabada la votació, Sánchez ha marxat del Congrés sense dir res. Fons del seu entorn demanen calma i expliquen que el president espanyol es tancarà este cap de setmana a la Moncloa per valorar tots els escenaris amb la possibilitat d'avançar eleccions, com li demanen alguns dels seus ministres. Abans del no de la dreta als dos decrets d'habitatge, Sánchez es llançava este advertiment.
3: Si ustedes están aquí para servir los intereses de unas élites inmobiliarias, que será legítimo, pero que no es, desde luego, el interés de la gente corriente. Hagan lo correcto, porque creo que si no, la historia les juzgará antes de lo que creen y con más contundencia de la que imaginan.
2: Unes paraules que a la Moncloa demanen no agafar al peu de la lletra. Dimarts, com a molt tard, hauria de convocar Sánchez les eleccions si vol que es vote el 29 de novembre, però socis com Esquerra Republicana i Podem ho veuen precipitat. Sentim Gabriel Rufián i Jone Belarra.
4: Cabeza fría. Parece que no hay nada a la izquierda del PSOE votable. Hay mucha gente de izquierdas en este país que no quiere votar al PSOE y no tiene a quien votar. Yo lo que pido es que se le eche un poco más de cabeza a esto.
5: Podemos estar listo para estas elecciones. A mí lo que me parece es que la gente no quiere elecciones, quiere soluciones.
2: Precisament el diumenge Sumar es reunix per reorganitzar el seu espai encara sense candidat. Ara es bolquen amb les protestes a favor de l'habitatge i en assenyalar Junts com a culpables. Pablo Bustinduy, ministre.
6: Hoy el Partido Popular, Vox y Junts se han equivocado gravemente y pagarán este error. político en las urnas. Especialmente creo que Junts ha tomado una decisión absolutamente incomprensible y desastrosa, que les lleva a la desaparición de su espacio político. La crisis de vivienda va a pasar por encima.
2: Pero desde Junts es vol ser la

0: pressió i Míriam Nogueras li traslladava a Pedro Sánchez la pressió per no haver fet el decret que li demanaven.
1: La decisió la té ell.
0: El PP i Vox també hi han votat en contra, celebren l'actitud de Junts i Alberto Núñez Feijóo creu que no hi ha més sortida per Sánchez que convocar eleccions.
2: Tiene la coartada, ponga la fecha, disuelva las Cortes, convoque elecciones, que hablen los españoles. Y antes de hacerlo, que tenga el arrojo de salir a la calle.
0: Per la seva banda, Santiago Abascal ha dit que l'objectiu d'avui de Sánchez era tapar la seva corrupció.
3: Doncs aquesta hora continua en marxa a la plaça Catalunya de Barcelona una assemblea dels concentrats pel dret a l'habitatge. El sindicat de llogateres ha emplaçat els sindicats laborals i tots els sectors a preparar una vaga general. Simultàniament, a aquesta hora també estan convocades dues mobilitzacions a Barcelona que poden afectar la mobilitat, una a plaça Espanya i l'altra a l'avinguda Meridiana. A l'Assemblea de Plaça Catalunya hi tenim els nostres companys Xavier Cussó i Joan Garcia. Bona tarda.
4: Bona tarda. Crida general dels concentrats des de dimarts aquí a Plaça Catalunya anar a la vaga general, un cop vist el que ha passat avui al Congrés. Ho ha expressat així el portaveu del sindicat de llogateres, Enric Aragonès.
5: Per tant, hem fet una crida a tothom que ha sortit al carrer aquests dies a posar-se a organitzar aquesta vaga general. Els centres educatius, que es facin assemblees, els llocs de treball, els comitès d'empresa, que es comencin a fer assemblees. A les universitats, que els estudiants convoquin assemblees de facultat i comencin a preparar la vaga. Als pobles, a les ciutats, la pagesia, les associacions de veïns, que tothom es posi a preparar la vaga.
4: Sí, fins ara aquest sindicat diu que s'havia vingut a unes propostes per afavorir el consens. Ara es plantegen defensar-ne unes altres, de màxims, diuen. Les ha anunciat la també portaveu del sindicat de llogateres, Carme Carazo.
6: Baixades massives de lloguer, contractes indefinits, impost a la riquesa per l'adquisició massiva d'habitatge públic, prohibició efectiva de les compres especulatives. I la idea és que la ciutadania pugui dir la seva i pugui refermar aquesta voluntat que el sindicat té d'anar més enllà.
4: El sindicat de llogateres compta poder treure també el sindicalisme laboral cap a organitzar aquesta vaga general.
3: Gràcies, Joan. I a Lleida, més d'un centenar de persones també es mobilitzen aquesta tarda per reclamar mesures urgents en habitatge. La concentració s'havia convocat inicialment davant de la seu del PSC, però ara s'ha optat per traslladar-la a la seu de Junts per Catalunya. Anem a la capital del Segrià, Julià Albacar.
7: La concentració l'han convocat el sindicat de llogateres i la plataforma d'afectats per la hipoteca i ja estava prevista abans de la portada de Junts avui als dos decrets d'habitatge. Les reivindicacions són compartides: aturar els desnonaments, expropiar pisos de grans tenidors i més protecció als llogaters. La Sara, portaveu de la plataforma d'afectats per la hipoteca de Lleida, apuntava per a una situació que també preocupa aquí.
8: És una cosa que és important, és que han tret Lleida de l'índex de ciutats tensionades. Abans això protegia moltíssim els lloguers i al ser una ciutat universitària, al cap i a la fi això pot fer que els lloguers es disparin completament, no?
7: La mobilització era en principi una concentració, però s'ha decidit convertir-la en una manifestació després del debat avui al Congrés. L'inici ha estat davant de la seu del PSC a Lleida i ara els manifestants han arribat ja a la seu de Junts, blindada totalment per la policia, i on estan cridant a la vaga general.
3: I els acampats a la Puerta del Sol de Madrid han anat seguint les votacions a les portes del Congrés. A aquesta hora ja han tornat al campament i es preparen per les pròximes accions de protesta. La més immediata, la manifestació convocada per demà, Madrid, Montsemir.
9: El sindicat de llogateres assegura que si fa una setmana que mantenen un pols amb el govern, ara és el moment d'intensificar-lo i anar cap a una convocatòria de vaga. Alicia del Río és una de les portaveus del sindicat.
10: Que todo el malestar que no hace sino crecer con decisiones como la que hemos visto hoy en el Congreso debe ser canalizado para ser traducido en mejoras legislativas reales. Y la traducción para eso no es otro camino que una herramienta histórica de la clase trabajadora, la herramienta por la que todos y todas aquí tenemos jornadas laborales, que es la huelga. Caminamos a la huelga general.
9: Diuen que és ara quan comença la legislatura de l'habitatge i que cal un nou cicle polític fet des del carrer. L'actual Congrés no ho pot fer, com explica una altra de les portaveus, Valeria Racu.
11: Espanya entera e incluso el mundo entero puede decir que sí. Que España tiene un Congreso secuestrado por los rentistas. que España tiene un Congreso secuestrado por especuladores, inversores extranjeros y fondos putre.
9: A la Puerta del Sol continúa la calma, cada cop hi ha més gent i la sensació quan passes pel mig...

0: mig d'aquest campament és d'una certa opressió perquè hi ha poc espai entre les diferents tendes. Aquest vespre s'hi farà un acte per preparar la manifestació de demà, que sortirà de quatre llocs diferents, quatre columnes que es dirigiran a Cibeles amb la vaga general com a principal exigència.
1: Cinc minuts i tres quarts de vuit de la tarda. Tornem en directe cap a les Terres de l'Ebre. Allà comencen a recuperar la normalitat. Els bombers continuaran treballant en les pròximes hores per treure aigua de baixos i pàrquings, però l'episodi més greu es dona per tancat. Des d'ahir han fet unes 300 actuacions i una vintena de rescats de persones atrapades per l'aigua, però sense danys personals. Tot i això, els responsables d'emergència demanen, d'emergències volem dir, demanen que no s'abaixi la guàrdia i recomanen prudència perquè seguirà plovent. Unitat Mòbil, Xavier Espeli i Ricard Buigas, bona tarda.
2: Bona tarda. Aquí, des del Centre de Comandament d'Emergències a Tortosa, el cap de la Regió d'Emergències dels Bombers a l'Ebre, Albert Castellet, ha explicat que les tasques de l'operatiu d'emergències està evolucionant favorablement. Fins aquesta tarda han atès 300 avisos d'emergències.
3: Estem ja en la fase final, pel que sembla, d'aquest episodi i ens hem d'estar contents perquè al final a nivell d'afectacions a persones ha estat poques, és a dir, hem tingut afectacions lleus, hem salvat de l'ordre de 19 persones de vehicles i habitatges, però a nivell d'afectacions a la salut han estat poques.
2: Aquesta tarda han estat fent revisions d'infraestructures. Destaquen que no s'han registrat problemes importants. El cap de Protecció Civil a l'Ebre, Rafael Parades, diu que encara queden 3.000 clients sense subministrament elèctric al Montsià i al Baix Ebre.
4: Estem treballant intensament amb les companyies per veure de quina manera es pot restablir i si no es pot restablir de manera definitiva, doncs mirar si podem aportar generadors o altres tipus d'energia que pugui permetre a la ciutadania tindre pues, aigua, llum i telefonia, sobretot, perquè ens interessa molt que ens puguin comunicar i nosaltres poder-nos comunicar amb ells.
2: Pel que fa a la trentena de desallotjats de dos habitatges de Tortosa, l'alcaldessa Mar Lleixà ha dit que tots han estat reubicats en hotels o s'han allotjat amb les seves famílies. Els cossos d'emergència segueixen demanant prudència davant la possibilitat que les pluges reapareguin aquesta nit.
1: En directe, Ricard Buigas i Xavier Espel des de Tortosa. Moltes gràcies, Ricard. Bona tarda.
2: Bona tarda.
1: I avui és un dia d'aiguats al sud del país, us ho estem explicant, però venim d'un estiu extremadament sec que ha portat la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre a declarar la situació de sequera prolongada al Segre i als seus afluents, i també a la conca de la Garona a la Vall d'Aran. No obstant això, hi ha prou reserves als pantans perquè els regants, de moment, no hagin de patir. Anem a Lleida, Estela Bosoms.
5: L'organisme de Conca ha fet aquest matí balanç d'un any hidrològic molt irregular, amb un hivern que va ser un 60% més plujós del que és habitual, en contrast amb un estiu un 60% més sec i molt calorós. Això ha fet que, amb dades de finals de setembre, el Segre, la Noguera Pallaresa, la Noguera Ribagorçana i també la Garona entrin en situació de sequera prolongada, en què es demana molta cautela amb l'ús de l'aigua. A més, les reserves als embassaments han anat baixant. El de Rialp va arribar gairebé a la plena ocupació i ara està a la meitat. Tot i això, el cap d'explotació de la Confederació, Mario Carreras, assegura que la situació no és preocupant.
6: En agosto sí que hubo allí pues, algunos episodios de tormenta, las temperaturas también fueron algo más reducidas respecto al resto y la situación de partida es bastante buena. Evidentemente hay que esperar a todo el otoño y a la primavera, però les expectatives són bones.
5: Un estiu molt sec que també s'ha traduït en problemes de subministrament a alguns pobles del Pirineu, com ara nuclis del Pont de Suert, on s'ha hagut de portar aigua amb cisternes. En aquest sentit, l'organisme de Conca demana als ajuntaments que prioritzin obres per modernitzar la xarxa i evitar fugues.
7: 3CAT Info.
1: Informació internacional. Acord perquè els països del G7 alliberin 100 milions de barrils de reserva per intentar fer baixar el preu dels carburants. Ho ha confirmat aquesta tarda el president francès Emmanuel Macron. Una decisió celebrada pels Estats Units que havien pressionat Europa perquè ho fes. I mentrestant, el preu del barril de Brent ja va a la baixa i se situa per sota dels $100. Brussel·les, Bruno Fortea.
8: Europa cedeix davant les pressions de Donald Trump i accepta alliberar les seves reserves de petroli, en particular les de dièsel. El president francès Emmanuel Macron ho defensa.
9: Els mercats ja han començat a baixar. Això hauria de reduir els preus del cru i del dièsel. Aquesta decisió compartida i aquesta unitat haurien de fer baixar els preus.
8: Macron ha proposat que la Unió Europea aporti la meitat de tots els barrils pactats. Això són 50 milions de

0: barrils. Segons l'agència Reuters, la resta del petroli el posaran altres països occidentals, que també siguin membres de l'Agència Internacional de l'Energia. És el segon cop que els socis d'aquest organisme alliberen les seves reserves estratègiques des que va començar la guerra a l'Orient Mitjà. Aquesta vegada, els països europeus han acceptat el pacte perquè Donald Trump ha retirat la seva amenaça de deixar Europa sense dièsel nord-americà. Macron diu que això forma part de l'entesa.
1: Tots ens hem compromès a no limitar les exportacions i, en particular, el president Trump ha estat molt clar en aquest punt. Crec que és positiu que haguem creat una coordinació entre els actors.
0: Dels Estats Units prové la meitat de tot el dièsel que Europa compra a l'exterior. A les benzineres europees, aquest carburant ja es paga de mitjana a 2,24 € per litre. Si Trump hagués tallat l'aixeta, els preus encara es podrien haver disparat més.
2: Passa gairebé un minut de 3:15 de la tarda. Fem una connexió amb l'equip viari per actualitzar la situació del trànsit i de la mobilitat. Mariluz García, bona tarda.
3: Hola, bona tarda. Hi ha un nou accident. Ara a la C32 Sud, l'autopista del Garraf, a l'altura de Viladecans, en direcció Sitges-Tarragona. Hi ha un sol carril obert i retencions en aquesta zona. També aturades a l'N141C a l'altura de Sant Fruitós de Bages, on hi ha hagut un accident. La via ja es troba oberta a la circulació. Ha estat tallada durant una estona a causa d'aquesta topada. També complicacions encara dos trams de la C12 tallats a causa de les tempestes d'ahir i d'avui. Són la mateixa C12 entre Amposta i Tortosa i també un altre tram més curt entre Roquetes i Tortosa. Aquí s'estan fent desviaments per l'interior de la població. També complicacions a la mateixa C12, el tram de Tortosa-Roquetes amb restriccions puntuals de velocitat perquè encara queda aigua a la calçada en aquesta zona. Ara també ens informen que ha quedat tallada la Gran Via de Barcelona a l'altura de Plaça Espanya a causa de la manifestació pel dret a la vivenda. Recordem que també s'estan concentrant entre manifestants a l'Avinguda Meridiana a l'altura de Fabra i Puig, on també volen tallar la circulació. Tornant a les carreteres, també aturades a l'eix del Llobregat, la C16 a l'altura de Cercs en direcció Puigcerdà. A l'àrea de Barcelona, la circulació pràcticament normalitzada, a banda d'aquest tall que us comentàvem, a la Gran Via a Plaça Espanya. I pel que fa al transport públic, es normalitza de forma progressiva la circulació de trens a les Terres de l'Ebre, que aquesta tarda ha quedat restablerta després dels aiguats. Més informació al punt de les 8.
2: Gràcies, Mariluz. Bona tarda.
3: Bona tarda.
2: El temps, Gemma Puig.
4: Continuem encara pendents del temps, tot i que aquestes pluges, aquests ruixats han anat a la baixa, han anat aquesta no tan intensos com els que hem tingut durant el matí, des d'ahir a la matinada, encara alguns de forma irregular cap a sectors de la Catalunya central, i també tenim ruixats intensos davant del mar, entre el Baix Camp, Baix Ebre i Montsià. Encara poden continuar entrant cap a aquest sector i, a més, doncs, plouria sobre mullat. Dels registres d'avui, destaquem els 227 a les cases d'Alcanar, 188 a l'Ametlla de Mar, 190 al Perelló o 210 a Ulldecona. Però en tot aquest episodi, aquests registres encara són més significatius, fins a 273, per exemple, a l'Ametlla de Mar. Per tant, pluges intenses que també han arribat cap a comarques interiors, temperatures ara mateix un pèl més baixes i mantindrem encara aquesta inestabilitat. De matinada es pot reactivar una mica la precipitació cap al sector de les Terres de l'Ebre, per tant, molta precaució, vespre, nit, tornarien a afectar aquest sector, també cap a comarques interiors, i aquest cap de setmana doncs continuarem una mica amb aquesta mateixa dinàmica de temps insegur. Demà, sobretot al matí, a la façana litoral, cap a la costa central, Camp de Tarragona, fins i tot demà podrien arribar aquests ruixats cap a les comarques de la Costa Brava, i també de forma en ruixats que a la tarda afectarien les comarques de l'interior, Pirineu i Prepirineu. Es mantenen activats avisos en aquest sentit del Servei Meteorològic de Catalunya, sí que baixen d'intensitat, però encara estem parlant, sobretot durant el matí i a la costa, d'aquests registres que poden superar els 40 litres per metre quadrat en només mitja hora. De cara a diumenge, encara mantindríem els ruixats a la façana litoral a primera hora del matí, també a la tarda, i amb unes temperatures que durant el cap de setmana no variaran gaire.
5: Marcos Franz, Pilar Eire, Lluís Soler i Àngel Llàcer a Col·lapse amb Jordi González, dissabte a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
2: Més qüestions. Jornada d'alta tensió a l'educació a França l'endemà d'uns aldarulls amb un balanç greu. Destrosses i ferits a centenars, milers d'identificats i la previsió d'un conflicte de més abast. El govern, d'una banda, intenta calmar els ànims amb una reunió amb els estudiants, mentre cada

0: L'altra vol que paguin els danys. París, Isabel Galí.
1: Els intents del govern per minimitzar el moviment no han funcionat, tot i que hi havia l'ordre de no fer classes a 400 instituts de batxillerat de tot França. A París, Estrasburg, Rennes, Marsella o Tolosa de Llenguadoc, la protesta ha continuat i els enfrontaments amb les forces de l'ordre també. És precisament aquest ús de la força per apaivagar el moviment el que volen denunciar les associacions de pares i alumnes. Aquesta tarda es reuniran amb el ministre de l'Educació, Eduard Jeffré, que els rebrà amb aquest missatge.
2: El que compta ara és aconseguir que els nostres joves no siguin al carrer perquè estan en perill. Això vol dir que tothom s'ha de mobilitzar. Som una comunitat educativa. Per tant, els pares, molt clarament, s'hi han d'implicar i han de dir als seus fills que no hi vagin.
1: El ministre de Justícia fins i tot ha advertit que els responsables pagaran econòmicament el cost de les destrosses. Paraules poc conciliadores. Els estudiants, que han convocat una altra jornada de protesta dimarts que ve, reclamen tenir una educació d'un nivell i una qualitat similar a la que tenien els seus pares.
3: Futbol català al dia.
4: Aquí comença Futbol Català al dia, la cita setmanal amb el futbol de casa nostra a 3Cat Info. A la primera federació, el Sant Andreu s'endú el duel català al camp del Nàstic i ho fa amb èpic a 1-2 a l'últim minut. També al descompte, l'Europa aconsegueix la primera victòria de la temporada, 1-0, davant el Rayo Majadahonda a Can Dragó. A la segona federació, el Barça Atlètic és el nou líder. El filial blaurana goleja el Penya Sport 4-0 i aprofita la victòria del Girona B al filial de l'Osasuna 3-2 per superar-lo a la taula. El Gironín, juntament amb l'Espanyol B i l'Olot, ocupen zona de play-off. Una categoria per sota, tercera, perd el líder, la Muntanyesa, 1-0 contra l'Europa B, que era cué. El Vilanova guanya patint la Pobla de Mafumet, 2-3, i ja és segon. En canvi, el Martinenc perd el primer partit del curs. L'equip del Guinardó cau a l'escala per 3-2. Hi ha hagut jornada a la Lliga Elit, però no pel Prat. Els del Baix Llobregat golegen el Sant Rafael d'Eivissa 1-5 i tenen a tocar el bitllet per la Copa del Rei. De la resta de la jornada destaca la victòria del Manlleu 1-3 davant el Sabadell B i el duel barceloní entre Horta i Turó de la Peira. A la primera federació femenina, mal inici del Barça B. Les blaugranes perden 1-0 al camp de l'Osasuna B i encara no han guanyat aquesta temporada. A segona, la EM de Lleida supera l'Elx per 0-1 i és líder en solitari. De ben a prop el segueixen l'Ona Sant Adrià i l'Espanyol B.
3: Futbol català a 3Cat Info.
5: Repassem ara el que donarà de si el pròxim cap de setmana pel que fa al futbol territorial de casa nostra. A la primera federació destaca la visita del Nàstic al camp del Múrcia, quart classificat d'aquest grup 2 de la primera federació. Els granes encadenen ara dos partits seguits sense guanyar. El Sant Andreu, per la seva banda, rebrà l'Antequera i l'Europa visita l'Osca. A la segona federació, el Barça Atlètic, líder del seu grup, visita el Tudelano, sisè classificat. L'Espanyol és segon, rep a casa el Naxar, ara que només ha sumat un punt fins ara en aquesta segona federació. Destaquem també un duel català que enfrontarà l'Olímpic de Terrassa, el Terrassa i el filial del Girona. A la tercera federació, la Muntanyesa, líder en solitari, rep a casa l'Escala, vuitè classificat. També a la part alta de la classificació destaca el Vilanova, Sant Juan de Montcada. També duel per escalar posicions entre el Cerdanyola i el Martinenc. I es disputa la tercera jornada de la Lliga Elit. El Manlleu, líder, rebrà el Rubí, un dels rivals incòmodes d'aquesta Lliga Elit. Igual que el Manlleu, sumen dues victòries en dos partits, l'Horta i el Viladecans. L'Horta rebrà el filial del Sabadell i el Viladecans, el Valls. Qui no jugarà és el Prat, que rebrà el Sant Rafel d'Eivissa a la ronda prèvia de la Copa amb un 1-5 de marge de l'anada. A la primera federació femenina, el Barça B, l'únic català que hi juga, buscarà la primera victòria de la temporada a casa contra la Lama, que és el líder amb 9 punts de 9 possibles. I finalment, a la segona federació femenina, l'AM, líder d'aquesta segona federació, s'enfronta a l'Europa, que és tercer classificat. Precisament on Sant Adrià, Europa i Espanyol B persegueixen l'AM. El Sant Adrià juga contra el Villaviciosa i l'Espanyol B contra l'Atlètic Balears.
3: Futbol català a 3Cat Info. Si voleu saber més sobre el nostre futbol, cada dilluns podeu trobar el podcast Futbol Català amb Marc Marvà a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3Cat. I també a l'espai del Tot Gira, el Melic del Futbol, amb Jordi Mèlic, disponible al web del programa.
0: Doncs, repassada l'actualitat dels equips de futbol catalans, temps ara per la resta de la informació esportiva a 3

0: Cat Info.
1: Esports.
0: Amb en Biel Cadilla. Biel, bona tarda.
2: Bona tarda, Joan. I amb el partit d'Euroliga del Barça, ara mateix al descans, Besiktas 40, Barça 52. El Barça, doncs, que està guanyant de 12 en aquest tercer partit de la tercera jornada de l'Euroliga a la pista de l'equip turc, amb Kevin Panther, màxim anotador, amb 11 punts i 2 rebots, el jugador, en aquest cas nord-americà, del Barça. També Darío Brizuela, un dels màxims anotadors, amb 8 punts i 2 rebots, està fent molt bon partit, seguit de Balcerovski amb 5 punts per part blaugrana. Aquesta transmissió d'aquest Besiktas-Barça la podeu seguir a exclusiu digital a través del web i l'app de Catalunya Ràdio i de la plataforma 3CAT. També avui a les 8, ara a les 8, es veu València, a 8:45 Panathinaikos Maccabi de Tel Aviv i a 8:45 Baskonia Olimpia de Milà. En futbol, bones notícies també pel Barça. Rafinha no té cap lesió i estarà disponible per jugar el següent partit del Barça el 10 d'octubre contra el Getafe al Camp Nou. Així ho determinen les proves mèdiques a què s'ha sotmès avui el davanter brasiler. Li han fet una ressonància magnètica que sí que ha confirmat l'edema que ja li havien trobat els metges de la selecció del Brasil i que el va obligar a ser substituït per Endrick a la mitja part de l'últim amistós. Encara en futbol, Patrick Guijarro admet que té bona sintonia amb el Barça per renovar el seu contracte que finalitza aquesta temporada. La jugadora blaugrana n'ha parlat a la prèvia del clàssic de la Lliga F de diumenge al Camp Nou.
3: Estamos en conversaciones, las conversaciones por parte de las dos están yendo muy bien. Espero, y ya sabéis cómo soy, que soy de palabra, espero dentro de poco ojalá poder hablar más de ello. Es verdad que estoy muy centrada en los partidos y en los partidos importantes, pero las conversaciones van muy bien.
2: El Barça també té molt avançades les renovacions d'Eva Payor i Esme Brooks. Vicky López ha tornat als entrenaments i caldrà veure si entra a la convocatòria del Clàssic, que podria deixar el Barça amb un marge de 5 punts sobre el Madrid al capdavant de la Lliga F. Demà juga l'Espanyol, ho farà a la ciutat esportiva Dani Jarque a les 12 contra l'Alavés, partit que es podrà veure per Esport 3. Sentim l'entrenadora blanquiblava Sara Montfort.
4: Nosaltres al final el que volem aquí és anar pels rivals, no especular i anar per ells i tindre nosaltres i portar el ritme del partit, no? No vol dir que sigui el ritme del partit en pilota, però sí en ritme i exigint el rival.
2: I també demà a les 12, Sevilla, Badalona, Women, les catalanes sense Vicky i Itzi, que són baixa per lesió.
1: 3CAT Info.
2: Aquest cap de setmana hi haurà futbol internacional. Avui es juguen més partits de la Lliga de les Nacions de la UEFA. Destaquen a 8:45 el França-Itàlia, amb Koundé, el blaugrana Koundé, que comença com a suplent, és a la banqueta, i a la mateixa hora Bèlgica-Turquia. Demà jugarà la selecció espanyola contra la República Txeca. A Oviedo, De La Fuente no podrà comptar amb Ferran Torres, que es baixa per unes molèsties al turmell esquerre. El seu lloc l'ocupa el davanter del Madrid, Carlos Espi. A segona divisió, demà juga el Sabadell. Rebrà l'Andorra a la nova Creu Alta, 6:45. El tècnic arlequinat Ferran Costa parla de les diferents de joc entre els dos equips.
5: Evidentment som estils diferents, tenim prioritats en el nostre joc diferents, però bueno, els dos volem el mateix, que és guanyar, no? Llavors estem molt centrats en nosaltres. Ells, doncs, si segueixen en la línia de la setmana passada o tornen al seu model, no és algo que ens tingui que ocupar.
2: El Girona, de la seva banda, rebrà diumenge al Mallorca a Montilivi.
1: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
2: En futbol sala, avui juga el Santa Coloma contra el Sala 10 de Saragossa a 9:45 en la quarta jornada de Lliga. Diumenge al migdia serà el torn del Barça, que visitarà el Noia gallec. En motor, Edgar Canet ha estat segon en la quarta etapa del Rally del Marroc. El pilot català ha arribat per darrere del seu company d'equip Daniel Sanders, que li ha pres el liderat quan només queda una etapa per acabar la competició. A la general, Canet se situa ara a 1:31 de Sanders. Els cotxes Nani Roma i Alex Aro, amb Ford, són tercers de la general a 5 minuts del líder al nord-americà Seth Quintero de Toyota. Alex Márquez ha estat el més ràpid a la primera jornada d'entrenament del Gran Premi del Japó de motociclisme. Marc Márquez ha estat tercer. Demà a les 8 del matí la cursa sprint. Aquest cap de setmana també hi ha Gran Premi de Fórmula 1, en aquest cas a Malàisia, a la

0: Primera sessió d'entrenaments, millor temps per a Max Verstappen.
1: Trescat Info.
2: Molt bona tarda, a les 8.

0: Pedro Sánchez valore convocar eleccions a finals de novembre després de l'última derrota d'avui al Congrés, i és que PP, Vox i Junts han tombat els dos decrets d'habitatge que el govern espanyol hi ha portat per prohibir els desnonaments de persones vulnerables. Ara el president espanyol aprofitarà el cap de setmana, diu, per reflexionar. Dues mobilitzacions pel dret de l'habitatge afecten la mobilitat a aquesta hora a Barcelona. Els manifestants tallen la Gran Via a plaça Espanya i també tallada l'avinguda Meridiana a l'altura de Fabra i Puig. A plaça Catalunya continua en marxa una assemblea dels concentrats pel dret a l'habitatge. El sindicat de llogateres fa una crida a la vaga general. Les Terres de l'Ebre comencen a respirar una mica després d'un episodi d'aiguats que han deixat més de 270 litres en alguns municipis. Els bombers continuaran treballant a la zona traient aigua de baixos i apartaments, però donen per superada la fase més crítica de les inundacions. En total, n'han hagut de fer 300 actuacions i rescatar una vintena de persones atrapades per l'aigua. La Unió Europea avisa Donald Trump que el veto a les exportacions de dièsel amb què havia amenaçat el continent minarien la confiança entre els dos socis. Alhora, les autoritats comunitàries es mostren obertes a alliberar reserves de dièsel. Davant d'aquesta expectativa, el barril Brent cotitza per sota dels $100. Detinguts tres dels quatre sospitosos del tiroteig que hi va haver ahir a Terrassa i que va deixar ferits dos guàrdies civils. Els Mossos investiguen les circumstàncies de l'episodi d'una violència poc habitual. Els dos agents es recuperen hospitalitzats i és que un d'ells va rebre 4 trets. Unes 150 persones s'han manifestat en contra de la violència masclista a Girona el dia que ha començat el judici pel crim d'una noia qui la seva exparella va confessar haver matat el juliol del 2023. Fiscal i acusació demanen presó permanent revisable per assassinat. La defensa diu que no ho va planificar i ho ha qualificat d'homicidi. La Pedrera acull des d'avui la primera exposició monogràfica Dansa amb Kífer a Barcelona i per primera vegada a l'Estat exhibeix el seu emblemàtic conjunt de vitrines acompanyat d'una selecció de les seves pintures.
1: Esports.
2: En joc, el descans. De fet, el Besiktas-Barça, de la tercera jornada de l'Eurolliga, el Barça en aquests moments guanya per la màxima diferència de punts 40 a 52. Rafinha estarà disponible per jugar al Barça-Getafe del 10 d'octubre al Camp Nou. El davanter brasiler ha passat avui noves proves mèdiques que han determinat que no té cap lesió a la cuixa dreta. I Patrick Guijarro admet que té bona sintonia amb el Barça per renovar el seu contracte. La jugadora blaugrana n'ha parlat a la prèvia del clàssic de la Lliga F de diumenge al Camp Nou.
0: Temps encara insegur a bona part del país, els ruixats ja són, però, més irregulars i no tan intensos. De nit i matinada es poden anar reactivant xàfecs a les Terres de l'Ebre, però tampoc seran tan forts. Som a les portes d'un cap de setmana en què es manté aquest risc de pluja intensa, però no tant com avui. Més probable que plogui una altra vegada a la façana litoral.
1: 3CAT Info.
0: Ara passen gairebé 4 minuts de les 8 de la tarda, us parla Jaume Brufau. Avui el Congrés ha tombat els dos decrets d'habitatge amb el vot en contra de Junts, Partit Popular i Vox. I Pedro Sánchez meditarà aquest cap de setmana si avança eleccions a finals de novembre o no. Ministres del seu govern defensen que és el millor moment per fer-ho, anar a les urnes, però d'altres socis com Esquerra o Podem creuen que seria una irresponsabilitat ara convocar eleccions. Més dades des de Madrid, Dani Sáenz de AJA.
3: Acabada la votació, Sánchez ha marxat del Congrés sense dir res. Fons del seu entorn demanen calma i expliquen que el president espanyol es tancarà este cap de setmana a la Moncloa per valorar tots els escenaris amb la possibilitat d'avançar eleccions com li demanen alguns dels seus ministres. Abans del no de la dreta als dos decrets d'habitatge, Sánchez es llançava este advertiment.
4: Si ustedes están aquí para servir los intereses de unas élites inmobiliarias, que será legítimo, pero que no es, desde luego, el interés de la gente corriente. Hagan lo correcto, porque creo que si no, la historia les juzgará antes de lo que

0: i con más contundencia de la que imaginan.
1: Unes paraules que a la Moncloa demanen no agafar al peu de la lletra dimarts com a molt tard. Hauria de convocar Sánchez les eleccions si vol que es vote el 29 de novembre, però socis com Esquerra Republicana i Podem ho veuen precipitats, en tinc Gabriel Rufián i Ione Belarra.
2: Cabeza fría. Parece que no hay nada a la izquierda del PSOE votable. Hay mucha gente de izquierdas en este país que no quiere votar al PSOE y no tiene a quien votar. Yo lo que pido es que se le eche un poco más de cabeza a esto.
3: Podemos estar listo para estas elecciones. A mí lo que me parece es que la gente no quiere elecciones, quiere soluciones.
1: Precisament el diumenge Sumar es reunix per reorganitzar el seu espai encara sense candidat. Ara es bolquen amb les protestes a favor de l'habitatge i en assenyalar Junts com a culpables. Pablo Bustinduy, ministre.
4: Hoy el Partido Popular, Vox y Junts se han equivocado gravemente y pagarán este error político en las urnas. Especialmente creo que Junts ha tomado una decisión absolutamente incomprensible y desastrosa que les lleva a la desaparición de su espacio político. La crisis de vivienda va a pasar por encima.
1: Però des de Junts es posen la pressió i Míriam Nogueras li traslladava a Pedro Sánchez la pressió per no haver fet el decret que li demanaven.
5: La decisió la té ell.
1: El PP i Vox també hi han votat en contra, celebren l'actitud de Junts i Alberto Núñez Feijóo creu que no hi ha més sortida per Sánchez que convocar eleccions.
6: Tiene la coartada. Ponga la fecha. Disuelva las Cortes, convoque elecciones, que hablen los españoles. Y antes de hacerlo, que tenga el arrojo de salir a la calle.
1: Plaça de banda, Santiago Abascal ha dit que l'objectiu d'avui de Sánchez era tapar la seva corrupció.
7: El president de la Generalitat, Salvador Illa, creu que Junts s'ha equivocat votant en contra dels decrets i que la decisió l'ha decebut. Ho ha valorat des d'un col·loqui al Fòrum de Toixa, a Galícia.
8: Crec que és un error greu el que està fent Junts per Catalunya i m'ha decepcionat profundament. Un partit que jo he conegut en altres temps defensant els interessos dels catalans i les catalanes i que avui no ho fa.
7: A les xarxes, el president del grup parlamentari dels socialistes catalans, Ferran Pedret, ha assenyalat els de Junts per haver-se entregat a dit als lobbies i al consorci d'EPP i Vox. Esquerra Republicana ha lamentat que després de la votació d'avui s'hagin desaprofitat mesures útils per garantir el dret a l'habitatge i també les xarxes al líder de Comuns, Jéssica Albiach, ha dit que la posició dels juntaires avui els ha convertit en còmplices de la violència habitacional. Per la CUP, Junts ha prioritzat els rendistes i veu una retallada de drets. I dues mobilitzacions en marxa pel dret a l'habitatge a aquesta hora afecten la mobilitat en punts de Barcelona. L'una, amb 150 persones convocades per la Confederació Sindical per l'Habitatge de Catalunya que tallen la Gran Via Plaça Espanya, i l'altra, també persones que tallen l'Avinguda Meridiana a l'altura de Fabra i Puig. I mentrestant, a Plaça Catalunya continua en marxa una assemblea, si és que no s'ha acabat ja, de seguida ho sabrem, que començava avui a la tarda, de les persones concentrades aquests dies pel dret a l'habitatge, amb el sindicat de llogateres amb un apunt nou que ara fa també una crida a la vaga general. Ho estem seguint del més a prop possible amb una unitat mòbil de 3Cat Info en aquest punt de la ciutat de Barcelona. Anem fins a Plaça Espanya. Joan Garcia amb en Xavier Cussó. Bona tarda.
9: Bona tarda. Sí, des d'aquí us podem dir que la Gran Via està tallada en aquest punt, a la plaça d'Espanya, en tots dos sentits. Una acció que té una rèplica a la Meridiana amb Fabra i Puig. Tots dos talls els ha convocat aquesta mateixa tarda la Confederació Sindical pel Dret a l'Habitatge de Catalunya amb la intenció de mobilitzar gent al carrer després del que ha passat al Congrés dels Diputats. Ho ha explicat la seva portaveu, Marta Espriu.
10: Hem vist com definitivament en el Congreso els polítics que estan allà no estan vetllant per les demandes que tenim en el moviment per l'habitatge des de fa anys, que de fet són les demandes de la classe treballadora. I per tant, hem fet una crida a la població a que aquesta manca de normalitat que estem vivint amb la crisi es noti també al carrer.
9: Això aquí a la Gran Via, també us hem explicat el que passa a la Meridiana, i a Plaça Catalunya ens acaben d'avisar que s'ha acabat l'assemblea dels acampats amb el sindicat de llogateres. S'ha votat massivament per preparar una vaga general.
7: És el que passa a aquesta hora a Barcelona. Ho expliquem amb en Joan Garcia, en Xavier Cussó, també amb l'equip de tècniques que fan possibles totes aquestes connexions que estem tenint durant tot el dia, tant a 3Cat Info com a Catalunya Ràdio, el control central aquí a l'Avinguda Diagonal. Gràcies, bona tarda.
9: Bona tarda.
7: Això aquí a Barcelona. A Madrid, acampats a la Porta del Sol que van seguint les votacions a les portes del Congrés avui i que després tornaven al campament i que també es preparen per les pròximes accions. La més immediata, Madrid-Montsemir, demà, manifestació.
5: El sindicat de llogateres assegura que si fa una setmana que mantenen un pols amb el govern, ara és el moment d'intensificar-lo i anar cap a una convocatòria de vaga. Alicia del Río és una de les portaveus del sindicat.
11: Que todo el malestar que no hace sino crecer con decisiones como la que hemos visto hoy en el Congreso debe ser canalizado para ser traducido en mejoras legislativas reales. Y la traducción...

0: Para eso no es otro camino que una herramienta histórica de la clase trabajadora, la herramienta por la que todos y todas aquí tenemos jornadas laborales, que es la huelga. Caminamos a la huelga general.
1: Diuen que és ara quan comença la legislatura de l'habitatge i que cal un nou cicle polític fet des del carrer. L'actual Congrés no ho pot fer, com explica una altra de les portaveus, Valeria Racu.
2: Espanya entera e inclús el mundo entero puede decir que sí, que España tiene un Congreso secuestrado por los rentistas, que España tiene un Congreso secuestrado por especuladores, inversores extranjeros y fondos putre.
1: A la Puerta del Sol continua la calma, cada cop hi ha més gent i la sensació quan passes pel mig d'aquest campament és d'una certa opressió perquè hi ha poc espai entre les diferents tendes. Aquest vespre s'hi farà un acte per preparar la manifestació de demà que sortirà de quatre llocs diferents, quatre columnes que es dirigiran a Cibeles amb la vaga general com a principal exigència.
3: A Lleida, més d'un centenar de persones també es mobilitzen per reclamar mesures urgents en favor de l'habitatge. La concentració s'havia convocat primer davant de la seu del PSC, però s'ha optat finalment per portar-la cap a la seu de Junts per Catalunya, a la capital del Segrià, Júlia Albacar.
4: La concentració l'han convocat el Sindicat de Llogateres i la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca i ja estava prevista abans de la portada de Junts avui als dos decrets d'habitatge. Les reivindicacions són compartides: aturar els desnonaments, expropiar pisos de grans tenidors i més protecció als llogaters. La Sara, portaveu de la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca de Lleida, apuntava però una situació que també preocupa aquí.
5: És una cosa que és important, és que han tret Lleida de l'índex de ciutats tensionades. Abans això protegia moltíssim els lloguers i al ser una ciutat universitària, al cap i a la fi això pot fer que els lloguers es disparin completament, no?
4: La mobilització era un principi una concentració, però s'ha decidit convertir-la en una manifestació després del debat avui al Congrés. L'inici ha estat davant de la seu del PSC a Lleida i ara els manifestants han arribat ja a la seu de Junts, blindada totalment per la policia, i on estan cridant a la vaga general.
3: Els sindicats majoritaris, Comissions Obreres i la UGT, fan una crida també a la mobilització social per dignificar l'accés a l'habitatge. En un comunicat conjunt, tots dos sindicats donen suport a la resposta expressada als carrers i a les manifestacions convocades per aquest cap de setmana. Comissions i UGT anuncien que reuniran els òrgans de direcció per decidir una estratègia en confluència amb els moviments socials, i el secretari general de la UGT, Josep Maria Álvarez, ha avançat que treballen per aconseguir una gran mobilització.
6: Convocar les vagues és fàcil. Fins i tot fer la presentació de la documentació és fàcil. Fer-les és una mica més complicat. I nosaltres, les organitzacions sindicals a Espanya, tenim una tradició que quan convoquem una vaga es fa. I, per tant, hem de veure doncs, de quina manera podem arrossegar per poder fer una gran mobilització.
3: Dos minuts i serà un quart de nou.
7: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: L'altra qüestió destacada de la jornada de les últimes hores, les pluges. Les Terres de l'Ebre comencen a recuperar la normalitat després de forts aiguats, per bé que els bombers continuaran treballant per treure tota l'aigua que encara hi ha a baixos, pàrquings, però l'episodi més greu es dona per tancat. Des d'ahir han hagut de fer unes 300 actuacions i una vintena de rescats de persones atrapades, però sense danys personals per sort. Tot i això, els responsables d'emergències demanen que no s'abaixi la guàrdia, recomanen molta prudència perquè continue i continuarà plovent. Hem seguit el que explicaven aquests responsables avui a la tarda amb en Ricard Buigas i en Xavier Espelt.
8: Des del centre de comandament d'emergències a Tortosa, el cap de la regió d'emergències dels bombers a l'Ebre, Albert Castellet, ha explicat que les tasques de l'operatiu d'emergències està evolucionant favorablement. Fins aquesta tarda han atès 300 avisos d'emergències.
9: Estem ja en la fase final, pel que sembla, d'aquest episodi, i ens hem de estar contents perquè al final a nivell d'afectacions a persones ha estat poques, és a dir, hem tingut afectacions lleus, hem salvat de l'ordre de 19 persones, de vehicles i habitatges, però a nivell d'afectacions a la salut han estat poques.
8: Aquesta tarda han estat fent revisions d'infraestructures. Destaquen que no s'han registrat problemes importants. El cap de Protecció Civil a l'Ebre, Rafael Parades, diu que encara queden 3.000 clients sense subministrament elèctric al Montsià i al Baix Ebre.
10: Estem treballant intensament amb les companyies per veure de quina manera es pot restablir, i si no es pot restablir de manera definitiva, doncs mirar si podem aportar generadors o altres tipus d'energia que pugui permetre a la ciutadania tindre pues, aigua, llum i telefonia, sobretot, perquè ens interessa molt que ens puguin comunicar i nosaltres poder-nos comunicar amb ells.
8: Pel que fa a la trentena de desallotjats de dos habitatges de Tortosa, l'alcaldessa Mar Lleixà ha dit que tots han estat reubicats en hotels o s'han allotjat amb les seves famílies. Els cossos d'emergència segueixen demanant prudència davant la possibilitat que les pluges reapareguin aquesta nit.
3: Es donaven explicacions. Estem pendents també de les que donguin d'aquí uns minuts. Ho podreu també escoltar en directe aquí, a 3Cat Info, els responsables de Protecció Civil i del Servei Meteorològic de Catalunya, en aquest cas, per valorar l'evolució d'aquest front de pluges que des d'ahir afectava sobretot aquesta zona del país, la de les Terres de l'Ebre. Estem pendents d'aquesta compareixença. La sala ja està a punt. Ho seguirem.
7: 3Cat Info.
3: Un quart de nou. De moment, el trànsit. Amb connexió des de l'equip viari. Mari Luz García, bona tarda.
11: Hola, bona tarda. Destaquem primer de tot a Barcelona les dues manifestacions que tallen la Gran Via a l'altura de Plaça Espanya. Aquí hi ha retencions des d'abans de Plaça Cerdà en direcció d'entrada a Barcelona i l'Avinguda Meridiana tallada a l'altura de Fabra i Puig i aturades també d'entrada des del passeig de Valldaura. Pel que fa a altres incidències, un vehicle avariat a l'autovia C-17 a l'altura de Ceba en direcció Vic talla un carril i provoca un quilòmetre de cua en aquesta zona. I també encara dos trams de la C-12 tallats per inundació de la calçada. Un tram curt de menys d'un quilòmetre entre Tortosa i Roquetes i un altre tram de més de 8 quilòmetres entre Tortosa i Amposta. Per tant, tingueu en compte si circuleu per aquesta zona. En canvi, les carreteres locals que estaven tallades ja es troben reobertes a la circulació. Més informació d'aquí a 30 minuts.
3: Gràcies, Mari Luz. Bona tarda.
11: Bona tarda.
7: El temps.
3: Gemma Puig.
12: Continuem encara en les properes hores pendents de les pluges, tot i que han anat afluixant, no són tan intenses ni tan extenses. Alguns ruixats irregulars ara mateix cap a comarques interiors, cap a la Catalunya central, algun tram fins i tot de la façana litoral i també un ruixat una miqueta més intens que se situa i es manté fa estona davant del Baix Camp, del Baix Ebre, del Montsant, dins del mar, però que pot entrar a la mateixa línia de la costa. Els registres d'avui més significatius cap a les Terres de l'Ebre, 227 a les Cases d'Alcanar, 190 al Perelló, 188 a l'Ametlla del Mar, però també han caigut 36 litres a Balaguer, Vilanova de Meià 21 o a Viladecans també aquests 19 litres. Durant aquest episodi, entre ahir i avui, de moment ja hem superat àmpliament aquests 200 litres, fins a 273 a l'Ametlla de Mar. Aquesta propera nit i matinada es anirà reactivant la inestabilitat altre cop en aquest mateix sector de les Terres de l'Ebre. Per tant, molta, molta precaució. Rius i rieres. També alguns ruixats que es mantindran cap a comarques interiors, de matinada, Catalunya central. I de cara a aquest cap de setmana, doncs, mantindrem una mica la mateixa situació. Aquests vents humits de mar cap a terra, una mica d'aire fred a les capes més altes i, per tant, mantindrem la inestabilitat. Dissabte al matí, els ruixats resseguiran la façana litoral. Terres de l'Ebre, Camp de Tarragona, Costa Central, però també podran arribar durant el migdia i primera hora de la tarda cap a les comarques gironines. I de cara a la tarda, aquests ruixats, de forma irregular, però podran afectar molts més sectors, del Pirineu, Prepirineu o Catalunya Central. Tot plegat amb unes temperatures que demà quedaran un pèl més curtes a primera hora i al migdia no variaran gaire. Mantindrem aquests valors més alts, tocant els 27-28 graus com a molt. De cara a diumenge, encara mantindrem la inestabilitat durant el matí a la façana litoral, des de l'Ebre fins a l'Empordà, aquests avisos d'intensitat de 20 litres per metre quadrat en mitja hora, per tant, no estem parlant de pluges torrencials, però sí de ruixats irregulars que localment poden ser intensos.
7: 3Cat Info.
13: Protecció Civil alerta de fortes pluges i recomana evitar desplaçaments innecessaris. Pot ser perillós.
14: Segur que no n'hi ha per tant.
15: Amb les pluges, tot pot canviar de cop. Fes cas a les alertes, segueix les indicacions oficials i evita zones inundables. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
7: 3Cat Info.
3: Acord perquè els països del G7 alliberin 100 milions de barrils de reserva per intentar fer baixar el preu dels carburants. Ho ha confirmat avui a la tarda el president francès Emmanuel Macron amb una decisió que els Estats Units han celebrat perquè havien pressionat Europa perquè ho fes. El barril del petroli en el barril de Brent, el de referència, va a la baixa i se situa ja per sota dels 100 dòlars. Brussel·les, corresponsal Bruno Forte Amiràs.
14: Europa cedeix davant les pressions de Donald Trump i accepta alliberar les seves reserves de petroli, en particular les de dièsel. El president francès Emmanuel Macron ho defensa.
16: Els mercats ja han començat a baixar. Això hauria de reduir els preus del cuí del dièsel. Aquesta decisió compartida i aquesta unitat haurien de fer baixar els preus.
14: Macron ha proposat que la Unió Europea aporti la meitat de tots els barrils pactats. Això són 50 milions de barrils. Segons l'agència Reuters, la resta del petroli el posaran altres països occidentals, que també siguin membres de l'Agència Internacional de l'Energia. És el segon cop que els socis d'aquest organisme alliberen les seves reserves estratègiques des que va començar la guerra a l'Orient Mitjà. Aquesta vegada, els països europeus han acceptat el pacte perquè Donald Trump ha retirat la seva amenaça de deixar Europa sense dièsel nord-americà. Macron diu que això forma part de l'entesa.
16: Tots ens hem compromès a no limitar les exportacions i en particular, el president Trump ha estat molt clar en aquest punt. Crec que és positiu que haguem creat una coordinació entre els actors.
14: Dels Estats Units prové la meitat de tot el dièsel que Europa compra a l'exterior. A les benzineres europees, aquest carburant ja es paga de mitjana a 2,24 € per litre. Si Trump hagués tallat l'aixeta, els preus encara es podrien haver disparat més.
3: L'escalada dels carburants i dels productes energètics ja s'ha traduït també en un repunt de la inflació a la zona euro, que ha assolit el nivell més alt en 3 anys. S'ha enfilat fins al 3,8%, i això són 6 dècimes més que el mes d'agost. Els Mossos d'Esquadra investiguen les circumstàncies del tiroteig d'ahir a la nit al barri de Can Parellada de Terrassa entre dos agents de la Guàrdia Civil i quatre sospitosos. Tres d'ells ja els han pogut detenir mentre continua la recerca del quart. Els dos guàrdies civils continuen ingressats en centres hospitalaris per bé que no estem per la seva vida. Un va rebre fins a 4 trets. Terrassa, Marta Vallès.
17: Agents dels Mossos d'Esquadra i de la Guàrdia Civil han estat des de primera hora revisant el carrer Europa d'aquest barri, buscant proves. Hi ha trets a la porta d'edificis, també a cotxes aparcats. Eren 10:45 de la nit quan hi va haver el tiroteig. Dos agents de la Guàrdia Civil, que anaven de paisà, van voler identificar un grup d'homes a l'àrea de servei de la P7 Porta de Barcelona. El vehicle sospitós es va donar la fuga, intentant atropellar els agents. Els van seguir la pista fins aquí, on els sospitosos van obrir foc contra els guàrdies civils i aquests van respondre disparant amb les seves armes. Un vídeo enregistrat per veïns recull el moment. Es veu com un guàrdia civil cau a terra ferit i com els sospitosos el colpegen. Resultat de tot plegat, dos guàrdies civils evacuats a l'hospital, un d'ells amb 4 trets i l'altre amb una ferida de bala. No estem per la seva vida. La Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos porta la investigació mentre els veïns del carrer encara no s'ho creuen.
18: Yo estaba aquí en el parque y escuché pa, pa, pa, pa, pa, 20 disparos se escucharon. Es que yo me quedé flipando. Aquí están los niños jugando todos los días. Hay niños para arriba, para abajo, aquí en el parque. Pues tú imagínate, tengo uno en el cuerpo malo desde ayer. Es fuerte lo que ha pasado, así muy fuerte.
19: Yo desde arriba no sé quién era, si era policía o no. Y entonces ahora vienen corriendo, no sé quién eran tampoco, le dieron un palo, no sé qué tiene en la mano, bum, bum, i salieron corriendo para allá y ya no lo he visto más.
17: Tres dels fugitius els van detenir a tocar d'aquest carrer on va passar tot i el quart encara el busquen.
3: I avui ha començat a Girona el judici pel crim d'una noia qui la seva exparella va matar el juliol de l'any 2023. Fiscal i acusació demanen presó permanent revisable per l'agressor, per assassinat. La defensa diu que no ho va planificar i, per tant, ho qualifica d'homicidi, mentre la mare de la víctima ha creat una associació de famílies afectades per casos de violència masclista. I avui al matí ha rebut el suport d'unes 150 persones que s'han concentrat davant de l'audiència de Girona, Fèlix Martín.
20: Unes 150 persones han coincidit a dir aquest divendres a Girona que ja n'hi ha prou de crims masclistes. La víctima, Carla Fernández, de 26 anys, va ser víctima d'un exnòvio amb qui havia trencat 6 anys abans i que, segons la família, continuava obsessionat amb ella. La va agredir, la va lligar, la va escanyar, li va robar i, segons les acusacions, també en va abusar. La mare de la noia, Blanca Gutiérrez, confia en el veredicte del jurat.
21: Que per la Carla ja no servirà que li caigui la presó permanent revisable. Però jo crec que si van caiguent anys i anys i anys, potser el proper que vulgui agafar una noia del coll s'ho pensa dos vegades. Girona no és prou gran perquè tornem a conviure tots dos a la ciutat. No vull estar viva quan ell surti de la presó, així de clar.
20: El mateix agressor ho va reconèixer en una primera reconstrucció dels fets, però ara la defensa ho matisa i ho considera no un assassinat, sinó un homicidi. El judici es prolongarà tota la setmana vinent.
7: 3CAT Info.
3: Poc més de 5 minuts i seran 9:15.
0: Esports.

0: Biel Cadilla, bona tarda.
1: Bona tarda, Jaume. Tenim en joc ara mateix el Besiktas-Barça, partit de la tercera jornada de l'Eurolliga, quan falta un minut amb prou feines per acabar el tercer quart. El Barça guanya 2

0: El segon quart, el Fenerbahçe 28, Dubai 23. També s'està jugant el primer quart, en aquest cas l'Asvel 36, València 25 i Bayer Partizan, Bayer 27, Partizan 25 i Panathinaikos 12, Maccabi Tel Aviv 6. Aquest encara el primer quart. En futbol, bones notícies pel Barça, perquè Rafinha no té cap lesió i estarà disponible per jugar el següent partit, el 10 d'octubre, contra el Getafe al Camp Nou. Així ho determinen les proves mèdiques a què s'ha sotmès avui el davanter brasiler. Li han fet una ressonància magnètica que sí que ha confirmat l'edema que ja li havien trobat els metges de la selecció del Brasil i que el va obligar a ser substituït per Endrick a la mitja part de l'últim amistós. Encara en futbol, Patrick Guijarro admet que té bona sintonia amb el Barça per renovar el seu contracte que finalitza aquesta temporada.
1: Aturem aquí l'actualitat esportiva perquè l'actualitat també passa per altres temes avui principals, com és el seguiment de l'evolució de l'episodi de fortes pluges que ha afectat a les últimes hores, sobretot les Terres de l'Ebre. Se n'ha fet valoració des d'allà, però ara també estem pendents que se'n faci des d'aquí. Estàvem pendents de la compareixença de responsables de Protecció Civil, així com de Meteocat, però també apareix ara en escena la consellera d'Interior, Núria Parlon, que parla al voltant d'aquest episodi i sobretot de l'evolució que hem de tenir en compte tota la ciutadania.
2: La previsió meteorològica per les properes hores. La directora del Meteocat també ens acompanya el cap de predicció, el Santi Segalà, i farà doncs l'actualització per aquesta nit i les properes hores del cap de setmana, dissabte i diumenge, quina és l'aproximació que tenim de les dinàmiques d'aquest fenomen. Per altra banda, des de Bombers, el Claudi també farà una actualització dels serveis que hem fet i de com avançaran durant tota la tarda, que és la coordinació de l'operatiu sobre terreny, i la Imma també farà doncs algunes actualitzacions pel que fa referència a Protecció Civil. Sí que apuntar per part meva que amb les pròximes hores tindrem precipitacions menys intenses, i això doncs ens permet que el pla Inuncat passi de situació d'emergència a situació d'alerta. Això vol dir, de cara al conjunt de la ciutadania, que hem de mantenir doncs tot el que són les precaucions i les prevencions en desplaçaments, en utilitzar les vies que ja estan practicables, carreteres i demés, però que han quedat doncs afectades durant tot el dia d'avui per la intensitat de la pluja i per l'acumulació, i que per tant doncs poden tenir doncs alguns esborancs, alguns basalts, que hem d'estar doncs pendent en els desplaçaments que fem en les properes hores i durant el dia de demà, perquè pot haver doncs alguna problemàtica en aquestes vies o fins i tot doncs en la mobilitat habitual, que fa que haguem d'estar amatents i pendents d'una situació meteorològica que tindrà inestabilitat, encara que no la intensitat que hem viscut en les darreres hores, però que fa que haguem d'estar doncs en una situació de prevenció i preventiva en relació a la nostra mobilitat, als nostres desplaçaments i a les activitats que fem durant el que queda de dia i les properes hores. Per tant, el pla, com he dit, passa a situació d'alerta, deixa d'estar en emergència. Això afecta l'activitat de bombers, quan la seva operativa de comandament, de 6,4 passem a 6,3. Sí que és veritat que es deixaran serveis específics per tot el que és el control de situacions, algunes de les estructures de les edificacions, per si a properes hores doncs amb el grup grec podem detectar alguna necessitat, i estaran treballant els especialistes de tot el que són la possibilitat d'afectacions a les estructures. Hi haurà doncs un reforç de personal en aquesta direcció. De fet, ja durant tota aquesta tarda, des de la coordinació que es feia des del centre de comandament avançat allà a Tortosa, doncs els equips de bombers ja han estat, molts d'ells, fent feina juntament amb els ajuntaments per identificar aquells punts que requereixen d'una intervenció post situació d'emergència, no? Insistir en aquest missatge de prevenció, de precaució, una situació que serà inestable, però no intensa, quan l'acumulació de pluja en les properes hores.
1: 2:09-3 que tinc font, Núria Parlon, consellera d'Interior, fent atenció a l'episodi de pluja, és que encara pot continuar, però amb menys intensitat, en directe.
2: amb el món local, dels serveis d'emergència i tota la feina que s'ha fet durant aquestes hores complicades, que han estat molt, molt difícils per part de tots els serveis d'emergències i dels equips també municipals. Queden algunes afectacions pel que fa a talls de subministrament en algunes urbanitzacions, especialment d'Ull de Cona i de Tortosa, que estan treballant en tots els serveis operatius d'Endesa, que han desplaçat també reforços.

0: doncs, per poder-les prioritzar i recuperar, en aquest cas, doncs, els subministraments elèctrics i fins i tot d'aigua en alguns dels passos, perquè els pous funcionen amb electricitat. Una situació que, mica en mica, es va normalitzant, però que ha deixat, doncs, molts serveis i molta feina per endavant al conjunt dels serveis operatius i d'emergències.
1: Molt bé. Gràcies, consellera. Jo us comento una mica la predicció. Al llarg d'aquesta nit, matinada i matí, doncs s'han registrat fins a més de 260 litres a l'Ametlla de Mar. Ha estat la quantitat més significativa de tot l'episodi. Al llarg de la tarda, la precipitació s'ha quedat molt centrada a dins del mar. En alguns moments ha arribat a tocar a terra. De fet, ara, si consulteu el radar meteorològic del Servei Meteorològic de Catalunya, veureu com just davant del delta de l'Ebre hi tenim precipitació intensa, que en alguns moments pot arribar a tocar el Montsià i el Baix Ebre. De fet, per això mantenim encara l'avís de color carbassa, és a dir, de grau 4 sobre 6, de cara a la propera nit i matí de demà, per la possibilitat d'aquestes precipitacions que estan mar endins, però que en ocasions poden arribar a tocar especialment aquestes dues comarques i també al llarg de la jornada de demà, estenent-se a aquesta possibilitat a la resta del litoral i prelitoral, especialment durant el matí i la tarda, fins i tot allarguem la possibilitat de que aquestes precipitacions doncs comencin a desenvolupar-se de forma més significativa també cap a les comarques de l'interior. I és que veiem com hi ha una perturbació, una segona perturbació, de fet, que s'està formant ja a la zona del Mediterrani, just davant de la costa de Múrcia, i que tendirà a pujar cap a nosaltres. Això facilitarà que seguim encara sota la influència de la inestabilitat, de vents de component marítima i, per tant, que de cara també la jornada de demà a la tarda, sobretot vespre i matinada de diumenge, la situació pugui tornar-se a complicar. De fet, si podeu consultar també els avisos que emetem des del Servei Meteorològic de Catalunya, veureu com hem marcat ja algunes comarques amb color vermell, sobretot per la matinada de diumenge. A destacar que els models meteorològics encara donen força incertesa per la jornada de diumenge, ho anirem seguint i demà actualitzarem aquests avisos, però sí destaquem que la probabilitat més alta de que es produeixin aquests registres de precipitació intensa de 5 sobre 6, doncs podrien afectar algunes de les comarques entre la costa central, costa daurada, alguns punts de la costa del sud de la costa brava. Tot això ho anirem concretant de cara a les properes informacions.
2: Molt bé, doncs donar-vos la informació per part del cos de bombers. Clarament la situació no ha anat a millor amb l'evolució de la tarda. A les 7:30 havíem fet un total de 318 actuacions, la major part doncs, assistències tècniques derivades de l'episodi. Sí que estem cap a la vintena de salvaments sumats amb aquells que ja hem transmès aquest matí, cap d'ells de gravetat, bàsicament doncs, ajudar moltes vegades doncs, a persones a sortir de vehicles. Sí que s'ha fet algun rescat una mica més, diguem-ne, una mica més complex, però cap persona no, doncs ha tingut una afectació important. Llavors, donant compliment no, a aquest pla d'acció que ens hem establert de, primer, garantir el salvament de persones, després doncs, de béns, amb aquestes revisions per part del GREC, no, el grup d'estructures col·lapsades i de més, hem entrat en una tercera fase, donar resposta a un tercer objectiu, que és la restitució de la normalitat en tot el territori, és a dir, ajudar a la ciutadania, no? També com a servei públic per part del cos de bombers, a restitució a la permeabilitat de vies, doncs, el que és accessos a habitatges que havien quedat afectats pel fang i de més. Com que aquest objectiu doncs, té un bon nivell d'assoliment, hem decidit doncs, començar a baixar el nombre de recursos que teníem, com ha dit la consellera, doncs, passar d'un sistema de comandament un 6,4 a 3 i, per tant, rebaixar una mica el nombre d'efectius, però sí que mantenint, evidentment, tot el que és el cos en stand-by, per si cal, hi ha un repunt doncs, a augmentar, pujar 6,4 i desplegar doncs, tota l'estructura que pertoqui. Val? Fins ara, aquesta és la situació i amb atents de les properes hores. Gràcies.
3: Doncs per part de... Tornarà Perimma Soler, subdirectora de Protecció Civil.
4: Tens raó que sóc baixeta, perdoneu. Per part de Protecció Civil, acabem de fer ara mateix el Comitè Tècnic i Consell Assessor del Pla Inuncat, que en situació d'emergència doncs, s'han integrat en una reunió i hem estat valorant la situació que teníem i, com comentava la consellera, doncs, s'ha fet aquest pas d'emergència a alerta per poder seguir la situació meteorològica que encara tenim. En aquests moments, amb aquest episodi, hem tingut més de 600 trucades al 112, bombers han tingut moltes assistències i encara en tenien una setantena que estaven encara assistint. Per part de trànsit hi ha la carretera C12 tallada entre

0: Amposta i Tortosa, però des del Departament de Territori, des de la Direcció General de Carreteres ens confirmaven que segurament demà ja podrà estar oberta. Per part del que és el transport ferroviari ens comenten que està tot normalitzat en aquests moments. Per part de... hi ha algunes incidències en l'àmbit de telecomunicacions, s'estan intentant solventar. Tenim, per exemple, el camió de comunicacions de la Generalitat posat també en el godall per poder donar servei a una ampla zona del territori per poder doncs, solventar en part aquesta incidència de telecomunicacions en la que s'està treballant. També des de Energia, des de Fexendesa, també ens comenten que estan, perdó, des d'E-Distribució també ens comenten que han estat treballant tota la tarda amb més de 15 equips que tenien a la zona. Queden alguns punts encara, sobretot a la zona d'Ulldecona, encara amb dificultats. Ens preocupen alguns punts que hi ha que donen llum a les bombes d'aigua i també que donen llum a unes granges amb animals i per tant doncs, anirem fent seguiment d'aquesta situació amb els companys d'E-Distribució també, com us comento, per poder-ho solventar. Incidències, com bé ens deia el company de bombers, no hi han hagut incidències destacables cap a la població. SEM ha tingut que atendre unes 43 alertes, d'aquestes en 11 casos s'ha tingut que fer trasllat, però eren incidències lleus o menys greus, per tant, doncs, sortosament, i estem molt contents que no hi hagin hagut afectacions importants cap a les persones. Ens mantindríem amb aquesta situació d'alerta de cara a demà, i si em permeteu recordar, ara estem tranquils perquè hem finalitzat aquesta situació que teníem vermells aquesta nit molt importants, però demà continuem, tenim pluges també a nivell 4 de 6, el que vol dir que poden haver-hi pluges torrencials pel territori, puntualment intenses, sobretot, i que això ho hem de vigilar. El Santi ens comentava avui que demà aquesta situació, doncs, com més propera al litoral, pot tenir més torrencialitat, però en situacions puntuals, i per tant doncs, el que demanem és demà aquesta cura també, aquesta vigilància, sobretot si hi ha alguna activitat en l'exterior que s'hagi de desenvolupar i en el moment que es vulgui, que s'hagi de fer, es veu que les condicions meteorològiques del lloc puntualment no permeten aquesta seguretat, doncs la nostra recomanació sempre és no desenvolupar aquesta activitat. Per tant, els responsables de les activitats, els responsables dels organismes, de les administracions, que estiguin al cas d'aquestes necessitats que es puguin derivar de la situació puntual que hi hagi al territori per tal de prendre les mesures que siguin adequades. Per part...
1: Molt bé, doncs. Alguna qüestió?
2: Sí, jo volia preguntar si aquests plans d'emergència electa a nivell de restriccions si suposa...
3: Pregunten si els plans d'emergència comporten demà restriccions al voltant d'aquesta situació meteorològica.
0: Perfecte. Ràpid, perquè és una dada, només la de l'electricitat, són 1.200 abonats de tota aquesta zona, zona Montsià, Baix Ebre, repartit per alguns municipis. Llavors ara s'està treballant encara. Al llarg del dia d'avui han arribat a ser 6.000, vull dir que ha tingut fluctuacions perquè han anat treballant. E-Distribució ens comentava que com que hi ha tempestes elèctriques també en aquella zona, doncs el problema que tenien és que es desconnectaven i es tornaven a reenganxar les línies i això a vegades era automàtic o a vegades s'havien de traslladar fins al lloc per poder donar aquesta realimentació. Llavors això comportava alguna lentitud amb aquesta retorn del subministrament i fins i tot en algun punt doncs potser l'aigua s'havia emportat a alguna infraestructura i per tant havien de fer alguna instal·lació. Per aquest motiu, doncs en aquests moments són 1.200. Ens preocupen aquests que poden tenir més repercussió i ho anem seguint. I pel fet que comentes de les mesures, en aquests moments les alertes que hem enviat ja han finalitzat la seva vigència, vull dir que ara tot el que demanàvem a través d'alertes que hem demanat aquest confinament en les zones on hem vist més problema, hem demanat aquesta vigilància sobretot de no desplaçar-se entre nuclis durant la tarda i després havíem demanat també la precaució en la mobilitat, ja no són vigents, com a enviament d'aquest tipus que fem en alerta de manera ràpida als mòbils. La precaució la demanem, la seguim demanant, sobretot perquè el territori està en aquests moments molt afectat i, per tant, pot haver-hi zones on hi hagi basals d'aigua, pot haver-hi zones on s'hagi quedat enclotada i per aquest motiu doncs, tothom ara, al sortir a fora, al veure els seus espais, doncs, que s'assegurin que no es posen en cap lloc amb dificultat perquè hem d'anar veient també quines incidències doncs, han pogut haver en el territori i cal estar alerta d'aquest tema.
1: Molt bé, doncs moltes gràcies.
3: sigut la compareixença que han fet diversos responsables, començant per la consellera d'Interior, Núria Parlon, però també Imma Soler, qui sentíem ara, subdirectora de Protecció Civil. A més, també des del Mateo Cat de Núria Parlon, també hem parlat des dels bombers, i Sarai Sarroca, la directora

0: la màxima responsable d'aquest servei Meteocat. És un doble missatge el que han volgut transmetre totes les persones que han anat parlant. D'una banda, l'episodi perd intensitat, però tot i això encara continua actiu. Per tant, es passa d'una banda del pla inuncat del nivell d'emergències al d'alerta i també del nivell de perill de cara a demà, del nivell 6 que teníem a les últimes hores, es passa a un nivell 4. Però es demana molta precaució a la ciutadania, estiu la principal crida que han fet, reiterar la petició als ciutadans que es vigili molt, també ara ho diu Imma Soler, si se surt a veure com ha quedat alguna de les pertinences o algun dels terrenys dels ciutadans, vigilar amb els vessals d'aigua, amb zones que poden haver quedat inclotades, però que l'episodi continuï per bé que perd aquesta intensitat. Demà començarà també a tenir molta atenció al sud del territori, com passava avui, han fet molta atenció a Trescat Info, el que passava a les Terres de l'Ebre, però mica en mica aquest episodi de pluges, no tan intenses, però encara presents, anirà avançant cap al litoral català a mesura que vagi avançant el dia. I també una atenció especial a la marinada, que això arribaria de cara a diumenge. Però, com diem, dos missatges. El principal, l'episodi de força aiguats de les últimes hores va remetent. Continua encara actiu perquè plou en alguns punts i continuarà fent-ho. Baixa el nivell d'alertes, baixa d'emergència a alerta i del nivell 6 al nivell 4, però a tota la ciutadania es continua demanant molta precaució.
1: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
0: Tema pluges ha estat important pel que fa a l'actualitat. Tema decrets d'habitatge també. Avui el Congrés ha tombat els dos que han arribat amb el vot en contra de Junts, PP i Vox. I en Pedro Sánchez, que diu que meditarà aquest cap de setmana si abans eleccions fins a finals de novembre o no. Ministres del seu govern han defensat que seria el millor escenari per convocar aquestes eleccions, però d'altres socis com Esquerra o Podem creuen que seria una irresponsabilitat fer-ho. Hem seguit el que passava a Madrid. Dani Sáenz de AHA.
2: Acabada la votació, Sánchez ha marxat del Congrés sense dir res. Fons del seu entorn demanen calma i expliquen que el president espanyol es tancarà este cap de setmana a la Moncloa per valorar tots els escenaris amb la possibilitat d'avançar eleccions, com li demanen alguns dels seus ministres. Abans del no de la dreta als dos decrets d'habitatge, Sánchez es llançava este advertiment.
3: Si ustedes están aquí para servir los intereses de unas élites inmobiliarias, que será legítimo, pero que no es, desde luego, el interés de la gente corriente. Háganlo correcto, porque creo que si no, la historia les juzgará antes de lo que creen y con más contundencia de la que imaginan.
2: Unes paraules que a la Moncloa demanen no agafar al peu de la lletra. Dimarts, com a molt tard, hauria de convocar Sánchez les eleccions si vol que es vote el 29 de novembre, però socis com Esquerra Republicana i Podem ho veuen precipitat, sentim Gabriel Rufián i Jone Belarra.
4: Cabeza fría. Parece que no hay nada a la izquierda del PSOE votable. Hay mucha gente de izquierdas en este país que no quiere votar al PSOE y no tiene a quien votar. Yo lo que pido es que se le eche un poco más de cabeza a esto.
5: Podemos estar listo para estas elecciones. A mí lo que me parece es que la gente no quiere elecciones, quiere soluciones.
2: Precisament el diumenge Sumar es reunís per reorganitzar el seu espai encara sense candidat. Ara es bolquen amb les protestes a favor de l'habitatge i en assenyalar Junts com a culpables. Pablo Bustinduy, ministre.
6: Hoy el Partido Popular, Vox y Junts se han equivocado gravemente y pagarán este error político en las urnas. Especialmente creo que Junts ha tomado una decisión absolutamente incomprensible y desastrosa que les lleva a la desaparición de su espacio político. La crisis de vivienda va a pasar por encima.
2: Pero desde Junts es posen la presió i Míriam Nogueras li traslladava a Pedro Sánchez la presió per no haver fet el decret que li demanaven.
7: La decisió la té ell.
2: El PP i Vox també hi han votat en contra, celebren l'actitud de Junts i Alberto Núñez Feijóo creu que no hi ha més sortida per Sánchez que convocar eleccions.
8: Tiene la coartada. Ponga la fecha. Disuelva las Cortes, convoque elecciones, que hablen los españoles. Y antes de hacerlo, que tenga el arrojo de salir a la calle.
2: Plaça de banda, Santiago Abascal ha dit que l'objectiu d'avui de Sánchez era tapar la seva corrupció.
0: Davant d'aquesta situació que s'ha viscut avui al Congrés, mobilitzacions a Barcelona, en marxa pel dret a l'habitatge avui al vespre, que afectaven punts de mobilitat, de seguida ho repassarem. També el sindicat de llogateres, que fa una crida a la vaga general. A l'assemblea de Plaça Catalunya també s'ha decidit fer reivindicació i continuaran de cara aquest cap de setmana, igual que també s'ha decidit a Madrid, perquè la gent que està acampada a Sol han anat a veure com anaven les votacions al Congrés, però finalment han tornat cap a la Porta del Sol i preparaven també les pròximes accions de protesta. La més immediata, demà mateix, una manifestació convocada a Madrid. Alhora també feien molta atenció al que passava a Lleida i ens ho explicaven des de la capital del Segrià, amb més d'un centenar de persones que es mobilitzaven per reclamar mesures urgents en habitatge, concentració que primer s'havia de fer davant de la seu del PSC, però que finalment ha anat fins a la seu de Junts per Catalunya.
1: 3Cat Info.

0: Són 9:15. Connexió amb l'equip viari. Mariluz García, bona tarda.
1: Hola, bona tarda. Pel que fa a les carreteres, complicacions a la C58, l'autopista del Vallès, des de Montcada fins a l'entrada de Barcelona pel nus de Trinitat, i és que hi ha un vehicle avariat que talla un carril. També hi ha un altre vehicle avariat a la C17 a l'altura de Ceba, en direcció Vic. També hi ha un carril tallat i aproximadament un quilòmetre de cua en aquesta zona. Es mantenen dos talls a la carretera C12 a causa dels aiguats, un tall més petit, més curt, de mig quilòmetre entre Roquetes i Tortosa. Aquí hi ha com a alternativa per l'interior de la població, i un altre tall més llarg entre Amposta i Tortosa, de més de 8 quilòmetres, on també la circulació es troba tallada en totes dues direccions. Pel que fa a la ciutat de Barcelona, recordem que hi ha complicacions a causa de les dues manifestacions pel dret a la vivenda, l'una a Gran Via a Plaça Espanya. Hi ha retencions provocades per aquesta manifestació a la mateixa Gran Via a l'Hospitalet, des de la zona de Fira Gran Via i fins Plaça Cerdà, en direcció d'entrada a Barcelona, i també per la manifestació que hi ha a Avinguda Meridiana amb Fabri Puig, també retencions en totes dues direccions a l'Avinguda Meridiana, sobretot en direcció d'entrada, i també al passeig de Fabri Puig en totes dues direccions. I pel que fa a la situació del transport públic, ara mateix sense noves incidències segons els diferents operadors. Més informació d'aquí a un quart d'hora.
0: Gràcies, Mariluz. Bona tarda.
1: Bona tarda.
2: El temps.
0: Gemma Puig.
3: Després d'un matí molt mogut, amb pluges molt intenses, amb aquests registres que han superat només en un dia els 200 litres per metre quadrat, 227 a les cases d'Alcanar, 210 a Ulldecona, 188 a l'Ametlla, però a més en tot aquest episodi 273, per exemple, aquí a l'Ametlla de Mar, i precipitacions no tan intenses i molt més benvingudes les cap a comarques interiors, cap a Ponent, cap al Pirineu Prepirineu, 22 a Valdomar, 37 a Vallfogona de Balaguer, 23 a Querol, o els 10 de Solsona, o els 12 de la Seu d'Urgell. Sens dubte que cap de setmana continuarem molt i molt pendents del temps. Aquesta matinada es poden reactivar els ruixats cap a les Terres de l'Ebre, a més, aquell lloc on més ha plogut, per tant, molta precaució no acostar-se a rius o rieres, i de cara al dissabte, la precipitació pot donar-se a tota la façana litoral, des del Baix Ebre fins a l'Empordà. Ruixats que aniran entrant de mar cap a terra, no tota l'estona, però sí que podran descarregar amb intensitat. Avisos en aquest sentit del Servei Meteorològic de Catalunya, més de 40 litres per metre quadrat en només mitja hora. I el dissabte a la tarda, aquests ruixats també podran afectar, de forma no tan intensa, però també en aquest sector de la Catalunya central o també del Prepirineu. De moment, en mapes d'avui, la matinada dissabte-diumenge serà la més complicada, amb aquests avisos de nivell 5 sobre 6 entre el Vallès Occidental barcelonès i la Selva. Aquí, els ruixats de matinada s'espera que siguin intensos, pluja torrencial, amb aquests avisos en aquest sentit de 40 litres per metre quadrat en només mitja hora. Mantindrem la inestabilitat diumenge a la façana litoral i els ruixats més irregulars cap a comarques interiors.
2: 3CAT Info.
4: Més nits tropicals, més sequeres, més nits tòrrides, més escalfament global, més morts climàtiques, més nits roents.
5: Tot Catalunya està que crema.
6: Per primer cop, una generació humana és testimoni d'un canvi de clima.
4: Cada estiu fa més calor que l'anterior.
7: Si no fem els deures, podem tenir temperatures de 4 i 5 graus per sobre de l'actualitat.
4: Com ens hi adaptarem? 30 minuts, morts de calor, a TV3 i a la plataforma 3CAT diumenge a la nit.
0: Ha sigut dia d'aiguats, com fèiem atenció al sud del país, però venim d'un estiu extremadament sec i calorós, ara també ho sentíem, que ha portat la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre a declarar la situació de sequera prolongada al Segre i als seus afluents, i també la conca de la Garona a la Vall d'Aran. No obstant això, hi ha prou reserves als pantans perquè els regants, de moment, no hagin de patir. Lleida, Estela Busoms.
8: L'organisme de Conca ha fet aquest matí balanç d'un any hidrològic molt irregular, amb un hivern que va ser un 60% més plujós del que és habitual, en contrast amb un estiu un 60% més sec i molt calorós. Això ha fet que, amb dades de finals de setembre, el Segre, la Noguera Pallaresa, la Noguera Ribagorçana i també la Garona entrin en situació de sequera prolongada, en què es demana molta cautela amb l'ús de l'aigua. A més, les reserves als embassaments han anat baixant. El de Rialp va arribar gairebé a la plena ocupació i ara està a la meitat. Tot i això, El cap d'explotació de la Confederació, Mario Carreras, assegura que

0: La situació no és preocupant.
1: En agosto sí que hubo allí pues algunos episodios de tormenta, las temperaturas también fueron algo más reducidas respecto al resto y la situación de partida es bastante buena. Evidentemente hay que esperar a todo el otoño y a la primavera, pero las expectativas son buenas.
0: Un estiu molt sec que també s'ha traduït en problemes de subministrament a alguns pobles del Pirineu, com ara nuclis del Pont de Suert, on s'ha hagut de portar aigua amb cisternes. En aquest sentit, l'organisme de Conca demana als ajuntaments que prioritzin obres per modernitzar la xarxa i evitar fugues.
2: I un estiu on els rius europeus han tingut els cabals més baixos dels últims 30 anys. Més de la meitat del continent ha estat exposat a un estrès tèrmic molt intens i les temperatures de l'aire i del mar també han estat de rècord, segons un nou informe del Servei del Canvi Climàtic de Copernicus. La calor persistent i excepcional a tota Europa ha fet que aquest estiu sigui el tercer més càlid mai registrat al continent. Si ens fixem només en l'Europa occidental, la situació encara és més extrema. Mai s'havia viscut un estiu amb temperatures tan altes. Aquí la temperatura mitjana ha arribat als 21,7 graus, amb què s'ha superat el rècord del 2003. N'ha parlat Carlo Buentempo, responsable del servei en declaracions a Catalunya Ràdio.
3: Una gran quantitat del continent ha tingut un estrès tèrmic molt alt i això té un impacte. Cada vegada l'impacte sobre la nostra salut serà més considerable.
2: Aquesta sequera en bona part d'Europa ha provocat que rius com el Danubi, el Po o el Loira registressin cabals mínims al juliol i a l'agost. Tot plegat podria acabar convertint el 2026 en l'any més càlid de la història a Europa. Prohibit temporalment el bany i la pràctica d'esports aquàtics a l'embassament de la Torrassa a les Valls d'Àneu. I és que Salut Pública ja ha detectat una proliferació de cianobacteris, les anomenades algues blau-verdoses, que en determinades condicions poden produir toxines. Corresponsal al Pallars Sobirà, Pau Rovira.
4: La prohibició l'ha comunicat la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre als ajuntaments de les Valls d'Àneu com a mesura preventiva. També es recomana evitar qualsevol contacte amb l'aigua i impedir que els animals hi beguin o s'hi banyin, ja que el color de les aigües indica un problema, ho explica l'alcalde de l'Alt Àneu, Josep Miquel Rossell.
5: Hi ha algun problema amb les aigües perquè s'està fotent de color marró el llac. Perquè si passes pel costat i ho veus, està el llac de color... L'any passat ja es va ficar verdós, però aquest any ja s'està ficant de color marró ja. Una mala qualitat de les aigua és brutal.
4: El problema es va detectar a mitjans de setembre. Les analítiques posteriors van confirmar la presència de cianobacteris, unes algues que poden arribar a produir substàncies tòxiques. Com que a la Torrassa hi ha una zona habilitada per al bany, la setmana passada Salut Pública va recollir una nova mostra per comprovar la concentració de microcistines, aquestes toxines que més habitualment es poden alliberar a través d'aquests organismes. Ara s'estan esperant els resultats definitius d'aquesta analítica. Fins que no se'n coneguin els resultats i es determinin les actuacions que cal aplicar, doncs, es manté la prohibició del bany i de les activitats recreatives com el caiac o el paddle surf en aquest embassament.
6: 3Cat Info.
2: La Pedrera acull la gran exposició a Gran Barcelona d'Anselm Kiefer, figura clau de l'art contemporani europeu. La mostra obre amb més de 70 peces, la gran majoria d'una única col·lecció privada. És la primera vegada que es pot veure a l'estat espanyol el conjunt de les seves emblemàtiques vitrines, elaborades amb materials com cendra, plom, plantes seques o roba. I segons el comissari Walter Smerling, també és la primera oportunitat al món d'admirar-les al costat de les seves pintures.
7: L'exposició és extraordinària. Permet endinsar-se en l'univers d'Anselm Kiefer i veure una part de la col·lecció privada del col·leccionista alemany Hans Grote. En Hans va morir fa 5 anys i li hauria encantat ser avui aquí amb nosaltres, ja que és la primera vegada que es veu aquesta combinació de pintures i vitrines, o deixeu-me dir, palaus de vidre.
2: La memòria, la natura i la literatura són alguns dels temes més recurrents en l'obra de Kiefer, però també en els seus llibres d'autor, presents també a la mostra.
7: També produeix llibres de plom, la qual cosa és un fet absolutament paradoxal, perquè el plom pesa molt. Aquí n'hi ha un d'uns 300 quilos. No es pot obrir un llibre de plom, però és un símbol. Si t'eduques o adquireixes coneixement, entens més coses. I qui no vol entendre més coses?
2: Exposició d'Anselm Kiefer a la Pedrera, a Barcelona, fins al dia 24 de gener. 5 minuts i les 9.
6: Esports.
2: Amb en Biel.
8: I amb el Barça, que és a punt de certificar la segona victòria a l'Eurolliga de bàsquet, Jaume.
2: I el Cadilla, bona nit.
8: Bona nit, perdona, tens raó. Sí, bona nit pel Barça, que com dèiem, és a punt d'aconseguir aquesta segona victòria a l'Eurolliga de bàsquet. L'equip blaugrana està guanyant quan queda menys d'un minut, clarament, per 79 a 92.
9: La Lliga Catalana no va jugar pràcticament. I, escolta'm, ha fet una...
8: Aquesta és la transmissió que se n'està fent a l'exclusiu digital a través de la web i l'app de Catalunya Ràdio i de la plataforma 3CAT, amb Ernest Macià i amb Joan Fitó. Carme Lloberes, també, com a comentarista.
10: Amb qui s'ho juga? És a dir, amb Umude, per exemple, però també, clar...
8: 47.8 pel final, com dèiem, el Barça guanya, en aquest cas, de 13, 79-92 en aquest tercer partit de l'Eurolliga. En futbol, bones notícies també pel Barça, perquè Rafinha no té cap lesió i estarà disponible per jugar el següent partit el 10 d'octubre contra el Getafe al Camp Nou. Així ho han determinat les proves mèdiques a què s'ha sotmès avui el davanter brasiler. Li han fet una ressonància que sí que ha confirmat l'edema que ja li havien trobat els metges de la selecció del Brasil i que el va obligar a ser substituït per Endrick a la mitja part de l'últim amistós. D'altra banda, Patrick Guijarro ha admès que té bona sintonia amb el Barça per renovar el seu contracte que finalitza aquesta temporada. La jugadora blaugrana n'ha parlat a la prèvia del clàssic de la Lliga F que es jugarà diumenge al Camp Nou.
11: Estamos en conversaciones, las conversaciones por parte de las dos están yendo muy bien. Espero, y ya sabéis cómo soy, que soy de palabra, espero dentro de poco ojalá poder hablar más de ello. Es verdad que estoy muy centrada en los partidos y en los partidos importantes, pero las conversaciones van muy bien.
8: El Barça també té molt encarrilades les renovacions d'Eva Payor i Esme Brooks. Vicky López ha tornat als entrenaments i caldrà veure si entra a la convocatòria. Demà jugarà l'Espanyol, ho farà a la Ciutat Esportiva de Nijarca a les 12 contra l'Alavés, un partit que es podrà veure per Esport 3, i el Badalona Women jugarà també demà a les 12 al camp del Sevilla. Les catalanes viatgen sense Vicky i Itzi, que són baixa per lesió.
6: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
8: Un cap de setmana en què tampoc no hi haurà futbol a primera divisió pels compromisos de seleccions. Avui es juguen més partits de la Lliga de les Nacions de la UEFA. S'està jugant des de 9:15 al França-Itàlia amb el Blaugrana Koundé com a suplent i el Bèlgica-Turquia. Demà jugarà la selecció espanyola, serà contra la República Txeca a Oviedo. De la Fuente no podrà comptar amb Ferran Torres, que ha causat baixa per unes molèsties al turmell esquerre, i el seu lloc l'ha ocupat el davanter del Madrid, Carlos Espí. El seleccionador espanyol ha tirat pilotes fora quan li han demanat si Lamine serà titular demà.
12: Sacar al equipo que creamos más adecuado para ganar el partido de mañana, que es un partido también muy complejo, muy difícil, como todos los internacionales, y además muy importante para nosotros. Y Lamine, de igual manera que otros compañeros, la semana, el último partido, pues jugó 60 minutos y no completó 90 previendo estas circunstancias. Lo que pasa es que sacaremos a los que creamos que tenemos que sacar para ganar mañana.
8: L'Espanyol, de la seva banda, ha aprofitat l'aturada per jugar aquest migdia un amistós contra l'Ipswich Town anglès a l'RC d'Estàdio, un partit a porta tancada que ha acabat amb derrota blanquilava per la mínima, 0-1. Primers minuts per Gorosabel, qui no ha jugat encara és Javi Puado, ja en el tram final de la seva recuperació. Omar El Hilali, en declaracions al Tot Costa de Catalunya Ràdio, ha assegurat que l'equip tanca files amb l'entrenador Manolo González.
13: No és moment de parlar d'això perquè no té cap sentit. I com t'he dit abans, és el líder del projecte, confiem, tota la plantilla confiem en ell al 100%. Canviarà això segurament molt ràpid perquè confiem en ell, confiem en nosaltres, que és el més important, i el que estem al dia a dia sabem que això, el partit del Màlaga guanya si canvia totalment la visió de nosaltres.
8: A segona divisió, demà jugarà el Sabadell, rebrà l'Andorra la Nova Creu Alta a 6:45, i el Girona, de la seva banda, rebrà diumenge el Mallorca. Moment en què ha finalitzat el partit del Barça de bàsquet, que ha certificat aquesta segona victòria a l'Eurolliga a la pista del Besiktas, 82-95 és el marcador definitiu d'aquest partit. En futbol sala, avui juga el Santa Coloma contra el Sala 10 de Saragossa a 10:15 en la quarta jornada de Lliga. Diumenge el Barça visitarà el Noia Gallec, i en motor Edgar Canet ha estat segon en la quarta etapa del Rally del Marroc. El pilot català ha arribat per darrere del seu company d'equip Daniel Sanders, que li ha pres el liderat quan tan sols falta una etapa per acabar la competició.
9: Pedro Sánchez ha tornat a obrir un període de reflexió. Aquest no és en principi de 5 dies, serà més breu, només un cap de setmana per decidir si convoca eleccions anticipades. Un terratrèmol que s'ha confirmat quan Junts, com va anunciar ahir a la nit, ha fet caure els dos decrets sobre l'habitatge juntament amb Vox i el PP. A hores d'ara, la gran pregunta és si estem entrant en l'últim cap de setmana de la legislatura. Bona nit, són les 9.

0: Catalunya Nit. Catalunya Ràdio.
1: Les últimes paraules que hem sentit de Pedro Sánchez han sigut al Congrés just abans que se sotmetessin a votació els dos decrets d'habitatge.
2: Si ustedes están aquí para servir los intereses de unas élites inmobiliarias, que será legítimo, pero que no es, desde luego, el interés de la gente corriente. Hagan lo correcto, porque creo que si no, la historia les juzgará antes de lo que creen y con más contundencia de la que imaginan.
1: Una advertència que no ha servit de res i des del principal partit de l'oposició, Feijóo s'ha mostrat disposat a anar a les urnes.
3: Tiene la coartada. Ponga la fecha. Disuelva las Cortes. Convoque elecciones. Que hablen los españoles. Y antes de hacerlo, que tenga el arrojo de salir a la calle.
1: De seguida farem la crònica política de la jornada i analitzarem els escenaris que s'obren a partir d'ara amb la Paula Brujats.
4: Mentre Pedro Sánchez rumia els següents passos que farà, al carrer crides a la vaga general. I també a una gran manifestació demà. Joan García, Barcelona.
5: A l'Hospitalet. Serà a partir de les 7 de la tarda i es preveu una gran mobilització al carrer que avui ja s'ha començat a preparar amb una assemblea dels acampats a Plaça de Catalunya i amb dos talls de trànsit, un a la Gran Via i un altre a la Meridiana. El sindicat de llogateres fa una crida a tots els sectors a anar a una vaga general.
4: També els ànims estan escalfats a la Puerta del Sol, Montse Mir, Madrid.
6: Aquí reclamen exactament el mateix, que hi hagi una vaga general, i diuen que no aixecaran l'acampada fins que els sindicats majoritaris la convoquin. També a Madrid, demà una mobilització que sortirà de quatre punts diferents de la ciutat per acabar a la plaça de Cibeles, començarà a les 12 del migdia.
1: Doncs sapiguem si les protestes de Barcelona estan afectant el trànsit. Mariluz García.
7: Doncs la manifestació de Gran Via Plaça Espanya ja s'ha retirat, segons ens ha informat l'Ajuntament de Barcelona. Ja pràcticament no provoca retencions, n'ha arribat a provocar d'un parell de quilòmetres. La de Meridiana, Fabra i Puig encara hi és, però la cua que provoca és força localitzada. Queden també algunes aturades per vehicles avariats a la C58, a l'accés a Barcelona pel Nus de la Trinitat, la ronda a dalt entre el Nus de la Trinitat i Roquetes, direcció Llobregat, i d'altra banda la ronda litoral a l'altura de Montjuïc en sentit Besòs. Pels Aiguats, encara tallada la C12 a dos trams, entre Tortosa i Amposta, més de 8 quilòmetres, i també en un tram petit de Tortosa a Roquetes de mig quilòmetre. Aquí l'alternativa és l'interior de la població.
4: El pitjor de l'episodi de pluja ja ha quedat enrere, tot i que a les Terres de l'Ebre han caigut molts litres d'aigua, no hi ha hagut tantes incidències com en altres ocasions. A Tortosa hi tenim el Ricard Buigas.
8: Sí, l'evolució de l'emergència és positiva. Segons han explicat els bombers des d'aquí, des del centre de comandament avançat de Tortosa, l'aigua ha causat danys materials, no hi ha hagut afectacions importants a les persones, ni tampoc han registrat incidències greus en infraestructures. Protecció Civil, això sí, diu que ara treballen perquè 1.200 clients recuperin el subministrament elèctric.
4: Tot i això, compte perquè pot tornar a ploure amb força les pròximes hores. Gemma Puig, què indica el pronòstic?
9: Doncs sí, que aquesta matinada les ruixats es poden reactivar justament en aquest sector de les Terres de l'Ebre, i aquest cap de setmana haurem d'estar molt pendents del temps, perquè de cara a aquest dissabte pot ploure amb intensitat a qualsevol punt del litoral i el prelitoral, des del Montsià fins a l'Empordà, també cap a comarques interiors, i la matinada de dissabte, diumenge, de moment sembla que tindríem aquesta part encara més activa.
1: I haurem de connectar amb Brussel·les perquè la Unió Europea podria alliberar reserves de dièsel. És la resposta comunitària a les amenaces de Donald Trump de vetar les exportacions d'aquest carburant del dièsel.
4: I avui la música en directe la posaran ells.

0: Aquesta hora, Vetusta Morla comença concert al Palau Sant Jordi de Barcelona i l'està seguint el Marc Ruiz. També tindrem una veu destacadíssima del panorama cultural català. A partir de les 10 entrevistarem Mario Gas. Aquests dies fa un monòleg a la Beckett titulat, atenció, El pessimismo alegre, mi suicidio.
1: I als esports, Vilcadilla, parlarem de bàsquet.
2: Sí, exacte, perquè el Barça acaba de jugar partit a l'Eurolliga, tercera jornada, i ha guanyat segona victòria del Barça en aquesta competició europea. L'equip blaugrana ha guanyat 82-95, de 13, per tant, a la pista del Besiktas d'Istanbul. Bon partit de Kevin Panther, màxim anotador blaugrana, amb 16 punts, 2 rebots i 2 assistències. Ara el Barça s'ha situat provisionalment 7è a la classificació.
1: Un informatiu que tancarem a tocar de les 11 amb una vinyeta parlada de la del Nino Taira Cap, que ja ens està escoltant ben atentament.
3: Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.

0: si ustedes están aquí para servir los intereses de unas élites inmobiliarias que será legítimo, pero que no es, desde luego, el interés de la gente corriente. Hagan lo correcto, porque creo que si no, la historia les juzgará antes de lo que creen y con más contundencia de la que imaginan.
1: Aquest ha estat l'últim intent de Pedro Sánchez per salvar avui al Congrés els decrets d'habitatge i també l'últim cop que li hem pogut sentir la veu, de fet, abans de tancar-se a reflexionar sobre un avançament electoral. I és que el president espanyol avui no ho ha aconseguit. Junts ha complert l'amenaça i ha tombat els textos amb què l'executiu volia, entre d'altres, prohibir els desnonaments de persones vulnerables. I això pot precipitar ara un avançament electoral. Sánchez diu que es tancarà aquest cap de setmana a la Moncloa per meditar si convoca o no les eleccions per abans que s'acabi aquest any. Anem en directe cap a Madrid. Paula Brujats, bona nit.
2: Bona nit, com esteu?
1: Molt bé, a veure, què sabem hores d'ara d'aquest possible avançament de les eleccions? Podríem dir que és l'opció que té més força?
2: Hi ha ministres que donen per fet que hi haurà efectivament avançament electoral, d'altres, però, no ho tenen tan clar, i és que penseu que la decisió té molts pros, però també té contres, i el que vol fer Pedro Sánchez ara mateix és meditar-ho bé. Per això, com tu deies, s'agafa uns dies de reflexió, es passarà tot el cap de setmana a la Moncloa, sabem que no anunciarà la decisió durant el cap de setmana, i si es decideix a convocar eleccions, doncs ho faria dilluns. Què vol fer? Vol analitzar les conseqüències de la derrota d'avui al Congrés, vol veure quina resposta hi ha al carrer durant aquest cap de setmana, si creix sobretot la mobilització, perquè la clau de volta de tot plegat per si hi ha un nou avançament electoral serà justament veure com de profunda és la indignació per aquests decrets que s'han tombat avui, si aquesta indignació és suficient per anar a eleccions amb possibilitats de guanyar-les, o si és millor per Pedro Sánchez esperar per més endavant, fer-ho a la primavera o ja fer-ho al final de la legislatura l'estiu que ve. Sánchez el que no vol fer és un pas en fals, per més que en privat molts ministres i molts dirigents socialistes l'estan pressionant des de primera hora del matí i li demanen que convoqui. En públic, tots els ministres a qui hem pogut preguntar respecten els seus tempos i el que fan és treure pressió.
3: Calma, calma.
4: Bueno, ahora es el momento de que la gente vea y reflexione. Desde luego, este gobierno siempre mira hacia adelante.
2: Això deien en públic Isabel Rodríguez i Òscar López, ministres, i en privat molts dirigents socialistes ens diuen que no hi haurà millor oportunitat que ara. També diuen que a Sánchez el pot beneficiar una possible derrota de Trump a les eleccions de novembre, per tant veuen una oportunitat avançar eleccions, però hi ha altres socialistes que volen no precipitar-se perquè creuen que un avançament podria suposar entregar el govern abans d'hora al PP i Vox. Per tant, en definitiva, Sánchez, que haurà de decidir si fa de la necessitat virtut un altre cop i si es veu fort per donar la volta a totes aquestes enquestes que de moment el donen com a clar perdedor d'unes eleccions.
1: Veurem què és el que fa dilluns, però si finalment prem el botó electoral, quin calendari tindríem per endavant?
2: Hi ha diverses opcions. Si ho anuncia dilluns i les Corts es dissolen dimarts, les eleccions serien el diumenge 29 de novembre. Apunteu la data, 29 de novembre. Són els 54 dies mínims que marca la llei entre l'anunci, la dissolució i el dia de posar les urnes. Si Pedro Sánchez no ho volgués fer tan immediat, una altra opció seria el 6 de desembre. Això seria en ple pont de la Constitució. I són ara mateix les dues dates que sospesa la Moncloa, que s'han anat parlant durant aquest matí. Per tant, seria clarament un avançament electoral, perquè fins ara ho havíem anat explicant. Es parlava d'anar a eleccions al febrer o al març, o ja directament a l'agost, quan acaba la legislatura.
1: Sí. El ple d'avui diríem que ho ha precipitat tot. Veurem quina decisió es pren finalment. Com ho han rebut les forces del Congrés, aquesta derrota del president del govern espanyol, i la hipòtesi que tot plegat derivi en convocatòria electoral?
2: El ple d'avui marca un abans i un després. És claríssim, la campanya electoral ja està servida amb el que ha passat avui i ningú s'imaginava que seria el debat de l'habitatge el que precipitaria el futur del mandat de Pedro Sánchez. Sumar creu que Junts, el PP i Vox han de pagar pel que han fet avui, tombar aquestes mesures per l'habitatge, que no els pot sortir gratis el que han fet i que han de quedar retratats. Per això, des de Sumar, el ministre Pablo Bustinduy deia que si hi ha eleccions seran un plebiscit per l'habitatge que retratarà els de Míriam Nogueras.
5: Hoy el Partido Popular, Vox y Junts se han equivocado gravemente y pagarán este error político en las urnas. Especialmente creo que Junts ha tomado una decisión absolutamente incomprensible y desastrosa que les lleva a la desaparición de su espacio político. La crisis de vivienda va a pasar por encima.
2: Però què fa Junts? Doncs Junts els polsa la pressió. Míriam Nogueras la trasllada tota cap a Pedro Sánchez per no haver fet, diu, el paquet d'habitatge que li havien reclamat.
3: I molts de vostès estan fent el pitjor que pot fer un polític, que és alimentar la mentida. És un moment molt greu. No busquem la derrota de ningú. Nosaltres el que volem és una solució.
2: I Esquerra Republicana i Podem avisaven a Pedro Sánchez que no s'equivoqui perquè Gabriel Rufián i Jon Velarra creuen que seria precipitat convocar eleccions anticipades.
6: Cabeza fría. Parece que no hay nada a la izquierda del PSOE votable. Hay mucha gente de izquierdas en este país que no quiere votar al PSOE y no tiene a quien votar. Yo lo que pido es que se le eche un poco más de cabeza a esto.
7: Podemos estar listo para estas elecciones. A mí lo que me parece es que la gente no quiere elecciones, quiere soluciones.
2: Tots deien estar preparats, però les esquerres de Sánchez creuen que pot ser un tret al peu i demanen a Pedro Sánchez que aguanti fins al final. PP i Vox, dreta i extrema dreta, què creuen? Doncs que Sánchez ja va tard, diuen que avui ha quedat més clar que mai que la legislatura està morta i que la majoria de la investidura de Sánchez està completament desfeta.
1: És clar, en tots aquests posicionaments, Paula, hi veiem una mica, no tot, però segurament sí que una part important de com arriben o com arribarien aquests partits a una convocatòria electoral avançada. Alguns partits no tenen clarament encara identificat qui hauria de ser el candidat, etc. No? Hi ha disparitat de situacions en aquest cas.
2: Sí, és veritat que totes les maquinàries dels partits ja estaven en marxa perquè la legislatura ja estava a la recta final, però avui tothom, quan s'ha començat a parlar d'aquest possible avançament electoral, ha mirat cap a Sumar, ha mirat cap als socis de Pedro Sánchez, perquè no tenen encara un candidat clar i no tenen encara aquest espai definit. En les últimes setmanes és veritat que Sumar ha anat reconfigurant tot l'espai amb figures ascendents, com pot ser l'exalcaldessa de Barcelona de Colau o Pablo Bustinduy o la ministra Mònica García, són tots noms que sonen, tot i que en públic alguns d'ells s'han descartat. El que ens diu Sumar és que la decisió de qui serà el seu candidat o candidata no trigaran a anunciar-se. Diuen que estan preparats per si Sánchez decideix convocar eleccions. De fet, demà passat es reuneixen per reorganitzar l'espai, i avui Sánchez el que ha fet ha estat veure's en privat amb els 5 ministres de Sumar del govern espanyol per parlar, per sondejar escenaris i per veure doncs quines possibilitats. Sánchez ha estat molta estona del matí aquí al Congrés tancat amb reunions amb diversos ministres, també amb aquests de Sumar, per anar sondejant el terreny de què és el que ha de fer. Hi ha altres dubtes, però, Agnès, què passa amb Podem? Si tindrien temps d'anar units amb Sumar o si les presses accentuarien de nou encara més la divisió a l'esquerra del PSOE. I ara ja sentíem el portaveu d'Esquerra Republicana, Gabriel Rufián, avisant que l'esquerra del PSOE no està prou organitzada per disputar d'aquí a poques setmanes unes eleccions. Hi ha una altra clau aquí, que és Junts per Catalunya, amb un imminent retorn de Carles Puigdemont sobre la taula, si a partir de la setmana que ve se li aplica l'amnistia, com es situaria el partit i com encaixaria amb una campanya electoral aquest escenari d'un possible retorn de Puigdemont.
1: És ben bé que el calendari té moltes coses calentes sobre la taula. Vèiem aquí a l'esquerra del PSOE doncs moltes incògnites. En els partits de la dreta els veiem molt més convençuts per la convocatòria electoral anticipada. Aquí el panorama és més clar?
2: Sí, perquè el Partit Popular i Vox es freguen les mans amb la possibilitat d'anar definitivament a eleccions. Penseu que Alberto Núñez Feijóo fa 3 anys i mig que espera aquest moment, espera que es posin les urnes, i la maquinària del Partit Popular està del tot engreixada doncs, per afrontar-les. Feijóo deia avui que no cal esperar ni un minut més.
8: Tiene la coartada, ponga la fecha, disuelva las cortes, convoque elecciones, que hablen los españoles. Y antes de hacerlo, que tenga el arrojo de salir a la calle.
2: Això deia Feijóo a Pedro Sánchez, el líder del PP, que se sent fort per les enquestes, que ara mateix donen una clara majoria de PP i Vox, però la mobilització de les esquerres, si realment és així, i això és el que valora Sánchez, doncs podria frustrar els seus plans per arribar a la Moncloa. Hi ha una cosa més, i és que Feijóo mai ha aconseguit el suport de Junts per una moció de censura per fer fora Pedro Sánchez, però avui, qui sap si aquest no de Junts l'ajudarà a arribar a la Moncloa.
1: Doncs li hem de deixar els punts suspensius en aquesta frase, perquè almenys fins dilluns no sabrem com haurà d'evolucionar i com seran els pròxims mesos. Gràcies, Paula. Bona nit.
2: A vosaltres, bona nit.
9: Adéu. Doncs un escenari molt obert quan arribem a un quart de 10, a un quart de 10. Escenari molt obert que ha tingut aquest moment com a detonant.
10: Votos a favor, 172. Votos en contra, 178. Ninguna abstención. En consecuencia, queda derogado el Real Decreto Ley.
9: Junts ha sumat els seus vots als del PP i Vox per fer caure el decret del govern espanyol que incorporava el gruix principal de mesures en habitatge. També s'ha rebutjat el segon text, el dels lloguers indefinits, que ja arribava al debat sense opcions de prosperar. Tot plegat després d'una sessió molt agra amb intercanvi de retrets i regust de final de legislatura. Àlex Giral Robert, bona nit.
11: Bona nit. Sí, un ple que només tenia la convalidació d'aquests dos decrets en l'ordre del dia i que s'ha allargat 5 hores, entre d'altres, perquè el PSOE i Sumar han volgut que les votacions fossin nominals i de viva veu. Que la sessió era més que la simple aprovació de dues normes, s'ha copsat de seguida, nervis, interrupcions constants, discursos molt pujats de to. Per exemple, quan Gabriel Rufián ha ensenyat des del faristol un bitllet de 50 euros a la bancada de Junts.
12: Està su estelada. La voy a dejar aquí para que no lo olviden. La bandera que comparten con PP y con Vox.
11: I és que els de Carles Puigdemont han estat el blanc de les crítiques de la majoria d'intervencions.
13: Direu que defensar Catalunya és votar el que esperen els seus interessos immobiliaris, traint la memòria de l'Olga que va defensar les urnes l'1 d'octubre. Vergonya!
11: Era Gerardo Pisarello dels Comuns i es referia a la veïna de l'Hospitalet que es va suïcidar fa unes setmanes després d'haver estat desnonada. La ministra d'Habitatge, Isabel Rodríguez, també ha interpel·lat repetidament els diputats de Junts.
14: El 90% de lo que ustedes entregaron al presidente del gobierno está recogido hoy en el BOE. Demuestren que en Cataluña hay una alternativa a una derecha que es capaz de estar en lo que a la gente importa.
11: Però Míriam Nogueras no li ha agafat el guant i ha mantingut que calia tombar el text i fer-ne un de nou.
15: Evitem un empitjorament, però la solució continua pendent i vostès hauran de decidir si la volen o no la volen.
9: Al final d'aquest debat hem sentit Pedro Sánchez des del faristol, ha volgut pronunciar unes paraules, cosa que no és habitual, oi?
11: No, no és gens habitual, no és comú que surti a demanar al president espanyol el vot per a un reial decret com els que es votaven avui, i tot això, diguéssim, que ha confirmat l'excepcionalitat d'aquest ple que hem viscut avui.
0: Si hoy decaen, el daño a nuestro país será inmenso.
11: Fa temps que l'hemicicle tendeix a semblar-se molt a un pati d'escola i avui no n'ha estat l'excepció. Ara veureu on vaig a parar. Suposo que recordareu aquella diputada del PP a qui van expulsar de la cambra per haver mostrat un esprai de gas pebre. Després va provocar tot aquella casos d'atenció mèdica de diversos treballadors al Congrés per haver inhalat aquest gas a l'hora de buidar-lo. És Ana Vázquez. Doncs bé, la segona votació de viva veu ha començat per ella avui al Congrés i aquesta ha estat la reacció de part de la bancada a l'esquerra.
16: Empezaremos con la diputada que ha salido por sorteo, que es la señora Ana Belén Vázquez Blanco. Señores secretarios, vamos a empezar. Por favor, silencio.
11: Diversos diputats, com sentim, han imitat el so d'un esprai continuadament. En fi, fetes les votacions, la sessió ha acabat amb crits des de la tribuna del Congrés i amb llançaments de pamflets als diputats per part d'activistes del dret a l'habitatge.
9: Molt bé, doncs ja veurem si els hi queden gaires més sessions a aquesta legislatura o no.
1: I d'aquest tipus, a veure, sí. Aquests números, no? Mentrestant, a Barcelona, tarda de mobilitzacions pel dret a l'habitatge. Dues concentracions han provocat talls de trànsit, una a l'Avinguda Meridiana, a l'altura de Fabra i Puig, i l'altra a la Gran Via, a la plaça Espanya. I a la plaça Catalunya, els concentrats, mentrestant, han celebrat una assemblea que ha acabat amb un missatge molt clar, i és que han fet una crida a la vaga general. Unitat mòbil a la plaça Catalunya, Xavier Cussó i Joan Garcia, bona nit.
17: Bona nit, doncs sí, tarda vespre de mobilitzacions al carrer per escalfar motors, sobretot per la manifestació de demà a la tarda a l'Hospitalet, que es prepara com la gran resposta, sobretot dels sindicats d'habitatge de Catalunya, al que ha passat avui al Congrés. A 3:45 de la tarda, els acampats de la plaça de Catalunya els hem vist com feien pinya al costat d'una ràdio per escoltar el desenllaç de la votació dels decrets. I en saber-se el resultat, aquest esta reacció. Una crida a la vaga general que el portaveu del sindicat de llogateres, Enric Aragonès, ha fet extensible a tots els sectors en una assemblea multitudinària que s'ha fet després, a mitja tarda, a la mateixa plaça de Catalunya.
18: Per tant, hem fet una crida a tothom que ha sortit al carrer aquests dies a posar-se a organitzar aquesta vaga general. Als centres educatius, que es facin assemblees, als llocs de treball, als comitès d'empresa, que es comencin a fer assemblees, a les universitats, que els estudiants convoquin assemblees de facultat i comencin a preparar la vaga, als pobles, a les ciutats, la pagesia, les associacions de veïns, que tothom es posi a preparar la vaga.
17: Si fins ara aquest sindicat ens ha explicat que s'havia vingut a propostes per afavorir el consens, ara es plantegen defensar-ne unes altres de propostes. Propostes de màxims, diuen. La també portaveu del sindicat, Carme Ocaraz, en enumera alguns.
19: Baixades massives de lloguer, contractes indefinits, impost a la riquesa per l'adquisició massiva d'habitatge públic, prohibició efectiva de les compres especulatives. I la idea és que la ciutadania pugui dir la seva i pugui refermar aquesta voluntat que el sindicat té d'anar més enllà.
17: El sindicat de llogateres compta poder traure a la vaga general els sindicats laborals. De moment, Comissions Obreres i UGT el que han fet és treure un comunicat on sí, criden a la mobilització per dignificar l'accés a l'habitatge, però en cap moment esmenten una vaga general.
1: Això és el que ha passat a la plaça Catalunya, però a banda d'això, ho dèiem abans, Joan, hi ha hagut aquestes dues altres mobilitzacions a la Meridiana i la Gran Via que han tallat les vies durant una bona estona i que ha tingut també la seva afectació, eh?
17: Sí, sí, una a la Meridiana amb Fabra i Puig, una altra a la Gran Via, a Plaça d'Espanya, amb intenció d'expressar també al carrer la indignació que han dit els convocants que senten els afectats. Això ho ha convocat la Confederació Sindicat pel Dret a l'Habitatge de Catalunya i la seva portaveu, Marta Espriu, ens ho explicava.
20: Hem vist com definitivament en el Congreso els polítics que estan allà no estan vetllant per les demandes que tenim en el moviment per l'habitatge des de fa anys, que de fet són les demandes de la classe treballadora. I per tant hem fet una crida a la població a que aquesta manca de normalitat que estem vivint amb la crisi es noti també al carrer.
17: Ara aquí a l'acampada de Plaça de Catalunya és hora de sopar, els ànims diríem que s'han apaivagat una mica després de 4 dies. Aquesta acampada s'ha fet més gran, ja són prop de 200 tendes i força organització amb àrees d'informació i de serveis.
1: Molt bé, moltes gràcies, Joan, bona nit.
17: Bona nit.
9: I també protestes a Madrid. Unes protestes que han agafat un nou impuls avui també després del que ha passat al Congrés amb aquests decrets que han caigut. Connectem amb la Puerta del Sol, allà hi tenim la Montse Mir. Montse, bona nit.
21: Bona nit.
9: No sé si s'ha notat el que ha passat al Congrés amb el to que ha agafat aquí la protesta també.
21: Sí, sí, s'ha notat. I a banda d'això, molts dels que ara estan aquí acampats a la Puerta del Sol, en aquella hora de la tarda eren justament davant del Congrés expressant la seva disconformitat i, sobretot, reclamant el que sentíem, una vaga general. De fet, ara mateix ens han repartit uns papers que diuen que aquesta acampada es manté fins que els sindicats la convoquin. Acabem de sentir el Joan Garcia, que feia referència en aquest comunicat en què els sindicats UGT i Comissions Obreres criden a la mobilització, però que de moment no surt en aquest comunicat la paraula vaga general. Aquí hi ha molta gent i, com us dèiem, el sindicat de llogateres d'aquí de Madrid l'hem pogut sentir just després de la votació al Congrés. Una de les seves portaveus és Alicia del Río.
22: Que todo el malestar que no hace sino crecer con decisiones como la que hemos visto hoy en el Congreso debe ser canalizado para ser traducido en mejoras legislativas reales. Y la traducción para eso no es otro camino que una herramienta histórica de la clase sí. trabajadora, la herramienta por la que todos y todas aquí tenemos jornadas laborales, sí. que es la huelga. Caminamos a la huelga general.
9: Doncs ara que falten 6 minuts per 2:15, quin és l'ambient que hi ha ara mateix aquí?
21: Mira, curiós, al mig de la plaça hi ha les tendes, molles, perquè fa una estona ha caigut un aiguat d'aquests considerables, ara no plou, fa una mica de plogim, però poca cosa, i als voltants van passant tot de turistes. És una estona en què s'ha baixat una mica el to de les reivindicacions, suposo perquè és també l'hora de sopar i perquè el moment intens ha estat entre 8 i 9. I hem descobert, per exemple, un altre tipus de reivindicació no tan cridanera. Mira, a veure si la podem sentir. Va. Una cançó.
23: No hay tanto pan. No hay tanto pan. No hay tanto pan. No hay tanto pan.

0: sido expulsadas de su casa con enorme agresividad y desprecio. Queremos denunciar esta situación y decirles que no están solas, que la culpa no es suya y que es muy, muy indecente que haya gente sin casa y casas sin gente.
1: Doncs a banda d'aquest cor que t'has trobat aquí, quin és el perfil de persones que és més majoritària aquí a la Puerta del Sol?
2: És complicat de dir-ho, però ja us dic una cosa, de nens no n'hi ha, pràcticament, a no ser que siguin turistes o gent que va comprar. Hem de buscar un públic ja una mica adult, a partir de 17-18 anys. Hi ha molts grups del que ells anomenen Esquerra Revolucionària, evidentment gent de sindicats de llogateres, gent d'associacions de barris, molta gent gran també, i el que us deia, joves els trobem, però tenen aproximadament això, entre 16-20-25 anys, jovenets, molt jovenets, no n'hi ha gaire. Hem pogut parlar, però, amb alguns d'ells.
3: Es un derecho que todos tengamos una casa digna y que podamos por lo menos pagarla y tener más cosas que una casa, ¿sabes?
4: La vivienda digna es un derecho el cual todos los españoles tienen y no se están tomando muy pocas medidas.
2: Dignitat és el que han repetit més aquest jovent. Per cert, us recordo, demà mobilització aquí a Madrid, s'espera que sigui multitudinària, serà a les 12 del migdia des de 4 punts de la ciutat per acabar a la plaça de la Cibeles.
1: És la Montse Mira en directe des de la Puerta del Sol. Gràcies, Montse, bona nit.
2: Bona nit.
5: Després de les pluges fortes d'aquesta nit i matinada, continua plovent a molts llocs i ho ha de continuar fent al llarg del cap de setmana. Després, a tocar de les 10, la Gemma Puig ens farà el pronòstic del temps. El que sí que és cert és que ara les Terres de l'Ebre comencen a respirar una mica després de l'episodi d'aiguats que ha deixat més de 270 litres en alguns municipis. Els bombers continuaran treballant a la zona, traient aigua de baixos i aparcaments, però donen per superada la fase més crítica d'aquestes inundacions. En total, han fet 300 actuacions i han rescatat una vintena de persones atrapades per l'aigua. Unitat mòbil a Tortosa, en directe, Xavier Espel i Ricard Boigues. Bona nit, Ricard.
6: Hola, què tal? Bona nit.
5: La part positiva és que no hi ha hagut danys personals perquè sí que ha caigut molta aigua.
6: Doncs sí, aquesta és una dada molt important, eh? Penseu, mira, que aquí els bombers estan reduint ja la infraestructura del centre de comandament avançat, que està ubicat al pavelló firal de Tortosa, on estem nosaltres. S'han arribat a desplegar 140 bombers. Aquesta tarda en quedaven uns 120, però de mica en mica aniran tornant als seus parcs. Això sí, quedarà un contingent per atendre possibles noves incidències. El cap de la regió d'emergències a l'Ebre, l'Albert Castellet, ens ha explicat aquesta tarda que l'emergència evoluciona positivament i, com bé dèieu, han rebut uns 300 avisos d'emergències, una vintena són rescats a persones, sobretot conductors que no podien sortir dels seus vehicles, però han volgut deixar també ben clar que en cap moment hi ha hagut risc per a la vida d'aquestes persones. Pel que fa a les infraestructures, curiós, només s'han registrat 4 incidents i no són molt greus. Aquesta dada contrasta moltíssim amb les incidències registrades just l'any passat amb un episodi molt similar. Castellet ha explicat per què.
7: L'episodi ha estat diferent. Aquesta vegada és veritat que han arribat a caure fins a 200 litres, però de forma prou regular. L'episodi passat van quedar de forma molt intensa, amb episodis d'intensitat de pluja molt curts i intensos, i va provocar molts més danys. A nivell d'afectacions estructurals, no sé si recordeu l'any passat, però vam tenir moltes, de 30 o 40.
6: Bé, hem de destacar que encara queden uns 1.200 usuaris sense llum, sobretot d'urbanitzacions d'Ulldecona i Tortosa. El cap de Protecció Civil a l'Ebre, Rafael Parades, diu que estan treballant per solucionar el problema.
8: Estem treballant intensament amb les companyies per veure de quina manera es pot restablir i si no es pot restablir de manera definitiva, doncs mirar si podem aportar generadors o altres tipus d'energia que pugui permetre a la ciutadania tindre aigua, llum i telefonia, sobretot, perquè ens interessa molt que ens puguin comunicar i nosaltres poder-nos comunicar amb ells.
6: L'aigua d'aquesta matinada ha afectat la teulada de dos edificis del centre històric de Tortosa. Han hagut de desallotjar una vintena de persones de manera preventiva. L'Ajuntament diu que ja s'han allotjat en hotels o habitatges d'amics i familiars.
5: Això a Tortosa, Ricard, però aquesta tarda heu estat en alguns dels municipis també més afectats. Que us hi heu trobat?
6: Mira, hem anat a l'Ametlla de Mar perquè és la població que acumula més litres, més de 270 litres. Aquesta població, a més, la creuen dos grans barrancs, Santes Creus i l'Estany. A l'Estany l'aigua s'ha endut fins i tot un pont. I el barranc del Canalet, que és un altre barranc que hi ha en aquesta població, passa just pel carrer Major. Hi ha baixos que han quedat molt afectats. Hem parlat amb la Luana, té una geladeria precisament al carrer Major. Ens ha explicat que les afectacions no han estat, això sí, tan greus com altres vegades quan l'aigua s'ha arribat a endur cotxes.
9: Jo trobo que és la vegada que més aigua he vist baixar del barranc, però...

0: penso que estàvem tots més alertats, ja, pues, desgraciadament, cada vegada passa més, i, bueno, pues, posem més mesures, trobo, i ens avisa també l'Ajuntament i d'allò.
1: La prioritat aquí a l'Ametlla de Mar és recuperar la mobilitat i també l'activitat dels equipaments municipals, com, per exemple, les escoles. I a Santa Bàrbara, on també hi ha plogut molt, veïns i botiguers han anat retirant aigua de les cases i botigues durant tot el dia. Hi ha fins i tot voluntaris com el Cristian que estan ajudant bombers i Protecció Civil.
2: Ara el que hem fet és anar a pegar una volta per veure com estan, pues, totes les cases, com està el poble i tot, i qui té més necessitat. Per exemple, hem trobat una dona al Barranquet que necessita que li traguéssim aigua. Hem parlat amb els bomberos per veure si podien posar la bomba, però ens han dit que no, perquè no hi ha una profunditat que necessiten per posar la bomba. Així que ara anem nosaltres.
1: Bé, Agnès, això sí, tots tenen clar que les feines encara s'allargaran uns dies més. Ara tocarà també recuperar camins i veure com ha afectat l'aigua als conreus.
3: Molt bé, moltes gràcies. En directe des de Tortosa, Ricard Buigas i Xavier Espel. Bona nit.
1: Bona nit.
4: La situació sobre el terreny, per tant, que va millorant de mica en mica, i això ha fet que el nivell d'alerta també es rebaixi. El Pla Inuncat ha passat de fase d'emergència a fase d'alerta. Des de Protecció Civil, però, es continua demanant molta precaució davant d'un cap de setmana que serà inestable. Oriol Pujador.
5: Sí, en xifres globals, Emergències assegura que s'han rebut 600 trucades des d'ahir, quan va començar aquest episodi. Ara la situació s'ha normalitzat amb el transport ferroviari entre Barcelona i València ja recuperat, i amb la previsió que totes les carreteres puguin estar operatives demà. A aquesta hora, aquesta nit, encara n'hi ha alguna afectació. Ara bé, hem de continuar parlant de pluges. És per això que Protecció Civil demana molta prudència i precaució als ciutadans. Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil, recordava que ja no hi ha activa cap alerta de les que s'han enviat als telèfons mòbils, però que cal continuar estant molt pendents.
6: Les alertes que hem enviat ja han finalitzat la seva vigència. La precaució la demanem, la seguim demanant, sobretot perquè el territori està en aquests moments molt afectat i, per tant, pot haver-hi zones on hi hagin basals d'aigua, pot haver-hi zones on s'hagi quedat enclotada.
5: El gruix de les pluges abundants ha passat, demà ha de continuar plovent, però des del Servei Meteorològic de Catalunya ja adverteixen que la nit i matinada de dissabte a diumenge hi ha avisos de color vermell de nou, en aquest cas al litoral central i a la Costa Brava. Serrais Roca és la directora del Meteocat.
7: La probabilitat més alta de que es produeixin aquests registres de precipitació intensa de 5 sobre 6, doncs podrien afectar algunes de les comarques entre la Costa Central, Costa Daurada, alguns punts de la costa del sud de la Costa Brava.
3: Per tant, serà un d'aquells caps de setmana que caldrà continuar mirant el cel i el pronòstic per les hores següents, si sortim de casa, hem d'agafar el cotxe, etc. Mentrestant, el Departament d'Interior ha volgut defensar la gestió que s'ha fet d'aquest episodi de pluges intenses. La consellera Núria Parlon ha sortit al pas de les crítiques d'alguns alcaldes que aquest matí qüestionaven que la Generalitat no hagués suspès les classes abans de les 9 del matí, Oriol.
5: Alcaldes com el de Roquetes, al Baix Ebre, que han lamentat en declaracions a Catalunya Ràdio que el Departament no fos clar i a la nit. Ivan García assegurava que les alertes que ja van rebre i el territori eren prou importants com perquè aquest matí ja no es fessin desplaçaments ni classes.
8: Era inconcloent rebre avisos dient que caurien més de 200 litres i no tancar les escoles i evitar al màxim la mobilitat. Per sort ho van fer-ho quan tocava. Des del departament ens va ser impossible contactar-hi, no ens arribava cap informació i al final vam tirar pel dret en decret d'alcaldia.
5: No es va fer ahir, avui, entre les 8 i les 9 del matí, abans de que obrissin aquests centres educatius. El departament sí que ha enviat un mail a les direccions dels centres de les comarques del Montsià, el Baix Ebre, la Ribera d'Ebre i el Baix Camp, on es demanava que no s'obrissin les escoles ni instituts. La consellera Núria Parlon ha justificat que ahir no es prengués cap decisió i que es traslladés als municipis la possibilitat de suspendre les classes.
9: És molt important que no fem decisions exclusives i homogènies per tothom des del CECAT, sinó que les puguem desescalar a la informació que ens dona el territori, i en aquest cas doncs crec que en els municipis de, tant de Montsià com de Baix Ebre ahir ja estaven tancades moltes escoles. Moltes escoles van decidir, d'acord amb aquestes resolucions dels alcaldes i dels ajuntaments, que com he dit, 53 municipis tenien activat el seu pla de protecció civil, doncs van decidir tancar-les també per avui.
5: Des del sindicat USTEC demanen explicacions i recorden al departament que té l'obligació de garantir la seguretat d'alumnes i professors en episodis com aquest.
4: Gràcies, Oriol. En aquest context semblarà estrany que parlem de sequera, però el cas és que venim d'un estiu extremadament sec. Per això, la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre ha hagut de declarar part de la conca, concretament el Segre i els seus afluents i la Garona a la Vall d'Aran, en situació de sequera prolongada. De moment, no cal patir això sí perquè pugui tenir conseqüències com les del 2023. Anem cap a Lleida, Júlia Albacar.
10: No, perquè les reserves dels pantans són altes. Això perquè, segons ha explicat la

0: Confederació Hidrogràfica de l'Ebre, avui, durant el balanç de l'any hidrològic, l'hivern va ser un 60% més plujós del que és habitual. L'estiu, però, va ser un 60% més sec i calorós que el d'un any normal, i la falta de pluges d'estos últims mesos ha fet que a finals de setembre el Segre, la Noguera Pallaresa, la Noguera Ribagorçana i la Garona s'hagin declarat en situació de sequera. I tot i que sí, les reserves són suficients als embassaments, en alguns, com a Rialp, han caigut a la meitat. Des de la Xer remarquen, però, que la situació ara mateix no és preocupant. Mario Carreras es cap d'explotació de la Confederació.
1: En agosto sí que hubo allí pues algunos episodios de tormenta, las temperaturas también fueron algo más reducidas respecto al resto y la situación de partida es bastante buena. Evidentemente hay que esperar a todo el otoño y a la primavera, però les expectatives són bones.
0: La sequera de l'estiu ha fet a més que alguns pobles del Pirineu, com ara nuclis del Pont de Suert, hagin tingut problemes de subministrament d'aigua.
2: Passen 7 minuts de 9:15, fem una pausa per la publicitat i a la tornada obrim la crònica internacional que també ve carregada avui.
3: Catalunya nit. Catalunya Ràdio.
4: Catalunya Ràdio.
3: Som 3CAT.
4: Som 3CAT. Notícies, vídeos, podcasts, jocs i passatemps, alertes en temps real. Tu tries la manera d'estar al dia. Descarrega ara l'app de 20 Minutos i accedeix gratis a tots els seus continguts. 20 Minutos. Més a prop que mai.
5: Hola, tenim 20 segons per recordar-vos que... Ostres, ja n'hem perdut 3 explicant això dels 20 segons. Molt malament. Tornem-hi. Bàsicament volem dir-vos que... Ai, bàsicament sobrava. En resum, que aquest cap de setmana se celebra a Besalú el Liber és Liber, el festival de l'edició independent que desperta més simpaties del país. Perdre-se'l no s'hi val. Aquest cap de setmana Liber és Liber a Besalú.
6: En Guàrdia, amb Enric Calpena.
7: A principis del segle XX, un intel·lectual mallorquí va imaginar una nova manera d'entendre Catalunya. Gabriel Alomà va defensar un catalanisme republicà i progressista. En un moment en què el moviment estava dominat per la dreta, Alomà va voler acostar-lo a les classes populars i unir l'emancipació nacional amb la transformació social. En parlarem en el proper episodi de l'Enguàrdia, també disponible a la plataforma 3CAT.
6: Enguàrdia, amb Enric Calpena, aquest dissabte a les 3 de la tarda.
8: Demà et llevaràs i segur que el món haurà canviat.
6: Vols saber com?
8: El món de demà es construeix avui i nosaltres us l'expliquem. Com serà treballar? Com viurem? Com ens relacionarem? Com emprendrem? Com estudiarem? Com ens estimarem? Com ens connectarem? El futur cap al 2040 comença avui. No te'l perdis. Revolució 4.0. El món de demà. A Catalunya Ràdio.
6: Dos dies. Dissabte sempre a l'app i al web. I els diumenges de 10 a 11 de la nit a Catalunya Ràdio.
3: Catalunya
6: Ràdio.
3: Som 3CAT.
6: Som 3CAT.
3: Catalunya nit. Amb Manel Elias i Agnès Marquès.
9: Passen pràcticament 10 minuts a 9:45 de la nit. Avui els països del G7 han acordat alliberar 100 milions de barrils de petroli i dièsel de les seves reserves amb l'objectiu d'intentar rebaixar els preus dels carburants en plena pujada justament per la guerra a l'Iran. L'anunci ha estat celebrat per Donald Trump, que havia posat pressió a Europa perquè prengués aquesta decisió. Brussel·les, Bruno Fortea.
10: Hola, bona nit. Europa cedeix davant les pressions de Donald Trump i accepta alliberar les seves reserves de petroli, en particular les de dièsel. El president francès, Emmanuel Macron, ho defensa.
11: Els mercats ja han començat a baixar. Això hauria de reduir els preus del cuí del dièsel. Aquesta decisió compartida i aquesta unitat haurien de fer baixar els preus.
10: Macron ha proposat que la Unió Europea aporti la meitat de tots els barrils pactats. Això són 50 milions de barrils. Segons l'agència Reuters, la resta del petroli el posaran altres països occidentals, que també siguin membres de l'Agència Internacional de l'Energia. És el segon cop que els socis d'aquest organisme alliberen les seves reserves estratègiques des que va començar la guerra a l'Orient Mitjà. Aquesta vegada, els països europeus han acceptat el pacte perquè Donald Trump ha retirat la seva amenaça de deixar Europa sense dièsel nord-americà. Macron diu que això forma part de l'entesa.
11: Tots ens hem compromès a no limitar les exportacions i, en particular, el president Trump ha estat molt clar en aquest punt. Crec que és positiu que haguem creat una coordinació entre els actors.
10: Dels Estats Units prové la meitat de tot el dièsel que Europa compra a l'exterior. A les benzineres europees, aquest carburant ja es paga de mitjana a 2,24 € per litre. Si Trump hagués tallat l'aixeta, els preus encara es podrien haver disparat més.
2: I a França, les protestes dels estudiants de secundària continuen, malgrat que el govern ha començat a cedir en algunes reivindicacions. Anem cap a París, Isabel Galí. Bona nit.
12: Bona nit. Les reivindicacions dels estudiants han estat escoltades a la seu del Ministeri d'Educació, però a falta de cap compromís concret mantenen la mobilització general de dimarts que ve. Héloïse Lefebvre és la secretària general de la Unió Estudiantil Francesa.
13: No n'hi ha prou i no està a l'altura de les reivindicacions dels joves estudiants. El moviment que ahir va agafar embranzida ara ja és històric.
12: La imatge d'entrades d'institut cremades s'ha repetit aquest divendres i els estudiants s'han desmarcat dels que calen foc. Louis Letoublon és vicepresident del sindicat Les Lycéens.
14: Són actes violents, comesos per terceres persones que els estudiants que hi ha en els bloquejos no coneixem. Així que el moviment i la mobilització estudiantils ens en desvinculem del tot.
12: El ministre d'Educació, en tot cas, ha promès escolta activa als estudiants. Abans de dimarts podran respondre a una enquesta en línia del que creuen que ha de millorar. I ell s'ha avançat algunes reivindicacions. Eduard Geffroy.
15: No podem acceptar que tinguem professors que no puguin ser substituïts durant 3 o 4 mesos, sobretot per una classe amb exàmens. Per tant, a partir de principis de la setmana vinent, llançarem un pla d'acció amb tots els directors per accelerar significativament el procés de substitució.
12: A l'educació secundària francesa, el 10% de les hores lectives es perden per falta de professors substituts.

0: Ucraïna denuncia el drama que viuen els 2.000 habitants del poble d'Oleshki. Això és a la part ocupada de la regió de Kherson. L'exèrcit ucraïnès els ha llançat menjar des de drons perquè tem que els veïns, una cinquantena dels quals són nens, es morin de fam per culpa del bloqueig rus. Moscou, Cristina Solias.
1: A Oleshki no hi ha aigua potable, gas, electricitat ni pràcticament menjar. La situació va empitjorar al maig quan les tropes russes van minar encara més la zona per evitar una contraofensiva ucraïnesa. A més, cada vegada que els civils intenten fer-hi arribar aliments, els drons els barren el pas i això ha deixat el poble totalment aïllat. Per mirar de trencar el bloqueig, Ucraïna ha llançat 4 tones de productes bàsics amb drons per als 2.000 habitants que encara queden dels 24.000 que tenia el poble abans de la guerra. El portaveu del Kremlin, Dmitry Peskov, acusa Zelensky d'aquesta tragèdia.
2: El règim d'aquí fa tot el que pot per impedir aquests subministraments. Els drons sobrevolen constantment la zona i maten persones. La situació és realment crítica.
1: En canvi, el ministre d'Exteriors ucraïnès, Andriy Sibiga, va denunciar davant l'ONU que Rússia no permet que s'evacuïn els veïns perquè, si es buida Oleshki, les tropes de Kiev ho tindran més fàcil per reconquerir-lo.
3: Rússia no deixa que la gent marxi perquè els utilitza com a escuts humans. Exigiu a Rússia obrir corredors humanitaris. Moscou és l'única causa d'aquesta catàstrofe.
1: Oleshki, dominada des de fa 4 anys per l'exèrcit rus, no ha deixat mai de ser primera línia de front. El motiu és que es troba a la riba del Dnieper, una frontera natural que separa els dos exèrcits. Per això el poble està sota el foc constant de l'artilleria i dels drons.
4: Avui també és notícia. Marc Güell.
5: Ara són 3:15. L'obertura de l'any judicial a Catalunya avui ha estat marcada per les reivindicacions també en matèria d'habitatge i per un missatge de suport als dos agents ferits ahir a Terrassa, Quim Codines.
6: La presidenta del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Mercè Casso, ha posat el focus en la necessitat que els polítics defineixin mesures clares i dotin la legislació d'instruments efectius per garantir l'accés a un habitatge.
7: Parlamentaris, doneu-nos eines sòlides amb capacitat de resposta a les molt diverses situacions amb una mirada ampla i justa.
6: Durant l'acte, el fiscal superior de Catalunya, Francisco Bañeres, també s'ha referit al tiroteig de Terrassa, en què dos guàrdies civils van quedar ferits. Bañeres els ha volgut traslladar el seu suport i els ha desitjat una recuperació ràpida.
8: La cantidad de armas que parece que nos está invadiendo en manos de muchas de estas bandas y organizaciones criminales merezca, como digo, una reflexión de cara a plantearnos si la respuesta penológica que se da a ese tipo de delitos es lo suficientemente contundente.
6: En paral·lel, ha plantejat dubtes sobre les penes previstes actualment pels delictes relacionats amb l'ús d'armes.
5: Mentrestant, els Mossos han escorcollat aquest vespre els domicilis dels tres detinguts arran del tiroteig d'ahir a la nit al barri de Camp Parellada de Terrassa. Dos guàrdies civils van resultar ferits, un d'ells de gravetat. Aquest és el so del vídeo que va enregistrar un veí que es pot veure a les xarxes. Els Mossos podrien estar buscant un quart home que hauria fugit. Des de Terrassa, Marta Vallès, bona nit.
9: Bona nit. El cas el porta la DIC, la Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos. Ens acaben de confirmar que aquest vespre han fet entrada i escorcoll als pisos on viuen els tres detinguts al mateix barri de Camp Parellada. Durant tot el dia, agents dels Mossos i de la Guàrdia Civil han estat buscant proves al carrer Europa, on hi va haver el tiroteig, cap a 22:45 de la nit. Però tot començava abans, l'àrea de servei Porta de Barcelona de la P7, on els dos guàrdies civils anaven a identificar els ocupants d'un vehicle sospitós. El cotxe va fugir intentant atropellar-los. Més tard, el vehicle el van detectar aquí, al barri, i els guàrdies civils s'hi van presentar. En aquell moment, els homes que havien fugit els van començar a disparar. Un dels agents, que va rebre 4 trets, va caure a terra i els delinqüents el van colpejar. L'altre, també ferit de bala, va poder avisar emergències. Ha costat que parlessin, però així ho van viure dos veïns.
10: Jo estava aquí en el parque y escuché pa pa pa pa pa, 20 disparos se escucharon. Es que yo me quedé flipando. Estaba aquí todos los niños jugando todos los días. Hay niños para arriba, para abajo, aquí en el parque. Pues tú imagínate, tengo uno en el cuerpo malo desde ayer. Es fuerte lo que ha pasado, así muy fuerte.
11: Yo desde arriba no sé quién era, si era policía o no. Y entonces vienen corriendo, no sé quién eran tampoco, le dieron con un palo, no sé qué tenía en la mano, bum, bum, y salieron corriendo para allá y ya no lo he visto más.
9: Poc després, els Mossos van fer les tres detencions i un quart home hauria fugit. Els guàrdies civils estan fora de perill. No es descarta que els delinqüents els poguessin confondre amb membres d'algun grup rival.
5: I ha quedat vist per sentència el judici contra quatre agents de la policia espanyola acusats de buidar un ull a l'activista Roger Español durant l'1 d'octubre del 2017. La fiscal Alexandra Tabernero, en el seu informe final, ha demanat l'absolució dels agents i ha assegurat que la policia pot fer servir la força i provocar lesions greus als ciutadans si l'actuació s'ajusta a la normativa.
12: Voy a recordar, en idénticos términos a la acusación particular, que la policía efectivamente ostenta el monopolio de la violencia en el Estado. La policía puede usar la fuerza, puede usarla legalmente, puede usarla incluso provocando lesiones graves. Eso sí, esta fuerza será legal en la medida en que se ajuste a la siguiente normativa.
4: Catalunya nit.
6: És Vetusta Morla que presenta a aquesta hora al Palau Sant Jordi les cançons del pròxim disc Canciones de Ida. Els fans les escoltaran aquesta nit per primer cop perquè encara no està publicat. Marc Ruiz, bona nit.
13: Hola, bona nit.
6: Com estan sonant?
13: Doncs mira, Mi Colección de Duelos, amb la que han arrencat, sona electrònica, amb un punt de psicodèlia, mig temps, amb un ritme que la fa caminar. Bailar en Beirut, jo crec que apunta a un nou himne de la banda i d'alguna forma transmet optimisme, ganes de viure i molta gent somiadora s'hi pot sentir identificada. Aquestes són les tres cançons noves amb les que han arrencat. De fet, han arrencat amb quatre de les cançons noves, el que passa és que la quarta doncs ja es coneixia, Si Vuelves, que ja està publicada. I que de fet és aquesta que esteu escoltant. No es limiten a això. Les clàssiques també estan sonant èxit rere èxit. Per exemple, ja han sonat Golpe Maestro, Maldita Dulzura i Finisterre. L'escenari és estrany, té forma de romba amb una càmera que dona voltes, circular, i s'ha fet estrany que a l'inici del concert Puig estigués cantant d'esquena al públic. Després ja s'ha girat, I estan col·locats en alguna mena de cercle amb disposició molt semblant a la de l'última gira de Radiohead. I això no és que sigui tan estrany, perquè és una banda que els va influenciar molt, sobretot quan començaven a cantar a principis dels 2000.
6: Doncs que acabi d'anar bé el concert, Marc. Bona nit.
13: Bona nit.
14: تعرف يا علي بتعرف تعوم الله يدق تعوم من هوني لك انا اريد
15: يا سعدهم ما صابينا قون عم كيفهم.
0: La pel·lícula Sombra Nòmada, que s'estrena aquest cap de setmana, retrata la precarietat de la vida al Sàhara ocupat pel Marroc des del punt de vista d'una noia que hi torna deportada des de Barcelona. La protagonista, Nadira Mohamed, va créixer als campaments de refugiats saharauis a Tindouf, en el territori algerià, i ara fa de cooperant a Espanya. Òscar Callau ha entrevistat aquesta actriu, activista i també refugiada saharaui.
16: Nadira, et faré una pregunta com si se la fes al personatge. D'on ets i d'on vens? Que és més difícil del que sembla. Però li pregunto a l'actriu, eh?
17: Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por el espacio. Pues mira, yo soy Nadira Mohamed Bujoy y vengo de los campamentos de refugiados saharauis, aunque lleve más de 20 años aquí en España, exactamente entre las Islas Canarias y Madrid.
16: Això de la identitat no

0: Doncs sobre la campanya de prevenció del suïcidi a les estacions de metro de Barcelona hi posa ara la mirada la periodista i col·laboradora del Catalunya Nit, Marta Riezo.
1: Bona nit, com esteu? Moltes vegades us parlo de parides, ja ho sé, però avui el tema és molt seriós. Us volia compartir una cosa que em va impressionar molt. Fa unes setmanes van instal·lar algunes estacions de metro de Barcelona, a l'andana específicament, uns rètols enormes amb un missatge de prevenció del suïcidi. Hi ha diverses frases a la campanya, però la idea sempre és: parla'n, truca, digue-ho. A la web de la Generalitat he trobat uns consells de què fer i què no en aquests casos. Que sí, escoltar, validar, ser amable, mantenir la calma, buscar ajuda junts, implicar-se, transmetre esperança. Esperança de forma pràctica, amb accions concretes. Res de no estigui trist, això no serveix per res. Què no hem de fer? No jutjar, no qüestionar, no entrar en pànic, no guardar el secret, no ajudar sol, sols no podem, no oblidar-se'n. Amics, a la ràdio sempre hi ha algú a l'altre costat també. No som com un psicòleg, però us fem companyia amb tot l'amor del món. Si no podeu tirar endavant, demaneu ajuda, si us plau. Truqueu al 061 o al 024. Són gratuïts, anònims i confidencials.

0: Bé, música de divendres nit per encara la recta final del programa i del dia d'avui, sobretot per avançar-nos una mica al pronòstic del temps, perquè Gemma Puig, bona nit.
1: Bona nit.
0: Que doncs continuarà plovent, eh?
1: Sí, la veritat és que sí. És aquesta cançó de Rihanna que es diu Umbrella, perquè sí, tindrem un cap de setmana mogut, amb ruixats, aquesta propera nit i matinada, després d'una tarda doncs força més estable, tot i que hi han hagut ruixats, però han anat a menys, no han sigut tan intensos. Aquesta matinada es pot tornar a reactivar altre cop per als llocs on més ha plogut avui, cap a les Terres de l'Ebre, i demà doncs aquestes pluges, aquests ruixats, que poden afectar qualsevol punt de la costa, des de l'Ebre fins a l'Empordà. Per tant, en tot aquest sector aniran entrant ruixats de mar cap a terra. Estones poden ser intensos, avisos de nivell de 4 sobre 6 d'aquests 40 litres per metre quadrat en mitja hora. Per tant, estem parlant que poden ser amb pluja torrencial. I també, de cara a la tarda, els ruixats arribarien a les comarques interiors. Per tant, un dissabte mogudet, amb ruixats també cap a comarques interiors. I la matinada, amb mapes d'avui, de dissabte a diumenge, és quan aquests ruixats encara poden ser més intensos, amb aquest nivell de 5 sobre 6 en aquest sector entre el Vallès Oriental i la Selva, des del Barcelonès i també fins la Selva, és a dir, litoral i prelitoral. En aquest sector, de matinada, la nit de dissabte, diumenge, aquests ruixats, aquestes pluges poden ser torrencials i, per tant, molta precaució, ho anem dient aquests dies, no acostar-se a rius i rieres. Tenim per davant un cap de setmana agut. Això són els mapes a dia d'avui, s'hauran d'anar actualitzant de cara als propers dies.
0: Doncs cap de setmana d'aquells d'anar mirant el cel cada vegada que hem de sortir de casa.
1: Exacte.
0: Molt bé, gràcies Gemma, bona nit.
1: Bona nit.
0: Són les 10 i ets a Catalunya Ràdio.
2: Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.

0: Encetem una hora amb moltes coses per explicar. D'entrada, la crònica esportiva amb una bona notícia per als culers. Rafinha està bé, no té cap lesió i està disponible per jugar amb el Getafe la setmana vinent en la tornada de l'aturada de seleccions.
1: Connectarem justament amb el Brasil, però per parlar de política. El corresponsal Joan Biosca ens explicarà com es preparen les eleccions presidencials de diumenge que enfronten Lula da Silva i Flávio Bolsonaro, el fill de l'expresident.
0: Els divendres repassem les estrenes de cinema amb el cap de cultura de Catalunya Ràdio, amb el Marc Garriga, i a més avui s'asseurà aquí a l'estudi l'actor Mario Gas, que aquests dies puja a l'escenari de la Sala Beckett tot sol per fer el monòleg El pessimismo alegre, humor negre i ironia a dojo.
1: I a tocar de les 11, l'apunt final d'avui anirà a càrrec de Jaume Capdevila i Herrero, conegut com a Cap, dibuixant i caricaturista.
0: Doncs som-hi fins a les 11. Notícies sota la llum de la lluna.
2: Catalunya nit. Catalunya Ràdio.
1: Tancarem el final del dia amb les veus que han marcat fins ara aquest 2 d'octubre. És una selecció amb el segell Marc Güell.
3: Votos emitidos, 350. Votos a favor, 172. Votos en contra, 178. Ninguna abstención. En consecuencia, queda derogado el Real Decreto Ley.
4: Si ustedes están aquí para servir los intereses de unas élites inmobiliarias, que será legítimo, pero que no es, desde luego, el interés de la gente corriente. Hagan lo correcto, porque creo que si no, la historia les juzgará antes de lo que creen y con más contundencia de la que imaginan.
5: Bueno, ahora es el momento de que la gente vea y reflexione. Desde luego, este gobierno siempre mira hacia adelante.
6: I molts de vostès estan fent el pitjor que pot fer un polític, que és alimentar la mentida. No busquem la derrota de ningú. Nosaltres el que volem és una solució.
7: Está su estelada. La voy a dejar aquí. Para que no lo olviden, la bandera que comparten con PP y con Vox.
8: Se han equivocado gravemente y pagarán este error político en las urnas. Creo que Junts ha tomado una decisión absolutamente incomprensible y desastrosa, que les lleva a la desaparición de su espacio político.
9: Podemos estar listo para estas elecciones. A mí lo que me parece es que la gente no quiere elecciones, quiere soluciones.
10: Tiene la coartada, ponga la fecha, convoque elecciones, que hablen los españoles. Y antes de hacerlo, que tenga el arrojo de salir a la calle.
11: Els centres educatius, que es facin assemblees, els llocs de treball, els comitès d'empresa, que es comencin a fer assemblees, a les universitats, que els estudiants convoquin assemblees de facultat i comencin a preparar la vaga, als pobles, a les ciutats, la pagesia, les associacions de veïns, que tothom es posi a preparar la vaga.
12: Les organitzacions sindicals a Espanya tenim una tradició que quan convoquem una vaga es fa. I per tant, hem de veure doncs, de quina manera podem arrossegar per poder fer una gran mobilització.
13: Parlamentaris, doneu-nos eines sòlides amb capacitat de resposta a les molt diverses situacions amb una mirada ampla i justa.
14: La policia puede usar la fuerza, puede usarla legalmente, puede usarla incluso provocando lesiones graves. Eso sí, esta fuerza será legal en la medida en que se ajuste a la siguiente normativa.
15: Per la Carla ja no servirà que li caigui la permanent revisable, però jo crec que si van caiguent anys i anys i anys, potser el proper que vulgui agafar una noia del coll s'ho pensa dos vegades. Girona no és prou gran perquè tornem a conviure tots dos a la ciutat. No el vull, no vull estar viva quan ell surti de la presó, així de clar.
16: Estem ja en la fase final, pel que sembla, d'aquest episodi i ens hem d'estar contents perquè al final a nivell d'afectacions a persones ha estat poques, és a dir, hem tingut afectacions lleus.
17: les alertes que hem enviat ja han finalitzat la seva vigència. La precaució la demanem, la seguim demanant, sobretot perquè el territori està en aquests moments molt afectat i, per tant, pot haver-hi zones on hi hagi embassals d'aigua, pot haver-hi zones on s'hagi quedat enclotada.
18: Els mercats ja han començat a baixar. Això hauria de reduir els preus del cuir del dièsel. Aquesta decisió compartida i aquesta unitat haurien de fer baixar els preus.
2: Catalunya nit.
0: Avui 6 minuts. Joan Fitó, bona nit.
19: Què tal? Bona nit.
0: Comencem parlant de bàsquet, perquè el Barça ha obtingut una victòria de mèrit a la pista del Besiktas.
20: Se la busca ell, se la juga de 3. Justin Robinson triple. 82-95. A 3 segons pel final, ara fa Sador.
19: I és la segona victòria a l'Eurolliga d'aquest nou Barça. Només una derrota en aquests 3 primers partits. El Barça, ho sentíem ara del Macià, ha guanyat 82-95 a la pista del Besiktas. Han anotat 95 punts, que són molts. Bé, és cert que el Besiktas no és un dels equips punters d'aquesta Eurolliga, però guanyar fora a Europa sempre costa molt. Molt bon partit del Barça, molt coral, i Sekulić, Alexander Sekulić, el tècnic eslové del Barça, doncs molt content amb els seus jugadors.
21: No vull parlar del futur ni d'alguns jugadors. Parlem d'aquest partit, del partit d'aquesta nit. No dono mai cap victòria perfecta. Vull que gaudim d'aquesta victòria i també elogiar els jugadors que han jugat el partit perquè ho han fet realment bé. No ha estat un partit fàcil de jugar.
19: Panther ha fet 16 punts, el màxim anotador, Gibson 15 i 11 també per Nkauma i Balcherovski. Molt coral, com et deia, tot plegat. El Barça torna a jugar diumenge, no s'atura el calendari del bàsquet. Diumenge a les 7 a l'ACB contra el Múrcia, a l'Euroliga ja, fins divendres vinent, al Palau Blaugrana contra els Alguiris.
1: Molt bé, bones notícies del bàsquet, també bones notícies al futbol, perquè Rafinha no té res important.
19: Sí, finalment. Ho explicava al principi d'aquesta segona hora. Li han fet proves avui i la idea, després d'aquestes proves, és que pugui estar disponible pel pròxim partit de Lliga contra el Getafe. Com et deia, ressonància magnètica que confirma que té un edema a la cuixa dreta, el que havien explicat al Brasil, però que no té cap lesió. Això, pel que fa al masculí, bones notícies. El femení cap de setmana de Clàssic. Es jugarà diumenge un Barça-Madrid al Camp Nou. Avui, a la prèvia, més bones notícies. Avui és dia gran a Can Barça perquè Patrick Guijarro, una de les puntals del Barça, diu que té voluntat de renovar.
22: Estamos en conversaciones. Las conversaciones por parte de las dos están yendo muy bien. Espero, y ya sabéis cómo soy, que soy de palabra, espero dentro de poco ojalá poder hablar más de ello. Es verdad que estoy muy centrada en los partidos y en los partidos importantes, pero las conversaciones van muy bien.
19: Aquest Barça-Madrid serà diumenge al Camp Nou a les 5, el primer clàssic de la temporada.
0: I demà, tercer partit d'aquesta aturada de lligues, selecció espanyola que torna a jugar.
19: Sí, que s'està fent llarga, aquesta aturada,
0: sí,
19: de lliga.
0: Sí.
19: Ja no recordem l'últim partit del Barça. Sí. Demà, en canvi, juga el tercer consecutiu a Espanya contra la República Txeca a Oviedo. I preocupats els culers de que no passi el mateix que ha passat amb Rafinha, amb Lamine Yamal, avui li preguntaven a Luis de la Fuente, el seleccionador, si demà Lamine serà titular o no.
23: Sacar al equipo que creamos más adecuado para ganar el partido de mañana, que es un partido también muy complejo, muy difícil, como todos los internacionales, y además muy importante para nosotros. Y Lamine, de igual manera que otros compañeros, el último partido, pues jugó 60 minutos y no completó 90 previendo estas circumstancias. Lo que pasa es que sacaremos a los que creemos que tenemos que sacar para ganar mañana.
0: O sigui que jugarà.
19: Que jugarà. No s'ha volgut mullar, però vaja, que tot apunta que jugarà. Tenim dos partits en joc a la Nations, el Bèlgica 2, Turquia 0. Aquí no tenim blaugranes. En canvi, sí que n'hi ha un, que és suplent, no ha jugat cap minut de moment, en el França 1, Itàlia 0, tots dos a la segona meitat.
1: I del cap de setmana què destaquem?
19: Doncs això, que hi ha Lliga Segona. La Lliga Segona no s'atura. Demà, a 6:45, Sabadell-Andorra, en aquesta segona divisió. El Girona jugarà diumenge a les 9 del vespre a Montilivi contra el Mallorca, i de la jornada de l'ACB, que comença demà, et destaco el Penya Andorra, demà a les 6 de la tarda a l'Olímpic de Badalona.
1: Molt bé, moltes gràcies, Joan.
19: A vosaltres.
1: Bon cap de setmana.
2: Notícies sota la llum de la lluna. Amb Manel Elias i Agnès Marquès a Catalunya Ràdio.

Ens anem traslladant cap al Brasil. Últim dia de campanya electoral abans de les eleccions legislatives i presidencials de diumenge. Lula da Silva i Flávio Bolsonaro segurament necessitaran una segona volta de les presidencials perquè els sondejos situen els dos principals candidats frec a frec, amb un lleuger avantatge, això sí, per a l'actual president brasiler. Normalment el tenim a l'Argentina, a Buenos Aires, però s'ocupa de tot el continent.

0: I ara el podem saludar en directe des del Brasil, São Paulo. Joan Biosca, bona nit.
1: Manel, què tal? Bona nit, com esteu?
0: Doncs molt bé, aquí interessats per aquesta primera volta de les eleccions presidencials al Brasil. En què ens hi hauríem de fixar d'entrada, Joan?
1: Sí, podríem fer un petit checklist de dades interessants a tenir en compte. Parlaves de les enquestes. La darrera, que s'ha publicat fa poca estona, indica que Lula guanyaria amb un 42% dels vots i el 38% se l'emportaria Flávio Bolsonaro, que és el fill de l'expresident conservador Jair Bolsonaro, que està sota arrest domiciliari detingut després d'haver sigut jutjat per, recordareu, aquell intent de cop d'estat, l'assalt a la plaça dels Tres Poders, que va provocar tant de rebombori aquí al Brasil. En fi, el fill de Bolsonaro aspira a revalidar la victòria que va tenir el seu pare com a president i esgarrapar tot aquest vot anti-Lula, antipartit dels treballadors, que no és poc aquí al Brasil i que és el que li dona molta potència precisament al candidat de l'extrema dreta. Lula da Silva torna a fer una aliança, un tàndem electoral amb un excandidat presidencial, Geraldo Alckmin, que és l'abanderat del centre-dreta, també intenta esgarrapar vots del centre-dreta. Són uns comicis on el vot és obligatori i atenció, perquè poden tenir la clau de la victòria cap a un o l'altre els menors de 18 anys, els votants de 16 i 17 anys i els de més de 70, perquè aquí al Brasil és obligatori el vot, però aquestes franges de menors d'edat i de més de 70 estan exceptuats de votar i pot haver-hi una mobilització important, es preveu, que pugui decantar la balança. I els indecisos, atenció, també poden ser, Manel, la clau. Entre el 3 i el 5% hi ha pocs indecisos en aquestes eleccions perquè està tot molt polaritzat entre els partidaris de Lula i els de Flávio Bolsonaro, però aquesta petita diferència és la que pot fer també decantar la balança. El vot és electrònic al Brasil des de l'any 1996, amb la qual cosa indica que podríem tenir diumenge ja resultats d'una manera molt ràpida.
0: Doncs ja ens ha explicat moltes coses interessants sobre les edats de votar, el sistema. Hi havia d'haver un primer plat interessant que finalment no es va servir, un últim debat televisat entre Lula i Bolsonaro. Al final es va cancel·lar, què va passar?
1: Sí, els debats presidencials, especialment si els retransmet el canal de televisió Globo, tenen molt impacte. I estava previst que celebrés un debat presidencial entre els 13 candidats, que no són pocs, però bàsicament la qüestió està entre Lula i Flávio Bolsonaro. Lula era el primer que declinava presentar-s'hi poques hores abans, assegurant que no era un format que li interessés massa i com que no estan obligats a presentar-se, doncs va preferir anar-se'n amb un podcast i explicar els seus plantejaments electorals. I Flávio Bolsonaro, el que havia demanat a la justícia i també als organitzadors, era que, com que Lula no es presentava al debat, doncs que el seu faristol estigués buit per demostrar la seva absència. Van presentar recursos electorals perquè la justícia aquí al Brasil s'hi ha ficat molt en aquesta campanya electoral en moltes qüestions i finalment doncs van decidir que no hi hauria el faristol de Lula i Flávio Bolsonaro va decidir doncs que tampoc volia participar d'aquest debat. Està tot molt polaritzat, hi ha una campanya molt intensa a les xarxes socials, ara venim de parlar amb un analista que ens explicava l'impacte que està tenint també en aquests comicis el tema de la intel·ligència artificial i de les notícies falses, les fake news. I bàsicament la qüestió aquí, Manel, és entre si Lula renova un quart mandat presidencial, recordem que té 80 anys i no és poca cosa i se'l veu bastant en forma, o bé si l'extrema dreta recupera el poder amb un Brasil completament polaritzat. I si l'extrema dreta torna a la presidència amb Flávio Bolsonaro, atenció, perquè Sud-amèrica estaria de color de l'extrema dreta, absolutament. Brasil i l'Uruguai són els dos últims oasis que li queda a l'esquerra regional.
0: Doncs diumenge eleccions, segurament anirem cap a una segona volta i veurem si Lula, que té 80 anys, ens deia, si sí. Té un mandat més per endavant o no. Gràcies, Joan, sí, seguirem.
1: Una abraçada.
0: Bona nit. Hem arribat a un quart d'11 de la nit, fem una pausa per la publicitat i a la tornada Mario Gas aquí al Catalunya Nit.
2: Catalunya Nit.
3: Catalunya Ràdio.
2: Som 3CAT.
3: Som 3CAT.
4: La Sofia va dissenyar el logo de la seva startup. I on altres veuen una A, ella hi veu un coet enlairant-se. To the moon. Per la Sofia, veure-hi més enllà del seu logo és molt personal. I la nostra manera de veure la seva startup també ho és. Per això, a CaixaBank Day One l'ajudem a portar l'empresa al nivell següent. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa't a caixabank.cat/Day One.
5: Perfumeries Edel.

0: Advent arriba a Barcelona. Ja pots trobar-nos en 6 punts de venda i gaudir de tot el que tenim per a tu. I només aquesta setmana aprofita la nostra promoció de cosmètica selectiva al 50% a les nostres botigues. Una setmana plena d'oportunitats per gaudir dels nostres productes. Perfumeries Advent. Vine a descobrir-nos.
1: A Cotet, tornem a connectar-te amb la vida. Ara descobreix l'únic audiòfon del món amb tecnologia auditiva invisible. Intel·ligent, invisible i connectat. Vine a Cotet i prova'l. Cotet, una nova forma de sentir.
2: Els 10 anys d'Odisseu per tornar a Ítaca, els 10 per 10 cants de la Divina Comèdia, les 10 jornades i els 10 narradors del Decameró, les 10 pometes del Pomer, 10 temporades de llibres i ràdio per seguir sumant històries, personatges i emocions.
3: Ciutat Maragda. 10 anys compartint literatura. Dissabtes a la 1 del migdia a Catalunya Ràdio. Amb David Guzmán.
4: Lectures per a tots els gustos.
3: A Catalunya Ràdio torna l'espectacle casteller més gran de l'any, el concurs de castells.
5: Vinga, el portem aquí, quiets.
6: Aquest diumenge, el suplement des de la Tàrraco Arena Plaça de Tarragona.
5: Atents, amunt!
3: Viurem un diumenge intens amb una de les expressions de país més admirades arreu.
6: L'espectacle casteller més gran del món.
5: Molt bo, eh?
3: El sentiràs en directe aquest diumenge des de les 7 del matí fins a l'últim castell de la tarda.
6: Silencis i emocions per explicar una fotografia que farà la volta al món. El concurs de castells, el suplement.
3: L'espectacle casteller més gran del món el viuràs a Catalunya Ràdio, la Ràdio Nacional de Catalunya.
7: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
3: Catalunya Ràdio.
7: Som 3CAT.
3: Som 3CAT.
8: Catalunya Nit.

chagrin. Mario Gas es presenta aquests dies tot sol davant del públic a la Sala Beckett, concretament fins l'11 d'octubre, amb un text que obliga a escoltar amb atenció El pessimismo alegre, mi suicidio, de Henry Lorda.

0: És un monòleg travessat, direm, per l'humor, no sé si negre, per la fina ironia, per preguntes sobre la vida, l'amor, el treball, el plaer, el sentit de tot plegat. Mario Gas, bona nit.
1: Molt bona nit.
0: Vaig bé o no? Va per aquí.
1: Sí, sí, va absolutament per aquí.
0: Amb aquest títol que ens planteja hi ha tota una paradoxa, no? Això de del pessimisme alegre.
1: Bé, sí, però ell ja ho diu. Ell és un home ple de vida, vull dir, és una mena de dandy, va ser un professor de matemàtiques una mica filoàcrata i de sobte es decideix marxar. I aleshores fa un llibre on parla de l'amor, de l'existència, del matrimoni, del desig, de la societat, del capitalisme, li envia un amic seu i es suïcida. Però el llibre està ple d'humor i de vitalitat, és a dir, no és una cosa així plena de tenebres, sinó que al contrari, és un home que diu que somriu, que li agrada cantar, i la música, i beure, i menjar bé, i decideix que té que sortir d'aquesta vida.
0: És un text que ja coneixies, ja ara en parlarem també, però l'entens? L'entens, el text? L'entens la vivència de Rorda?
1: Jo l'entenc molt, sí. És una persona que va prendre les seves decisions, però entenc perfectament la seva dialèctica, el per què arriba a aquestes conclusions i com està enfront de moltes coses convencionals que van succeint al llarg de la vida, tant a nivell personal com a col·lectiu. I d'alguna manera es queixa i ho manifesta. Sí, és un personatge molt actual. Jo penso que el llibre fa 100 anys, perquè aquest home que es va escriure, perquè aquest home es va suïcidar el 6 de novembre del 1925, sí. Però tot el que diu sembla que estigui escrit, vull dir...
0: Un clàssic, doncs.
1: Ahir mateix, sí, un clàssic, realment. Sí.
0: Deia que el coneixies, perquè, si no m'equivoco, tu ja havies sí, fet sí. aquest text, això... tot i que no havia passat per Barcelona.
1: No, això ho vam fer l'any 2002 i 2003, va ser una oferta que em va fer el Fernando Bernués, el director basc de Teatro Tantaca. Ho van fer a Madrid, al Festival d'Otoño, tot el País Basc, molta Espanya, i aquí només a temporada alta. I ho vam tallar perquè aleshores em vam oferir portar al Teatre Espanyol i ho vam tallar. I fa un any i mig van dir, per què no tornar?

0: anem a fer? I bé, ho vam fer l'any passat un mes i mig allà a la Sala Petita del Teatre Espanyol, hem fet unes quants bolos i ara aterrem aquí a Barcelona, un lloc fantàstic com la Beckett, i continuarem també una mica de gira per Catalunya i Espanya i ja en tornarem a deixar.
1: I en aquests 20 anys de diferència, no sé si has treballat amb altres textos allò amb tants anys de diferència, si revises com el feies o deixes que et sorprengui de nou, perquè clar, 20 anys de la vida d'una persona són molts i canvia la mirada sobre les coses.
0: És evident, és sí, evident, no? Jo penso que l'energia, la manera d'explicar al públic, d'interactuar amb el públic, perquè és un monòleg però és un diàleg, perquè està constantment interpel·lant el públic. Jo penso que ha canviat, és una interpretació que potser pot semblar que és igual, però no és igual. Hi ha 20 anys d'experiència, d'enteniment i de manera una mica diversa de com afrontar el text, com explicar-ho i quines són les cadències que et porten a fer-ho ara d'una manera una mica diferent de quan de fa 24 anys.
1: Bueno, hi ha 20 anys de vida enmig, també,
0: sí, clar,
1: no?
0: Sí, clar, moltes també... coses que han passat, sí.
1: Això també. I com és fer un monòleg, Mario? A tu t'agrada especialment o què?
0: Doncs mira, no és que m'agradi especialment, però un actor ha de passar per aquesta circumstància. A veure, treballar amb companys és fantàstic. Però a fer un monòleg, bé, tens una responsabilitat, estàs allà sol a l'escena, és complex i complicat. Però és veritat que aquest monòleg em dona moltes satisfaccions. No vull fer molts monòlegs, jo m'estimo més fer obres de més personatges. Però amb aquesta obra m'hi sento molt bé a l'escenari i penso i veig i noto que el públic entra molt. I bé, bueno, és una responsabilitat. Si estàs sol, vull dir, no tens ningú a qui agafar-te. Això sí, és sense red.
1: Sí. Clar, això, sense xarxa. I penso que es deu notar quan tens el públic a la butxaca, no?
0: Molt.
1: Això ha de ser una energia molt forta.
0: Molt. Tu saps com pots mesurar una pausa, saps si el públic aquell dia té més tendència a riure o no, o està més agafat, o està més sensible. És fantàstic, és curiós com això es nota, eh? És molt, molt tangible.
1: Ara deies, no?, que tot i el títol, que podria convidar a pensar, uf, Déu-n'hi-do, això, vaig a veure una cosa dura, no?, pessimismo alegre, mi suicidio. Ara tu deies, no?, tot això té una capa importantíssima i imprescindible d'humor negre, d'ironia, esclar. Clar, a vegades, a través de l'humor, hi ha sentències,
0: sí,
1: no?
0: Clar.
1: Que et deixen clavat a la butaca.
0: A més, és un personatge també que tot el text és també molt, molt sensible, és molt entranyable, té una tendresa fantàstica, vull dir, és un home amb una tendresa brutal, aleshores és molt càlid i... Sí, és tot allò... diferent de que podria ser un relat d'un suïcidi sinistre i fosc i tal, no? Al final se suïcida, però per això aquest títol, no? El pessimismo alegre, sembla una contradicció, un oxímoron, però sí. és realment la seva personalitat.
1: És algú que pren aquesta decisió. Ara em parlaves del Teatro Espanyol, són moltes etapes de la teva vida, Mario. Clar, quan tu baixes ara de l'escenari, què et ve de gust fer?
0: Bé, quan baixo de l'escenari...
1: No, penso professionalment, eh? No sé què fas després de l'escenari.
0: Qualsevol cosa, vull dir, hi ha moltes coses. Sempre està tot per fer. Tinc ganes de fer coses com a director, tinc projectes com a actor, com a director. Sempre el meu cap està aquí, amb acció. Perquè això del temps és una figura que ens hem inventat els humans, però és com si estigués començant, no? Amb mateixa ingenuïtat, responsabilitat i sobretot amb les mateixes ganes i falera de fer coses, no? I a més sempre estàs aprenent. O sigui, quan surto de l'escenari estic pensant en quin serà el pròxim projecte.
1: És que estic escrivint, perquè clar, aquesta frase, el temps, això és una figura que ens hem inventat els humans.
0: Sí, sí, una mica. Perquè els que passem som nosaltres, no el temps.
1: És veritat, els que no tenim temps, no?
0: Sí.
1: És allò... Molt bé, molt bé. Per tant, et sents allò en una etapa també com amb aquesta energia, no?, de fer coses i...
0: Sí.
1: No, és un rotllo, no?, sempre fer aquesta pregunta, els que teniu tants anys d'experiència, de dir, sempre has de preguntar, però... I que encara, què et ve de gust fer, no? I tu dius que d'idees en tens moltíssimes.
0: Si tu tens una professió que t'agrada, i el meu cas és aquest, vull dir, escolta, mentre el cos i la ment aguanti, ja estàs, perquè és una feina, però és una feina que fas amb molt d'amor i és el teu lloc, no? El teu lloc on tu penses que pots ser útil i que tu estàs feliç fent allò que t'agrada. No sempre surt com tu voldries, tot és molt complicat, però és el lloc des d'on tu pots permetre't viure una vida més real.
1: En aquest espai, els divendres sempre parlem amb algú del món

0: desbaratat uns decrets que jo penso que no són un fi, sinó un principi per posar una mica ordre amb aquesta disbauja de la vivenda que patim no només a Espanya, sinó també a Europa. I estic molt disgustat. I a més, doblement disgustat, perquè això ha servit per fer un discurs absolutament ignominiós d'aquest senyor que es diu Feijó, que no pot ser. El PP està en una tessitura realment... Penso que són uns antipatriotes absoluts, ells que parlen tant de patriotisme. I en aquest sentit jo estic una mica esverat a veure què decideix el president, si hi ha eleccions, si no. Jo penso que ha aguantat coses inaguantables. Penso que aquest govern ha fet coses molt importants, d'altres se les ha deixat en el calaix, però bueno, ha fet coses molt importants, i avui no tenim molts motius per estar molt contents i molt feliços. El que ha passat avui al Congrés no és bo. I la gent al carrer demanant que s'aprovin aquests decrets, la vivenda, l'accés a la vivenda de la gent jove, de la gent gran, els desnonaments... Dia una mica terrible, com el temps, no? Com
1: sí, que tant temps és. Sí. Sort que tenim el teatre.
0: Sí.
1: No? Teatre, la cultura és sí. Una mica refugi,
0: bueno,
1: també.
0: Sí. A veure, la cultura té l'obligació de parlar, de reflexionar sobre el ser humà com a individu i com a entitat social, de vegades mitjançant el riure o la tragèdia o el drama, el que sigui. Però sí, el teatre és un lloc de trobada de cultura i d'investigació una mica sobre nosaltres mateixos, no?
1: Sí. Bueno, jo penso que la notícia ja me l'has dita, la notícia de la setmana que sí. T'ha cridat l'atenció.
0: Sí, aquestes dues coses. Sí,
1: sí. I si ens haguessis de fer una proposta cultural, un pla, un llibre, una lectura, no sé, alguna cosa
0: mira,
1: que tingui al cap.
0: Vale. Mira, faré dos coses. Ara hi ha espectacles estupendos a Barcelona, però, per exemple, jo penso que acaba aquest diumenge, no s'ha de perdre l'oportunitat de veure el José Sacristán fent El hijo de la cómica, sobre una part de les memòries del Fernando Fernán Gómez, El tiempo amarillo, que és un espectacle realment fantàstic. Ell sol explicant, sobretot la infantesa i l'adolescència i la sortida al món del Fernando, és un espectacle que s'ha de veure. Per altra banda, m'acabo de llegir ara mateix un poemari fantàstic del Pedro Salinas, que sí? També el recomanaria.
1: Molt bé.
0: I l'última novel·la del Mendoza.
1: Vinga.
0: Fantàstica.
1: Aquí tenim un bon llistat.
0: És una novel·la adolescent, descodificada, cafre, bèstia, divertida. A més, és un narrador que té, en el fons, té sempre molt accent crític, però escriu també, dialoga també, descriu també les situacions i els personatges amb un sentit de l'humor brutal. Bé, jo diria una mica aquestes coses.
1: I com que no ho diràs tu, diré jo, també hi ha fins l'11 d'octubre.
0: Una altra cosa també que acabo de llegir és un poemari de la Marta Passarrodona, fantàstic, que és molt maco.
1: Molt bo, sí.
0: I sempre s'és a temps de revisitar alguna obra de la Víctor Català.
1: Molt bé. Doncs escolta, un bon llistat, eh? N'he demanat una, eh? Fixa't,
0: bueno,
1: n'han sortit 5 i la sisena la faré jo. Esteu fins a l'11 d'octubre a la Sala Beckett, al Mario Gas, amb aquest monòleg El pessimisme alegre, mi suicidio, de Henry Rorda. És un text, ell ho deia, que té 100 anys, però sí. que sona actual, sona...
0: És com si hagués sortit ahir del forn.
1: Sí, com si hagués sortit ahir, no? Les coses que ens preocupen i que creiem que són imprescindibles al final a la vida. Doncs, i tot i aquest títol, no?, que pot cridar l'atenció, no?, justament la paradoxa, l'humor i la ironia sobre preguntes vitals. Gràcies, Mario, per acompanyar-nos avui.
0: Gràcies a tu per convidar-me.
1: Que vagi molt bé.
2: Catalunya nit. Les notícies sota la llum de la lluna. Amb Manel Elias. I Agnès Marquès. Catalunya Ràdio.
3: Passa un minutet de 2:15 en el marc de la Capitalitat Mundial de l'Arquitectura de Barcelona. Aquesta setmana el CCCB i la Universitat de Harvard han reunit experts internacionals per analitzar el llegat de Josep Lluís Sert, entre ells Eric

0: Rick Mumford, catedràtic de la Universitat de Washington i un dels màxims especialistes en CERT. Montse Mas ha parlat amb ell sobre la vigència de l'arquitecte i urbanista català que va ser degà a l'Escola d'Arquitectura de Harvard.
1: Com és que un nord-americà s'ha convertit en un dels màxims especialistes en l'arquitecte català Josep Lluís CERT?
2: És una pregunta interessant. Vaig conèixer CERT per primera vegada quan era estudiant universitari a Harvard, a finals dels anys 70. I em van afectar molt les coses que ens deia com a estudiant sobre la feina que havia fet al campus de Harvard. Projectes que estaven relacionats amb l'escala dels vianants, que era un dels temes amb els quals estava molt compromès. I també a desenvolupar una mena de vida urbana comunitària, creant llocs de trobada. Això va ser als anys 70, quan moltes ciutats nord-americanes es desurbanitzaven, es construïen autopistes de manera massiva a través de les ciutats i, per tant, em va causar un efecte molt profund. I després, més tard, quan estudiava Història de l'Arquitectura a Princeton, la meva tesi tractava sobre el SIAM, els Congressos Internacionals d'Arquitectura Moderna. I va ser una sorpresa descobrir que CERT va ser l'últim president del SIAM des del 1947 al 56. Així doncs, això em va fer interessar encara més per la seva obra.
1: Sabem que CERT va néixer dins d'una família aristocràtica, es diu que anava a classe en Rolls-Royce, però l'arquitecte va projectar moltes obres socials, va col·laborar amb el govern de la República. Es coneix als Estats Units aquesta consciència social i política de CERT?
2: No, la veritat és que no. Crec que se'l coneix com una mena de fundador d'aquesta disciplina del disseny urbà i defensor de la ciutat per vianants. Crec que se'l veu com un immigrant procedent bàsicament de l'Europa feixista, però no de manera gaire específica. Per tant, no crec que la gent sàpiga gaire sobre la seva història a Catalunya. No saben que el seu pare havia estat nomenat comte pel rei d'Espanya, per exemple. Així doncs diria que allà hi ha una gran manca de coneixement sobre la vessant catalana de CERT.
1: Què creu que faria o què opinaria CERT davant dels reptes actuals de l'arquitectura? Em refereixo al canvi climàtic o la crisi habitacional, que per cert aquests dies el nostre país està en primera pàgina.
2: Sí, crec que estaria molt centrat en aquestes qüestions, tal com ho va estar sempre el seu treball pel que fa a solucions d'habitatge relacionades amb el medi ambient, el paisatge o els patrons de la vida quotidiana. El treball que va fer a l'Amèrica Llatina, que en la seva majoria no es va arribar a construir, aborda algunes d'aquestes coses molt directament, com el projecte per Chimbote al Perú. Així doncs, crec que estaria molt atent a moltes d'aquestes qüestions, de les quals ell mateix ja en parlava fa 50 anys, a la dècada del 1970.
1: Es podria dir aleshores que CERT és un arquitecte plenament actual?
2: Sí, jo diria que sí. Pel seminari, un bon nombre d'altres arquitectes hi estarien d'acord. Crec que ara moltes de les seves idees semblen molt rellevants, més del que ho podien semblar fa 30 anys.
1: Per què és més conegut CERT als Estats Units? Què va construir? Quin llegat conceptual sobre l'arquitectura va deixar?
2: Crec que la majoria de la gent coneix l'obra de CERT a Harvard, especialment les residències per estudiants casats de Peabody Terrace. Aquesta és la seva obra més coneguda i es troba en llibres de text i altres, on va intentar desenvolupar una mena de tipologia d'edificis alts que també tenia elements baixos que creaven espai públic. Un projecte molt reeixit en molts sentits. Hi ha altres obres, com a Roosevelt Island, a la ciutat de Nova York, que és en realitat un projecte molt substancial, tot i que no és gaire conegut, així que no et puc dir. La major part de la seva obra no és gaire coneguda als Estats Units.
1: Vostè què ha après aquests dies de seminari sobre CERT?
2: Bastant. He après molt sobre CERT, com algú involucrat en el món de les arts d'avantguarda a Barcelona, Catalunya, a la dècada del 1930. Hi ha diverses xerrades interessants sobre això, i també sobre el seu treball amb les arts després de traslladar-se als Estats Units, on va treballar amb Miró, però també amb Mark Rothko, a Harvard, i amb diversos altres artistes, com Calder.
1: Doncs gràcies per l'entrevista. Nosaltres també hem après molt amb vostè en aquesta estona.
3: Catalunya Nit. Catalunya Ràdio. Mr.
4: president? 55 minutes ago, my company informed me of the explosion on our rig.
5: Els divendres a aquesta hora sempre fem la mateixa cosa i repassar les estrenes de cinema amb en Marc Garriga. Bona nit.
6: La mateixa cosa amb la mateixa persona.
5: Sí, tu no, tu a vegades vas canviant. A vegades és el Manel, a vegades sóc jo, aquí estem tots dos, però... Escolta, avui és el dia de Tom Cruise.
6: Sí, senyora. Avui s'estrena Digger. És una pel·lícula molt esperada perquè Tom Cruise va rebre el Premi Oscar Honorífic l'any passat, no n'ha guanyat mai cap per una pel·lícula seva, i es deia que per aquesta podria ser la primera vegada. Però el fet és que el va fitxar Alejandro González Iñárritu, sí. I clar, això és sinònim de grandiloqüència. Es pot ser un cineasta grandiós a partir de la contenció o a partir de la megalomania, i el director mexicà ho és a partir d'aquesta segona dala. És un megalòman acabat. I això li ha reportat moltes crítiques sovint. Algunes són justificades, en aquest cas també. És una pel·lícula que és un exemple de la suma dels seus excessos visuals, de la seva incontinència narrativa i de la sobreactuació interpretativa que ell fomenta. I, per tant, és un film molt polaritzant. O t'encanta o el menysprees. Però és innegable que es tracta, per mi, d'una proposta desbordant i portentosa. Jo crec que brilla en molts aspectes, en la composició estètica, en un guió que és punyent, reivindicatiu, i en l'actuació de Tom Cruise, que per mi és superba. Però perquè és volgudament carregosa. I potser no ho acabes d'acceptar, perquè realment es fa insufrible, segons com. Però t'embafa. Però és que és l'objectiu d'aquest personatge. És un personatge que és un magnat del petroli a qui li sua absolutament el canvi climàtic. Per tant, és una sàtira bestial sobre la gent que no hi creu en el canvi climàtic i que, per tant, actuen, imagina't si ets un magnat petrolífer, sense que això tingui cap mena de conseqüència. Per mi és la sàtira definitiva contra el canvi climàtic.
5: Boníssim, d'acord. Fas venir ganes de veure-la. Tu dius que és molt polaritzant, que és de sí o no, però veig que et situes en el bàndol que la defensa,
6: sí,
5: no?
6: Sí.
5: Quantes estrelles?
6: 4.
5: Doncs vinga, aquestes 4 per Digger, que s'estrena avui. També torna en Hathaway, cinquena pel·lícula seva aquest any.
6: Sí.
7: This is Verity. Doctors don't think she'll ever walk or talk again.
5: Això és Verity, la sombra d'un engany.
6: Sí, és un engany, com diu el títol. Jo crec que podria ser la comèdia de l'any si no fos que el seu director el que pretenia fer era un thriller eròtic i li ha sortit una comèdia involuntària. De les 5 pel·lícules d'en Hathaway aquest any, recordem que és una de les protagonistes o secundària amb gran paper a l'Odissea i té altres pel·lícules que aquest any han passat amb més glòria que no pas aquesta Verity, que tot i intentar ser un thriller eròtic ni s'acosta a l'erotisme de 50 ombres d'en Grey, que això ja és molt dir, ni genera cap mena d'intriga més enllà d'ella. Ella potser és l'única cosa que la podríem salvar, és un personatge fantasmal inquietant, però l'altra protagonista, que és la Dakota Johnson, és lànguida fins a dir prou, i el guió, que pretén ser un thriller, com et deia, al final no té ni cap ni peus.
5: Molt bé, et pregunto, jo ho veig molt just, això, no sé quantes estrelles.
6: Sense pietat, una.
5: Molt bé. Va, seguim. Ara és el torn d'un thriller bèl·lic.
8: German counteroffensive has been going on for 3 days. We need you to block that road this morning.
9: Yes, sir. Yes, sir.
5: Es titula Lucky Strike.
6: Lucky Strike et sona d'una marca
5: de tabac.
6: Clar, dius Lucky Strike, una pel·lícula bèl·lica. Es titula així perquè els soldats nord-americans a la Segona Guerra Mundial, molts fumaven aquesta marca de tabac, i tenien una pràctica que era cremar primer el logo de Lucky Strike de la punta de la cigarreta, perquè si els nazis trobaven les borilles, no sabessin si eren borilles de tabac alemany o americà. Bé, aquesta és la tesi inicial, però que és un detall de la pel·lícula. Per tant, d'aquest detall han posat el títol, perquè així és cridaner. En qualsevol cas, el protagonista absolut de la pel·lícula és l'actor Scott Eastwood, que és el fill de Clint Eastwood.
5: Ah, sí?
6: Que ho fa prou bé?
5: Sí.
6: Perquè, a més, és que la pel·lícula és ell. O sigui, ell porta a les espatlles, és pràcticament protagonista únic i solitari, és un llop solitari que lluita, està entre les línies enemigues i les amigues de la Batalla de les Ardenes a la Segona Guerra Mundial i el que ha de fer en tota la pel·lícula és sobreviure, arribar al camp base del seu exèrcit en condicions extremes, neu, ferit, enemics per totes bandes, i el que passa és que és una pel·lícula que no té un pressupost molt elevat, però el director, amb cert enginy, aconsegueix que la cosa sigui prou convincent i bé, manté més o menys l'atenció fins al final. Hi ha una cosa que no acaba

0: de quallar, que és que al principi ja et diu, al principi, primera escena, que ell sobreviu, perquè surt ja a casa,
1: a
0: i dius, vaja, aquesta intriga no la té, però hi ha una altra part de la història que sí que és intriga i que te la manté fins al final. Per tant, una cosa potser compensa l'altra.
1: Mm.
0: És irregular, és previsible, però bueno, jo trobo que és prou entretinguda i que està...
1: Però el Marc l'està salvant.
0: Sí, l'estic salvant una mica. Sí.
1: Ja em va, quantes estrelles?
0: 3.
1: Molt bé, molt encuriosida per veure l'Scott Eastwood, ja el buscarem, a veure si se li sembla o no.
0: T'agradarà.
1: Vinga, una sorpresa. Hey, any of you fuck with my daughter, okay? Cancer will be the least of your worries. Campers, sup. Ella, Ivy. Ara dius que aquesta és una pel·lícula que no t'esperaves que t'agradés tant. Estem parlant de Sunny Dancer.
0: Aquesta cançó dels Scissor Sisters és sempre és bon rotllo. És una pel·lícula sobre un campament d'estiu per joves amb càncer o que estan superant el càncer, estan en remissió, per tant, víctimes del càncer, i amb aquesta premissa dius, buf. Se'n surt molt bé. O sigui, no és cursi en cap moment. Parla d'una manera molt vitalista, sense cap condescendència ni paternalismes. És directa, sincera, divertidíssima. Aquí, quan sentíem el tràiler, la mare de la protagonista que li diu, si algú es vol tirar la meva filla, el càncer serà el més petit dels seus problemes. Bueno, doncs amb aquest humor negre, però que està molt bé, per mi ha estat tota una sorpresa, com deies, amb un repartiment que lidera una magnífica Bella Ramsey, que és una noia molt jove, perquè ha estat molt qüestionada, perquè té un físic molt particular. Va ser una de les actrius que va participar a Joc de Trons i és la protagonista de la sèrie The Last of Us, que molta gent va criticar perquè no s'assemblava gens a la protagonista del videojoc. Però és una actriu grandiosa i és una pel·lícula d'aquelles que t'emociona fins al final.
1: Li posem estrelles, no, també?
0: Li posem estrelles.
1: Quantes?
0: 4.
1: Molt bé, molt bé. Va, doncs acabarem amb Narciso.
2: Atención, jovencitas y jovencitos. Chuck Berry, Elvis Presley, Limmer Richard, Narciso Arévalos les presentará a todas las estrellas del rock and roll.
3: Y estamos en vivo desde Radio Capital.
4: Hey, Zoom, adelante.
1: És una pel·lícula que ve del Paraguai.
0: El Paraguai. És molt curiosa. La veritat és que tenia molts elements per ser un film molt interessant, perquè, com heu sentit, doncs, retrata una mica l'auge de la ràdio al Paraguai en aquells anys on hi havia la resistència política, el règim militar del general Stroessner, que compta amb un protagonista molt carismàtic i misteriós, aquest Narciso del títol, però que al final l'encaix de tots aquests elements es fa una mica feixuc, la història va avançant a batzegades. Era una pel·lícula que bé, t'hauria de seduir per moltes coses, yeah, però que no acaba d'encaixar, i a més un desenllaç que a mi em va deixar absolutament fred. Una llàstima.
1: No sé si preguntar-t'ho, No, va, quantes estrelles?
0: Li posem 2.
1: 2. Molt bé, també s'estrena en la pel·lícula d'animació alemanya La llegenda d'una balena cantaire, que arriba doblada al català, la comèdia espanyola Nuda propiedad, amb Susana Abaitua i Pepe Villuela, i la història d'una deportada saharaui, Sombra nòmada, molt oportuna, ahir en parlàvem també aquí al programa. I ara un parell de propostes que ja podeu veure a les plataformes de streaming. Comencem amb una sèrie. Can you tell me your name? You may call me Kathy. You've hardly left this room, and still you brighten the whole house. You're so kind to me. Brother, a girl like that doesn't just fall out of the sky. Kathy, if you would marry me, I can protect you. You will be happy. Un tros d'història que coneixem, en aquest cas, Alice de la Dent.
0: Sí, és la mateixa història, el títol tothom el coneix, aquesta novel·la de John Steinbeck, que es va adaptar als anys 50 en una pel·lícula que va convertir en icona James Dean. Doncs ara Netflix l'ha convertit en sèrie, i sempre penses, buf, tens el record aquella pel·lícula tan meravellosa. Com estarà aquesta sèrie? Doncs està molt bé, està molt bé. És una versió molt digna, és una sèrie sensible, amb bon gust, intel·ligent, provocadora també, i a més protagonitzada per una actriu que a mi m'encanta, que és la Florence Pugh, que és... si et sona, una de les vídues negres de l'univers Marvel, com una de les, un dels papers així més coneguts, doncs ja estan disponibles els 7 capítols de l'Est de l'Eden a Netflix.
1: Sí, anirà. Aquesta també l'agafaré. A mi, per acabar, una pel·lícula d'estrena en plataformes. There's a guy. He wants to go out with my best friend. The only way that she will date this guy is if I'm dating someone else. Can I kiss you, please? La hipòtesis de l'amor.
0: Aquestes pel·lícules de diumenge tarda, sí, que van tan bé. A Prime Video regularment van estrenant comèdies romàntiques o drames romàntics que són clixés purs, amb zero imaginació. Però
1: són plaers culpables.
0: Plaers culpables, però si vols un plaer culpable, aquest. Sí, perquè no? Jo crec que és un brot, petit brot verd enmig d'aquest marasme de comèdies romàntiques, que no és perfecta ni de bon tros, però que està bé per passar l'estona, que té molt d'encant, que té molta química entre els personatges i que, bé, podeu trobar a Amazon Prime, com deia, La hipòtesi de l'amor.
1: Doncs escolta, tenim el cap de setmana ple.
0: Complet.
1: Ens l'has aquí.
0: Com sempre.
1: Sí, exacte, com sempre. No tindrem temps per tot. Gràcies, Marc, que vagi bé.
0: Igualment, bon cap de setmana.
5: Notícies sota la llum de la lluna. Amb Manel Elias i Agnès Marquès a Catalunya Ràdio.
6: Dotze minutets i arribarem a les 11 de la nit. Comencem a tenir un peu posat al demà, l'altre a l'avui. Marc Güell, Alba Barbosa, Txell Garriga, bona nit.
7: Bona nit.
6: A veure, Marc, què explicarem demà a Catalunya Ràdio?
7: Doncs estarem, òbviament, molt pendents de les conseqüències d'aquesta votació d'avui al Congrés. Ja hem explicat que Pedro Sánchez s'agafa el cap de setmana per decidir si avança eleccions o no. Dilluns veurem què és el sí. que acaba passant. Però mentre hi va rumiant, als carrers passarà això. Perquè aquest clam es repetirà als carrers també demà. El sindicat de llogateres ha convocat diverses manifestacions. Ho fan amb el lema que es diu "Això tot just comença, anem cap a la vaga general". Es faran mobilitzacions a Girona, però també a l'Hospitalet, que serà la principal aquí a Catalunya, i allà es trobaran les columnes que sortiran des de diverses ciutats del Barcelonès, del Vallès, també del Maresme, que aniran amb tren. Protestes que també repetiran a Palma, a València o a Madrid.
1: D'aquesta votació d'avui al Congrés, en les últims minuts tenim alguna novetat? Hi ha hagut més reaccions, oi, Alba?
8: Sí, la de l'expresident Carles Puigdemont, també president de Junts. En un article que ha publicat al seu compte d'X, diu que per al PSOE una victòria avui hauria estat propaganda per fer veure que són garants de drets socials. El líder juntaire assegura que si s'haguessin aprovat els decrets, el problema de l'habitatge continuaria intacte. Puigdemont lamenta, diu, que això d'avui no vagi d'habitatge, sinó de la dialèctica PP-PSOE, perquè els socialistes ja tenien dissenyada, diu, la campanya electoral abans de la votació d'aquest divendres, comptant que s'endurien una derrota al Congrés i que el serveix a la vegada per culpar-ne l'oposició i especialment Junts. Tot plegat defineix Puigdemont, respon al cinisme i la irresponsabilitat.
6: I hem de tenir també un ull posat en les pluges, Txell.
9: Sí, perquè ens espera un cap de setmana que serà sobretot inestable. És cert que Protecció Civil ja ha rebaixat el nivell del pla Inuncat, ha passat d'emergència a fase d'alerta, però igualment Protecció Civil sí que continua demanant encara molta precaució en bona part del país i atenció també a les previsions per la matinada de dissabte a diumenge, perquè hi ha avisos de color vermell del Meteocat, sobretot al Barcelonès, al Vallès Occidental, al Vallès Oriental, al Maresme i també la Selva. I per cert, que avui parlem molt de pluja, però demà farà 3 mesos de l'incendi de les Gavarres, que ha estat el més greu d'aquest any a Catalunya, i demà explicarem que els propietaris forestals afectats no descarten denunciar al jutjat l'empresa que va provocar aquest incendi.
7: Doncs amb tot això sembla que se'l gira feina als companys del suplement, perquè entre pluges, tots aquests moviments polítics, per cert que també comença demà el concurs de castells a Tarragona, demà i diumenge, i el suplement n'estaran molt pendents. Si us sembla, podem parlar amb el seu director, el director del suplement, Roger Escapa, bona nit.
10: Què tal, bona nit, com esteu?
7: Molt bé, i escolta, em sembla que t'espero un cap de setmana de molta intensitat política.
10: Trepidant, molt pendents de Pedro Sánchez, s'ha tornat a prendre aquests dies de reflexió, no és la primera vegada, ja ho sabem de sobres,
7: sí.
10: Però bé, sembla que aquesta vegada el desenllaç també està bastant anunciat i que això pot acabar amb convocatòria electoral. Avui n'estàvem molt pendents, sembla que haurem d'esperar també aquest cap de setmana, però... Però bé, tot apunta en aquesta direcció. Sentirem Junts per Catalunya aquest cap de setmana al suplement, sentirem algunes de les veus afectades i protagonistes també, i també molt pendents del temps, perquè les pluges continuen, i també a veure com va aquesta nit.
7: Per tant, diversos fronts oberts. Fareu moltes més coses perquè, per exemple, diumenge sereu a Tarragona.
10: Sí, i això ens fa molta il·lusió perquè és un programa que ja hem fet alguna vegada, Concurs de Castells, l'espectacle casteller més gran del món. Només es fa cada 2 anys, per tant, és una cita imperdible també de l'univers casteller. Les colles hi arriben en un moment espectacular, diuen que pot ser

0: el concurs el millor de tota la història. Evidentment, els verds, que sempre són els grans favorits i que estan platòrics. I és un espectacle preciós de narrar per la ràdio, molt emocionant. I si bé el suport audiovisual sempre és interessant, també captar a través de les zones els crits, els silencis, com els caps de colla donen les indicacions, el moment en què la plaça fa el silenci, el moment en què aplaudeix, és espectacular. Serem a Tarragona i serà tothom, perquè hi haurà totes les autoritats polítiques importants del país, també tota la societat civil, 6.000 persones en una plaça plena a bullir i amb molta suor, però també amb molta sang i amb moltes llàgrimes. Segurament.
1: Doncs escoltarem segur transmetent aquesta emoció del concurs de Castells. Alguna cosa més, Roger, que feu aquest cap de setmana?
0: A veure, ens estem començant a preparar per la Marató, perquè s'ha publicat ja que a TV3 els presentadors seran el Miqui Núñez i la Raquel Sans, una parella fantàstica que aquests dies també veiem a la travessa de VIP.
1: I tu a Catalunya Ràdio.
0: I evidentment la Marató també arrenca cada any a Catalunya Ràdio i som els encarregats, els del suplement, de donar el tret de sortida. Aquest any dedicada a les malalties neurodegeneratives. També ens tocarà a tots, perquè tots tenim casos a prop que segur que, que doncs ens toquen i ens fan emocionar, i comencem a escalfar motors per una cita imperdible del mes de desembre. Ves per on, Marc, que sí? La Marató no coincideixi amb la convocatòria electoral.
1: Ui.
0: Doncs, de Pedro Sánchez.
1: Dilluns sortirem de dubtes.
0: Segurament que sí.
1: Doncs, Roger, us escoltem demà a partir de les 6, ben connectats al suplement.
0: Bona nit, gràcies.
2: Sis minutets i arribarem a les 11. A aquesta hora volem saber com estan treballant el diari de cara a demà, a l'edició de demà. Els companys del Punt Avui podem saludar la vicedirectora, Dolors Vallès. Bona nit.
3: Bona nit, Agnès. Bona nit, Manel. Bona
2: Com
3: nit.
2: Anem? Aviam, què treballeu per demà?
3: Doncs el que ja ho heu anat apuntant, en una jornada d'alta tensió política, doncs demà dissabte obrim amb un dossier que mira directament al Congrés Espanyol i la Moncloa. El titular de la crònica, de David Portabella, ho diu clarament. Sánchez rumia eleccions. Després del vot en contra de Junts, el president espanyol afronta un cap de setmana de reflexió sobre el futur immediat de la legislatura. En el mateix dossier explicam també els retrets de partidisme que ha aixecat el debat. Val? I una altra de les històries, diríem, destacades, que posem el focus, és la crònica judicial de Jordi Panyella, una escalada al judici. Al final de la vista oral del cas de Roger Espanyol, amb una fiscalia que avala l'actuació policial i deslliga els fets del context de l'1 d'octubre, aquesta és a grans trets la nostra portada de demà.
2: Vam, doncs amb contingut variat i molt vinculat també doncs, a l'actualitat en aquest cas d'avui. Doncs Dolors, moltes gràcies, que vagi bé.
3: Bona nit, bona,
2: bona nit.
3: Nit,
2: bona nit.
4: Cinc minuts per arribar a les 11 i tancar el Catalunya Nit. Avui ho farem amb el dibuixant, el caricaturista, el ninotaire, conegut com a Cap, o també Jaume Capdevila. Bona nit, Jaume.
5: Molt bona nit.
4: A veure, Jaume, tenim a Pedro Sánchez reflexionant aquest cap de setmana. Tu et fem reflexionar ara en veu alta. Tens no dos dies, sinó 3-4 minuts. Com ho has vist, això?
5: Mira, jo per reflexionar avui, com que no us puc dibuixar per la ràdio és una cosa molt complicada, sí. El que farem serà una cosa molt similar. Hi ha una cosa que és l'auca. L'auca és una tradició popular catalana en la qual hi ha uns dibuixets, però sota hi ha uns rodolins.
4: Sí.
5: Jo us faré els rodolins del programa d'avui i vosaltres hi poseu els dibuixets, no?
4: A veure si
5: funciona, eh? A veure. Penseu que això és auca, és poesia popular, eh? No és Maragall, sí, sí. Ni Verdaguer, ni Espriu, eh? Auca del Catalunya Nit, avui un dia embrugit. Ha començat el programa que jo em posava el pijama, però avui un dia crucial que fa un tuf electoral. La gent ocupa el carrer perquè es reguli el lloguer. Mari Carmen, desnonada, ha fet tornar a la barricada. I a totes les places d'Espanya es planten tendes de campanya. Hi haurà soroll per rato, perquè dormen tendes més barato. Propietaris, llogaters, tots barallats com qui més. Però sabeu qui es frega les mans? Aquells fons voltors tan grans que les lleis, sense plorera, ells se les passen pel darrere. Però bé, el govern, sentint les feres, ha recordat que és d'esquerres i ha fet a cuita corrent un decret ben avinent. Però ha perdut la votació perquè els de Junts diu que no. i d'aquí ve el remor de fons que potser hi haurà eleccions. I ja tothom es col·loca per si el Sánchez les convoca. Però res canvia a Espanya, que portem 3 anys de campanya. Al carrer criden ben alt, volem vaga general. I han tallat la Meridiana, que això és una tradició ben sana. En fi, hi ha soroll per estona, que cridar tothom s'hi abona. I el resum, fet i comptat, doncs que el lloguer ens han pujat. Després de l'habitatge, el gran tema ha estat l'oratge. Tant l'Agnès com el Manel, amb uns ulls posats al cel, explicant amb pèls i senyals com plou a bots i barrals. Mig Catalunya inundada i la resta, bé, bastant mullada. Hem connectat amb Tortosa a veure com anava la cosa i hem sentit que l'Inuncat diu que plou sobre mullat. Ja ha sortit Lima Soler per dir que tot va molt bé, però la mullena no fuig, que ens va dir la Gemma Puig. Bé, altres temes que s'han dit en el Catalunya Nit. Si ets culer, doncs un bon dia. Primer guanyant a Turquia i assabentant-te després que el Rafinha no té res. I hem sentit Batusta Morla, que això no rima ni si no em xorla. I el plet del Roger Espanyol diu que tot fou un protocol i que si et pica un policia, doncs vés-te a queixar amb ta tia. Després, una entrevista d'estret amb la Nàdia Mohamed, les eleccions al Brasil, que tenen el país a mil, si bé entre el Lula i el Bolsonaro tot sona retorn al passado, i escoltant en Mario Gas, això és sempre una masterclass. Bé, l'estona d'allò del cert m'ha costat d'estar despert, eh? Però bé. Després, el cinema, per saber allò que s'estrena, les notícies de demà que ens han acabat d'explicar, i el Roger Escart pel suplement, que no para ni un moment, que una cosa que ha explicat m'ha deixat esbatenat, que des de les 7 del matí diu que els castells podreu sentir si us lleveu convenientment i poseu el suplement. I bé, la portada del diari, la informació que no pari, i amb aquesta auca hem finit avui el Catalunya Nit.
4: Meravellós, eh?
2: Totalment, un aplaudiment.
5: Sí, no? Heu vist els dibuixets?
4: Els anàvem veient. Sí, era una tira còmica, això, eh? Era com
0: bueno, d'això es tracta, d'això es tracta.
4: Sí, ho has lligat molt bé. Doncs res, si vols dir-hi l'última, pots dir bona nit a tothom i ho deixarem aquí fins dilluns.
5: Home, bona nit, bon cap de setmana i que no pari la camama, tu.

0: al Catalunya Nit, el fem Manel Elias, Agnès Marquès, Marc Güell i la redacció d'informatius de Catalunya Ràdio. Amb Eli Espuny a la producció i Luis Ángel Alonso al control de so.
1: Trescat Info.

0: Pedro Sánchez valora si convoca eleccions espanyoles anticipades per a finals de novembre. El president espanyol s'agafa el cap de setmana per reflexionar després que el Congrés hagi tombat amb els vots de Junts, el PP i Vox els dos decrets d'habitatge. El debat ha estat agre, amb retrets i amb crítiques dirigides sobretot als juntaires. El sindicat de llogateres convoca manifestacions aquest dissabte en defensa del dret a l'habitatge i anuncia que ja treballa per convocar una vaga general. Aquest divendres els activistes han incrementat les protestes al carrer amb talls de trànsit en dues artèries de la ciutat de Barcelona, l'Avinguda Meridiana i la Gran Via. Les Terres de l'Ebre intenten recuperar la normalitat després de l'últim episodi de pluja que ha deixat inundacions i més de 200 litres en alguns municipis. Els bombers han fet més de 300 sortides i una vintena de rescats de persones. No hi ha hagut, però, danys personals. Tot i que Protecció Civil ha rebaixat el nivell d'alerta, continua demanant molta precaució. Europa i la resta de països del G7 claudiquen davant les pressions de Donald Trump i acorden alliberar 100 milions de barrils de petroli. L'objectiu és intentar baixar els preus dels carburants en ple auge per la inestabilitat a l'Orient Mitjà. El govern francès s'obre el diàleg amb els estudiants després de violentes protestes als instituts de secundària. El ministre d'Educació promet fer-los cas i atendre les seves demandes, però les associacions d'estudiants diuen que amb les mesures que planteja no n'hi ha prou. La Pedrera dedica la primera gran exposició a Barcelona al pintor i escultor alemany Anselm Kiefer, figura clau de l'art contemporani europeu. Reuneix més de 70 peces que recorren els grans eixos del seu univers, com la memòria, la història o la naturalesa. L'obra de Josep Lluís Sert és un model a seguir davant els reptes actuals de les ciutats, com el canvi climàtic. Ho ha dit a 3CAT Info Eric Manfort, un dels màxims especialistes mundials sobre l'arquitecte català. Ha participat a Barcelona en un seminari que ha analitzat la vigència de Sert.
1: Esports. Victòria del Barça de bàsquet a l'Eurolliga 82-95 a la pista del Besiktas. Panter amb 16 punts, ha estat el millor jugador blaugrana i el base Umoja Gibson n'ha notat 15. Rafinha estarà disponible per jugar al Barça-Getafe del 10 d'octubre al Camp Nou. El davanter brasiler ha passat avui noves proves mèdiques que han determinat que no té cap lesió a la cuixa dreta. I Patrick Guijarro admet que té bona sintonia amb el Barça per renovar el seu contracte. La jugadora blaugrana n'ha parlat a la prèvia del clàssic de la Lliga F de diumenge al Camp Nou.
0: Pel que fa al temps, durant la matinada es tornaran a reactivar les precipitacions a les Terres de l'Ebre, però no seran tan fortes. Al cap de setmana es manté el risc de pluja intensa localment torrencial. Aquest dissabte els ruixats podran ser intensos a tot el litoral, des de les Terres de l'Ebre fins a l'Empordà, i a la tarda a les comarques interiors. La matinada de dissabte a diumenge s'intensificaran al litoral central i es demana molta precaució.
2: 3CAT Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. Pedro Sánchez decidirà aquest cap de setmana si avança les eleccions espanyoles i les convoca a finals de novembre. Això després que el Congrés ha tombat els dos decrets d'habitatge amb el vot en contra de Junts, el PP i Vox. Sánchez els ha avisat que la història el jutjarà més aviat del que es pensen. Madrid, Paula Brujats.
3: La derrota al Congrés marca un abans i un després de la legislatura, la campanya està servida i la decisió d'anar a les urnes només depèn de Pedro Sánchez. Ho meditarà durant el cap de setmana i si les convoca ho anunciarà dilluns per votar el diumenge 29 de novembre. La Moncloa diu que tots els escenaris estan oberts, però Sánchez deixava que s'intuïssin les seves intencions en aquesta crítica a Junts, al PP i Vox.
4: La història les juzgarà antes de lo que creen y con más contundencia de la que imaginan.
3: I ministres socialistes l'animen a avançar eleccions i creuen que no hi haurà millor oportunitat que ara, aprofitant la mobilització als carrers. Sumar, que no té candidat encara, diu que també està preparat per si arriba el moment per Pablo Bustindú i seran un plebiscit per l'habitatge que retratarà Junts.
5: Se han equivocado gravemente y pagarán este error político en las urnas. Creo que Junts ha tomado una decisión absolutamente incomprensible y desastrosa que les lleva a la desaparición de su espacio político.
3: Però Junts espolsa la pressió i Míriam Nogueras la trasllada a Pedro Sánchez per no haver fet el paquet d'habitatge que li reclamaven.
6: I molts de vostès estan fent el pitjor que pot fer un polític, que és alimentar la mentida. No busquem la derrota de ningú. Nosaltres el que volem és una solució.
3: I Esquerra i Podem veuen precipitat convocar eleccions i demanen a Sánchez que no s'equivoqui Gabriel Rufián i Ione Belarra.
7: Cabeza fría. Parece que no hay nada a la izquierda del PSOE votable. Hay mucha gente de izquierdas en este país que no quiere votar al PSOE y no tiene a quien votar.
8: La gente no quiere elecciones, quiere soluciones.
3: Mentre el líder del Partit Popular es frega les mans.
9: Tiene la coartada. Ponga la fecha. Convoque elecciones. Que hablen los españoles. Y antes de hacerlo, que tenga el arrojo de salir a la calle.
3: El PP i Vox saben que tenen totes les enquestes a favor i això és el que fa por a mig Consell de Ministres si s'entrega el govern a la dreta i l'extrema dreta abans d'hora, 6 mesos abans que acabi la legislatura.
0: El debat sobre l'avançament electoral l'ha precipitat la derogació del decret del govern espanyol que incorporava el gruix principal de mesures en habitatge. També s'ha rebutjat el segon text, el dels lloguers indefinits, que ja arribava al debat sense opcions de prosperar. Tot plegat després d'una sessió molt agra amb intercanvi de retrets i regust de final de legislatura. Àlex Giral Robert.
10: El ple només tenia la convalidació dels dos decrets en l'ordre del dia i s'ha allargat 5 hores, entre d'altres, perquè el PSOE i Sumar han volgut que les votacions fossin nominals i de viva veu, que la sessió era més que la simple aprovació de dues normes, ho han evidenciat les interrupcions constants i els discursos pujats de to. Per exemple, el de Gabriel Rufián, que ha ensenyat des del faristol un bitllet de 50 euros a la bancada de Junts.
11: Está su estelada. La voy a dejar aquí. Para que no lo olviden, la bandera que comparten con PP y con Vox.
10: I és que els de Carles Puigdemont han estat el blanc de les crítiques de la majoria d'intervencions. La ministra d'Habitatge, Isabel Rodríguez, els ha interpel·lat repetidament.
12: Demuestren que en Catalunya hay una alternativa a una derecha que es capaz de estar en lo que a la gente importa.
10: Però Míriam Nogueras no li ha agafat el guant i ha mantingut que calia tombar el text i fer-ne un de nou.
6: Evitem un empitjorament, però la solució continua pendent i vostès hauran de decidir si la volen o no la volen.
10: Fins i tot el mateix Pedro Sánchez ha demanat un últim torn de paraula, un gest gens habitual, per reclamar el suport als grups.
4: Si hoy decaen, el daño a nuestro país será immenso.
10: El Congrés fa temps que viu escenes pintoresques i aquest divendres no n'ha estat l'excepció. Part de la cambra ha reaccionat així quan la mesa ha anunciat que li tocava començar la segona votació a Ana Vázquez, la dirigent del PP, expedientada per haver exhibit un pot de gas pebre al Congrés.
13: Empezaremos con la diputada que ha salido por sorteo, que es la señora Ana Belén Vázquez Blanco. Señores secretarios, vamos a empezar.
10: Diversos diputats han imitat el so d'un esprai. Tancades les votacions, la sessió ha acabat amb crits des de la tribuna del Congrés i amb el llançament de pamflets per part d'activistes del dret a l'habitatge.
0: L'expresident Carles Puigdemont i president de Junts, en un article publicat a la xarxa X, denuncia una campanya de desgast del seu partit per part, sobretot, del PSOE, que titlla d'irresponsable. Segons Puigdemont, una victòria al Congrés hauria estat propaganda per a Pedro Sánchez i si s'haguessin aprovat els decrets, assegura el problema de l'habitatge continuaria intacte. Puigdemont lamenta que tot plegat respongui a la dialèctica PP-PSOE i afegeix que els socialistes ja tenien dissenyada la campanya electoral abans de la votació d'aquest divendres. També ha valorat la votació al Congrés el president de la Generalitat, Salvador Illa. Se sent decebut pel vot en contra de Junts i creu que el partit s'ha equivocat tombant els decrets. Illa ho ha valorat des d'un col·loqui al Fòrum d'Atocha, a Galícia.
14: Crec que és un error greu el que està fent Junts per Catalunya i m'ha decepcionat profundament. Un partit que jo he conegut en altres temps defensant els interessos dels catalans i les catalanes i que avui no ho fa.
0: Esquerra Republicana admet que els decrets eren millorables, però lamenta que amb la votació d'aquest divendres s'hagin perdut mesures útils per garantir el dret a l'habitatge. En un comunicat, els republicans afegeixen que la política d'habitatge no es pot convertir en una batalla partidista. Des dels comuns, Jessica Albiach retreu als de Junts que s'hagin convertit en còmplices de la violència habitacional i per la CUP el partit ha prioritzat els rendistes. El líder del PP català, Alejandro Fernández, ha instat Pedro Sánchez a convocar immediatament eleccions. A Barcelona, dues concentracions han provocat talls de trànsit, una a l'Avinguda Meridiana, a l'altura de Fabra i Puig, i l'altra a Gran Via, a la plaça Espanya. I a la plaça Catalunya, els activistes han fet una assemblea que ha acabat amb un missatge molt clar, vaga general. Joan García.
15: Tarda de mobilitzacions al carrer per escalfar motors per la manifestació d'aquest dissabte a l'Hospitalet, que es prepara com la gran resposta dels sindicats de l'habitatge de Catalunya al que ha passat al Congrés. A 3:45 de la tarda, els acampats de Plaça de Catalunya feien pinya al costat d'una ràdio per escoltar el desenllaç de la votació dels decrets i, en saber-se el resultat, aquesta reacció. Una crida a la vaga general que el portaveu del sindicat de llogateres, Enric Aragonès, feia extensible a tots els sectors a l'assemblea que s'ha fet a la mateixa Plaça de Catalunya.
16: Per tant, hem fet una crida a tothom que ha sortit al carrer aquests dies a posar-se a organitzar aquesta vaga general. Als centres educatius, que es facin assemblees, als llocs de treball, als comitès d'empresa, que es comencin a fer assemblees, a les universitats, que els estudiants convoquin assemblees de facultat i comencin a preparar la vaga, als pobles, a les ciutats, la pagesia, a les associacions de veïns, que tothom es posi a preparar la vaga.
15: Si fins ara aquest sindicat explica que s'havien avingut a propostes per afavorir el consens, ara es plantegen defensar-ne unes altres, que diuen que són de màxims. La també portaveu del sindicat Carme Arcarazo n'enumera algunes.
17: Baixades massives de lloguer, contractes indefinits, impost a la riquesa per l'adquisició massiva d'habitatge públic, prohibició efectiva de les compres especulatives, i la idea és que la ciutadania pugui dir la seva i pugui refermar aquesta voluntat que el sindicat té d'anar més enllà.
15: La Confederació Sindical pel Dret a l'Habitatge de Catalunya ha promogut dos talls de trànsit, un a la Meridiana amb Fabra i Puig i un altre a la Gran Via amb Plaça d'Espanya.
0: Els sindicats majoritaris, Comissions Obreres i la UGT fan una crida a la mobilització social per dignificar l'accés a l'habitatge. En un comunicat conjunt, els dos sindicats donen suport a la resposta expressada als carrers i en les manifestacions convocades per aquest cap de setmana, però eviten parlar d'una possible convocatòria de vaga. Sí que ho ha fet el secretari general de la UGT, Josep Maria Álvarez, que ha incidit en la dificultat d'aconseguir que sigui un èxit.
18: Convocar les vagues és fàcil. Fins i tot fer la presentació de la documentació és fàcil. Fer-les és una mica més complicat. I nosaltres, les organitzacions sindicals a Espanya, tenim una tradició que quan convoquem una vaga es fa. I, per tant, hem de veure doncs, de quina manera podem arrossegar per poder fer una gran mobilització.
2: 3CAT Info.
0: Les Terres de l'Ebre intenten recuperar la normalitat després de l'últim episodi de pluges que ha deixat més de 270 litres en alguns municipis. Els bombers han fet una vintena de rescats de persones atrapades per l'aigua i unes 300 actuacions. Durant les pròximes hores seguiran ajudant els veïns a treure aigua de baixos i pàrquings inundats. Protecció Civil demana mantenir la prudència davant d'un cap de setmana que continuarà amb inestabilitat. Unitat Mòbil a Tortosa, Xavier Espel i Ricard Buiga.
19: 140 bombers han actuat a les comarques afectades per atendre l'emergència. Un contingent important seguirà a la zona per atendre possibles incidències aquest cap de setmana. L'aigua ha causat danys materials. No hi ha hagut afectacions importants a les persones, tot i que s'han fet una vintena de rescats, ni tampoc han registrat incidències greus en infraestructures. El cap de la regió d'emergències a l'Ebre, Albert Castellet, diu que aquest capítol és molt diferent al de l'any passat, que va causar molts danys en cases i ponts.
20: L'episodi ha estat diferent. Aquesta vegada és veritat que han arribat a caure fins a 200 litres, però de forma prou regular. L'episodi passat van quedar de forma molt intensa, amb episodis d'intensitat de pluja molt curts i intensos, i va provocar molts més danys. A nivell d'afectacions estructurals, no sé si recordeu l'any passat, però vam tenir moltes, de 30 o 40.
19: El cap de Protecció Civil a l'Ebre, Rafael Parades, diu que treballen perquè 1.200 usuaris recuperin el subministrament elèctric. Són sobretot clients d'Ulldecona i Tortosa.
21: Estem treballant intensament amb les companyies per veure de quina manera es pot restablir, i si no es pot restablir de manera definitiva, doncs mirar si podem aportar generadors o altres tipus d'energia que pugui permetre a la ciutadania tindre pues, aigua, llum i telefonia, sobretot, perquè ens interessa molt que ens puguin comunicar i nosaltres poder-nos comunicar amb ells.
19: Una vintena de desallotjats preventivament de dos edificis al nucli antic de Tortosa han estat allotjats en hotels o cases de familiars. L'Ametlla de Mar ha registrat la quantitat d'aigua més gran. La Luana té una geladeria al carrer Major. S'ha tornat a omplir d'aigua, però no ha tingut res a veure amb les avingudes d'aigua d'altres anys.
22: Jo trobo que és la vegada que més aigua he vist baixar del barranc, però
1: penso que estàvem tots més alertats, ja, pues, desgraciadament, cada vegada passa més, i, bueno, pues, posem més mesures, trobo, i ens avisa també l'Ajuntament i d'allò.
19: Mas de Barberans ha estat una altra de les poblacions afectades. Voluntaris com el Cristian han ajudat bombers i Protecció Civil.
5: Ara el que han fet és anar a pegar una volta per veure com estan, pues, totes les cases, com està el poble i tot, i qui té més necessitat. Per exemple, han trobat una dona al Barranquet que necessita que li traguéssim aigua. Han parlat amb els bomberos per veure si podien posar la bomba, però ens han dit que no, perquè no hi ha una profunditat que necessitem per posar la bomba. Així que ara anem nosaltres.
19: Ara tocarà recuperar també camins i veure com ha afectat la pluja als conreus.
0: La millora de la situació sobre el terreny ha fet que el nivell d'alerta també es rebaixi. El Pla Inuncat ha passat de fase d'emergència a fase d'alerta. Des de Protecció Civil, però, es continua demanant molta precaució davant d'un cap de setmana que serà inestable. Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil, recorda que ja no hi ha activa cap alerta de les que s'han enviat als telèfons mòbils, però que cal extremar la prudència.
22: Les alertes que hem enviat ja han finalitzat la seva vigència. La precaució la demanem, la seguim demanant, sobretot perquè el territori està en aquests moments molt afectat i, per tant, pot haver-hi zones on hi hagi basals d'aigua, pot haver-hi zones on s'hagi quedat enclotada.
2: El temps.
0: Gemma Puig.
23: Un cap de setmana molt i molt pendents de l'estat del cel, dels ruixats, que continuaran afectant-nos i, per tant, molta precaució perquè ja ha plogut i continuarà plovent i, en molts casos, en llocs on ha plogut molt aquest divendres. Ruixats que es poden reactivar des de primera hora del matí a les Terres de l'Ebre, després cap a la costa central i també a la tarda cap a la costa Brava. Per tant, aquests avisos del Servei Meteorològic de Catalunya, des del Baix Ebre fins a l'Alt Empordà, amb aquestes precipitacions que poden afectar aquest sector fins al Montsià, amb 40 litres per metre quadrat en només mitja hora, i a la tarda de dissabte també cap a comarques interiors. Per tant, ruixats irregulars, Pirineu, Prepirineu o Catalunya central. Potser Ponent queda un pèl al marge d'aquesta inestabilitat. Les temperatures no variaran gaire, per tant, li costarà de pujar el termòmetre. I, de moment, amb mapes d'avui, la zona més complicada i els dies més complicats serà la matinada de dissabte a diumenge, amb aquests avisos de nivell 5 sobre 6 entre el Vallès Occidental i el Barcelonès i la Selva. Aquests ruixats que poden ser intensos en aquestes comarques, molta precaució, i es mantindrà la inestabilitat també de cara a diumenge.
2: 3CAT Info.
0: Els països del G7 han acordat alliberar 100 milions de barrils de petroli i dièsel durant els propers 4 mesos per intentar rebaixar els preus dels carburants que estan en alça per la guerra a l'Iran. L'anunci ha estat celebrat per Donald Trump, que havia posat pressió a Europa perquè prengués la decisió. Anem a Brussel·les. Bruno Forte Amiràs.
24: Europa cedeix davant les pressions de Donald Trump i accepta alliberar les seves reserves de petroli, en particular les de dièsel. El president francès, Emmanuel Macron, ho defensa.
25: Els mercats ja han començat a baixar. Això hauria de reduir els preus del cuir del dièsel. Aquesta decisió compartida i aquesta unitat haurien de fer baixar els preus.
24: Macron ha proposat que la Unió Europea aporti la meitat de tots els barrils pactats. Això són 50 milions de barrils. Segons l'agència Reuters, la resta del petroli el posaran altres països occidentals, que també siguin membres de l'Agència Internacional de l'Energia. És el segon cop que els socis d'aquest organisme alliberen les seves reserves estratègiques des que va començar la guerra a l'Orient Mitjà. Aquesta vegada, els països europeus han acceptat el pacte perquè Donald Trump ha retirat la seva amenaça de deixar Europa sense dièsel nord-americà. Macron diu que això forma part de l'entesa.
25: Tots ens hem compromès a no limitar les exportacions i, en particular, el president Trump ha estat molt clar en aquest punt. Crec que és positiu que haguem creat una coordinació entre els actors.
24: Dels Estats Units prové la meitat de tot el dièsel que Europa compra a l'exterior. A les benzineres europees, aquest carburant ja es paga de mitjana a 2 euros amb 24 cèntims per litre. Si Trump hagués tallat l'aixeta, els preus encara es podrien haver disparat més.
0: Ara com ara, l'escalada dels carburants i els productes energètics ja s'ha traduït en un repunt de la inflació a la zona euro, que ha assolit el nivell més alt en 3 anys. S'han enfilat fins al 3,8%, 6 dècimes més que a l'agost. A França, les protestes dels estudiants de secundària continuen, malgrat que el govern ha començat a cedir en algunes reivindicacions. Les associacions d'estudiants diuen que les mesures no són suficients i volen distanciar-se dels aldarulls violents dels últims dies. París Isabel Galí.
3: Les reivindicacions dels estudiants han estat escoltades a la seu del Ministeri d'Educació, però a falta de cap compromís concret mantenen la mobilització general de dimarts que ve. Héloïse Lefebvre és la secretària general de la Unió Estudiantil Francesa.
7: No n'hi ha prou i no està a l'altura de les reivindicacions dels joves estudiants. El moviment que ahir va agafar embranzida ara ja és històric.
3: La imatge d'entrades d'institut cremades s'ha repetit aquest divendres i els estudiants s'han desmarcat dels que calen foc. Louis Letoublon és vicepresident del sindicat Les Lycéens.
8: Són actes violents, comesos per terceres persones que els estudiants que hi ha en els bloquejos no coneixem. Així que el moviment i la mobilització estudiantils ens en desvinculem del tot.
3: El ministre d'Educació, en tot cas, ha promès escolta activa als estudiants. Abans de dimarts podran respondre a una enquesta en línia del que creuen que ha de millorar. I ell s'ha avançat algunes reivindicacions. Eduard Geffroy.
9: No podem acceptar que tinguem professors que no puguin ser substituïts durant 3 o 4 mesos, sobretot per una classe amb exàmens. Per tant, a partir de principis de la setmana vinent, llançarem un pla d'acció amb tots els directors per accelerar significativament el procés de substitució.
3: A l'educació secundària francesa, el 10% de les hores lectives es perden per falta de professors substituts.
0: La Pedrera dedica la primera gran exposició a Barcelona al pintor i escultor alemany Anselm Kiefer, figura clau de l'art contemporani europeu. Reuneix més de 70 peces que recorren els grans eixos del seu univers, com la memòria, la història, la naturalesa i la transformació de la matèria. Aquesta és la primera vegada que es pot veure a l'Estat espanyol el conjunt de les seves emblemàtiques vitrines, elaborades amb materials com cendra, plom, plantes seques o roba, i segons el comissari Walter Schmerling, també és la primera oportunitat al món d'admirar-les al costat de les seves pintures.
11: L'exposició és extraordinària, permet endinsar-se en l'univers d'Anselm Kiefer i veure una

0: part de la col·lecció privada del col·leccionista alemany Hans Grote. En Hans va morir fa 5 anys i li hauria encantat ser avui aquí amb nosaltres, ja que és la primera vegada que es veu aquesta combinació de pintures i vitrines, o deixeu-me dir, palaus de vidre.
1: L'exposició es pot visitar a la Pedrera fins del 24 de gener. I encara en clau cultural, us expliquem que el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona ha analitzat aquesta setmana la vigència de l'arquitecte Josep Lluís Sert en un seminari emmarcat en la capitalitat mundial de l'arquitectura. Pel professor nord-americà Eric Manford, un dels màxims especialistes mundials sobre l'arquitecte, Sert és un model a seguir davant els reptes actuals de les ciutats, com el canvi climàtic. Són declaracions a Catalunya Ràdio.
0: Sí, crec que estaria molt centrat en aquestes qüestions, tal com ho va estar sempre el seu treball pel que fa a solucions d'habitatge relacionades amb el medi ambient, el paisatge o els patrons de la vida quotidiana. El treball que va fer a l'Amèrica Llatina, que en la seva majoria no es va arribar a construir, aborda algunes d'aquestes coses molt directament, com el projecte per Chimbote al Perú. Així doncs, crec que estaria molt atent a moltes d'aquestes qüestions, de les quals ell mateix ja en parlava fa 50 anys, a la dècada del 1970.
1: Cert, va ser degà de l'Escola d'Arquitectura de Harvard durant bona part dels anys 50 i 60. Durant la seva etapa nord-americana va signar projectes tan destacats com el complex residencial Peabody Terrace, el campus de Cambridge, a Massachusetts, i també l'antiga ambaixada dels Estats Units a Bagdad. L'escriptora, crítica literària i expresidenta del PEN català, Dolors Oller, ha mort als 84 anys. L'escriptora gironina va combinar la creació poètica amb obres de reflexió sobre l'escriptura, la lectura i la construcció del sentit literari. Entre aquestes destaquen les miscel·lànies Carneriana, Josep Carner, 25 anys després, i Gabriel Ferrater, In Memoriam. Oller, companya del també poeta Narcís Comadira, va col·laborar en diversos volums col·lectius de literatura i també de teoria literària. Al llarg de la seva trajectòria va ser reconeguda amb diversos premis, com el de Crítica Serra d'Or o el Josep Vallverdú d'Assaig, i el 2022 va ser homenatjada per la Institució de les Lletres Catalanes. La seva mort ha provocat moltes reaccions des del món cultural i institucional, com el Departament de Cultura, la Institució de les Lletres Catalanes o la de l'alcalde de Girona, Lluc Salelles.
2: Esports.
1: Amb en Joan Fitó.
3: Segona victòria del Barça de bàsquet a l'Eurolliga. L'equip blaugrana ha guanyat per 82-95 a la pista del Besiktas d'Istanbul. El Barça ha anat pràcticament tot el partit al davant en el marcador. Bon partit de Kevin Panther, màxim anotador blaugrana, amb 16 punts. També n'ha anotat 15 Umoja Gibson. El tècnic blaugrana, Alexander Sekulic, content amb el rendiment de l'equip.
4: No vull parlar del futur ni d'alguns jugadors. Parlem d'aquest partit, del partit d'aquesta nit. No dono mai cap victòria per feta. Vull que gaudim d'aquesta victòria i també elogiar els jugadors que han jugat el partit perquè ho han fet realment bé. No ha estat un partit fàcil de jugar.
3: Joel Parra, que ha anotat 7 punts i ha estat el jugador que més minuts ha jugat, content amb el triomf.
5: Estic molt contents per la victòria, un camp complicat. A Dubai vam fer també un bon partit, però un mal segon quart doncs ens va arrastrar molt el marcador, però crec que l'equip està en bona línia, l'equip està competint i està donant passes endavant. Així que et dic, molt content per la victòria aquí a Besiktas. És molt complicada l'Eurolliga i més guanyar aquí fora de casa, així que molt contents.
3: El Barça torna a jugar diumenge a l'ACB contra l'UCAM Múrcia, a l'Eurolliga, pròxim partit, divendres vinent, al Palau contra els Alguiris de Kaunas. En futbol, bones notícies també per al Barça. Rafinha no té cap lesió i estarà disponible per jugar el 10 d'octubre contra el Getafe al Camp Nou. Així ho determinen les proves mèdiques a què s'ha sotmès el davanter brasiler. Li han fet una ressonància magnètica que ha confirmat l'edema que ja li havien trobat els metges de la selecció del Brasil i que el va obligar a abandonar la concentració de la Canarinha. Això pel que fa al masculí, el conjunt femení, encara un cap de setmana de clàssic.
2: 3CAT Info.
3: I en la prèvia d'aquest clàssic, Patri Guijarro ha admès que té bona sintonia amb el Barça per renovar el contracte que finalitza aquesta temporada. La jugadora blaugrana n'ha parlat a la prèvia d'aquest clàssic de la Lliga F de diumenge al Camp Nou.
6: Estamos en conversaciones, las conversaciones por parte de las dos están yendo muy bien. Espero

0: Esport 3 i el Badalona Women, que juga al camp del Sevilla, també ho farà en aquest cas diumenge a les 12. Les catalanes viatgen sense Vicky i Itzi, que en són baixa per lesió. Aquest cap de setmana tampoc hi haurà futbol a la primera divisió pels compromisos de seleccions. L'Espanyol juga aquest dissabte contra... La selecció espanyola juga aquest dissabte contra la República Txeca. Ho farà a Oviedo, el tercer partit d'aquesta aturada. El seleccionador Luis de la Fuente ha tirat pilotes fora quan li han demanat si Lamine Yamal serà titular.
1: Sacar al equipo que creamos más adecuado para ganar el partido de mañana, que es un partido también muy complejo, muy difícil, como todos los internacionales, y además muy importante para nosotros. Y Lamine, de igual manera que otros compañeros, la semana, el último partido, pues jugó 60 minutos y no completó 90, previendo estas circunstancias. Lo que pasa es que sacaremos a los que creamos que tenemos que sacar para ganar mañana.
0: Aquest divendres s'han disputat altres partits en aquesta Lliga de les Nacions. Bèlgica 3, Turquia 0 i França 1, Itàlia 1. Jules Koundé no ha jugat ni un minut.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: No hi ha futbol a primera, però segueix endavant la segona divisió. Demà, aquest diumenge, aquest dissabte, jugarà el Sabadell, que rebrà l'Andorra a la nova Creu Alta, 6:45. El tècnic arlequinat Ferran Costa parla de les diferències de joc entre tots dos equips.
3: Evidentment som estils diferents, tenim prioritats en el nostre joc diferents, però bueno, els dos volem el mateix, que és guanyar, no? Llavors estem molt centrats en nosaltres. Ells, doncs, si segueixen en la línia de la setmana passada o tornen al seu model, no és algo que ens tingui que ocupar.
0: El Girona, per la seva banda, rebrà diumenge el Mallorca. En futbol sala, empat a un del Santa Coloma contra el Saladeu Saragossa en la quarta jornada de Lliga. I també en futbol sala, Mateus Rodríguez ha estat operat de la lesió al tendó distal del bíceps femoral de la cuixa esquerra. El tindrà uns 5 mesos de baixa. I en ciclisme, Paula Blasi no serà als europeus pel fort cop a les costelles que es va fer en una caiguda al Mundial de Montreal.

0: Repassem les notícies més destacades que us hem explicat fins ara. Pedro Sánchez valora si convoca eleccions espanyoles anticipades per a finals de novembre. El president espanyol s'agafa el cap de setmana per reflexionar després que el Congrés hagi tombat amb els vots de Junts, el PP i Vox, els dos decrets d'habitatge. El debat ha estat agre, amb retrets i amb crítiques dirigides sobretot als juntaires. També és notícia que les Terres de l'Ebre intenten recuperar la normalitat després de l'últim episodi de pluja que ha deixat inundacions i més de 200 litres en alguns municipis. Els bombers han fet més de 300 sortides i una vintena de rescats de persones. A partir d'ara anirem a Madrid, on la negativa del Congrés a ratificar els decrets d'habitatge ha impulsat les protestes dels concentrats a la Puerta del Sol. I també us explicarem que l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha assegurat que l'aprovació dels dos decrets era una oportunitat única per a la ciutat. De fet, ha revelat que pretenia augmentar fins a un 150% l'IBI als pisos turístics. I anirem a Girona, on ha començat el judici pel crim d'una noia a qui l'exparella va matar el juliol del 2023. Fiscal i acusació demanen presó permanent i revisable per a l'agressor. També us explicarem que aquest estiu, més sec del que és habitual, ha portat la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre a declarar la situació de sequera prolongada al Segre i als seus afluents, i també la conca de la Garona, a la Vall d'Aran. Tot i que encara hi ha reserves d'aigua, embassaments com el de Rialp van arribar gairebé al 100% de la seva capacitat i ara estan a la meitat. I en esports, què destaca Joan Fitó?
1: La victòria del Barça de bàsquet a l'Eurolliga, 82-95 a la pista del Besiktas. Kevin Panther, amb 16 punts, ha estat el millor jugador blaugrana. El base, Umoja Gibson, n'ha anotat 15.
0: Pel que fa al temps, durant la matinada es tornaran a reactivar les precipitacions a les Terres de l'Ebre, però no seran tan fortes. El cap de setmana es manté el risc de pluja intensa, localment torrencial. Aquest dissabte els ruixats podran ser intensos a tot el litoral, des de les Terres de l'Ebre fins a l'Empordà. I a la tarda, les comarques...

0: Marques interiors. La matinada de dissabte a diumenge s'intensificaran al litoral central i es demana molta precaució. Pedro Sánchez decidirà aquest cap de setmana si avança les eleccions espanyoles i les convoca a finals de novembre. Això després que el Congrés ha tombat els dos decrets d'habitatge amb el vot en contra de Junts, el PP i Vox. Sánchez els ha avisat que la història el jutjarà més aviat del que es pensen. Madrid, Paula Brujats.
1: La derrota al Congrés marca un abans i un després de la legislatura, la campanya està servida i la decisió d'anar a les urnes només depèn de Pedro Sánchez. Ho meditarà durant el cap de setmana i si les convoca ho anunciarà dilluns per votar el diumenge 29 de novembre. La Moncloa diu que tots els escenaris estan oberts, però Sánchez deixava que s'intuïssin les seves intencions en aquesta crítica a Junts, al PP i Vox.
2: La història les juzgarà antes de lo que creen y con más contundencia de la que imaginan.
1: I ministres socialistes l'animen a avançar eleccions i creuen que no hi haurà millor oportunitat que ara, aprofitant la mobilització als carrers. Sumar, que no té candidat encara, diu que també està preparat per si arriba el moment per Pablo Bustinduy serà en un plebiscit per l'habitatge que retratarà Junts.
3: Se han equivocado gravemente y pagarán este error político en las urnas. Creo que Junts ha tomado una decisión absolutamente incomprensible y desastrosa que les lleva a la desaparición de su espacio político.
1: Però Junts espolsa la pressió i Míriam Nogueras la trasllada a Pedro Sánchez per no haver fet el paquet d'habitatge que li reclamaven.
4: I molts de vostès estan fent el pitjor que pot fer un polític, que és alimentar la mentida. No busquem la derrota de ningú. Nosaltres el que volem és una solució.
1: I Esquerra i Podem veuen precipitat convocar eleccions i demanen a Sánchez que no s'equivoqui. Gabriel Rufián i Ione Belarra.
5: Cabeza fría. Parece que no hay nada a la izquierda del PSOE votable. Hay mucha gente de izquierdas en este país que no quiere votar al PSOE y no tiene a quien votar.
6: La gente no quiere elecciones, quiere soluciones.
1: Mentre el líder del Partit Popular es frega les mans.
7: Tiene la coartada. Ponga la fecha. Convoque elecciones. Que hablen los españoles. Y antes de hacerlo, que tenga el arrojo de salir a la calle.
1: El PP i Vox saben que tenen totes les enquestes a favor i això és el que fa por a mig Consell de Ministres si s'entrega el govern a la dreta i l'extrema dreta abans d'hora, 6 mesos abans que acabi la legislatura.
0: La negativa del Congrés a ratificar els decrets d'habitatge ha impulsat les protestes dels concentrats a la Puerta del Sol. El Sindicat de Llogateres de Madrid ha convocat una marxa per aquest dissabte que esperen que sigui multitudinària i assegura que ja treballa perquè es convoqui una vaga general. Madrid, Montse Mir.
8: Cap a una vaga general és el lema de la mobilització d'aquest dissabte que s'acabarà a la plaça de la Cibeles amb l'arribada de 4 columnes que sortiran a les 12 del migdia de diferents parts de la ciutat. El Sindicat de Llogateres assegura que estem a les portes d'un nou cicle polític i que el camí el marcarà la mobilització ciutadana. Alicia del Río n'és una de les portaveus.
9: Caminamos a la huelga general con nuestras alianzas del sindicalismo laboral, del movimiento ecologista, del movimiento feminista, de todos los movimientos que desde abajo generamos poder popular, que se abre un nuevo ciclo político que viene desde abajo.
8: L'acampada a la Puerta del Sol es manté i aquest divendres s'hi han fet diverses activitats per preparar la marxa, algunes sota un fort aiguat. La majoria dels que hi són utilitzen la paraula dignitat quan se'ls demana què reclamen.
10: Que cumpla con lo que pedimos.
11: Es un derecho que todos tengamos una casa digna y que podamos por lo menos pagarla y tener más cosas, ¿sabes?
12: La vivienda digna es un derecho el cual todos los españoles tienen y no se están tomando muy pocas medidas.
8: La idea es continuar amb l'acampada fins que la vaga general que demanen es convoqui.
0: Després de la votació al Congrés que ha tombat l'aprovació dels dos decrets, l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha assegurat que era una oportunitat única per a la ciutat. De fet, ha revelat que pretenia augmentar fins a un 150% l'IBI als pisos turístics. El sentim.
13: Si avui s'haguessin aprovat els decrets, jo ara estaria anunciant l'inici del procés d'aprovació d'una pujada de fins al 150% de l'IBI pels pisos turístics a la ciutat de Barcelona. Una mesura que ens hagués permès recaptar 7 milions d'euros anuals que haguessin destinat íntegrament a la promoció d'habitatge social a la nostra ciutat.
14: 3CAT Info.
0: La presidenta del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Mercè Casso, demana a la classe política concreció i eines sòlides a l'hora de legislar.

0: les qüestions relacionades amb l'habitatge. En l'acte d'obertura de l'any judicial, Caso ha demanat als polítics amplitud de mires per garantir el dret a l'habitatge.
1: Parlamentaris, doneu-nos eines sòlides amb capacitat de resposta a les molt diverses situacions amb una mirada ampla i justa.
0: Al seu discurs, el fiscal superior de Catalunya, Francisco Bañeres, ha qüestionat les penes que pesen sobre l'ús d'armes. Les Terres de l'Ebre intenten recuperar la normalitat després de l'últim episodi de pluges que ha deixat més de 270 litres en alguns municipis. Els bombers han fet una vintena de rescats de persones atrapades per l'aigua i unes 300 actuacions. Durant les pròximes hores seguiran ajudant els veïns a treure aigua de baixos i pàrquings inundats. Protecció Civil demana mantenir la prudència davant d'un cap de setmana que continuarà amb inestabilitat. Unitat Mòbil a Tortosa, Xavier Espel i Ricard Buigas.
2: 140 bombers han actuat a les comarques afectades per atendre l'emergència. Un contingent important seguirà a la zona per atendre possibles incidències aquest cap de setmana. L'aigua ha causat danys materials. No hi ha hagut afectacions importants a les persones, tot i que s'han fet una vintena de rescats, ni tampoc han registrat incidències greus en infraestructures. El cap de la regió d'emergències a l'Ebre, Albert Castellet, diu que aquest capítol és molt diferent al de l'any passat, que va causar molts danys en cases i ponts.
3: L'episodi ha estat diferent. Aquesta vegada és veritat que han arribat a caure fins a 200 litres, però de forma prou regular. L'episodi passat van quedar de forma molt intensa, amb episodis d'intensitat de pluja molt curts i intensos, i va provocar molts més danys. A nivell d'afectacions estructurals, no sé si recordeu l'any passat, però vam tenir moltes, de 30 o 40.
2: El cap de Protecció Civil a l'Ebre, Rafael Parades, diu que treballen perquè 1.200 usuaris recuperin el subministrament elèctric. Són sobretot clients d'Ulldecona i Tortosa.
4: Estem treballant intensament amb les companyies per veure de quina manera es pot restablir, i si no es pot restablir de manera definitiva, doncs mirar si podem aportar generadors o altres tipus d'energia que pugui permetre a la ciutadania tindre aigua, llum i telefonia, sobretot, perquè ens interessa molt que ens puguin comunicar i nosaltres poder-nos comunicar amb ells.
2: Una vintena de desallotjats preventivament de dos edificis del nucli antic de Tortosa han estat allotjats en hotels o cases de familiars. L'Ametlla de Mar ha registrat la quantitat d'aigua més gran. La Luana té una geladeria al carrer Major. S'ha tornat a omplir d'aigua, però no ha tingut res a veure amb les avingudes d'aigua d'altres anys.
5: Jo trobo que és la vegada que més aigua he vist baixar del barranc, però penso que estàvem tots més alertats, ja, desgraciadament, cada vegada passa més i, posem més mesures, trobo, i ens avisa també l'Ajuntament i d'allò.
2: Mas de Barberans ha estat una altra de les poblacions afectades. Voluntaris com el Cristian han ajudat bombers i Protecció Civil.
6: Ara el que hem fet és anar a pegar una volta per veure com estan totes les cases, com està el poble i tot, i qui té més necessitat. Per exemple, hem trobat una dona al barranquet que necessita que li traguéssim aigua. Han parlat amb els bomberos per veure si podien posar la bomba, però ens han dit que no, perquè no hi ha una profunditat que necessitem per posar la bomba. Així que ara anem nosaltres.
2: Ara tocarà recuperar també camins i veure com ha afectat la pluja als conreus.
0: Mentrestant, el Departament d'Interior ha defensat la gestió que s'ha fet d'aquest episodi de pluges intenses. La consellera Núria Parlon ha sortit al pas de les crítiques d'alguns alcaldes que qüestionaven que la Generalitat no hagués suspès les classes abans de les 9 del matí d'aquest divendres. Ivan García és alcalde de Roquetes en declaracions a Catalunya Ràdio.
7: Era inconcloent rebre avisos dient que caurien més de 200 litres i no tancar les escoles i evitar al màxim la mobilitat. Per sort ho van fer-ho quan tocava. Des del departament ens va ser impossible contactar-hi, no ens arribava cap informació i al final vam tirar pel dret en decret d'alcaldia.
0: Aquest divendres del matí, entre les 8 i les 9 del matí, pocs minuts abans que s'obrissin les escoles i els instituts, el departament ha enviat un mail a les direccions dels centres del Montsià, el Baix Ebre, la Ribera d'Ebre i el Baix Camp, on es demanava que no obrissin les portes. La consellera Parlon ha justificat la decisió.
8: És molt important que no fem decisions exclusives i homogènies per tothom des del CECAT, sinó que les puguem desescalar a la informació que ens dona el territori, i en aquest cas, crec que en els municipis tant de Montsià com de Baix Ebre, moltes escoles van decidir, d'acord amb aquestes resolucions dels alcaldes i dels ajuntaments, que, com he dit, 53 municipis tenien activat el seu pla de protecció civil, van decidir tancar-les també per avui.
0: Des del sindicat USTEC demanen explicacions i recorden al departament que té l'obligació de garantir la seguretat d'alumnes i professors en episodis com aquest. L'octubre ha començat amb aiguats al sud del país, però venim d'un estiu extremadament sec que ha portat la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre a declarar la situació de sequera prolongada al Segre i als seus afluents, i també a la conca de la Garona, a la Vall d'Aran. No obstant això, de moment hi ha prou reserves als pantans perquè els regants no hagin de patir. Lleida, Estela Busoms.
9: L'organisme de Conca ha fet balanç d'un any hidrològic molt irregular, amb un hivern molt plujós en contrast amb un estiu molt càlid i sec que ha acabat amb més zones en situació de sequera prolongada. Per tot plegat, les reserves als embassaments han anat baixant. El de Rialp va arribar gairebé a la plena ocupació i ara està a la meitat. Tot i això, el cap d'explotació de la Confederació, Mario Carreras, assegura que la situació ara per ara no és preocupant.
10: En agosto sí que hubo allí pues, algunos episodios de tormenta, las temperaturas también fueron algo más reducidas respecto al resto. Y la situación de partida es bastante buena. Evidentemente hay que esperar a todo el otoño y a la primavera, però les expectatives són bones.
9: La falta de pluges d'aquest estiu s'ha traduït en problemes de subministrament a alguns pobles del Pirineu, com ara nuclis del Pont de Suert, on s'ha hagut de portar aigua amb cisternes.
0: De la crònica internacional destaca que Ucraïna denuncia el drama que viuen els 2.000 habitants del poble d'Oleixki, a la part ocupada de la regió de Kherson. L'exèrcit ucraïnès els ha llançat menjar des de drons perquè tem que els veïns, una cinquantena dels quals són nens, es morin de fam per culpa del bloqueig rus. Moscou, Cristina Solías.
11: A Oleixki no hi ha aigua potable, gas, electricitat ni pràcticament menjar. La situació va empitjorar al maig quan les tropes russes van minar encara més la zona per evitar una contraofensiva ucraïnesa. A més, cada vegada que els civils intenten fer-hi arribar aliments, els drons els barren el pas i això ha deixat el poble totalment aïllat. Per mirar de trencar el bloqueig, Ucraïna ha llançat 4 tones de productes bàsics amb drons per als 2.000 habitants que encara queden dels 24.000 que tenia el poble abans de la guerra. El portaveu del Kremlin, Dmitri Peskov, acusa Zelensky d'aquesta tragèdia.
12: El règim d'aquí fa tot el que pot per impedir aquests subministraments. Els drons sobrevolen constantment la zona i maten persones. La situació és realment crítica.
11: En canvi, el ministre d'Exteriors ucraïnès, Andriy Sibiga, va denunciar davant l'ONU que Rússia no permet que s'evacuïn els veïns perquè, si es buida Oleixki, les tropes de Kiev ho tindran més fàcil per reconquerir-lo.
13: Rússia no deixa que la gent marxi perquè els utilitza com a escuts humans. Exigiu a Rússia obrir corredors humanitaris. Moscou és l'única causa d'aquesta catàstrofe.
11: Oleixki, dominada des de fa 4 anys per l'exèrcit rus, no ha deixat mai de ser primera línia de front. El motiu és que es troba a la riba del Dnieper, una frontera natural que separa els dos exèrcits. Per això el poble està sota el foc constant de l'artilleria i dels drons.
0: Més coses. Vist per a sentència el judici contra 4 agents de la policia espanyola acusats de buidar un ull a l'activista Roger Espanyol durant l'1 d'octubre del 2017. La Fiscalia, en el seu informe final, n'ha demanat l'absolució i ha assegurat que la policia pot fer servir la força i provocar lesions greus als ciutadans si s'ajusta a la normativa. Per la fiscal Alexandra Tabernero, l'actuació dels encausats a les portes de l'escola Ramon Llull es va ajustar al protocol i ha defensat que fessin servir bales de goma, malgrat que a Catalunya aquests projectils estan prohibits des del 2013, arran del cas d'Esther Quintana. Tabernero esgrimeix que els encausats seguien una ordre judicial que demanava que no es fessin votacions durant l'1 d'octubre perquè el referèndum s'havia declarat inconstitucional.
14: Voy a recordar, en idénticos términos a la acusación particular, que la policía efectivamente ostenta el monopolio de la violencia en el Estado. La policía puede usar la fuerza. Puede usarla legalmente, puede usarla incluso provocando lesiones graves. Eso sí, esta fuerza será legal en la medida en que se ajuste a la siguiente normativa.
0: Les acusacions sol·liciten fins a 13 anys de presó per als delictes de lesions greus amb pèrdua d'un òrgan i tortures. Aquest és l'únic cas de violència policial durant l'1 d'octubre que ha arribat a judici.
15: El temps.
0: Gemma Puig.
16: Un cap de setmana molt i molt pendents de l'estat del cel, dels ruixats, que continuaran afectant-nos i, per tant, molta precaució perquè ja ha plogut i continuarà plovent i, en molts casos, en llocs on ha plogut molt aquest divendres. Ruixats que es poden reactivar des de primera hora del matí a les Terres de l'Ebre, després cap a la costa central i també a la tarda cap a la costa Brava. Per tant, aquests avisos del Servei Meteorològic de Catalunya, des del Baix Ebre fins a l'Alt Empordà, amb aquestes precipitacions que poden afectar aquest sector fins al Montsià, amb 40 litres per metre quadrat en només mitja hora, i a la tarda de dissabte també cap a comarques interiors. Per tant, ruixats irregulars, Pirineu, Prepirineu o Catalunya Central. Potser Ponent queda un pèl al marge d'aquesta inestabilitat. Les temperatures no variaran gaire, per tant, li costarà de pujar el termòmetre. I, de moment, amb mapes d'avui, la zona més complicada i els dies més complicats serà la matinada de dissabte.

0: dissabte, diumenge, amb aquests avisos de nivell 5 sobre 6 entre el Vallès Occidental i el Barcelonès i la Selva. Aquests ruixats que poden ser intensos en aquestes comarques, molta precaució i es mantindrà la inestabilitat també de cara a diumenge.
1: 3CAT Info.
2: Els Mossos han escorcollat aquest divendres els domicilis dels tres detinguts arran del tiroteig al barri de Can Parellada de Terrassa. Dos guàrdies civils van resultar ferits, un d'ells de gravetat, tot i que estan fora de perill. Es busca un quart implicat en els fets. Terrassa, Marta Vallès.
3: El cas el porta la DIC, la Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos. Aquest divendres han fet entrades i escorcolls als pisos on viuen els tres detinguts, al mateix barri de Can Parellada. Durant tot el dia, agents dels Mossos i de la Guàrdia Civil han estat buscant proves al carrer Europa, on hi va haver el tiroteig dijous cap a 11:15 de la nit. Tot començava abans a l'àrea de servei Porta a Barcelona de la P7, on els dos guàrdies civils anaven a identificar els ocupants d'un vehicle sospitós. El grup d'homes va fugir intentant atropellar els agents. Més tard, el vehicle el van detectar al barri de Can Parellada i els guàrdies civils s'hi van presentar. En aquell moment, els homes que havien fugit van obrir foc i els van començar a disparar. Un dels agents, que va rebre 4 trets, va caure a terra i els delinqüents el van colpejar. L'altre, també ferit de bala, va poder avisar emergències. Aquest és el so de l'enregistrament que va fer un veí. Així ho van viure alguns veïns del carrer.
4: Yo estaba aquí en el parque y escuché pa, pa, pa, pa, pa, 20 disparos se escucharon. Es que yo me quedé flipando. Aquí están los niños jugando todos los días. Hay niños para arriba, para abajo, aquí en el parque. Pues tú imagínate, tengo uno en el cuerpo malo. Es fuerte lo que pasa, así muy fuerte.
5: Yo desde arriba no sé quién era, si era policía o no. Y entonces ahora vienen corriendo, no sé quién era tampoco, le dieron un palo, no sé qué tenía en la mano, bum, bum, y salieron corriendo para allá y ya no lo he visto más.
3: Poc després, els Mossos van fer les tres detencions i un quart home hauria fugit. Els guàrdies civils estan fora de perill. No es descarta que els delinqüents els poguessin haver confós amb membres d'un grup rival.
2: I a Girona ha començat el judici pel crim d'una noia a qui la seva exparella va confessar haver matat el juliol del 2023. Fiscal i acusació li demanen presó permanent revisable per assassinat. La defensa diu que no ho va planificar i ho qualifica d'homicidi. Girona, Fèlix Martín.
6: Unes 150 persones han coincidit a dir aquest divendres a Girona que ja n'hi ha prou de crims masclistes. La víctima, Carla Fernández, de 26 anys, va ser víctima d'un exnòvio amb qui havia trencat 6 anys abans i que, segons la família, continuava obsessionat amb ella. El 26 de juliol de l'any 2023 la va abordar quan entrava a casa seva. La va agredir, la va lligar, la va escanyar, li va robar i, segons les acusacions, en va abusar. El mateix agressor ho va reconèixer en una primera reconstrucció dels fets, però ara la defensa ho matisa i no ho considera un assassinat, sinó un homicidi. La mare de la Carla, Blanca Gutiérrez, confia en el veredicte del jurat.
7: Que per la Carla ja no servirà que li caigui la presó permanent revisable. Però jo crec que si van caiguent anys i anys i anys, potser el proper que vulgui agafar una noia del coll s'ho pensa dos vegades. Girona no és prou gran perquè tornem a conviure tots dos a la ciutat. No el vull, no vull estar viva quan ell surti de la presó, així de clar.
6: La mare de la Carla ha creat des de Girona una associació de mares de dones assassinades anomenada AMMA, amb dues M's, amb voluntat de voltar per tot l'estat i fer costat a les famílies de les víctimes.
2: Catalunya torna a superar els 4 milions de persones ocupades gràcies a la regularització d'immigrants. Al setembre i amb l'inici del curs escolar s'han guanyat 38.000 afiliats a la Seguretat Social, però l'increment de l'ocupació s'ha donat en exclusiva a la demarcació de Barcelona, perquè a les de Girona i Tarragona s'han perdut afiliats coincidint amb el final de les vacances i a la de Lleida amb la fi de la campanya de la fruita. El procés de regularització també comporta un repunt de l'atur, perquè hi ha persones que una vegada obtenen els papers s'apunten als serveis públics d'ocupació. A Catalunya, el nombre de parats ha pujat de 600 persones al setembre i ara n'hi ha 330.000 de registrades. Troben per primer cop a Catalunya un fong exòtic que ataca els freixes i que no té cura. L'han detectat a 7 cases, al Ripollès. Els experts alerten que el seu impacte en el paisatge, ja que aquests arbres, els freixes, es troben sobretot al Pirineu i podrien morir. Es busca si hi ha alguns exemplars resistents al fong. Anem a Girona, Núria Peraire.
8: Els investigadors del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya alerten que el fong ha vingut per quedar-se i que es transmet per l'aire. Creuen que ha entrat a Catalunya des del Pirineu francès. Els freixes es troben sobretot als terrenys de pastures perquè les fulles són nutritives per al bestiar i també es troba als boscos de les valls del Ripollès, el Berguedà, la Vall d'Aran o el Pallars. No és una espècie habitual per a l'aprofitament de fusta i, per tant, el seu impacte serà sobretot paisatgístic. L'investigador del centre, Jonàs Oliva, explica que talar els arbres infectats no és una opció.
9: Aquest és un fong que les espores volen molts quilòmetres, amb el qual, si encara que tu tinguis un arbre atacat i el vulguis eliminar perquè no faci tantes espores, d'alguna manera aquest arbre segurament s'ha infectat per un altre arbre que venia de més lluny.
8: S'està investigant si hi ha exemplars que siguin resistents al fong.
2: Només aquest mes de setembre, la xarxa ferroviària ha patit 39 robatoris de coure que han provocat més de 250 hores de retards. Des de principis d'any, però, se n'han produït més de 300. De fet, representen la principal incidència per a les línies de rodalies i regionals. El secretari d'Estat de Transports, José Antonio Santano, assegura que actualment hi ha 7 vegades més de robatoris que abans de la pandèmia i troba indispensable que s'endureixin les penes per aquest delicte.
10: Podrían verse ya muchas de las mejoras que se están produciendo como consecuencia de las inversiones y de todo esto de lo que venimos hablando, pero quizá no se aprecian lo suficiente porque esta es una asignatura pendiente. Nosotros también desde ADIF estamos planteando desde el Ministerio un endurecimiento del Código Penal en este tema porque creemos que hay que tomarse esto muy, muy, muy en serio, ¿no?
2: Els robatoris de coure, a més de trasbalsar el servei, tenen una afectació econòmica. Només l'R3 suposarà uns 20 milions d'euros extres. A les pròximes setmanes, una part del Centre de Gestió d'Operacions de Rodalies es traslladarà a les instal·lacions del Centre de Control de DIF a l'estació de França per treballar colze a colze en aquestes incidències.
1: Esports.
2: Amb en Joan Fitó.
11: Segona victòria del Barça de bàsquet a l'Eurolliga. L'equip blaugrana ha guanyat per 82-95 a la pista del Besiktas d'Istanbul. El Barça ha anat pràcticament tot el partit per davant en el marcador. Bon partit de Kevin Panther, màxim anotador blaugrana, amb 16 punts. També n'ha anotat 15 Umoja Gibson. El tècnic blaugrana, Alexander Sekulic, content amb el rendiment del seu equip.
12: No vull parlar del futur ni d'alguns jugadors. Parlem d'aquest partit, del partit d'aquesta nit. No dono mai cap victòria per feta. Vull que gaudim d'aquesta victòria i també elogiar els jugadors que han jugat el partit perquè ho han fet realment bé. No ha estat un partit fàcil de jugar.
11: Joel Parra, que ha anotat 7 punts i ha estat el jugador que més minuts ha jugat, content amb el triomf.
13: Estic molt contents per la victòria, un camp complicat. A Dubai vam fer també un bon partit, però un mal segon quart doncs ens va arrastrar molt el marcador, però crec que l'equip està en bona línia, l'equip està competint i està donant passes endavant. Així et dic, molt content per la victòria aquí a Besiktas. És molt complicada l'Eurolliga i més guanyar aquí fora de casa, així que molt contents.
11: El Barça torna a jugar diumenge a l'ACB contra el UCAM Múrcia, a l'Euroliga, pròxim partit, divendres vinent, al Palau contra els Alguiris de Kaunas. En futbol, també bones notícies per al Barça. Rafinha no té cap lesió i estarà disponible per jugar el 10 d'octubre contra el Getafe al Camp Nou. Així ho determinen les proves mèdiques a què s'ha sotmès el davanter brasiler. Li han fet una ressonància magnètica que ha confirmat l'edema que ja li havien trobat els metges de la selecció del Brasil i que el va obligar, recordem-ho, a abandonar la concentració de la Canarinha. Això, pel que fa al masculí, el conjunt femení encara un cap de setmana de clàssic.
1: 3CAT Info.
11: I en la prèvia d'aquest clàssic, Patrick Guijarro ha admès que té bona sintonia amb el Barça per renovar el seu contracte, que finalitza aquesta mateixa temporada. La jugadora blaugrana n'ha parlat a la prèvia d'aquest clàssic de la Liga F de diumenge al Camp Nou.
14: Estamos en conversaciones, las conversaciones por parte de las dos están yendo muy bien. Espero, y ya sabéis cómo soy, que soy de palabra, espero dentro de poco ojalá poder hablar más de ello. Es verdad que estoy muy centrada en los partidos y en los partidos importantes, pero las conversaciones van muy bien.
11: El Barça també té molt avançades les renovacions d'Eva Payor i Esme Brooks. Vicky López, per la seva banda, ha tornat als entrenaments i caldrà veure si entra en la convocatòria del Clàssic, que podria deixar el Barça amb un marge de 5 punts sobre el Real Madrid al capdavant de la Lliga F. Aquest dissabte també juga l'Espanyol, ho farà a la Ciutat Esportiva Dani Jarque a les 12 contra l'Alavés, un partit que es podrà veure per Esport 3. Sentim l'entrenadora blanquiblava Sara Monforte.
15: Nosaltres, al final, el que volem aquí és anar pels rivals, no especular i anar per ells i tindre nosaltres i portar el ritme del partit, no? No vol dir que sigui el ritme del partit en pilota, però sí en ritme. I

0: i exigint el rival.
1: El Badalona, Wiman per la seva banda, juga al camp del Sevilla també aquest dissabte a les 12. Les catalanes viatgen sense Vicky i Itzi, que són baixa per lesió.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Aquest cap de setmana tampoc hi haurà futbol a la primera divisió pels compromisos de les seleccions. La selecció espanyola juga aquest dissabte contra la República Txeca a Oviedo, el tercer partit d'aquesta aturada. Luis de la Fuente ha tirat pilotes fora quan li han demanat si Lamine Yamal serà titular.
3: Sacar al equipo que creamos más adecuado para ganar el partido de mañana, que es un partido también muy complejo, muy difícil, como todos los internacionales, y además muy importante para nosotros. Y Lamine, de igual manera que otros compañeros, la semana, el último partido, pues jugó 60 minutos y no completó 90, previendo estas circunstancias. Lo que pasa es que sacaremos a los que creamos que tenemos que sacar para ganar mañana.
1: Aquest divendres s'han disputat altres partits en aquesta Lliga de les Nacions. Bèlgica 3, Turquia 0 i França 1, Itàlia 1. Jules Koundé no ha jugat ni un sol minut. No hi ha futbol a primera, però, en canvi, segueix endavant la segona divisió. Aquest dissabte jugarà el Sabadell, que rebrà l'Andorra a la nova Creu Alta. A 6:45, el tècnic arlequinat Ferran Costa parla de les diferències de joc entre tots dos equips.
4: Evidentment som estils diferents, tenim prioritats en el nostre joc diferents, però bueno, els dos volem el mateix, que és guanyar, no? Llavors estem molt centrats en nosaltres, ells doncs, si segueixen en la línia de la setmana passada o tornen al seu model, no és algo que ens tingui que ocupar.
1: El Girona, per la seva banda, rebrà diumenge el Mallorca. En futbol sala, empat a un del Santa Coloma contra el Sala 10 Saragossa en la quarta jornada de Lliga. També en futbol sala, aquest divendres han operat Mateus Rodríguez de la lesió al tendó del bíceps femoral de la cuixa esquerra. El brasiler del Barça estarà uns 5 mesos de baixa. I en ciclisme, Paula Blasi. Finalment, s'ha confirmat que serà baixa pels europeus, pel fort cop a les costelles que es va fer la ciclista catalana en una caiguda a múltiple al Mundial disputat a Montreal.
2: Trescat Info.

Pedro Sánchez valora si convoca eleccions espanyoles anticipades per a finals de novembre. El president espanyol s'agafa el cap de setmana per reflexionar després que el Congrés hagi tombat amb els vots de Junts, el PP i Vox els dos decrets d'habitatge. El debat ha estat agre, amb retrets i amb crítiques dirigides sobretot als juntaires. El sindicat de llogateres convoca manifestacions aquest dissabte en defensa del dret a l'habitatge i anuncia que ja treballa per convocar una vaga general. Aquest divendres els activistes han incrementat les protestes al carrer amb talls de trànsit en dues artèries de la ciutat de Barcelona, l'Avinguda Meridiana i la Gran Via. Les Terres de l'Ebre intenten recuperar la normalitat després de l'últim episodi de pluja, que ha deixat inundacions i més de 200 litres en alguns municipis. Els bombers han fet més de 300 sortides i una vintena de rescats de persones. No hi ha hagut, però, danys personals. Tot i que Protecció Civil ha rebaixat el nivell d'alerta, continua demanant molta precaució. Europa i la resta de països del G7 claudiquen davant les pressions de Donald Trump i acorden alliberar 100 milions de barrils de petroli. L'objectiu és intentar abaixar els preus dels carburants en ple auge per la inestabilitat a l'Orient Mitjà. El govern francès obre el diàleg amb els estudiants després de violentes protestes als instituts de secundària. El ministre d'Educació promet fer-los cas i atendre les seves demandes, però les associacions d'estudiants diuen que amb les mesures que planteja no n'hi ha prou. La Pedrera dedica la primera gran exposició a Barcelona al pintor i escultor alemany Anselm Kiefer, figura clau de l'art contemporani europeu. Reuneix més de 70 peces que recorren els grans eixos del seu univers, com la memòria, la història o la naturalesa. L'obra

0: de Josep Lluís Sert és un model a seguir davant els reptes actuals de les ciutats, com el canvi climàtic. Ho ha dit a 3CAT Info Erik Manford, un dels màxims especialistes mundials sobre l'arquitecte català. Ha participat a Barcelona en un seminari que ha analitzat la vigència de Sert.
1: Esports. Victòria del Barça de bàsquet a l'Eurolliga 82-95 a la pista del Besiktas. Panter amb 16 punts, ha estat el millor jugador blaugrana i el base Umoja Gibson n'ha anotat 15. Rafinha estarà disponible per jugar al Barça-Getafe del 10 d'octubre al Camp Nou. El davanter brasiler ha passat avui noves proves mèdiques que han determinat que no té cap lesió a la cuixa dreta. I Patrick Guijarro admet que té bona sintonia amb el Barça per renovar el seu contracte. La jugadora blaugrana n'ha parlat a la prèvia del clàssic de la Lliga F de diumenge al Camp Nou.
0: Pel que fa al temps, tornaran a reactivar les precipitacions a les Terres de l'Ebre, però no seran tan fortes. El cap de setmana es manté el risc de pluja intensa localment torrencial. Aquest dissabte els ruixats podran ser intensos a tot el litoral, des de les Terres de l'Ebre fins a l'Empordà, i a la tarda a les comarques interiors. La matinada de dissabte a diumenge s'intensificaran al litoral central i es demana molta precaució.
2: 3CAT Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. Pedro Sánchez decidirà aquest cap de setmana si avança les eleccions espanyoles i les convoca a finals de novembre. Això després que el Congrés ha tombat els dos decrets d'habitatge amb el vot en contra de Junts, el PP i Vox. Sánchez els ha avisat que la història el jutjarà més aviat del que es pensen. Madrid, Paula Brujats.
3: La derrota al Congrés marca un abans i un després de la legislatura, la campanya està servida i la decisió d'anar a les urnes només depèn de Pedro Sánchez. Ho meditarà durant el cap de setmana i si les convoca ho anunciarà dilluns per votar el diumenge 29 de novembre. La Moncloa diu que tots els escenaris estan oberts, però Sánchez deixava que s'intuïssin les seves intencions en aquesta crítica a Junts, al PP i Vox.
4: La història les juzgarà antes de lo que creen y con más contundencia de la que imaginan.
3: I ministres socialistes l'animen a avançar eleccions i creuen que no hi haurà millor oportunitat que ara, aprofitant la mobilització als carrers. Sumar, que no té candidat encara, diu que també està preparat per si arriba el moment per Pablo Bustinduy, seran un plebiscit per l'habitatge que retratarà Junts.
5: Se han equivocado gravemente y pagarán este error político en las urnas. Creo que Junts ha tomado una decisión absolutamente incomprensible y desastrosa que les lleva a la desaparición de su espacio político.
3: Però Junts espolsa la pressió i Míriam Nogueras la trasllada a Pedro Sánchez per no haver fet el paquet d'habitatge que li reclamaven.
6: I molts de vostès estan fent el pitjor que pot fer un polític, que és alimentar la mentida. No busquem la derrota de ningú. Nosaltres el que volem és una solució.
3: I Esquerra i Podem veuen precipitat convocar eleccions i demanen a Sánchez que no s'equivoqui. Gabriel Rufián i Ione Belarra.
7: Cabeza fría. Parece que no hay nada a la izquierda del PSOE votable. Hay mucha gente de izquierdas en este país que no quiere votar al PSOE y no tiene a quien votar.
8: La gente no quiere elecciones, quiere soluciones.
3: Mentre el líder del Partit Popular es frega les mans.
9: Tiene la coartada, ponga la fecha, convoque elecciones, que hablen los españoles. Y antes de hacerlo, que tenga el arrojo de salir a la calle.
3: El PP i Vox saben que tenen totes les enquestes a favor i això és el que fa por a mig Consell de Ministres si s'entrega el govern a la dreta i l'extrema dreta abans d'hora, 6 mesos abans que acabi la legislatura.
0: El debat sobre l'avançament electoral l'ha precipitat la derogació del decret del govern espanyol que incorporava el gruix principal de mesures en habitatge. També s'ha rebutjat el segon text, el dels lloguers indefinits, que ja arribava al debat sense opcions de prosperar. Tot plegat després d'una sessió molt agra amb intercanvi de retrets i regust de final de legislatura. Àlex Giral Robert.
10: El ple només tenia la convalidació dels dos decrets en l'ordre del dia i s'ha allargat 5 hores, entre d'altres, perquè el PSOE i Sumar han volgut que les votacions fossin nominals i de viva veu, que la sessió era més que la simple aprovació de dues normes, ho han evidenciat les interrupcions constants i els discursos pujats de to. Per exemple, el de Gabriel Rufián, que ha ensenyat des del faristol un bitllet de 50 euros a la bancada de Junts.
11: Está su estelada. La voy a dejar aquí. Para que no lo olviden, la bandera que comparten con PP y con Vox.
10: I és que els de Carles Puigdemont han estat el blanc de les crítiques de la majoria d'intervencions. La ministra d'Habitatge, Isabel Rodríguez, els ha interpel·lat repetidament.
12: Demuestren que en Catalunya hay una alternativa a una derecha que es capaz de estar en lo que a la gente importa.
10: Però Míriam Nogueras no li ha agafat el guant i ha mantingut que calia tombar el text i fer-ne un de nou.
6: Evitem un empitjorament, però la solució continua pendent i vostès hauran de decidir si la volen

0: o no la volen.
1: Fins i tot el mateix Pedro Sánchez ha demanat un últim torn de paraula, un gest gens habitual, per reclamar el suport als grups.
2: Si hoy decaen, el daño a nuestro país será inmenso.
1: El Congrés fa temps que viu escenes pintoresques i aquest divendres no n'ha estat l'excepció. Part de la cambra ha reaccionat així quan la mesa ha anunciat que li tocava començar la segona votació a Ana Vázquez, la dirigent del PP, expedientada per haver exhibit un pot de gas pebre al Congrés.
3: Empezaremos con la diputada que ha salido por sorteo, que es la señora Ana Belén Vázquez Blanco. Señores secretarios, vamos a empezar.
1: Diversos diputats han imitat el so d'un esprai. Tancades les votacions, la sessió ha acabat amb crits des de la tribuna del Congrés i amb el llançament de pamflets per part d'activistes del dret a l'habitatge.
4: L'expresident Carles Puigdemont i president de Junts, en un article publicat a la xarxa X, denuncia una campanya de desgast del seu partit per part, sobretot, del PSOE, que titlla d'irresponsable. Segons Puigdemont, una victòria al Congrés hauria estat propaganda per a Pedro Sánchez i si s'haguessin aprovat els decrets, assegura el problema de l'habitatge continuaria intacte. Puigdemont lamenta que tot plegat respongui a la dialèctica PP-PSOE i afegeix que els socialistes ja tenien dissenyada la campanya electoral abans de la votació d'aquest divendres. També ha valorat la votació al Congrés el president de la Generalitat, Salvador Illa. Se sent decebut pel vot en contra de Junts i creu que el partit s'ha equivocat tombant els decrets. Illa ho ha valorat des d'un col·loqui al Fòrum d'Atocha, a Galícia.
5: Crec que és un error greu el que està fent Junts per Catalunya i m'ha decepcionat profundament. Un partit que jo he conegut en altres temps defensant els interessos dels catalans i les catalanes i que avui no ho fa.
4: Esquerra Republicana admet que els decrets eren millorables, però lamenta que amb la votació d'aquest divendres s'hagin perdut mesures útils per garantir el dret a l'habitatge. En un comunicat, els republicans afegeixen que la política d'habitatge no es pot convertir en una batalla partidista. Des dels comuns, Jéssica Albiach retreu als de Junts que s'hagin convertit en còmplices de la violència habitacional i per la CUP el partit ha prioritzat els rendistes. El líder del PP català, Alejandro Fernández, ha instat Pedro Sánchez a convocar immediatament eleccions. A Barcelona, dues concentracions han provocat talls de trànsit, una a l'Avinguda Meridiana, a l'altura de Fabra i Puig, i l'altra a Gran Via, a la plaça Espanya. I a la plaça Catalunya, els activistes han fet una assemblea que ha acabat amb un missatge molt clar, vaga general. Joan García.
6: Tarda de mobilitzacions al carrer per escalfar motors per la manifestació d'aquest dissabte a l'Hospitalet, que es prepara com la gran resposta dels sindicats de l'habitatge de Catalunya al que ha passat al Congrés. A 3:45 de la tarda, els acampats de plaça de Catalunya feien pinya al costat d'una ràdio per escoltar el desenllaç de la votació dels decrets i, en saber-se el resultat, aquesta reacció. Una crida a la vaga general que el portaveu del sindicat de llogateres, Enric Aragonès, feia extensible a tots els sectors a l'assemblea que s'ha fet a la mateixa plaça de Catalunya.
7: Per tant, hem fet una crida a tothom que ha sortit al carrer aquests dies a posar-se a organitzar aquesta vaga general. Als centres educatius, que es facin assemblees, als llocs de treball, als comitès d'empresa, que es comencin a fer assemblees, a les universitats, que els estudiants convoquin assemblees de facultat i comencin a preparar la vaga, als pobles, a les ciutats, la pagesia, a les associacions de veïns, que tothom es posi a preparar la vaga.
6: Si fins ara aquest sindicat explica que s'havien avingut a propostes per afavorir el consens, ara es plantegen defensar-ne unes altres, que diuen que són de màxims. La també portaveu del sindicat Carme Arcarazo n'enumera algunes.
8: Baixades massives de lloguer, contractes indefinits, impost a la riquesa per l'adquisició massiva d'habitatge públic, prohibició efectiva de les compres especulatives, i la idea és que la ciutadania pugui dir la seva i pugui refermar aquesta voluntat que el sindicat té d'anar més enllà.
6: La Confederació Sindical pel Dret a l'Habitatge de Catalunya ha promogut dos talls de trànsit, un a la Meridiana amb Fabra i Puig i un altre a la Gran Via amb plaça d'Espanya.
4: Els sindicats majoritaris, Comissions Obreres i la UGT fan una crida a la mobilització social per dignificar l'accés a l'habitatge. En un comunicat conjunt, els dos sindicats donen suport a la resposta expressada als carrers i en les manifestacions convocades per aquest cap de setmana, però eviten parlar d'una possible convocatòria de vaga. Sí que ho ha fet el secretari general de la UGT, Josep Maria Álvarez, que ha incidit en la dificultat d'aconseguir que sigui un èxit.
9: Convocar les vagues és fàcil. Fins i tot fer la presentació de la documentació és fàcil.

0: Fer-les és una mica més complicat. I nosaltres, les organitzacions sindicals a Espanya, tenim una tradició que quan convoquem una vaga es fa. I per tant, hem de veure doncs, de quina manera podem arrossegar per poder fer una gran mobilització.
1: 3CAT Info.
2: Les Terres de l'Ebre intenten recuperar la normalitat després de l'últim episodi de pluges que ha deixat més de 270 litres en alguns municipis. Els bombers han fet una vintena de rescats de persones atrapades per l'aigua i unes 300 actuacions. Durant les pròximes hores seguiran ajudant els veïns a treure aigua de baixos i pàrquings inundats. Protecció Civil demana mantenir la prudència davant d'un cap de setmana que continuarà amb inestabilitat. Unitat Mòbil a Tortosa, Xavier Espel i Ricard Buiga.
3: 140 bombers han actuat a les comarques afectades per atendre l'emergència. Un contingent important seguirà a la zona per atendre possibles incidències aquest cap de setmana. L'aigua ha causat danys materials. No hi ha hagut afectacions importants a les persones, tot i que s'han fet una vintena de rescats, ni tampoc han registrat incidències greus en infraestructures. El cap de la regió d'emergències a l'Ebre, Albert Castellet, diu que aquest capítol és molt diferent al de l'any passat, que va causar molts danys en cases i ponts.
4: L'episodi ha estat diferent. Aquesta vegada és veritat que han arribat a caure fins a 200 litres, però de forma prou regular. L'episodi passat van quedar de forma molt intensa, amb episodis d'intensitat de pluja molt curts i intensos, i va provocar molts més danys. A nivell d'afectacions estructurals, no sé si recordeu l'any passat, però vam tenir moltes, de 30 o 40.
3: El cap de Protecció Civil a l'Ebre, Rafael Parades, diu que treballen perquè 1.200 usuaris recuperin el subministrament elèctric. Són sobretot clients d'Ulldecona i Tortosa.
5: Estem treballant intensament amb les companyies per veure de quina manera es pot restablir, i si no es pot restablir de manera definitiva, doncs mirar si podem aportar generadors o altres tipus d'energia que pugui permetre a la ciutadania tindre pues, aigua, llum i telefonia, sobretot, perquè ens interessa molt que ens puguin comunicar i nosaltres poder-nos comunicar amb ells.
3: Una vintena de desallotjats preventivament de dos edificis al nucli antic de Tortosa han estat allotjats en hotels o cases de familiars. L'Ametlla de Mar ha registrat la quantitat d'aigua més gran. La Luana té una geladeria al carrer Major. S'ha tornat a omplir d'aigua, però no ha tingut res a veure amb les avingudes d'aigua d'altres anys.
6: Jo trobo que és la vegada que més aigua he vist baixar del barranc, però penso que estàvem tots més alertats, ja, pues, desgraciadament, cada vegada passa més i, bueno, pues, posem més mesures, trobo, i ens avisa també l'Ajuntament i d'allò.
3: Mas de Barberans ha estat una altra de les poblacions afectades. Voluntaris com el Cristian han ajudat bombers i Protecció Civil.
7: Ara el que hem fet és anar a pegar una volta per veure com estan, pues, totes les cases, com està el poble i tot, i qui té més necessitat. Per exemple, hem trobat una dona al barranquet que necessita que li traguéssim aigua. Han parlat amb els bomberos per veure si podien posar la bomba, però ens han dit que no, perquè no hi ha una profunditat que necessitem per posar la bomba. Així que ara anem nosaltres.
3: Ara tocarà recuperar també camins i veure com ha afectat la pluja als conreus.
2: La millora de la situació sobre el terreny ha fet que el nivell d'alerta també es rebaixi. El Pla Inuncat ha passat de fase d'emergència a fase d'alerta. Des de Protecció Civil, però, es continua demanant molta precaució davant d'un cap de setmana que serà inestable. Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil, recorda que ja no hi ha activa cap alerta de les que s'han enviat als telèfons mòbils, però que cal extremar la prudència.
8: Les alertes que hem enviat ja han finalitzat la seva vigència. La precaució la demanem, la seguim demanant, sobretot perquè el territori està en aquests moments molt afectat i, per tant, pot haver-hi zones on hi hagi basals d'aigua, pot haver-hi zones on s'hagi quedat enclotada.
1: El temps.
2: Gemma Puig.
9: Un cap de setmana molt i molt pendents de l'estat del cel, dels ruixats, que continuaran afectant-nos i, per tant, molta precaució perquè ja ha plogut i continuarà plovent i, en molts casos, en llocs on ha plogut molt aquest divendres. Ruixats que es poden reactivar des de primera hora del matí a les Terres de l'Ebre, després cap a la costa central i també a la tarda cap a la costa Brava. Per tant, aquests avisos del Servei Meteorològic de Catalunya, des del Baix Ebre fins a l'Alt Empordà, amb aquestes precipitacions que poden afectar aquest sector fins al Montsià, amb 40 litres per metre quadrat en només mitja hora, i a la tarda de dissabte també cap a comarques interiors. Per tant, ruixats irregulars, Pirineu, Prepirineu o Catalunya central. Potser Ponent queda un pèl al marge d'aquesta inestabilitat. Les temperatures no variaran gaire, per tant, li costarà de pujar el termòmetre. I, de moment, amb mapes d'avui, la zona més complicada i els dies més complicats serà la matinada de dissabte a diumenge, amb aquests avisos de nivell 5 sobre 6 entre el Vallès Occidental i el Barcelonès i la Selva. Aquests ruixats que poden ser intensos en aquestes comarques, molta precaució, i es mantindrà la inestabilitat també de cara a diumenge.
1: 3CAT Info.

0: Els països del G7 han acordat alliberar 100 milions de barrils de petroli i dièsel durant els propers 4 mesos per intentar rebaixar els preus dels carburants que estan en alça per la guerra a l'Iran. L'anunci ha estat celebrat per Donald Trump, que havia posat pressió a Europa perquè prengués la decisió. Anem a Brussel·les. Bruno Forte Amiràs.
1: Europa cedeix davant les pressions de Donald Trump i accepta alliberar les seves reserves de petroli, en particular les de dièsel. El president francès Emmanuel Macron ho defensa.
2: Els mercats ja han començat a baixar. Això hauria de reduir els preus del cuir del dièsel. Aquesta decisió compartida i aquesta unitat haurien de fer baixar els preus.
1: Macron ha proposat que la Unió Europea aporti la meitat de tots els barrils pactats. Això són 50 milions de barrils. Segons l'agència Reuters, la resta del petroli el posaran altres països occidentals, que també siguin membres de l'Agència Internacional de l'Energia. És el segon cop que els socis d'aquest organisme alliberen les seves reserves estratègiques des que va començar la guerra a l'Orient Mitjà. Aquesta vegada, els països europeus han acceptat el pacte perquè Donald Trump ha retirat la seva amenaça de deixar Europa sense dièsel nord-americà. Macron diu que això forma part de l'entesa.
2: Tots ens hem compromès a no limitar les exportacions i, en particular, el president Trump ha estat molt clar en aquest punt. Crec que és positiu que haguem creat una coordinació entre els actors.
1: Dels Estats Units prové la meitat de tot el dièsel que Europa compra a l'exterior. A les benzineres europees, aquest carburant ja es paga de mitjana a 2,24 € per litre. Si Trump hagués tallat l'aixeta, els preus encara es podrien haver disparat més.
0: Ara com ara, l'escalada dels carburants i els productes energètics ja s'ha traduït en un repunt de la inflació a la zona euro, que ha assolit el nivell més alt en 3 anys. S'han enfilat fins al 3,8%, 6 dècimes més que a l'agost. A França, les protestes dels estudiants de secundària continuen, malgrat que el govern ha començat a cedir en algunes reivindicacions. Les associacions d'estudiants diuen que les mesures no són suficients i volen distanciar-se dels aldarulls violents dels últims dies. París, Isabel Galí.
3: Les reivindicacions dels estudiants han estat escoltades a la seu del Ministeri d'Educació, però a falta de cap compromís concret mantenen la mobilització general de dimarts que ve. Héloïse Lefebvre és la secretària general de la Unió Estudiantil Francesa.
4: No n'hi ha prou i no està a l'altura de les reivindicacions dels joves estudiants. El moviment que ahir va agafar embranzida ara ja és històric.
3: La imatge d'entrades d'institut cremades s'ha repetit aquest divendres i els estudiants s'han desmarcat dels que calen foc. Louis Letoublon és vicepresident del sindicat Les Lycéens.
5: Són actes violents, comesos per terceres persones que els estudiants que hi ha en els bloquejos no coneixem. Així que el moviment i la mobilització estudiantils ens en desvinculem del tot.
3: El ministre d'Educació, en tot cas, ha promès escolta activa als estudiants. Abans de dimarts podran respondre a una enquesta en línia del que creuen que ha de millorar. I ell s'ha avançat algunes reivindicacions. Eduard Geffroy.
6: No podem acceptar que tinguem professors que no puguin ser substituïts durant 3 o 4 mesos, sobretot per una classe amb exàmens. Per tant, a partir de principis de la setmana vinent, llançarem un pla d'acció amb tots els directors per accelerar significativament el procés de substitució.
3: A l'educació secundària francesa, el 10% de les hores lectives es perden per falta de professors substituts.
0: La Pedrera dedica la primera gran exposició a Barcelona al pintor i escultor alemany Anselm Kiefer, figura clau de l'art contemporani europeu. Reuneix més de 70 peces que recorren els grans eixos del seu univers, com la memòria, la història, la naturalesa i la transformació de la matèria. Aquesta és la primera vegada que es pot veure a l'Estat espanyol el conjunt de les seves emblemàtiques vitrines, elaborades amb materials com cendra, plom, plantes seques o roba, i segons el comissari Walter Smerling, també és la primera oportunitat al món d'admirar-les al costat de les seves pintures.
7: L'exposició és extraordinària. Permet endinsar-se en l'univers d'Anselm Kiefer i veure una part de la col·lecció privada del col·leccionista alemany Hans Grote. En Hans va morir fa 5 anys i li hauria encantat ser avui aquí amb nosaltres, ja que és la primera vegada que es veu aquesta combinació de pintures i vitrines, o deixeu-me dir, palaus de vidre.
0: L'exposició es pot visitar a la Pedrera fins al 24 de gener. I encara en clau cultural, us expliquem que el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona ha analitzat aquesta setmana la vigència de l'arquitecte Josep Lluís Sert en un seminari emmarcat en la capitalitat mundial de l'arquitectura. Pel professor nord-americà Eric Manford, un dels màxims especialistes mundials sobre l'arquitecte,

0: Cert, és un model a seguir davant els reptes actuals de les ciutats, com el canvi climàtic. Són declaracions a Catalunya Ràdio.
1: Sí, crec que estaria molt centrat en aquestes qüestions, tal com ho va estar sempre el seu treball pel que fa a solucions d'habitatge relacionades amb el medi ambient, el paisatge o els patrons de la vida quotidiana. El treball que va fer a l'Amèrica Llatina, que en la seva majoria no es va arribar a construir, aborda algunes d'aquestes coses molt directament, com el projecte per Chimbote al Perú. Així doncs, crec que estaria molt atent a moltes d'aquestes qüestions, de les quals ell mateix ja en parlava fa 50 anys, a la dècada del 1970.
0: Cert va ser degà de l'Escola d'Arquitectura de Harvard durant bona part dels anys 50 i 60. Durant la seva etapa nord-americana va signar projectes tan destacats com el complex residencial Peabody Terrace, el campus de Cambridge, a Massachusetts, i també l'antiga ambaixada dels Estats Units a Bagdad. L'escriptora, crítica literària i expresidenta del PEN català, Dolors Oller, ha mort als 84 anys. L'escriptora gironina va combinar la creació poètica amb obres de reflexió sobre l'escriptura, la lectura i la construcció del sentit literari. Entre aquestes destaquen les miscel·lànies Carneriana, Josep Carner, 25 anys després, i Gabriel Ferrater, In Memoriam. Oller, companya del també poeta Narcís Comadira, va col·laborar en diversos volums col·lectius de literatura i també de teoria literària. Al llarg de la seva trajectòria va ser reconeguda amb diversos premis, com el de Crítica Serra d'Or o el Josep Vallverdú d'Assaig, i el 2022 va ser homenatjada per la Institució de les Lletres Catalanes. La seva mort ha provocat moltes reaccions des del món cultural i institucional, com el Departament de Cultura, la Institució de les Lletres Catalanes o la de l'alcalde de Girona, Lluc Salelles.
2: Esports.
0: Amb en Joan Fitó.
3: Segona victòria del Barça de bàsquet a l'Eurolliga. L'equip blaugrana ha guanyat per 82-95 a la pista del Besiktas d'Istanbul. El Barça ha anat pràcticament tot el partit al davant en el marcador. Bon partit de Kevin Panther, màxim anotador blaugrana, amb 16 punts. També n'ha anotat 15 Umoja Gibson. El tècnic blaugrana, Alexander Sekulic, content amb el rendiment de l'equip.
4: No vull parlar del futur ni d'alguns jugadors. Parlem d'aquest partit, del partit d'aquesta nit. No dono mai cap victòria per feta. Vull que gaudim d'aquesta victòria i també elogiar els jugadors que han jugat el partit perquè ho han fet realment bé. No ha estat un partit fàcil de jugar.
3: Joel Parra, que ha anotat 7 punts i ha estat el jugador que més minuts ha jugat, content amb el triomf.
5: Estic molt contents per la victòria, un camp complicat. A Dubai vam fer també un bon partit, però un mal segon quart doncs ens va arrastrar molt el marcador, però crec que l'equip està en bona línia, l'equip està competint i està donant passes endavant, així que et dic, molt content per la victòria aquí a Besiktas. És molt complicada l'Eurolliga i més guanyar aquí fora de casa, així que molt contents.
3: El Barça torna a jugar diumenge a l'ACB contra l'UCAM Múrcia, a l'Eurolliga, pròxim partit, divendres vinent, al Palau contra els Alguiris de Kaunas. En futbol, bones notícies també per al Barça. Rafinha no té cap lesió i estarà disponible per jugar el 10 d'octubre contra el Getafe al Camp Nou. Així ho determinen les proves mèdiques a què s'ha sotmès el davanter brasiler. Li han fet una ressonància magnètica que ha confirmat l'edema que ja li havien trobat els metges de la selecció del Brasil i que el va obligar a abandonar la concentració de la Canarinha. Això pel que fa al masculí, al conjunt femení, encara un cap de setmana de clàssic.
2: 3CAT Info.
3: I en la prèvia d'aquest clàssic, Patrick Guijarro ha admès que té bona sintonia amb el Barça per renovar el contracte que finalitza aquesta temporada. La jugadora blaugrana n'ha parlat a la prèvia d'aquest clàssic de la Lliga F de diumenge al Camp Nou.
6: Estamos en conversaciones, las conversaciones por parte de las dos están yendo muy bien. Espero, y ya sabéis cómo soy, que soy de palabra, espero dentro de poco ojalá poder hablar más de ello. Es verdad que estoy muy centrada en los partidos y en los partidos importantes, pero las conversaciones van muy bien.
3: El Barça també té molt avançades les renovacions de Bapayo, Oriesme, Brooks. Vicky López ha tornat als entrenaments i caldrà veure si entra a la convocatòria d'aquest clàssic, que podria deixar el Barça amb un marge de 5 punts per sobre del Real Madrid al capdavant de la Lliga F. Aquest dissabte juga l'Espanyol, ho farà la ciutat esportiva Dani Jarque a les 12 contra l'Alavés, un partit que es podrà veure per Esport 3, i el Badalona Women, que juga al camp del

El Sevilla també ho farà, en aquest cas diumenge a les 12. Les catalanes viatgen sense Vicky i Itzi, que en són baixa per lesió. Aquest cap de setmana tampoc hi haurà futbol a la primera divisió pels compromisos.

0: Es un partido también muy complejo, muy difícil, como todos los internacionales, y además muy importante para nosotros. Y Lamine, de igual manera que otros compañeros, el último partido, pues jugó 60 minutos y no completó 90, previendo estas circunstancias. Lo que pasa es que sacaremos a los que creamos que tenemos que sacar para ganar mañana.
1: Aquest divendres s'han disputat altres partits en aquesta Lliga de les Nacions. Bèlgica 3, Turquia 0 i França 1, Itàlia 1. Jules Koundé no ha jugat ni un minut.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: No hi ha futbol a primera, però segueix endavant la segona divisió. Aquest dissabte jugarà el Sabadell, que rebrà l'Andorra a la nova Creu Alta, 6:45. El tècnic arlequinat Ferran Costa parla de les diferències de joc entre tots dos equips.
3: Evidentment som estils diferents, tenim prioritats en el nostre joc diferents, però bueno, els dos volem el mateix, que és guanyar, no? Llavors estem molt centrats en nosaltres. Ells, doncs, si segueixen en la línia de la setmana passada o tornen al seu model, no és algo que ens tingui que ocupar.
1: El Girona, per la seva banda, rebrà diumenge el Mallorca. En futbol sala, empat a un del Santa Coloma contra el Saladeu Saragossa en la quarta jornada de Lliga. I també en futbol sala, Mateus Rodríguez ha estat operat de la lesió al tendó distal del bíceps femoral de la cuixa esquerra. El tindrà uns 5 mesos de baixa. I en ciclisme, Paula Blasi no serà als europeus pel fort cop a les costelles que es va fer en una caiguda al Mundial de Montreal.
2: 3CAT Info. Són 1:15.
4: Repassem les notícies més destacades que us hem explicat fins ara. Pedro Sánchez valora si convoca eleccions espanyoles anticipades per a finals de novembre. El president espanyol s'agafa el cap de setmana per reflexionar després que el Congrés hagi tombat amb els vots de Junts, el PP i Vox els dos decrets d'habitatge. El debat ha estat agre, amb retrets i amb crítiques dirigides sobretot als juntaires. També és notícia que les Terres de l'Ebre intenten recuperar la normalitat després de l'últim episodi de pluja que ha deixat inundacions i més de 200 litres en alguns municipis. Els bombers han fet més de 300 sortides i una vintena de rescats de persones. A partir d'ara anirem a Madrid, on la negativa del Congrés a ratificar els decrets d'habitatge ha impulsat les protestes dels concentrats a la Puerta del Sol. I també us explicarem que l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha assegurat que l'aprovació dels dos decrets era una oportunitat única per a la ciutat. De fet, ha revelat que pretenia augmentar fins a un 150% l'IBI als pisos turístics. I anirem a Girona, on ha començat el judici pel crim d'una noia a qui l'exparella va matar el juliol del 2023. Fiscal i acusació demanen presó permanent i revisable per a l'agressor. També us explicarem que aquest estiu, més sec del que és habitual, ha portat la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre a declarar la situació de sequera prolongada al Segre i als seus afluents, i també a la conca de la Garona, a la Vall d'Aran. Tot i que encara hi ha reserves d'aigua, embassaments com el de Rialp van arribar gairebé al 100% de la seva capacitat i ara estan a la meitat. I en esports, què destaca, Joan Fitó?
1: La victòria del Barça de bàsquet a l'Eurolliga, 82-95, a la pista del Besiktas. Kevin Panther, amb 16 punts, ha estat el millor jugador blaugrana. El base, Umoja Gibson, n'ha anotat 15.
4: Pel que fa al temps, durant la matinada es tornaran a reactivar les precipitacions a les Terres de l'Ebre, però no seran tan fortes. Al cap de setmana es manté el risc de pluja intensa, localment torrencial. Aquest dissabte els ruixats podran ser intensos a tot el litoral, des de les Terres de l'Ebre fins a l'Empordà, i a la tarda les comarques interiors. La matinada de dissabte a diumenge s'intensificaran al litoral central i es demana molta precaució. Pedro Sánchez decidirà aquest cap de setmana si avança les eleccions espanyoles i les convoca a finals de novembre. Això després que el Congrés ha tombat els dos decrets d'habitatge amb el vot en contra de Junts, el PP i Vox. Sánchez els ha avisat que la història el jutjarà més aviat del que es pensa.

0: Manhattan. Madrid, Paula Brujats.
1: La derrota al Congrés marca un abans i un després de la legislatura, la campanya està servida i la decisió d'anar a les urnes només depèn de Pedro Sánchez. Ho meditarà durant el cap de setmana i si les convoca ho anunciarà dilluns per votar el diumenge 29 de novembre. La Moncloa diu que tots els escenaris estan oberts, però Sánchez deixava que s'intuïssin les seves intencions en aquesta crítica a Junts, al PP i Vox.
2: La història les juzgarà antes de lo que creen y con más contundencia de la que imaginan.
1: I ministres socialistes l'animen a avançar eleccions i creuen que no hi haurà millor oportunitat que ara, aprofitant la mobilització als carrers. Sumar, que no té candidat encara, diu que també està preparat per si arriba el moment per Pablo Bustindú i seran un plebiscit per l'habitatge que retratarà Junts.
3: Se han equivocado gravemente y pagarán este error político en las urnas. Creo que Junts ha tomado una decisión absolutamente incomprensible y desastrosa que les lleva a la desaparición de su espacio político.
1: Però Junts espolsa la pressió i Míriam Nogueras la trasllada a Pedro Sánchez per no haver fet el paquet d'habitatge que li reclamaven.
4: I molts de vostès estan fent el pitjor que pot fer un polític, que és alimentar la mentida. No busquem la derrota de ningú. Nosaltres el que volem és una solució.
1: I Esquerra i Podem veuen precipitat convocar eleccions i demanen a Sánchez que no s'equivoqui. Gabriel Rufián i Ione Belarra.
5: Cabeza fría. Parece que no hay nada a la izquierda del PSOE votable. Hay mucha gente de izquierdas en este país que no quiere votar al PSOE y no tiene a quien votar.
6: La gente no quiere elecciones, quiere soluciones.
1: Mentre el líder del Partit Popular es frega les mans.
7: Tiene la coartada, ponga la fecha, convoque elecciones, que hablen los españoles. Y antes de hacerlo, que tenga el arrojo de salir a la calle.
1: El PP i Vox saben que tenen totes les enquestes a favor i això és el que fa por a mig Consell de Ministres si s'entrega el govern a la dreta i l'extrema dreta abans d'hora, 6 mesos abans que acabi la legislatura.
0: La negativa del Congrés a ratificar els decrets d'habitatge ha impulsat les protestes dels concentrats a la Puerta del Sol. El Sindicat de Llogateres de Madrid ha convocat una marxa per aquest dissabte que esperen que sigui multitudinària i assegura que ja treballa perquè es convoqui una vaga general. Madrid, Montse Mir.
8: Cap a una vaga general és el lema de la mobilització d'aquest dissabte que s'acabarà a la plaça de la Cibeles amb l'arribada de 4 columnes que sortiran a les 12 del migdia de diferents parts de la ciutat. El Sindicat de Llogateres assegura que estem a les portes d'un nou cicle polític i que el camí el marcarà la mobilització ciutadana. Alicia del Río n'és una de les portaveus.
9: Caminamos a la huelga general con nuestras alianzas del sindicalismo laboral, del movimiento ecologista, del movimiento feminista, de todos los movimientos que desde abajo generamos poder popular, que se abre un nuevo ciclo político que viene desde abajo.
8: L'acampada a la Puerta del Sol es manté i aquest divendres s'hi han fet diverses activitats per preparar la marxa, algunes sota un fort aiguat. La majoria dels que hi són utilitzen la paraula dignitat quan se'ls demana què reclamen.
10: Que cumpla con lo que pedimos.
11: Es un derecho que todos tengamos una casa digna y que podamos por lo menos pagarla y tener más cosas, ¿sabes?
12: La vivienda digna es un derecho el cual todos los españoles tienen y no se están tomando muy pocas medidas.
8: La idea es continuar amb l'acampada fins que la vaga general que demanen es convoqui.
0: Després de la votació al Congrés que ha tombat l'aprovació dels 2 decrets, l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha assegurat que era una oportunitat única per a la ciutat. De fet, ha revelat que pretenia augmentar fins a un 150% l'IBI als pisos turístics. El sentim.
13: Si avui s'haguessin aprovat els decrets, jo ara estaria anunciant l'inici del procés d'aprovació d'una pujada de fins al 150% de l'IBI pels pisos turístics a la ciutat de Barcelona. Una mesura que ens hagués permès recaptar 7 milions d'euros anuals que haguessin destinat íntegrament a la promoció d'habitatge social a la nostra ciutat.
14: 3CAT Info.
0: La presidenta del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Mercè Casso, demana a la classe política concreció i eines sòlides a l'hora de legislar les qüestions relacionades amb l'habitatge. En l'acte d'obertura de l'any judicial, Casso ha demanat als polítics amplitud de mires per garantir el dret a l'habitatge.
15: Parlamentaris, doneu-nos eines sòlides amb capacitat de resposta a les molt diverses situacions amb una mirada ampla i justa.
0: Al seu discurs, el fiscal superior de Catalunya, Francisco Bañeres, ha qüestionat les penes que pesen sobre l'ús d'armes. Les Terres de l'Ebre intenten recuperar la normalitat després de l'últim episodi de pluges que ha deixat més de 270 litres.

0: metres en alguns municipis. Els bombers han fet una vintena de rescats de persones atrapades per l'aigua i unes 300 actuacions. Durant les pròximes hores seguiran ajudant els veïns a treure aigua de baixos i pàrquings inundats. Protecció Civil demana mantenir la prudència davant d'un cap de setmana que continuarà amb inestabilitat. Unitat Mòbil a Tortosa, Xavier Espel i Ricard Buigas.
1: 140 bombers han actuat a les comarques afectades per atendre l'emergència. Un contingent important seguirà a la zona per atendre possibles incidències aquest cap de setmana. L'aigua ha causat danys materials. No hi ha hagut afectacions importants a les persones, tot i que s'han fet una vintena de rescats, ni tampoc han registrat incidències greus en infraestructures. El cap de la regió d'emergències a l'Ebre, Albert Castellet, diu que aquest capítol és molt diferent al de l'any passat, que va causar molts danys en cases i ponts.
2: L'episodi ha estat diferent. Aquesta vegada és veritat que han arribat a caure fins a 200 litres, però de forma prou regular. L'episodi passat van quedar de forma molt intensa, amb episodis d'intensitat de pluja molt curts i intensos, i va provocar molts més danys. A nivell d'afectacions estructurals, no sé si recordeu l'any passat, però vam tenir moltes, de 30 o 40.
1: El cap de Protecció Civil a l'Ebre, Rafael Parades, diu que treballen perquè 1.200 usuaris recuperin el subministrament elèctric. Són sobretot clients d'Ulldecona i Tortosa.
3: Estem treballant intensament amb les companyies per veure de quina manera es pot restablir, i si no es pot restablir de manera definitiva, doncs mirar si podem aportar generadors o altres tipus d'energia que pugui permetre a la ciutadania tindre aigua, llum i telefonia, sobretot, perquè ens interessa molt que ens puguin comunicar i nosaltres poder-nos comunicar amb ells.
1: Una vintena de desallotjats preventivament de dos edificis al nucli antic de Tortosa han estat allotjats en hotels o cases de familiars. L'Ametlla de Mar ha registrat la quantitat d'aigua més gran. La Luana té una geladeria al carrer Major. S'ha tornat a omplir d'aigua, però no ha tingut res a veure amb les avingudes d'aigua d'altres anys.
4: Jo trobo que és la vegada que més aigua he vist baixar del barranc, però penso que estàvem tots més alertats, ja, desgraciadament, cada vegada passa més i, posem més mesures, trobo, i ens avisa també l'Ajuntament i d'allò.
1: Mas de Barberans ha estat una altra de les poblacions afectades. Voluntaris com el Cristian han ajudat bombers i Protecció Civil.
5: Ara el que hem fet és anar a pegar una volta per veure com estan totes les cases, com està el poble i tot, i qui té més necessitat. Per exemple, hem trobat una dona al barranquet que necessita que li traguéssim aigua. Han parlat amb els bomberos per veure si podien posar la bomba, però ens han dit que no, perquè no hi ha una profunditat que necessitem per posar la bomba. Així que ara anem nosaltres.
1: Ara tocarà recuperar també camins i veure com ha afectat la pluja als conreus.
0: Mentrestant, el Departament d'Interior ha defensat la gestió que s'ha fet d'aquest episodi de pluges intenses. La consellera Núria Parlon ha sortit al pas de les crítiques d'alguns alcaldes que qüestionaven que la Generalitat no hagués suspès les classes abans de les 9 del matí d'aquest divendres. Ivan García és alcalde de Roquetes en declaracions a Catalunya Ràdio.
6: Era inconcloent rebre avisos dient que caurien més de 200 litres i no tancar les escoles i evitar al màxim la mobilitat. Per sort ho van fer-ho quan tocava. Des del departament ens va ser impossible contactar-hi, no ens arribava cap informació i al final vam tirar pel dret en decret d'alcaldia.
0: Aquest divendres del matí, entre les 8 i les 9 del matí, pocs minuts abans que s'obrissin les escoles i els instituts, el departament ha enviat un mail a les direccions dels centres del Montsià, el Baix Ebre, la Ribera d'Ebre i el Baix Camp, on es demanava que no obrissin les portes. La consellera Parlon ha justificat la decisió.
7: És molt important que no fem decisions exclusives i homogènies per tothom des del CECAT, sinó que les puguem desescalar a la informació que ens dona el territori, i en aquest cas, crec que en els municipis tant de Montsià com de Baix Ebre, moltes escoles van decidir, d'acord amb aquestes resolucions dels alcaldes i dels ajuntaments, que, com he dit, 53 municipis tenien activat el seu pla de protecció civil, van decidir tancar-les també per avui.
0: Des del sindicat USTEC demanen explicacions i recorden al departament que té l'obligació de garantir la seguretat d'alumnes i professors en episodis com aquest. L'octubre ha començat amb aiguats al sud del país, però venim d'un estiu extremadament sec que ha portat la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre a declarar la situació de sequera prolongada al Segre i als seus afluents, i també a la conca de la Garona, a la Vall d'Aran. No obstant això, de moment hi ha prou reserves als pantans perquè els regants no hagin de patir. Lleida, Estela Busoms.
8: L'organisme de Conca ha fet balanç d'un any hidrològic molt irregular, amb un hivern molt plujós en contrast amb un estiu molt càlid i sec, que ha acabat amb més zones en situació de sequera prolongada. Per tot plegat, les reserves als embassaments han anat baixant. El de Rialp va arribar gairebé a la plena ocupació i ara està a la meitat. Tot i això, el cap d'explotació de la Confederació, Mario Carreras, assegura que la situació ara per ara no és preocupant.
9: En agosto sí que hubo allí algunos episodios.

0: episodios de tormenta, las temperaturas también son algo más reducidas respecto al resto y la situación de partida es bastante buena. Evidentemente hay que esperar a todo el otoño y a la primavera, però les expectatives són bones.
1: La falta de pluges d'aquest estiu s'ha traduït en problemes de subministrament a alguns pobles del Pirineu, com ara nuclis del Pont de Suert, on s'ha hagut de portar aigua amb cisternes.
2: De la crònica internacional destaca que Ucraïna denuncia el drama que viuen els 2.000 habitants del poble d'Oleixki, a la part ocupada de la regió de Kherson. L'exèrcit ucraïnès els ha llançat menjar des de drons perquè tem que els veïns, una cinquantena dels quals són nens, es morin de fam per culpa del bloqueig rus. Moscou, Cristina Solies.
3: A Oleixki no hi ha aigua potable, gas, electricitat ni pràcticament menjar. La situació va empitjorar al maig quan les tropes russes van minar encara més la zona per evitar una contraofensiva ucraïnesa. A més, cada vegada que els civils intenten fer-hi arribar aliments, els drons els barren el pas i això ha deixat el poble totalment aïllat. Per mirar de trencar el bloqueig, Ucraïna ha llançat 4 tones de productes bàsics amb drons per als 2.000 habitants que encara queden dels 24.000 que tenia el poble abans de la guerra. El portaveu del Kremlin, Dmitri Peskov, acusa Zelensky d'aquesta tragèdia.
4: El règim d'aquí fa tot el que pot per impedir aquests subministraments. Els drons sobrevolen constantment la zona i maten persones. La situació és realment crítica.
3: En canvi, el ministre d'Exteriors ucraïnès, Andriy Sibiga, va denunciar davant l'ONU que Rússia no permet que s'evacuïn els veïns perquè, si es buida Oleixki, les tropes de Kiev ho tindran més fàcil per reconquerir-lo.
5: Rússia no deixa que la gent marxi perquè els utilitza com a escuts humans. Exigiu a Rússia obrir corredors humanitaris. Moscou és l'única causa d'aquesta catàstrofe.
3: Oleixki, dominada des de fa 4 anys per l'exèrcit rus, no ha deixat mai de ser primera línia de front. El motiu és que es troba a la riba del Dnieper, una frontera natural que separa els dos exèrcits. Per això el poble està sota el foc constant de l'artilleria i dels drons.
2: Més coses. Vist per a sentència el judici contra 4 agents de la policia espanyola acusats de buidar un ull a l'activista Roger Español durant l'1 d'octubre del 2017. La Fiscalia, en el seu informe final, n'ha demanat l'absolució i ha assegurat que la policia pot fer servir la força i provocar lesions greus als ciutadans si s'ajusta a la normativa. Per la fiscal Alexandra Tabernero, l'actuació dels encausats a les portes de l'escola Ramon Llull es va ajustar al protocol i ha defensat que fessin servir bales de goma, malgrat que a Catalunya aquests projectils estan prohibits des del 2013, arran del cas d'Ester Quintana. Tabernero esgrimeix que els encausats seguien una ordre judicial que demanava que no es fessin votacions durant l'1 d'octubre perquè el referèndum s'havia declarat inconstitucional.
6: Voy a recordar, en idénticos términos a la acusación particular, que la policía efectivamente ostenta el monopolio de la violencia en el Estado. La policía puede usar la fuerza. Puede usarla legalmente, puede usarla incluso provocando lesiones graves. Eso sí, esta fuerza será legal en la medida en que se ajuste a la siguiente normativa.
2: Les acusacions sol·liciten fins a 13 anys de presó per als delictes de lesions greus amb pèrdua d'un òrgan i tortures. Aquest és l'únic cas de violència policial durant l'1 d'octubre que ha arribat a judici.
7: El temps.
2: Gemma Puig.
8: Un cap de setmana molt i molt pendents de l'estat del cel, dels ruixats, que continuaran afectant-nos i, per tant, molta precaució perquè ja ha plogut i continuarà plovent i, en molts casos, en llocs on ha plogut molt aquest divendres. Ruixats que es poden reactivar des de primera hora del matí a les Terres de l'Ebre, després cap a la costa central i també a la tarda cap a la costa Brava. Per tant, aquests avisos del Servei Meteorològic de Catalunya, des del Baix Ebre fins a l'Alt Empordà, amb aquestes precipitacions que poden afectar aquest sector fins al Montsià, amb 40 litres per metre quadrat en només mitja hora i a la tarda de dissabte també cap a comarques interiors. Per tant, ruixats irregulars, Pirineu, Prepirineu o Catalunya central. Potser Ponent queda un pèl al marge d'aquesta inestabilitat. Les temperatures no variaran gaire, per tant, li costarà de pujar el termòmetre. I, de moment, amb mapes d'avui, la zona més complicada i els dies més complicats serà la matinada de dissabte a diumenge, amb aquests avisos de nivell 5 sobre 6 entre el Vallès Occidental i el Barcelonès i la Selva. Aquests ruixats, que poden ser intensos en aquestes comarques, molta precaució i es mantindrà la inestabilitat també de cara a diumenge.
7: 3CAT Info.
2: Els Mossos han escorcollat aquest divendres els domicilis dels tres detinguts arran del tiroteig al barri de Can Parellada de Terrassa. Dos guàrdies civils van resultar ferits, un d'ells de gravetat, tot i que estan fora de perill. Es busca un quart implicat en els fets. Terrassa, Marta Vallès.
9: El cas el porta la

0: IC, la Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos. Aquest divendres han fet entrades i escorcolls als pisos on viuen els tres detinguts, al mateix barri de Can Parellada. Durant tot el dia, agents dels Mossos i de la Guàrdia Civil han estat buscant proves al carrer Europa, on hi va haver el tiroteig dijous cap a 11:15 de la nit. Tot començava abans a l'àrea de servei Porta Barcelona de la P7, on els dos guàrdies civils anaven a identificar els ocupants d'un vehicle sospitós. El grup d'homes va fugir intentant atropellar els agents. Més tard, el vehicle el van detectar al barri de Can Parellada i els guàrdies civils s'hi van presentar. En aquell moment, els homes que havien fugit van obrir foc i els van començar a disparar. Un dels agents, que va rebre 4 trets, va caure a terra i els delinqüents el van colpejar. L'altre, també ferit de bala, va poder avisar emergències. Aquest és el so de l'enregistrament que va fer un veí. Així ho van viure alguns veïns del carrer.
1: Yo estaba aquí en el parque y escuché pa, pa, pa, pa, pa, 20 disparos se escucharon. Es que yo me quedé flipando. Estaba aquí todos los niños jugando todos los días. Hay niños para arriba, para abajo, aquí en el parque. Pues tú imagínate, que uno en el cuerpo malo. Es fuerte lo que pasa, así muy fuerte.
2: Yo desde arriba no sé quién era, si era policía o no. Y entonces se vieron corriendo, no sé quién eran tampoco. Le dieron un palo, no sé qué tenía en la mano, bum, bum, y salieron corriendo para allá y ya no lo he visto más.
0: Poc després, els Mossos van fer les 3 detencions i un quart home hauria fugit. Els guàrdies civils estan fora de perill. No es descarta que els delinqüents els poguessin haver confós amb membres d'un grup rival.
3: I a Girona ha començat el judici pel crim d'una noia a qui la seva exparella va confessar haver matat el juliol del 2023. Fiscal i acusació li demanen presó permanent revisable per assassinat. La defensa diu que no ho va planificar i ho qualifica d'homicidi. Girona, Fèlix Martín.
4: Unes 150 persones han coincidit a dir aquest divendres a Girona que ja n'hi ha prou de crims masclistes. La víctima, Carla Fernández, de 26 anys, va ser víctima d'un exnòvio amb qui havia trencat 6 anys abans i que, segons la família, continuava obsessionat amb ella. El 26 de juliol de l'any 2023 la va abordar quan entrava a casa seva. La va agredir, la va lligar, la va escanyar, li va robar i, segons les acusacions, en va abusar. El mateix agressor ho va reconèixer en una primera reconstrucció dels fets, però ara la defensa ho matisa i no ho considera un assassinat, sinó un homicidi. La mare de la Carla, Blanca Gutiérrez, confia en el veredicte del jurat.
5: Que per la Carla ja no servirà que li caigui la permanent revisable, però jo crec que si van caiguent anys i anys i anys, potser el proper que vulgui agafar una noia del coll s'ho pensa 2 vegades. Girona no és prou gran perquè tornem a conviure tots dos a la ciutat. No el vull, no vull estar viva quan ell surti de la presó, així de clar.
4: La mare de la Carla ha creat des de Girona una associació de mares de dones assassinades anomenada AMMA, amb dues M's, amb voluntat de voltar per tot l'estat i fer costat a les famílies de les víctimes.
3: Catalunya torna a superar els 4 milions de persones ocupades gràcies a la regularització d'immigrants. Al setembre i amb l'inici del curs escolar s'han guanyat 38.000 afiliats a la Seguretat Social, però l'increment de l'ocupació s'ha donat en exclusiva a la demarcació de Barcelona, perquè a les de Girona i Tarragona s'han perdut afiliats, coincidint amb el final de les vacances i a la de Lleida amb la fi de la campanya de la fruita. El procés de regularització també comporta un repunt de l'atur, perquè hi ha persones que una vegada obtenen els papers s'apunten als serveis públics d'ocupació. A Catalunya, el nombre de parats ha pujat de 600 persones al setembre i ara n'hi ha 330.000 de registrades. Troben per primer cop a Catalunya un fong exòtic que ataca els freixes i que no té cura. L'han detectat a 7 cases, al Ripollès. Els experts alerten que el seu impacte en el paisatge, ja que aquests arbres, els freixes, es troben sobretot al Pirineu i podrien morir. Es busca si hi ha alguns exemplars resistents al fong. Anem a Girona, Núria Peraire.
6: Els investigadors del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya alerten que el fong ha vingut per quedar-se i que es transmet per l'aire. Creuen que ha entrat a Catalunya des del Pirineu francès. Els freixes es troben sobretot als terrenys de pastures perquè les fulles són nutritives per al bestiar i també es troba als boscos de les valls del Ripollès, el Berguedà, la Vall d'Aran o el Pallars. No és una espècie habitual per a l'aprofitament de fusta i, per tant, el seu impacte serà sobretot paisatgístic. L'investigador del centre, Jonàs Oliva, explica que talar els arbres infectats no és una opció.
7: Aquest és un fong que les espores volen molts quilòmetres, amb el qual, si encara que tu tinguis un arbre atacat i el vulguis eliminar perquè no faci tantes espores, d'alguna manera aquest arbre segurament s'ha infectat per un altre arbre que venia de més lluny.
6: S'està investigant si hi ha exemplars que siguin resistents al fong.
3: Només aquest mes de setembre, la xarxa ferroviària ha patit 39 robatoris de coure que han provocat més de 250 hores de retards. Des de

0: principis d'any, però, se n'han produït més de 300. De fet, representen la principal incidència per a les línies de rodalies i regionals. El secretari d'Estat de Transports, José Antonio Santano, assegura que actualment hi ha 7 vegades més de robatoris que abans de la pandèmia i troba indispensable que s'endureixin les penes per aquest delicte.
1: Podrían verse ya muchas de las mejoras que se están produciendo como consecuencia de las inversiones y de todo esto de lo que venimos hablando, pero quizá no se aprecian lo suficiente porque esta es una asignatura pendiente. Nosotros también desde ADIF estamos planteando desde el Ministerio un endurecimiento del Código Penal en este tema porque creemos que hay que tomarse esto muy, muy, muy en serio, ¿no?
0: Els robatoris de coure, a més de trasbalsar el servei, tenen una afectació econòmica. Només a l'R3 suposarà uns 20 milions d'euros extres. A les pròximes setmanes, una part del Centre de Gestió d'Operacions de Rodalies es traslladarà a les instal·lacions del Centre de Control de DIF, a l'Estació de França, per treballar colze a colze en aquestes incidències. Esports. Amb en Joan Fitó.
2: Segona victòria del Barça de bàsquet a l'Eurolliga. L'equip blaugrana ha guanyat per 82-95 a la pista del Besiktas d'Istanbul. El Barça ha anat pràcticament tot el partit per davant en el marcador. Bon partit de Kevin Panther, màxim anotador blaugrana amb 16 punts. També n'ha anotat 15 Umoja Gibson. El tècnic blaugrana, Alexander Sekulic, content amb el rendiment del seu equip.
3: No vull parlar del futur ni d'alguns jugadors. Parlem d'aquest partit, del partit d'aquesta nit. No dono mai cap victòria per feta. Vull que gaudim d'aquesta victòria i també elogiar els jugadors que han jugat el partit perquè ho han fet realment bé. No ha estat un partit fàcil de jugar.
2: Joel Parra, que ha anotat 7 punts i ha estat el jugador que més minuts ha jugat, content amb el triomf.
4: Estic molt contents per la victòria, un camp complicat. A Dubai vam fer també un bon partit, però un mal segon quart doncs ens va arrastrar molt el marcador, però crec que l'equip està en bona línia, l'equip està competint i està donant passes endavant, així que et dic, molt content per la victòria aquí a Besiktas. És molt complicada l'Eurolliga i més guanyar aquí fora de casa, així que molt contents.
2: El Barça torna a jugar diumenge a l'ACB contra el UCAM Múrcia, a l'Eurolliga, pròxim partit, divendres vinent, al Palau contra els Alguiris de Kaunas. En futbol, també bones notícies per al Barça. Rafinha no té cap lesió i estarà disponible per jugar el 10 d'octubre contra el Getafe al Camp Nou. Així ho determinen les proves mèdiques a què s'ha sotmès el davanter brasiler. Li han fet una ressonància magnètica que ha confirmat l'edema que ja li havien trobat els metges de la selecció del Brasil i que el va obligar, recordem-ho, a abandonar la concentració de la Canarinha. Això, pel que fa al masculí, el conjunt femení encara un cap de setmana de clàssic.
5: 3CAT Info.
2: I en la prèvia d'aquest clàssic, Patrick Guijarro ha admès que té bona sintonia amb el Barça per renovar el seu contracte, que finalitza aquesta mateixa temporada. La jugadora blaugrana n'ha parlat a la prèvia d'aquest clàssic de la Liga F de diumenge al Camp Nou.
6: Estamos en conversaciones, las conversaciones por parte de las dos están yendo muy bien. Espero, y ya sabéis cómo soy, que soy de palabra, espero dentro de poco ojalá poder hablar más de ello. Es verdad que estoy muy centrada en los partidos y en los partidos importantes, pero las conversaciones van muy bien.
2: El Barça també té molt avançades les renovacions d'Eva Payor i Esme Brooks. Vicky López, per la seva banda, ha tornat als entrenaments i caldrà veure si entra en la convocatòria del Clàssic, que podria deixar el Barça amb un marge de 5 punts sobre el Real Madrid al capdavant de la Lliga F. Aquest dissabte també juga l'Espanyol, ho farà a la ciutat esportiva Dani Jarque a les 12 contra l'Alavés, un partit que es podrà veure per Esport 3. Sentim l'entrenadora blanquiblava Sara Monforte.
7: Nosaltres, al final, el que volem aquí és anar pels rivals, no especular i anar per ells i tindre nosaltres i portar el ritme del partit. No, no vol dir que sigui el ritme del partit en pilota, però sí en ritme i exigint el rival.
2: El Badalona Women, per la seva banda, juga al camp del Sevilla també aquest dissabte. A les 12, les catalanes viatgen sense Vicky i Itzi, que són baixa per lesió.
5: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: Aquest cap de setmana tampoc hi haurà futbol a la primera divisió pels compromisos de les seleccions. La selecció espanyola juga aquest dissabte contra la República Txeca a Oviedo, el tercer partit d'aquesta aturada. Luis de la Fuente ha tirat pilotes fora quan li han demanat si Lamine Yamal serà titular.

0: sacar al equipo que creamos más adecuado para ganar el partido de mañana, que es un partido también muy complejo, muy difícil, como todos los internacionales, y además muy importante para nosotros. Y Lamine, de igual manera que otros compañeros, el último partido, pues jugó 60 minutos y no completó 90, previendo estas circunstancias. Lo que pasa es que sacaremos a los que creamos que tenemos que sacar para ganar mañana.
1: Aquest divendres s'han disputat altres partits en aquesta Lliga de les Nacions. Bèlgica 3, Turquia 0 i França 1, Itàlia 1. Jules Koundé no ha jugat ni un sol minut. No hi ha futbol a primera, però, en canvi, segueix endavant la segona divisió. Aquest dissabte jugarà el Sabadell, que rebrà l'Andorra a la nova Creu Alta. A 6:45, el tècnic arlequinat, Ferran Costa, parla de les diferències de joc entre tots dos equips.
2: Evidentment som estils diferents, tenim prioritats en el nostre joc diferents, però bueno, els dos volem el mateix, que és guanyar, no? Llavors estem molt centrats en nosaltres. Ells, doncs, si segueixen en la línia de la setmana passada o tornen al seu model, no és algo que ens tingui que ocupar.
1: El Girona, per la seva banda, rebrà diumenge el Mallorca. En futbol sala, empat a un del Santa Coloma contra el Sala 10 Saragossa en la quarta jornada de Lliga. També en futbol sala, aquest divendres han operat Mateus Rodríguez de la lesió al tendó del bíceps femoral de la cuixa esquerra. El brasiler del Barça estarà uns 5 mesos de baixa. I en ciclisme, Paula Blasi. Finalment, s'ha confirmat que serà baixa pels europeus, pel fort cop a les costelles que es va fer la ciclista catalana en una caiguda múltiple al Mundial disputat a Montreal.
3: Trescat Info.

0: Pedro Sánchez valora si convoca eleccions espanyoles anticipades per a finals de novembre. El president espanyol s'agafa el cap de setmana per reflexionar després que el Congrés hagi tombat amb els vots de Junts, el PP i Vox els dos decrets d'habitatge. El debat ha estat agre, amb retrets i amb crítiques dirigides sobretot als juntaires. El sindicat de llogateres convoca manifestacions aquest dissabte en defensa del dret a l'habitatge i anuncia que ja treballa per convocar una vaga general. Aquest divendres els activistes han incrementat les protestes al carrer amb talls de trànsit en dues artèries de la ciutat de Barcelona, l'Avinguda Meridiana i la Gran Via. Les Terres de l'Ebre intenten recuperar la normalitat després de l'últim episodi de pluja, que ha deixat inundacions i més de 200 litres en alguns municipis. Els bombers han fet més de 300 sortides i una vintena de rescats de persones. No hi ha hagut, però, danys personals, tot i que Protecció Civil ha rebaixat el nivell d'alerta, continua demanant molta precaució. Europa i la resta de països del G7 claudiquen davant les pressions de Donald Trump i acorden alliberar 100 milions de barrils de petroli. L'objectiu és intentar baixar els preus dels carburants en ple auge per la inestabilitat a l'Orient Mitjà. El govern francès obre el diàleg amb els estudiants després de violentes protestes als instituts de secundària. El ministre d'Educació promet fer-los cas i atendre les seves demandes, però les associacions d'estudiants diuen que amb les mesures que planteja no n'hi ha prou. La Pedrera dedica la primera gran exposició a Barcelona al pintor i escultor alemany Anselm Kiefer, figura clau de l'art contemporani europeu. Reuneix més de 70 peces que recorren els grans eixos del seu univers, com la memòria, la història o la naturalesa. L'obra de Josep Lluís Sert és un model a seguir davant els reptes actuals de les ciutats, com el canvi climàtic. Ho ha dit a 3CAT Info Eric Manfort, un dels màxims especialistes mundials sobre l'arquitecte català. Ha participat a Barcelona en un seminari que ha analitzat la vigència de Sert.
1: Esports. Victòria del Barça de bàsquet a l'Eurolliga 82-95 a la pista del Besiktas. Panter amb 16 punts, ha estat el millor jugador blaugrana i el base Umoja Gibson n'ha anotat 15. Rafinha estarà disponible per jugar al Barça-Getafe del 10 d'octubre al Camp Nou. El davanter brasiler ha passat avui noves proves mèdiques que han determinat que no té cap lesió a la cuixa dreta. I Patrick Guijarro admet que té bona sintonia amb el Barça per renovar el seu contracte. La jugadora blaugrana n'ha parlat a la prèvia del clàssic de la Lliga F de diumenge al Camp Nou.
0: Pel que fa al temps, tornaran a reactivar les precipitacions a les Terres de l'Ebre, però no seran tan fortes. El cap de setmana es manté el risc de pluja intensa localment torrencial. Aquest dissabte els ruixats podran ser intensos a tot el litoral, des de les Terres de l'Ebre fins a l'Empordà, i a la tarda a les comarques interiors. La matinada de dissabte a diumenge s'intensificaran al litoral central i es demana molta precaució.
2: 3CAT Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. Pedro Sánchez decidirà aquest cap de setmana si avança les eleccions espanyoles i les convoca a finals de novembre. Això després que el Congrés ha tombat els dos decrets d'habitatge amb el vot en contra de Junts, el PP i Vox. Sánchez els ha avisat que la història el jutjarà més aviat del que es pensen. Madrid, Paula Brujats.
3: La derrota al Congrés marca un abans i un després de la legislatura, la campanya està servida i la decisió d'anar a les urnes només depèn de Pedro Sánchez. Ho meditarà durant el cap de setmana i si les convoca ho anunciarà dilluns per votar el diumenge 29 de novembre. La Moncloa diu que tots els escenaris estan oberts, però Sánchez deixava que s'intuïssin les seves intencions en aquesta crítica a Junts, al PP i Vox.
4: La història les juzgarà antes de lo que creen y con más contundencia de la que imaginan.
3: I ministres socialistes l'animen a avançar eleccions i creuen que no hi haurà millor oportunitat que ara, aprofitant la mobilització als carrers. Sumar, que no té candidat encara, diu que també està preparat per si arriba el moment per Pablo Bustinduy, serà en un plebiscit per l'habitatge que retratarà Junts.
5: Se han equivocado gravemente y pagarán este error político en las urnas. Creo que Junts ha tomado una decisión absolutamente incomprensible y desastrosa que les lleva a la desaparición de su espacio político.
3: Però Junts espolsa la pressió i Míriam Nogueras la trasllada a Pedro Sánchez per no haver fet el paquet d'habitatge que li reclamaven.
6: I molts de vostès estan fent el pitjor que pot fer un polític, que és alimentar la mentida. No busquem la derrota de ningú. Nosaltres el que volem és una solució.
3: I Esquerra i Podem veuen precipitat convocar eleccions i demanen a Sánchez que no s'equivoqui Gabriel Rufián i Ione Belarra.
7: Cabeza fría. Parece que no hay nada a la izquierda del PSOE votable. Hay mucha gente de izquierdas en este país que no quiere votar al PSOE y no tiene a quien votar.
8: La gente no quiere elecciones, quiere soluciones.
3: Mentre el líder del Partit Popular es frega les mans.
9: Tiene la coartada. Ponga la fecha. Convoque elecciones. Que hablen los españoles. Y antes de hacerlo, que tenga el arrojo de salir a la calle.
3: El PP i Vox saben que tenen totes les enquestes a favor i això és el que fa por a mig Consell de Ministres si s'entrega el govern a la dreta i l'extrema dreta abans d'hora, 6 mesos abans que acabi la legislatura.
0: El debat sobre l'avançament electoral l'ha precipitat la derogació del decret del govern espanyol que incorporava el gruix principal de mesures en habitatge. També s'ha rebutjat el segon text, el dels lloguers indefinits, que ja arribava al debat sense opcions de prosperar. Tot plegat després d'una sessió molt agra amb intercanvi de retrets i regust de final de legislatura. Àlex Giral Robert.
10: El ple només tenia la convalidació dels dos decrets en l'ordre del dia i s'ha allargat 5 hores, entre d'altres, perquè el PSOE i Sumar han volgut que les votacions fossin nominals i de viva veu, que la sessió era més que la simple aprovació de dues normes o han evidenciat les interrupcions constants i els discursos pujats de to. Per exemple, el de Gabriel Rufián, que ha ensenyat des del faristol un bitllet de 50 euros a la bancada de Junts.
11: Esta su estelada, la voy a dejar aquí. Para que no lo olviden, la bandera que comparten con PP y con Vox.
10: I és que els de Carles Puigdemont han estat el blanc de les crítiques de la majoria d'intervencions. La ministra d'Habitatge, Isabel Rodríguez, els ha interpel·lat repetidament.
12: Demuestren que en Catalunya hay una alternativa a una derecha que es capaz de estar en lo que a la gente importa.
10: Però Míriam Nogueras no li ha agafat el guant i ha mantingut que calia tombar el text i fer-ne un de nou.
6: Evitem un empitjorament, però la solució continua pendent i vostès hauran de decidir si la volen o no la volen.
10: Fins i tot el mateix Pedro Sánchez ha demanat un últim torn de paraula, un gest gens habitual, per reclamar el suport als grups.
4: Si hoy decaen, el daño a nuestro país será inmenso.
10: El Congrés fa temps que viu escenes pintoresques i aquest divendres no n'ha estat l'excepció. Part de la cambra ha reaccionat així quan la mesa ha anunciat que li tocava començar la segona votació a Ana Vázquez, la dirigent del PP, expedientada per haver exhibit un pot de gas pebre al Congrés.
13: Empezaremos con la diputada que ha salido por sorteo, que es la señora Ana Belén Vázquez Blanco. Señores secretarios, vamos a empezar.
10: Diversos diputats han

0: limitat el so d'un esprai. Tancades les votacions, la sessió ha acabat amb crits des de la tribuna del Congrés i amb el llançament de pamflets per part d'activistes del dret a l'habitatge.
1: L'expresident Carles Puigdemont i president de Junts, en un article publicat a la xarxa X, denuncia una campanya de desgast del seu partit per part, sobretot, del PSOE, que titlla d'irresponsable. Segons Puigdemont, una victòria al Congrés hauria estat propaganda per a Pedro Sánchez i si s'haguessin aprovat els decrets, assegura el problema de l'habitatge continuaria intacte. Puigdemont lamenta que tot plegat respongui a la dialèctica PP-PSOE i afegeix que els socialistes ja tenien dissenyada la campanya electoral abans de la votació d'aquest divendres. També ha valorat la votació al Congrés el president de la Generalitat, Salvador Illa. Se sent decebut pel vot en contra de Junts i creu que el partit s'ha equivocat tombant els decrets. Illa ho ha valorat des d'un col·loqui al Fòrum d'Atocha, a Galícia.
2: Crec que és un error greu el que està fent Junts per Catalunya i m'ha decepcionat profundament. Un partit que jo he conegut en altres temps defensant els interessos dels catalans i les catalanes i que avui no ho fa.
1: Esquerra Republicana admet que els decrets eren millorables, però lamenta que amb la votació d'aquest divendres s'hagin perdut mesures útils per garantir el dret a l'habitatge. En un comunicat, els republicans afegeixen que la política d'habitatge no es pot convertir en una batalla partidista. Des dels comuns, Jessica Albiach retreu als de Junts que s'hagin convertit en còmplices de la violència habitacional i per la CUP el partit ha prioritzat els rendistes. El líder del PP català, Alejandro Fernández, ha instat Pedro Sánchez a convocar immediatament eleccions. A Barcelona, dues concentracions han provocat talls de trànsit, una a l'Avinguda Meridiana, a l'altura de Fabra i Puig, i l'altra a Gran Via, a la plaça Espanya. I a la plaça Catalunya, els activistes han fet una assemblea que ha acabat amb un missatge molt clar, vaga general. Joan García.
3: Tarda de mobilitzacions al carrer per escalfar motors per la manifestació d'aquest dissabte a l'Hospitalet, que es prepara com la gran resposta dels sindicats de l'habitatge de Catalunya al que ha passat al Congrés. A 3:45 de la tarda, els acampats de Plaça de Catalunya feien pinya al costat d'una ràdio per escoltar el desenllaç de la votació dels decrets i, en saber-se el resultat, aquesta reacció. Una crida a la vaga general que el portaveu del sindicat de llogateres, Enric Aragonès, feia extensible a tots els sectors a l'assemblea que s'ha fet a la mateixa plaça de Catalunya.
4: Per tant, hem fet una crida a tothom que ha sortit al carrer aquests dies a posar-se a organitzar aquesta vaga general. Als centres educatius, que es facin assemblees, als llocs de treball, als comitès d'empresa, que es comencin a fer assemblees, a les universitats, que els estudiants convoquin assemblees de facultat i comencin a preparar la vaga, als pobles, a les ciutats, la pagesia, les associacions de veïns, que tothom es posi a preparar la vaga.
3: Si fins ara aquest sindicat explica que s'havien avingut a propostes per afavorir el consens, ara es plantegen defensar-ne unes altres, que diuen que són de màxims. La també portaveu del sindicat Carme Arcarazo n'enumera algunes.
5: Baixades massives de lloguer, contractes indefinits, impost a la riquesa per l'adquisició massiva d'habitatge públic, prohibició efectiva de les compres especulatives, i la idea és que la ciutadania pugui dir la seva i pugui refermar aquesta voluntat que el sindicat té d'anar més enllà.
3: La Confederació Sindical pel Dret a l'Habitatge de Catalunya ha promogut dos talls de trànsit, un a la Meridiana amb Fabra i Puig i un altre a la Gran Via amb Plaça d'Espanya.
1: Els sindicats majoritaris, Comissions Obreres i la UGT fan una crida a la mobilització social per dignificar l'accés a l'habitatge. En un comunicat conjunt, els dos sindicats donen suport a la resposta expressada als carrers i en les manifestacions convocades per aquest cap de setmana, però eviten parlar d'una possible convocatòria de vaga. Sí que ho ha fet el secretari general de la UGT, Josep Maria Álvarez, que ha incidit en la dificultat d'aconseguir que sigui un èxit.
6: Convocar les vagues és fàcil. Fins i tot fer la presentació de la documentació és fàcil. Fer-les és una mica més complicat. I nosaltres, les organitzacions sindicals a Espanya, tenim una tradició que quan convoquem una vaga es fa. I per tant, hem de veure doncs, de quina manera podem arrossegar per poder fer una gran mobilització.
7: 3CAT Info.
1: Les Terres de l'Ebre intenten recuperar la normalitat després de l'últim episodi de pluges que ha deixat més de 270 litres en alguns municipis. Els bombers han fet una vintena de rescats de persones atrapades per l'aigua i unes 300 actuacions. Durant les pròximes hores seguiran ajudant els veïns a treure aigua de baixos i pàrquings inundats. Protecció Civil demana mantenir la prudència davant d'un cap de setmana que continuarà amb inestabilitat. Unitat Mòbil a Tortosa, Xavier Espel i Ricard Buiga.
7: 140 bombers han actuat a les comarques afectades per atendre l'emergència. Un contingent important seguirà la zona per atendre possibles incidències aquest cap de setmana. L'aigua ha causat danys materials. No hi ha hagut afectacions importants a les persones, tot i que s'han fet una vintena de rescats, ni tampoc han registrat incidències greus en infraestructures. El cap de la regió d'emergències a l'Ebre, Albert Castellet, diu que aquest capítol és molt diferent al de l'any passat, que va causar molts danys en cases i ponts.
8: L'episodi ha estat diferent. Aquesta vegada és veritat que han arribat a caure fins a 200 litres, però de forma prou regular. L'episodi passat van quedar de forma molt intensa, amb episodis d'intensitat de pluja molt curts i intensos, i va provocar molts més danys. A nivell d'afectacions estructurals, no sé si recordeu l'any passat, però vam tenir moltes, de 30 o 40.
7: El cap de Protecció Civil a l'Ebre, Rafael Parades, diu que treballen perquè 1.200 usuaris recuperin el subministrament elèctric. Són sobretot clients d'Ulldecona i Tortosa.
9: Estem treballant intensament amb les companyies per veure de quina manera es pot restablir, i si no es pot restablir de manera definitiva, doncs mirar si podem aportar generadors o altres tipus d'energia que pugui permetre a la ciutadania tindre aigua, llum i telefonia, sobretot, perquè ens interessa molt que ens puguin comunicar i nosaltres poder-nos comunicar amb ells.
7: Una vintena de desallotjats preventivament de dos edificis del nucli antic de Tortosa han estat allotjats en hotels o cases de familiars. L'Ametlla de Mar ha registrat la quantitat d'aigua més gran. La Luana té una geladeria al carrer Major. S'ha tornat a omplir d'aigua, però no ha tingut res a veure amb les avingudes d'aigua d'altres anys.
10: Jo trobo que és la vegada que més aigua he vist baixar del barranc, però penso que estàvem tots més alertats, ja, desgraciadament, cada vegada passa més i, posem més mesures, trobo, i ens avisa també l'Ajuntament i d'allò.
7: Mas de Barberans ha estat una altra de les poblacions afectades. Voluntaris com el Cristian han ajudat bombers i Protecció Civil.
11: Ara el que hem fet és anar a pegar una volta per veure com estan totes les cases, com està el poble i tot, i qui té més necessitat. Per exemple, hem trobat una dona al barranquet que necessita que li traguéssim aigua. Han parlat amb els bomberos per veure si podien posar la bomba, però ens han dit que no, perquè no hi ha una profunditat que necessitem per posar la bomba. Així que ara anem nosaltres.
7: Ara tocarà recuperar també camins i veure com ha afectat la pluja als conreus.
1: La millora de la situació sobre el terreny ha fet que el nivell d'alerta també es rebaixi. El Pla Inuncat ha passat de fase d'emergència a fase d'alerta. Des de Protecció Civil, però, es continua demanant molta precaució davant d'un cap de setmana que serà inestable. Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil, recorda que ja no hi ha activa cap alerta de les que s'han enviat als telèfons mòbils, però que cal extremar la prudència.
12: Les alertes que hem enviat ja han finalitzat la seva vigència. La precaució la demanem, la seguim demanant, sobretot perquè el territori està en aquests moments molt afectat i, per tant, pot haver-hi zones on hi hagi basals d'aigua, pot haver-hi zones on s'hagi quedat enclotada.
13: El temps.
1: Gemma Puig.
14: Un cap de setmana molt i molt pendents de l'estat del cel, dels ruixats, que continuaran afectant-nos i, per tant, molta precaució perquè ja ha plogut i continuarà plovent, i en molts casos en llocs on ha plogut molt aquest divendres. Ruixats que es poden reactivar des de primera hora del matí a les Terres de l'Ebre, després cap a la costa central i també a la tarda cap a la costa Brava. Per tant, aquests avisos del Servei Meteorològic de Catalunya, des del Baix Ebre fins a l'Alt Empordà, amb aquestes precipitacions que poden afectar aquest sector fins al Montsià, amb 40 litres per metre quadrat en només mitja hora, i a la tarda de dissabte també cap a comarques interiors. Per tant, ruixats irregulars, Pirineu, Prepirineu o Catalunya central. Potser Ponent queda un pèl al marge d'aquesta inestabilitat. Les temperatures no variaran gaire, per tant, li costarà de pujar el termòmetre. I, de moment, en mapes d'avui, la zona més complicada i els dies més complicats serà la matinada de dissabte a diumenge, amb aquests avisos de nivell 5 sobre 6 entre el Vallès Occidental i el Barcelonès i la Selva. Aquests ruixats que poden ser intensos en aquestes comarques, molta precaució, i es mantindrà la inestabilitat també de cara a diumenge.
13: 3CAT Info.
1: Els països del G7 han acordat alliberar 100 milions de barrils de petroli i dièsel durant els propers 4 mesos per intentar rebaixar els preus dels carburants que estan en alça per la guerra a l'Iran. L'anunci ha estat celebrat per Donald Trump, que havia posat pressió a Europa perquè prengués la decisió. Anem a Brussel·les. Bruno Forte Amiràs.
15: Europa cedeix davant les pressions de Donald Trump i accepta alliberar les seves reserves de petroli, en particular les de dièsel. El president francès Emmanuel Macron ho defensa.
16: Els mercats ja han començat a baixar. Això hauria de reduir els preus del cru i del dièsel. Aquesta decisió compartida i aquesta unitat haurien de fer baixar els preus.
15: Macron ha proposat que la Unió Europea aporti la meitat de tots els barrils pactats. Això són 50 milions de barrils. Segons l'agència Reuters, la resta del petroli el posaran altres països occidentals, que també siguin membres de l'Agència Internacional de l'Energia. És el segon cop que els socis d'aquest organisme alliberen les seves reserves estratègiques des que va començar la guerra a l'Orient Mitjà. Aquesta vegada, els països europeus han acceptat el pacte perquè Donald Trump ha retirat la seva amenaça de deixar Europa sense dièsel nord-americà. Macron diu que això forma part de l'entesa.
16: Tots ens hem compromès a no limitar les exportacions i, en particular, el president Trump ha estat molt clar en aquest punt. Crec que és positiu que haguem creat una coordinació entre els actors.
15: Dels Estats Units prové la meitat de tot el dièsel que Europa compra a l'exterior. A les benzineres europees, aquest carburant ja es paga de mitjana a 2,24 € per litre. Si Trump hagués tallat l'aixeta, els preus encara es podrien haver disparat més.
1: Ara com ara, l'escalada dels carburants i els productes energètics ja s'ha traduït en un repunt de la inflació a la zona euro, que ha assolit el nivell més alt en 3 anys. S'han enfilat fins al 3,8%, 6 dècimes més que a l'agost. A França, les protestes dels estudiants de secundària continuen, malgrat que el govern ha començat a cedir en algunes reivindicacions. Les associacions d'estudiants diuen que les mesures no són suficients i volen distanciar-se dels aldarulls violents dels últims dies. París, Isabel Galí.
17: Les reivindicacions dels estudiants han estat escoltades a la seu del Ministeri d'Educació, però a falta de cap compromís concret mantenen la mobilització general de dimarts que ve. Héloïse Lefebvre és la secretària general de la Unió Estudiantil Francesa.
18: No n'hi ha prou i no està a l'altura de les reivindicacions dels joves estudiants. El moviment que ahir va agafar embranzida ara ja és històric.
17: La imatge d'entrades d'institut cremades s'ha repetit aquest divendres i els estudiants s'han desmarcat dels que calen foc. Louis Letoublon és vicepresident del sindicat Les Lycéens.
19: Són actes violents, comesos per terceres persones que els estudiants que hi ha en els bloquejos no coneixem. Així que el moviment i la mobilització estudiantils ens en desvinculem del tot.
17: El ministre d'Educació, en tot cas, ha promès escolta activa als estudiants. Abans de dimarts podran respondre a una enquesta en línia del que creuen que ha de millorar. I ell s'ha avançat algunes reivindicacions. Eduard Geffroy.
20: No podem acceptar que tinguem professors que no puguin ser substituïts durant 3 o 4 mesos, sobretot per una classe amb exàmens. Per tant, a partir de principis de la setmana vinent, llançarem un pla d'acció amb tots els directors per accelerar significativament el procés de substitució.
17: A l'educació secundària francesa, el 10% de les hores lectives es perden per falta de professors substituts.
1: La Pedrera dedica la primera gran exposició a Barcelona al pintor i escultor alemany Anselm Kiefer, figura clau de l'art contemporani europeu. Reuneix més de 70 peces que recorren els grans eixos del seu univers, com la memòria, la història, la naturalesa i la transformació de la matèria. Aquesta és la primera vegada que es pot veure a l'Estat espanyol el conjunt de les seves emblemàtiques vitrines, elaborades amb materials com cendra, plom, plantes seques o roba, i segons el comissari Walter Schmerling, també és la primera oportunitat al món d'admirar-les al costat de les seves pintures.
21: L'exposició és extraordinària. Permet endinsar-se en l'univers d'Anselm Kiefer i veure una part de la col·lecció privada del col·leccionista alemany Hans Grote. En Hans va morir fa 5 anys i li hauria encantat ser avui aquí amb nosaltres, ja que és la primera vegada que es veu aquesta combinació de pintures i vitrines, o deixeu-me dir, palaus de vidre.
1: L'exposició es pot visitar a la Pedrera fins del 24 de gener. I encara en clau cultural, us expliquem que el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona ha analitzat aquesta setmana la vigència de l'arquitecte Josep Lluís Sert en un seminari emmarcat en la capitalitat mundial de l'arquitectura. Pel professor nord-americà Eric Manford, un dels màxims especialistes mundials sobre l'arquitecte, Sert és un model a seguir davant els reptes actuals de les ciutats, com el canvi climàtic. Són declaracions a Catalunya Ràdio.
21: Sí, crec que estaria molt centrat en aquestes qüestions, tal com ho va estar sempre el seu treball pel que fa a solucions d'habitatge relacionades amb el medi ambient, el paisatge o els patrons de la vida quotidiana. El treball que va fer a l'Amèrica Llatina, que en la seva majoria no es va arribar a construir, aborda algunes d'aquestes coses molt directament, com el projecte per Chimbote al Perú. Així doncs, crec que estaria molt atent a moltes d'aquestes qüestions, de les quals ell mateix ja en parlava fa 50 anys, a la dècada del 1970.
1: Cert va ser degà de l'Escola d'Arquitectura de Harvard durant bona part dels anys 50 i 60. Durant la seva etapa nord-americana va signar projectes tan destacats com el complex residencial Peabody Terrace, el campus de Cambridge, a Massachusetts, i també l'antiga ambaixada dels Estats Units a Bagdad. L'escriptora, crítica literària i expresidenta del PEN català, Dolors Oller, ha mort als 84 anys. L'escriptora gironina va combinar la creació poètica amb obres de reflexió sobre l'escriptura, la lectura i la construcció del sentit literari. Entre aquestes destaquen les miscel·lànies Carneriana, Josep Carner, 25 anys després, i Gabriel Ferrater, In Memoriam. Oller, companya del també poeta Narcís Comadira, va col·laborar en diversos volums col·lectius de literatura i també de teoria literària. Al llarg de la seva trajectòria va ser reconeguda amb diversos premis, com el de Crítica Serra d'Or o el Josep Vallverdú d'Assaig, i el 2022 va ser homenatjada per la Institució de les Lletres Catalanes. La seva mort ha provocat moltes reaccions des del món cultural i institucional, com el Departament de Cultura, la Institució de les Lletres Catalanes o la de l'alcalde de Girona, Lluc Salelles.
13: Esports.
1: Amb en Joan Fitó.
0: Segona victòria del Barça de bàsquet a l'Eurolliga. L'equip blaugrana ha guanyat per 82-95 a la pista del Besiktas d'Istanbul. El Barça ha anat pràcticament tot el partit al davant en el marcador. Bon partit de Kevin Panther, màxim anotador blaugrana, amb 16 punts. També n'ha anotat 15 Umoja Gibson. El tècnic blaugrana, Alexander Sekulic, content amb el rendiment de l'equip.
2: No vull parlar del futur ni d'alguns jugadors. Parlem d'aquest partit, del partit d'aquesta nit. No dono mai cap victòria per feta. Vull que gaudim d'aquesta victòria i també elogiar els jugadors que han jugat el partit perquè ho han fet realment bé. No ha estat un partit fàcil de jugar.
0: Joel Parra, que ha anotat 7 punts i ha estat el jugador que més minuts ha jugat, content amb el triomf.
22: Estic molt contents per la victòria, un camp complicat. A Dubai vam fer també un bon partit, però un mal segon quart doncs ens va arrastrar molt el marcador, però crec que l'equip està en bona línia, l'equip està competint i està donant passes endavant. Així que et dic, molt content per la victòria aquí a Besiktas. És molt complicada l'Eurolliga i més guanyar aquí fora de casa, així que molt contents.
0: El Barça torna a jugar diumenge a l'ACB contra l'UCAM Múrcia, a l'Eurolliga, pròxim partit, divendres vinent, al Palau contra els Alguiris de Kaunas. En futbol, bones notícies també per al Barça. Rafinha no té cap lesió i estarà disponible per jugar el 10 d'octubre contra el Getafe al Camp Nou. Així ho determinen les proves mèdiques a què s'ha sotmès el davanter brasiler. Li han fet una ressonància magnètica que ha confirmat l'edema que ja li havien trobat els metges de la selecció del Brasil i que el va obligar a abandonar la concentració de la Canarinha. Això pel que fa al masculí, el conjunt femení, encara un cap de setmana de clàssic.
13: 3CAT Info.
0: I en la prèvia d'aquest clàssic, Patrick Guijarro ha admès que té bona sintonia amb el Barça per renovar el contracte que finalitza aquesta temporada. La jugadora blaugrana n'ha parlat a la prèvia d'aquest clàssic de la Lliga F de diumenge al Camp Nou.
23: Estamos en conversaciones, las conversaciones por parte de las dos están yendo muy bien. Espero, y ya sabéis cómo soy, que soy de palabra, espero dentro de poco ojalá poder hablar más de ello. Es verdad que estoy muy centrada en los partidos y en los partidos importantes, pero las conversaciones van muy bien.
0: El Barça també té molt avançades les renovacions de Bapayor i Esme Brooks. Vicky López ha tornat als entrenaments i caldrà veure si entra a la convocatòria d'aquest clàssic que podria deixar el Barça amb un marge de 5 punts per sobre del Real Madrid al capdavant de la Lliga F. Aquest dissabte juga l'Espanyol, ho farà la ciutat esportiva Dani Jarque a les 12 contra l'Alavés, un partit que es podrà veure per Esport 3, i el Badalona Women, que juga al camp del Sevilla, també ho farà, en aquest cas, diumenge a les 12. Les catalanes viatgen sense Vicky i Itzi, que en són baixa per lesió. Aquest cap de setmana tampoc hi haurà futbol a la primera divisió pels compromisos de seleccions. L'Espanyol juga aquest dissabte contra... La selecció espanyola juga aquest dissabte contra la República Txeca. Ho farà a Oviedo, el tercer partit d'aquesta aturada. El seleccionador Luis de la Fuente ha tirat pilotes fora quan li han demanat si Lamine Yamal serà titular.
3: Sacar al equipo que creamos más adecuado para ganar el partido de mañana, que es un partido también muy complejo, muy difícil, como todos los internacionales, y además muy importante para nosotros. Y Lamine, de igual manera que otros compañeros, la semana, el último partido, pues jugó 60 minutos y no completó 90 minutos.

0: entre tots dos equips.
1: Evidentment som estils diferents, tenim prioritats en el nostre joc diferents, però bueno, els dos volem el mateix, que és guanyar, no? Llavors estem molt centrats en nosaltres. Ells, doncs, si segueixen en la línia de la setmana passada o tornen al seu model, no és algo que ens tingui que ocupar.
0: El Girona, per la seva banda, rebrà diumenge el Mallorca. En futbol sala, empat a un del Santa Coloma contra el Saladeu Saragossa en la quarta jornada de Lliga. I també en futbol sala, Mateus Rodríguez ha estat operat de la lesió al tendó distal del bíceps femoral de la cuixa esquerra. El tindrà uns 5 mesos de baixa. I en ciclisme, Paula Blasi, no serà als europeus pel fort cop a les costelles que es va fer en una caiguda al Mundial de Montreal.
2: 3CAT Info. Són 2:15.
3: Repassem les notícies més destacades que us hem explicat fins ara. Pedro Sánchez valora si convoca eleccions espanyoles anticipades per a finals de novembre. El president espanyol s'agafa el cap de setmana per reflexionar després que el Congrés hagi tombat amb els vots de Junts, el PP i Vox els dos decrets d'habitatge. El debat ha estat agre, amb retrets i amb crítiques dirigides sobretot als juntaires. També és notícia que les Terres de l'Ebre intenten recuperar la normalitat després de l'últim episodi de pluja que ha deixat inundacions i més de 200 litres en alguns municipis. Els bombers han fet més de 300 sortides i una vintena de rescats de persones. A partir d'ara anirem a Madrid, on la negativa del Congrés a ratificar els decrets d'habitatge ha impulsat les protestes dels concentrats a la Puerta del Sol. I també us explicarem que l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha assegurat que l'aprovació dels dos decrets era una oportunitat única per a la ciutat. De fet, ha revelat que pretenia augmentar fins a un 150% l'IBI als pisos turístics. I anirem a Girona, on ha començat el judici pel crim d'una noia a qui l'exparella va matar el juliol del 2023. Fiscal i acusació demanen presó permanent i revisable per a l'agressor. També us explicarem que aquest estiu, més sec del que és habitual, ha portat la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre a declarar la situació de sequera prolongada al Segre i als seus afluents, i també a la conca de la Garona, a la Vall d'Aran. Tot i que encara hi ha reserves d'aigua, embassaments com el de Rialp van arribar gairebé al 100% de la seva capacitat i ara estan a la meitat. I en esports, què destaca Joan Fitó?
0: La victòria del Barça de bàsquet a l'Eurolliga, 82-95 a la pista del Besiktas. Kevin Panther, amb 16 punts, ha estat el millor jugador blaugrana. El base, Umoja Gibson, n'ha anotat 15.
3: Pel que fa al temps, durant la matinada es tornaran a reactivar les precipitacions a les Terres de l'Ebre, però no seran tan fortes. Al cap de setmana es manté el risc de pluja intensa, localment torrencial. Aquest dissabte els ruixats podran ser intensos a tot el litoral, des de les Terres de l'Ebre fins a l'Empordà, i a la tarda les comarques interiors. La matinada de dissabte a diumenge s'intensificaran al litoral central i es demana molta precaució. Pedro Sánchez decidirà aquest cap de setmana si avança les eleccions espanyoles i les convoca a finals de novembre. Això després que el Congrés ha tombat els dos decrets d'habitatge amb el vot en contra de Junts, el PP i Vox. Sánchez els ha avisat que la història el jutjarà més aviat del que es pensen. Madrid, Paula Brujats.
4: La derrota al Congrés marca un abans i un després de la legislatura, la campanya està servida i la decisió d'anar a les urnes només depèn de Pedro Sánchez. Ho meditarà durant el cap de setmana i si les convoca ho anunciarà dilluns per votar el diumenge 29 de novembre. La Moncloa diu que tots els escenaris estan oberts, però Sánchez deixava que s'intuïssin les seves intencions en aquesta crítica a Junts, al PP i Vox.
5: La història les juzgarà antes de lo que creen y con más contundencia de la que imaginan.
4: I ministres socialistes l'animen a avançar eleccions i creuen que no hi haurà millor oportunitat que ara, aprofitant la mobilització als carrers. Sumar, que no té candidat encara, diu que també està preparat per si arriba el moment per Pablo Bustinduy, seran un plebiscit per l'habitatge que retratarà Junts.
6: Se han equivocado gravemente.

0: y pagarán este error político en las urnas. Creo que Junts ha tomado una decisión absolutament incomprensible i desastrosa que les lleva a la desaparición de su espacio político.
1: Però Junts espolsa la pressió i Míriam Nogueras la trasllada a Pedro Sánchez per no haver fet el paquet d'habitatge que li reclamaven.
2: I molts de vostès estan fent el pitjor que pot fer un polític, que és alimentar la mentida. No busquem la derrota de ningú. Nosaltres el que volem és una solució.
1: I Esquerra i Podem veuen precipitat convocar eleccions i demanen a Sánchez que no s'equivoqui Gabriel Rufián i Jone Belarra.
3: Cabeza fría. Parece que no hay nada a la izquierda del PSOE votable. Hay mucha gente de izquierdas en este país que no quiere votar al PSOE y no tiene a quien votar.
4: La gente no quiere elecciones, quiere soluciones.
1: Mentre el líder del Partit Popular es frega les mans.
5: Tiene la coartada. Ponga la fecha. Convoque elecciones. Que hablen los españoles. Y antes de hacerlo, que tenga el arrojo de salir a la calle.
1: El PP i Vox saben que tenen totes les enquestes a favor i això és el que fa por a mig Consell de Ministres si s'entrega el govern a la dreta i l'extrema dreta abans d'hora, 6 mesos abans que acabi la legislatura.
6: La negativa del Congrés a ratificar els decrets d'habitatge ha impulsat les protestes dels concentrats a la Puerta del Sol. El sindicat de llogateres de Madrid ha convocat una marxa per aquest dissabte que esperen que sigui multitudinària i assegura que ja treballa perquè es convoqui una vaga general. Madrid, Montse Mir.
7: Cap a una vaga general és el lema de la mobilització d'aquest dissabte que s'acabarà a la plaça de la Cibeles amb l'arribada de 4 columnes que sortiran a les 12 del migdia de diferents parts de la ciutat. El sindicat de llogateres assegura que estem a les portes d'un nou cicle polític i que el camí el marcarà la mobilització ciutadana. Alicia del Río n'és una de les portaveus.
8: Caminamos a la huelga general con nuestras alianzas del sindicalismo laboral, del movimiento ecologista, del movimiento feminista, de todos los movimientos que desde abajo generamos poder popular. Que se abre un nuevo ciclo político que viene desde abajo.
7: L'acampada a la Puerta del Sol es manté i aquest divendres s'hi han fet diverses activitats per preparar la marxa, algunes sota un fort aiguat. La majoria dels que hi són utilitzen la paraula dignitat quan se'ls demana què reclamen.
9: Que cumpla con lo que pedimos.
10: Es un derecho que todos tengamos una casa digna y que podamos por lo menos pagarla y tener más cosas, ¿sabes?
11: La vivienda digna es un derecho el cual todos los españoles tienen y no se está tomando muy pocas medidas.
7: La idea és continuar amb l'acampada fins que la vaga general que demanen es convoqui.
6: Després de la votació al Congrés que ha tombat l'aprovació dels 2 decrets, l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha assegurat que era una oportunitat única per a la ciutat. De fet, ha revelat que pretenia augmentar fins a un 150% l'IBI als pisos turístics. El sentim.
12: Si avui s'haguessin aprovat els decrets, jo ara estaria anunciant l'inici del procés d'aprovació d'una pujada de fins al 150% de l'IBI pels pisos turístics a la ciutat de Barcelona. Una mesura que ens hagués permès recaptar 7 milions d'euros anuals que haguessin destinat íntegrament a la promoció d'habitatge social a la nostra ciutat.
13: 3Cat Info.
6: La presidenta del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Mercè Casso, demana a la classe política concreció i eines sòlides a l'hora de legislar les qüestions relacionades amb l'habitatge. En l'acte d'obertura de l'any judicial, Casso ha demanat als polítics amplitud de mires per garantir el dret a l'habitatge.
14: Parlamentaris, doneu-nos eines sòlides amb capacitat de resposta a les molt diverses situacions amb una mirada ampla i justa.
6: El seu discurs al fiscal superior de Catalunya, Francisco Bañeres, ha qüestionat les penes que pesen sobre l'ús d'armes. Les Terres de l'Ebre intenten recuperar la normalitat després de l'últim episodi de pluges que ha deixat més de 270 litres en alguns municipis. Els bombers han fet una 20ena de rescats de persones atrapades per l'aigua i unes 300 actuacions. Durant les pròximes hores seguiran ajudant els veïns a treure aigua de baixos i pàrquings inundats. Protecció Civil demana mantenir la prudència davant d'un cap de setmana que continuarà amb inestabilitat. Unitat Mòbil a Tortosa, Xavier Espel i Ricard Buigas.
15: 140 bombers han actuat a les comarques afectades per atendre l'emergència. Un contingent important seguirà la zona per atendre possibles incidències aquest cap de setmana. L'aigua ha causat danys materials. No hi ha hagut afectacions importants a les persones, tot i que s'han fet una vintena de rescats, ni tampoc han registrat incidències greus en infraestructures. El cap de la regió d'emergències a l'Ebre, Albert Castellet, diu que aquest capítol és molt diferent al de l'any passat, que va causar molts danys en cases i ponts.

0: L'episodi ha estat diferent. Aquesta vegada és veritat que han arribat a caure fins a 200 litres, però de forma prou regular. L'episodi passat van quedar de forma molt intensa, amb episodis d'intensitat de pluja molt curts i intensos, i va provocar molts més danys. A nivell d'afectacions estructurals, no sé si recordeu l'any passat, però vam tenir moltes, de 30 o 40.
1: El cap de Protecció Civil a l'Ebre, Rafael Parades, diu que treballen perquè 1.200 usuaris recuperin el subministrament elèctric. Són sobretot clients d'Ulldecona i Tortosa.
2: Estem treballant intensament amb les companyies per veure de quina manera es pot restablir, i si no es pot restablir de manera definitiva, doncs mirar si podem aportar generadors o altres tipus d'energia que pugui permetre a la ciutadania tindre aigua, llum i telefonia, sobretot, perquè ens interessa molt que ens puguin comunicar i nosaltres poder-nos comunicar amb ells.
1: Una vintena de desallotjats preventivament de dos edificis al nucli antic de Tortosa han estat allotjats en hotels o cases de familiars. L'Ametlla de Mar ha registrat la quantitat d'aigua més gran. La Luana té una geladeria al carrer Major. S'ha tornat a omplir d'aigua, però no ha tingut res a veure amb les avingudes d'aigua d'altres anys.
3: Jo trobo que és la vegada que més aigua he vist baixar del barranc, però penso que estàvem tots més alertats, ja, desgraciadament, cada vegada passa més i, posem més mesures, trobo, i ens avisa també l'Ajuntament i d'allò.
1: Mas de Barberans ha estat una altra de les poblacions afectades. Voluntaris com el Cristian han ajudat bombers i Protecció Civil.
4: Ara el que hem fet és anar a pegar una volta per veure com estan totes les cases, com està el poble i tot, i qui té més necessitat. Per exemple, hem trobat una dona al barranquet que necessita que li traguéssim aigua. Han parlat amb els bomberos per veure si podien posar la bomba, però ens han dit que no, perquè no hi ha una profunditat que necessitem per posar la bomba. Així que ara anem nosaltres.
1: Ara tocarà recuperar també camins i veure com ha afectat la pluja als conreus.
5: Mentrestant, el Departament d'Interior ha defensat la gestió que s'ha fet d'aquest episodi de pluges intenses. La consellera Núria Parlon ha sortit al pas de les crítiques d'alguns alcaldes que qüestionaven que la Generalitat no hagués suspès les classes abans de les 9 del matí d'aquest divendres. Ivan García és alcalde de Roquetes en declaracions a Catalunya Ràdio.
6: Era inconcloent rebre avisos dient que caurien més de 200 litres i no tancar les escoles i evitar al màxim la mobilitat. Per sort, ho van fer-ho quan tocava. Des del departament ens va ser impossible contactar-hi, no ens arribava cap informació i al final vam tirar pel dret en decret d'alcaldia.
5: Aquest divendres del matí, entre les 8 i les 9 del matí, pocs minuts abans que s'obrissin les escoles i els instituts, el departament ha enviat un mail a les direccions dels centres del Montsià, el Baix Ebre, la Ribera d'Ebre i el Baix Camp, on es demanava que no obrissin les portes. La consellera Parlon ha justificat la decisió.
7: És molt important que no fem decisions exclusives i homogènies per tothom des del CECAT, sinó que les puguem desescalar a la informació que ens dona el territori, i en aquest cas, doncs crec que en els municipis tant de Montsià com de Baix Ebre, moltes escoles van decidir, d'acord amb aquestes resolucions dels alcaldes i dels ajuntaments, que, com he dit, 53 municipis tenien activat el seu pla de protecció civil, doncs van decidir tancar-les també per avui.
5: Des del sindicat USTEC demanen explicacions i recorden al departament que té l'obligació de garantir la seguretat d'alumnes i professors en episodis com aquest. L'octubre ha començat amb aiguats al sud del país, però venim d'un estiu extremadament sec que ha portat la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre a declarar la situació de sequera prolongada al Segre i als seus afluents, i també a la conca de la Garona, a la Vall d'Aran. No obstant això, de moment hi ha prou reserves als pantans perquè els regants no hagin de patir. Lleida, Estela Busoms.
8: L'organisme de Conca ha fet balanç d'un any hidrològic molt irregular, amb un hivern molt plujós en contrast amb un estiu molt càlid i sec, que ha acabat amb més zones en situació de sequera prolongada. Per tot plegat, les reserves als embassaments han anat baixant. El de Rialp va arribar gairebé a la plena ocupació i ara està a la meitat. Tot i això, el cap d'explotació de la Confederació, Mario Carreras, assegura que la situació ara per ara no és preocupant.
9: En agosto sí que hubo allí algunos episodios de tormenta, las temperaturas también fueron algo más reducidas respecto al resto, y la situación de partida es bastante buena. Evidentemente hay que esperar a todo el otoño y a la primavera, però les expectatives són bones.
8: La falta de pluges d'aquest estiu s'ha traduït en problemes de subministrament a alguns pobles del Pirineu, com ara nuclis del Pont de Suert, on s'ha hagut de portar aigua amb cisternes.
5: De la crònica internacional destaca que Ucraïna denuncia el drama que viuen els 2.000 habitants del poble d'Oleixki, a la part ocupada de la regió de Kherson. L'exèrcit ucraïnès els ha llançat menjar des de drons perquè tem que els veïns, una cinquantena dels quals són nens, es morin de fam per culpa del bloqueig rus. Moscou, Cristina Solies.
10: A Oleixki no hi ha aigua potable, gas, electricitat ni pràcticament menjar.

0: La situació va empitjorar al maig quan les tropes russes van minar encara més la zona per evitar una contraofensiva ucraïnesa. A més, cada vegada que els civils intenten fer-hi arribar aliments, els drons els barren el pas i això ha deixat el poble totalment aïllat. Per mirar de trencar el bloqueig, Ucraïna ha llançat 4 tones de productes bàsics amb drons per als 2.000 habitants que encara queden dels 24.000 que tenia el poble abans de la guerra. El portaveu del Kremlin, Dmitri Peskov, acusa Zelensky d'aquesta tragèdia.
1: El règim d'aquí fa tot el que pot per impedir aquests subministraments. Els drons sobrevolen constantment la zona i maten persones. La situació és realment crítica.
0: En canvi, el ministre d'Exteriors ucraïnès, Andriy Sibiga, va denunciar davant l'ONU que Rússia no permet que s'evacuïn els veïns perquè, si es buida Oleshky, les tropes de Kiev ho tindran més fàcil per reconquerir-lo.
2: Rússia no deixa que la gent marxi perquè els utilitza com a escuts humans. Exigiu a Rússia obrir corredors humanitaris. Moscou és l'única causa d'aquesta catàstrofe.
0: Oleshky, dominada des de fa 4 anys per l'exèrcit rus, no ha deixat mai de ser primera línia de front. El motiu és que es troba a la riba del Dnieper, una frontera natural que separa els dos exèrcits. Per això el poble està sota el foc constant de l'artilleria i dels drons.
3: Més coses. Vist per a sentència el judici contra 4 agents de la policia espanyola acusats de buidar un ull a l'activista Roger Español durant l'1 d'octubre del 2017. La Fiscalia, en el seu informe final, n'ha demanat l'absolució i ha assegurat que la policia pot fer servir la força i provocar lesions greus als ciutadans si s'ajusta a la normativa. Per la fiscal Alexandra Tabernero, l'actuació dels encausats a les portes de l'escola Ramon Llull es va ajustar al protocol i ha defensat que fessin servir bales de goma, malgrat que a Catalunya aquests projectils estan prohibits des del 2013, arran del cas d'Esther Quintana. Tabernero esgrimeix que els encausats seguien una ordre judicial que demanava que no es fessin votacions durant l'1 d'octubre perquè el referèndum s'havia declarat inconstitucional.
4: Voy a recordar, en idénticos términos a la acusación particular, que la policía efectivamente ostenta el monopolio de la violencia en el Estado. La policía puede usar la fuerza. Puede usarla legalmente, puede usarla incluso provocando lesiones graves. Eso sí, esta fuerza será legal en la medida en que se ajuste a la siguiente normativa.
3: Les acusacions sol·liciten fins a 13 anys de presó per als delictes de lesions greus amb pèrdua d'un òrgan i tortures. Aquest és l'únic cas de violència policial durant l'1 d'octubre que ha arribat a judici.
5: El temps.
3: Gemma Puig.
6: Un cap de setmana molt i molt pendents de l'estat del cel, dels ruixats, que continuaran afectant-nos i, per tant, molta precaució perquè ja ha plogut i continuarà plovent i, en molts casos, en llocs on ha plogut molt aquest divendres. Ruixats que es poden reactivar des de primera hora del matí a les Terres de l'Ebre, després cap a la costa central i també a la tarda cap a la costa Brava. Per tant, aquests avisos del Servei Meteorològic de Catalunya, des del Baix Ebre fins a l'Alt Empordà, amb aquestes precipitacions que poden afectar aquest sector fins al Montsià, amb 40 litres per metre quadrat en només mitja hora, i a la tarda de dissabte també cap a comarques interiors. Per tant, ruixats irregulars, Pirineu, Prepirineu o Catalunya central. Potser Ponent queda un pèl al marge d'aquesta inestabilitat. Les temperatures no variaran gaire, per tant, li costarà de pujar el termòmetre. I, de moment, amb mapes d'avui, la zona més complicada i els dies més complicats serà la matinada de dissabte a diumenge, amb aquests avisos de nivell 5 sobre 6 entre el Vallès Occidental i el Barcelonès i la Selva, aquests ruixats que poden ser intensos en aquestes comarques, molta precaució i es mantindrà la inestabilitat també de cara a diumenge.
5: 3Cat Info.
3: Els Mossos han escorcollat aquest divendres els domicilis dels 3 detinguts arran del tiroteig al barri de Can Parellada de Terrassa. 2 guàrdies civils van resultar ferits, un d'ells de gravetat, tot i que estan fora de perill. Es busca un quart implicat en els fets. Terrassa, Marta Vallès.
7: El cas el porta la DIC, la Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos. Aquest divendres han fet entrades i escorcolls als pisos on viuen els 3 detinguts, al mateix barri de Can Parellada. Durant tot el dia, agents dels Mossos i de la Guàrdia Civil han estat buscant proves al carrer Europa, on hi va haver el tiroteig dijous cap a 11:15 de la nit. Tot començava abans a l'àrea de servei Porta Barcelona de la P7, on els 2 guàrdies civils anaven a identificar els ocupants d'un vehicle sospitós. El grup d'homes va fugir intentant atropellar els agents. Més tard, el vehicle el van detectar al barri de Can Parellada i els guàrdies civils s'hi van presentar. En aquell moment, els homes que havien fugit van obrir foc i els van començar a disparar. Un dels agents, que va rebre 4 trets, va caure a terra i els delinqüents el van colpejar. L'altre, també ferit de bala, va poder avisar a

0: Urgències. Aquest és el so de l'enregistrament que va fer un veí. Així ho van viure alguns veïns del carrer.
1: Yo estaba aquí en el parque y escuché pa, pa, pa, pa, pa, 20 disparos se escucharon. Es que yo me quedé flipando. Estaba aquí todos los niños jugando todos los días. Hay niños para arriba, para abajo, aquí en el parque. Pues tú imagínate, que uno en el cuerpo malo. Es fuerte lo que ha pasado, así muy fuerte.
2: Yo desde arriba no sé quién era, si era policía o no. Y entonces ahora vienen corriendo, no sé quién eran tampoco. Le dieron un palo, no sé qué tenía en la mano, bum, bum, y salieron corriendo para allá y ya no lo he visto más.
0: Poc després, els Mossos van fer les tres detencions i un quart home hauria fugit. Els guàrdies civils estan fora de perill. No es descarta que els delinqüents els poguessin haver confós amb membres d'un grup rival.
3: I a Girona ha començat el judici pel crim d'una noia a qui la seva exparella va confessar haver matat el juliol del 2023. Fiscal i acusació li demanen presó permanent revisable per assassinat. La defensa diu que no ho va planificar i ho qualifica d'homicidi. Girona, Fèlix Martín.
4: Unes 150 persones han coincidit a dir aquest divendres a Girona que ja n'hi ha prou de crims masclistes. La víctima, Carla Fernández, de 26 anys, va ser víctima d'un exnòvio amb qui havia trencat 6 anys abans i que, segons la família, continuava obsessionat amb ella. El 26 de juliol de l'any 2023 la va abordar quan entrava a casa seva. La va agredir, la va lligar, la va escanyar, li va robar i, segons les acusacions, en va abusar. El mateix agressor ho va reconèixer en una primera reconstrucció dels fets, però ara la defensa ho matisa i no ho considera un assassinat, sinó un homicidi. La mare de la Carla, Blanca Gutiérrez, confia en el veredicte del jurat.
5: Que per la Carla ja no servirà que li caigui la presó permanent revisable, però jo crec que si van caiguent anys i anys i anys, potser el proper que vulgui agafar una noia del coll s'ho pensa dos vegades. Girona no és prou gran perquè tornem a conviure tots dos a la ciutat. No el vull, no vull estar viva quan ell surti de la presó, així de clar.
4: La mare de la Carla ha creat des de Girona una associació de mares de dones assassinades anomenada AMMA, amb dues M's, amb voluntat de voltar per tot l'estat i fer costat a les famílies de les víctimes.
3: Catalunya torna a superar els 4 milions de persones ocupades gràcies a la regularització d'immigrants. Al setembre i amb l'inici del curs escolar s'han guanyat 38.000 afiliats a la Seguretat Social, però l'increment de l'ocupació s'ha donat en exclusiva a la demarcació de Barcelona, perquè a les de Girona i Tarragona s'han perdut afiliats coincidint amb el final de les vacances i a la de Lleida amb la fi de la campanya de la fruita. El procés de regularització també comporta un repunt de l'atur, perquè hi ha persones que una vegada obtenen els papers s'apunten als serveis públics d'ocupació. A Catalunya, el nombre de parats ha pujat de 600 persones al setembre i ara n'hi ha 330.000 de registrades. Troben per primer cop a Catalunya un fong exòtic que ataca els freixes i que no té cura. L'han detectat a 7 cases, al Ripollès. Els experts alerten que el seu impacte en el paisatge, ja que aquests arbres, els freixes, es troben sobretot al Pirineu i podrien morir. Es busca si hi ha alguns exemplars resistents al fong. Anem a Girona, Núria Peraire.
6: Els investigadors del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya alerten que el fong ha vingut per quedar-se i que es transmet per l'aire. Creuen que ha entrat a Catalunya des del Pirineu francès. Els freixes es troben sobretot als terrenys de pastures perquè les fulles són nutritives per al bestiar i també es troba als boscos de les valls del Ripollès, el Berguedà, la Vall d'Aran o el Pallars. No és una espècie habitual per a l'aprofitament de fusta i, per tant, el seu impacte serà sobretot paisatgístic. L'investigador del centre, Jonàs Oliva, explica que talar els arbres infectats no és una opció.
7: Aquest és un fong que les espores volen molts quilòmetres, amb el qual, si encara que tu tinguis un arbre atacat i el vulguis eliminar perquè no faci tantes espores, d'alguna manera aquest arbre segurament s'ha infectat per un altre arbre que venia de més lluny.
6: S'està investigant si hi ha exemplars que siguin resistents al fong.
3: Només aquest mes de setembre, la xarxa ferroviària ha patit 39 robatoris de coure que han provocat més de 250 hores de retards. Des de principis d'any, però, se n'han produït més de 300. De fet, representen la principal incidència per a les línies de rodalies i regionals. El secretari d'Estat de Transports, José Antonio Santano, assegura que actualment hi ha 7 vegades més de robatoris que abans de la pandèmia i troba indispensable que s'endureixin les penes per aquest delicte.
8: Podrían verse ya muchas de las mejoras que se están produciendo como consecuencia de las inversiones y de todo esto de lo que venimos hablando, pero quizá no se aprecian lo suficiente porque esta es una asignatura pendiente. Nosotros también desde ADIF estamos planteando desde el Ministerio un endurecimiento del Código Penal en este tema porque creemos que hay que tomarse esto muy, muy, muy en serio, ¿no?
3: Els robatoris de coure, a més de trasbalsar el servei, tenen una afectació econòmica. Només a l'R3 suposarà uns 20 milions d'euros extres. A les pròximes setmanes, una part del Centre de Gestió d'Operacions de Rodalies es traslladarà a les instal·lacions del Centre de Control de DIF, a l'estació de França, per treballar colze a colze en aquestes incidències.
9: Esports.
3: Amb en Joan Fitó.
10: Segona victòria del Barça de bàsquet a l'Eurolliga. L'equip blaugrana ha guanyat per 82-95 a la pista del Besiktas d'Istanbul. El Barça ha anat pràcticament tot el partit per davant en el marcador. Bon partit de Kevin Panther, màxim anotador blaugrana, amb 16 punts. També n'ha anotat 15 Umoja Gibson. El tècnic blaugrana, Alexander Sekulic, content amb el rendiment del seu equip.
11: No vull parlar del futur ni d'alguns jugadors. Parlem d'aquest partit, del partit d'aquesta nit. No dono mai cap victòria per feta. Vull que gaudim d'aquesta victòria i també elogiar els jugadors que han jugat el partit perquè ho han fet realment bé. No ha estat un partit fàcil de jugar.
10: Joel Parra, que ha anotat 7 punts i ha estat el jugador que més minuts ha jugat, content amb el triomf.
12: Estic molt contents per la victòria, un camp complicat. A Dubai vam fer també un bon partit, però un mal segon quart doncs ens va arrastrar molt el marcador, però crec que l'equip està en bona línia, l'equip està competint i està donant passes endavant. Així et dic, molt content per la victòria aquí a Besiktas. És molt complicada l'Eurolliga i més guanyar aquí fora de casa, així que molt contents.
10: El Barça torna a jugar diumenge a l'ACB contra el UCAM Múrcia, a l'Euroliga, pròxim partit, divendres vinent, al Palau contra els Alguiris de Kaunas. En futbol, també bones notícies per al Barça. Rafinha no té cap lesió i estarà disponible per jugar el 10 d'octubre contra el Getafe al Camp Nou. Així ho determinen les proves mèdiques a què s'ha sotmès el davanter brasiler. Li han fet una ressonància magnètica que ha confirmat l'edema que ja li havien trobat els metges de la selecció del Brasil i que el va obligar, recordem-ho, a abandonar la concentració de la Canarinha. Això, pel que fa al masculí, el conjunt femení encara un cap de setmana de clàssic.
9: 3CAT Info.
10: I en la prèvia d'aquest clàssic, Patrick Guijarro ha admès que té bona sintonia amb el Barça per renovar el seu contracte, que finalitza aquesta mateixa temporada. La jugadora blaugrana n'ha parlat a la prèvia d'aquest clàssic de la Liga F de diumenge al Camp Nou.
13: Estamos en conversaciones, las conversaciones por parte de las dos están yendo muy bien. Espero, y ya sabéis cómo soy, que soy de palabra, espero dentro de poco ojalá poder hablar más de ello. Es verdad que estoy muy centrada en los partidos y en los partidos importantes, pero las conversaciones van muy bien.
10: El Barça també té molt avançades les renovacions d'Eva Payor i Esme Brooks. Vicky López, per la seva banda, ha tornat als entrenaments i caldrà veure si entra en la convocatòria del Clàssic, que podria deixar el Barça amb un marge de 5 punts sobre el Real Madrid al capdavant de la Lliga F. Aquest dissabte també juga l'Espanyol, ho farà a la Ciutat Esportiva Dani Harke a les 12 contra l'Alavés, un partit que es podrà veure per Esport 3. Sentim l'entrenadora blanquiblava Sara Monforte.
14: Nosaltres, al final, el que volem aquí és anar pels rivals, no especular i anar per ells i tindre nosaltres i portar el ritme del partit. No, no vol dir que sigui el ritme del partit en pilota, però sí en ritme i exigint el rival.
10: El Badalona, Wiman, per la seva banda, juga al camp del Sevilla també aquest dissabte. A les 12, les catalanes viatgen sense Vicky i Itzi, que són baixa per lesió.
9: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
10: Aquest cap de setmana tampoc hi haurà futbol a la primera divisió pels compromisos de les seleccions. La selecció espanyola juga aquest dissabte contra la República Txeca a Oviedo, el tercer partit d'aquesta aturada. Luis de la Fuente ha tirat pilotes fora quan li han demanat si Lamine Yamal serà titular.
15: Sacar al equipo que creamos más adecuado para ganar el partido de mañana, que es un partido también muy complejo, muy difícil, como todos los internacionales, y además muy importante para nosotros. Y Lamine, de igual manera que otros compañeros, la semana, el último partido, pues jugó 60 minutos y no completó 90, previendo estas circunstancias. Lo que pasa es que sacaremos a los que creamos que tenemos que sacar para ganar mañana.
10: Aquest divendres s'han disputat altres partits en aquesta Lliga de les Nacions. Bèlgica 3, Turquia 0 i França 1, Itàlia 1. Jul Koundé no ha jugat ni un sol minut. No hi ha futbol a primera, però en canvi segueix endavant la segona divisió. Aquest dissabte jugarà el Sabadell, que rebrà l'Andorra a la Nova Creu Alta a 2:15. El tècnic arlequinat, Ferran Costa, parla de les diferències de

0: de joc entre tots dos equips.
1: Evidentment som estils diferents, tenim prioritats en el nostre joc diferents, però bueno, els dos volem el mateix, que és guanyar, no? Llavors estem molt centrats en nosaltres, ells doncs, si segueixen en la línia de la setmana passada o tornen al seu model, no és algo que ens tingui que ocupar.
0: El Girona, per la seva banda, rebrà diumenge el Mallorca. En futbol sala, empat a un del Santa Coloma contra el Sala 10 Saragossa en la quarta jornada de Lliga. També en futbol sala, aquest divendres han operat Mateus Rodríguez de la lesió al tendó del bíceps femoral de la cuixa esquerra. El brasiler del Barça estarà uns 5 mesos de baixa. I en ciclisme, Paula Blasi. Finalment, s'ha confirmat que serà baixa pels europeus, pel fort cop a les costelles que es va fer la ciclista catalana en una caiguda a múltiple al Mundial disputat a Montreal.
2: Trescat Info.

0: Pedro Sánchez valora si convoca eleccions espanyoles anticipades per a finals de novembre. El president espanyol s'agafa el cap de setmana per reflexionar després que el Congrés hagi tombat amb els vots de Junts, el PP i Vox els dos decrets d'habitatge. El debat ha estat agre, amb retrets i amb crítiques dirigides sobretot als juntaires. El sindicat de llogateres convoca manifestacions aquest dissabte en defensa del dret a l'habitatge i anuncia que ja treballa per convocar una vaga general. Aquest divendres els activistes han incrementat les protestes al carrer amb talls de trànsit en dues artèries de la ciutat de Barcelona, l'Avinguda Meridiana i la Gran Via. Les Terres de l'Ebre intenten recuperar la normalitat després de l'últim episodi de pluja, que ha deixat inundacions i més de 200 litres en alguns municipis. Els bombers han fet més de 300 sortides i una vintena de rescats de persones. No hi ha hagut, però, danys personals, tot i que Protecció Civil ha rebaixat el nivell d'alerta, continua demanant molta precaució. Europa i la resta de països del G7 claudiquen davant les pressions de Donald Trump i acorden alliberar 100 milions de barrils de petroli. L'objectiu és intentar baixar els preus dels carburants en ple auge per la inestabilitat a l'Orient Mitjà. El govern francès s'obre el diàleg amb els estudiants després de violentes protestes als instituts de secundària. El ministre d'Educació promet fer-los cas i atendre les seves demandes, però les associacions d'estudiants diuen que amb les mesures que planteja no n'hi ha prou. La Pedrera dedica la primera gran exposició a Barcelona al pintor i escultor alemany Anselm Kiefer, figura clau de l'art contemporani europeu. Reuneix més de 70 peces que recorren els grans eixos del seu univers, com la memòria, la història o la naturalesa. L'obra de Josep Lluís Sert és un model a seguir davant els reptes actuals de les ciutats, com el canvi climàtic. Ho ha dit a 3CAT Info Eric Manfort, un dels màxims especialistes mundials sobre l'arquitecte català. Ha participat a Barcelona en un seminari que ha analitzat la vigència de Sert.
1: Esports. Victòria del Barça de bàsquet a l'Eurolliga 82-95 a la pista del Besiktas. Panter amb 16 punts, ha estat el millor jugador blaugrana i el base Umoja Gibson n'ha anotat 15. Rafinha estarà disponible per jugar al Barça-Getafe del 10 d'octubre al Camp Nou. El davanter brasiler ha passat avui noves proves mèdiques que han determinat que no té cap lesió a la cuixa dreta. I Patrick Guijarro admet que té bona sintonia amb el Barça per renovar el seu contracte. La jugadora blaugrana n'ha parlat a la prèvia del clàssic de la Lliga F de diumenge al Camp Nou.
0: Pel que fa al temps, tornaran a reactivar les precipitacions a les Terres de l'Ebre, però no seran tan fortes. El cap de setmana es manté el risc de pluja intensa localment torrencial. Aquest dissabte els ruixats podran ser intensos a tot el litoral, des de les Terres de l'Ebre fins a l'Empordà, i a la tarda a les comarques interiors. La matinada de dissabte a diumenge s'intensificaran al litoral central i es demana molta precaució.